0: Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
1: En joc acaba ara mateix el partit Uruguai-Capverd amb resultat d'empat 2-2. A les 3 d'aquí una hora arrencarà el Nova Zelanda-Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
0: L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, cinquè i definitiu partit.
1: I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Molt ben parides, aquestes vaques,
5: sí, sí,
4: eh?
5: Sí, sí, sí.
4: És la típica vaca londinenca.
5: Quina raça és?
4: Londinenca.
5: Londinenca.
4: Londinenca del nord.
5: Ah.
4: De dos banyes.
5: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
4: Se'n diuen rinocerons.
5: Fan llet, no?
4: Sí.
5: La família del rinocerons deu fer llet, també.
6: Clar, puríssima.
5: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En moltes taules de bars, cafeteries, tavernes i restaurants informals, ja sovint, no sé si us heu fixat, una capseta d'acer inoxidable farcida de tovallons, aquells de paper fi, ultra fi, gairebé transparent. Els dispensadors, per cert, on s'amagatzemen, són un disseny força perfecte que permet anar agafant tovallons sense límit i sense pràcticament esforç. En canvi, la funcionalitat dels tovallons, doncs, així. Doncs bé, el fotògraf madrileny Felipe Hernández en col·lecciona des de fa més de 10 anys i en té més d'un miler. I els acaba de publicar Servilletes, que és un llibre homenatge a aquests petits tresors artístics d'un sol ús. I és que són una meravella de la tipografia, impresos en un sol color, negre, blau, vermell, personalitzats amb el nom del local, s'hi poden veure a vegades dibuixos, missatges, telèfons, reclams de plats estrella. Els podem tenir una certa estima emocional, sí, encara que la seva funcionalitat sigui relativa, perquè realment netegen més aviat poc. Intentar torcar-te els llavis o els dits després d'haver menjat una croqueta oliosa pot ser que te'n demani 5 de tovallons o més. Alguns bars fins i tot m'han dit que mesuren el seu èxit en funció de la quantitat d'aquests petits tovallons de paper que hi ha tirats al terra. No sé si això ja seria una miqueta excessiu. Com diu Felipe Hernández al pròleg del seu llibre, l'encant d'aquests tovallons és la bellesa de l'inútil.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Bé, sempre ho he pensat que aquests tovallons no aixuguen.
1: No
2: serveixen per res, per aixugar-te bé els dits. I quan vas amb nens, que s'emmerden les mans, necessites tot un tovalloner d'aquests sencer.
1: Sí, sí. T'imagines que se't cau la cervesa, saps? Llavors intentes amb allò i no fa
2: que
1: res.
2: Que no absorbeix res.
1: No, al contrari, ho trasllada cap a un altre costat.
2: Exacte, i acabes fent una pastarada allà damunt de la taula, que després quan ve el cambrer amb una baieta de veritat, doncs se'n recorda de la teva família.
1: Però són macos, oi que sí?
2: Sí, fan maco.
1: Pots escriure telèfons, contractes de futbolistes, no? A vegades s'han signat amb tovallons.
2: Els culers li devem, la vida a un tovalló de paper.
1: Exacte. Va, qui convidem avui al restaurant caníbal?
2: Doncs, per començar, podríem portar en Francisco Navarro.
1: Home, l'economista.
2: Doctor en economia aplicada per la UAB, investigador, autor d'un informe sobre, atenció, aquest concepte, la seguretat social de l'alimentació, juntament amb la cooperativa agroecològica El Pas Sencer.
1: I seguretat social de l'alimentació, què vol dir exactament?
2: Doncs, per no complicar-nos la vida, diré que seria com la seguretat social que coneixem tots, atenció mèdica gratuïta per a tothom, però aplicada a l'àmbit de l'alimentació. Això a la pràctica voldria dir, segons aquest informe que s'ha presentat aquesta setmana a Barcelona, que les finances públiques pagarien 150 euros per persona adulta i 75 per menors de 25 anys per gastar en aliments agroecològics i de proximitat.
1: O sigui, proporcionar aliments saludables, sostenibles per a tothom. Home, com a plantejament, ara així m'ho estàs dient i no em sembla gens malament.
2: No, plantejament no. La següent pregunta és, clar, en un país com Espanya, que és l'àmbit en el que s'ha fet l'informe, quant costaria això? La resposta és que si el govern espanyol volgués implementar aquest sistema públic d'alimentació, el cost seria d'uns 76.000 milions d'euros l'any. Perquè tingueu una referència, a sanitat se n'hi destinen 103.000 milions, en educació 66.000 milions, 76.000 milions suposaria el 4,7% del PIB espanyol.
1: Has fet els números. Ara intentaré fer il·lusió. És a dir, posem que en el meu cas una família de 3 persones, no?
2: Sí.
1: Rebríem 150 més 150 més 75, això farien 375 euros, mes, que s'haurien de gastar. No val ara que jo m'emporto aquests diners i me'n vaig a comprar, no sé.
2: Sí, Coca-Coles i canxitos.
1: No, només en productes ecològics i de proximitat.
2: Exacte, no estaria malament per una mesura que tindria conseqüències no només a nivell social, sinó també en política agrària, alimentària, ecològica i territorial. Asseguren els autors de l'informe que això suposaria la creació d'1 milió de llocs de treball en el sector agroalimentari i, a més, trauria del llindar de la població pobresa 2 milions d'habitants.
1: A més, em sembla que en algunes ciutats franceses ja s'ha començat a aplicar aquest sistema en forma d'una mena de targe que només es pot fer servir, això que dèiem, en determinats establiments i per comprar determinades coses.
2: Exacte. Aquest informe per una seguretat social de l'alimentació s'ha presentat a Barcelona aquesta setmana davant la tinta mirada de la colombiana Sofia Monsalve Suárez, relatora especial de les Nacions Unides en, sobre el dret de l'alimentació.
1: Doncs queda feta la proposta, l'esperem, i aquí convidem en Francisco Navarro, economista, si ve al restaurant Caníbal.
2: Home, se m'ha acut un suquet amb peix d'aquí, la barceloneta mateix, patates de, no sé, el Prat.
1: No sé, del teu hort, un temps.
2: O del meu hort, ja n'he pogut portar.
1: Doncs patates teves. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: Algú del Gremi de Restauració de Barcelona, ja que ens hi posem, que vingui la Núria Solà, que és la presidenta.
1: I tant, que torni, sí, sí.
2: Doncs quan vingui la Núria Solà ens explicarà, segurament indignada, que el gremi que representa ha denunciat davant l'Ajuntament de Barcelona 30 supermercats de la ciutat que pertanyen a una famosa cadena que té un nom que comença per Merca...
1: Sí,
2: acaba amb Ona.
1: Ja, sí, d'acord? Sí, sé de què parla. Som coterranis, es diu, som de la mateixa terra.
2: Exacte.
1: Una altra pista més, per si algú no ho sap.
2: Doncs us ha denunciat, no, a tu no,
1: no, a mi no.
2: Per intrusisme.
1: Ah, i per què?
2: El punt és que aquests establiments fa temps que posen a disposició de la seva clientela uns espais habilitats pel consum de plats precuinats que, o sorpresa, es compren al mateix supermercat. És el que es coneix com a, atenció a aquesta paraula, aquest neologisme, mercaurans.
1: I aquest nom l'han posat ells mateixos?
2: Sí, perquè jo no me l'he inventat.
1: No esteu, eh?
2: No, mercaurans.
1: És carn de guionista, això, eh?
2: Sí,
1: terrible, no?
2: No és culpa meva.
1: Sí, sí.
2: Doncs des del Gremi de Restauració consideren que aquests espais incompleixen l'ordenança municipal que prohibeix que entre la zona de les caixes de cobrament i la porta de sortida s'habiliti per cap activitat comercial. I actualment aquestes zones denunciades compten amb taules o barres, amb uns tamborets per seure, hi ha fins i tot microones per escalfar el menjar, de manera que des del Gremi es considera que això són àrees de descans, que no són àrees de descans, sinó que són una mena de restaurants encoberts low cost.
1: Ai, doncs sí, una mica de raó, vist així sí que tenen. Recordem per això que el Gremi ja té un altre front obert. Hem vam parlar aquí al restaurant Caníbal, que és el dels forns degustació, els famosos forns degustació. En fi, a què convidem la senyora Núria Solà, si és que ve al restaurant Caníbal?
2: No ho sé, jo crec que si li comprem un plat precuinat i li escalfem al microones, s'enfadarà.
1: S'enfadarà molt, sí, sí. I encara tenim un últim convidat.
2: Mira, no sé, deixa-m'ho pensar, perquè a l'equip tenim molta gent que li agrada menjar, tots ho som, però no sé si tenim algun runner.
1: De l'equip nostre?
2: De l'equip nostre.
1: No
2: hi ha cap runner,
1: No, i ara pensava en els nostres estimats col·laboradors. No,
2: no
1: crec que corri ni ningú,
2: els col·laboradors, no.
1: No.
2: Fent així una repassada ràpida, no...
1: Jo no veig a ningú corrent, no. Però bé...
2: Bueno, és igual, mira, fem una invitació així en general als milers de runners que corren avui per Catalunya, encara que ens trobem en plena onada de calor, hi ha gent que corre, i així els informem que ja es poden inscriure en una cursa que els pot interessar.
1: Sí, jo encara ric, pensant els nostres corrent. Bueno, aquí a Catalunya Ràdio sí que en tenim alguns.
2: Saps
1: de runners.
2: Què podríem organitzar a final de temporada?
1: Sí, una cursa. Una cursa. Sí,
2: podem fer una cursa entre tots els membres de l'equip, col·laboradors i tal del restaurant.
1: Premi a qui arribi l'últim, no pas a qui arribi el primer.
2: Bueno,
1: tot això per què m'ho dius?
2: Sí, perquè hi ha una cursa, la Tiramisu Run 2026, que es farà l'11 d'octubre a Treviso, això
1: encara
2: és a Itàlia, que és la ciutat que es considera la capital mundial del tiramisu, perquè allà diuen que és on es van inventar aquestes postres. La cursa té una distància de 10 quilòmetres, per tant és bastant assequible, i transcorre pels llocs més emblemàtics de la ciutat. I què té de particular la Tiramisu Run, com perquè ens n'estiguis parlant ara mateix, Gerard? Doncs que tots els corredors que completin la cursa tenen barra lliure de tiramisu.
1: Oh, escolta, això em faria plantejar-me a mi mateixa.
2: Sí.
1: Jo crec que molts de nosaltres, convertir-nos en runner i córrer només per menjar tiramisu.
2: La celebració d'aquesta cursa s'emmarca dins de la celebració de la Copa del Món de Tiramisu, on els millors chefs de tot el planeta es troben per determinar qui fa el millor tiramisu. És un concurs d'aquests, de millor tiramisu de l'any.
1: Sí, com el millor xuxu. Definitivament em faig runner, segur. Si començo ara, no?, 10 quilometrets, doncs a l'octubre ja estic en forma.
2: I
1: si venen aquests corredors, a què els convidem?
2: Ui, aquests són de barretes de cereals i merdetes d'aquestes.
1: Ja.
2: Es fotin.
1: Res. Doncs ja els tenim a tots. El l'economista Francisco Navarro, la Núria Solà i tots els runners de Catalunya que vinguin a menjar, home. I la Dolors, vinga, ja la tenim aquí.
2: Sí,
0: bon dia, com esteu? Sí. Avui tenim un matrimoni de forner i sommelier que servim amb salsa de vermut, una amanida de cogombra i mató d'escriptor gironí i una fideuà amb costelló de cuinera de Tossa. I per començar, com a plat fort, us podem oferir un cap i pota d'arquitecte, una cuixa de futbolista al forn o bé un romesquet amb lloms de llibreter. Què us ve més de gust?
2: Mira que fa calor, avui.
1: Sí,
2: però és que he vist el capipota.
1: Ens tira el que ens tira.
2: Sí, ja
1: encara
2: pot fer calor.
1: Que faci calor.
2: Va, anem a pel capipota.
1: Capipota, va.
0: Bona tria, el capipota d'arquitecte.
3: Aquesta capitalitat convida els barcelonins i barcelonines a mirar la ciutat amb ulls d'arquitecte per celebrar la ciutat.
4: Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura 2026 i els seus 39 mercats també formen part del seu patrimoni arquitectònic.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
4: Al restaurant Caníbal hem descobert una persona que ha visitat tots els mercats de Barcelona. És la maresmenca Carola Sitges, autora del blog Tast a Tast, on fa una reflexió exhaustiva sobre els mercats de la capital catalana.
1: Bon dia, Carola.
5: Hola, bon dia, Paula.
1: Escolta, què et va portar a voler visitar tots els mercats de Barcelona? Per què? Per què ho vas fer?
5: Doncs va ser per diferents motius. Els vaig voler visitar perquè els mercats em generen interès. És un costum que tinc molt arrelat. Quan viatjo sempre els visito, els seus mercats, ja sigui a Istanbul, a París, Berlín, Marrakeix, Tòquio. És fonamental per conèixer la seva cultura i idiosincràsia. És com anar a un museu, que encara que no hagis de comprar, és maco de mirar. Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats? Mm-hmm. I si tu només vas a la boqueria, et quedaràs amb una idea molt limitada i estereotipada del que és Barcelona, gastronòmicament parlant, i ja no en parlem del que és Catalunya. En canvi, si també visites el de Galbany, el del Carmel i el de Sants, doncs tindràs una idea molt més aproximada del que és la ciutat.
1: I un cop visitats tots, no sé què t'ha portat visitant-los, quin coneixement, diguéssim, has adquirit fent aquesta mirada crítica, que també tu sempre fas?
5: Uh-huh. M'he adonat que la situació no és tan dolenta com sembla, que 39 mercats són molt mercats. Per altra banda, sí que hi ha una certa homogeneïtzació de l'oferta i la majoria tenen el supermercat a dins i molts paradistes ofereixen els mateixos productes dels mateixos productors. Potser en aquest sentit és d'agrair quan trobes parades que ofereixen productes propis, perquè això és el que els diferencia i és el que els clients ens farà desplaçar-nos per anar-hi a comprar.
1: Entrem amb l'arquitectura ara, que és el que avui més ens interessa. Jo no sé si amb aquestes visites que tu has fet a tots els mercats, creus que podem identificar allò que se'n diu, no sé, com diferents etapes arquitectòniques, no? És a dir, el moment en què han estat construïts i com arquitectònicament són aquests mercats.
5: Sí, i tant. Clarament es podrien agrupar en tres èpoques, a part dels que ja han desaparegut, com el del Pedró, el del Mercadal, el del Born o el del Port. Els que es van començar a construir quan es tapaven les places amb una coberta, especialment a partir de l'època de la dècada del 1840 i fins a principis del segle XX, 1910, són grans estructures metàl·liques de ferro, com el de la Boqueria, el del Born, el del Sant Antoni. Després, els que es van construir entre els anys 60 i 70... per donar solució als problemes d'abastiment que patien certes zones de la ciutat, sobretot en els barris crescuts a la perifèria, a causa del gran flux migratori, com els de Nou Barris, que aquests són amb estructura de formigó i tancament d'obra vista. Aquests són els que pertanyen a l'època del gran boom dels mercats durant el mandat de Porcioles, de l'alcalde Porcioles. Mm-hmm. I finalment, els últims mercats construïts a la ciutat són els del 2003, dins el procés Model Barcelona, que buscava reviure els mercats de barri, com el del Fort Pienc o el de la Marina, per exemple. I després també podríem incloure el cas paradigmàtic del Mercat de Montserrat, que no és que l'hagin reformat, sinó que s'ha construït tot un nou edifici al costat.
1: Mm. Ara hi anirem nosaltres al Mercat de Montserrat, molt, molt, molt interessant. És aquest, jo diria, un moment decisiu, no?, per definir una mica com seran els futurs dels nostres mercats, perquè si els mercats desapareguessin, anem a posar-nos amb aquesta tesitura, tu creus que l'actual sistema alimentari seguiria funcionant igual?
5: Sí, jo crec que això era una de les reflexions tristes que feia a l'article, i era que sí, que jo em sembla que podríem subsistir perfectament sense mercats i prescindir. Tal com està organitzat tot avui en dia, és així. Mm. A moltes ciutats, a Calella, ha passat això. Ja. No hem sortit al carrer a dir no, que no tenim mercat i ara només podem anar a supermercats.
1: Mm-hmm. Què perdríem per això, pel camí?
5: Cultura, salut, diners, el tracte humà, tantes coses.
1: Bé, esperem que no, que sigui només un joc que estem fent. Esperem que no. Moltes gràcies, Carola Sitges, autora d'aquest blog que us recomanem moltíssim, que es diu Tast a Tast, que va néixer una mica com un espai de microcrítica gastronòmica i que amb el temps, diguéssim, va anar evolucionant cap a la crítica, allò que se'n diu profunda i raonada. I, de fet, si us interessa això dels mercats, cerqueu aquest post de la Carola, perquè és realment molt, molt interessant. I res, continuarem llegint. Moltíssimes gràcies. Carola, una abraçada.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Paula.
4: Som al Mercat de Montserrat, al barri de Roquetes, el mercat més modern de la ciutat i el darrer que ha inaugurat la seva reforma. Ha substituït l'equipament dels anys 60, convertint-se en una icona contemporània de nou barris.
1: Bon dia, Santi.
6: Hola, bon dia.
1: Què tal?
6: Molt bé.
4: Santi Gallissà és historiador i guia de turisme. Ell és l'encarregat de fer les visites als mercats de Barcelona dins les activitats de la capitalitat mundial de l'arquitectura.
1: Jo trobo que aquesta iniciativa realment és maquíssima, deixa'm-ho dir. Mm. Aquestes 10 visites a 10 mercats diferents, es diu Arquitectura amb gust de mercat, i de fet ara estem just davant del Mercat de Montserrat, que serà l'últim, em sembla a mi.
6: Sí, correcte.
1: L'últim dels tours que tancarà aquest any. Quan es farà, per cert?
6: Cap al desembre.
1: Cap al desembre. Encara ens en queden alguns, hem de dir, d'aquí sí, fins al desembre, Llibertat, Sant Antoni, Sants, el Ninot, em sembla.
6: Correcte.
1: Això que dèiem, Mercat de Montserrat, quan tu estàs aquí amb les teves visites, Santi, què els hi expliques quan estàs aquí davant?
6: En general, sobretot, parlem del context històric, no?, d'on venim, perquè el mercat no s'entén sense el context històric previ. Llavors, el Mercat de Montserrat, sobretot, s'ha lligat l'any 1960, és el mercat antic, d'aquesta arquitectura més pragmàtica, no? El problema que han tenir és que ha estat com una muntanya. Llavors, és com és diferent aquest desnivell, no? I per això, era com un bloc que frenava una miqueta com un mur i que van fer-ho aquí per les necessitats del barri que hi havia en aquell temps, als anys 60, que la immigració que venia de fora cap a buscar una nova vida, una nova feina a Barcelona.
1: Val a dir que estem situats entre la Via Favència i el carrer de les Torres i, com dèiem, és el mercat més, podem dir-ho així, que gairebé fa olor nou, perquè és el de més recent inauguració. Sí. I tot això gràcies a aquest projecte, no?, aquesta reforma nova d'On Arquitectes, que tenim aquí el Pedro Ondoño. Pedro, què tal?
7: Hola.
1: Com estem?
7: Què tal?
1: Molt bon dia i moltes, bon dia. I moltes gràcies. Escolta, orgull de mercat, tu quan ho veus això ara.
7: I tant, sí. I tant.
1: Ha costat molt de fer.
7: Bé, en realitat el concurs el van guanyar l'any 2017.
1: Uau.
7: O sigui que tots aquests processos són lents i requereixen molts consensos i al final arriba a bon port sempre. Mm-hmm. I aquest ha estat un èxit, sembla bastant interessant.
1: I per tu jo crec que a nivell personal també té un valor molt important aquest mercat.
7: Ja t'ho han dit. Ja t'ho han dit.
1: Sí,
7: són voltes que dona la vida. Jo vaig néixer aquí, aquí al barri, aquí al carrer. Jo jugava de petit aquí a Via Favència, quan era només terra i res més. Jo crec que ma mare, segur que la primera compra que va fer amb el cotxet va ser venir aquí al mercat. segur, a comprar oli, que sempre és la història que a mi m'agrada, que és la màquina de l'oli que hi havia. L'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia i te l'emportaves, no? Però era una cosa bastant maca que tinc gravada.
1: Tinc gravada.
7: I després, pues, curiosament, van guanyar el concurs i van guanyar aquest. Podríem haver guanyat qualsevol altra de les reformes que s'han fet o edificis nous. I mira, una mica de punt sentimental.
1: Home, suposo que hi vas posar l'ànima, perquè tenia, i els teus pares deuen ser els més crítics, no, amb això?
7: Sí.
1: Què
7: no,
1: es diuen?
7: Ara, bueno, els meus pares ja van morir fa temps, no? però tinc la família aquí també, i són duríssims.
1: Sí?
7: Duríssims. O sigui, no m'han dit res bo en cap moment.
1: No t'han dit res bo?
7: Res de bo, vaja. Res de bo. Són supercrítics i jo crec que ara per dintre segur que ho pensen, però no m'ho diuen.
1: Els emplacem a continuar escoltant la conversa, a veure si els convencem.
7: Aviam.
1: A tot això, ara dèiem que el mercat està recent inaugurat, però nosaltres som a fora, ara entrarem. I aquí darrere, clar, encara tenim la sensació d'obres, oi, Pedro?
7: Sí, sí.
1: Perquè tot això que vindria a ser, és el mercat antic.
7: Clar, nosaltres, el mercat antic que tenia el seu interès arquitectònic amb aquestes voltes, aquestes zones vidriades, en canvi tenia la dificultat del pendent. Era molt difícil rehabilitar un mercat que estava amb tres nivells diferents, accessibilitat, logística, era molt difícil. Aquí tenim un espai que acabarà sent un gran parc de gairebé 11.000 metres quadrats.
1: Uh-huh. A nivell de materials, veiem unes portes, no, que s'obren automàticament, de vidre, déu-n'hi-do, entra molt sol, també veig pedra. Com ho heu pensat, això?
7: Bueno, estem molt acostumats als mercats antics, són de totxo, molts de Barcelona, amb estructures metàl·liques molt altes, i fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil. El mercat realment té quatre façanes, quasi podríem dir cinc, perquè com hi ha tanta pendent veiem també la coberta, no? És com una gran cinta amb materials que amb el contacte amb les persones siguin materials nobles. Hem utilitzat la pedra natural, que no és habitual utilitzar pedra natural en equipaments moderns, públics. I en canvi el vidre, allà on necessitaven transparència, no podíem fer un mercat mirant a una façana principal, a un carrer principal, sinó que totes les façanes eren importants.
1: Mm-hmm. Gairebé com una invitació a entrar-hi, vinguis d'on vinguis, diguéssim.
7: Exacte, això mateix, i atravessar-ho.
1: I atravessar-ho, exacte, entrar-hi, que és el que ens interessa. Em sembla a mi que gairebé podríem dir que una de les coses més importants d'aquest mercat passa sota terra.
7: Sí, sí, jo sempre ho he explicat. El mercat, els mercats actuals necessiten una logística molt important.
1: Aha,
7: i també
1: camions,
7: els veïns no poden ser damnificats per aquesta logística, i a sota baixen dos soterranis més el semisoterrani on està el supermercat, que és on es realitza tota l'activitat, tota la logística, tot l'intercanvi, escombreries, tot això passa sota terra, i això és molt important amb els mercats actuals, tant pel funcionament com pel barri.
1: Entrem? Us sembla que entrem?
7: Sí, sí.
8: La gent venia al terra. I llavors està bé mirar al terra per no ensopegar, però també va bé mirar cap a dalt les noves instal·lacions, aquests tubs de climatització, la fusta que fa servir, però sobretot que la gent miri.
1: I si mirem això que deia el Santi, Pedro, si mirem, aixequem la vista i mirem cap amunt, ens ho descriuries això amb ulls d'arquitecte? És a dir, què hi veiem?
7: Bueno, tenim totes les instal·lacions, el requeriment dels mercats moderns, ja no, abans era una coberta, i es posaven unes parades a sota amb fruita, en car, el que sigui, i era obert. Ara els mercats estan acondicionats, han de tenir una temperatura adequada, les instal·lacions van evolucionant contínuament, vam optar per les encavallades que permeteixen una gran llum, encavallades de fusta que donen molta flexibilitat també a la part inferior, on els paradistes també han pogut fer les seves particions, i després tenim una plantació solar fotovoltaica a dalt de 251 plaques, que és una de les més grans que hi ha en edifici públic. Tenim parts de la coberta com a coberta verda. Ningú et diu quina és la viabilitat econòmica de tenir una cuina a casa.
1: Ja.
7: Tampoc ens han de dir quina és la viabilitat econòmica de posar plaques o d'estalviar aigua. Ho hem de fer, simplement.
1: Ah. A tot això, déu-n'hi-do, aquesta parada, permeteu-me que faci l'incís, de menuts, és una gran parada de menuts, ho dic perquè l'altre dia just comentàvem que cada vegada se'n veuen menys als mercats, Sí. I aquesta fa
7: jo
1: goig.
7: Jo compro, jo vinc a comprar.
1: Sí?
7: Sí, des d'allà fa molt temps, però durant l'obra ja comprava fins i tot.
1: I quins menuts, quins minuts cuines?
7: No, bàsicament cap i pota
1: cap
7: i tripa.
1: Corones, petja de vedella, caps de xai, A tot això no ho hem comentat, però diguéssim, totes les parades a dalt, déu-n'hi-do, amb la tipografia es veu molt clar, oi? I veiem els noms.
8: I la curiositat amb el tema dels colors, que ells han volgut triar els colors. Normalment seria la carn, doncs amb el vermell, el verd podria ser amb la fruita, però en aquest cas no coincideix. Per exemple, aquí darrere, el porc, han triat el color negre.
1: Ja.
8: I el peix aquí color negre.
1: Aquí tenim parades de llegums, sempre imprescindibles a tots els mercats.
7: Realment acabes veient que un mercat és un refugi, en certa manera. És un lloc que tots els barris tenen un mercat. El mercat pot ser molt més. Evidentment s'ha de vendre, però també té aquesta
1: una
7: consideració.
1: Una funcionalitat social.
8: Sí, s'ha recuperat una miqueta això que ja antigament ja es feia amb els grecs, els romans, l'edat mitjana, recuperar aquest punt referencial com a punt de trobada, perquè estem molt connectats, però molt desconnectats avui en dia, i que és important tornar amb això. I el mercat és aquest punt referent de que torni també a venir gent jove a comprar, a la qualitat del menjar, que sigui fresc, i el mercat és un d'ells, en aquest cas.
1: A tot això, penso que aquesta reforma no hagués sigut possible sense els paradistes.
7: Sí, sí, bueno, sí? Directe els teníem aquí, com la meva família.
1: Anàveu preguntant.
7: O sigui, estàvem aquí al costat, han pogut dir la seva, ja. I cada vegada més intensament.
1: Jo no sé si podríem parlar amb algun paradista, veure si algú s'animaria. En coneixeu algun?
8: Jo conec el peixeta d'aquí darrere,
1: vinga,
8: molt amable.
1: Doncs, a veure... Si preguntem com ho veuen...
8: A veure... el peixeta hi és, el Sergio. No hi és avui, no?
1: A veure si algú... Ens aturem aquí, diu sí. Xarcuteria Nieves. Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
1: Content amb el nou mercat? Llueix bé? Esteu
9: sí,
1: contents, els paradistes?
9: Sí, molt contents. Hi ha una gran diferència del mercat antic, que teníem totes les deficiències,
1: ja.
9: Doncs aquí en començament, que l'edifici en si ja té molta més llum, els espais són més amplis, més net, més polit, hem pogut fer les tendes una miqueta més gran, llavors podem posar el producte més ben situat, més vistos, es veu molt millor. Mm-hmm. És un dia i nit, ha sigut un canvi molt gran, molt gran, molt gran.
1: Mm-hmm. O sigui, d'aquell a aquest canvi, diguéssim, ens ha una mica canviat la vida, quin seria?
9: A veure, amb el mercat, el nostre mercat Montserrat, sempre havia sigut un mercat, s'havia vengut molt.
1: Uh-huh.
9: Després què va passar? Que l'organització, cada cop, això saben ser de tots descampats, la gent venia de Sant Cugat, venia de Terrassa i aparcava on volia. Uh-huh. Cada cop ha anat costant més a l'aparcament. Tenir un servei gratuït d'aparcament fa molt. I una altra cosa que també és l'aire condicionat. Hem guanyat molt tant el públic com nosaltres.
1: Aquí tenim el Pedro, l'arquitecte, que ja ens explicava que aquesta reforma s'ha fet escoltant-vos a vosaltres, òbviament, perquè si no, malament.
7: I també, bueno, i una cosa superimportant també, que al final jo crec que és lo bàsic, és que es vengui.
1: Sí.
7: Podem parlar d'arquitectura, podem parlar de qualitat, de barri, tot això. Mm. O sigui, l'important és que la gent vingui al mercat i que es vengui. Si es ven, serà un èxit, segur.
1: A nivell de clientela, diguéssim, quin és el vostre públic?
9: Nosaltres, el públic sempre ha sigut una mitjana tirant a gran. La generació d'abans ha conegut el mercat, doncs ha portat, potser, el seu fill. El seu fill s'ha enganxat i segueixen venint. Llavors, els seus fills ara tenen, més o menys com jo, uns 50 anys. La generació que ve darrere, el meu fill de 9, de 10, aquests aquí, els hi costarà. Tot això ve influït una miqueta també per l'horari de mercat, que tenim un horari molt antic, que quan la gent no treballava o dèiem que la dona es quedava més a casa i podia fer la compra, pues es podia habilitar. Però avui en dia tothom treballem. Llavors els horaris s'han canviat. Ara obrim dijous a la tarda també, que abans només obrim divendres. Tenir aquestes tardes, pues, a poc a poc, s'està notant. Sí.
1: Esperem que la gent porti els nens al mercat i que no considerin que perden el temps, sinó que venen a invertir-lo, no?, comprant bon gènere i passejant.
9: Sí, és el que diem. Inverteixes en temps, però inverteixes també en qualitat de producte fresc.
1: Si no, ara anirem a veure la Verge de Montserrat, que la tenim aquí, sí. I li pregarem llarga vida als mercats, diguéssim.
9: Esperem que sí. Josep, moltes gràcies.
1: Et deixem treballar, que tens gent a què atendre.
9: Que vegi molt bé.
1: Una abraçada.
7: Gràcies.
1: Adéu. Posen la brida.
10: Mercat dels bancs fan presidents, l'estat del banc tenir present.
1: Doncs això que dèiem, llarga vida als mercats. Moltes gràcies, de veritat, Pedro Ondoño, arquitecte d'Ona, responsables del disseny i la construcció d'aquest nou mercat de Montserrat, i Santi Gallisà, historiador, dinamitzador i guia de mercats municipals i guia d'aquest cicle que celebrem tantíssim, aquesta arquitectura amb gust de mercat, aprofitant que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura 2026. I de veritat, moltíssimes gràcies, per li he agafat un carinyo immens a aquest mercat ara jo. Em queda una mica lluny perquè jo sóc de Sants. Un mercat que jo m'atreviria a dir que gairebé simbolitza una mica el futur dels mercats de Barcelona com espais oberts, sostenibles i de cohesió social. Esperem que sí, la veritat.
11: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a tu, Paula.
1: Molt agradable. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: I ara el torn del Salvador García Arbós, que no sé a qui deu haver vist avui a la sala del restaurant.
2: És una bella excusa que et diguin. Tothom pot tenir un mal dia. Vaig veure un client habitual entrar decidit a la cuina del restaurant a queixar-se perquè els plats no sortien com s'esperava. Aquest client de tota la vida volia saber què passava. Era un senyor que necessitava verificar que l'amo no hi era i poder fanfarronejar. Ah, ah, ah, jo ja ho deia, ara s'entén tot. Conec algun saltimbanque de restaurants que en aquestes situacions li encanta pontificar. Poden dir missa, però quan el cuiner titular no és a casa, no és el mateix. En aquests casos, hi hagi o no hi hagi l'amo o el cuiner, el més emprenyat és que tingui la barra de dir-te que tothom pot tenir un mal dia. Això, que tothom pot tenir un mal dia, és una excusa infame, injusta i violenta. Trobeu que la clientela es mereix un mal dia, especialment la de restaurants de preu, en què molta gent hi va molt de tant en tant? De veritat que m'han de traspassar a mi el seu mal dia? He de menjar malament perquè estaven malament? No em podrien haver avisat abans que tenien un mal dia i hauria canviat de restaurant o de bar o m'hauria quedat a casa? Per què no em tornen els diners o em conviden un altre dia si no han sabut complir les seves expectatives? Però el pitjor és quan un altre client et digui: ja et dic jo que sempre ho fan molt bé, però mala sort, han tingut un mal dia.
0: El pa, pa. I el vi, vi. Amb Daniel Jordà i Ferran Centelles.
1: Ferran Centelles i Daniel Jordà, benvinguts al restaurant Caníbal. Com esteu?
3: Ben trobats, bé. Molt bé.
1: Visca, visca. Sempre és un plaer que coincidiu. Avui més, eh?
4: Sí, sí,
1: avui
4: sí,
1: més, avui, perquè avui, bueno, som a dos dies per la revetlla de Sant Joan. Esteu bé, per cert? Preparats sí, sí, per la revetlla?
3: Sí. Molt bé, moltes ganes.
1: Sí, fantàstic.
4: A l'obrador, a tope.
1: A tope, eh? Ens vestim de festa avui, clar que sí, perquè farem una mena de revetlla avançada a plena llum del dia. I ja sabeu que Daniel Jordà és el mestre flaquer de Panes Creativos, un forn al barri de Nou Barris de Barcelona, i també el nostre forner de capçalera i Ferran Centelles, sommelier, estimat com pocs, també estimat Daniel Jordà, i responsable del Sapiens del vi del Bulli Foundation i moltes altres coses, i tot un expert en begudes. Òbviament, avui la cosa, diguéssim, que ja sabem d'acabar, tenim coques que maridarem amb begudes, és a dir, què podem veure, no?, amb totes aquestes coques diferents. I ho estic dient en plural, diguem-ho, Ferran, que els fas, estàs fent ullets ja.
3: No, sí, sí, és que ja em pensava que coca és la coca, però ja, ja estic entenent que no, perquè hi ha aquí moltes no. coques.
1: Vas a veure, Daniel, què ens has portat? Què ens has portat?
4: Hem anat per la via clàssica, també. Hem portat coca de fruita, hem portat coca de crema... Coca...
1: I la tercera no la diguis. Hi ha una coca innovadora, però no la desvellis encara. Vale. Et sembla que fem això? Una mica efecte sorpresa. Bé, i tenim dos coques més, llardons, que jo sóc molt de llardons, he de dir. Sí? Ets de l'equip llardons? Molt bé, Ferran. I la coca de crema clàssica amb pinyons, gràcies especials al gremi de pastissers de Barcelona que ens les ha enviat. Això ho ha fet la gent de Vall Florida i s'han unit, diguéssim, a aquesta festa. Dèiem que és festa grossa per flaquers i pastissers. M'ho cansat, Daniel, il·lusionat, com va la feina?
4: Bueno, són diades que agraden de treballar. A vegades la veterania es compta per les vegades que has treballat aquests dies. Llavors, quan portes molts anys, les has vistes de tots colors, des de dies que s'ha anat la llum, que ha plogut, que no ha fet bon temps o que ha fet moltíssima calor. Llavors, cada Sant Joan és diferent. I agraden treballar aquests dies. A l'obrador es fa bon rotllo i tal, i agrada de treballar.
1: Encara que estigueu a 36 graus.
4: 36 sí. graus i a tope de feina, però també és la última de l'any, saps?
1: Ja,
4: després
1: ja.
4: D'aquí baixar la feina, és com...
1: Sprint final.
4: L'últim examen.
1: L'últim examen. Déu-n'hi-do l'examen, ara les tastarem aquestes coques perquè la teva de crema porta aquesta meravella de taronja confitada per sobre, però és que clar, quan ens ha dit una coca de xocolata, Ferran, tu creus que això és una coca o és un pastís d'aniversari?
3: Jo crec que és una obra d'art.
1: És una obra d'art, això? Sí. Mare de Déu.
3: Espectacular.
4: Aquesta l'havíem fet fa 3 anys i vam vendre, bueno, es va vendre molt bé i era la Choco Cherries, que porta cirera natural. Bueno, aquesta li hem posat avui lima confitada, que li queda molt bé també.
1: És rodona, per això ho diem. Com un pastís, partida per la meitat, i aquesta xocolata que fa com una mena d'encenalls grans, que això que deia el Ferran, una obra d'art. Abans de fer una queixalada a aquestes coques, Ferran, jo em preguntava, o pensava, vaja, que durant molts segles es pensava, oi, que les fogueres de la Revella eren com una mena de símbol de protecció.
3: De protecció, sobretot es diu també per les vinyes. I té una connexió molt bonica aquesta festa amb la protecció de les vinyes, pues, al mal temps, a les malalties de la vinya, que ara quan si plou o no plou ara en tenim moltes, especialment els fongs i inclús els mals esperits. Espanten els mals esperits que poden atacar els cultius.
1: I què passava amb el senyor Joan Baptista? Que era...
3: És una paradoxa, sí, perquè és una festivitat que és molt compartida, no? I on ens solem brindar amb vi escumós, amb cava, amb corpinats, amb licors, i és una festivitat on el vi és molt significatiu. I resulta que, atenció,
1: sí.
3: Sant Joan Baptista, segons l'Evangeli de Lluc, era abstemi.
1: Ostres.
3: Sí?
1: Sí, que no...
3: celebrem amb vi. Sí?
1: En el seu honor.
3: I diu així, no beurà vi ni beguda fermentada.
1: Ostres.
3: Sí? No només vi, sinó cap tipus de cervesa, ni cap tipus de sidra, ni cap altre tipus de beguda fermentada.
1: Sí, sí, que sí. L'home que no bevia vi presideix una de les nits més importants del cicle de la vinya, com és Sant Joan.
3: Exactament. Això es coneix com la paradoxa de Sant Joan Baptista.
1: Interessantíssim. Hem dit que el Daniel havia portat xocolata i crema, i la tercera t'ha dit, no ho diguis encara, perquè és d'aquestes coques innovadores. A veure, de què és aquesta?
4: Aquesta és la coca creativa que cada any l'anem canviant. Aquest any ha tocat coco i pinya.
1: Coco i pinya.
3: Que bo.
1: Faig trossets?
3: Que ben jugat.
1: Que soni la música, va.

0: del frescor, no, de la pinya, no, no. És com lleugera, sí. Pensava que seria més, no, dins de les coques.
1: Sí. No?
2: No, i m'agrada perquè el Daniel sempre va tallant, però mai les tastes.
1: No, no, bueno, no, jo per què? Després,
2: bueno, sí, després vol dir demà o demà passat. O sigui, de tant de fer-les, no, ja gairebé estem cansats. A tot això, a sobre la taula, també tenim una ampolla de ratafia.

0: Ratafia, que el Ferran és fan de la ratafia, i ara ens explicaràs que, per tu, perquè demanàvem, Ferran, ostres, a veure quina coca casa amb quina beguda. Després anirem als escumosos, perquè sempre ho associem al xin-xin-xin-xin. Però bé, la ratafia ens vas dir, escolta, això, amb la coca de fruita i amb la coca de xocolata, top, top. A veure, per què?
1: És bestial, la ratafia. A mi m'agrada dir-li que la ratafia és el jaguemàster català i m'agrada molt potenciar el seu consum perquè és una, té molta identitat nostra, no? A més, és una beguda màgica perquè hi ha multitud de receptes, no hi ha només una recepta única. Són receptes que es guarden de manera secreta a les famílies i són receptes que es fan utilitzant moltes de les herbes i les espècies, moltes d'elles també de l'entorn. Llavors, a mi m'agrada dir que la ratafia és com una fotografia líquida d'aquest paisatge, no? I a més, totes aquestes herbes i espècies, moltes d'elles que s'utilitzen, com les nous verdes, com les farigoles, com moltes de les herbes aromàtiques que s'utilitzen, es cullen per Sant Joan. Llavors és com un maridatge molt, també...
0: Tot està lligat,
1: a més és excepcional. No puc fer res més que recomanar un llibre que es diu El llibre de la ratafia, del Josep Escudero, que és un dels grans llibres que t'expliquen tots els secrets sobre aquesta beguda. És un llibre molt, molt bonic. Mm. En aquest cas estem provant una ratafia.
0: No estem provant, no, serveix. Sí, Ferran. De moment encara no
1: estem,
0: ha tastat
1: Estem observant.
0: Sí, mira, tu ens dones un gotet de ratafia i jo et dono el tros de coca, en aquest cas de crema i fruita. Que, Daniel, aquí...
1: Un bon intercanvi.
0: Gràcies. Aquí em crida l'atenció una cosa, que és que, a veure, les fruites que tu has triat per posar, ho dèiem, és aquesta taronja que ja et diu menja'm, que és molt bona, però no hi has posat totes les altres fruites de capçalera de les coques de tots colors, eh?
2: Ja,
0: com és això?
2: La fruita, al igual que les panses, divideix el món en dos equips que no es parlen gaire. Posar fruita i que te la treguin fa molta ràbia, saps?
0: Això et consta, eh?
2: Sí.
1: Daniel, no, jo tinc una mica de hate a aquella que és de color la de verda.
2: El meló.
1: És meló, jo? És meló?
2: Bueno, diuen que és meló.
1: Però podria ser qualsevol cosa, no?
2: Crec que és carbassa, més aviat, que tinta i tal. I sí que sé que el concurs de coca tradicional n'ha de portar. I són molts els que ja no li posem quan el dia de la diada, però hi ha gent que la demana, perquè hi ha gent que si no porta tota la fruita, doncs ja pensa que no és una coca. I és una mica la batalla que tant. Nosaltres, de totes maneres, la posem sense coure, perquè així no caramelitza dintre el forn i és més bona de sabor.
0: Clar.
1: Perdoneu, mireu que hem fet maridatges en aquest restaurant caníbal, però aquest és dels bons que...
0: Aquest és dels bons, perquè
1: aquesta ratafia té una complexitat excepcional. Coriandre, clau, isop, nou verda, nou moscada, camamilla, Maria Lluïsa, anís estrellat i fins a 22 herbes i espècies diferents, la que estem provant, que sempre ha de portar, sempre, nous verdes amb maceració.
0: Ratafia rosset, que no hem dit ratafia, encara.
1: Una dada molt interessant, el 60% de la ratafia rosset, que ens fan unes 160.000 ampolles, es ven única i exclusivament a la Garrotxa.
0: Sí,
1: per això que és el consum de ratafia, tothom tenim com la nostra marca, com molt, molt pròpia,
0: i més
1: les persones de la Garrotxa en veuen molta.

I ens en queden encara dues coques per tastar, que són, bueno, són dues de les clàssiques, ja ho hem dit. En aquest cas, clar, jo és que la teva, que porta crema amb la fruita, ja la posaríem al costat de la fruita, sí, per entendre'ns.

0: una tastelà de crema que ens ha enviat el gremi i la de llardons, que també s'ha enviat el gremi de pastissers, perquè la de crema és la clàssica, eh? I ja tothom ens la imaginem amb els pinyons per sobre. Tu aquestes les fas, per cert? Fas
1: jo...
0: llardons o no?
1: Llardons, no, perquè no tenim molta calor a l'obrador i no ens... se'ns desfan les capes de greix i no quedaria... follada, no? I no la fem, no la fem per això. A Madrid Fusion es va presentar la millor palmera del món i estava feta amb mantega de porc.
0: Mira, veus?
2: I... era del DNA del Jordà, no?
1: No.
2: D'un impostor.
0: No, pobra, que no ho pot fer, que té massa calor a l'obrador. No ho pot fer. Bé, aquestes dues, diguéssim, les hem agrupat, la de crema i la de llardons, perquè, segons Ferran Centelles, casen perfectament bé amb un vi escumós. Però és que, clar, vi escumós, ara ja hem de fer un manual abans de dir.
2: Exacte, se'ns ha complicat.
0: Com ho expliquem,
2: sí,
0: això?
2: Sí, sobretot m'agradaria fer la reflexió de que durant la història el vi escumós ha anat fent-se de més dolç a més sec. Sí, però exageradament, perquè al segle XIX tenim un escriptor anglès, Henry Bizetelli, no sé si ho estic pronunciant bé, que ens va explicar quants grams de sucre es ficaven als vins escumosos segons a la nacionalitat on enviessin, no? I deien els francesos, entre 40 i 60, els anglesos una miqueta més sec, de 20 a 30, no? I els alemanys 80 grams, i els russos, els escumosos dels arts, 200 grams.
1: Wow.
2: Sí, que era una bogeria. Mm-hmm. Tot això ha canviat moltíssim i ara ens agraden, sobretot aquí a Catalunya, els Brut Nature, que són escumosos que porten... no porten sucre. Això és com ens agrada veure. També hi ha els extrabruts, que són 6 grams, i fins i tot el brut, que també en fem molts, a 12. Però res a veure amb el que es feia abans. Sí, res a veure amb això. Mm-hmm. I per celebrar aquest Sant Joan, m'agrada sempre rememorar el primer vi que es va fer escumós sense sucre afegit, que es va fer a Catalunya per la família Mestres, i el van emmarcar amb la paraula el vi sol.
0: Vi sol tot junt, sí, però en referència...
2: al que no portava sucre, vull dir que som una mica també impulsors, inventors d'aquest vi escumós sense sucre. I a mi m'agrada molt, molt també el maridatge, és un maridatge cultural.
0: Mira, et dono un trosset de llardons a Daniel, sisplau, prova alguna cosa. El Daniel només tasta el que no és seu.
1: Està cruixent, eh?
0: Boníssima. És que ben feta la coca de llardons, que hi ha millor. Totes són bones, eh? Però...
2: excepcional, eh?
0: Boníssima. Ara ens falta l'escumós. Perquè si faig un glopet de ratafia, què?
2: Anirà molt bé, també.
0: Sí, també. Sí, sí. Clar, ens has fet aquesta mena de... no, brut natura, tot això que m'ha explicat. Però un gran escumós de llarga criança, aniria bé aquí?
2: Aniria molt bé, i sobretot amb el tema de la crema. Els escumosos, quan fan la criança i quan estan mesos sobre els llavats els donen molt de cos, molt de sabor de proteïna, molt de sabor umami i molta cremositat al paladar. Llavors, per aquestes coques de crema, que són amb aquesta potència i sabor, i res millor que un escumós, en aquest cas no jove, sinó un escumós que hagi passat molt temps amb criança, que són més delicats, continuen mantenint la bombolla, no? I guanyen amb paladar i guanyen amb cremositat. Deliciosos, eh? Mm-hmm. Grans reserves, corpinats, tots ells, clàssic Penedès, que també hagin envellit a les caves. El gran secret del vi escumós català de qualitat és que les bodegues, els cellers, guarden molt de temps el vi, i això l'enriqueix del sabor dels llevats que estan dins de l'ampolla.
0: Mm-hmm. És a dir, que per resumir, no? Un gran escumós català per coques, anem a dir, com la de crema, com la de llardons.
2: Exacte.
0: I després aniríem amb la ratafia, amb una coca de xocolata. Exacte. O una coca de fruita confitada.
2: Em semblaria molt adient. Molt adient.
0: Moltes gràcies, de veritat, Daniel Jordà, per aquesta generositat sempre. No. I ara continuarem menjant. I brindem, és que no farà soroll, però escolta, brindarem, encara que sigui amb goig de paper, clar que sí, aquesta ratafia fantàstica. Moltes gràcies, també. Ferran Centelles.
2: No, que ho passi molt bé, tu, un poc, la gent, amb cap, les persones, a gaudir de la revetlla.
0: I moltes gràcies per aquesta temporada, també, que déu-n'hi-do, totes les coses que m'ha après amb aquest duet fantàstic de Daniel Jordà i Ferran Centelles. Xin, xin, xin, xin, i bona revetlla.
2: Bona revetlla, punics.
0: Yeah. escolteu, acabem, ja ho sabem, ara anem del món dolç al món salat, perquè sempre acabem amb l'especialitat que són, avui anem a tastar uns tradicionals fideus a la cassola, que ens els serveix Carme Boada del restaurant Sabarca.
1: Ja apuntaria
0: bé. També. La Carme Boada és del restaurant Sabarca, de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, i és un dels restaurants que participen en aquesta campanya gastronòmica que celebrem, que es diu Mil i una maneres de fer els fideus a la cassola. Ara descobrirem que aquesta n'és una, però que n'hi ha moltes més i que fins al 28 de juny podeu tastar a Tossa de Mar. Escoltem la Carme. Adeu, estimats.
2: Adeu, adeu.
0: Bona revetlla.
2: Bona revetlla.
1: Bona revetlla.
3: La nostra proposta gastronòmica en aquest menú especial aquest any inclou el pop. Tenim en el nostre menú, tenim inclòs la fideuà marinera amb pop, no? I els fideus a la cassola, que evidentment són més caldosos, amb pop i costelló, no? Per remetre una mica al mar i muntanya i, bueno, fer una proposta que sigui més enfocada cap a plats marítims i receptes marineres de tota la vida, que és una mica el nostre ADN, amb productes de proximitat, que pugui ser, i aquest cop amb el pop també és un producte que té un gust molt específic i molt especial. I després, fora d'aquest mes, sempre teniu fideus a la carta també, no? Com no podia ser d'una altra manera.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, penúltim menú de la temporada, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Conchi Vecino, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: ma mare, segur que la primera compra que va fer amb meu amb el cotxet va ser venir aquí al mercat a comprar oli. La màquina de l'oli que hi havia, l'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia, però era una cosa bastant maca que tinc gravada. Tinc gravada.
1: Diu que fa uns dies que surt i sola caminar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Aquest dilluns, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i el prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Més notícies. Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. Entre dilluns i dimarts, França assolirà temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt, i avui tancaran 850 escoles. Les altes temperatures, superiors a 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya. I el Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde David Bote ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. La majoria de les víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes els prenia el mòbil de les mans i fugia de l'estació. El detingut està acusat de 8 robatoris violents entre maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja a uns 8.000 euros. I al Festival Sónar, aquest cap de setmana, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. La matinada de dissabte, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon als voltants d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels aparells. Quan el van escorcollar, li van trobar més d'una trentena de mòbils amagats als pantalons. Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup al Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres. Al mateix grup del Mundial, aquesta matinada, s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. I tot just ara, a les 3 de la matinada, ha arrencat el Nova Zelanda-Egipte, de moment 0-0. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0. L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia, dimarts 5è i definitiu partit. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Pecco Bagnaia. I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge, a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
0: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
5: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
6: Per orelles fines i cors oberts.
5: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
5: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
5: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Fa uns dies l'empresari tecnològic Elon Musk assolia una nova fita en la seva carrera. Es convertia en el primer bilionari de la història. Sí, ho heu sentit bé, bilionari amb B, un milió de milions d'euros amb la sortida de borsa de la seva empresa SpaceX. La seva fortuna es va disparar, això vol dir que té més diners que el PIB de països com Suïssa o molts d'altres, per exemple, o més del triple de diners que les segones o terceres fortunes del món. O atenció, ell sol té més diners que gairebé la meitat de la població del planeta. És molt bèstia aquesta dada, aquest titular, i estem parlant directament d'una bogeria de diners de quantitats inimaginables, no? Ens preguntem, no? Quantes vides necessitaria Elon Musk per gastar tot el que té? No es pot ni calcular. Potser ens conformarien que durant l'única vida que viurà Elon Musk donés exemple i demostrés que entre algoritme i algoritme tenir molts diners també serveix per construir un món millor. I segur que pot crear fundacions i segur que pot crear ajudar a molta gent. Nosaltres des d'aquí a la Revolució li diem també que està molt bé tenir bones idees tecnològiques i guanyar diners, però que ajudar els altres a la vida és molt millor. Alors on danse. Alors on danse. I avui comencem molt forts. Entrevistarem l'exjugador de bàsquet, emprenedor i assessor financer Ferran Martínez, un home que s'ha reinventat totalment i a més que ens presenta el seu nou llibre. També parlarem amb el creador d'un curtmetratge que ajunta dues paraules que parlen d'innovació, la intel·ligència artificial i Gaudí. També escalfarem motors per la Catosfera, una trobada tecnològica a Girona que fa anys que s'ha convertit en imprescindible. I acabarem parlant també com fomentar vocacions científiques per als joves i sobretot per les nenes. Ja sabeu, sempre els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
1: I avui, oients, ens visita un gran esportista i puc dir que és una gran persona. D'entrada, si em permeteu la broma, perquè fa 2 metres i 13 centímetres, però sobretot perquè té un currículum esportiu espectacular com a jugador de bàsquet. Va jugar en equips com el Joventut, el Barça i el Panathinaikos grec, i a més de 150 partits amb la selecció espanyola. Però Ferran Martínez ha demostrat que també és un gran exjugador. Ha sabut reinventar-se molt i demostrar que si apliques la mentalitat i la fortalesa de l'esport professional a l'emprenedoria i a les finances, pots tornar a aconseguir l'èxit. Què tal, Ferran Martínez, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Escolta, felicitats, perquè jo dic que ets una persona, nou llibre, ara en parlarem, però que sempre et reinventes, no? Jo no sé com ho has aconseguit a la teva vida, no? Que tot et vagi bé.
2: No, aviam, que tot em vagi bé, també és relatiu, no? Jo el que sí que puc dir és que sóc molt feliç amb el que estic fent ara, el que vaig fer abans, i que els esportistes tenim una sort molt gran, que és tenir dues vides. La primera, com a esportista, va ser fantàstica, però la real és quan et retires, i a partir d'aquí, totes les experiències i valors que vaig treure de la primera, doncs les he pogut anar aplicant a la segona vida, amb coses que m'apassionen i m'encanten, com és la tecnologia, les finances i tot això, no?
1: Molt bé, avui ens presentes el teu llibre, expliquem l'algoritme de l'èxit, ja ens agrada que hi hagi la paraula algoritme, l'algoritme de l'èxit. Què hi expliques i per què l'has escrit, Ferran?
2: Aviam, el primer és el sisè llibre que escric, o sigui que, com pots veure, m'agrada molt escriure i intentar treure de dintre tot el que porto de tants anys, no?, d'experiències. Ja tinc 58 anys, vull dir que ja sóc tot un veterà. I al final, doncs sí, el que intento és a partir de les vivències que he tingut, tant en el Barça, el Joventut, el Panathinaikos, la selecció, temes del rendiment esportiu, doncs com extraure això per poder tenir un alt rendiment també a la teva vida posterior, realment fer el que més t'agradi, intentar-te rodejar de gent molt bona, igual que feien amb els equips on jugava, i sobretot anar fent projectes nous, no? Vaig començar amb una etapa d'assessorament financer amb diferents bancs, creant departaments d'esports and entertainment, que això em va donar molta formació financera, i després també amb inversió tecnològica, tant primer amb startups i després en companyies de disrupció, pues, blockchain, i intel·ligència artificial i computació quàntica, o sigui, molta cosa.
1: Clar, qui el llegeix aprendrà a gestionar els seus diners i les seves inversions, perquè el llibre dius, no?, una frase interessant: un dels grans errors del nostre model educatiu és que ningú ens ensenya com funcionen els diners, què ens haurien d'ensenyar, i creus que la gent que el llegeixi doncs sabrà quin és aquest algoritme de l'èxit, sí?
2: Bé, més que no es tracta d'una fórmula que si l'apliques ja ho saps, si no seria un xollo això, no?
1: Sí.
2: Al final el que intento és, quan parlo de llibertats financeres em refereixo a que la millor inversió que pots fer és en formació. Llavors la gent normalment inverteix perquè li diuen que inverteix allà, però no saben realment on fiquen els diners, no? I jo el que estic dient és que com més et preparis, més et formis, més aprenguis i més disciplina tinguis, més capaç seràs d'agafar el control de la teva vida, inclús que quan vagis al banc i et diguin, et recomanin alguna cosa, tu puguis dir, no, és que això no m'interessa perquè jo vull això, això, això, perquè potser tens més coneixements que els propis banquers.
1: Clar, tu dius, en el llibre hi ha un capítol que digues sigues el teu propi entrenador.
2: Sí.
1: Tu has estat l'entrenador de la teva vida.
2: Clar, és el que diem que està bastant de moda, l'autocoaching.
1: Què és l'autocoaching?
2: L'autocoaching, bé, més o menys, és a dir, que tu puguis d'alguna manera autogestionar les teves pròpies emocions i anar trobant també el teu propi camí per ser feliç a partir d'una sèrie de valors que portes molt innats, no? Com és l'optimisme, com és la consciència de debilitats i fortaleses que tens, molt els hàbits que fas servir cada dia, moltes coses, no? El compromís i sobretot l'alt rendiment que tota la vida has tingut com a esportista, pues que ja ho portes a dintre i que ho exportes després a la vida de fora, a la real.
1: Dius també el llibre, la IA no és un rival, sinó una palanca. Què vols dir, que parlem molt d'intel·ligència artificial?
2: Clar, home, és una ajuda brutal que tenim i l'hem d'utilitzar com el que és en veritat. No és ni un psicòleg personal que li pots preguntar els teus problemes,
1: sí,
2: i que et dirà el que tens que fer, ni tampoc és una cosa per fer consultes, perquè per això hi ha altres sistemes, no? Que si és veritat és que arriba un punt en què bueno, té tal potència que la gent confon això amb com si fos una altra persona i que t'està entenent, que t'està ajudant, i no és així. I tot i això, el que entenem per intel·ligència artificial és una part molt petita del que serà en el futur, no? I és si realment en un futur les IAs podran arribar a tenir certa consciència, certa empatia real, o que al final podran tenir hasta ironia, sentiments i tot això, que és una cosa que bueno, a lo millor algun dia arriba a passar.
1: Molt bé, pots explicar, Ferran Martínez, què és el mètode 305, que estic molt intrigada? Es pot explicar?
2: Sí, perquè això és un dels llibres que vaig escriure, el quart llibre, que parlava sobretot de sistemes que jo havia utilitzat com a jugador, que jo no sabia que eren 100, però que es veu que sí que ho eren, doncs era exercicis de respiració, exercicis
1: sí,
2: de...
1: Abans de fer aquell tir?
2: Això abans dels entrenos, sobretot temes de visualització, de respiració,
1: sí?
2: Que t'ajuden a baixar pulsacions i estar molt més concentrat, i que tot això que jo utilitzava com a jugador i que ho havia après llegint un llibre, justament, que es deia Biofeedback, abans dels Jocs Olímpics de Seul, que ho feien servir esportistes americans com el Carl Lewis,
1: i visualitzaves aquest moment?
3: El triple de Ferran! Triple de Ferran Martínez, 28-26 Olympiacos.
2: Sí, bueno, al final érem...
1: On sí. Era això? A veure si ho saps. Eurolliga?
2: Sí, l'Eurolliga del 94, que vam quedar campions amb la penya contra Olympiacos, el primer equip català amb quedar campions d'Europa.
1: I explica'm aquesta visualització, tu, què vas fer?
2: El tema era que no, tots els jugadors tenim sempre uns hàbits molt concrets, no? És, els dies abans del partit, doncs, fem entreno al dematí, dinem,
1: sí.
2: Fem la siesta, i a la siesta visualitzava com seria el partit. Doncs, sapigués...
1: I es feia realitat, sempre?
2: Bueno, és com si ja ho hagués viscut abans. D'alguna manera, no és vaig a dormir, em quedo fregit i somio mil coses, no. Mentalment, doncs, veia com em defensarien, qui em defensaria, com seria el partit.
1: I et passava això? Perquè això amb el Xesco Espar, que també s'ha dedicat al món del
2: també
1: Barça...
2: També ho fa.
1: També t'he parlat alguna vegada, eh?
2: Doncs sí, jo crec que és molt important.
1: O sigui, és molt important la visualització.
2: Sí, sí, sí, perquè tu t'estàs imaginant ja, com serà el partit.
1: Però sempre passa, Ferran, és a dir, ja puc visualitzar, escolta, a mi vaig visualitzar en una casa fantàstica ara mateix, no? Amb quatre piscines. Mira, escolta, no a tothom li passa, que es visualitza en una casa i quatre piscines i et passa.
2: Un exemple concret, amb aquest partit amb l'Obradovic, la final que vam jugar, és que com jo sabia que em defensaria Fassoules, que era un tio igual d'alt que jo, i que no em seguiria a la línia 3, doncs jo els moviments eren enfocats a intentar-lo treure de la zona. Si ell no em sortia, tenia possibilitat de tirar el triple, i si em sortia, tenia possibilitat d'entrar dintre la pintura i fer-lo contra 1. Llavors, tot això ja ho havia visualitzat prèviament, no? Perquè és una qüestió també de concentració. I el tema d'exercicis de respiració i de fer exercicis amb el diafragma és el que utilitzen els que fan apnees, i per això poden aguantar 5 minuts a sota l'aigua.
1: I com es fa això?
2: Pues, bueno, són petits hàbits, és una espècie d'entrenament. Tens que fer una espècie d'abdominals cada dia, també fer exercicis de meditació, de posar la ment en blanc. Tot això ho vaig escriure en el llibre aquest Centre 105 i que m'ha ajudat en moltes coses també.
1: Molt bé. També parles dels teus pitjors tirs.
2: Bueno, clar, perquè he tingut vivències molt, molt dures que m'han fet ser capaç d'adaptar-me a qualsevol condició o circumstància. Per exemple, en l'any 91 vaig tenir una lesió molt greu al peu, que em van dir que no podria jugar mai més. Em van operar 3 cops. Vaig tenir que renunciar a anar als Jocs Olímpics de Barcelona. Imagina't el que és de dur això per intentar recuperar-me. I al final, doncs, tota la vida vaig jugar durant 11 anys amb molt de dolor i amb molts antiinflamatoris. Doncs em vaig adaptar, vaig tenir que canviar el meu estil de joc per d'aquesta debilitat, que era que no podia saltar amb el peu esquerre, millorar el tir de 3, millorar el joc amb l'esquerra i transformar-me una mica.

0: Jo dic que el Ferran Martínez, que l'he entrevistat moltes vegades, jo t'he entrevistat moltes vegades al llarg de la meva vida, perquè jo també porto moltes entrevistes, però t'admiro per diferents coses i que vaig fer un programa que es diu L'ho he superat. Com saps, també jo crec que el Ferran ha superat moltes coses i ha estat exemple de que la vida es pot tornar a començar, es pot arrencar, es pot crear projectes i, a més, explicar que aquest home no para, perquè està a Rental, ara m'ho expliques, i a Vi Evolutif, amb Iñaki Urdangarín, que també vau fer aquesta presentació. Suposo que també defenses l'Iñaki, que l'hem vist més als mitjans, el dret de l'oblit de l'Iñaki, tu que el coneixes, no? Una persona que, evidentment, doncs, ha estat, no? Jutjat, no? I que ha passat tot el que ha passat, però que tu també dius, també té dret a l'oblit i a seguir endavant.
1: Clar, jo conec l'Iñaki des de que té 18 anys, estàvem junts a la residència Blume, quan érem joves, els dos jugàvem al Barça, els dos tenim la mateixa edat, compartíem el vestidor de bandatges en el Palau Blaugrana, perquè els de handball entrenaven abans que nosaltres i els de bàsquet entrenàvem després. És el conec de tota la vida, no? Ell va tenir una època brillant com a jugador de handball, amb medalles olímpiques, títols i tot, va tenir un sotrac molt fort en tot el que li va passar i, òbviament, clar que sí que té dret a reinventar-se i aprendre també de les experiències que ha tingut i convertir-les en algo positiu, que és el que està fent i el que estem fent junts, juntament amb altres dos socis, a Vivolutif, no? Que és una empresa doncs, de coaching esportiu, però no només per a esportistes o atletes, sinó també dirigit a empreses que busquen el rendiment i com provocar aquests canvis a dintre de les companyies.
0: Clar. També, com fas aquest coaching ara, que ens escolten emprenedors, directius, també fa conferències, com treballa bé un equip, no? Perquè tu parles, en aquest llibre que avui ens presentes, també parles del síndrome del vestuari buit, de despertar d'un somni, és a dir, un equip no és fàcil, hi ha egos, hi ha directius, no? Gestionar bé l'equip, què recomaneu?
1: La clau de tot això és aconseguir que tots els membres de l'equip estiguin super motivats i alineats per aconseguir l'objectiu final. Perquè els equips, jo aquí he tingut experiència amb molts equips obligats a guanyar tots els títols, realment la tasca que teníem que fer entre tots, i sobretot l'entrenador, és tenir igual de motivats el jugador que jugava menys com el més titular de tots, no? Perquè al final l'èxit individual de cada un estava amb l'èxit conjunt de l'equip de si aconseguíem els títols. I llavors això és adaptable també a les empreses i a la vida en general, no? Al final tothom tenim el nostre ego, però tenim que posar aquest ego al servei del company, i això és el que hem ensenyat també a l'esport, intentar fer millor el del cantó, perquè si ho fas així, doncs trauràs un alt rendiment tant teu com el de l'equip.
0: Clar. A més, dius en el llibre, juga per guanyar la vida que mereixes. Clar. Molta gent dirà, escolta, Ferran...
1: Jo mereixo més, no?
0: No, però escolta, no és tan fàcil, no? És a dir, clar, en aquest llibre, aquest algoritme que de l'èxit, és un llibre que no vens falses promeses per fer-te ric, però sí que és un manual d'estratègia per treure partit al teu talent, no? El teu treball i la teva vida, no? Que al final és el que un vol, no? Que tenir, doncs, un bon futur, no? Ja sigui personal o professional, no? Això és el que vol tothom.
1: Clar, clar, però ningú ha dit que fos fàcil. El que sí que està clar és que tothom ha de lluitar per aquest objectiu. I ara l'esport ens ha ensenyat a nivell de disciplina que si tu ets ordenat i tu tens una metodologia, que el llibre no explica que té que ser aquesta, sinó que cada un té que trobar la seva. I al final, quan parlo d'èxit, no parlo d'èxit econòmic o professional, parlo de felicitat, el que entén cadascú per felicitat, no? Que en el meu cas doncs és tenir una família, tenir la meva dona Maria, els meus fills, el Sergi i l'Anna, tinc dos nets, en Pep i en Tomàs.
0: Ja, tens dos nets? Això ho sabia.
1: 58 anys, 58.
0: Ah, 58?
1: I dos nets, un de 2 mesos i un altre nen de un any i mig. Tu imagina't, la felicitat què és? Doncs és això, que hem estat vivint a països com Grècia, amb tota la família junts, amb diferents equips, a Itàlia, tot això, i que al final hem sigut una pinya i que al final doncs, és una motivació molt gran poder fer tantes coses sempre amb un equilibri emocional molt important familiar, clar.
0: Has dit també una altra frase, pensaré en gran i actuaré en petit cada dia. Clar. Posa'm exemples d'aquests actituds.
1: Això són, bueno, és molt aplicable, ho fan els japonesos molt, no? Que són petites coses fetes cada dia que produeixen grans canvis.
0: Per exemple?
1: Bueno, explico un exemple molt concret de bàsquet, no? Jo cada dia dedicava 5 o 10 minuts al dia a fer exercicis de fer més forts els dits. Doncs ja fos flexions amb els dits, agafant la pilota amb una mà i tenir-la 10 minuts seguits sense deixar-la anar fins que els dits ja no aguantaven més i es queia, perquè són pilotes de bàsquet que són grans, i això que ningú s'enterava, ni els entrenadors ni ningú, feien que agafés molt més tacte a les gemmes dels dits, i tenia molta més precisió a l'hora de tirar. Per això tenia bons percentatges. I quan em deien, uf, aquest jugador quina potra que té, mira, ha tirat aquest xurro i li ha entrat, pues no era sort, era entrenaments petits, hàbits diaris que produeixen grans canvis.
0: Tu has estat molt disciplinat a la teva vida, eh?
1: No, bueno, i he sigut molt curiós per intentar fer coses diferents a les que tothom feia, no? Si els pivots en aquella època estàvem acostumats a posar bloquejos, a agafar rebots i tirar de sota la cistella, doncs jo perquè no podia botar, podia tirar a tres, podia jugar en moltes posicions, no? Perquè que avui en dia l'evolució del bàsquet, els jugadors són molt polivalents. Doncs sempre m'ha agradat fer coses una mica diferents i tenir curiositat per aprendre.
0: Clar. Pregunta que et faig, també que saps on invertir. Si tinc, imagina't, algú que tingui 10.000 euros i els vol invertir, què recomanes avui a l'oient? On els invertiria? Les tecnològiques?
1: Sí, si són, o sigui, aquests diners no els necessites i són un estalvi que tens, el primer que et diria és que diversifiquessis, no fiquessis tot en un sector concret. Les tecnològiques, òbviament, m'agraden molt, però jo no ficaria tot en tecnològiques. Llavors, n'hi ha molts sistemes d'inversió, uns d'ells, jo el que diria és també investiga el que són les noves inversions que existeixen, que és la tokenització, el Web3, el que es diu finances descentralitzades, i un exemple és Rental, que és una empresa on estic, que justament fem tokenització immobiliària, que és juntar el millor de la inversió immobiliària que tothom coneix i fer-la accessible a qualsevol tipus de persona a través del blockchain. Pues això, que pràcticament ningú coneix, pues ho has d'investigar per descobrir noves maneres d'invertir, aquesta o moltes altres que existeixen.
0: Molt bé, per acabar et faig un exercici que m'agrada molt, Ferran Martínez, que ha presentat un llibre que us recomanem moltíssim, L'algoritmo de l'éxito, reinventa-te i alcança la libertat financera, reinventa-te i guanya aquesta llibertat financera. Digue'm les quatre persones més importants a la teva vida, a banda de la teva família, professionalment, que t'han ajudat. Que
1: a banda
0: ajudat.
1: De la meva família.
0: Sí, bueno, que t'han ajudat més, eh? És a dir, que ja, perquè jo dic, tothom li ha anat bé perquè algú li va donar una oportunitat. A qui destacaries que et va donar aquesta oportunitat, Ferran?
1: Jo diria que, per exemple, a nivell de bàsquet, de les persones més importants que vaig tenir és el Díaz Miguel, que és l'entrenador que em va portar a la selecció amb només 17 anys.
0: Sí, qui més?
1: A nivell empresa... Ostres, és que és molt complicada aquesta pregunta.
0: Aquesta pregunta, ja potser són 15, però t'he de fer triar 4.
1: I no pot ser de la família, dius? Bueno.
0: No, també la teva família,
1: no,
0: eh?
1: Sí.
0: La teva dona, els teus fills...
1: La part més important, sobretot, ha sigut la meva dona per una qüestió. Nosaltres ens vam casar l'any 90, que érem superjoves, amb 23 anys, I pensa que el que és per una persona jove poder marxar a un altre país amb els nens amb 5 mesos i amb un any i mig i canviar de vida, això també és sortir del teu estat de confort, no? I sempre hem anat junts a tot i hem sigut una pinya, per tant ha sigut molt important.
0: Com es diu la teva dona?
1: Maria.
0: Maria.
1: Sí. En el seu moment puntual, Jaume Berenguer va ser el primer entrenador també que em va portar al Barça i amb el que vaig començar a jugar a bàsquet. Bueno, va ser molt, molt important també a la meva vida i ja està, em queda un.
0: Bueno, una altra. Ja una altra.
1: Deixaré algú, és difícil. Bueno, jo amb aquests tres crec que estaria,
0: que sí.
1: Estaria bé.
0: Doncs això és l'algoritme de l'èxit i la teva vida, l'èxit, no? La Maria, aquestes persones que em deies que t'han donat una oportunitat, i ara s'emocionava el Ferran, perquè quan parla de la seva dona, i això és molt bonic, s'emociona, que també està molt bé. Les persones que tenim al costat en el viatge de la nostra vida són molt importants. Ferran, felicitats per aquest llibre, per aquest viatge, un plaer que hagis tornat a passar pel programa, i t'emplacem a tornar-hi, qui sap si d'aquí, jo espero que abans de 10 temporades, que torni el Ferran Martínez, i felicitats per tot, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0, desena temporada.
3: Disculpe, su entrada?
4: Soc Antoni Gaudí, i aquesta és la meva església.
3: Señor, usted no puede entrar por no haber pedido cita previa.
0: Aquest és un fragment d'un curtmetratge que potser molts heu vist a les xarxes socials. Què passaria si Gaudí aixequés el cap? Avui hem convidat el seu creador, és el Joan Rietveld, un director de cinema amb una llarga trajectòria en què hi ha pel·lícules, videoclips, i que sempre ha apostat molt per la tecnologia i la innovació, i des de fa un temps també està treballant amb la intel·ligència artificial. Jo veig que no para a les xarxes socials. Què tal, Joan? Benvingut a la Revolució.
5: Hola, moltes gràcies, aquí estic.
0: Què tal? Perquè et veig amb Gaudí. L'altre dia també et veia amb les jugadores del Barça.
5: Sí, les jugadores del Barça, sóc molt fan, i vaig dir, vaig a fer aquí una coseta.
0: I apareix segueix ell, amb tot de gent, és a dir, ara m'explicaràs, però aclarim-ho d'entrada. És un curs generat tot a mia, el de Gaudí?
5: Sí, absolutament, tot està fet a mia, fins i tot la música, que, bueno, jo sóc músic, a mi m'agrada molt la música, i utilitzo la IA amb els temes musicals que jo vull. Per exemple, en el cas del Gaudí, jo em anava mirant la pantalla i anava pensant quina música aniria, perquè aquí hi ha recordatori al cant de la Senyera i Rosa d'Abril. Llavors, amb aquestes dues cançons, Rosa d'Abril i Som i Serem Gent Catalana, hem construït tota la banda sonora. I jo, a base de proms i a base de notes que jo li he anat pujant al Suno, tocades amb el piano, he anat construint tota la banda sonora en funció... Cada tros té el seu fragment
0: com
5: musical.
0: Com se't va ocórrer la idea? Va ser arran de la visita al Papa o ja hi treballaves abans?
5: Jo ja havia treballat amb el Gaudí perquè el 2002 vaig fer un curtmetratge amb l'Abel Folch i amb el Ramon Madaula, que era un curtmetratge on explicava la relació de l'arquitecte i el mecenes. I llavors vam fer el Gaudí, vam maquillar el Madaula en tres èpoques diferents, des del pèl blanc, que és el que més coneixem, a l'època de jove. I, bueno, és un curtmetratge molt divertit i vam estar treballant-hi molt. I arrel d'això, quan vaig sentir per la ràdio de que lo millor que no que inaugurarien la torre en castellà i tot això, jo sabia que el Gaudí era molt català, era molt catalanista.
0: Sí?
5: I fins i tot el van posar a la presó. I vaig dir, bueno, he de fer alguna coseta, em fa molta gràcia això. Què passaria si Gaudí s'aixequés ara i aparegués i volgués veure la seva catedral?
0: Clar.
5: I clar, hi havia dues coses molt importants. Una és la cita prèvia, que això és un dels temes que també sóc molt crític amb la cita prèvia i vaig pensar, va, anem a posar-lo aquí en aquesta situació.
0: Molt bé, quines eines? Ho podem explicar una mica, els secrets? Quines eines d'intel·ligència artificial has utilitzat o és secret? O pots confessar algunes?
5: No, puc explicar-ho, que a més dono classes a la Universitat Autònoma. Tot això ho està fet, la part de música està feta amb Suno, però nosaltres, el que he pujat ha sigut les melodies, com són les melodies, és a dir, quan jo tenia tot el curt acabat, jo me l'he mirat i amb el piano he anat fent tota la melodia que jo volia que sonés, fins i tot algunes veus, i llavors per prom he anat decidint d'aquest temps vull que soni una petita orquestra amb aquests instruments, d'aquí a aquí vull que soni una coral amb nens, d'aquí a aquí, i tot això amb el prom estava definit, i no va sortir la primera, ni la segona, la tercera, fins a... no recordo quantes vaig fer, el Sonot fa dos cada cop, i fins que al final vaig dir, voilà.
0: I amb imatge?
5: I amb imatge, jo treballo amb Runway, ja des de fa 3 anys, 4 anys, ja quan va aparèixer el Runway, i el Runway ara, a més, incorpora molts algoritmes diferents. I principalment està fet amb el seu, que és el 4.5, el Gen 4.5, i també he treballat molt amb Seedance. Que Seedance, una cosa és la imatge en moviment, i l'altra cosa és com defineixes el plano.
0: Quantes hores has fet això, Joan?
5: Això un dia i mig.
0: Un dia i mig?
5: Sí, només un dia i mig.
0: Tan ràpid?
5: Sí, diverses màquines, i cada màquina va treballant el seu, i mentre una va fer render, treballa en un altre lloc.
0: És que es nota que li agrada tant, perquè jo, Joan, el conec de fa temps ja, de les xarxes socials del Montic, i li apassiona. Jo no sé si creus que... Què pensaria Gaudí, si pogués veure aquest curt? Creus que ell hagués fet servir ara aquesta tecnologia com a arquitecte?
5: Sí, segur. Segur. Bueno, és més, amb el que han fet ara amb la Sagrada Família, han hagut de refer programes i softwares d'arquitectura perquè entengués el software, que és el que volia el Gaudí. Perquè el que construïa el software no era exactament el que els arquitectes actuals volien fer, segons els papers i les notes que havien llegit. I van haver d'agafar programadors perquè canviessin l'estructura del programa per poder recalcular la catedral que han fet ara.
0: És que l'arquitectura, la feina la feia sense càlculs matemàtics, fent servir la geometria, no? Per tant,
5: sí.
0: La intel·ligència artificial no sap copiar Gaudí gairebé. Li costa copiar,
5: No, ell treballava amb perdigons. Clar. Que això ho explico en el curtmetratge, que feia uns cordills i penjava els cordills en unes bossetes i posava perdigons. I llavors, amb el número de perdigons que posava en cada punt, allà calculava el punt de carga. I això...
0: I com més treballava, Joan Gaudí, com més treballava d'aquesta manera i amb la seva imaginació,
5: home,
0: 100%,
5: clar.
0: No?
5: I amb la col·laboració de molta gent, de moltíssima gent que participava amb ell.
0: Clar. Alguns exemples de prompts i instruccions que has anat donant a la IA?
5: Els prompts cada cop són més fàcils perquè, a més, ara ja admeten el llenguatge natural. Vol dir que tu li expliques què és el que vols, hi ha una estrelleta, apretes l'estrelleta i allò t'ho interpreta. I hi ha vegades que et fa el que vols i hi ha vegades que no t'ho fa. Però és que en els rodatges reals passa així. Tu en el rodatge, tu defineixes la càmera, defineixes per on es belluga la gent, els actors, assages, rodes, fas un plano no, un altre plano és fallut, un altre plano, fins que al final surt la màgia. Doncs en aquí també passa el mateix. De cop i volta estàs treballant amb la intel·ligència artificial i et surt un plano. De fet, quan vaig pensar, va, què passaria si el Gaudí sortís de sota terra? Vaig fer el prompt, vaig preparar la imatge, li vaig donar les referències del Gaudí, que ho vaig treure de la Viquipèdia, la imatge d'Ivo.
0: Ets un artista, Joan.
5: I llavors,
0: ets un gran artista.
5: I quan vaig veure com sortia de sota terra,
0: imaginació, Joan.
5: Vaig dir, vale, fantàstic, ho tinc, m'agrada. I vaig continuar.

0: Doncs si haguessis de fixar el calendari, t'atreviries a dir a quin termini s'estrenarà una sala comercial d'una pel·lícula feta tota mia? Abans d'un any, abans de 5 anys, uf, encara falta molt.
1: No, ja s'ha fet.
0: Ja s'ha fet, eh?
1: Ja s'ha fet, i sobretot en els els orientals n'han fet.
0: Qui ha estat? Àsia?
1: Àsia, ja n'ha fet una. I després van estrenar una... No, no sé els noms, jo pels noms sóc un desastre, però van estrenar una a Londres, que estava feta, el guió deien que estava feta mia, i tothom, era aquella època que tothom estava en contra de la IA, i van haver de retirar la pel·lícula, i els productors van dir que retiraven la pel·lícula i que demanaven perdó.
0: Tu creus que estem davant d'una nova revolució del cinema comparable a l'arribada del so del Colom, la IA? Tu que la utilitzes molt, i ets dels pioners aquí a Catalunya, eh? Però... És a dir, el Joan Ricbet és un dels pioners també utilitzant la intel·ligència artificial, eh?
1: Jo porto 45 anys en aquest ofici, més de 45 anys, i jo sempre he anat vivint que si l'Umàtic, que si ara el Betacam, que si ara el digital... El món del cine ens deien, tu eres de vídeo, tu ets del vídeo, nosaltres som del cinema. I jo els deia, acabareu rodant en vídeo, vosaltres. No, el vídeo no el farem mai. I hem anat vivint canvis i canvis i canvis i processos. I amb tots aquests canvis, nosaltres, el llenguatge audiovisual s'ha anat adaptant a tots aquests canvis. I ara estem potser en un dels més grossos, que ja veurem on anem a petar, però la part positiva és que totes aquelles històries totes aquelles històries que tenies abans a la imaginació i dius, ara puc fer aquesta pel·lícula, però pel pressupost i pel que sigui em diran que no, ara s'obre una porta.
0: A tu, gràcies a la IA t'ha donat molta vida, tu també, digues la veritat, no, Joan?
1: Molta, jo estic tot el dia allà fent proves i fent invents i...
0: Ja et veig, perquè clar, pots crear i dir, ara poso Gaudí, el puc dibuixar a Austràlia, o vull anar a posar Gaudí i diguessis ara... És que amb la IA, amb la imaginació, pots fer el que vulguis, eh?
1: Sí, sí. Ara amb la universitat, amb el grup d'investigació de recerca en antropologia fonamental i orientada, ells estan fent un estudi amb tota una gent que han viscut maltractament familiar, que a més estan protegits, i ens han regalat les seves històries. Llavors hem agafat totes les seves històries, ens han donat el permís, i el que estem fent és reconvertir, explicar aquestes històries tot amb intel·ligència artificial per protegir els testimonis. I els hi canviem la veu, els hi canviem la imatge, els hi hem canviat tot, i ara en aquests moments, suposo que cap al setembre el tindrem acabat, setembre-octubre, i ara ja tenim 17-18 minuts fets i estem molt contents dels resultats.
0: Doncs escolta, Joan Ricbet, enhorabona per aquesta iniciativa. Ets un exemple, jo dic, d'emprenedoria, de talent creatiu, de ganes de sorprendre. Hauria d'estar jubilat, el Joan, però no vol.
1: Sí, no
0: vol. I a més segueix fent de professor, ensenyant, i on ho pot veure, sobretot, al YouTube, a Instagram, aquest curt, on està?
1: Està a Instagram, està al YouTube...
0: Com el localitzen?
1: Al YouTube, posant Gaudí Zombie, ja t'apareix.
0: Molt bé.
1: Només amb aquestes dues paraules, a YouTube apareix. I a l'Instagram és buscant el meu compte, el Joan Riedbeck, que és RIEDWEG.
0: Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, imatges d'intel·ligència artificial amb Gaudí, juga el Joan, també el veia, és molt del Barça, i llavors el veia celebrant amb les jugadores, amb els jugadors, i ell mateix es fa, no?, aquest vídeo surt ell, amb els jugadors i les jugadores, i són fantàstics. Felicitats per la teva creativitat i gràcies per venir al Revolució.
1: I gràcies a vosaltres.
0: Ja saps que t'apreciem molt.
1: Sí, bueno, pues moltes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: El català no és de les llengües més parlades del món. En canvi, té una presència a internet més que notable per damunt, fins i tot de llengües amb més parlants. Desenes de plataformes i models d'allà incorporen també la llengua catalana gràcies a la insistència d'entitats i experts en tecnologia catalans que no paren de bellugar-se. Bones dades, doncs, d'ús del català a la xarxa, que només tenen un camí, continuar millorant.
1: Tranquil·la, els dies d'estiu, les nits de la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja...
0: I volem saludar a un vell amic del programa, Joan Camps. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, què tal, com va tot?
0: Què tal, estàs d'acord amb el català a la xarxa progressa adequadament?
2: La xarxa sempre progressa adequadament, almenys no desprogressa. Vull dir que hi ha diferents velocitats, però no para de progressar.
0: Molt bé. Escolta, Joan és el director de la Catosfera, ja és un clàssic, no? És un cicle de debat, tallers i xerrades sobre comunicació digital i noves tecnologies, que aquesta ja es farà el mes d'octubre, atenció, a Girona. Què és el que passarà? Ja tenim dates, no, Joan?
2: Sí, de fet serà els 15, 16 i 17 d'octubre. Sempre intentem buscar el cap de setmana que va entre la Hispanitat i l'inici de Fires de Girona. Aquella setmana que queda una mica tonta i és nostra de fa molts anys. I, per tant, tenim ja el programa bastant encarrilat. Encara podem matitzar alguna cosa, afegir i tal, però l'esquelet el tenim ja bastant constituït.
0: Molt bé. Tinc entès que a la Catosfera parleu justament de com posicionar les webs en català i ara m'explicaràs una mica tot el que passarà.
2: Doncs sí, de fet, bueno, puc començar... Bàsicament fem dijous matí i tarda, divendres matí i tarda i dissabte tot el matí. Llavors hem configurat aquí aquest esquelet on els matins de dijous i divendres orientem a fer tallers orientats a un públic ja sènior, vale? Vull dir, gent de més de 65, perquè ens entenguem, que la tecnologia a vegades encara no la tenen tan interioritzada perquè no hi han jugat tant. I aquest any parlarem de seguretat, ho fem amb l'Agència Catalana de Ciberseguretat, que sàpiguen que quan arriben aquell missatge a WhatsApp vagin amb compte que no és el seu fill, que s'ha quedat sense mòbil.
0: Sí?
2: Potser soc molt cliché, eh? Però vull dir que tenim una mica una visió de per on van els tiros, i el següent dia el que farem és com poden fer servir la IA, ells. Això ho farem amb la Mariola Dinarés, d'aquesta casa, precisament, que explicarà, escolta, hem de fer un viatge a Milà. Com ens fa servir la IA? Pues pots anar, escolta'm, busca vols, quan podríem no sé què. Si tinc només un dia per anar al poble aquest, quines coses haig de veure? Coses que, si tu estàs molt avançat a la IA, et semblen senzilles, però algú que fa 4 dies no tenia un telèfon intel·ligent, això és una revolució, potser sí 4.0, amb tot plegat. Per tant, què ens queden? La tarda de dijous, la tarda de divendres. La tarda de dijous, seguint una cosa que hem començat l'any passat, que és entrevista en profunditat, entrevista d'hora, hora i mitja. L'any passat vam portar en Josep Cuní, també un conegut d'aquesta casa, per fer una entrevista molt de profunditat de passat, present i sobretot de futur. Cap on està anant tot plegat. Aquest any portem una altra persona a aquesta casa, que és la Mònica Terribas. Parlarem d'on venim, on estem i cap on anem i què implica tot això. Una entrevista llarga, no?, d'aquestes soporíferes superficials. I divendres, doncs, home, doncs, aquest sí que... aquest tindrà molt sentit. Revolució 4.0.
0: Home, estic molt contenta, perquè, escolta, atenció, oients, estarem a la Catosfera aquest any, ens fa molt il·lusió, Catosfera 2026, i farem un revolució amb el Joan Camps, que ho hem anat parlant en directe, atenció amb el títol, Catalunya davant la revolució de la IA, no? Jo crec que la IA és i serà una de les grans protagonistes, no?, també d'aquest any, no?, de la Catosfera, no? Ens fa il·lusió ser-hi, també.
2: De fet, això és una de les coses que, no volia fer un anunci tampoc, ni per tant, no?, però històricament la Catosfera eren les jornades dedicades a internet. Però internet va créixer tant que ja no sabíem què era internet. Sí. Llavors hem dit, comunicació a internet, ho acotem una mica. Doncs ara estem pensant aquest any canviar això, aquest subtítol, i és que internet fa uns anys era el futur, però és que ara ja és una mica el passat.
0: Ja, és veritat. La web és el passat, ara.
2: Llavors potser el subtítol serà comunicació i IA. Internet va ser disruptiu en un moment, però ja està sobrepassat per una cosa que és nova. Ja estem tots connectats, ja tot està connectat. Ja no, parlar d'això és... sembla una mica forçat. Però parlar de la IA sí que torna a ser un element disruptiu i, per tant, potser va per aquí la cosa, ja, que hem de veure-ho. I faltava una cosa, dissabte. Què fem dissabte? Dissabte ja és una tradició, ho dic amb el CEO. El CEO en si mateix hi ha tota una gran trobada en clau de l'Associació Catalana de CEO. De fet, es va constituir arran d'aquestes trobades que fèiem a la Catosfera, li dèiem el CEO d'ell, i omplen tot l'espai, perquè el SEO més que mai està molt afectat. Aquell SEO que fèiem amb Google fa 10 anys o 15 anys de paraules clau i d'enllaços, no sé què, ara el SEO amb la IA és una, bueno, és una cosa que no té res a veure. I el SEO ja no és només a Google, és el SEO a Spotify, és a Amazon, és a molts llocs. Vale? Per tant, tot un matí llarg de quasi 5 hores dedicat només a SEO. Per tant, picarem una mica de tot i anirem a diferents públics.
0: Recordeu, 15, 16, 17 d'octubre, en aquest cas a l'Espai Fundació La Caixa de Girona. Joan, quantes catosferes portes ara? Perquè l'arribada amb la tecnologia, com dèiem, la IA, el món que teníem el 2008, quan vau fer la primera catosfera, tu hi eres el 2008, amb ara, ha canviat moltíssim, no?
2: Jo hi era perquè la catosfera va començar a la bonica vila de Granollers, i jo sóc de Granollers, i per tant em quedava molt a prop, i vaig participar en una taula, i ja no me'n recordo ni de què. Hi havia moltes cares que llavors han evolucionat molt, no? Hi van haver tres edicions, 2008, 2009, 2010, però això va quedar orfe i el 2011 ho vaig agafar jo. Uns anys després, el 2015, obríem una nova etapa a Girona i fins ara, per tant, doncs, he de portar 15 i dels quals 11 a Girona. Vull dir que projecte amb una trajectòria i un recorregut important.
0: Jo me'n recordo de la catosfera, crec que hi era el 2010 amb el Marc Vidal, que crec que participava a una d'aquestes catosferes.
2: Organitzava ell, de fet.
0: Organitzava ell, sí. Oi que sí? I després ell també ha estat anat a Madrid. I pregunto si hem fet els deures bé, digitals, en els darrers anys a Catalunya, em diries. És a dir, a Catalunya té un sector TIC molt potent i treballa molta gent. Creus que hem fet bé els deures? Ha anat evolucionant bé en aquest sentit?
2: Home, jo crec que sempre hem de ser crítics i observar les coses que no hem fet, però també hem de ser justos i veure totes les coses que hem fet. Jo crec que hem fet moltes coses ben fetes. Hem estat a totes les batalles. Algunes ens hem anticipat molta gent, altres hem anat una mica més tard, no? Vull dir, per exemple, en l'àmbit

0: fer servir WhatsApp amb més seguretat i tranquil·litat, no? I també parlareu de la privacitat, detectar i evitar estafes habituals, que ens preocupen. I també recordeu, i serà el Revolució 4.0 a la Catosfera, a Girona. Ens fa molta il·lusió. Estem pensant, pensaré aquest estiu, també idees disruptives, Joan, si et sembla, per proposar-te.
1: No, no, jo tinc ja coses, ja idees i preguntes per fer el dia que vingueu.
0: Molt bé, escolta, Joan Camp, felicitats per la Catosfera, que sigui per sempre, no?, que ja portes molts anys impulsant-la, que és important també pel país aquestes trobades digitals, i felicitats,
1: Anar-nos adaptant una mica, vull dir que...
0: Clar.
1: Però sí.
0: I a més, que és un emprenedor, és un altre dia es venia a parlar de tu com a emprenedor, és un gran emprenedor, Joan. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per seguir-hi.
2: Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate així, quédate aquí, amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Quédate.

0: Atenció a la predicció del Premi Nobel de Física David Gross. Diu que les probabilitats que l'espècie humana sobrevisqui en els pròxims 50 anys són baixes. I per què? Per la nostra incapacitat de gestionar tot el coneixement que hem creat. Esperem que l'home s'equivoqui, però que aquesta sigui la conclusió a què arribi tot un Premi Nobel de Física. Ens hauria de fer pensar. I avui saludo a l'Anna Sánchez, CEO de Volkswagen Group Espanya Distribució. Què tal? Com estàs? Benvinguda al Revolució.
1: Hola, què tal? Chantal?
0: Què tal?
1: Encantada d'estar aquí amb tu.
0: Molt bé. Heu posat en marxa, a veure, un projecte anomenat STEM Tour. Explica'ns què és aquest projecte, per què el decidiu fer i, sobretot, per ajudar, sobretot, a dones, no, nenes, joves, sí, necessitem ajuda.
1: Sí. Mira, l'STEM Tour sorgeix quan arribo jo a Volkswagen Group Espanya Distribució. Identifiquem que soc dona, soc CEO de la companyia i en el seu moment vaig estudiar enginyeria en telecomunicacions a la UPC. I identifiquem totes les dones que són STEM, no? STEM, per als que no ho saben, són les sigles que defineixen els estudis científics, tecnològics, matemàtics i enginyeria. I identifiquem en el seu moment que cap de nosaltres va tenir un referent femení a l'hora d'escollir la carrera que vam fer, no? Estic parlant, en el meu cas, més de 25 anys.
0: Sí, sí, perquè en els llibres de text no hi havia dones, no. I ens ha passat a totes,
1: exacte.
0: Això, sí.
1: Llavors, totes vam tenir referents, però eren referents homes, doncs mestres, familiars, amics, i vam decidir posar el nostre gra de sorra a visibilitzar i a normalitzar la presència femenina en aquests rols. I d'aquí sorgeix l'STEM Tour.
0: Clar. Tinc entès que són 6.000 quilòmetres, és un projecte viu, la idea és anar sumant, no? I suposo que és el que expliqueu, no? Què és,
1: sí,
0: el que expliqueu, sobretot, en aquest tour?
1: Mira, és el segon any, estem abordant el tercer any de l'STEM Tour. Ens n'anem amb una furgoneta, la Volkswagen ID.Buzz, 100% elèctrica, que té molt de sentit també a nivell sostenibilitat, i recorrem comunitats autònomes. Les comunitats autònomes que l'STEM Women Congress, que és el nostre partner també dins de la iniciativa, defineix que són aquelles comunitats autònomes que tenen menys impactes en escoles d'aquest tipus d'iniciatives, de generar referents femenins dins de les escoles. I recorregut 6.000 quilòmetres, hem impactat a més de 2.000 alumnes, 8 comunitats autònomes. Arribem a les escoles, que majoritàriament són escoles rurals, perquè volem portar la nostra iniciativa allà on ningú arriba. I per això estem visitant escoles que, en algun dels casos on jo personalment hi he estat, en tota l'escola primària eren 14 nens.
0: Val.
1: No? I allà els expliquem, des de la presència femenina, què és ser un enginyer, què és ser un matemàtic. Ho vinculem molt amb el cotxe, quina tecnologia té el cotxe. I els hi fem un taller on ells mateixos poden dissenyar el cotxe del futur. I els imprimim el seu cotxe del futur amb una impressora 3D.
0: Clar. Per tant, aneu a zones rurals, el projecte feu tallers pràctics, no? Els,
1: sí,
0: alumnes dissenyen amb 3D, per exemple. I què diries, no?, que entusiasma els alumnes dels tallers, és a dir, perquè al final aconseguir que una generació, sobretot de dones, els agradi la tecnologia, no?, i que hi hagin aquestes dones, estem com tu, no?,

0: tu també ets una dona TIC. Costa, què et diuen? Què us diuen, no? Les joves, les nenes joves?
1: Mira, nosaltres anem a... Amb la mateixa intenció a nens i nenes. No ens dirigim només a nenes, hi ha altres iniciatives que ho fan més amb nenes. Nosaltres anem a nens i nenes i el que ens diuen dues coses, perquè realment anem a comunitats autònomes i zones molt rurals,
0: sí,
1: on ningú hi va. I quan els diem que treballem a Volkswagen i que venim de Barcelona amb un ID Bus, a vegades es pensen que deien, no, ostres, ja heu vingut a veure's a nosaltres. Molts dels mestres ens diuen que aquest tipus d'alumnes té també certes, una automotivació més baixa que un nen que està en una gran ciutat, perquè no té accés a totes les coses que... No, que a la informació i aquest tipus d'iniciatives, igual que ho té un nen d'una gran ciutat. Ens diuen, i hem vist com, ostres, nens i nenes que mai haguessin cregut què vol dir ser un enginyer, què vol dir treballar al sector de l'automòbil, creiem que estem generant brotes verdes, alguns brots, que faran que es replantegin poder estudiar alguna d'aquestes carreres. No? Hem vist com gent que ens deia vull ser dissenyador de cotxes, vull treballar al sector, vull treballar també amb quina tecnologia hi ha darrere del cotxe, els apassiona molt.

0: En el teu cas, no, Anna Sánchez, tu ets una dona TIC, no? Has viscut en primera persona, no? La poca presència de dones directives en el món TIC, em diries? Què em diries? Sí?
1: Sí, però és, també és un denominador comú que veiem amb totes les que estem en el sector. Des del moment que vam escollir una carrera tècnica, ja estàvem acostumades a ser minoria. Ho portem, jo crec, amb dignitat. És cert que continuem tenint estereotips. Jo sóc optimista professional, i veig que crec que les coses estan una mica millor de, segurament, que quan jo vaig començar a estudiar. Jo tinc una anècdota que sempre explico.
0: Quina és?
1: Quan vaig entrar al grup Volkswagen fa un cert temps, no? Jo tenia molt clar que volia portar tecnologia i si em deixaven en l'entorn de fàbrica, perquè m'encanta. Tenia dues opcions en aquell moment, podia portar tecnologia de fàbrica o tecnologia en l'àrea de finances, i és cert que en el meu cas em van fer, no? Em van preguntar més d'una i de dues i de tres vegades si estava segura d'agafar producció, perquè producció és un entorn potser una mica més...
0: Més masculí, sí. I tu vas dir que sí, que estaves segura.
1: Vamos, ho tenia claríssim. Ho tenia...
0: Quina cosa, eh? Perquè ets una dona, et preguntaven dubtes, no? Dubtes,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: dubtes,
1: exacte,
0: segur,
1: no? I m'ho van preguntar més d'una persona i més d'una vegada. Però, bueno, vaig escollir correctament producció, i en l'àmbit tecnològic realment és apassionant. Perquè...
0: I quines han estat les teves dones referents durant la teva carrera professional? És a dir, tot aquest viatge, no?, que feu per aconseguir aquests nois i noies STEM, en el teu cas, suposo que també parleu dels teus professionals, reptes, dels teus referents, qui serien?
1: N'he tingut molts. Gràcies a Déu he tingut la sort i l'oportunitat de treballar amb moltes dones superpotents, on jo crec que en l'entorn femení som una mica més properes, no? I ens podem explicar els dubtes i les pors que tenim. Uh-huh. I hi ha en l'àmbit de SEAT dos o tres dones amb les que m'he pogut emmirallar i veure com elles han pogut gestionar, doncs, el que ens preocupa, no només a les dones, ens preocupa a les dones i als homes, com compaginar la vida personal amb la vida professional, el sostre de vidre, etc. I en tinc més d'una. En tinc, gràcies a Déu, més d'una.
0: Molt bé. Doncs per aquest lideratge femení, i tres llibres veig aquí sobre la taula, no?
1: Sí.
0: Que parlen de les STEM, Anna?
1: Mira, t'he portat dintre de la iniciativa d'STEM, el que també vam identificar és que no tenien literatura infantil protagonitzada per nenes d'àmbit TIC. I llavors, juntament, des de la nostra companyia, cada any editem el guanyador dels Premis Hortensa Roig, val, de literatura infantil en temàtica TIC, sempre protagonitzat per nenes. Uh-huh. Hem traduït el que editem sempre el Premi Hortensa Roig, i un altre que et porto també és Ada Sanemann i els números. És una edició que hem editat nosaltres d'un conte sobre software, monopatinets i gelats de maduixa, que hem aconseguit nosaltres que estigui en castellà.
0: Molt bé.
1: I els entreguem a les escoles cada vegada que anem a veure els nens, també perquè dins el seu, les seves biblioteques tinguin accés a aquest tipus de literatura.
0: És veritat, això hem parlat moltes vegades amb la Núria Salant també, dels referents femenins, no? De que no n'hi havia, no? Hi ha moltes dones científiques, hi ha dones que es dediquen a la tecnologia, dones directives, dones que han estudiat dos carreres, que han estudiat tres, que poden ser CEOs, que poden ser directives, però vivim encara en un món que costa i que ens hem de reivindicar, i el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio sempre reivindica les dones. Per això volíem convidar també l'Anna. Enhorabona per aquesta iniciativa. Esperem que arribi a molta gent, que assumeu molts més quilòmetres portant el món STEM i, sobretot, Anna, despertant vocacions pel futur. Gràcies per venir al Revolució.
1: A tu.
2: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

Acabem el programa avui amb una frase del periodista nord-americà David Brinkel. I diu així: una persona d'èxit és aquell que és capaç de construir uns fonaments ben ferms, amb els maons que els altres li han llançat. Molt important aquesta frase per reflexionar, i com sempre important l'equip. Gràcies, Júlia García, Xavi Llaurador, la realització tècnica, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir. Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social amenaçant l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra. Repassem més notícies amb Sara Riera.
2: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns al matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
2: Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Centenars de persones van recordar ahir les 3 víctimes mortals d'un incident a la platja de la Rabassada de Tarragona. Es tracta de 3 adolescents d'entre 12 i 13 anys que van perdre la vida mentre es banyaven en una zona de roques. L'acte va estar encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça de Sant Jaume. Josep Almirall.
4: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
5: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
4: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els de la Noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
2: El mateix grup H del Mundial aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. En joc ara mateix Nova Zelanda-Egipte, de moment 1-0 al marcador a favor de Nova Zelanda amb un gol de Tim Payne. També jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en un quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Serà la final, se'n torna a Galícia dimarts, 5è i definitiu partit.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia.
1: En ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
2: I Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general.
0: Fins aquí les notícies.
6: Som el dia.
7: Som la nit.
8: Som dos programes amb el mateix objectiu.
6: Saber què està passant.
7: Què ha passat.
8: I també per què ha passat.
6: Tant a casa
7: com al món.
8: Què ens fa diferents?
6: El ritme.
7: El ritme.
8: El ritme.
6: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
7: Perquè al Catalunya nit som pausa.
8: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: A tot hora
7: i a tot arreu.
9: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Som diferents.
10: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: ¡Hijo!
13: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
14: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
15: Sí.
14: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
16: És veritat que la cara estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
16: Jo estic segura que sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

El record del rei Jaume I no es fonamenta únicament en els textos de les cròniques medievals, sinó també, i sobretot, en les imatges que han estat transmeses a través de les festivitats, les cerimònies cíviques i rituals, les armes, els retaules, les miniatures o les relíquies. La construcció de la memòria de Jaume I com un rei guerrer i legislador va tenir molt en compte aquests elements visuals durant la Baixa Edat Mitjana. L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial.

0: L'inici del procés de construcció de la memòria de Jaume I es pot situar al 1338, coincidint amb el centenari de la conquesta de València. Aquell va ser el primer any en què es va celebrar la festa del 9 d'octubre, en record de la capitulació de la ciutat. Es tractava d'una commemoració cívica que incluïa certes cerimònies litúrgiques, organitzada conjuntament pel govern de la ciutat i per l'Església. Per tant, era un acte religiós amb conseqüències polítiques pràctiques, ja que la victòria del rei Jaume sobre els musulmans era equiparada en aquells moments a una croada. Jaume I va ser vist com un heroi fundador, lluitador contra l'islam, fins i tot més virulent del que ho havia estat realment, segons apareix representat en retaules com el del Centenar de la Ploma, o el Retaule de Sant Jordi, també es diu, una obra mestra del gòtic valencià, pintada per l'alemany Marçal de Sas i l'aragonès Miquel Alcanyís cap al 1400, destinada per una antiga milícia de 100 ballesters que protegia el rei Jaume i la bandera de València. En aquest retaule, Jaume I era comparat amb Sant Jordi i se'l feia aparèixer a la batalla del Puig, on, per cert, el monarca no hi va combatre. El rei conqueridor també va ser exalçat com un legislador que actuava per designi diví, el primer a establir privilegis. Al llarg de dos segles, durant la baixa edat mitjana i uns pocs anys més, la imatge de Jaume I es va anar consolidant, fins a arribar al 1538, en què el predicador de la ciutat de València, Pere Antoni Bauter, va publicar dues cròniques que encara feien menció expressa i molt mitificada del rei Jaume. I avui, per acompanyar-nos en el programa, tenim el doctor Àngel Casals. Àngel, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
1: Hola.
0: Jaume I, però ara faré de positivista del segle XIX, però no se sabia tot del Jaume I en 1238. Com és que anys després de la conquesta de València se'l torna a mitificar i canviar per la història? No està ja fixada en quan succeeix?
2: Normalment no està mai fixada. I en el cas de personatges com Jaume I, encara menys.
0: O sigui, encara una cosa és la realitat i una altra és la història.
2: Clar, perquè Jaume I, d'alguna manera, és moltes coses. És el pare de la pàtria en territoris com les illes Mallorca, bàsicament.
0: Sí, sí, clar.
2: Menorca
0: no, per exemple.
2: No, Menorca no. Menorca és de l'època del rei Alfons.
0: Sí,
2: i Eivissa tampoc. O en el cas del País Valencià. I, en canvi, a Aragó, la imatge que es conservarà de Jaume I no és una imatge tan positiva. Perquè es considera un rei que està una mica fora, no? A Catalunya el considerem com a molt propi.
0: Conflictes amb els nobles aragonesos, especialment a la conquesta de València i directament a la de Mallorca, clar, encara que menys, però perquè no hi participen. Però, sí, sí.
2: I els catalans que se'l senten com bastant seu, quan en realitat ell no va néixer a Catalunya. Ell és de Montpeller. I després, clar, hi ha el fet de que ell s'encarrega amb la crònica de crear-se una imatge que avui en dia totes les lectures crítiques de la crònica expliquen que està plena d'exageracions.
0: No, invencions. No m'ho puc creure. No? Que algú escrigui sobre un mateix i escrigui posant-se millor del que era, no m'ho puc creure.
2: Doncs sí, això és el cas de Jaume. Això és una mentida, però...
0: Sí, però passa.
2: Aquesta és que va ser dictada, que no escrita.
0: Bé, has de llegir les memòries de Cambó i passa exactament el mateix, vull dir que també. No cal donar-li moltes voltes, sí.
2: Però, clar, tot això ha creat una imatge del rei Jaume com una mica, i a més, en part és així, és a dir, és ell el que acaba definint els contorns generals de la corona d'Aragó. I a més, el que li dona la solució que s'adoptarà finalment, que és la de, diguem-ho així, una monarquia composta on cada territori té una identitat política pròpia. És a dir, no converteix Mallorca en un simple annex de Catalunya.
0: Al principi es va parlar de no anomenar-la Mallorca, sinó Catalunya del Mar. Això s'havia dit que no es va fer, diguéssim. Per aquesta raó, diguéssim.
2: Exacte. I en principi se li va donar una vinculació ambigua amb la resta de la corona, perquè no tenia acords, però tampoc quedava molt clar si havia d'estar les Corts Catalanes o no, que és una cosa que després serà per el cerimoniós el que acabarà legislant, que els mallorquins han d'estar en el braç reial de les Corts Catalanes, i els mallorquins no volen. És un altre tema, no? I en el cas de València és una mica el mateix. És a dir, davant aquella dualitat de la que ja ens parlava Joan Fuster, no?, en la construcció del País Valencià, Jaume I opta per crear un regne i no pas decantar-ho ni per catalans ni per aragonesos.
0: Sí, sí. No, no fer una extensió cap al sud de Catalunya ni cap a l'oest de l'Aragó.
2: I això fa que la solució que s'acabarà adoptant pel que fa a la Constitució de la Corona d'Aragó sigui molt singular i marcarà la identitat del conjunt dels regnes de la corona fins a la seva desaparició.
0: Qui ens acompanyarà avui per ajudar-nos a entendre aquesta imatge posterior a la seva vida de Jaume I i especialment al País Valencià és el doctor Francesc Granell, doctor en Història de l'Art per la Universitat de València, amb una tesi molt interessant, l'aura de la memòria, la imatge de Jaume I en la València medieval, i que d'aquesta tesi se'n va treure un llibre posterior, Jaume I en la València baix medieval, la memòria del rei a través de la imatge, de publicacions de la Universitat de València. Doctor Granell, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Molt content d'estar aquí avui.
0: Nosaltres també de qui sigui. Per cert, les publicacions de la Universitat de València és una magnífica editorial. Realment té uns llibres extraordinaris.
1: La conec bé i dona crèdit del que dius.
0: Encara que en aquest moment el doctor Granell està donant classes a Sevilla, que això també...
1: Estic fent una estada de recerca, tot i que la meva plaça d'adjunt doctor és a la Universitat de València. Val. I precisament estic a Sevilla per Jaume I, perquè estic fent una comparació del culte que rebia Ferran el Sant, Fernando III el Santo, i el rei Jaume I, un culte que es pot comparar molt bé.
0: És molt relativament similar.
1: Molt similar, molt similar.
0: Curiós, això. Anem a Jaume I, aquest, el Ferran el III el Santo, ja ho tocarem una altra vegada, però en tot cas anem a Jaume I, que és el que toca. Per centrar-nos una mica, 1238-200 és quan es produeix la conquesta de València, que... El mite que el mateix rei posa és que és la seva empenta, bàsicament, qui aconsegueix vèncer tots els problemes i, malgrat el fereixen, ell tira endavant, etcètera, etcètera. Per tant, ja de sortida, ell marca que la conquesta de la ciutat de València es deu en bona mesura amb ell. Això es va oblidar quan... els valencians del moment s'ho acabaven de creure i ho van haver de... ho van haver de refer un segle després? No ho sé, perquè em resulta estrany que un segle després el centenari es commemori una mica reinventant tot plegat.
1: Clar, la qüestió és que d'entrada no hi havia valencians, aleshores primer comença allò com una colònia, Josep Torra parla del naixement d'una colònia quan conquereixen la ciutat de València, però en general tot el regne, perquè parlem de 1238, però realment la conquesta s'allarga fins a la dècada dels 40. I, clar, comença una colònia, no?, un grup de gent, sobretot en la part de la costa litoral, un grup de gent catalana, i diguem-ne que es comença a gestar alguna cosa, no?, a nivell legal, polític, i hi ha un moment en la història d'aquest incipient regne que Ramon Muntaner, el cronista, diu, suplique a les autoritats municipals de València que celebren una commemoració cívica a imitació de Mallorca perquè rememoren la gesta.
0: A Mallorca ho estan fent, això?
1: Correcte. Val. A Mallorca ja ho estaven fent. No sabem el moment exacte que comença a celebrar-se la festa de l'Estendard, que un dia continua celebrant-se, igual que el 9 d'octubre, però es parla de la fi del segle XIII i l'inici del XIV. Els documents els tenim a partir de la de l'inici del segle XIV. I efectivament, allà es feia la festa de l'Estendard i Ramon Muntaner el que proposava als valencians era imitar-la.
0: Fes traspassar la idea aquesta, sí.
1: Exacte, de fet, si parlem dels antecedents de la festa del 9 d'octubre, que s'estableix el 1338, és a dir, 100 anys després d'aquell 9 d'octubre de 1238, hem de remuntar-nos realment a Jerusalem.
0: Caram, anem lluny.
1: Sí, sí. Perquè la cerimònia que es du a terme té uns paral·lelismes molt evidents amb el que es feia a Jerusalem. Jerusalem estigui ocupada, com és ben sabut, pels croats en els segles XII i XIII de manera intermitent, no? Durant aquests dos segles s'estableix la festa de l'alliberament de Jerusalem, també una festa de la conquesta que commemora una efemèride croada. La cerimònia consistia en el següent, una processó que sortia de l'església del Sant Sepulcre, anava fins al punt de la muralla a través del qual havien entrat les tropes croades, els llatins, comandats per Godofred de Bouillon, i allà la processó aturava, feia una estació, i les gens allí congregades escoltaven un sermó que rememorava la gesta. Acabat el sermó, tornaven per anaven cap a l'església del Sepulcre una altra vegada i feien estació al Templum Domini, a la cúpula de la roca, avui en dia, a l'esplanada de les mesquites. Allà feien estació i després tornaven, com dic, a l'església del Sant Sepulcre. A Mallorca el ritual era molt semblant, era gairebé idèntic.
0: S'ho havien copiat de la idea de Jerusalem.
1: I estem a l'altre extrem de la Mediterrània. Estem molt lluny, però realment té sentit, perquè Jerusalem, també Roma, era un model per a les litúrgies de l'Occident, de la part més occidental de la Mediterrània. I a Mallorca s'estableix també una festa, la festa de l'estandard, molt similar. Una processó que surt de la catedral, va fins al punt per on varen accedir les tropes de Jaume I, la porta de Santa Margalida. Allà escoltaven un sermó, després, tornant cap a la catedral, aturaven a l'església de Sant Jordi, on es conservava des de la fi del segle XV el retaule de Sant Jordi de Pere Nissart, i després ja, per acabar, tornaven una vegada més a la catedral. València és molt, molt semblant. Aquell 9 d'octubre de 1338 no es fa una processó exactament pareguda, però sí que està documentat que l'itinerari processional era molt paregut després. Vull dir, quan comencem a tindre documents...
0: Si sortia d'una església important...
1: La catedral de València...
0: La catedral, en aquest cas, se'n va a la porta allà on van entrar les tropes Jaume I.
1: No anaven a la porta de la muralla, però sí que anaven a l'església de Sant Jordi, aquesta era la destinació, que aquella zona era coneguda com el Trabuquet, perquè era la zona on havien plantat un trabuc i per on havien obert una escletxa els cristians, en la Medina.
0: Trobo,
1: la Medina.
0: Pels oients que no estiguin avesats, era una mena, no exactament, de catapulta, per entendre'ns.
1: Correcte, sí, una catapulta,
0: menys,
1: un fonèbol.
0: Sí, més o menys, sí, no exactament igual, però pel cas, per no avesats, segur que no ho distingeixes. Per tant, sí, és això. Mm-hmm. Val, o sigui, per tant, realment tenia un paral·lelisme evident.
1: Absolut.
0: I això en Ramon Muntaner ho tenia molt clar.
1: Clar, Ramon Muntaner havia conegut Mallorca. Ramon Muntaner havia viatjat inclús fins a l'Orient, no?
0: Sí,
1: Mediterrani, i coneixia tot allò. I sabia que era una efemèride que s'havia de rememorar. Era important per a la societat, per a la comunitat.
0: Per tant, a partir del moment en què s'estableix això, és evident que en qualsevol festa popular, i ho veiem ara amb els ajuntaments actuals, acostuma a ser una festa incitada pels poders, però que la gent s'hi apunta amb una certa facilitat. Jo suposo que devia anar per aquí també la cosa. El tema era exalçar la figura de Jaume I. Però per què? Era per fer la llepa de la monarquia de 1338 o hi havia alguna altra raó de fons?
1: En part, sí. En part, sí, era un gest.
0: Era el teu avi que feia, sí.
1: Correcte. Era un gest cap a la monarquia. La monarquia com a ent. I, clar, hi ha uns interessos pragmàtics. És una commemoració d'una efemèride, un ideal croat, perquè estem sempre en la mateixa situació, tant a Jerusalem com a Mallorca com a València. Hi ha un gest cap a la monarquia, estrella l'estandard. A Mallorca tenia tanta importància que rep aquest nom, la festa de l'estandard. I diguem-ne que també té uns interessos en relació amb la propugnació o l'establiment fort del cristianisme a aquelles terres. L'ideal croat és una festa organitzada principalment per l'Església, també pel Consell, per l'òrgan executiu de la ciutat, però sobretot per l'Església, perquè és qui encapçala la processó a València, com dic, des de la catedral fins a l'església de Sant Jordi. Allà feien estació i després tornaven a la catedral per escoltar un sermó. I clar, davant d'aquest discurs, d'aquesta retòrica, diguem-ne, visual, hi havia una retòrica antimusulmana. En aquella ciutat, a València, vivien musulmans, també vivien jueus, coexistien tres comunitats religioses. Aquesta processó, diguem que no era el millor per fomentar
0: molt correcte,
1: una convivència.
0: No, evidentment. Digues, Àngel.
2: Sí, sobre això, com va dir en Francesc, clar, estem en el segle XIV ja. Llavors, ja ha passat aquesta etapa colonial, no?, a la que es feia referència, i s'ha consolidat una institució ciutadana en la qual un seguit de ciutadans, artesans, etcètera, participen del govern. I clar, i tot això, com passa sempre, se li ha de buscar una legitimitat històrica, un origen històric, no? I clar, quin és l'origen històric? L'arribada o la presa de la ciutat per Jaume I. I llavors forma part d'aquesta retòrica ciutadana que trobem a moltes ciutats europees, de, bé, nosaltres estem aquí i estem aquí, tenim una legitimitat que ens diferencia de les altres ciutats i fins i tot de la pròpia monarquia del present, no? Perquè nosaltres...
3: Sí, una identitat, i la identitat ens ve donada, exacte, en aquest cas, per la conquesta. En altres casos seran altres coses, no?
2: Exacte. I hi ha un segon element important que també té molt a veure, que és la reivindicació del creixement de València. La València, al segle XIV, comença a ser una ciutat puixant econòmicament. El port de València és important perquè té uns vincles de comerç amb sobretot amb el nord d'Àfrica.
3: Sí, sí, clar.
2: Bàsicament...
3: La barbaria, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Per gràcies justament a aquesta comunitat jueva i a aquesta comunitat mudèixer que comercien amb el nord d'Àfrica perquè els cristians no poden. I així, en canvi, sí.
3: Sí, sí.
2: Per tant, hi ha tot un creixement de la ciutat, de la riquesa de la ciutat, de la població de la ciutat, i com molt bé deia el francès, hi ha el recordatori final de qui mana, que són els cristians. O sigui, allò, la moreria de València encara és molt gran. O sigui, el País Valencià, al final, una de les conseqüències de la conquesta és que quedarà una comunitat mudèixer que no serà minoritària fins bastant avançat el temps, perquè durant bastant temps hi ha més mudèixers que cristians, i s'establirà una mena de règim d'apartheid, no? on símbols com aquest l'aniran recordant.
3: Molt clarament. A més, també suposo que s'ha de pensar que és una època diferent de l'època de la conquesta del segle XIII. El segle XIV, ja no diguem el XV, la retòrica antimusulmana s'ha disparat. O sigui, si en el segle XIII són enemics enfrontats, al segle XIV són enemics gairebé de sang, no? És una cosa... El segle XIII són adversaris, al segle XIV són enemics. És una cosa que esclar, ha canviat la situació.
1: Clar, i sobretot a la fi del segle XIV, que és quan sí que hi ha tumults sobre les moreries i jueries ben coneguts, el del 1391, la jueria de València en general, a la península, és una autèntica barbaritat. S'havia gestat, a poc, hi ha diverses causes, des de que se'ls culpava de la pesta, el que propugnava l'inquisidor Nicolau Eimeric també va atiar tot aquest ambient.
3: Per això la imatge de Jaume I era tan important, no?
2: Els sermons de Vicent Ferrer.
3: Això ja és el segle XV, però...
2: De
3: finals del XIV.
2: Sí.
3: Però això vol dir que Jaume I canvia la imatge, perquè no és el mateix el Jaume I que realment a 1238 conquereix València davant d'uns adversaris, que el Jaume I que reivindica el segle XIV, 100 anys després, que ha atacat amb aquells maleïts musulmans, no? Que és una cosa una mica diferent, sospito.
1: Clar, així està la qüestió de els fets objectivables, no? I la subjectivitat o la interpretació que es fa del passat, això és clau. I, clar, el que es proposa és una retòrica molt dura i que ja s'anuncia en el pregó, en la crida pública, que es fa de la festa del 9 d'octubre, també anomenada Festa de la Conquesta o Festa de Sant Dionís. Hi ha un personatge, el trompeta de la ciutat, que era un càrrec ocupat per una família concreta, els Artús, anunciava el dia d'abans del 9 d'octubre, passejava pels carrers de la ciutat amb un cavall i amb la seva trompeta, l'anafil,
3: i vestit segur d'una manera determinada, que és el que feien els trompetes de l'època, es vestien amb les armes de la ciutat o coses d'aquestes, sí.
1: Ja anunciava la festa i ja no és només el fet de la festa, sinó que s'anunciava anticipant aquesta retòrica antimusulmana. Perquè deia, literalment, que s'anava a commemorar la gesta de Jaume I, la conquesta, per sobre dels seguidors de la secta de Mahoma.
3: La secta de Mahoma.
1: De la secta. S'usa aquesta paraula.

0: Tal com dèiem, des del 1338, coincidint amb aquest centenari de la conquesta de València per Jaume I, es va establir la celebració de la festa de la conquesta el 9 d'octubre. La gran processó que s'organitzava era un acte tan cívic com religiós, que s'anunciava mitjançant crida pública o pregó per part del trompeta de la ciutat. La crida del 8 d'octubre de 1436 la va fer Bartomeu Andrés, que substituïa Miquel Artús, que aleshores era menor d'edat. De fet, el llinatge dels Artús havia ocupat el càrrec de trompeta i crida públic des de 1378 fins ben entrat al segle XVI.
1: Ara, ullats que us fan saber los jurats i los prohòmens de la ciutat, que per lo consell de la dita ciutat és estat ordenat que demà, que serà diumenge 9 dies del present mes d'octubre, s'hi ha fet a festa del gloriós bisbe màrtir Sant Dionís en memòria o recordació del molt alt rei en Jaume, la gloriosa memòria i de la conquesta que feu de la ciutat de València de poder d'infidels. Se farà solemne gran processó de matí que irà des de la seu cantant himnes i responsos, donant gràcies a Déu de benefici, data la cristiandat aquell dia, per los locs acostumats. So és, aixint de la seu per lo portal de la plaça de la Fruita, per lo carrer de la Taverna del Gall, tirarà dreta via per lo carrer d'en Ballariola, i d'aquí a casa d'en Antoni Pellicer, i a l'església de Sant Andreu, fins a l'església del benaventurat cavaller màrtir Monsenyer Sant Jordi, d'aquí fetes les gràcies acostumades a Nostre Senyor Déu, se'n tornarà la dita processó per los locs acostumats a la seu on serà fet solemne sermó de la celebritat de la dita festa. Els dits honrats justícies, jurats e prohòmens, amb la present pública crida, fent saber tots en general les dites coses, conviden i preguen a tots els sengles homes que porten espelmes en llurs mans.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Francesc Granell i amb l'Àngel Casals parlant de la construcció de la memòria, especialment al País Valencià o a la ciutat de València, però ho aclarirem, de la memòria de Jaume I. Doctor Granell, acabem de sentir aquesta crida, que déu-n'hi-do, deixa-la córrer la crida en qüestió. No devia ser l'únic, ni molt menys, part de la festa, la crida en qüestió i la processó, sinó que, a més, pel que sé, hi ha tota una iconografia, pintures, de tota mena, sobre el fet de la Exacte. Conquesta, que es devia utilitzar una mica com utilitzem ara els anuncis, no? Aquesta publicitat visual d'allò que anava a passar.
3: Exacte, no era l'únic discurs, no? Si estem davant d'un llenguatge verbal, d'un pregó, però també hi havia un llenguatge visual molt potent. A mi m'agradaria parar l'atenció en una part de la cerimònia del 9 d'octubre, el moment en què la processó cívica, que estava encapçalada pel bisbe, pels canonges de la ciutat, entrava a l'església de Sant Jordi. Aquest moment és clau, i és clau perquè allà es trobava el retaule de Sant Jordi del centenar de la ploma. I és un retaule colossal, que avui en dia ens ha perviscut. Podem observar-lo.
0: Però no al costat de casa.
3: No al costat de casa, molt lluny de casa, malauradament. Si els
0: oients... A Londres, a Victoria en Albert, no?
3: Museu, a Victoria sí. Albert. Sí, els oients, si volen veure aquesta imatge mentre estan escoltant, només han d'escriure el retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma. És un retaule, com dic, colossal. D'ample fa 5 metres i mig, quasi.
0: Déu-n'hi-do.
3: I d'alt, 6 metres i mig. De fet, a Londres, al Victoria and Albert Museum, està una sala ben important, la sala dels cartrons de Rafael. Bé, clar, aquestes dimensions a mi em feren preguntar-me, mentre feia la tesi, i després quan vaig escriure el llibre, dic, això no podia passar desapercebut.
0: No, clar.
3: Quan entrava aquella comitiva dins de l'església de Sant Jordi, i donava gràcies a Déu i a la Mare de Déu per la conquesta, és a dir, fent referència a aquest providencialisme, quin paper jugava aquest retaule, aquest políptic, no? Aquest retaule és un retaule amb moltes taules. Es narra la vida de Sant Jordi, la zona de baix hi ha la passió i mort de Jesucrist, però just al vell mig centre hi ha dues taules, les taules més grans del retaule. Una és Sant Jordi ferint de mort el drac i l'altre és un combat entre cristians i musulmans, el que s'ha conegut com la batalla del Puig. La batalla del Puig és una batalla ben important en el procés de conquesta de València. El Puig és una població que es troba al nord de la ciutat de València, no massa lluny, uns pocs quilòmetres.
0: Des de dalt del Puig, que no és gaire alt, es veu tota la plana de València i la ciutat allà al fons.
3: Exacte.
0: I està a relativament pocs quilòmetres.
3: Sí, sí. Exacte, era un punt estratègic abans d'arribar a la capital.
0: Sí, perquè tot és molt
3: capital.
0: Clar, excepte aquell turó, que no és gaire alt, però puja molt ràpid amb molt pocs metres.
3: I allà hi havia una fortificació, arribaren els cristians i van guanyar la batalla contra els musulmans. Suposadament es representa aquesta batalla i, de fet, quan un l'observa avui en dia, impacta, perquè és una escena ben violenta. És una escena que es data a l'inici del segle XV. I si ho contrasta amb altres escenes de combats, la violència sobresurt la batalla del Puig en aquesta taula del retaule de Sant Jordi.
0: Això és el Renaixement, ja va més enllà del gòtic. És
3: gòtic
0: tardà.
3: Està a punt d'arribar.
0: Sí, sí, sí, es nota. Amb la, és magnífic, com a pintura. Ja no entro amb res més, però és absolutament impressionant. Sí, sí.
3: Impacta per com les espases, les llances, es claven en les coses dels musulmans, la sang brolla de les coses dels musulmans i també dels cavalls. Clar, aquesta violència, aquest dramatisme també es parla del mateix, del discurs en contra dels musulmans. Era una imatge que impactava davant d'aquells qui la veien i que, per tant, dificultava la coexistència entre religions. El més important, potser, és la reinvenció d'aquest combat. O sigui, ja tenia una interpretació del rei, de la seva memòria, concretament com a conqueridor, com a batallador de musulmans, però és que aquesta taula està reinventada, reinventa l'episodi històric, perquè Jaume I no estigué en la batalla del Puig. I en l'escena, al centre del retaule, està representat junt amb Sant Jordi encapçalant l'exèrcit cristià. I a més, Jaume I està ferint de mort el rei musulmà, que tampoc estigué en aquella batalla. Clar, hi ha una voluntat d'associar, de fer una comparació, una metàfora. Sant Jordi ferint el drac, per tant, vencent el mal.
0: Sí, sí.
3: Jaume I vencent els musulmans.
0: Clar, digues.
4: Sí, no, i a més hi ha un aspecte interessant, que és el que dius tu, que és aquesta reinvenció, perquè al final, si féssim un balanç de la conquesta no de la ciutat de València, sinó del conjunt del País Valencià, van haver més negociacions que batalles. Sí. És a dir, aquest mite del rei conqueridor en combat, no és tal. És a dir, en el cas del País Valencià, moltes de les poblacions es van negociar per això.
0: Això és molt medieval, Vull dir, sí, que això ens oblidem de vegades, però era fer la guerra molt medieval.
4: Clar, prendre una ciutat no era gens fàcil, en absolut.
0: Tenies més de perdre tu normalment d'assetjador que no els assetjats. Sí, sí.
4: I per això hi ha les comunitats mudèxers resten al territori, perquè negocien l'acceptació de l'autoritat cristiana a canvi de continuar vivint a casa seva. Diguéssim, no? I això, clar...
0: Però això també s'explica a l'inrevés, al segle VIII, quan arriba
4: sí,
0: el musulmans a la península,
4: és que és tal qual.
0: No s'entén, dius, però si eren quatre gats, com pot ser que derrotessin a tanta gent? No, és que no derrotaven, pactaven, negociaven, exacte, i van ser més hàbils, vull dir.
4: Però com molt bé deia en Francesc, com en el segle XIV-XV, el discurs que es fa és un discurs radicalment antimusulmà.
0: És una altra cosa,
4: Hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut allò el que parlàvem, el cas de Nicolau d'Amèric, el cas de Vicent Ferrer, aquells sermons, allò en els quals es deia la culpa de la pesta és el càstig diví per tolerar conviure entre infidels i jueus, no? Posar l'estat en un mateix sac, clar. I per tant hi havia una exaltació d'una violència que no havia existit.
0: I també s'explica molt perquè precisament el paper de les ciutats que tu comentaves ha canviat, i aleshores molts d'aquells burgesos, gent que viu a la ciutat, que té molts emprèstits amb els jueus, fins aleshores tenia una importància relativament menor. A partir del moment en què aquests deutes que tenen amb els jueus s'han disparat, a l'episodi de la Pesta Negra i de les pestes posteriors posen molt fàcil carregar contra aquell que té els teus deutes. Vull dir que això... I, per exemple, el paper de les ciutats. Aquesta barreja no es produïa 150 anys abans. Era una cosa totalment diferent. No?
3: Sí, i a València hi havia un mercader mudèjar molt poderós, que actuava i feia, tenia relacions comercials amb el nord d'Àfrica freqüents, Josep Xupió. I de fet, quan, per exemple, s'ataca la costa valenciana, uns pirats barbarescos ataquen la costa valenciana, els valencians a qui culpen? A Josep Xupió, al mercader de la Moreria, perquè suposadament havia ajudat aquests pirates.
4: Això és, sí.

0: La memòria de Jaume I com a legislador també va ser molt important en època en baix medieval, sobretot en comparació amb els seus successors. En les Corts celebrades a València l'any 1402, en un procediment inèdit, durant la cerimònia del jurament de Martí el Jove com a hereu de Martí l'Humà, es van exhibir els furs i privilegis que havien estat aprovats per Jaume I. Era un gest que encoratjava el futur rei a fer complir les lleis. Pels jurats de la ciutat de València, la memòria del rei Jaume com a legislador continuava sent una font de legitimitat dos segles després.
1: Digueu-me, Elisabet, vosque heu tingut la sort d'assistir a la cerimònia de jurament del primogènit. Ha estat un moment gloriós i exultant?
2: Jo diria que fins i tot més. La seu estava tan ben arranjada. Només us dic que fou enramada amb murta.
1: Certament era una ocasió especial. I digueu, com estaven disposats els protagonistes de l'acte? Se'ls veia bé de l'església estant?
2: Entre la capella major i el cor, entorn al creuer, es disposaren els seients i els bancs. No hi faltava ningú. El rei Martí l'Humà, Carles el Noble de Navarra, la seva filla Blanca de Navarra, la reina Maria de Luna i els tres braços de les Corts, l'eclesiàstic, el reial i el de les ciutats i viles reials.
1: Quina meravella! I la reina va tenir un paper destacat?
2: El rei nostre senyor, el bon Martí, presidia la cerimònia al centre de l'escenari, però Nostra Senyora Maria de Luna anava ben avillada i estava asseguda sobre un setial col·locat damunt d'un cadafal. Per poc que volguessis, la vista se te n'hi anava.
1: Era el paper que li pertocava perquè era ella qui representava en Martí el Jove, a qui la ciutat havia de reconèixer com a successor. No és estrany que segués tan a la vista de tothom. I què més va passar? Elisabet, no sigueu tan gasiva amb les paraules.
2: Mi senyora, tingueu paciència, que ja us ho explico. Aleshores, el jurat i síndic de la ciutat de València, Joan Mercader, qui també anava ben avillat amb notables arreaments, s'aixecà de la cadira i protagonitzà un dels moments àlgids del ritual, amb la seu plena en immensa multitud. Joan Mercader mostrà al rei i a la reina, en presència de tota la cort, los furs antics del sant rei en Jaume, conqueridor d'aquest regne.
1: Déu el tingui a sa glòria. I com són aquests furs?
2: Ui, molt luxosos. M'hi vaig apropar el volum i vaig quedar meravellada. Amb cobertes de fusta i butlla de plom, amb fils de seda reials, Misser Mercader va mostrar tres privilegis narrats en llur forma original. I així va anar tot.
1: No us atureu ara. Expliqueu-me més coses.
2: Bé, què us he de dir? Ah, sí. No sé si us ho havia explicat, que la petició de Joan Mercader consistia que Maria de Luna, en representació de Martí el Jove, es comprometera, primer, a respectar els tres privilegis mostrats i, segon, a jurar els furs i privilegis promulgats i concedits fins al moment. Després d'aquestes promeses, Martí el Jove, a través de Maria de Luna, va rebre el sagrament de fidelitat de la ciutat segons la forma ordenada pel rei.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Francesc Granell, sembla que aquestes dues senyores, el que els, a part de la cerimònia, que lògicament impressiona qualsevol, però esclar, sembla que reivindica una cosa molt poc guerrera, no? Que era que en Jaume va pensar que els valencians mereixien una altra cosa, era un altre nivell, diguéssim, i per tant calia reconèixer-ho 150 anys després dels fets, o 170 anys després dels fets, perquè tenien prou pes. El pes del Jaume I legislador és tan important en respecte al Jaume I guerrer que hem vist fins ara?
4: Sí, per descomptat. De fet, és aquesta doble vessant de conqueridor i legislador la que perviu en la memòria dels valencians en aquesta primera època de gestació del record del rei. I a més, té sentit, perquè Jaume I va conquerir un regne i va dotar-lo legalment, no? Va configurar un corpus jurídic, va aconseguir uns furs, i aquests furs anaven també de la mà dels privilegis. Perquè sempre parlem dels furs, però els privilegis eren concessions que havia fet el monarca, Jaume I, a la ciutat, també al regne, però sobretot a la ciutat, que era des d'on més es reivindicaven.
0: Aquest tipus de privilegis que eren concessions fiscals o com anava la cosa?
4: Podien ser molts tipus de concessions. Per exemple, quan la ciutat de València reivindica que el terreny de l'antic cementeri musulmà els pertany, o la catedral de València, es remeten a Jaume I perquè Jaume I havia aconseguit aquest privilegi.
0: Va.
4: Com aquest, hi ha molts altres exemples. Clar, això té un punt de pragmatisme. És a dir, usar la memòria del Jaume I legislador per interessos propis molt evidents. És una manera d'escudar-se amb ella. Posar un escut i d'atindre's al que havia dit el fundador, el pare de la pàtria.
5: És que pensem que estem en l'època, els començaments del segle XV, en l'època daurada del pactisme. I llavors, clar, el pacte en què es basa? El pacte és el pacte entre la comunitat política i el rei. En el cas de Catalunya o d'Aragó, està clar que la comunitat política és anterior al rei. És a dir, els catalans són catalans
0: abans de...
5: No? I els aragonesos també. Els aragonesos remeten als furs de Sobrarbe, els catalans, doncs, al pacte fet amb Carlemany, sí, sí, o no, i els usatges de Barcelona,
0: sí,
5: etc.
0: Sí, clar, sigui més o menys veritat. Exacte. Això és el
5: però,
0: de menys.
5: Però, sí, sí. Però és a dir, nosaltres ja hi érem.
0: Sí, sí.
5: Clar, en el cas dels valencians no podem dir que nosaltres ja hi érem, perquè els valencians apareixen com a comunitat política perquè Jaume I els converteix en comunitat política. De fet, els furs que Jaume I jura el 1261 en les Corts, allò, són furs que ja han estat concedits. Clar, això ho canvia, això fa que, des del punt de vista fundacional, el Regne de València tingui una naturalesa diferent al dels altres.
0: Molt més lligada al monarca, clar.
5: Exacte.
0: Clar, perquè és el monarca qui els funda segons això.
5: Exacte. I llavors, clar, el que faran els valencians, el que intentaran fer és esborrar aquesta diferenciació per semblar-se tant com sigui possible a Aragó i València, i Catalunya. I per tant, clar, quan a Martí i el jove li fan jurar, a través de la seva mare, Maria Luna, els furs del regne, que li estan dient és a dir, tu ho ets perquè acceptes els furs. No? Si no, no. Vull dir, és aquella fórmula falsa del jurament aragonès, si no, no. És a dir, o acceptes l'existència, perquè els furs és el reconeixement de l'existència de la comunitat política. I jurar els furs, com jurar les Constitucions de Catalunya o jurar els furs d'Aragó, era acceptar que la comunitat política és prèvia a que tu arribessis al tron. Per això un rei no ho era plenament fins
0: que no jurava. Aragó,
5: és que no jurava.
0: Clar.
5: I a València s'acaba fent el mateix.
0: Però arriba a ser un jurament, en aquest cas, que el teu avantpassat, el que havia fet el teu rebesavi, Jaume I, si jo mantinc amb això que havia fet i li juro fidelitat, per tant, reconec a tu com a valencià. Diguéssim, una mica era això, no?
5: Sí, sí, exacte.
0: Diferent de Catalunya i Aragó.
4: Totalment, això. Sí. I jo voldria posar l'accent sobre l'objecte. Perquè aquesta conversació entre les dues dones és molt eloqüent. Perquè va córrer així. L'escena és una escena de Corts a la catedral de València, al 1402. Efectivament, estava Maria de Luna en representació de Martí el Jove i les Corts havien de jurar a l'hereu de la corona, a l'hereu de Martí l'Humà, Martí el Jove de Sicília. La

0: mesures els privilegis. En concret, diu tres privilegis. És a dir, fixeu-vos el punt d'interès pragmàtic en Jaume I, perquè exhibeix i diu exactament això, ho diu la documentació, els furs antics del sant rei en Jaume. És un objecte amb aura.
1: Clar,
0: un objecte que impactava tots els que estaven allà, que no només eren els que jo vos acabo de comentar, sinó també una multitud de gent que hi havia a la catedral. Clar, això ens porta una vegada més al pragmatisme aquest de la memòria. Jaume I és un escut.
1: Clar, els furs de Jaume I eren molt més enllà dels furs. Era reivindicar-se com un mateix i, per tant, per València eren claus. Clar. Si juraves els furs, t'estaves constituint una vegada, refermant amb que tu eres un altre diferent de Catalunya i Aragó, malgrat estar absolutament lligats amb ells, no? Aquesta barreja era
0: exacte.
1: Molt clara.
0: I hem de pensar en l'objecte en si, perquè normalment vegem il·luminacions, és a dir, manuscrits jurídics il·luminats, i pensem, clar, eren còdecs de consulta, que ho eren, i eren còdecs referents per a produir altres compilacions legislatives. No existia la impremta i aquests eren els models. Però també hem de pensar en el seu procés de visualització. Eren objectes, com aquests furs antics, que s'anomenaven tresors, i que hem de pensar, o almenys deixar oberta la possibilitat, que foren objectes que s'exposaren a mode de díptics. Eren còdecs de luxe. Per això, Joan Mercader, en aquest punt de la cerimònia, l'exhibeix davant de les corts i davant de tota la multitud.

0: La iconografia dels retaules i altres obres d'art on apareixia el rei Jaume anava encaminada a mostrar-lo com un rei guerrer, un campió de la cristiandat contra els musulmans. S'obviava que en vida seva Jaume I havia autoritzat els sarraïns a continuar vivint allà on eren. Un dels textos que traspuava aquest ardor guerrer era el que es podia llegir en una taula de fusta situada davall de les armes del rei, traslladades a un pilar de la capella major de la catedral de València l'any 1416. El bisbe Hug de Llupià es va implicar directament en l'exhibició d'aquestes armes.
1: Aquests escutes perons portava-lo molt al senyor en Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, lo dia que entrà per força d'armes a la ciutat de València, quan la conquestà de mans de poder dels infidels moros enemics de la santa fe catòlica. El ofre que ací es portava, lo cavall en lo qual lo dit senyor cavalcava lo dit dia, los quals escut, esperons de fre, tenien Guillem Ramon de Pertusa, donzell per so com li romangueren d'aquell seu predecessor qui venque en la dita conquesta en servei del dit senyor rei, lo qual era nomenat en Joan de Pertusa. I hag les dites coses per so, com tenia en comanda per ofici seu les armes del dit senyor rei, el molt reverent senyor Hug de Bages, àlies de Llupià, per la gràcia de Déu bisbe de València, volent a perpetuar la gloriosa memòria del senyor rei, ha volgut haver les dites coses i posar aquelles en aquest lloc ensems amb les armes del dit en Joan de Pertusa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Francesc Granell, mostrar les armes del rei en una església ara em sembla una mica xocant, no? És allò, una mica... Suposo que en el moment devia resultar absolutament natural que les armes del senyor estiguessin allí posades al costat de Déu, no?
3: En part també era xocant, perquè un personatge del segle secular ocupara el punt focal del temple on es duien a terme totes les cerimònies litúrgiques. Això ocorria a Sevilla amb Ferran III el Sant i ocorria a València i no sé on més, podríem parlar de la catedral de Mallorca, però aquest punt de la capella major és una preeminència visual absoluta. I a més, aquestes armes adquirien més importància quan acabava l'últim tram de la processó del 9 d'octubre, la processó de la festa de la conquesta, perquè hem dit que la processó arribava a l'església de Sant Jordi, però després tornava a la catedral, i allà un predicador, pagat per la ciutat, feia un sermó. El feia en la trona del sermó, i just darrere d'on ell es trobava, en un dels pilars de la capella major, es trobava en exposició.

0: a les armes. Vull dir, la seva ubicació no era
1: casual. Sí, per
0: casual.
1: Tant, tu veies amb aquell senyor, aquell prèvere de torn, dient les meravelles que havia portat la cristiandat a la ciutat de València.
0: Jaume I, les gestes.
1: Jaume I darrere, no? Allò que ho tenies tot barrejat, esclar, devia ser visualment molt impactant, tot plegat.
0: Clar, i són les armes quasi a mode de relíquies. Nomenar les relíquies és molt fort.
1: Relíquies santes, sí, però... Jaume primer van intentar canonitzar-lo, després no se'n van sortir, perquè... Com
0: clar, i parlaven d'ell com un sant.
1: Sí, sí.
0: Altra cosa és que parlaren...
1: L'havien excomunicat precisament perquè se li anava una mica, diguéssim, la part de baix era un home molt agosarat, diguem-ho així.
2: I el que li va fer el bisbe de Girona.
1: També, callar-li la llengua sempre és lleig. Però, en fi, sempre no acaba d'agradar a l'Església, això. Però, en tot cas, van estar a punt de fer-lo sant, o almenys com a mínim es va intentar.
0: Sí.
1: Vull dir que hi havia aquesta combinació de les coses, no?
0: Sí, de fet, el punt clau fou que aquestes armes seues, al meu parer, no van produir miracles. No tingueren poders taumatúrgics,
1: ja.
0: Com sí que passa amb altres reis canonitzats de l'Europa medieval, torna a mencionar a Ferran III el Sant, o també Sant Lluís, Lluís IX de França. I, clar, és una visualització de les mateixes armes, dels objectes amb què ell suposadament havia matat
1: gent,
0: els musulmans.
1: Sí, sí, sí.
0: La qüestió és que realment, si realment foren les armes del rei.
1: Calma.
0: Un escut, un broca del cavall, un fre, uns esperons i una cadeneta, foren aquestes realment les armes del rei. El que sabem, primer de tot, és que Muntaner diu que quan Jaume I mor, a la ciutat de València, per cert, no al Cira, a la ciutat de València, ho sabem per la documentació, les seues armes són passejades en aquesta celebració, no, en aquest dol per la mort del rei. Aquesta és la primera referència que es dona a Muntaner. Que fora veritat o no ho sabem, però bé, ell ho diu. Després, avancem en el temps, segle XIV, mitjans del segle XIV, les armes de Jaume I es troben en una capella de la catedral, la capella dels Pertusa. Suposadament un dels Pertusa havia estat armer del rei durant la conquesta. Següent referència, ja estem al segle XV, 1417, aquestes armes passen de la capella dels Pertusa a la capella major, com ara hem escoltat. Jes Huc de Llupià, un bisbe, clar, un bisbe amb l'interès d'exalçar el rei, la memòria del rei, el que aprova aquesta donació. I no només això, sinó que davant d'aquestes armes, cada 27 de juliol es va celebrar l'aniversari de la mort del monarca. La catedral s'apropia del record del rei. Se celebrava la festa de la conquesta, però la mort no. S'havia proposat abans, però és en aquest moment quan s'oficialitza.
1: No és que gaire temps, però sí que m'agradaria que ens comentés. Quan acaba aquesta mitificació de Jaume? Acabar no acaba mai, perquè en res acaba la vida, però deu haver un moment, suposo, que amb l'arribada dels Habsburg, devia ser un moment amb Carles I, etc. Sospito que hi ha el no sé, o potser amb els Trastàmer, al final, no ho sé quan és el moment que això baixa.
0: Amb els Habsburg adquirix una nova dimensió. Ja no és el mateix, no són els reis de la corona d'Aragó que tenen un interès per donar-li rellevància a Jaume I, ja estem dins d'una monarquia hispànica. Les ciutats no tenen aquesta gran rellevància que tenen per a una monarquia dins de la corona d'Aragó. Quan s'acaba la mitificació del rei? Jo crec que mai.
2: Sí, sobre això de la figura dels Trastàmer, sí que s'apropien com a dinastia, perquè els Trastàmer tenen molt interès en ser legítims i, per tant, s'apropien molt del que hem explicat de 1416, no és casual.
0: Exacte.
2: Compromís de cas.
1: Sí, sí, sí.
2: Va ser el 1412, és a dir, estem en el regnat del primer Trastàmer. En canvi, en època dels Habsburg, és veritat, els Habsburg no tenen cap interès ni en els Trastàmer ni encara menys en el casal de Barcelona. Per contra, qui sí que té molt interès la figura de Jaume I serà la pròpia ciutat de València i serà el regne de València. Per què? Perquè, el que dèiem abans, es convertirà en el seu escut, en el seu paraxocs davant les intervencions reials, no? Aquesta reivindicació constant de Jaume I, dels furs de València, dels privilegis de València i de la figura d'aquest rei gairebé sant, que no és l'únic. No? A Catalunya seria el cas de Carles de Viana.
1: Sí, sí.
2: Que també es veia de Sant
1: Santificat. Carles de Catalunya.
2: Exacte.
1: El Déu Coronos mana amb aquest programa. No ens queda més temps. Doctor Francesc Granell, moltíssimes gràcies per haver vingut
0: a
1: explicar-nos aquest tema tan interessant. Ell és l'autor d'aquest llibre de Jaume I en la València Baix Medieval, La memòria del el rei a través de la imatge. Esperem veure'l ben aviat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, de veritat.
1: Àngel Casals, és un tema fascinant, perquè realment la construcció de la imatge del poder és una cosa que encara avui en dia ens pesa moltíssim.
2: I la de Jaume I encara més. Vull dir, sí, forma part encara del nostre present, tot això.
1: Això és l'enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Bet Verdagí i Sílvia Pedret.
5: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: A esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamín han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Avellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i en marxa i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte a les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6 i 19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona.
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs a aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

Cyndi Lauper és una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: Avui obrim el programa amb ella perquè avui Cyndi Lauper bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé. Deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de
2: sí,
0: remuntada.
2: Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè fem, avui és dilluns, diguem-ne. Sí, és pels que feu festa dimecres, és dilluns. Bueno, perquè algun... una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els escolta, que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui sí, demà tenen festa, eh? Sí. Que la gent s'ho munta molt bé, eh?
2: No, teletreballem. Des de l'Empordà, no, ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir dos dies de festa, inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
2: Home, perquè és que... què millor que estar dormint al llit o estar des del llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor. A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, te'l tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem... tornarem a la mina on hi ha desnonaments altres vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, als temporers, anirem a Lleida, amb persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Egipte-Nova Zelanda, que ha acabat fa res.
2: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem i després una mica d'humor i ja haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com qui no vol la cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. En l'Alfonso, bon dilluns també.
3: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per favor?
3: Doncs mira, com cada matinada ho sentíem, hem tingut partits del Mundial. La Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
3: La nostra gran estrella, no m'ho preguntis cap altre, també t'ho dic. Tim Payne ha obert la llauna amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito. Que s'ha fet viral perquè el seu amo...
0: M'encanta
3: porta...
0: la pausa dramàtica que has fet, eh? No?
3: Que clar.
0: A veure, explica'm
3: aquesta història. No, és que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol, el gos, amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
0: Val.
3: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
4: Mare meva.
0: Osito?
3: Sí, Osito.
0: Osito.
3: Busca-lo, busca-lo. Dic,
0: a veure, no per disfressar el gos, perquè el gos no se s'ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim...
3: També t'ho dic.
0: Sí. Que, mira, escolta, fer una cua per fer un selfie, amb un gos, està bé, també.
3: Amb un gos disfressat.
0: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
0: I aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paynes, Mundials i el món que està... una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de sis del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
3: doncs,
0: el pa.
3: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan y Medios. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, poquíssim, però no com a, com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ella ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
6: Por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega gracias con exigencias, pues sabes que lo que pienso siempre, digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco. Però dependemos de todos los compañeros.
0: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
3: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
3: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
7: ¿Y te ves como abuela?
6: Hoy me encantaría. Pero no.
7: ¿Quieres ejercer todavía de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
6: Voy a ser muy pesada.
7: ¿También en esto?
6: También. No, pero pesada en el otro sentido.
7: En el sentido,
6: o sea, que le eduque a sus padres.
7: Nietas, que te eduque,
6: que
7: tu padre.
6: Que sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
3: I llavors, l'última perleta que he trobat, que sé la que estigui ja dedicada a tots nosaltres,
0: ai,
3: perquè
0: ai,
3: ella
0: ai,
3: també
0: ai,
3: és matinera.
0: Ai, a veure.
7: ¿Qué hora te despiertas?
6: Yo me levanto a las 5:30.
7: ¿A las 5:30?
6: Sí.
7: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
6: No, creo que soy una pringada.
0: Noies, doncs ja ens ha quedat claríssim.
3: Ja està, però podria trucar-nos un dia.
0: La reflexió que fa... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí.
3: Ah,
0: aquesta setmana ja el podem trucar, al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
3: Pues perfecte.
0: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara que,
3: no, clar,
0: que quedem nosaltres,
3: el
0: eh? T'ho dic, perquè no cobrem el que cobra la Quintana,
3: no, clar,
0: perquè la Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. Amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada.
0: Veus?
3: Amb la seva família i n'ha parlat a la CNN.
8: Coneixíem aquesta zona perquè vam vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més al cabra i superbé. Superguai.
0: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
3: Sí, fa molta calor.
0: Les bambes desfetes a l'asfalt.
3: Ara és pitjor que ahir al matí.
0: Horrorós.
3: La temperatura d'ara mateix.
0: Ja us ho dic, ara que si heu de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca, perquè podria passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit, que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Clavé.
10: Del carrer Sant Pere Clavé, si passes, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests radets que l'estiu prefereix anar a la platja, a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
9: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que porten la dosi de context.
0: Amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra, l'equip dels matiners, quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
3: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
11: just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
12: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
11: Dones públiques.
12: Dones públiques.
11: Que han contractat els teus serveis.
12: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
0: Ah, però escolta'm, aquí, ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
3: Sí. Bueno.
0: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones aquí...
3: Bueno.
0: Aquí haguessin contractat els seus serveis.
3: A l'hora del cafè ho parlem.
0: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Que, per cert, aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Ha nascut una perla. Ja t'ho dic ara. Star is Born. A veure, què passa amb Rosalía?
3: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut, es veu, des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalía.
13: Casi me caso con una perla. Así yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
0: Boníssim, eh?
3: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
0: Exactament,
3: clar?
0: Exactament.
3: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
0: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans, sí. Grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quins sons deixa la ràdio?
3: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
14: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què...

0: I què estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, a Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80, per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot
0: expliquem-ho,
1: els guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
2: McCartney. Ho ha escrit així.
1: És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Ai, Déu meu, clar que sí, clar que sí. La qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero d'Astrocat. Bon dia, va.
3: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, ja està.
1: Bessons,
0: ara hi hem passat.
1: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar en Jet Llàcer aquest dissabte col·lapse. També la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe. I sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Estàs preparat?
0: Vinga, va, sí, doncs estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que emprada o sense, celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
5: Hola.
0: Us acompanyem fent el primer cafè del dia. Com cada dia, de dilluns a divendres, des de Catalunya Ràdio, som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Cher.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
3: Per cert, oient dels matiners, ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem, com cada dia, de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso, també molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
4: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
3: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
4: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
3: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
4: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
6: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
4: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
3: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
4: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
3: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
4: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
4: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
7: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
3: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
4: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
3: Keir Starmer, que sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
4: Exactament així.
3: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
3: Noi, és dilluns, comença la setmana, 6:45 a.m, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Summer. Que...
3: Sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
3: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
8: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País, El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
9: I si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
8: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
9: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
3: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
8: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
3: Fent camí ja cap a 6:45 a.m. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Bon dia i bon dilluns.
3: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
10: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
3: Veus?
10: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
3: Bueno,
10: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple, el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa es esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa,
3: veus?
10: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
3: Molt bé.
10: Eta, molt a favor.
3: Quan merdes, almenys recullo.
10: Exacte.
3: Que hi ha gent que...
10: Que no.
3: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
10: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
3: Quan?
10: 88.000 euros.
3: Home, clar, és que a veure... Amb 880.000 euros no ets feliç?
10: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
3: Sí, sí,
10: pel que
3: clar,
10: fa
3: sí, sí.
10: a tema econòmic. Saps clar. No has de patir.
3: L'emocional ja és una altra història.
10: Exacte.
3: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
10: sí,
3: eh?
10: No, perquè hostiesa. Llavors ja vas fent i ja no mires si va baixant.
3: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
10: Bastant acomodada. També et diré que com més tens més estires.
3: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedralbes,
10: potser
3: això
10: sí,
3: no t'arriba,
10: sí,
3: també t'ho dic.
10: Vas a restaurants de 100 euros
3: clar,
10: per barba cada dia,
3: depèn.
10: Com a mínim.
3: Proporcionalitat.
10: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el que tenen podi.
3: Sí.
10: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països aranges.
3: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
10: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
3: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
10: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Sonar.
3: Mira.
10: Els agents la van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
3: Important. Es va al Sonar als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
8: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre, que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, als 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
3: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
11: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres, això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec, per tant, bones notícies per al teatre musical català, sens dubte, i per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre, a veure si t'agrada això.
3: A veure.
11: DJ Simfònic, el Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Simfònic i la Royal Film Concert Orchestra que fusionaran doncs, tota l'energia de l'orquestra simfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
3: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
12: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
13: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
12: Sí.
13: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400001125.
3: Veia el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
14: Però i l'esperança? I aquell sí. moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
3: La il·lusió.
14: Un
3: divertiment de la vida,
14: gràcies,
3: no?
14: Escolta'm, sí, sempre.
3: Tens tota la raó, sí, sí. En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia. Falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco. Un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol?
14: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és que ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáenz i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'11 entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després de les 11 a esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet. I una mica d'humor... Què?
3: No, que dic, quan li queda el Mundial? Dues setmanes encara?
14: No, encara li queda bastant.
3: Bastant, eh?
14: Són 39 dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé tres setmanes. Estem al segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí dos o tres dies. Després falta el tercer. 32 anys, encara hi ha Mundial per estona.
3: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada, Maiol. A veure, que avui Marta Viana no participa a Dada Maiol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
11: No s'ha atrevit.
3: Arriba el moment.
14: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
3: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse...
14: Amb orelletes de Mickey Mouse?
3: Amb orelletes de Mickey Mouse.
14: A la platja?
3: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
14: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
11: Au, va!
3: Espera. Seguides al Pol... Pues que a veure, Maiol, espera, al Pol Nord, però no és...
11: Durant l'estiu.
3: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
11: Però en un any, o sigui, aviam...
3: Clar, quan?
11: Durant l'estiu.
14: Si hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
3: clar,
14: bona.
3: Clar. 100.000? No.
11: Menys.
3: És molt. Menys.
11: Menys.
3: 40.000.
11: Menys.
3: Menys?
11: D'hora. Poca
3: hora. Són hores.
11: Poc sol, allà.
3: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
14: 3.000, el precio justo.
11: 6.000.
14: 6.000.
3: Ja ho veuràs, ara.
14: Doncs mira, el punt exacte del Pol Nord...

0: Jo anava per aquest poble, Mallorca.
1: Ah, exacte, perquè és on has estat.
0: La part que vaig estudiar.
1: Exacte. Si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia, imagina't la gent que està fent els matiners a Longyearbyen.
0: El que fa el Longyearbyen Good Morning.
1: Exacte.
0: Matineren. Pobre, aquest matineren.
1: Els matineren allà. Pobres.
0: Gràcies, Mallol. 93207474, matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
2: Senyores i senyors, bon dia.
3: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
4: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
5: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
6: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
7: Sí.
6: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
2: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
8: És veritat que la cara estava rara.
2: Era Shakira o no era Shakira?
8: Jo estic segura que sí.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: El triple!
12: El Barça
13: triple,
12: torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. Triple, i a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
3: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
12: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
3: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
12: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Volem parir aquestes vaques,
15: sí, sí,
14: eh?
15: Sí, sí, sí.
14: És la típica vaca londinenca.
15: Quina raça és?
14: Londinenca.
15: Londinenca.
14: Londinenca del nord.
15: Ah.
14: De dos banyes.
15: Si d'una banya no n'he vist mai cap.
14: Se'n diuen rinocerons.
15: Fan llet, no, no?
14: Sí.
15: La família del rinoceron deu fer llet, també.
16: Clar, puríssima.
15: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.
17: Bon dia, matiners.
18: Ara arrencarem el camió.
19: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
17: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
19: Bon dia i bona hora.
0: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
19: Sí, perquè ja m'heu despertat i així ja està, saps?
0: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
19: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
0: Rosa Maria, bon dia.
20: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
0: Com estàs?
20: Molt bé, aquí treballant.
0: I de què treballes tu, Rosa Maria?
20: Jo estic en una pollaria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
3: Els matiners.
0: 93207474, en aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny, us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, Àngel Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse, i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
21: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzen. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? El problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
22: M'entens?
21: Ah, no, és que és veritat.
20: Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
21: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill, no arribaràs a ser enginyer aeronàutic.

0: M'entens?
1: T'he entès.
0: Pues ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
1: Perfectament.
2: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor,
3: tota
2: t'ho demano. Perquè és que clar, els pares, canta bé la menena o canta bé el nen? No, senyora, no canta bé.
3: I que incòmode el moment d'estar allà alimentant el nen... En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Bangkok, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
2: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
4: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa teniria com tan alt?
5: No, en absolut.
4: Ho somiaves?
5: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pot somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo, quan als concerts del Sant Jordi dic que això sembla la festa dels súpers, és que per mi ho és. I la diferència és que en la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
2: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar perdoneu, a través del web i l'app de 3Cat. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo i dic, a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
6: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es el encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica del oro el más sabio.
2: Bé, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to, aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel, mira que bé que canta la meva filla, i després li hauries de dir...
3: I l'Àngel aguanta d'això.
2: Senyora, la seva filla... No canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 932-07474. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Com estàs, Enric?
7: Despertant-me, que ja és molt.
2: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
7: Sí, sí, sóc al cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
2: Sí.
7: I, a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
2: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
7: Sí. Valent o masoquista, depèn de com
2: exacte.
3: Ho vulguis. La segona.
2: Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
7: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
2: I quantes estones hi passem al gimnàs?
7: Unes 2 horetes.
2: Hòstia, nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
3: Enric, per Déu. Vale,
7: Depèn del dia.
2: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
7: Sí, a les 6 quan obren i a les 8, doncs, cap a Barcelona. A treballar.
3: On treballes, Enric?
7: Jo treballo a... No sé si puc dir l'empresa, però, bueno, una agència de notícies pública.
3: D'acord.
7: I, bueno, soc periodista de política allà.
3: A l'Agència Catalana, no?
2: A l'Agència Catalana, no?
3: A la CNN.
7: Sí.
3: Ah, molt bé, ho pots dir.
2: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
3: Jo pensava que anava a dir-ho.
2: A Francesc Macià. T'imagines? Bueno,
7: és la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el codi.
2: No et preocupis, jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
7: Perfecte, moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
7: Adéu,
2: bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
8: No es diu La Morana, es diu Parte de Jessica Ruiz, que és molt simple.
2: Sí.
8: El poble meu és Torrissa Gaire, però estic al poble de La Morana.
2: Sí. Ah, el poble de La Morana. Ah, val.
8: Sí,
2: forn de pa artesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
8: a 3:45.
2: Uf, déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 3:45 o comences a 3:45?
8: Començo a 3:45 perquè tinc l'obrador a casa.
2: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabatilles, amb sabanitetes, sí, que això està molt bé.
8: Sí, quasi, quasi.
2: Clar, exacte. Fa molt que ens hi dediquem?
8: Pues fa 2 anys que vaig començar a fer, bueno, a obrir l'obrador.
2: Sí.
8: Però lo convido a executar l'administrativa.
2: Val.
8: A l'empresa Bonària.
2: Molt bé.
8: El convido amb el fons de tasca l'obrador 6 dies a la setmana.
2: Doncs escolta'm, Jessica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
8: Sí, ara és que estem jugant, que estem...
2: Ara, que esteu amb feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jessica.
8: Gràcies.
2: Que vagi bé, adéu. Tinc per aquí el cordomí.
1: Bon dia, bona hora.
2: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
2: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de tres setmanes plaents de vacances.
9: Què tal?
2: Bon dia, Freddy.
9: Bon dia, bon dia. Oh, diu.
2: Diu, oh, sí, sí, pobre. I tant, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
9: Sí, sí, avui és un mal dia.
2: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
1: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat, també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores en aquesta situació.
2: Una abraçada, cordomí, fins demà, gràcies.
1: Vinga, demà més històries. Adéu.
2: Adéu. Lara García també. Moltes
3: adéu,
2: gràcies.
3: Adéu.
2: Fins demà. Freddy, 10 segons. Arrenca el Matí de Catalunya
9: endavant,
2: Ràdio.
9: Endavant, les atxes.
2: Benvingut, estimat. Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent i tornem demà a partir de les 5. Bon dia i bon dilluns.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom i molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: 10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen, no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat político-judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán, aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, d'aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'Ofer, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón o l'exjutge Garzón d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit, les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, poc a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents de Londres.
4: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i per tant ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
5: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior el va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria, i més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, eh? Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torquemada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són les 6 i 5 minuts. Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, bona hora i ben tornat.
0: Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
7: Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tot Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
0: I a Brussel·les?
7: Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
8: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla a Lleida i a la Catalunya Central de 35 a 40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30 i 35 a la costa. Avui farà sol amb calitja, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte, perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
0: Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat de Brera i Afra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
10: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara d'actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
14: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
13: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Però la notícia avui estarà a Londres, perquè el Regne Unit es dona pràcticament per feta la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
10: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
0: Anem ara a Londres, Quim Olivares.
6: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim la calor. Avui la primera onada de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
9: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels grafs dels bombers de la Generalitat.
15: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
12: Des de divendres fins diumenge al migdia, el CEMA té 55 persones pels efectes de la calor.
0: En un episodi de calor extrema com el que estem tenint, el focus es posa especialment, evidentment, en tots aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure. A la Plana de Lleida, per exemple, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per tots els treballadors.
10: L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Lleida, Estela Bosoms.
16: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruit amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
17: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
16: Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècord superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
12: És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermell, el grau més alt. 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
18: Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
19: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
18: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
12: A França, el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on dos banyistes han mort ofegats als rius i 3 més han desaparegut.
0: I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim revetlla de Sant Joan.
10: Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
0: Berta Torrades.
20: Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
21: I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
20: El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I així hem arribat a 6:45. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
12: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
0: Jordi Corbalan.
22: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remaplegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
23: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
22: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
24: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
22: Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
25: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
22: Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies en situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el Sindicat d'Habitatges del Besòs i de Verneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
0: 7:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
26: Bon dia.
27: Bon dia.
0: I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
28: Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
0: Per tant, aquestes negociacions que ha de continuar continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però de com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar dos palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
27: Malgrat
11: Aquella també hi ha una suposada treva. L'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir 2 persones amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
0: Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
1: Un altre territori ocupat, en aquest cas, pels russos des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
2: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Per cert, que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
0: Més qüestions en el matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
28: En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
0: Més detalls, Sara Canyete.
3: Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
4: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
3: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama a la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió, com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o en restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
5: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
7: Nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els vestrets. ¿Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
5: Mireia Sala pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar els supermercats.
11: Es tracta de lladres multireincidents.
0: Laia Claret.
8: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
26: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
8: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
26: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, i... no. Es dediquen a això.
8: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i 2 persones investigades per productes robats en 3 supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
1: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb la regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
0: Ara mateix són les 6:24, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
0: La primera. Después...

0: Avui, concert d'Havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bep, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
1: La segona.
0: Avui, concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I la tercera.

0: I preocupació per la salut de Rod Stewart després de necessitar oxigen en ple concert a Utah, als Estats Units. El cantant de 81 anys va admetre que va estar a punt de desmaiar-se. Tot i això, Stewart va acabar el concert assegut en una cadira.
1: En 4 minuts arribarem a 2:15, amb els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Continua la final pel títol de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-València al Palau Blaugrana.
2: A partir de les 8 i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la final està empatada a 1. Satoranski juga a doble Blaugrana.
3: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
2: Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita. 4-0.
4: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
1: I Marc Márquez, que retalla 40 punts la diferència amb el líder del Mundial.
2: La victòria al Gran Premi de la República Txeca que li permet aixugar diferències davant Besecki, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a De Zon.
5: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
2: Paula Blasi guanya la Volta a Catalunya, l'Igualada força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'hoquei Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
1: Avui parlarem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que dèiem ara d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament, val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs.

I per arribar a 6:45, recordem que un dia com avui del 2022 es va tornar a celebrar el festival de Glastonbury, un dels festivals musicals més importants del món, que està a Anglaterra. És un festival que es va recuperar el 2022 després de l'aturada forçada per la pandèmia i coincideix amb els rumors que hi ha de cara al festival de Glastonbury de l'any que ve. Un dels rumors és que la cap de cartell seria Taylor Swift.

0: Són 2:15. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
1: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenaçada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
4: Ha superat el senador d'Esquerres Ivan Cepeda per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
0: I tot apunta que el primer ministre britànic Keir Starmer podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
1: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
5: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
4: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
0: A l'Àgora també parlarem d'aquesta qüestió. Anirem, de fet, fins a una finca de Térmens a la Noguera per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions a Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cubillas i Glòria Freixa.
0: Avui que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
4: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
0: I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
1: Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
0: A partir de les 11, Agora Esportiva, avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Però, de moment, repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
8: Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. El tema d'obertura de La Vanguardia, això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
0: Avui, que la ciutat de Girona es desperten amb 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia, en tenen 20, però la màxima prevista serà encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu. I entre avui i demà, el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui amb temperatures de 40 graus o més al Pla Lleida, en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió. I a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central. I aquestes tempestes podrien associades a ràfegues molt fortes de vent.
0: I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora d'aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galbís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galbís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi Aragonès. Allà.

0: Millor junts, aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
1: Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
0: Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què heu parlat aquest matí, Canalies?
2: Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
3: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzar. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? El problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
4: Perfectament.
2: Agafarem aquest consell de l'Àngel.
0: Absolutament. I on són festes avui?
2: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Vila Olímpica de Barcelona. Dos quarts de 6 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. I a partir de 3:15 del vespre, visita guiada les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació Mapfre. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabiol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs un altre moment de la gira de Rosalía. Ara ha passat a Chicago, on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia: gairebé em caso amb una perla. I de seguida, doncs, totes dues han començat a interactuar.
6: Casi me caso con una perla. Ay, si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said es un boricua.
5: Boricua és la paraula que s'utilitza per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
9: Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquest moment a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb els recursos econòmics que tenim les tres famílies.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics a Tòquio, el Nikkei puja més d'un 2% i arriba als 72.800 punts. Es tracta d'un màxim històric que ha assolit gràcies a l'anunci que els Estats Units i l'Iran posaran fi al conflicte en 2 mesos. A Hong Kong, la borsa nota la notícia que la Xina mantindrà els tipus d'interès sense canvis i que un 1%. I a Europa venim de divendres, on els principals índexs van acomiadar la setmana amb lleus retallades. L'IBEX va caure un 0,29% fins als 19.300 punts. Pel que fa al preu del petroli, avui el barril de Brent se situa en $79. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
10: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
11: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
13: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morán.
14: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
13: De fet, a les crítiques del govern espanyol, al PSOE i al sindicat s'hi suma també el cos de policia.
0: Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
13: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, el president electe, ha estès la mà als colombians que no l'han votat i ha posat, això sí, línies vermelles a Abelardo de la Espriella.
15: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado.
0: I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
13: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
16: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
13: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
17: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
13: Avui hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revella de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
0: En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
13: Sí, a la plana de Lleida els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
0: Una onada de calor que ha fet extremar també les precaucions a França.
13: Avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Allà el curs acaba el juliol. El president de la xarxa ferroviària també ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
18: Les persones més vulnerables dans le contexte...
19: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
18: C'est aussi une façon de protéger en amont.
13: La previsió és que entre avui i demà França arribarà a temperatures rècord superiors a l'onada del 2003 que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar d'apartaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
0: Més notícies, els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir al seu territori.
13: Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
0: Perpinyà, Laura Bertran.
20: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
21: Era molt fàcil dir pei català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, de la nostra història, de la nostra cultura.
20: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, al Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
13: Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
22: Pel consistori, que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
23: Avui el territori, com a la major part del país, ens trobem en dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el

0: i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up, presentat per Mariola Dinarès.
2: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA...
0: Serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
3: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
0: Després de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de Cat Ràdio a partir d'avui mateix.
1: La Fundació Joan Miró de Barcelona celebra aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
0: L'edifici de Josep Lluís Cert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
1: Maria Guixà.
4: I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
5: Es veu al museu tant com Miró i Cert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
4: La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. In a time of
0: fear. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
1: Les repassem amb Marc Garriga.
6: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim àpat a The Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça de Sant Jaume, Josep Almirall.
7: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de vuit. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
8: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
7: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
9: A les 8 del vespre, en transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València, la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial, en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
11: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ulla com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui de moment esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla a Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui amb previsió de tempestes també, que afectaran el Pirineu per a Pirineu i potser el nord de la Catalunya Central. Algunes podrien ser tempestes seques i, a més, anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
12: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té

0: Premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon preu i esclar.
1: Benvinguts a la millora del dia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
3: Hola.
1: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
3: Suposo que ve mare. Hola, mami.
4: Iona, volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
3: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc tot gràcies a tu.
2: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
1: Anem a repartir berenar.
2: A la tarda de Catalunya Ràdio.
5: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
0: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linka't.
6: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
7: A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
8: I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
7: A 11:15 entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenaçada.
8: I a 11:00, Àgora Esportiva, després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
7: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
9: Divendres vam rebre la visita del supòrter del Barça d'animació, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
10: El Cucurella, aquest, hòstia!
9: Ah, home, Cucurella, sí.
10: O millor dit! Figocurella, eh?
9: Figocurella.
10: Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto.
9: No hi has pensat
10: Figo,
9: gaire.
10: Figo i Cucurella.
9: No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies, Dani.
10: Judas! Aquest no s'ha sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que nos han ganat a tots. Yo sé parlo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro. Que no li deixen sentir a sentiment. El puto hippie ese, hippioso.
9: Escolta,
10: Dani,
9: al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
10: A més, tens cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figocurella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'explica bé, vale?
9: No explica gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
11: Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nul·litat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
1: I el segon, el Lluís Gavaldà.
12: La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura Del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, la Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives, tot plegat, salpebrat, amb un polsim de Northern Soul. El resultat és refrescant com un tall de síndria i nutritiu com un gelat casolà. I si no em creieu, escolteu el seu disc de debut, De Bon Començament, i em donareu la raó. Recordeu el nom, es fan dir la Rauxa, però tenen més seny del que ens pensem.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En un dilluns, un inici de setmana, una setmana una mica estranya, perquè al mig hi ha el dia de Sant Joan i la Revetlla, però sobretot una setmana amb calor, molta calor. Avui hem d'arribar al punt àlgid d'aquesta primera tongada de calorades, temperatures que avui arribaran als 40 graus en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui i demà tindrem aquestes temperatures extremes de 40 graus o més al Pla de Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i podrien acostar-s'hi o fins i tot arribar-hi al Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral. Molta calor, avui amb sol, amb molta calitja i amb previsió de tempestes de tarda al terç nord de Catalunya, que també deixaran ràfegues molt fortes de vent.
0: Això avui, però és que per aquesta calor en tenim per uns quants dies.
2: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Per tant, fins a finals de juny tindrem temperatures més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. Així ho anunciava, o anticipava, o avançava, vaja, el Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui a l'Àgora parlarem de la calor, d'entrada dels efectes que pot tenir, sobretot en població més vulnerable, amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, però sobretot de la perspectiva laboral, perquè segurament és de les més importants. Ara fa un any es van anunciar una sèrie de mesures i una sèrie de protocols, que es van reforçar, bàsicament, una sèrie de protocols, per evitar que, molt especialment, les persones que treballen a l'aire lliure pateixin les conseqüències d'aquesta calorada. Avui mirarem si s'estan complint aquestes normes, si tot es fa com s'hauria de fer. Anirem a Lleida per veure com s'ho fan al camp amb la calor, ara evidentment que s'està fent la recollida de la fruita. D'altra banda, és notícia d'ara mateix, de fa ben pocs minuts. Tenim problemes a Rodalies, en dues línies. No hi ha trens a la R3 per una incidència a la via entre la Garriga i les Franqueses. I també tenim interrompuda la circulació a la R14, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi prop de les vies. Per tant, R3, R14, ara mateix les dues línies afectades per dues incidències per motius diferents. Una incidència a la via a la 3 i un incendi prop de les vies a la 14. I després tenim l'actualitat política judicial que, com sempre, també va escalfant-se. Tensions importants ara mateix tenim, molt especialment a Madrid, entre la justícia, l'esfera política i la policia, pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. A partir de les 9 es reuneix el Consell General del Poder Judicial i una de les decisions que en podria sortir és un expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que li fan d'escorta la podrían ayudar a fugir.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: És la que deia la ministra Morán posant l'accent en aquesta qüestió. La decisió del jutge Peinado, recordeu, de retirar-li el passaport a Begoña Gómez es justificava, entre d'altres coses, amb això, que no se n'acabava de refiar, insinuava, dels seus escortes, insistim, són agents de la policia, són agents de policia nacional, però el jutge deia que podrien ajudar-la a fugir. De tot això, avui en parlarem a l'Àgora amb la exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, i també, una miqueta més tard, amb Baltasar Garzón, l'exjutge. Avui ens acompanyarà al Matí de Catalunya Ràdio. Acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on, entre d'altres coses, diu que està meridianament clar que a Espanya sí hi ha lawfare, sí hi ha ús de determinats casos judicials amb objectius polítics. En fi, avui, tot això, al Matí de Catalunya Ràdio, un dia en què també parlarem de Colòmbia, perquè és una notícia d'aquesta matinada. El país s'ha afegit a la llista de nacions del continent de Llatinoamèrica que tenen presidents d'extrema dreta.
4: L'autoritat de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: És Abelardo de Lasprilla, que s'ha imposat a les eleccions colombianes, però per molt poquet, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies, com dèiem, de la nit. També d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran han acordat, finalment, el full de ruta per negociar en 60 dies la pau definitiva a l'Orient Mitjà i a Londres.
5: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part dels mitjans de comunicació, la premsa, les cadenes de televisió donen pràcticament per fet que avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà que plega. La pressió interna del Partit Laborista, del seu partit, el partit del primer ministre, ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara és diputat i, per tant, ja pot ser tècnicament primer ministre. L'anunci es podria fer les pròximes hores, tot i que no està clar com es farà això. Si hi haurà una transició, si serà amb efectes immediats, en fi, avui alta tensió també a l'esfera política al Regne Unit. I del Mundial, aquesta matinada, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després d'empatar 0 contra Espanya, ha tret un punt també, en aquest cas, contra l'Uruguai. Han empatat a 2. També jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, Bèlgica 0, Iran 0. Tot això després de la golejada d'Espanya.
6: Molt especial. Al final sempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular. Es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que va marcar el primer gol. Avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, hora nostra. Argentina-Àustria, una miqueta més tard, a les 11 de la nit, tenim un França-Iraq. Tot això, avui en parlarem a l'Àgora Esportiva, eh? Farem Àgora Mundialista, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Torquemada, Ramon Bésar, Carme Barceló i Joel Díaz. Tot això avui dilluns, que a Castellgalí, a la comarca del Bages, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, i a la Riera de Gaià, al Tarragonès, es pondrà quan en passi un de minut de dos quarts de 10 d'aquest vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Pau Llong, David Madí, Montserrat Neverera i Afra Blanco. Però, de moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Contrapeinado.
9: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si obre un expedient disciplinari contra el jutge que investiga Begoña Gómez.
10: Tot plegat per l'escrit en què l'envia a judici i en què Peinado va suggerir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, la dona del president espanyol. També es critica que el jutge hagi fet servir l'escrit d'obertura de judici, que no es pot recórrer, per dictar la mesura cautelar de retirada de passaport, que sí que és recorrible.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reapareix.
12: Després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té un acte públic d'accent econòmic. Serà al migdia, veurem si ho aprofita per valorar per primer cop les mesures i el judici contra la seva dona.
9: Serà dos dies abans de la compareixença al Congrés, que es va fixar pel cas Zapatero. Avui La Vanguardia explica que el president espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar la iniciativa política. Dissabte hi ha Comitè Federal del PSOE.
0: Va, les maletes.
10: El Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival, el Partit Laborista, hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer faci un pas al costat. La premsa britànica apunta que l'anunci podria ser en les pròximes hores.
0: Londres, Quim Olivares.
13: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mínima.
12: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es converteix en el nou president de Colòmbia després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials per menys d'un punt percentual, o el que és el mateix, uns 200.000 vots.
9: Milers de colombians han sortit al carrer, molts amb la samarreta groga de la selecció, que s'ha convertit en el símbol de la campanya per celebrar el resultat. Espriella ja ha rebut la felicitació de Trump.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
14: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell. Ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
15: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colòmbia cuenta tener gobierno y Estado.
14: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 18 hores.
10: Han durat a Suïssa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres d'Exteriors de Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han explicat que s'ha acordat un full de ruta per arribar a un acord final en un termini de 60 dies. Les noves converses tècniques haurien de començar de forma immediata.
12: S'avança així a poc a poc i amb ensurts constants. Per exemple, aquest cap de setmana, un missatge de Trump en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes. Es deia Trump al Líban, doncs va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. De fet, la delegació iraniana es va arribar a aixecar de la taula, però finalment hi va tornar.
0: Quatre més.
9: Avui estan previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Hi ha una 60ena de pisos afectats.
0: Anem en directe. Lara García, bon dia.
8: Hola, bon dia. El desallotjament està previst per les 8 del matí. A aquesta hora encara no hi ha moviment policial aquí a la Rambla de la Mina, però sí que comencen a reunir-se els primers veïns que fan front al desnonament. Avui es desallotjaran 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això que després que dijous passat es desallotgessin 3 pisos més del mateix bloc. I una de les famílies que ha rebut l'ordre de desallotjament per avui és la de l'Antonio i la de la Jenny. Bon dia, vosaltres viviu aquí des del 2017.
16: Sí, exactamente.
8: Com esteu?
16: Bueno, pues mal, la verdad. Estamos muy mal, porque no sabemos dónde ir y no sabemos lo que va a pasar. Y en fin, destrozado.
8: Des de l'administració o el consorci us han donat alguna alternativa d'allotjament d'emergència?
17: No. Me han puesto la mesa de emergencia que justamente me pusieron el viernes porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron.
8: A més, vosaltres sou una de les famílies amb un menor a càrrec. On anireu? On anireu avui a passar la nit?
17: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
8: ¿Qué reclameu, doncs?
17: Un alquiler, que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
16: Exacto. Necesitamos un alquiler social, porque desde que abrimos los pisos, llevamos aquí casi 10 años, siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar. Vale, no se entiende.
8: Antonio, Geni, moltes gràcies, molts ànims. Els habitatges d'aquests blocs estan ocupats des de fa 9 anys i, segons les administracions, els habitatges estaven destinats inicialment al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i, finalment, van ser ocupats per veïns del barri doncs, que necessitaven un habitatge. Aquest episodi està relacionat també amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Un regidor va acaba sent inhabilitat per haver encarregat la vigilància dels pisos mentre estaven buits.
0: Gràcies, Lara García. Gràcies també al suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui aquests desnonaments que estan previstos al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs. I tornarem en directe també durant aquest programa, durant el matí de Catalunya Ràdio, per veure com evoluciona. Mentrestant, també hem de parar de les altes temperatures i de treballar amb calor.
10: Episodis de calor extrema com els d'aquesta setmana obliguen a prendre mesures, sobretot en aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruites s'han d'adaptar i cal garantir també aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Estela Bosoms.
18: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
19: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
18: Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que volíem explicar davant del jutge.
9: L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació. És la causa que investiga irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla, una empresa de la qual Elena i Herrera eren administradors.
0: Resisteix.
10: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, serà finalment el candidat de Junts a les eleccions de Barcelona, tot i els intents de la direcció de trobar-li alternativa. S'ha imposat a les primàries amb 253 vots, al 40% del total.
0: Torna punt de no retorn.
20: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta...
12: La sèrie documental guardonada amb el Premi Emmy Internacional a la plataforma 3CAT. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front?
9: La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit.
0: 50 anys
10: de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Aquest cap de setmana s'ha celebrat en una jornada de portes obertes amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, sardanes i una lectura de poemes.
0: I en els esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
21: Bon dia.
0: A casa.
21: La final de la Lliga de Bàsquet arriba al Palau Blaugrana, amb empat a una a la sèrie Barça-València a partir de les 8. Satoransky juga a doble Blaugrana.
22: Mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
21: El Barça serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia avui.
0: I s'estrena.
21: Lamine Yamal marca el seu primer gol en el Mundial en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
21: Espanya acabaria primera de grup amb un empat davant l'Uruguai que va empatar 2 amb el Cap Verd.
0: I a les últimes hores ha nascut el Libi amb 3 quilos 470 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Ton amb 2 quilos 685, en aquest cas a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
23: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 20 graus, aigua freda, 22 a Molins de Rei i, atenció, 26 ara mateix a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Lentitud amb aturades als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat.
23: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2.300.000 euros en la restauració i l'adequació de l'umbracle del Parc de la Ciutadella, Maite Curto.
25: Es recuperarà l'aparença original d'aquest edifici, projectat per Josep Fonseré el 1883 i catalogat com a bé cultural d'interès local. També es restauraran les façanes, els accessos i els camins interiors del recinte. També revisaran els elements estructurals i de tancament de la coberta. Tot plegat perquè compleixi amb els requisits actuals de protecció contra incendis, accessibilitat i eficiència, i per convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. Les obres de l'Umbracle del Parc de la Ciutadella de Barcelona comencen aquesta setmana i està previst que s'acabin al març de l'any vinent. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
23: I parlant d'obres a Barcelona, aquest estiu se'n faran 24 carrers de la ciutat.
26: Les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures del transport públic.
9: El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat. Ràdia Bonet, tinenta d'alcaldia.
27: Són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
23: Al Bages, el govern de Santpedor preveu cedir el terreny pel nou CAP abans d'acabar l'any.
26: Segons el Regió 7, l'Ajuntament ha signat la pròrroga perquè l'ICS pugui seguir utilitzant espais de la nau per a alguns serveis mentre es tramita la disposició del solar pactat a la finca de Cal Jorba.
23: Al Vallès, l'Ametlla negocia amb els veïns les condicions d'ús de la planta de tractament de restes vegetals.
9: Un grup de residents del barri de Can Diví reclamen la clausura de la instal·lació pel soroll. Ho llegim al 9-9.
23: I a l'Hospitalet de Llobregat, detingut un home acusat d'haver robat més d'una antena de mòbils al festival Sonora al recinte de la Fira Gran Via.
26: Els fets van passar aquest diumenge a la matinada quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals.
9: Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells.
23: I cultura avui a Baneres, al Palau de la Música. Concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Porreig presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. I al Port de Barcelona, concert de DJ Simfònic també a la Royal Film Concert d'Orquestra al Festival Blau Marí. 7:20, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara els diferents diaris amb el jutge Veinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades. La Vanguardia titula el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual al periòdico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i a La Razón escriuen que els juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Qui també surt en totes les portades és Lamine Yamal celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, segons el periòdico, i una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, titula El País. L'altre gran tema d'avui és el Regne Unit, de fet és el tema d'obertura a La Vanguardia, titulen el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys, tot plegat coincidint en el que molts diaris apunten sobre la imminent sortida del primer ministre Keir Starmer. Altres temes de portada són les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
2: 57.161 57161 de la sèrie 29 029.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, 40 anys de la revenja de les Malvines. Manuel Roger, bon dia.
1: Bon dia, o dels 4 minuts en què el mateix jugador va marcar el gol més polèmic de la història del Mundial i el millor gol de la història del Mundial. Estadio Azteca, 22 de juny de 1986, Diego Armando Maradona agafa la pilota al centre del camp i la resta és història narrada per Víctor Hugo Morales.
2: Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Segurament la narració més famosa de la història pel gol més famós de la història. I 4 minuts abans va passar això. El gol de la mà de Déu. Com va néixer el concepte? Un periodista del diari Crònica va posar en boca de Maradona una frase que no queda clar si va dir mai. No l'he marcat amb les mans, el cap és el de Maradona i la mà de Déu. Perquè va trigar 19 anys a admetre que havia marcat aquell gol amb la mà. I per què Víctor Hugo Morales, quan canta el gol, destaca una mena de justícia poètica, aquest contra Anglaterra, què volen que els digui? Doncs perquè aquest partit arriba 4 anys després de la Guerra de les Malvines.
3: Vamos, argentinos, vamos.
1: Les Malvines són un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que l'Argentina reclama com a propi, però que el Regne Unit administra des de 1833. Les Falkland, li diuen. I el 1982, la Junta Militar Argentina les va envair i el govern de Margaret Thatcher va respondre amb una guerra de 74 dies. Va guanyar la guerra, va causar la mort de 649 argentins i també van morir 255 britànics. 4 anys després arriba aquest partit amb la prèvia marcada pel record de la guerra.
0: I els jugadors eren conscients d'aquesta prèvia, diguem-ne?
1: Molt. En aquest moment de la prèvia, ells i a les declaracions posteriors deien que no, que era futbol, o ho deien dissimuladament. Però el Tata Brown, un dels jugadors que va saltar al camp aquell dia, va explicar què va dir Maradona al mig del camp.
4: Cuando terminó el himno, se escuchó este grito. Vamos, vamos, que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes, nuestros amigos, vecinos, no podemos perder.
1: Bastant clar Maradona, que va ser l'executor de la venjança. Argentina i Anglaterra s'han enfrontat dos cops més, un el 2002 intranscendent a la fase de grups i l'altre als quarts del 1998, amb Anglaterra eliminada i David Beckham expulsat gràcies a les provocacions del Cholo Simeone. Aquella expulsió és bastant recordada, però lluny de la llegenda d'aquell dia de fa 40 anys en què Maradona va venjar la derrota d'una guerra.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026 és dificilíssim. O no? Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el polèmic càntic del porter del Sabadell durant la celebració de l'ascens a segona.
8: El vas veure a TV3 i a totes les xarxes, l'escena patètica del porter del Sabadell des del balcó de l'Ajuntament per celebrar que l'equip havia pujat a segona. Va dir, vaig a dir-vos una frase i després vosaltres dieu el que vulgueu. I sense sentit i amb xuleria va dir, Pedro Sánchez, els que omplien la plaça van cridar, fill de puta, jo em pregunto de veres si després d'un èxit esportiu només se t'ocorrís clavar-te amb el president del govern. I em dona el mateix que fera després un comunicat disculpant-se. Em pareix tristíssim.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'obre el termini per apuntar-se als viatges de l'Inserso, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula L'exòtic Hotel Marigold.
9: Perquè l'esperit aventurer no té edat, amb una desfilada d'actors i actrius britànics veterans, top com les oscaritzades Maggie Smith o Judi Dench, i acompanyem un grup de jubilats que decideixen començar una nova etapa de la seva vida traslladant-se a l'Índia, atrets per les promeses d'un hotel de luxe que no acaba sent el que esperaven. Xoc cultural garantit i tocs de drama, però també noves amistats, nous amors i segones oportunitats. L'exòtic Hotel Marigold és a Disney Plus amb opció de doblatge en català.
3: Maria, els tens?
10: Oh, fa un any que els preparo.
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
10: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: O sigui, ja bufo.
10: Bufa! Bufa!
11: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
14: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
15: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
16: Et demanarem fer mateix.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Joan. Bon dia.
17: Bon dia, la calor.
18: Yo no lo he visto nunca. Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
17: Hòstia. La calor serà protagonista del dia perquè, tal com hem anat explicant, avui s'espera que s'arribi al punt màxim de l'onada d'altes temperatures que afecten el país i encara n'hi ha per dies.
0: La calor que fa que zones com l'Urgell es plantegin si es poden portar, doncs, determinades feines a l'aire lliure, com la recollida de la fruita, clar.
19: Sí. Ah, sí, claro. Sí, no, la recollida de la fruita a l'Urgell i a los demás que nos den por saco, ¿no? El treball a 50.000 graus de temperatura, claro.
0: Amb qui parlem, sisplau?
19: Marta de Sant Celoni. Sant Celoni o Sant Abu Dhabi, con el calor que pega 23 graus a aquesta hora i pujant,
17: Freddy? Sí, sí, a moltes zones de Catalunya s'ha viscut una nit tropical.
19: Sí, però a mi no m'ha dit ningú que no vagi a treballar per la calor com los de la fruta, A mi no me l'ha dit. I jo tengo que ir a trabajar igual con 15 grados que con 80.
0: Però on treballa vostè?
19: A la cafeteria de l'Estació del Castell de Fels, al Café de Fels.
0: Però allà, Café de Fels, però deu haver-hi aire condicionat allà, no?
19: Ne. Sí, però estic anant allà, ¿vale? Estic anant fins allà. O me viene a l'estació a mi. No, i ir a França, ¿vale? A França, que potser és un país que no has pisado en tu vida, Freddy, sí. Però jo sí conozco, perquè als anals voy a la cosa esa de Bacarés, o com se diga, de Navidad.
17: Sí, sí.
19: En França han avisat els dragos al tren per no morir-se de calor.
0: Sí, és una recomanació pels col·lectius més vulnerables,
19: Aquí, que te pique un pollo. Aquí no te avisan ni nada. Agafa el tren com si no passessis res, Bueno, que es que ya está bien, ¿eh?
17: Hem de penjar, senyora.
19: Ara, sí. Pa'l trabajo, tú. Pa'l trabajo.
0: Són 8:15.

0: Arrenquem setmana amb problemes a Rodalies. Tallada ara mateix la R3 per robatori de coure i incidències a la R14 per un incendi prop de les vies. Maria Fernández Noguera.
1: Bon dia, doncs mira, a l'R3 no hi ha trens en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat el problema cap a les 9 del matí. Com que a l'R3 hi ha diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha decidit oferir servei per carretera a tota la línia. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi que ha començat a 5:15 de la matinada en una caseta de transformadors al costat de la via, a causa també d'un altre robatori de coure. Els bombers encara treballen en l'extinció del foc, però han anat retirant dotacions i només no queden dos i confien apagar aviat aquest foc. En aquest cas, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
0: Per tant, tenim aquests problemes a Rodalies, R3 i també R14. I a les carreteres, com ho tenim en aquest primer dia feina d'estiu sense escoles? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sense incidències destacades, però sí que tenim lentitud amb aturades de les vies habituals a aquesta hora, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral. Punts amb intensitat també a la C-59 a Caldes, C-17 a Parets i AP-7 a la Roca i Granollers, tot en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia Serra. Tot això en un dia en què la notícia continua sent la calor. Recordeu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu, tot i que les altes temperatures les tindrem fins i tot més altes del que és habitual per aquesta època de l'any, ben bé fins que acabi el mes, fins a finals de juny, i que a les 9 hi ha reunió del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges, que podria expedientar el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que fan d'escort a la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. També d'aquí uns minuts tornarem a la mina, a Sant Adrià. Després dels 3 de la setmana passada, avui hi ha 4 desnonaments previstos. Allà hi tenim un equip del Matí de Catalunya Ràdio que ha entrevistat en directe aquí el programa el Toni i la Jenny, una de les famílies que, si les coses no canvien, avui es quedaran sense casa.
3: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
4: Exacto. Necesitamos un alquiler social.
0: A Londres avui estem molt pendents del primer ministre Keir Starmer, que podria anunciar que plega per deixar pas al seu principal rival dins del partit, dins dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham. I a Colòmbia...
5: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Victòria de l'ultradreta a les presidencials. Abelardo de las Priella, el candidat, ha guanyat per la mínima, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. I els esports, Robert Prat.
6: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València. A la final de la Lliga de Bàsquet amb empat a una la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial en Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Gràcies, Robert. Pel que fa al temps, avui es preveu el que dèiem, que arribem al màxim de l'onada de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb aquestes temperatures extremes de més de 40 graus, 42 les més altes, puntualment una miqueta més, i aquests 40 graus es poden assolir al Pla, a Lleida, a la Catalunya Central, a l'interior de les Terres de l'Ebre, però fins i tot també en alguns llocs del prelitoral o del prepirineu podem tenir aquestes temperatures. Compte avui també perquè, si bé el matí serà assolellat, això sí, amb molta pols en suspensió, molta calitja, a la tarda espereu tempestes. Tempestes que poden ser seques en alguns casos, per tant, deixar activitat elèctrica, poca precipitació i, a més, ventades fortes. Això podria passar al Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la Catalunya Central, al nord del Pla Lleida. Haurem d'extremar la precaució perquè fa el risc d'incendi. Demà una situació molt semblant a la d'avui. Potser dimecres comença a baixar molt lleugerament la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de les altes temperatures i de com és treballar amb aquestes altes temperatures i de si es prenen les mesures que s'han de prendre. Avui serà amb el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. Són 2:15. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa i arrenquem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial, que, com sabeu, estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
8: El rotatiu del grup Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia.
9: I recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
8: El periódico La Politóloga Street Badio rememora que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
9: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
8: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
9: Però també ho és que hi hagi jutges entestats a donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
8: I considera que el Poder Judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i la proporcionalitat.
9: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir aquesta decisió d'un jutge.
8: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
0: I continuant el repàs a la premsa, mirem a veure què hi ha trobat avui el metge i investigador Salvador Massip.
10: L'article que us vull recomanar avui és el que publica la Contra del diari Ara, el Xavier Bosch, i que parla de Russell Crowe i els 344 porcs que han donat positiu per pesta porcina africana. Què pinta Russell Crowe? Doncs que està rodant una pel·lícula al mig de Collserola, i tal com diu Xavier Bosch, doncs entre el Zapatero i el Trump i el Rafinha i tot el que està passant, sembla que aquesta notícia ha passat una mica desapercebuda, que per què deixen rodar una pel·lícula a mig d'una zona que en principi hauria d'estar restringida. Hem deixat de parlar dels porcs senglars i de la pesta porcina, però és encara un perill que existeix i que s'ha de saber controlar bé.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en els sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
14: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
15: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
16: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
17: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
18: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
19: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
18: Entrades a teatrepoliorama.com.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els curiosos sobre la monarquia britànica.
7: Carles III serà el primer rei d'Anglaterra que fa pública la declaració d'impostos. Llegim el periòdico, que és una decisió del mateix rei, segons el seu portaveu. L'objectiu és explicar tots els aspectes de les seves finances d'una manera que millori encara més la claretat i l'accés a la informació.
0: Ja hi ha preu a la felicitat.
23: Es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any, a partir del qual les preocupacions econòmiques desapareixen. No és la primera ciutat on més costa, amb diners ser feliç, encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi Palma. És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purdue. Pel que fa als països, segons la relació entre sou i preu de felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats.
0: Qui ha tirat la tovallola?
7: Un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a l'ABC que un petit error va fer que l'home perdés una fortuna que amb el temps encara es va revaloritzar més. Fins i tot la BBC li ha fet un documental.
0: I qui ha trencat totes les expectatives?
23: Els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol. Si la setmana passada dèiem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm, avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat acostumen a fer en un període festiu, com el 4 de juliol. Ara ve l'altra cara de la moneda. La premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa van dedicar una estona a recollir la brossa que havien deixat.
0: Si heu d'aparcar en zona blava, prepareu la cartera.
7: Perquè Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més cara aparcar. Després hi ha Mataró i tanca el podi Vitòria. Segons aquesta llista que llegim al debat eponès, de les 20 primeres ciutats, 16 són a Catalunya. El capgròs de Mataró afegeix que l'Ajuntament diu que el preu es té en compte l'oferta de places, la demanda i la necessitat de garantir la rotació en determinades zones.
0: I quina informació porten les oranetes?
23: Al marge d'anunciar l'arribada de la primavera, si hi ha oranetes en un poble, és que l'aire no hi ha insecticides ni contaminació i que la qualitat atmosfèrica és bona. La seva presència augmenta també si hi ha mosquits, que és el seu principal aliment. Així ho diu l'ambientòloga que ha coordinat el cens d'oranetes, Esther Ridàneu, i sort, ho veiem al Segre.
0: I quan falten 4 minuts per arribar a 7:45, us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el major Roger i el Marc Jurado.
6: La premsa britànica compta les hores per anunciar la dimissió de Keir Starmer. The Independent titula Starmer prepara la seva sortida definitiva mentre Trump assegura que dimitirà i planteja dubtes sobre el més que probable successor de Starmer, Andy Burnham, apuntant que creixen les veus per demanar que hi hagi una lluita real pel lideratge. El Daily Mirror han rescatat una foto antiga de Starmer sol en una graderia per titular Game Over. Els seus aliats l'han deixat sol, subratlla. També ho diu el Guardian, que explica el procés de reflexió que ha viscut l'encara primer ministre aquest cap de setmana, des de divendres, quan va desafiar el partit, fins diumenge al vespre, quan el seu entorn va donar per fet que dimitia. I sobre les eleccions a Colòmbia, el Tiempo de Bogotà destaca aquesta frase del candidat guanyador, Alberto de la Espriella: Colòmbia tindrà un govern democràtic, simptomàtic. I atenció a aquesta dada, 5 de les 7 segones voltes que s'han celebrat al país al llarg de la història s'han definit per menys d'un milió de vots.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, llegim el Cinco Días, que el Banc Santander preveu obtenir uns 200 milions d'euros aquest any gràcies a la intel·ligència artificial, després d'haver-ne generat ja 35 milions. Manté l'objectiu, de fet, d'arribar als 1.000 milions entre nous ingressos i estalvis abans del 2028. Què està fent exactament el banc amb la IA? Doncs automatitzar processos, millorar la detecció de frau, agilitzar l'atenció al client i augmentar, diuen, la productivitat dels empleats. I l'ON Economia explica que Revolut reforçarà la seva aposta per Catalunya amb una nova seu a Barcelona, la primera botiga física de la companyia al món i un pla per arribar als 1.000 empleats a Espanya en els pròxims 2 anys. De moment se sap que la nova oficina serà a la Diagonal i que la botiga serà a prop de Plaça Catalunya i que està inspirada en les Apple Stores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
6: Visca Lamine, proclama el diari Esport. El davanter del Barça es converteix en el líder de la selecció espanyola, anotant el seu primer gol en un Mundial de Futbol.

0: Lamine Yamal, La Vanguardia també entona un visc a Lamine Yamal. Sergi Pàmies prega perquè no qualli el bateig que va fer de Lamine Yamal Manolo Lama a la COPE, que el va anomenar rei d'Espanya. Santi Noia explica al Mundo Deportivo que Lamine dona un altre to a la selecció espanyola. Ja és aquí, un Lamine que estrena el compte golejador, remarca l'Esportiu. El periòdico diu que la intensitat de Lamine tenia una explicació, havia de jugar mitja hora i volia impressionar. Un Lamine que ja brilla al Mundial, destaca el diari Ara. Espanya es desperta amb Lamine, titula El País.
1: I a la premsa del cor, la família reial britànica. Ara en parlava, en Pineda.
2: Harry i Meghan haurien rebut una oferta per allotjar-se en una residència reial durant la seva visita al Regne Unit aquest juliol amb l'objectiu de visitar el rei Carles III. Archie i Lilibet, els fills de la parella, viatjaran amb ells i serà la primera vegada que ho faran en 4 anys. Els Sussex abandonaran els pàmpols tropicals de les palmeres de Califòrnia, ompliran les maletes amb els pots de melmelada de Meghan per picar a l'avió i aniran a gaudir dels domassos reials i el fish and chips. Aterraran a Windsor amb dues criatures que parlen amb accent yanqui i van descalços per casa. Esperem que l'equip mèdic del rei Carles hagi previst quantitats ingents de relaxant muscular.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, felicitem a la meravellosa Meryl Streep.
1: Home, Meryl Streep, a veure. 71.
3: 77.
1: Ei, mira.
3: També fa anys, ei, que és molt maco, Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer, 54.
3: 55.
1: Mira.
3: L'escriptor Dan Brown.
1: Home, Dan Brown, Código da Vinci.
3: Sí.
1: 60.
3: 62. Mira. I acabem felicitant a la cantant Leire Martínez. Quin tros d'èxit.
1: Sí.
3: Quina meravella. Jo ja ho deixaria així fins als 8.
1: Va, tira, a veure què passa. Leire Martínez, 32.
3: 47.
1: Oi, sí. M'he quedat curtíssim, però bueno.
3: Jo també la feia més jove.
1: Sí, molt més.
3: Potser m'he equivocat jo, espera, sí. Ara torno a mirar això. Ara ho estic dient, jo, Leire Martínez, 47. Ara m'ho pots mirar, Leire Martínez, això de 47. Jo crec que m'he equivocat. És que és jove, aquesta noia. A veure, dilluns,
1: bueno,
3: perdoneu.
1: 47 anys és ser molt jove.
3: Sí, sí. Però que jo ni
1: 47, reconfirmat.
3: Sí, eh?
1: Reconfirmat.
3: Mira,
1: sí, sí, sí, sí.
3: Avui a Sant Feliu de Nola s'explica quan estava morint al llit envoltat dels preveres i diaques i va haver un terratrèmol violent que va sacsejar la cel·la i tots els que es trobaven al voltant del llit es van postrar de genolls a pregar. Va ser en aquell moment quan Paulí sobre unes ales d'àngel va encomanar la seva ànima a Déu i va morir. A Catalunya hi ha 42 persones que es diuen Paulí.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 22 de juny de 2016, el diari Público destapa un episodi més de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Són les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar dossiers contra polítics de Convergència o d'Esquerra. Entre altres perles, hi ha dues frases que han quedat per la història. Quan de Alfonso es queixa que no ha trobat res gaire consistent, el ministre li diu, no pateixis, que això la fiscalia t'ho afina. I quan parlen d'unes investigacions sobre possible corrupció a la sanitat catalana, de Alfonso deixa anar allò de, els hem destrossat el sistema sanitari. Més coses, avui fa 10 anys era la vigília que el Regne Unit votés en referèndum la seva sortida de la Unió Europea. El Brexit va guanyar amb gairebé 4 punts de diferència, 52% a 48%. David Cameron, el primer ministre que havia convocat el referèndum, va plegar a l'acte.
1: Ara mateix passa un minut de 3:15.
4: Els sons del matí.
6: A partir de dimarts, dimecres, probablement traurem l'etiqueta d'una onada de calor. Com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
7: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment.
8: Para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont.
10: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Abelardo de las Priella, el nou president d'extrema dreta colombià.
12: La autoridad de la República volverá a hacerse sentir.
13: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Pentinat. Participi de pentinar, que a part de llençar els cabells, també és en la quarta excepció donar una bona repulsa a algú. El Consell General del Poder Judicial pot deixar el jutge Peinado ben pentinat per dir que hi ha agents de policia que poden ajudar a fugir Begoña Gómez.
14: Desallotjament.
1: Acció de desallotjar, treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. És el punt final d'un desnonament, que és el procediment judicial per determinar que una persona ha de ser desallotjada. Tot i que habitualment es fa servir desnonament per parlar de tots els passos, el més correcte seria dir que avui a la mina es produiran nous desallotjaments fruit d'un procés de desnonament.
14: Primàries.
1: Que és primer una gradació, especialment com a com ser preparatori per a quelcom més alt. Per això el tram inicial de l'educació es diu primària i per això la tria d'un candidat a les eleccions entre aspirants del mateix partit es diuen primàries, com les primàries que han coronat Jordi Martí Galbís a Junts de Barcelona, preparatòries per les municipals que s'han de fer d'aquí un any.
14: Posem-hi tres xifres ara mateix, també amb el Marc Jurado.
15: 28. La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona és el que ha registrat l'Observatori Fabra cap a les 5 de la matinada. 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, Caral i Targa i 22 a la Pobla de Segur. Avui arribarem al màxim de l'onada de calor i s'arribarà als 41.

0: sobre l'asfalt i fent una becaina al gat Larry.
1: I no sembla gaire preocupat el Larry, el gat, que fins ara ha sobreviscut 6 primers ministres, i no sembla, diem, preocupat pel possible deure Keir Starmer. La premsa britànica dona per fet que plega per deixar pas al seu rival dins el Partit Laborista. També es dona per fet que ho anunciarà. Fins i tot avui mateix, el que no està tan clar és quan serà efectiva aquesta renúncia, si immediata o si hi haurà un període de transició.
0: A la segona imatge hi veiem un home d'esquenes que mira per la finestra d'una habitació, i el que crida l'atenció és que l'habitació està plena de material de construcció i apuntalada per 5 barres metàl·liques que van del terra fins al sostre.
1: Una imatge que veiem a la portada del diari Ara i que va acompanyada amb el següent titular. El pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de pisos de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen en condicions molt precàries. Fins i tot els ha caigut part del sostre. Territori, que va adquirir l'edifici fa mig any, els respon que s'està dissenyant un pla de millora per a tot l'immoble.
0: I a la tercera imatge del dia hi veiem Lamine Yamal, amb la samarreta de la selecció espanyola, després de marcar el primer gol, el seu primer gol en un Mundial, i després de celebrar-lo amb els companys. El jugador està de genolls, inclinat endavant i amb la cara contra la gespa.
1: La típica imatge de la prostració que fan els musulmans quan resen, una imatge que avui podem veure a tots els mitjans i que, com tot el que combina futbol i religió, va generar ahir molts comentaris i, lamentablement, alguna polèmica a les xarxes. Sí, com sigui, Lamine Yamal, el jove blaugrana que va liderar la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, va tenir prou jugant només mitja part.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I un titular que circula. Un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. Diu la notícia que aquest bar és al costat de l'estadi d'Arlington, a Texas. Té una capacitat per a unes 10.000 persones. Diu també que durant els 90 minuts que va durar el partit del Mundial entre les seleccions d'Anglaterra i Croàcia van servir 45.349 cerveses a tots els aficionats que van voler veure el partit dins del local. També explica la notícia que ara circula que el bar va batre rècord de vendes, que va superar també les cerveses que se serveixen qualsevol dia de partit als Dallas Cowboys, que són l'equip de futbol americà que juga com a local en aquest estadi. Va, si fem càlculs, 45.349 cerveses en 90 minuts, vol dir que el bar en va servir unes 500 cada minut que va durar el partit.
0: I això és real o és fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: La postproducció és la fase en què les imatges, el so i els efectes es transformen en un producte audiovisual acabat. Un procés que combina creativitat i domini de les eines digitals més avançades i que s'ha convertit en una de les àrees amb més projecció dins la indústria audiovisual. Per donar resposta a aquesta demanda de professionals especialitzats, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació orientada a les necessitats reals del sector.
5: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
4: Catalunya Ràdio.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia és una notícia real. El bar en qüestió es diu Texas Life, és un dels més famosos de Dallas. Té una superfície interior de 18.500 metres quadrats, una terrassa de 9.600. No sé el preu de la cervesa, però si posem que cadascuna costa $5, el bar va facturar més de $225.000 només en cerveses.
0: Que res poc. Gràcies, Marc. Fins ara.
3: Adéu, bon dia.
7: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
8: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
9: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
4: Catalunya Ràdio.
0: Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Poder Judicial decideix avui si expedient el jutge Peinado.
11: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez, aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
12: El juez Peinado quiere atacar.

0: al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. És Jordi Martí, que ha guanyat les primàries.
2: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Gemma Alonso Cué, Villas i Glòria Freixa.
1: Avui, que hi ha previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
3: Això ens deia el Matí de Catalunya Ràdio fa una estona una de les famílies.
4: No tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad. O sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
3: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies.
1: Novetat aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
2: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual des dels Estats Units, on el Trump ja ho ha celebrat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
3: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport majoritari de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: I el Mundial de matinada, Egipte 3, Nova Zelanda 1.
2: També empat a 2 d'Uruguai amb Cap Verd i empat a 0 al Bèlgica i Iran. Aquesta tarda a les 7 a l'Argentina de Leo Messi contra Àustria.
5: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de 40 graus o més al Pla, a Lleida, a l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, fins i tot també en alguns llocs del prelitoral i del prepirineu. Al matí farà sol, amb una atmosfera molt tèrbola, això sí, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i al prepirineu. Atenció, algunes d'aquestes tempestes poden dur associades ventades molt fortes que poden arribar també a la Catalunya central.
5: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I atenció, perquè no hi ha trens en tota la R3 i la circulació està tallada a la R14 entre Reus i Vinaixa. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: R3, bon dia. La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí, mentrestant Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut del R3. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat també per un altre robatori de coure. Els bombers confien a poder apagar aviat aquest incendi. Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
9: Manu, bon dia! Què passa, guapos? Com esteu, xiripipis?
10: Ai, nerviós. Jo quan se'm prepara la nit de Sant Joan estic nerviós.
1: Ah, veus?
9: Sí.
10: Ai, sí, m'encanta, m'encanta, m'encanta.
9: Però tinc algun plan divertit o no?
10: Ui.
1: Sí, sabés, sí.
10: Passa que estem a la ràdio pública, no ho puc explicar.
1: Va, qui truquem avui, que no dies?
10: Anem a trucar a la Meritxell, que avui fa 23 anys. Quina nit que li espera també en 23 anys.
9: Sí,
10: no, aquelles nits de 23.
1: Ja està celebrant els 23 anys.
9: Home!
10: Ho tornem a intentar, a veure, que a vegades falla la cobertura.
1: Sí.
9: Se te ha redirigido.
1: Ara sí.
10: Ara.
9: Epa!
10: Espera.
1: Hem trucat a la Meritxell.
10: Dos tocs.
9: La Meritxell.
10: Potser dorm.
9: Xiripipi, bonic.
10: Home! No.
9: Passa la setmana.
1: Res, ni xiripipi, ni...
10: Vinga, espera, et redirigeixo, Meritxell, també, t'ho dic. Que truquem de part de la teva mare, l'Elisabet, perquè avui fas 23 anys, et volia felicitar, però dos està dormint i no agafes el telèfon, fatal. Diu que està molt orgullosa de tu i et vol dedicar aquesta cançó, que hauries escoltat si ens haguessis agafat el telèfon i que et toca Manu Guix en directe. És la cançó de Manu Chao, Me gustas tu.
1: Home!

0: Quina meravella la cançó de Manu Chao, cantada per Manu Guix.
1: Oh yeah, de Manu, tio.
0: Escolta, Manu, tu estàs preparat o no per la revella? Et poses nerviós?
1: Estic preparadíssim, però t'he de dir que jo sóc dels que compra petardos.
0: Ah, no, ja hi som. No podia ser perfecte. Gràcies, estimat Manu, fins demà.
1: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia. I comencem amb un problema, i un problema important, a la xarxa de Rodalies. La línia 3, la línia R3, no funciona en cap punt. Està tota tallada ara mateix per un robatori de coure. És una incidència que, segons Renfe, hauria d'estar resolta en una hora. D'aquí una hora, a les 9, això hauria d'estar resolt. Però la realitat ara mateix és que la R3 no funciona. La R3 està tallada per aquest robatori de coure. Renfe està posant transport alternatiu, però el dia comença amb un problema important a la xarxa de Rodalies i que també afecta, per un incendi en aquest cas, la R14. En aquest cas, entre Reus i Vinaixa. Però la R3 ara mateix tallada per aquest robatori de coure que Renfe confia en poder resoldre d'aquí a una hora. Aquesta és una de les notícies amb les quals comencem aquest matí de dilluns. L'altra notícia palpable és la calor. Està previst que avui arribem a temperatures que poden assolir tranquil·lament els 42 graus. De fet, ahir hi en vam tenir 41 a les Terres de Ponent. Dit d'una altra manera, avui arribarem al pic d'aquesta onada de calor que no s'acaba, eh? Tindrem aquesta calorada ben bé fins a finals d'aquest mes.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Aquest és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. Ara mateix hi ha pràcticament 300 municipis en risc molt alt d'incendi. Coincideix això amb la temporada de sega? Coincideix, ara en parlàvem, amb la redella de Sant Joan i, per tant, amb les fogueres. Per tant, entrem en una fase delicada d'aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui es preveuen aquestes màximes de més de 40 graus, com deies, en molts llocs del Pla, Lleida, de la Catalunya Central, de l'interior de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs del Prepirineu, del Prelitoral, podien tenir unes xifres semblants, amb sol, molta pols en suspensió, i el que també podem tenir avui són algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser tempestes seques, per tant, amb activitat elèctrica sense gaire precipitació, o gens, en alguns casos, i a més, amb ventades molt fortes que poden arribar al centre del país. Tot plegat, doncs, caldrà extremar les precaucions, sobretot pel que fa al perill d'incendi.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Avui en parlarem, també de les altes temperatures, no només del risc d'incendi, que també, sinó de com és treballar amb aquestes altes temperatures. Recordeu que ara fa un any vam tenir, doncs, un parell d'incidents tràgics. Un temporer que va morir, en principi, per les altes temperatures, i també una treballadora de la neteja a la ciutat de Barcelona, que va morir un dia en què les temperatures eren especialment altes. Arran d'això s'han reforçat determinats protocols, i un dels motius que s'han destacat en aquests últims anys és que aquests protocols s'han reforçat. Avui mirarem si això és així. Realment, anirem en concret a les Terres de Lleida per veure si aquesta situació s'està complint o no. Però insistim en el que dèiem només començar, tenim un problema important a Rodalies, que és que la R3 ara mateix està tallada per un robatori de coure. Actualitzem una mica com està el panorama i com pot estar les pròximes hores. Maria Fernández Noguera, bon dia, explica'ns.
3: Bon dia, doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut aquest robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. És una incidència que afecta la senyalització. Adif el que ens diu és que confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí aproximadament. I mentrestant, Renfe ofereix servei per carretera tot el recorregut de l'R3. D'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa, també per un altre robatori de coure que ha causat un incendi però que és menor i que els bombers confien poder-ho tenir apagat aviat. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Reus i Vinaixa.
0: Gràcies, Maria. Aquesta és la panorama ara mateix a Rodalies. Per descomptat, a Catalunya Ràdio anirem explicant a mesura que evolucioni aquesta situació. Per tant, el tema del dia continua sent la calor, continua sent Rodalies, però també el tindrem a Madrid. Aquest cap de setmana la temperatura ha pujat encara més amb la decisió del jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez de retirar-li el passaport. A la dona del president del govern espanyol li retiren el passaport. I entre les justificacions que el jutge fa, o que argumenta per fer-ho, hi ha la possibilitat, diu el jutge, que els seus escortes, els escortes de Begoña Gómez, que són policies, que són agents de la Policia Nacional, potser podrien ajudar-la a fugir.
4: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Era la resposta que fins ara ha donat el govern espanyol, en concret la ministra Diana Morán. També hi ha respost la Policia Nacional. La Direcció General de la Policia Nacional ha fet un comunicat on qualifica textualment d'injustificada qualsevol argumentació que situï l'ombra de la sospita sobre la tasca dels agents. Per tant, tenim rebuig de la part política del govern espanyol, tenim rebuig de la part policial. Falten els jutges. Falta que els jutges diguin alguna cosa. Madrid, Dani Sarriaja, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Freddy, què tal?
0: Dani, avui es torna a reunir el Poder Judicial, ahir ho van fer de manera telemàtica, avui es veuen les cares, és presencialment, i una de les opcions que hi ha sobre la taula, veurem què passa, és que se li obri expedient a Juan Carlos Peinado, que és aquest jutge que investiga Begoña Gómez.
5: Sí, els vocals progressistes del Consell volien que ahir s'aprovés sancionar Peinado per una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat a l'insinuar que els escoltes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, però vista la falta de consens amb el sector conservador, que són majoria, la presidenta ha deixat la votació per este matí a partir de les 9. Ha estat el ministre de l'Interior qui va fer arribar la queixa a l'òrgan del govern dels jutges. Peinado ha aconseguit, com deies, unir a Fernando Grande Marlaska amb els sindicats de la Policia Nacional, habitualment enfrontats al ministre, que també consideren la resolució una barbaritat i un atac contra l'honestitat dels agents. La defensa de Begoña Gómez no pot recórrer la retirada del passaport. Ara només depèn de l'Audiència de Madrid aturar l'obertura de judici contra la dona de Pedro Sánchez.
0: Per tant, tenim aquesta situació que ja és inusual des de molts punts de vista. Ja és inusual, evidentment, que la dona del president del govern espanyol li retirin el passaport, però encara més amb aquesta argumentació. Veurem què diu l'òrgan de govern dels jutges. Avui en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. En parlarem amb l'Àgora del matí, amb l'ex vocal del Poder Judicial Concepción Sáez, i a partir de les 10 parlem amb Baltasar Garzón, que l'exjutge acaba de treure un llibre on parla directament que hi ha l'Aufer, i també en parlem amb ell d'aquesta situació. Però hi ha altra, evidentment, tot aquest calendari judicial, política judicial, està sent molt intens, i s'havia dit que podia ser imminent la sentència del cas Mascaretas, que és la primera part del cas Ábalos o el cas Coldo que ha arribat a judici. D'això, Dani, en sabem alguna cosa?
5: Doncs sí, que la sentència hauria d'estar al caure, que s'espera en els pròxims dies, encara que fonts del Tribunal Suprem refredaven les ànsies d'alguns de conèixer ja la sentència. Diverses informacions periodístiques sí que apuntaven que els jutges han hagut de superar els últims dies discrepàncies entorn a la sentència de Víctor d'Aldama, que és el comissionista del cas i que, recordeu, va col·laborar amb la investigació. Per això la Fiscalia va demanar una rebaixa de pena, mentre que les acusacions populars volien directament l'absolució. Hi ha menys dubtes entorn una sentència dura de presó contra l'exministre Ábalos i el seu ajudant Coldo García, tot plegat en un final de curs que se li complica molt a Pedro Sánchez, amb el seu germà també pendent de sentència, la seva parella, camí del banc dels acusats, i les novetats del cas Leire o del cas Zapatero, de tot plegat donarà explicacions Sánchez al Congrés este dimecres en una nova compareixença monogràfica sobre la corrupció.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
5: Adéu, bon dia.
0: Com deia el Dani Sáenz de Aja, i aquesta compareixença de Pedro Sánchez dimecres al Congrés dels Diputats, però avui, amb tot aquest panorama de casos judicials, aquest rosari de casos que ara destacava en Dani, doncs avui l'hauríem de sentir, què diu Pedro Sánchez. Pol Foradada, què tal, bon dia?
6: Bon dia, sí, després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol torna a tenir acte públic, és un acte amb accent econòmic, és al migdia, i si en diu alguna cosa serà, doncs, la primera vegada que valori les mesures i l'obertura de judici contra la seva dona. Com dèieu, d'aquí un parell de dies anirà al Congrés, conferència que es va fixar pel cas Zapatero. Avui La Vanguardia explica que el president del govern espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar aquesta setmana la iniciativa política, setmana que acabarà dissabte amb Comitè Federal del PSOE.
0: És important això també, eh? És a dir, tenim aquestes explicacions que pugui donar avui amb una roda de premsa, tenim les explicacions de dimecres al Congrés dels Diputats, que és quan s'espera aquestes explicacions més detallades, i dissabte Comitè Federal del PSOE, un dels principals òrgans de govern del partit, on també hi hauria d'haver-hi alguna d'aquestes respostes que s'esperen per aquesta situació delicada que envolta el govern espanyol. Sobretot això, molt especialment sobre el cas d'aquesta, el que comentàvem, de el cas Begoña Gómez, aquesta decisió del jutge de retirar-li el passaport argumentant un possible risc de fuga i argumentant que els agents de la Policia Nacional podrien ajudar-la, sobre això el comentari de Milagros Pérez Oliva.
7: És el darrer i més greu despropòsit del jutge Peinado en una causa que des del primer moment ha semblat una mena de cacera prospectiva per fer mal al president. El jutge ha forçat fins a límits increïbles tant la llei penal com la processal en una instrucció plena d'extravagàncies amb evident finalitat política i sense que en cap moment hagi intervingut el poder judicial. Una vergonya. Ara la feta tan grossa que sembla que el govern dels jutges ja no pot mirar cap a un altre costat. Avui haurà d'escatir quan hi ha d'incompetència malintencionada i quan de prevaricació.
0: El comentari de la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Milagros Pérez Oliva, la periodista del diari El País, enmig d'aquesta, doncs, rosari, com dèiem ara, de diversos casos de l'actualitat política judicial, que per cert en tenim un altre, salvant totes les distàncies, però n'hi ha un altre que aquest afecta la política catalana. Hi ha una previsió que en aquest cas a qui toca és l'exconseller d'Interior i actual diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'excoordinador d'Iniciativa, Joan Herrera. Tots dos avui compareixen aquest dilluns com a investigats per la suposada adjudicació a dit de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla a una consultora de la qual en formaven part. Pilar García.
8: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són un dels temes del dia. L'altre continuen sent aquestes converses entre l'Iran i els Estats Units.

0: Perquè la nova tongada de converses entre les dues bandes ja s'ha acabat aquesta matinada. Si volem veure la part positiva, el Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han dit que sí, que s'ha avançat. I, a més, el ministre iranià d'Afers Exteriors ha dit a les xarxes que hi ha hagut un progrés. Si volem veure la part més negativa, o la part no tan positiva, les tensions sobre el Líban s'han tornat a fer evidents en aquestes converses i Donald Trump ha renovat les amenaces contra l'Iran. En fi, anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Freddy? Bon dia.
0: Jordi, perquè ens entenguem, on som ara?
1: Doncs de moment som amb les converses actives, cosa que no era tan fàcil d'assegurar fa només uns dies, i aquest progrés majúscul que ha piulat el ministre iranià convida a pensar a l'optimisme, com també el fet que no s'hagin reportat atacs al sud del Líban en les últimes hores. El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes israelianes d'algunes àrees que passarien a estar supervisades per l'exèrcit libanès, a qui se li encomanaria la missió de controlar que els milicians de Hezbollah no hi tinguin presència. L'exèrcit israelià, però, no abandonaria del tot el sud del Líban. Ahir hi va tornar a insistir per enèsima vegada el seu ministre de Defensa, Israel Katz.
0: Jordi, perquè és important destacar també que Israel no hi és en aquestes converses ni se l'espera. És a dir, que està una mica al marge d'aquestes negociacions, no?
1: Correcte. El que passa és que fins ara hi havia incidit de manera definitiva, no en paraules, no en presència en les converses, sinó en fets sobre el terreny al sud del Líban, amb aquests atacs, abans i després que signés aquest alto el foc amb Hezbollah. Ara mateix ja fa força hores que s'acumula aquesta tranquil·litat, aquest respecte per l'alto el foc, i per tant sembla que la part en què Israel no incideix en aquestes converses, doncs, ja ha quedat reduïda i, per tant, hi ha via lliure perquè hi hagi entesa diplomàtica entre els iranians i els estatunidencs.
0: Des de Jerusalem, Jordi Brascó, mil gràcies, una abraçada, cuida't molt.
1: Que vagi molt bé.
0: Avui aquesta situació s'abordarà amb una reunió de ministres d'exteriors de països àrabs, que està convocada per la Lliga Àrab a Jordània. També hi ha una nova trobada del Consell de Seguretat de Nacions Unides, on a l'agenda hi ha específicament la situació a l'Orient Mitjà. N'estaran pendents, evidentment, totes les capitals mundials, incloent Londres, tot i que Londres, el tema és un altre.
2: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known...
0: Es dona per fet que el primer ministre Keir Starmer podria plegar, potser fins i tot a les pròximes hores, tot i que fa dos anys va guanyar les eleccions amb una de les majories parlamentàries més grans que recorden, el Regne Unit. Starmer, dos anys després, avui és tremendament qüestionat, fins i tot, o particularment, pel seu propi partit. La diferència amb la situació que teníem ara fa uns dies és que ara té un possible rival. Es diu Andy Burnham, és l'alcalde de Manchester, ha guanyat un escó amb unes eleccions especials, per tant és diputat, i per tant pot ser primer ministre, el pot substituir. Alguns membres del partit fins i tot així ho volen des de fa dies, i és per això que aquests mitjans de comunicació del Regne Unit especulen que la situació es podria precipitar. Anem ara en directe a Londres. Quim Olivares, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Londres, que, Quim, anava a dir, què pot passar avui?
3: A veure, no hi ha confirmació oficial, però Starmer podria plegar i anunciar aquest mateix matí un calendari de retirada per fer un traspàs de poders ordenat al seu principal rival, com deies, dins els laboristes, Andy Burnham. L'alcalde de Gran Manchester arriba precisament avui aquí a Londres per prendre possessió de l'escó al Parlament, que va guanyar en aquestes eleccions parcials de dijous passat. Aquesta victòria de Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta i possible guanyadora de les properes eleccions. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot Trump, el president dels Estats Units, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre britànic finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si diu quan abandonarà Downing Street i mentrestant segueix el càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit, però també amb altres candidats com l'exministre de Sanitat, Wes Streeting.
0: Andy Burnham és realment el nom que apareix a tots els mitjans de comunicació de Londres. Quim, qui és Andy Burnham?
3: A veure, no és un novell de la política britànica. El 2001 va guanyar l'escó al Parlament de Westminster i va tenir càrrecs ministerials en els governs de Tony Blair i Gordon Brown. Va intentar ser líder dels laboristes dues vegades, el 2010 i el 2015, sense cap èxit. El 2017 va decidir tornar a Manchester, on va ser escollit alcalde. De fet, encara ho continua sent. Burnham el precedeix l'èxit en la seva gestió municipal. És un home carismàtic i millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. És a l'esquerra de Starmer, però fins ara no ha explicat quins plans té pel futur del Regne Unit. Molts diuen que una cosa és ser un bon alcalde i una altra un bon primer ministre.
0: Londres, Quim Olivares, moltíssimes gràcies. Anem parlant. Fins ara.
3: Vinga, bon dia.
0: Sobre aquesta situació, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredo.
4: Davant l'aparent imminent dimissió de Keir Starmer, una conclusió. És més respectable equivocar-se perquè tens un projecte que equivocar-se perquè no en tens cap. Starmer ha estat literalment inútil. La BBC fa una setmana citava un veterà del Parlament que assenyalava que els polítics britànics es comporten cada vegada més com a nens, entusiasmats per guanyar un càrrec però espantats per fer alguna cosa una vegada hi arriben. Starmer no ha donat cap símptoma de tenir cap visió del món. En canvi, Xi Jinping, Donald Trump o Vladimir Putin no tenen projectes gaire desitjables, però el que segur que no són és inútils. Serveixen una mala idea. Quants Starmers hi ha en aquest moment determinant el nostre voltant? Alcem la mirada.
0: El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredor. Passa un minut d'un quart de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
5: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
7: Maria, els tens?
8: Oh, fa un any que els preparo.
7: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
8: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
7: Si ja bufo.
8: Bufa! Bufa!
9: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.net fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que dèiem, repassem els bàsics amb la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Francesc Soler i el Marc Jurado. Molt bon dia.
12: Bon dia.
0: A aquesta hora estan previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Tornem en directe amb la Lara García i el José Antonio Rodríguez. Lara, bon dia. Han començat els desallotjaments?
13: Hola, bon dia. Doncs sí, fa a les 8 en punt, fa tot just 20 minuts, han començat aquests desallotjaments. Han arribat a la Rambla de la Mina 6 furgons dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Han fet fora a tota la gent. Hi havia una cinquantena de veïns que es manifestava davant de la porta del bloc. També membres del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs que intentaven impedir el pas dels agents a l'edifici. Finalment, els Mossos d'Esquadra han retirat a tota aquesta gent. Hi ha hagut moments d'atenció, tot i que no hi ha hagut càrregues policials. I ara mateix els Mossos han aconseguit, han pogut entrar dins l'edifici. Estan esperant que arribin autoritats judicials i també autoritats de l'administració del Consorci de la Mina per poder efectuar aquests desallotjaments. Avui estan previstos que està previst que es desallotgin 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec. Això després que dijous passat es desallotgessin ja 3 famílies d'aquest mateix bloc.
0: Recordem, Lara, que això forma part d'un procés que afecta més de 60 famílies, eh?
13: Sí, afecta 58 famílies en total, una seixantena de pisos, de 6 blocs diferents d'aquí a la Mina. Són blocs que fa 9 anys que estan ocupats i, segons les administracions, aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus. És un bloc d'aquí la Mina que també està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions, però les famílies d'aquest bloc mai van poder accedir a aquests habitatges perquè van estar buits durant molts anys per traves administratives que impedien l'adjudicació dels pisos i, finalment, doncs, van ser ocupats per famílies del barri. Famílies com, per exemple, la de l'Antoni i la de la Geni, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme a càrrec i que avui seran desallotjats. Hem pogut parlar amb ells fa una estona.
14: Porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron. Y encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
13: I des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que acompanyen els veïns d'aquests pisos desallotjats, reclamen que no hi ha recursos doncs, perquè es puguin reallotjar aquests veïns, però que en canvi el Consorci sí que destina recursos doncs, per aquest desallotjament, és a dir, que destinen recursos, diners per poder efectuar els desallotjaments, però no per reubicar les famílies, i aquesta és la queixa del sindicat. Sentim a Marta López, la portaveu.
12: Qualsevol persona que conegui el barri sap que el que estan fent no té cap ni peus. Ells mateixos no ho saben. Per què? Perquè estan deixant a moltíssimes famílies sense res. Quan han tingut 9 anys per donar solucions, perquè estan enfrontant les unes a les altres pels recursos, estan creant una guerra entre pobres. Una guerra entre pobres que al final pot danyar la cohesió i la convivència al barri de la Mina.
13: Per aquest dijous, dia 25 de juny, estan previstos 4 desallotjaments més del mateix bloc.
0: Gràcies, Lara García, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Lara, parlem després. Fins ara.
13: Fins ara.
0: Justament avui el Poder Judicial publica les dades de desnonaments del primer trimestre d'aquest any. Recordem que les dades de l'any passat apuntaven a un creixement d'un 35%, un 35% més de desnonaments. I també és una notícia de les últimes hores relacionades amb l'habitatge, l'ensorrament sense ferits a Arenys de Mar. Marc.
15: L'edifici sí, a la plaça de l'Església s'ha ensorrat quan no hi havia ningú a dins i la investigació apunta que la casa s'ha esfondrat per les obres d'enderroc del bloc del costat. 18 veïns d'una desena d'edificis del voltant han estat reallotjats per precaució i continuaran fora de casa almenys fins divendres.
0: I ho dèiem tot just començar, la primera onada de l'estiu avui arriba al seu màxim.
15: Amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent, amb aquestes temperatures i la humitat relativa molt baixa, el risc d'incendi és molt alt a gran part del país. De fet, hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en alerta, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
16: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: I la calor també ha obligat el servei d'emergències a atendre una cinquantena de persones. Amb aquestes temperatures es demana estar especialment atents als col·lectius que treballen a l'aire lliure, com els temporers. A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruita, com a mínim en teoria, s'han d'adaptar i se'ls ha de garantir aigua, gorres i zones d'ombra. Estela Bosoms.
17: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la inspecció de treball.
18: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera, si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
17: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora visitarem una explotació agrícola justament per saber com s'apliquen aquestes mesures, però que la calor també es fa notar a Europa, a França, per exemple, on la meitat dels departaments estan en alerta vermella.
19: Les temperatures seran superiors a les del 2003, quan hi va haver 15.000 morts per la calor. De moment, hi ha 3 víctimes al departament de la Gironda. Amb el curs escolar encara en marxa, 850 escoles tancaran i 2.000 més han canviat horaris per evitar la calor extrema. Fins i tot el president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren, perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
20: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
21: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: Per cert, encara parlant dels trens, recordem, ho hem dit abans, que ara mateix no hi ha trens en tota la línia 3 de Rodalies. No hi ha trens en tota la R3 per un robatori de coure. I Adif, que és el responsable de les vies, preveu tenir-ho resolt, en principi, a les 9.

0: els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme.
1: Els fets haurien passat la matinada de dissabte diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat i Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
0: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups de lladres multireincidents que, segons diu, venen de l'àrea metropolitana de Barcelona per robar els supermercats, Laia Claret.
2: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
3: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
2: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
3: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí, no, es dediquen a això.
2: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tenim també dues operacions contra lladres de mòbils. La primera fa referència a la detenció d'un home de 29 anys que robava mòbils a l'estació de Badal, de la línia 5.
4: La majoria de víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó i quan arribaven a Badal els prenia el mòbil de les mans i fugia corrents. Està acusat de 8 robatoris violents entre el maig i el juny per un valor de 8.000 euros.
0: I al sonar, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet.
4: La matinada de dissabte diumenge, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon al voltant d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat fundes dels aparells. Li van trobar els 34 mòbils amagats als pantalons.
0: I mentrestant, la patronal d'Oci Nocturn assegura estar preocupada pels vesprejos i les festes en restaurants i clubs esportius, per tant, que no tenen llicència de local d'Oci Nocturn. Mireia Sala.
5: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
6: Nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els estrets. Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estan trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindrà una activitat recreativa musical.
5: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a les portes de la Revetlla de Sant Joan, que, per cert, demà coincidint amb la Revetlla, els estudiants sabran la nota de la selectivitat i coincidint amb això hem sabut que aquest curs han augmentat un 60% el nombre d'alumnes que l'han repetida per pujar nota. I és notícia d'aquesta nit.
7: El president electe de Colòmbia, Tesla.
0: És notícia d'aquesta nit, justament, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, ha guanyat les eleccions a Colòmbia. Ara sí, enviat especial, Joan Biosca.
7: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de Lasprilla, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
8: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos, que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
7: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, a les eleccions primàries de Junts, Jordi Martí Galví serà el candidat del partit a Barcelona i a la Catalunya Nord està en marxa la consulta per escollir com s'ha de dir el territori dels Pirineus Orientals, Laura Bertran.
9: Des d'avui fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
10: Era molt fàcil dir Pays Català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, del nostre territori, de la nostra cultura.
9: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per arribar a dos quarts, aquest cap de setmana expliquem que la Fundació Miró ha celebrat 50 anys.
11: Ho han fet amb una jornada de portes obertes, amb diverses activitats. La majoria d'elles gratuïtes, també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
0: I concert avui al Palau de la Música.
11: Concert d'havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Sabanta.
0: I el segon concert que tenim avui, Marta, al Port Vell de Barcelona.
11: Aquests que sentim, DJ Simfònic i la Royal Field Concert Orquestra al Festival Blau Marí, la proposta

0: Gràcies.
1: Per què, mama?
0: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
1: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
5: Quan viatja. Quan capbussada nocturna. Quan conversa interminable entre amics. Quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
6: El matí de Catalunya.

0: Passen dos minuts de dos, quarta nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb empat a una a la sèrie, la final de la Lliga de Bàsquet ara ja es trasllada al Palau Blaugrana.
1: A casa, a caseta, a partir de les 8, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Satoranski, jugador blaugrana.
2: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: Doncs espera una gran nit al Palau en aquest Barça-València final de la Lliga de Bàsquet.

0: I aquesta tarda juga l'Argentina. L'Argentina de Messi en una data assenyalada perquè avui fa tot just 40 anys, ho recordava abans amb el Mayol, d'un dels gols més icònics que hi ha hagut mai en un Mundial de Futbol.
1: Pràcticament, diríem, dels gols, sí, perquè en aquell partit va passar absolutament de tot. Una Anglaterra-Argentina, el quart de final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, 4 anys després de la Guerra de les Malvines entre els dos països. Els dos gols els va fer Maradona. Un, el considerat millor gol de la història dels Mundials, amb Maradona driblant tots els jugadors que li sortien al pas des del mig del camp, i l'altre, el que Maradona va fer amb la mà, enganyant l'àrbitre conegut com la mà de Déu. Avui, doncs, aquest Argentina-Àustria, 40 anys després, a les 7, i França irà a partir de les 11 de la nit. Paula Blasi, que guanya la Volta a Catalunya, i l'Igualada, que força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'Hockey Lliga amb la seva victòria davant el Liceu per 4-2.
2: Te quiero, Diego!
0: Són 2:05 de nou, un dia que al matí arrenca pendent de... D'entrada del que decideix el Poder Judicial sobre el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, però també el dia arrenca i, sobretot, pendent de la calor que arribarà avui al seu màxim. Un dels col·lectius que més preocupa, un any més, és el dels temporers. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
3: Bon dia. Sí, d'aquí poca estona visitarem una finca d'Albesa, al sud de la Noguera, per veure sobre el terreny com s'ho fan. Ahir en aquesta població van arribar els 39,9 graus i avui la previsió és que se superin els 40. Cal recordar que la normativa obliga les empreses a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència quan hi ha avisos per calor extrema, adaptant horaris o també garantint aigua, ombra, gorres o crema solar. Quan els termòmetres s'acosten als 40, també cal aturar tota l'activitat als camps per evitar casos com el del temporer, que l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià.
0: Gràcies, Estela. Novetats d'altra banda del cas Andic. Segons publica avui La Vanguardia, ja està clar qui seran els primers a declarar. Redacció de Marc Jurado.
4: Sí, seran concretament Freddy, la terapeuta, la secretària i les filles d'Isaac Andic. La interlocutòria es va signar divendres i avui ho avança el diari del Grup Godó. La jutge aprova d'aquesta manera les proves sol·licitades per la fiscal Teresa Yoldi. Declararan, doncs, la terapeuta de la família Andic, Júlia, una germana d'ella, una secretària de Mangó i les dues filles de l'empresari i germanes de l'investigat, Sara i Judit Andic Raig.
0: I a Ciutadella, Menorca, ja estan en plenes festes de Sant Joan. Avui és el dia dels festers. Anem cap allà. Caterina Carmany, bon dia.
5: Bon dia. Som Odes B, amb el seu passeig per tot Ciutadella, va anunciar que s'inicien les festes de Sant Joan i ara la vista posada amb el toc de flabiol de dimecres que donarà pas al cargol del Born i als Jocs del Pla. Es torna a esperar una xifra rècord de participació en 120.000 persones i els ciutadellencs es debaten entre l'alegria i l'afartament per la massificació de les seves festes.
0: Gràcies, Caterina. Són 2:07 de 8. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí amb aquests problemes de Renfe. Maria Fernández Noguera, com ho tenim, això? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, l'R3 segueix sense haver-hi trens en tota la línia que va de l'Hospitalet de Llobregat a Torre-de-Querol. I atenció, perquè Adif ens ha explicat a primera hora del matí, ho hem dit, que esperava tenir solucionada aquesta incidència cap a les 9 del matí, però ara ens acaba de dir que se'ls ha complicat més del previst i que confien solucionar-la a les 12 del migdia, és a dir, que s'allarga més del previst. Aquest tall de l'R3 és a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre la Garriga i les Franqueses del Vallès i que afecta la senyalització, i com que l'R3 té diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha posat servei per carretera a tota la línia. I un altre robatori de coure també fa la guitza a l'R14, en aquest cas, on la circulació està tallada entre Reus i Vinaixa. En aquest cas, el robatori de cable ha causat un incendi a l'altura de Montblanc, que els bombers confien apagar aviat, però mentre no s'apagui, Renfe cobreix amb autobusos aquest tram entre Reus i Vinaixa.
0: Gràcies, Maria. Important això, eh? La R3 de Rodalies està tallada, no funciona, no es pot fer servir. Fins les 12 estarà així. Ens havien dit inicialment a Adif, que és el responsable de les vies, que a les 9 ho haurien de tenir resolt. Doncs no només a les 9, no, sinó fins les 12. Per tant, estarà tot el matí tallada aquesta R3 de Rodalies. En fi, ho seguirem aquí, Catalunya Ràdio, per descomptar d'aquest problema important a Rodalies, una vegada més, en aquest cas, però, a causa d'un robatori de coure. Anem a les carreteres, aviam com ho tenim, això. Equip Viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Punts vermells, a aquesta hora?
7: Mira, el punt més complicat a aquesta hora és a la 2. Hi ha hagut un accident a Esparreguera que talla un carril en sentit Barcelona i a cua d'uns 2 quilòmetres.
0: I punts taronja?
7: Però, a més, exacte, tenim punts taronja a la B20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, lentitud també a la B23 a Esplugues, cap a Barcelona, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, cap al Besòs.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: I de seguida parlarem d'aquests desallotjaments a la mina. Tornarem a Sant Adrià del Besòs per veure com evoluciona aquesta situació. Però què més tindrem avui, a banda d'això, aquí al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
8: Doncs parlarem del cas Begoña Gómez i ho farem amb Concepción Sáez, que és exvocal del
2: Consell General del Poder Judicial. També li preguntarem a Baltasar Garzón, que a partir de les 10 serà aquí al matí de Catalunya Ràdio, que ha tret un llibre, La democràcia amenazada. També parlarem de treballar amb calor, com cada dilluns, secció del Cor amb Laura Fa, i avui Àgora Esportiva del Mundial, postpartit Espanya-Aràbia Saudí.
0: Gràcies, Solanes. I avui a l'Àgora, de seguida, d'aquí uns minuts, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco.
8: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí i aquesta calorada que tenim al damunt. Eloi, què ens expliques? Bon dia.
9: Bon dia, doncs explico que...
0: Calor,
9: avui i demà. És que, sí, a més, sí que és veritat que avui els últims mapes indiquen que hi ha més probabilitat de tempesta, Pirineu, Perepirineu, fins i tot les encluses de les tempestes, per tant, la part alta de les tempestes pot arribar al centre del país. Això podria ser una bona notícia de cara a rebaixar 1-2 graus la temperatura màxima prevista. És veritat, però, que malgrat tot podem arribar als 40 graus o més, el Pla Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i s'acostaran als 40 si no els superen en alguns llocs del prelitoral o del Perepirineu. I aquestes tempestes es preveuen al Pirineu i Perepirineu, poden baixar una miqueta més cap al sud. El problema és que també poden portar associades ventades molt fortes que podrien fer augmentar el perill d'incendi. Així que precaució, perquè a més també demà es podrien tornar a repetir aquestes tempestes de tarda sempre al nord de Catalunya.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara, una abraçada.
9: Fins ara, adéu-siau.
10: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
11: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, olles on neden Neptú i Posidó era marmites. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026. Dificilíssim. O no. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
14: Pluto!
15: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
16: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el Relaixa Do l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
17: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
18: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
19: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
21: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
22: Una revetlla amb la millor companyia.
23: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
24: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
25: El carrer
1: És l'escola de la cubana.
3: Una companyia que ha fet història.
4: Això és una bogeria, no?
23: Era màgic. Va ser màgia pura.
3: Més enllà de la cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
24: Tant de bons en fessin un cada dia, tinc.
25: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
26: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
27: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
28: Catalunya Ràdio.
29: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
30: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
31: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, amb l'empresari David Madí, amb l'advocada Montserrat Nebrera, amb la sindicalista Fra Blanco i amb l'economista Pau Llong.
0: I de què ha parlat fins ara, abans d'entrar a l'hora, Pol?
31: Doncs increpades de rigor, carinyoses, però increpades, en definitiva, per l'absència del jefe. I avui només tenim el David i la Montserrat a l'estudi, sí. Cosa que sempre s'asseuen a la banda dreta de la taula. A la banda esquerra no quedava ningú i el David ho ha definit, hòstia, no sé si en segones.
0: Hòstia, Déu, el Pau ja s'escandalitza.
31: Quedem al front de dretes.
0: Yeah. Sí, ha sigut un equilibri més o menys allò.
32: Jo he fet de xaquetera i m'he canviat a l'esquerra, sí, no? Sí. Que és el que toca.
0: Pau, alguna cosa a dir que t'he sentit fer?
33: No, molt bé, Montserrat. Hòstia, tinc moltes ganes d'escoltar-te.
32: En el costat correcte de la història.
33: En el costat correcte de la història, efectivament.
34: Vinga, com... Parlant del costat correcte de la història, avui tenim un debat que no farem, sí, però que Pau l'hem de fer sobre el que està passant a Cuba, que és una cosa sensacional.
33: Bueno, quan vulguis, sí, sí. I tant que sí.
34: Sí, sí.
33: I tant.
0: Ui,
33: que sí.
0: Quin valor que m'ho verd aquí ara mateix. Doncs hem de parlar de Cuba, però avui el que farem, com a mínim de moment, és parlar de la mina, de Sant Adrià del Besòs, perquè des de primera hora al matí de Catalunya Ràdio estem seguint la situació que hi ha, bàsicament perquè hi ha previstos fins a 4 desnonaments que formen part del mateix procediment, que la setmana passada ja va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Aquesta vegada hi ha ben bé una seixantena de pisos afectats. Anem allà en directe a Lara García amb el suport del José Antonio Rodríguez. Com estàs? Bon dia, Lara.
35: Hola, bon dia.
0: Com va la situació? Com van els desallotjaments?
35: Doncs els Mossos d'Esquadra estan efectuant ara mateix els desallotjaments, estan mediant amb les famílies que hi ha dins dels pisos. Han entrat fa una estona després de fer fora els veïns que protestaven a la porta de l'edifici i, de fet, els agents acaben de cordonar la zona perquè ningú, doncs, pugui apropar-se a l'entrada del bloc, tot i que els veïns segueixen protestant a l'altra banda del carrer. I ja han arribat també els operaris que col·loquen aquestes planxes metàl·liques a les portes dels pisos per evitar que tornin a ser ocupats. I, de fet, veiem ara mateix com estan traient aquestes peces enormes metàl·liques de les furgonetes per posar-les, enganxar-les a les portes i que quedin tancades. Recordem que avui es desallotgen 4 famílies, 2 amb menors a càrrec.
0: Has pogut parlar amb alguns dels veïns afectats, Lara? Què és el que t'han explicat? Què t'han dit?
35: Sí, de fet, hem pogut parlar amb una d'aquestes 4 famílies que desallotgen avui, la de l'Antonio i la Jenny, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme greu i demanen, doncs, que es tingui en compte el seu cas, el seu grau de vulnerabilitat, diuen, i també, sobretot, reclamen poder-se quedar al pis pagant un lloguer.
36: Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
37: Exacto. Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años yendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
35: I justament deies abans, Freddy, que dijous ja van haver-hi desnonaments. De fet, es van desallotjar 3 famílies, també amb menors a càrrec, i ara mateix podem parlar amb la Samira, que és una d'aquestes mares que van desallotjar dijous i que ha tornat a accedir a aquests pisos. Bon dia, Samira.
38: Bien. De momento, bien.
35: Veu tornar a entrar al pis?
38: Sí.
35: Quan?
38: El mismo día que fui desahuciada por la noche.
35: ¿Y cómo lo hicisteis?
38: No hubo ninguna resistencia por parte de los chicos. Salieron de casa porque en algún momento tienen que salir, no pueden estar ahí 24 horas. Estábamos al tanto y volví a entrar a mi piso.
35: Quan dius els nois, qui eren? Hi havia algú dins del teu pis?
38: Han dejado a chicos de control de acceso dentro de la vivienda.
35: Policies?
38: No. Son los chicos que han puesto las chapas antiocupas y están ahí haciendo turnos de 14 horas, que creo que tampoco se considera legal que los dejen allí encerrados, pero bueno, esa es la medida que ha tomado el consorcio.
35: Carai, llavors tu vas obrir la porta del teu pis, et vas trobar aquests nois, vas parlar amb ells i et van deixar tornar a entrar.
38: Sí.
35: I des d'aquell dia has estat vivint com? Estaves vivint amb els, com amb els últims anys dins del teu pis. Com han anat aquests dies amb inquietud?
38: Nerviosa. Ha venido la policía. Por la mañana me citaron para hacer un juicio.

0: con niños pequeños en la calle. Y ha sido un juez de emergencia, de los que hay, que no está comprado. Porque toda la justicia no está comprada. Porque creemos en la justicia. Creemos en los policías buenos. Creemos en los jueces que no son corruptos. Porque aquí hay una jueza corrupta. No se puede decir nombre. Pero aquí hay 58 pisos que es la misma jueza que está decretando los desahucios. No está mirando papeles de vulnerabilidad. No está mirando informes de discapacidad de niños que se encuentran aquí. Hay una jueza corrupta. Queremos que salga a la luz. Porque estamos haciendo desahucios expresos. Y los jueces, que son buenos, que tienen consideración, que van por la ley, nos están dando la razón.
1: Per tant, tu estàs contenta amb aquesta nova resolució que impedeix que et facin fora del pis?
0: Estoy súper contenta. Espero y creo en la justicia y creo como ciudadana española que soy que vamos a conseguir algo. Lo creo.
1: Samira, moltes gràcies.
2: La Lara García, amb el suport de José Antonio Rodríguez, el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, des de Sant Adrià de Besòs, on avui hi havia previstos hi ha aquesta situació de quatre desnonaments. En fi, hem sentit aquests testimonis de primera mà. Montse, com ho veus?
3: Bé, hi ha tota una legislació ara ja molt desenvolupada respecte de com s'han de fer les execucions. No sé exactament quina és la situació aquesta, si són desnonaments per manca de pagaments, si hi havia precaris per persones que s'havien ubicat en pisos que no eren seus, si és una execució hipotecària, si ja...
2: Eren ocupats, eren pisos públics ocupats. Ah. Eren pisos públics ocupats, sí, sí, sí.
3: Ah. Clar, això és una rodalia del sistema, perquè la idea amb la que originàriament una persona està dins d'un pis és que hi ha algun títol que l'habilita per fer-ho, i aleshores d'aquí se'n deriva tot un seguit de mesures de les quals la vulnerabilitat n'és una. El que passa és que si d'origen hi ha una situació d'irregularitat, com és que una persona ocupa una propietat, sigui pública o privada, sense títol, sense cap justificació, més que la necessitat pròpia, no? La material, que no és un títol, per tant, jurídic, el llançament és obligat, més que res, perquè el llançament el que significa és que el sistema funciona i li diu a la gent que ha d'anar per les vies legals. Una altra cosa és que les vies legals funcionin, que hi hagi pisos a disposició, que l'Estat tingui mesures pròpies. Però el que no pot ser és que la gent es prengui la justícia per la seva mà i entri en el pis i després entengui o pensi o cregui que aquest pis és seu. Això xoca, la idea jurídica i, per tant, la materialitat d'aquesta idea jurídica xoca amb les necessitats de la gent, amb les situacions complicades i dramàtiques que viuen aquestes persones, amb els nens petits que no tenen cap culpa de res i que estan allà, alguns d'ells, amb mancances personals. I produeix allò que es diu un nus, no? Un nus emocional entre el que hauria de ser la justícia cega i el que reclamaríem d'una justícia material, una justícia social, que moltes vegades els propis jutges no són els que l'han de resoldre, sinó que són els nostres poders públics que amb els nostres impostos siguin capaços de teixir una xarxa, primer d'oportunitats, perquè la gent no estigui en aquesta circumstància i pugui treballar de manera digna. I en segon lloc, si hi ha situacions molt desafortunades, doncs poder posar aquesta xarxa perquè no caiguin. Però en tot cas és l'Estat. I l'Estat, per un tràmit, que si no es compleix acaba generant situacions de mimetisme, no?, en altres, i que acaben dient, bueno, aquí es pot entrar en un pis i quedar-te, i si fas una mica de gresca fora t'hi quedes. Home, jo crec que no és el millor missatge que podem traslladar des del punt de vista de l'eficàcia dels serveis i des del punt de vista de l'eficàcia de la justícia.
2: Afra.
4: Jo estic d'acord amb l'essència del que comenta la Montserrat. Ara bé, tampoc el sistema funciona en el moment en el que ens trobem amb persones que clarament són persones vulnerables i tot i així no han estat declarades com a persones vulnerables. En tot cas, no acabo d'entendre si necessiten i s'exigeix per normativa una alternància, una alternativa per poder viure, perquè no se'ls hi ofereix. Tampoc entenc per què les vies de negociació no han estat escoltades. Aquí s'ha intentat, precisament perquè el fi d'aquestes residències, com bé has situat i ha deixat una mica sobtada a la Montse, és una fita pública, no? I al final no té sentit que l'acord no s'hagi pogut aconseguir. Personalment, són temps estranys, Freddy, perquè en el moment en el que tenim a persones que continuen acumulant i

0: comprant i acumulant i comprant i burlant-se de persones que tenen una necessitat absolutament vital, com totes nosaltres, que és de tenir un sostre, ens trobem aquest tipus de personatges, que no és el cas, però que estan actuant de manera rentista amb habitatges que probablement sí que podrien ser de l'accessibilitat per tantes i tantes d'altres famílies com aquestes. Crec que són 52, no?
1: Al 50, final aquí...
0: Sí. Sí, aquí l'errada és política, no tinc cap mena de dubte, hi ha un error polític al darrere de tot plegat i comparteixo amb la companya que no tots els jutges tenen aquesta manca de sensibilitat, però en aquesta execució sí que hi ha aquesta manca de sensibilitat, aquesta manca de resolució, perquè on no estan els polítics sí que han de poder estar els jutges reclamant que aquestes persones tinguin una alternativa i que fins que no tinguin aquesta alternativa no s'ha d'executar aquest desnonament, i ni molt menys ha de ser exprès. I celebro, per altra banda, la reacció dels veïns i de les veïnes defensant aquestes famílies, que algunes d'elles crec que porten 10 anys, i han criatures pel mig, però encara que no hi hagués, estan parlant de vides que demà o aquesta nit no saben on dormiran, i aquesta crec que ha de ser l'essència que hauria de moure no només el polític i la política, sinó també la justícia.
1: David.
2: Bé, falta una part de context aquí, perquè m'agradaria saber què és el que ha portat que en uns pisos socials, que van ser assignats fa 10 anys, finalment els treuen, no? Que deu haver-hi una història darrere de tot això que desconec, però que deu motivar, perquè això és un doble fracàs, no? És a dir, quan hi ha un problema habitacional, de qui no és culpa és del propietari. Qui és culpa és de la xarxa social, que amb la d'impostos que paguem siguin capaç de resoldre aquestes situacions. A Catalunya tenim l'índex d'ocupació més alt d'Espanya. Vale? Em sembla que és a l'ordre del 25% de totes les ocupacions es fan a Catalunya, i hi ha una legislació molt laxa. Jo durant tot aquest temps, no ho he explicat, però porto un any vivint al costat d'una casa ocupada, en la finca nostra. Ara ja està resolt, per tant en parlaré, però he pogut comprovar, ja ho sabia, però he pogut comprovar lo lamentable que és la situació de les ocupacions en aquest país. En aquest cas era una ocupació d'una màfia, d'una d'aquestes màfies que agafen una casa, que la comercialitzen per la seva banda i intenten que entrin uns finalistes que els hi paguen. És com funciona una part de l'ocupació a Catalunya de màfies en aquest terreny. Bé, la propietària era una casa que estava en venda amb una propietària, i el desastre del recorregut que ha trigat 9 mesos amb un cas tan evident com era aquest a resoldre's ha estat tremendo, i tenint en compte que la propietària ha actuat exclusivament per la via absolutament legal, on s'han produït 6 ajornaments del judici, tota una situació. Jo crec que el problema que tenim en aquest país és, els problemes habitacionals no són culpa dels propietaris de pisos i cases, sinó que és un problema social i de les polítiques que s'han fet sobre habitatge. 2, tenim una legislació absolutament lesiva en aquest terreny i que perjudica moltíssim. I aquí s'hauria de fer una legislació, com està a molts de països de la Unió Europea, molt senzilla. Si vostè no acredita títol de lloguer o de propietat, el fem fora en 24 hores. Això és el que hauria de passar en un país civilitzat. I en aquest cas concret, perquè no estem parlant d'aquests tipus d'ocupacions majoritàries, sinó que estem parlant d'uns habitatges públics i tal, crec que deu faltar una part de la història per entendre el que ha passat.
1: Pau.
3: Bé, jo no crec que recuperar un pis públic ocupat, evidentment, sigui equiparable a un desnonament d'un fons voltor. Clar que no ho és, perquè el parc públic és un bé escàs i comú, i té tot el sentit que l'administració pugui adjudicar-lo en igualtat de condicions a qui l'espera per la via arreglada, no? I, per tant, clar que l'habitatge social s'ha d'assignar per justícia i no com el rei de la Medusa, diguem, amb una competència ferotge. Però, clar, si només diem això, no estem mirant el quadre complet ni estem sent justos, no? La llei catalana de 24/2015, i aquí he de corregir a la Montserrat, diu una cosa clarament, a més la conec molt perquè la vaig estar batallant en èpoques de militància a la plataforma d'afectats per la hipoteca, diu literalment que l'administració ha de garantir el reallotjament adequat de les famílies en risc d'exclusió, literalment, en qualsevol cas, i per poder fer efectiu el desnonament. És a dir, el reallotjament no és un favor a posterior, sinó que és una condició prèvia.
4: Estic d'acord, sí, sí.
3: Okay.
4: I he dit que, la llei ho diu. Sí.
3: Deixa'm acabar, Montserrat. La llei el que diu és que s'ha de fer prèviament i és independent que estiguis ocupant, que estiguis llogant o que tinguis títol habilitant o que no. Val? Per tant, a la mina hi ha famílies amb criatures, 7 infants només als 3 primers pisos, que no tenen on anar. I a aquestes famílies se'ls ha negat l'entrada a la mesa d'emergència. Per tant, respecte a aquestes famílies, s'ha vulnerat la llei 24-2015. I això ho hem de dir. Sigui com sigui, el rerefons és el de sempre en el tema d'habitatge. Tenim una llei catalana del dret a l'habitatge que contempla que el 2027 hi hagi un parc d'habitatge social a Catalunya que hauria de ser el 15%, però avui no arriba a l'1,5%. Aquest dèficit estructural està col·lapsant completament les meses d'emergència, d'acord? I fa que famílies com les de la mina no tinguin cap sortida arreglada. Recordem que hi ha 115.000 famílies esperant un pis protegit, d'acord? I, mentrestant, no s'han posat les multes als especuladors que incompleixen la llei, ni s'ha fet servir la cessió obligatòria de pisos, és a dir, la mateixa administració que ha deixat podrir el parc públic durant dècades, efectivament, amb això podríem estar d'acord amb el David, per inacció, que no ha plantat cara a l'especulació, és ara la que desnona famílies perquè no hi ha alternativa en un parc públic que ell havia de construir i no ha construït. Per tant, evidentment, sí, estem posant la càmera avui on? Estem posant la càmera doncs, en un desnonament d'un pis públic i a la gent li crida l'atenció. No pot ser que un recurs públic estigui ocupat il·legalment. Però no hi és normalment aquesta càmera pels més de 6.000 desnonaments que es van fer a Catalunya l'any passat. També som una comunitat rècord de bit com a comunitat amb més desnonaments, 38 famílies al dia, 3 cada 2 hores, i 7 de cada 10 no ho són per ocupació. Són per gent que no pot pagar lloguer. És a dir, gairebé la meitat de les mudances a l'àrea metropolitana de Barcelona, un 46%, són per una pujada de lloguer que no es pot pagar o per una no renovació sense cap motiu. I aquest any, amb 600.000 contractes que caduquen, ve una onada sense precedents. Per tant, jo també crec que hi ha una simetria en la mirada. Hauríem de posar una unitat mòbil en tots aquests pisos que cada dia són desnonats de famílies que no poden pagar, inclosos els desnonaments invisibles per impagament de lloguer. Per tant, el problema és social, el problema té a veure amb manca de parc social i el problema té a veure amb l'especulació. I en el cas concret d'aquestes famílies, evidentment, tot i que intuïtivament, insisteixo, tots estarem d'acord amb que hi ha d'haver una assignació universal i garantista dels recursos públics, que són un bé escàs, també topa amb la no aplicació de la llei 24-2025, que s'hauria d'aplicar i, per tant, se'ls hauria de donar a aquesta gent una participació efectiva a la mesa d'emergència i un reallotjament abans de ser desnonades i que no es trobin al carrer. Això és el que es pot dir si un està informat sobre el que està passant a la mina concretament avui. Si un no té idea, doncs, que, evidentment, diu una altra cosa i explica anècdotes de la seva vida personal. Però el que està passant a la mina avui és això. És una mala aplicació de la llei 24-2015.
5: Aquest és un dels temes del dia, és el que deia el Pau, que aquí posem el focus. No hem de deixar de parlar de jutges encara, perquè evidentment hem de parlar de tota aquesta història que afecta el jutge Peinado. I després de demanar la retirada de passaport de Begoña Gómez, n'acaba de parlar el ministre Bolaños a la SER, Dani Sáenz de Aja.
6: Sí, Bolaños ha volgut mantenir distància amb el que ha de decidir avui el Poder Judicial, però sí que ha recordat que les crítiques contra la resolució de Peinado, que recordem, insinuava que la Policia Nacional, les escortes de Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir. Ha dit Bolaños que les crítiques han estat unànimes i que això posa en qüestió el bon nom de la justícia, també per una instrucció que qualifica d'anomalia.
7: Ha sido transversal las críticas que ha recibido el auto del pasado sábado, digo transversal en personas de derechas, personas de izquierdas, personas de todo tipo, y por tanto yo creo que aquí lo que se está cuestionando, lo que se está poniendo, digamos, en duda, es la buena imagen y la reputación del Poder Judicial, y esto es una función, quizá la más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, preservar esa buena imagen.
6: Bolaños ha parlat també de mala praxis, de resolucions incomprensibles de Peinado i ha carregat especialment contra les acusacions populars que exerceixen entitats d'extrema dreta perquè diu que en 4 retalls de premsa s'intenta acabar amb un govern, és una pressió que fa molt mal a la democràcia i una estratègia de la dreta, diu, per enderrocar el govern.
5: Gràcies, Dani. El ministre Bolaños que parlava d'aquestes crítiques transversals, aquesta actuació del jutge Peinado, que insistim, ha retirat el passaport a la dona del president del govern espanyol, a la dona de Pedro Sánchez, amb aquesta argumentació que els seus escortes, que són agents de policia, agents de la Policia Nacional, potser la podrien ajudar a fugir. Això, hi ha hagut crítiques des de l'àmbit polític. Aquesta transversalitat ha arribat també a que hi ha hagut crítiques de la pròpia Direcció General de la Policia, que ha fet un comunicat dient que posar qualsevol ombra de sospita sobre els agents és profundament totalment injust, deia aquest comunicat, però després també hem de veure com hi responen els jutges. Avui, des de fa 5 minuts, torna a estar reunit l'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, per veure si es pren alguna acció contra el jutge Peinado, per veure si se l'expedienta. D'aquesta situació en podem parlar amb algú que va ser vocal del Consell General del Poder Judicial, com és Concepción Sáez. Senyora Sáez, què tal? Bon dia, buenos días.
8: Bon dia.
5: Usted que conoce muy bien cómo se mueve el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué puede pasar? ¿Qué cree que puede decidir sobre el juez Peinado?
8: Pues yo tengo, me parece que tiene muy poco recorrido en lo que se pueda, la decisión que pueda adoptar la Comisión Permanente esta mañana, ¿eh? Primero se la adopta en el sentido de abrir informativas o de abrir expedientes, es mucho más complicado a este señor. Y luego, por otra parte, la correlación de fuerzas es la que es. Supondría probablemente que la presidenta tuviera que hacer uso de su voto de calidad, en fin, lo veo bastante complicado incluso que se adopte esa decisión, la de abrir algún tipo de investigación para adoptar en su caso alguna medida o sanción disciplinaria. Sí. Y en el caso de que efectivamente así fuera, finalmente fuera así, se tomara esa decisión, pues la verdad es que el recorrido también lo veo bastante complicado, porque bueno, pues la tendencia o la línea de actuación del promotor de la acción disciplinaria, que ya estaba como tal nombrado en mi consejo, es bastante clara, siempre lo ha sido, es decir, y por otra parte es una línea que también está establecida así jurisprudencialmente, y es que en las decisiones jurisdiccionales el consejo no debe entrar. Sí. Entonces, bueno, efectivamente hay determinados tipos dentro de los distintos comportamientos que se sancionan en la Ley Orgánica del Poder Judicial susceptibles de ser sancionados, que podrían encajar, aunque esto también podríamos hasta discutirlo, en el comportamiento de este señor que se llama juez. Pero vamos, yo lo veo bastante complicado, ¿eh? Y por otra parte, me parece que quizá es verdad que informativamente es muy llamativo lo que acaba de hacer este hombre, pero vamos, a mí me parece que estamos sinceramente mirando al dedo y no a la luna, ¿no? Porque lo verdaderamente relevante de este asunto, yo estoy convencida de que estas medidas cautelares las va a revocar la Audiencia Provincial más tarde que temprano, probablemente, pero las va a revocar. Pero lo más relevante es el contenido sustancial del auto, es decir, es llevar a una ciudadana a abrir juicio oral por una serie de comportamientos que, bueno, pues no creo que sean susceptibles de merecer ese trato jurisdiccional.
5: O sea, ¿usted cree que el caso en su conjunto no se sostiene?
8: Estoy, vamos, convencida de ello. No se sostiene de ninguna de las maneras, ¿no? Y desde luego mucho menos en la forma en que este hombre lo ha instruido. O sea, es que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. O sea, no sé, es que no tengo calificativos. Me parece que en todas y cada una de sus decisiones, desde la primera, que fue admitir a trámite una, no sé si fue querella o denuncia, yo creo que fue querella de una organización ultraderechista, a partir de recortes de prensa, hasta esta última, ha sido un auténtico recorrido demencial a través de la ley de enjuiciamiento criminal, y yo creo que además alterando numerosísimos cánones establecidos legal y jurisprudencialmente en la propia ley y por los propios tribunales, ¿no? Ha sido, vamos, un desastre total.
5: Lo que pasa es que es cierto que esta causa ha levantado las dudas que usted planteaba, pero al mismo tiempo sorprendía un poco, ¿no?, que un juez insinúe o apunte o justifique estas medidas cautelares contra Begoña Gómez por un riesgo de fuga, y a partir de aquí insinúe que igual sus escoltas la pueden ayudar a huir cuando sus escoltas son policías nacionales, no son guardaespaldas privados, ¿no?
8: Ya. Yeah. Sí, claro, eso es precisamente, por eso digo que es que se ha metido en todos los charcos posibles este señor. Entonces, bueno, esto ya claro, ya es que roza lo inverosímil, ¿no? Y es lo que ha provocado también que el ministro del Interior, pues claro, también haya tenido que mover ficha y bueno, y que las propias asociaciones policiales hayan puesto el grito en el cielo, porque no es para menos, ¿no? Justificar lo injustificable como era esto, la adopción de este tipo de medidas cautelares de carácter personal frente a una personalidad, que es una personalidad pública por vía marital, pero en definitiva lo es, justificarlo sobre la base de que, bueno, pues claro, la policía puede ayudarle, es que parece un chiste. Y el problema es que no lo es. Y el problema es que aquí hay una ciudadana que va a sufrir una serie de restricciones en sus derechos fundamentales, en su derecho ambulatorio y en su derecho a moverse libremente, pues porque a lo mejor la policía le ayuda a escapar y sustraerse a la acción de la justicia. Bueno, no sé, es que todo es tan disparatado que no sé, es hasta complicado tratar de meterse en la cabeza de este señor para ver ¿Qué mecanismo és el que s'ha activat per a decidir semejantes disparates?
5: Estem parlant amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial. Usted empezaba diciendo que todo este procedimiento, en el caso de que empiece hoy en el Poder Judicial, sí, sobre el juez Peinado, tiene poco recorrido. El sistema judicial, entonces, ¿qué garantías puede dar o qué protección puede dar ante causas como esta, siguiendo su argumentario, siguiendo el razonamiento que hacía? Cuando un juez se excede, ¿el sistema judicial le puede parar o qué está previsto para estos casos?
8: Están previstos los remedios jurisdiccionales, están previstos los recursos jurisdiccionales planteados ante los órganos superiores, que eso es lo que en definitiva también está sucediendo en este caso, ¿no? Como no puede ser de otra manera, todas las decisiones de este hombre se están sistemáticamente recurriendo a la Audiencia Provincial, que es el órgano jerárquicamente superior al juez de instrucción, ¿no? Entonces, bueno, ese es el remedio, digamos, lógico y el remedio normal. En circunstancias normales, lo que ocurre es que este procedimiento no ha sido nunca normal desde su inicio. Entonces, no sé, o sea, los remedios jurisdiccionales están ahí, son los que operan, son los que en definitiva al final son los que actúan en semejantes casos, ¿no? Pueden llegar incluso pues eso a los tribunales europeos, ¿no? En las instancias externas, que no son externas, porque forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero vamos, quiero decir, ya saliendo dentro del ámbito territorial del Estado español, ¿no? O sea, quiero decir que ese tipo de remedios funcionan y están de hecho activos y activándose todos los días. Lo que ocurre es que funcionan cuando las circunstancias se mueven a nivel digamos ordinario y normal, pero esto no ha sido normal nunca, ¿sabe? Pues claro, ese es el problema. De todas las maneras, creo, y ya aprovecho la ocasión, creo que sería muy bueno que a partir de este procedimiento pues empezáramos a reflexionar sobre determinadas cuestiones. A mí me parece que aquí están en el fondo laten dos instituciones precisamente sobre las que los juristas progresistas hemos estado luchando y peleando para su mantención o para su establecimiento, que están siendo utilizadas perversamente, ¿no? Y que convendría que a lo mejor le diéramos una vuelta, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto a la acusación popular y al jurado, a la institución del jurado. Insisto, dos instituciones sobre las que los progresistas siempre hemos estado pendientes, ya digo, de sostener, porque la acusación popular es una institución prácticamente inédita en otros países de nuestro entorno, existe aquí y además defendida, insisto, en términos progresistas, y la ley del jurado que en definitiva se estableció por el ministro Belló, que por un gobierno progresista, ¿no? Entonces quiero decir que esto a lo mejor sería bueno que le diéramos una vuelta, que tratáramos de establecer límites, controles, de una manera que no lo planteáramos de la manera tan naif como lo hemos venido haciendo hasta el momento, ¿no? Sino que sepamos que son dos instituciones válidas que han funcionado y funcionan bien en nuestro país, pero que pueden ser utilizadas de manera perversa como la que estamos viendo en este momento, y que a lo mejor convenía darle una vuelta.
5: La Concepción Sáez es exvocal del Consell General del Poder Judicial. Senyora Sáez, muchísimas gracias, que tenga un buen día.
8: Gracias a ustedes, buen día.
5: Arribem a un quart de deu. Una mica de publicitat i ho comentem.
9: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
10: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. no et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
11: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
13: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
14: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
15: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
16: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo.
17: Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es.
18: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
19: Ep, esperes les notes de les FAU? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Angie Ange.
21: Ho veus?
20: Okay.
21: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
20: Molt.
21: Tan nostre com dir...
22: Posarem llum?
23: A la foscor.
22: O com dir...
21: Aventureres? Aventurers?
24: Ens hi apuntem o què?
21: Què dius?
24: Saps que és molt nostre, també?
25: Sou molt bona gent!
26: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
21: O el Catalunya Ràdio.
27: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
21: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
24: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
21: Molt nostre.
5: Benvinguts a la millora del dia.
28: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
5: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
29: Hola.
5: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
29: Suposo que ve mare. Hola, mami.
30: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
29: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
28: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
5: Anem a repartir berenar.
28: A la tarda de Catalunya Ràdio.
31: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
5: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llonc. I en parlàvem ara fa una estona amb l'exvocal general del Poder Judicial, la Concepción Sáez, d'aquesta reunió del Poder Judicial per parlar del jutge Peinado. Ella hi veia molt poc recorregut, ella no comptava que es prengués cap acció, i en cas que se'n prengués alguna, doncs que tampoc no aniria massa llocs d'aquest jutge, que és el que investiga la dona de Pedro Sánchez, que ja ho sabeu, li ha retirat el passaport, i entre les seves justificacions hi ha que potser els seus escortes, que són policies nacionals, la podrien ajudar a fugir, David.
2: Bé, jo crec que deia una cosa, que és que el dit no ens tapi la lluna, no? I crec que tots aquests casos que són cridaners, que porten el debat a la població, la dona del president, a les joies, a tot aquest tipus d'històries que estan en el debat públic, no ens ha de tapar que aquí hi ha una guerra civil que dura molt de temps i que enfronta la juristocràcia espanyola, en un sentit ampli, que és una juristocràcia que es munta... Ho explicaré d'una altra manera. La Hidra és un monstre mitològic de la mitologia grega. I aquí es va construir una hidra al voltant del cas català, al voltant del procés, on la falta de resolució política, la falta de capacitat de resolució política es va derivar cap al món judicial, policial, de fiscalia, d'hisenda, etc, que configuren aquesta hidra, que teixeix una sèrie de complicitats, que teixeix una sèrie de maneres mafioses d'existir i que es justifica, en el cas català, perquè per salvar Espanya todo vale. I això ha quedat i ha criat. ha criat, i tot està absolutament connectat. Ha criat en el cas Kitchen, perquè una vegada ja està formada, doncs ho fan servir per les seves coses, crea el cas que té a veure amb el Sandro Rosell, el dolcet que porta, el de les cloaques contra cloaques, i a tota l'explosió aquesta, on la Hidra, en aquests moments, té com a missió enderrocar el govern, amb els casos que convingui. Jo crec que aquest és el debat de fons. I aquí, si m'ho permeteu, els enanos del circo, que són els Partit Socialista, els catalans i els bascos, doncs actuen amb una ingenuïtat extraordinària, perquè el que prefigura això és una ruta de l'estat espanyol cap al totalitarisme, perquè aquí vindrà un govern que no serà només del PP i Vox, serà del PP, Vox i la Hidra. I això és el que està en joc. I ho estan abordant amb una ingenuïtat absoluta i van perdent 10-0. I llavors tot això sobre l'altre són anècdotes. En el cas del Peinado serà més excèntric o menys excèntric. A mi m'ha tocat viure de tants o més excèntrics que ell, però forma part d'un context general del que jo en dic aquesta juristocràcia que vol estar per sobre de la democràcia, en un context de funcionaris amb molt de poder que no són servidors de l'Estat, que són posseïdors de l'Estat i d'un Estat que pretenen que sigui absolutament totalitari.
5: Pau.
0: Bueno, sobre el que comenta el David, estan molt d'acord en general. Sí que li hem sentit dir moltes vegades, t'hem sentit dir moltes vegades, David, aquesta tesi de l'origen català, no? Home, jo m'agradaria, a vegades som una mica egocèntrics i ens pensem que som el centre del món.
2: I de Podemos, penso, tens tota la raó. S'ha utilitzat contra els enemics en general, els adversaris.
0: Sí, i abans, fins i tot, no? Perquè el cas Filesa també recordo com va mostrar que amb els temps i els ritmes judicials es podien tenir efectes polítics. Tenim el cas dels Gal, el cas Garzón, la il·legalització de partits. Hi ha molts casos anteriors, però és igual. Això, en tot cas,
2: estic d'acord,
0: potser
2: estic d'acord.
0: No és el tema.
2: Ve de llarga. Això és una cosa consistent, competent i allargada en el temps. Però ara està molt envalentonada.
0: I sobre aquest tema, doncs, la veritat, després d'escoltar l'experta, doncs, poques coses a dir. Jo crec que, com sempre, convé separar dues qüestions. La primera, si Begoña Gómez ha comès els delictes aquests que se li imputen, i sobre això no tinc ni idea de què convé dir, perquè no ho sé, com suposo tots els que estem a la taula. I la segona, que és una mica el que estem debatent, és si la instrucció que ha conduït fins aquí s'ha desenvolupat amb garanties exigibles i per tant, crec que en aquest sentit tot apunta que no. Hi ha un fet que no admet gaire interpretació, que és que el 2024 aquest mateix jutge va denegar la retirada de passaport perquè la considerava innecessària, desproporcionada, etc. I 19 mesos després, sense que cap base fàctica sembla que hagi canviat substancialment, adopta aquesta mesura, no? Quan una mateixa mesura, podríem dir, passa de ser desproporcionada a ser imprescindible, doncs sembla que hi ha un clavillatge polític, no? És un jutge que ha estat corregit en diverses ocasions per l'Audiència Provincial, li van anul·lar la divisió del cas en peces, van desimputar el delegat del govern no per ser el més mínim indici, és a dir, tot fa la pinta de que efectivament és la punta de llança d'aquesta batalla en dos fronts que hi ha a la judicatura espanyola i per tant poc més a dir. Si hi ha indicis raonables de malversació de fons públics s'han de depurar en seu judicial, governi qui governi, però alhora s'haurien de donar les garanties processals i la proporcionalitat de les mesures cautelars que no poden dependre de qui és l'investigat, i en el cas de l'Estat espanyol sembla que depenen de qui és l'investigat clarament, no? I si és la dona del president espanyol, doncs aparella, no?
5: Molt bé.
1: Si fos per les mesures en si i si s'han d'aplicar o no a un ciutadà qualsevol, les mesures tindrien sentit, no? Justament és pel cas de la dona del president que la seva notorietat i arrelament són les que permetrien entendre que quan es recorrin potser decaiguin. És per ella, no pels delictes. Pels delictes és una qüestió discrecional. L'exvocal s'ha oblidat de dir que la cosa més qüestionada des del punt de vista, sobretot dels penalistes en el nostre país, i sobretot dels penalistes més progressistes, és justament la presó preventiva, perquè s'entén que és una condemna abans, una privació de llibertat que no es pot rescabalar si després resulta que la persona o és innocent o no n'hi ha dades per poder condemnar-la, i això ja ens ha passat, i hem vist i hem tingut aquí casos, no? I l'Audiència Nacional n'és campiona, de persones que han estat empresonades 2 anys per després dir, perdoni, no tenim dades, perdoni, ja li donarem uns dinerons, que no mai a la vida podran ressarcir la privació de llibertat. Per tant, és per ella que la qüestió resulta estranya, no? I aleshores, jo crec que més enllà de les crítiques que es pugui fer de certs jutges que puguin estar renglerats amb idees o pensaments o posicions polítiques, jo crec que això passa als dos sentits, i en això tota la reforma judicial que va permetre l'entrada a través del tercer i el quart torn ha significat un cert, no dic total, perquè la majoria de la judicatura és conservadora. Conservadora no sé si d'arrel, d'herència, de mena, o perquè una vegada que estàs investit amb la toga la gent pues, ja es creu defensora de l'Estat. No sé les raons, però bueno, segurament n'hi hauria moltes, no? Perquè hi ha gent que és veritat que ve de família i gent que ha arribat a la judicatura sense tenir cap tipus de recolzament ni de padrí, no? Però més enllà d'això, en aquest cas, el jutge Peinado fa una cosa de la que no entenc per què tothom ha carregat contra ell, quan en realitat la major part de la gent ha estat dient constantment que això està passant en el nostre país. I em refereixo justament a la crítica sobre les persones que podrien acompanyar Begoña Gómez, que és la raó per la qual diu, malgrat la seva notorietat i arrelament, pues sí, que li poso les mesures aquestes cautelars. Quina és la raó? La raó, diu ell, és que en el nostre país la policia, i vosaltres acabeu de dir que això passa, la policia no sempre ha estat arrenglerada amb el bé comú, amb la seva posició legal, amb la seva defensa de la democràcia, sinó que ha treballat per interessos espuris, ja sigui de motu propi, ja sigui perquè li ha demanat algun càrrec polític. I la Kitchen és un exemple, no? No estem jutjant la Kitchen. No hi va haver-hi un Ministeri de l'Interior que li va dir a la policia que havia de fer... No hi havia una cometes policia patriòtica de la que s'ha parlat tant? Doncs el que diu el jutge en aquest auto és, com això passa, ara resulta que malgrat el que puguin dir-me tots els sindicats policials, jo haig de dir que aquesta dona se li retira el passaport. Que no veieu que quan es critica el que s'està dient és que aquests casos de la Kitchen i tot això en realitat no existeixen? Que en el fons no passa. I diu, a més, el jutge, que sembla que sigui de dretes, no? Ah, resulta que no. Resulta que és de dretes, però diu, escolti, ja ha passat en aquest país això. I resulta que el que l'ha fet és el partit que suposadament és el meu, perquè tinc una filla, perquè tinc la mare que, o la dona, que no sé on treballa el PP. Això és un gol en pròpia porta, vamos, claríssimament, perquè per dir-li al jutge que això no té sentit, has de dir que en realitat la policia mai ha estat clar, ni patriòtica, ni de la Kitchen, ni del Sun Sun Corda, perquè si no, tindria sentit que et digués una cosa d'aquest tipus. I aquesta és la raó, 84 folis en el que no es parla directament amb Begoña Gómez, es parla directament amb un estat del qual es diu, perquè ho diu tothom, que resulta que hi ha un deep state que treballa no per la democràcia, no pel bé comú, no per l'aplicació de la llei i la justícia, sinó en raó d'interessos espuris. I, per tant, que jo deixaré aquesta dona sense passaport. Ja sé que la mesura serà desdita, però no deixa de ser un argumentari a l'auto molt curiós.
5: Afra.
3: A veure, si els remeis dels que ens hem notat fan que puguem tenir un Peinado, llavors és que no tenim remeis. Si una sola persona està sent vulnerat drets fonamentals, és que no tenim justícia. I si l'argument és aquest que acabes de donar, Montserrat, no m'ho puc creure. Anem a veure, en paral·lel tenim sobre la taula el cas Zapatero. La percepció d'una actuació igual ha de ser necessària. En Zapatero no s'ha actuat de la mateixa manera. No s'ha actuat de la mateixa manera.
1: El problema
3: que tinguem un sistema que errat, el problema és que tenim un sistema que s'ha pervertit o va néixer pervertit, i jo en això estic absolutament d'acord amb el David. I el problema és que tenim un origen, i és aquí on rau la crítica, un origen d'aquesta causa que no hauria d'haver estat acceptada. Això neix de titulars de mitjans de comunicació, no sé si els puc dir mitjans de comunicació, i això ja estava descartat. No era acceptable poder obrir un cas a partir de titulars de diaris. I tu ho saps millor que jo, això que estic dient. Però tot i així, aquest home s'ha seguit endavant i ningú li ha parat els peus. I aquest home, en toga, ha estat fent política. Això vol dir que els altres casos no siguin casos? No. El que estic dient és que un jutge ha estat fent política. I d'ençà, des de fa 2 anys, està intentant, a partir d'aquesta causa, des de fa 2 anys, atacant directament al president, que ens agradarà més o menys, però és el president d'Espanya i, per tant, és el president de tots, un jutge. I a dia d'avui, després de dos anys, i de tenir més causes, i de tenir la causa també del germà, que no sosté per cap banda, i menys per la via que l'han portat, el que tenim sobre la taula és un jutge que, a més, de manera preventiva, quan veu que els mitjans de comunicació comencen a inundar-se de notícies al respecte del seu partit polític, que es diu González Amador i es diu Isabel Díaz Ayuso, de sobte intenta inundar els mitjans de comunicació amb unes mesures preventives. No ho fa en el moment, ho fa més tard. I després, i si ho posem en una línia temporal, veurem que, a més, les actuacions de Peinado no només inicialment actuen contra el govern d'Espanya, sinó després per tapar els casos del Partit Popular a Madrid. Mm. Pel que sigui, tenim un cas, González Amador, que hauria d'estar inundant tots els mitjans de comunicació, perquè hi ha una Quirón, que és la prestadora de serveis d'una comunitat autònoma. Al front tenim una Isabel Díaz Ayuso, que viu en un pis que ha estat pagat amb els calés de Quirón, que se li paguen al seu company de pis. Per tant, el pis no és del seu company, sinó que és d'ella. I això no està als mitjans de comunicació, perquè pel mig, pel que sigui, Juez Peinado ha tornat a actuar en matèria. I ha decidit operar en funció del que li estava demanant, hazte oír, si malament no m'equivoco, que li demana 24 anys, aquesta dona, de presó. Mm. 24 anys. Cadascú que tregui les seves conclusions.
5: Ara en seguim parlant, però abans deixeu-me que afegeixi la conversa al Carlos Cué, que és el periodista del diari El País, i hem parlat alguna vegada. Carlos, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Carlos, tot això que estem parlant, tota aquesta part judicial, evidentment, té el seu paper polític. Pedro Sánchez encara no l'hem sentit. Avui té un acte i dimecres té aquesta compareixença al Congrés. Què preveus que digui Pedro Sánchez, o què pot dir Pedro Sánchez després d'aquesta interlocutòria que coneixíem aquest cap de setmana?
4: Bueno, jo crec que l'utilitzarà políticament, no? Perquè és evident que Peinado està fent un mal a la seva família molt gros. És evident que la seva dona ara mateix està sense... es poden retirar el passaport, i és una situació familiar molt complicada. Però des del punt de vista polític, Peinado li està fent un favor a Sánchez, perquè li està demostrant, serveix aquesta actuació que ningú defensa, i que ara està reunit el Consejo General del Poder Judicial ara mateix, segurament per condemnar-la o per limitar-la. És evident que des del punt de vista polític, el discurs de Sánchez i dels seus ministres, Óscar Puente i Óscar López, que diuen que hi ha una mica de conspiració contra el govern, el que ha fet Peinado és tan excessiu que vull dir, serveix per reforçar aquest argument, no? Doncs jo crec que dimecres, que és un dia important, que és una compareixença llarga i centrada en la corrupció i centrada en els cas del PSOE, jo crec que li està reforçant, si no donant un argument per dir que és evident, hi ha proves evidents de que hi ha jutges, el Peinado és evident, que estan contra el govern d'una manera, com deia les companyes, molt política. És evident, no? jo crec que és impossible de discutir que el jutge Peinado fa política, perquè l'ha fet des del començament d'aquest cas. El jutge Peinado va anunciar una declaració de la dona de Sánchez al mateix d'una campanya electoral de les europees. Sí. Que això normalment no es fa, no? Doncs és molt, molt evident que està fent política, i això ajuda el govern al seu argument.
5: És a dir, que la qüestió del possible avançament electoral no està ni sobre la taula. No es planteja.
4: Jo crec que no. Bueno, amb Sánchez crec que és bastant evident que Sánchez està decidit. Veurem si les eleccions són al febrer o a març, una cosa més o menys, abans de les municipals, però al 2027. Jo vaig estar divendres amb Sánchez a Brussel·les quan va explicar per què no. Jo crec que no tindria lògica en el que està fent, però és evident que no oblidem que Sánchez sempre està buscant una finestra d'oportunitat amb una mobilització. El que necessita Sánchez és una mobilització de l'esquerra extraordinària com va passar 2023, que canvi la tendència de la dreta, que està guanyant clarament posicions, no? ¿Esto del jutge Peinado es suficient? Jo no sé si aquesta història del jutge Peinado és suficient per canviar totalment la tendència de dretes que està a tot el món, com estem veient a Colòmbia, i que està arribant a Espanya. Jo no crec que sigui suficient, però sí que crec que és important pel govern per reforçar aquest argument i per donar també a l'esquerra una mica que està desmoralitzada amb el cas Zapatero i tot això, per donar a l'esquerra una raó de mobilitzar-se i una raó de defensar el govern.
5: Una mica em quedo amb el que deies al principi, és a dir, se'n farà un ús polític d'aquesta situació.
4: Sí, i jo crec que sí, però bueno, vull dir, raonable, no? Si hi ha un jutge que fa política i que agafa contra la teva família, i no ens oblidem que el que està passant és de veritat. Vull dir que hi ha un cas que molta gent que sap molt més que jo diu que no és sostenible i que no hi ha res, i que no hi ha corrupció i que no hi ha res. La teva dona des de fa 2 anys no pot treballar, no pot fer res, està en una situació familiar molt difícil. Estem parlant d'una dona que s'està arriscant, que li han dit que no pot sortir del país, no? És l'única dona d'un primer ministre europeu que no pot sortir del seu país. És una cosa molt estranya, és molt fort i molt greu. Bueno, pues, el que jo crec que sí, se n'aprofitarà políticament per donar-li la volta, que és una cosa que ha fet Sánchez moltes vegades, no? Donar-li la volta a situacions molt complicades.
5: Carlos Cué, del diari El País, una vegada més. Mil gràcies, una abraçada forta.
4: Una abraçada.
5: David.
2: Sí, sobre el cas concret, només per remarcar com retorça el cas el jutge, hi ha una cosa que és molt evident, no? Si la tesi que ell defensa des del principi, que és tots aquests elements que afecten a la dona del president, lo lògic seria que no ara, des de que construeix la tesi al principi del cas, digués una cosa que seria coherent amb això, que és que això necessita la complicitat necessària del seu marit, president del govern, i beneficiari a títol lucratiu, diguéssim, d'aquesta situació. No, això que és tan evident i que passaria en qualsevol cas, no ho fa. Per què no ho ha fet? Perquè perd el control del cas. No? Hagués perdut el control del cas i, per tant, totes les maniobres han passat. Ara, dit això, des d'un punt de vista polític, la situació és molt interessant, perquè estem en l'últim quart d'hora de legislatura amb tots els protagonistes amb l'aigua al coll. No? I aquesta és una situació molt interessant, que senzillament doncs, pot acabar amb que aquests protagonistes que tenen l'aigua al coll s'ofeguen, pot passar perfectament, que això sigui així. Ho dic perquè val per el Pedro Sánchez, val pel Puigdemont, val... Tots estan amb l'aigua al coll. Val? O és el moment de les grans jugades polítiques, no? I jo tinc el dubte d'aquest últim quart d'hora què és el que passarà, no? Sí. A veure si senzillament s'abandonen al seu destí i s'ofeguen, o allò que no passa mai passa en l'últim quart d'hora.
5: Iniestazo.
2: Bueno, és interessant, políticament és interessant. Sí, sí.
5: Montse.
1: Bueno, una cosa respecte de la que ha dit el Carlos Cué, no hi ha cap possibilitat que el Consell General del Poder Judicial limiti la mesura que ha pres el jutge Peinado. O sigui, pot ser que li facin una... Per això no nega la mesura concreta, que el que veurem ara és que en realitat el domini dels fets no el té el jutge d'instrucció perquè pot ser recorreguda. Per tant, el sistema en general, excepte que diguem que tot el sistema, tot sencer, està podrit i per tant hem de marxar d'aquest país, hi haurà algun altre que digui si està d'acord o no. Respecte a tota la instrucció del jutge Peinado, la major part de les coses han estat ratificades per l'audiència. És a dir, són les clamoroses, per exemple, doncs que li digui que també vull imputar al ministre de Justícia, que li ha dit, oiga, no, pues esto no, perquè per molt que tingui el domini del fet de respecte de la contractació, doncs no. Vale. Respecte de les causes que se segueixen contra la dona del president, que torno a dir, per algunes coses és ciutadana corrent i volem que sigui ciutadana corrent, i per altres recordem que no és ciutadana corrent. Clar, qualsevol persona que està amb aquestes mesures cautelars no pot sortir d'Espanya. És que, clar, no pot salir, clar, com tothom, com qualsevol de nosaltres si estigués en aquesta circumstància, deixant de banda si és o no és legítima. Això que la major part de la gent creu que seran desfetes aquestes mesures a l'audiència. Però respecte del...
2: Perdó, això jo crec que es justifica per si hi ha risc de fuga. no? La causa principal que justifica aquesta mesura és risc de fuga.
1: No. No? Risc de fuga per col·laboració d'un sistema que tothom diu que està corrupte, que és el policia.
2: No, però vull dir, principal, la base que justifica la retirada del carnet i la presentació, del passaport i la presentació cada 15 dies és el risc de fuga, no?
1: Sí, sí.
2: I ell creu que està justificadíssim el risc de fuga de la dona del president del govern.
1: Clar, com es va fugar Bettino Craxi? Es va fugar Bettino? Per què es va fugar? Perquè podia, perquè puedo. En realitat, aquestes mesures no serveixen per res. Perquè si ara...
2: És del mateix rang que dir, doncs, aquesta dona, a part de tenir risc de fuga, té, per la pressió i els anys que li poden, un atac d'ansietat i pela no sé qui i la posem a la presó per prevenir-ho. És d'aquest ordre.
1: És que van així les mesures aquestes cautelars. Per exemple, per què no fa 19 mesos i si ara? Perquè a mesura que va passant el temps, segons el tipus de delicte del que es tracta, la possibilitat de que això hagi construït un relat instructor que sigui versemblant quan es jutgi en una altra instància, per tant, això de que el domini del fet el té el jutge Peinado, tampoc és veritat, perquè això no ho jutjarà Peinado, és un instructor pelón, m'explico? Per molt que sigui de no sé quin partit, és un instructor pelón. Vale, doncs això ho jutjarà un altre. Per què no? Perquè ara s'apropa una circumstància que potser, en la seva pròpia defensa, o el que veu el jutge, és que sigui versemblant. I què és el que pot ser versemblant de tot això? El tràfic d'influències en el nostre país és molt difícil d'aprovar. Sigui Zapatero, sigui Migonya, sigui el Sunsun Corda. És difícil d'aprovar. Però l'apropiació indeguda és molt relativament fàcil d'aprovar. Si tu has rebut, en raó d'una càtedra d'una universitat, un software i te'l quedes... Imagina'm que això és el que es prova finalment, No dic que sigui veritat. Això és una expropiació indeguda, es diu així. I fins i tot en el cas de la Universitat Complutense, com sigui una universitat que és un òrgan públic, o millor una malversació de cabals públics. Això no es gusta o no. A lo millor no ho ha fet amb la intenció, no s'ha donat compte... No estic jutjant ara mateix. El que dic és que hi ha algunes de les coses que són versemblants. Una altra cosa, torno a dir... és que jo crec que no està parlant de que ella se fuga, sinó... Vostès no han dit... És una ironia de l'autor. Vostès no han dit que aquest sistema té una poli que pot fer coses que no estan bé? Doncs miri, també ho poden fer amb la dona del president. I dit això, parèntesi, és molt fàcil, no cal tenir la policia o no per fugar-se.
2: La literatura judicial dona per molt.
1: Per molt, i tant.
2: Dona per molt.
5: 2 minuts, ja arribarem a 3 quarts, anem a publicitat, va.
6: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
7: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
8: Doncs millor...
9: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
10: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
16: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
18: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb 0 mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al Corte Inglés Pones, a la botiga web i app.
23: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita.
32: Ganes de donar la benvinguda?
33: Jo he vingut només que
8: infinit.
15: Més que infinit?
17: Sí. Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
31: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Ep, esperes les notes de les FAU? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les FAU en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
21: Ara a Lidl la teva síndria ratllada sense llavors té un superpreu imbatible. Només a 0,59 al quilo. Lidl, val la pena.
22: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
25: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
24: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
22: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
24: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
22: El Mundial al Club de la Mitjanit amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: 3:15 de 10, matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora, amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, el Pau Llong i el David Madí. I la calor, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui al màxim. Temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent, i tot just som a finals del mes de juny. Avui ens volem fixar, i ho estem dient des de primera hora, en un dels col·lectius més vulnerables quan hi ha aquestes onades de calor, que són els treballadors que han de treballar, i la redundància, sí o sí, a l'aire lliure, amb aquestes altes temperatures, com són els temporers, els treballadors del camp que aquests dies estan collint fruita. Anem ara en directe fins a Albesa amb la unitat mòbil Ramon Dalmau i Estela Busoms. Estela, què tal? Molt bon dia.
27: Hola, molt bon dia.
5: A l'espera doncs del que passi al migdia, ara sí. Deu ser l'hora de molta activitat, o de màxima activitat, no, Estela?
27: Podríem dir que sí. Penseu que ara estem a uns 28-29 graus, ja es nota la calor, però les màximes previstes són de 41, per tant, és moment de parem a l'accelerador, per dir-ho d'alguna manera, per poder accelerar aquí la feina. Estem enmig d'un camp de pomeres, aquí encara no cullen, això serà una mica més tard, la poma va més tard, estan fent feines d'aclarida, és a dir, estan triant aquells fruits, deixar els fruits millors, diguéssim, els que han de créixer més i treure els petits. Hi ha una vintena de persones més o menys treballant ara això a tota màquina. Hem, diguéssim, segrestat, per dir-ho d'alguna manera així, amb el millor dels sentits, a l'Ousmane. Ell és senegalès, porta més de 20 anys treballant a la fruita, té 55 anys. Buenos días, Ousmane.
30: Buenos días.
27: Ahora, antes lo decíamos, lo comentábamos, llevas muchos años trabajando en la fruta desde principios de los años 2000, 2001, 2002.
30: Sí.
27: Ha cambiado la cosa ahora, los veranos son más duros.
30: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30. Si día que hace mucho calor, te trabajamos menos horas. O, por ejemplo, si terminamos la campu, día que hace calor también te pelegamos totalmente hasta otro día. Cada vez hacemos así, cada vez hacemos 8 horas completo. Si cuando llueve, quedamos a casa. Si no lo llueve, no pasa nada. Todo el año casi estoy trabajando aquí. Calarimos, coquemos fruta, después podamos, después, si hay necesario, cambiamos de campo, plantamos, arrancamos los árboles, echamos todo el trabajo, tipo de trabajo de campos.
27: Pero lo que está claro es que cuando hace mucho calor... ¿Empezáis antes?
30: Sí, empezamos antes. Si hace mucho calor, empezamos muy pronto. Pelegamos también muy pronto. Si hace tanto calor también, siempre bebemos cada 2 horas, 3 horas, 5 minutos o 10 minutos agua. Sentamos al lado de árboles, un poco frescamos. Después volvemos a trabajar. Uh-huh. Así que hacemos cada año. Este último año que ha sido mucho calor, pues este que la jefe que hace de nosotros este favor. Antes no hace mucho calor tanto igual que ahora. Sí.
27: Per tant, doncs ja ho veieu, constata que aquest canvi climàtic també es nota al camp, que amb aquestes temperatures que han anat en augment. I és important també fer pauses, Ousmane, beber mucha agua.
30: Sí, igual que lo que dice, cada vez hacemos pausa, bebemos mucho agua, lo que respetamos siempre lo que dice ellos, que comentas, después quedamos lado de sombra, dice prohibido para acercar al tractor o de coche, para que hace accidente, estamos haciendo mucho cuidado con este tema. Seguimos la orden de jefe, que lo que diga él.
27: Vale. Muy bien, Osmane, pues te dejamos que continúes con el trabajo. Muchas gracias.
30: Igualmente, vosotros. Te vaya bien, buen viaje, buen suerte.
27: Doncs al costat de l'Osmane tenim el Jaume Gardenyes, que és responsable de Fruita d'Unió de Pagesos. Jaume, molt bon dia.
0: Bon dia.
27: Ell ja ens explicava una mica quines prevencions prenen en aquests dies de màxima calor. Tot això ha d'estar una mica regularitzat, heu de tenir una avaluació de riscos. Explica'ns una mica com funciona.
0: A veure, nosaltres les coses a nivell de pagesia o a nivell d'agricultor, ja fa anys que fem les coses ben fetes. Aquí el que passa ara, des del Departament de Treball i l'altre dia ens van presentar un protocol. El protocol, nosaltres el que exigim amb aquest protocol és que

0: perquè es pugui doncs, aturar, per exemple, el treball al camp, però a vosaltres us agradarien més concrecions i que us diguessin, no? Ara què hem de fer?
1: Correcte. Abans el que es demanava amb ells, que amb aquest protocol marquessin unes condicions. Nosaltres ja sabem que tenim el contingent de treballadors que tenim avui en dia és d'una edat molt avançada. Estem parlant que el 80% dels treballadors passen dels 55 anys. No és el mateix un treballador de 55 anys a 38 graus de temperatura treballant que un treballador de 30 anys a 40 graus. Segur que el treballador més jove ho resistirà molt millor. Les condicions físiques d'aquest treballador són diferents d'un més jove o un més gran. I després també pensem una altra cosa, que aquí al territori de Lleida tenim una temperatura molt seca, vull dir, una calor seca, no és el mateix una calor seca que una calor humida. I a vegades, perquè encara podem disposar dels caps de setmana per poder disfrutar de la platja, te'n vas a Salou o a qualsevol punt coster de la costa catalana, et trobes que a 36 graus i un ambient humit és molta més calor que aquí a 40 o 42 graus.
0: Però això que ara no, doncs el que dèiem, no està especificat,
1: No. I a veure, nosaltres remarcar que els protocols sí, però ens falten recomanacions. Mm. Perquè ara ens deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidim si hem de parar o no hem de parar. Llavors això no ho trobem bé, perquè, a veure, nosaltres el que diem, us portem aigua, us portem, us donem gorres, us donem els diferents EPIs perquè puguem treballar aquesta gent, però demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir avui a partir de la una no podeu treballar. Clar. O no treballeu, recomanem que no treballeu. No, prohibicions no en podem prohibir, no ens podem prohibir, però unes recomanacions sí que les demanaríem.
0: Freddy, no sé si vols afegir alguna cosa.
2: No, bàsicament aquesta qüestió de la concreció, només una pregunta que és, no sé si els hi han fet arribar això a la Generalitat, aquesta petició de més concreció, i si els han fet arribar, què els hi han dit?
1: Primer van ser molt reticents, perquè va ser l'altre dia que ens van presentar el protocol de calor aquí al territori de Lleida, a la subdelegació del govern de Catalunya. Llavors nosaltres vam dir, ells se pensaven que els volíem que ens marquessin les prohibicions i els vam remarcar diverses vegades. Primer van ser bastant escèptics, amb el sentit de dir, oh, és que no podem prohibir. Dic, jo no us ho demano que ens prohibiu res, que ens recomaneu. Vull dir, estem a l'era digital i no ens costa res muntar una aplicació que qualsevol pagès pugui entrar en aquesta aplicació i pugui veure les recomanacions del dia a dia.
2: Doncs, escolta, Estela, moltíssimes gràcies i gràcies també al Jaume Gardanyes d'Unió de Pagesos. Ja anem parlant.
0: Vinga, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, gràcies també al Jaume Gardanyes. Clar, tots aquests protocols el que estableixen, també va passar el mateix amb aquella treballadora de la neteja que va morir a Barcelona en un dia també de màximes temperatures, és la necessitat d'hidratar-se, la necessitat de protegir-se i sobretot que la que hi hagi un petit símptoma de cop de calor, doncs deixar de treballar. I sobre això ara volem saludar la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família del CAP de Verdaguer de Sant Joan d'Espí. Doctora Ruiz, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal?
2: A què hem d'estar atents, allò? Quin és el primer símptoma d'un cop de calor?
3: Bé, jo, en primer lloc, per prendre consciència de la situació, començaria dient el que tothom sap, però sembla que cal recordar, és que l'exposició a unes temperatures elevades és molt perillós i que pot arribar a produir la mort de la persona. I això és quelcom que hem de tenir molt present. Llavors, davant d'això, què hem de fer? Conèixer els símptomes que ens pot provocar aquesta calor per detectar-los i poder atendre'ls i, sobretot, aplicar mesures preventives perquè no s'arribin a produir. Quan aquests símptomes, què hem de saber? Bueno, en primer lloc tindríem alguna cosa una miqueta més moderada, que seria l'esgotament per calor, una fatiga, una pèrdua de concentració, que és quan el cos es comença a deshidratar, a perdre aigua, a perdre aquestes sals, és quan comencem amb la pura deshidratació que tothom coneix. Llavors, aquest quadre és un quadre d'inici que, si el detectem, ens separem d'aquesta calor, ens hidratem i potser no va a més. Si nosaltres continuem amb aquesta exposició a les altes temperatures, això ja va a més i llavors ja pot afectar el sistema nerviós central i és quan entrem ja amb el cop de calor que tothom en coneix però que hem de reconèixer molt bé els símptomes perquè no es produeixi quelcom greu.
2: Clar, però això li demanava, és a dir, el primer de tot seria quan comences a marejar-te una miqueta o quan...
3: Ah, exactament, un mal de cap, un mareig, una suoració profusa, perdem la concentració concentració, ens notem que tenim el cap més tèrbol i ja, mica en mica, ens posem

0: més irritables, inclús doncs, pot haver un deliri, una pèrdua de consciència i inclús arribar al coma. Llavors seria ja la fase molt greu d'aquesta situació.
1: Aquest escenari hi ha col·lectius per edats, per exemple, que estan més susceptibles que els hi passi això que està dient?
0: Exactament. Això, hi ha una població que nosaltres la tenim com més vulnerable. Serien poblacions d'entrada a l'edat més de 75 anys, són gent molt vulnerable. I, a més, certes malalties, com poden ser cardiopaties, malalties intestinals, malalties respiratòries, malalties degeneratives, tal com una demència, pacients que prenen segons fàrmacs, per exemple, antidepressius. Pacients amb una depressió que prenen antidepressius són fàrmacs que ja produeixen tendència més a aquesta deshidratació. Llavors, tot això són poblacions vulnerables, al igual que, tal com comentàveu, totes aquelles persones que estan exposades, no, en un entorn laboral a l'aire lliure, sobretot amb una càrrega física, que fan jornades prolongades, amb una exposició mantinguda a elevades temperatures. Llavors, el que és molt important és que aquestes persones sàpiguen reconèixer i detectar aquests símptomes per poder fer una atenció immediata i poder apartar-se d'aquestes altres temperatures. Llavors, han de saber què es recomana. D'entrada, també recomana que mai treballin en solitari, perquè davant d'una detecció de símptomes podem atendre'ls.
1: Perquè el cos s'acostuma a la calor? És a dir, ara que fa més calor que fa uns anys, el cos s'hi acostuma?
0: A veure, el cos d'entrada té uns mecanismes per refrescar-se per si mateix, com poden ser la suor. La suoració és bona. Mentre suem, el cos s'està refredant. La vasodilatació de les artèries, ell té els seus mecanismes. I llavors també cada persona és individual. La calor és dolenta per tothom, però en determinades situacions no a tothom li afecta de la mateixa manera. Però el cos ja té aquests mecanismes. Però davant d'unes jornades prolongades, una exposició mantinguda a altes temperatures, al cos li deixen de funcionar aquests mecanismes, fracassen, i és quan comencem a tenir tots aquests quadres que són patològics i que ens poden provocar totes aquestes sintomatologies, inclús arribar a una mort.
1: Doctora Ruiz, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
0: Encantada, bon dia.
1: Adéu-siau a la doctora Elena Ruiz, metgessa de família del Cap Verdaguer de Sant Joan d'Espí. Fra, ja em van parlar l'estiu passat, això, de la protecció dels treballadors, molt específicament de determinats treballadors, els que han de treballar a l'aire lliure en aquestes onades de calor, que, un, són més intenses i, dos, són més freqüents ara mateix.
2: Sí, efectivament. Hi han dues coses que potser caldria recordar, que és que a partir de normativa, quan tenim alerta taronja o alerta vermella, les empreses tenen l'obligació d'adoptar les mesures. Les mesures adients per poder mantenir la seguretat i la salut dels treballadors i de les treballadores. I en cas de no poder-ho fer, es paralitza l'activitat. Es paralitza. Clar, no només hem de parlar de temperatures, perquè tu i jo podem estar exactament sota la mateixa temperatura i en funció de les robes, en funció de la nostra activitat, les mesures a adoptar seran unes o altres, no? Per això cal atendre molt atentament als avisos, a les alertes en matèria de temperatura i de cops de calor. L'any passat vam viure morts. En el desenvolupament de la nostra en el desenvolupament de la seva activitat laboral com a conseqüència dels cops de calor. Estic molt d'acord amb el que estava dient la doctora. Evidentment, treballar sol no és el mateix, no estàs exposat de la mateixa manera a aquest risc, sobretot en la reacció i l'atenció a ajuda. Els plans de prevenció són absolutament necessaris i, home, respecte de la Unió de Pagesos, si estan demanant més informació, s'estan demanant una aplicació, em sembla que és una reivindicació i una demanda més que legítima, però insistir que no només depèn de la temperatura, sinó que depèn sobretot de l'activitat, les robes i que ja existeix normativa taronja o vermell. Si no ets capaç de poder garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores, paralització.
1: Pau, com ho veus?
3: A veure, sobre la qüestió dels temporers, convé recordar que això té una dimensió econòmica molt, molt important. Que estem, no dic que estiguem passant per alt, però estem fixant-nos només en la qüestió de la temperatura i la calor, que és molt important, però cal recordar que en el moment àlgid de la campanya hi ha pràcticament 30.000, 40.000, segons Unió de Pagesos, treballadors que fan possible una de les activitats principals econòmiques del territori. I una altra qüestió important, que el perfil dominant d'aquests treballadors són persones migrants o segones generacions de migració, persones pràcticament nòmades que van de campanya en campanya pel país buscant feina sense trobar mai estabilitat en un sector, a més, amb una bossa important de persones en situació administrativa irregular. Les condicions econòmiques que han denunciat són racisme, però també altres instàncies, fruit amb Justícia Social, per exemple, que és una entitat, són brutals, no? Hi ha acomiadaments improcedents, el caràcter de fixos discontinus, que no es tornen a cridar de forma arbitrària, etc. Per tant, bueno, en un moment en el que sentim discursos populistes que assenyalen la immigració de tots els problemes i la culpa de tots els problemes del país, recordar que qui s'està portant la pitjor part d'aquestes condicions de calor en el camp, en aquest cas de Lleida, són persones migrades que treballen en condicions que són una absoluta merda, d'acord? Dit això, sobre la qüestió, si voleu, de la calor, doncs això, no? Aquests dies veiem estudis que atribueixen que fins i tot, és a dir, aquest augment de calor, darrere aquest augment de calor, deien, com a mínim, hi ha 5 vegades més probablement l'acció humana, és a dir, gràcies a l'acció humana és 5 vegades més probable que passin que no. Disculpeu que m'he explicat molt malament, no? I com dèieu, això té un cost en vides brutal. 25.000 persones pràcticament a Europa l'any passat, gairebé 500 entre Madrid i Barcelona, no? Darrere d'això torna a haver un sistema econòmic. És a dir, diem que l'ésser humà escalfa el planeta, però no tots hi contribuïm igual, d'acord? Recordem que l'1% més ric s'ha gastat la seva part justa de carboni a més en 10 dies, el 2026. Per tant, no és la humanitat en abstracte, sinó que és un model de producció concret i una classe en la que està finançant les indústries fòssils. I que aquest model, a més, té una lògica, i aquest és el problema, que necessita créixer sempre. Ho hem explicat moltes vegades. El problema és que en un planeta finit això no és possible. L'evidència diu que es pot reduir la intensitat d'emissions, però gairebé ningú ho ha aconseguit. Almenys separar aquesta idea del creixement i el desenvolupament. Ho ha aconseguit tímidament només la Xina, segons tots els estudis. Per tant, hauríem de caminar cap a un altre sistema. És a dir, en lloc de veure com ens refugiem de la calor i com intentem veure si sabem llegir-nos millor els símptomes a nivell individual, doncs hauríem de deixar de confondre creixement amb desenvolupament, perquè el creixement, ja sabem, és que el PIB pugi, però el desenvolupament és que la gent visqui millor, i per tant hem de poder defensar que es pot tenir més desenvolupament sense creixement. I aquest és un debat de fons que vaja, que ara en el curt termini pues, segurament queda una mica amagat, perquè estem tots preocupats per on coi ens fotrem i a quina piscina ens podrem refrescar, però vaja, que és el debat de fons que cada any ens hauria d'ocupar més temps, perquè sense un canvi de timó pues, cada vegada serà pitjor. Estem veient fotos de la gent banyant-se als rius de París, no sé si les heu vist, que són espectaculars, estar tothom a l'aigua. Sí. Estem vivint un canvi civilitzatori brutal, i la discussió tranquil·la i raonada sobre quines són les causes d'aquests canvis, jo crec que l'hauríem de poder tenir amb persones informades, perquè si no, bàsicament estem afrontant les conseqüències més superficials dels conflictes i no les causes.
1: 10 i 4 minuts.

0: Déu-n'hi-do.
1: No vull que no hi ha el Pau, diu.
2: Bona. Bona.
3: Sí.
1: Vinga, tanquem l'àgora amb l'Afra Blanco, el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera, però abans, Marisa Gil, Pol Foradada. Com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Avancem la resta de continguts d'avui.
5: De seguida, entrevista amb l'exjutge i advocat Baltasar Garzón. Acaba de publicar un llibre amb un títol ben explícit, La democràcia amenaçada. Li preguntarem per l'allau de casos judicials relacionats directe o indirectament per la política, per la seva opinió respecte al lawfare o una altra gran qüestió, qui jutja els jutges?
6: Per arribar a les 11, repassarem l'actualitat de la premsa del cor amb la Laura Fat, de la polèmica que es viu a Noruega després que la princesa Mette Marit ha aconseguit un trasplantament de pulmó 12 dies després d'entrar a les llistes d'espera, o del debut com a cantant del futbolista Ansu Fati.
5: I parlant d'esports, a partir de les 11, Cura Esportiva en temps de Mundial, amb la Carme Barceló, el Ramon Bes, el Joel Díaz i el Ricard Torquemada, comentarem el primer gol de Lamine Yamal al campionat, ahir contra l'Aràbia Saudita, i el que encara pot donar de si Leo Messi, que juga aquesta tarda contra Àustria després d'estrenar-se la setmana passada amb un hat-trick.
6: Tancarem el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dilluns amb la Renaixença. Avui dediquen el programa al tub fluorescent i han convidat el periodista Eloi Vila.
1: Deu i sis minuts i arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
7: Hola!
2: Doncs mira, que ahir la tarda, per si no ho sabies, va jugar a la selecció espanyola de futbol.
7: Sí. Què m'estàs dient?
2: Sí, es veu que sí. I m'agradaria destacar alguns moments de la narració que em va fer la COPE amb Manolo Lama al capdavant. Primer, em sorprèn el sobrenom amb què Manolo Lama ha batejat Lamine Yamal.
8: Ahora sí. ¿Cómo no vas a ganar?
9: Miquel Oyarzabal con el balón. Aguanta Miquel Oyarzabal. La quiere poner segundo. ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol!
8: ¡Vamos!
9: ¡Gol, gol, gol!
8: ¿Cómo no vas a ganar?
9: ¡Del rey de España! ¡Es nuestro rey! ¡Es nuestro hombre! ¡Marca el rey de nuestro país! España 1, Arabia Saudí 0.
10: Ha sido espectacular.
2: Home, el rei d'Espanya marcant gols a l'Aràbia Saudita, això havia passat abans.
11: El futbol, l'Aràbia Saudita fa regals? Quan juguen?
2: Ahir, com a mínim, el quart gol el va regalar. Després, un altre moment per destacar això, el quart gol se'l marca un defensa de l'altre equip en pròpia porteria, però com que el jugador que havia xutat a porteria en última instància era Cucurella, l'únic semirepresentant madridista de la Roja, doncs s'havia d'atribuir-li el gol com fos. Se sent fins i tot com un col·laborador, crida gol del Madrid, gol del Madrid.
9: Cucurella! ¡Gol, gol, gol!
8: ¡Vamos!
9: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Marca Cucurella! ¡Es el portero Cucurella! ¡Pero se lo damos a Cucu!
2: ¡Claro que sí!
9: ¡Porque iba a portería! ¡Marcó España!
8: No, no, no, es autogol. Yo se lo daría también a Cucurella, pero es verdad que detiene el portero, el balón le va al 5, al Tambacti, y de ahí es gol de Proveta. Buen pero bueno, qué más da.
9: Si se lo damos, sería el segundo con la selección.
12: Seamos serios, no lo ha metido.
9: En este caso, pues igual no valdría el empate. El Real Madrid se lo va a Cucurella.
2: Ai, els esforços per donar-li el gol a Cucurella. Sí. El partit va tenir una primera part entretinguda, però la segona va ser...
8: La segona part
13: és un coñazo que no se puede creer.
2: Vinga. I com que el partit era això, un avorriment, en Lama i companyia van buscar altres coses per explicar. Per exemple, es van fixar que l'exjugador del Madrid, Fernando Hierro, era a la llotja de l'estadi i li van notar alguna cosa estranya a la cara.
7: Sí que és veritat.
13: Pues Holanda puede pasaportar a Brasil, ¿eh?
8: Oye, o Hierro se ha operado las cejas o ese no es Hierro, macho.
14: Sí, es Hierro. Se
12: ha despertado Hierro. Se ha puesto una cara de malo terrible.
8: Sí, tiene las cejas levantadas así. Sí. Se ha pasado con
12: el malo de eso de película mala.
13: Por el tema de Zapatero se le han subido las cejas.
8: Cañete.
13: No por los...
8: Eso me pasa a mí una vez, que me pasé con el voto y me pasó eso.
15: Ah, o sea, el voto te puede elevar las cejas.
8: Sí, sí, mis hijas salían corriendo cuando ya casi le pongo Eso es porque la han puesto demasiado y se las has puesto demasiado altas. Pero que se pasa, en unos días se pasa.
2: Sí, doncs desitgem que recuperi Fernando Hierro. I des d'aquí la cosa va anar decaient fins que ja no quedava gens d'atenció a l'equip, ni de professionalitat, ni de res.
9: Chequeando. Esto cuenta para el descuento, Pedro.
12: Yo qué sé, tío.
1: I a les xarxes, què han dit, Joel?
2: Ai, les xarxes. Freddy, tu quan guanyes una cosa, de qui te'n recordes?
1: Sí.
2: De qui te'n recordes?
1: Família.
2: Família, amics, companys, sí, que t'han, sí, ajudat a arribar fins allà. Sí. Doncs Diego Fuoli, porter saragossà del Sabadell, sí, va celebrar l'ascens recordant-se del president del govern espanyol.
0: Y poco más, poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
2: Es veu que ha demanat perdó, sí, Freddy? Ha dit que era una gracieta sense mala intenció.
1: Sí.
2: Bueno, doncs mira, parlant de mala intenció, avui les xarxes se'n recorden d'un home, un madridista anònim que ahir devia passar molt mala estona. El va entrevistar el Chiringuito a la sortida de l'últim partit al Bernabéu i va respondre això quan li van preguntar per la selecció espanyola.
3: Hoy no lo voy a celebrar. Si lo marca ya a mí, no lo celebro. Primero España y luego los españoles y luego los marroquíes. De verdad te lo digo, te lo juro por Dios. No lo puedo ver, tío. Me hierve la sangre.
2: Te lo juro por Dios. Si marca Yamin, no lo voy a cebrar. Duríssimes declaracions, Freddy. Gairebé tan dures com les de l'avi de Ferran Torres sobre el seu propi net. No sé si les has escoltat.
1: No,
2: prepara't. Que a un madridista no li agradi la Minya Mal es pot entendre, però que l'avi de Ferran Torres no li agradi el seu propi net, això ja costa més. Aquí el teniu en entrevista a Televisió Espanyola.
4: A mi no me gusta en el Barcelona. Prefiero que esté en el Levante.
14: ¿Y cómo ve a España?
4: El otro día donaban lástima a todos.
16: Hasta Arabia Saudí, es más optimista.
4: Saudí hace lo mismo, van a hacer lo mismo. El ridículo. Vale, 1-0, vale.
16: ¿Gol de Ferran Torres?
4: Ah, amigo, a Jordi que está negro. Si acierta, sí, si no, no.
17: ¿Estará emocionado de verlo en el Mundial?
4: No, yo no, a mi mujer sí, que tiene una vela y la madre del patrocinio ahí encendida.
2: No és fan del seu net.
1: No.
2: I ara acabem amb una mica de Juan Carlos Rivero, una de les estrelles d'aquest Mundial, per la seva facilitat per equivocar-se. Recordem que és l'autor de la mítica frase "El disparo a puerta se ha marchado fuera".
18: Balón de Dué, oportunidad para Fabián, el tiro de Fabián, primer disparo a puerta, se ha marchado fuera.
2: No està decebent Rivero en aquest Mundial. De moment la més sonada és quan va confondre Bellingham amb Beckham.
19: Ahora Rice, que salió con ese balón para jugar con Beckham.
20: ¿Con Dios?
19: Con Beckham, con Bellingham. Bellingham, que tiene la pelota, le envió largo de Bellingham buscando a James.
2: 30 anys es porten d'edat Bellingham i Beckham, però ha fet propòsit d'esmena Juan Carlos Rivero i ahir va penjar un vídeo a TikTok amb la idea de demostrar que es prepara les narracions. El problema és que va aconseguir tot el contrari, perquè Rivero i rigor són com l'aigua i l'oli, Freddy.
19: Habrá unos cuantos listos que estarán esperando a ver las pronunciaciones de los nombres de Arabia. Pero es que me lo tengo muy bien estudiadito, porque tengo aquí a todos los jugadores de Arabia dando ellos mismos su pronunciación. Vaya, ahora no se ve. Ahora no se ve. Bueno, Abu al-Samad. Este es que no veo el nombre. Abdurrahman. Abdurrahman. Luego el entrenador es Georgios, que es griego, no hay ningún problema.
2: Aquí no hay problema.
19: Pero vamos, que lo tengo perfectamente estudiado y aún así aparecerá un gracioso que dirá que no se dice Abdurrahman, que se dice no sé qué.
1: Ei, que Joel. Allé, moltes gràcies, Joan. Bé. Gràcies, Allà. David Madí, Pau Llong, Montserrat Rendebrera, Rafa Lalanco. Que vagi molt bé.
2: Bon dia.
21: Salut, bon dia.
22: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
23: Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
24: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Avui, el penúltim Enigmàrius puntuable per la Lliga feia: quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. I la resposta era apofàtic. Apofàtic significa que afirma mitjançant negacions. I si en té la dèria quan s'espanta, és que la por fa tic del seu no afirmatiu. Avui era dificilíssim. Només 70
5: dels 690 participants l'han encertada i, per tant, dona la màxima puntuació possible. 20 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Cefa Costa de Mallorca. I avui també ens heu dit neguitós, negativa o avorrona.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
20: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
21: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o Hipercor.es.
27: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
28: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
30: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
31: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
32: I ara què?
31: L'Àlex.
32: Voleu jugar a bitllet?
31: I la Clover.
33: Ho retiro tot.
31: Són espies de veritat.
34: Un, dos, tres, no li estan mirant, aguantareu.
31: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
35: Busca el triple. Triple, triple, triple.
36: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
37: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
36: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
38: Molt i molt ben defensat.
37: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
36: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Un quart i tres minuts, doncs, al matí de Catalunya Ràdio. Tenim novetats al voltant del cas Begoña Gómez. Dani Sánchez de Aja, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, sí, a l'espera que avui resolga si l'òrgan del govern del jutge sanciona el jutge Peinado. Acaba de moure fitxa i cita a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el dia 24 a les 6 de la tarda perquè li lliure en persona el seu passaport. Ho fa en compliment de les mesures cautelars que li van posar en la polèmica interlocutòria en què també insinuava que la policia la podria ajudar a fugir. És dimecres, dia de Sant Joan, però també és el dia que Pedro Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
0: És a dir, el jutge la cita a declarar el mateix dia que Pedro Sánchez ha de donar explicacions davant del Congrés sobre el cas Zapatero, però també sobre el cas de la seva dona, clar.
1: Així és el dia 24 pel matí, és una sessió d'estes que s'allarguen tot el matí al Congrés, i a la tarda segueix amb la sessió de control, i a la tarda a les 6 és quan Begoña Gómez haurà d'anar a lliurar-li en persona el passaport al jutge Peinado.
0: Gràcies, Dani, fins ara.
1: Adéu, fins ara.
0: Aquesta és una de les qüestions que avui hem estat comentant abans també aquí al matí de Catalunya Ràdio, i que també, no aquest cas en concret, però sí la situació de la judicatura i la seva influència que té en determinades situacions polítiques, és el motiu del llibre que ha fet l'exjutge Baltasar Garzón i que es diu, amb el títol està tot més que explicat, La democràcia amenazada, cuando el fascismo ataca la convivencia. És un llibre que ja va per la segona edició. Senyor Garzón, què tal, com estem? Bon dia.
2: Què tal? Buenos días.
0: Ara anem al contingut del seu llibre, però com que està íntimament relacionat amb això que comentàvem ara, què li està semblant? Tot el que està... Perquè hi ha moltes coses a comentar, però tot aquest cas que fa referència a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, i la instrucció del jutge Peinado, com vostè, que coneix bé la judicatura, com ho veu?
2: Realmente lo veo mal, ¿no? Lo veo mal porque las diferentes resoluciones del juez Peinado... en vez de mejorar la situación, la empeoran. La última resolución de esta misma mañana es la convocatoria, curiosamente coincidiendo también con la participación del presidente del gobierno en el Congreso para dar explicaciones sobre temas relacionados con la corrupción, para entregar el pasaporte cuando podía simplemente requerirle la presentación y no hacerle comparecer. Pero esta decisión trae causa de la última, que es el auto de apertura de juicio oral, cuyo contenido pues es criticable en cuanto a los indicios que lo sustentan y los elementos inculpatorios y calificación jurídica de los hechos, pero sobre todo lo que ha llamado la atención y ha producido un gran revuelo jurídico y a nivel social y general son las medidas cautelares que se han adoptado, por demás innecesarias y extemporáneas. Llevamos 2 años de instrucción judicial y no ha habido motivo alguno para esas medidas, y ahora al final, cuando ya prácticamente se convoca a juicio oral, se acuerdan pues una retirada de pasaporte, identificando la posibilidad de que tiene varias nacionalidades. Todo el mundo sabe que Begoña Gómez es ciudadana española y no puedes hablar de diferentes nacionalidades ni de diferentes pasaportes, porque es el mismo pasaporte, aunque alguno tiene contenido, puede tener contenido diplomático. Es decir, tomar esas medidas a mí me parecen que es un exceso, y sobre todo la afirmación de que como justificación puede utilizar para esa supuesta, aunque sea inverosímil, sustracción a la justicia o fuga a los miembros de su equipo de escoltas es cuando menos una acusación o una valoración muy grave, que podía ser incluso injuriosa respecto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esa afirmación puede tener una plasmación incluso en el Código Penal. El artículo, si no recuerdo mal, 504.2 se refiere a esas posibles injurias. Es decir, ¿en qué se basa el juez para hacer esta afirmación? Tiene que tener algún indicio, tiene que decir por qué lo afirma. Es decir, y eso no se explica, y no se puede tomar una medida de esta naturaleza sin explicar por qué cree o piensa que esta persona puede utilizar ese servicio o puede verse favorecida por un mecanismo de seguridad para ponerla fuera de la acción de la justicia, que por otra parte es absolutamente impensable y irrealizable, ¿no?
0: Sí que és cert que aquesta és una de les parts que més ha sorprès d'aquesta decisió del jutge, que apuntar, com vostè deia, a la possibilitat de fuga de Begoña Gómez i que l'ajudin els seus escortes, que són agents de la Policia Nacional. Abans a la tertúlia comentàvem, i la Montserrat Nebrera, aquesta advocada, deia que entre els arguments que hi ha el jutge hi ha, en certa manera, la qüestió de la policia patriòtica, en el sentit de dir, com que hi ha hagut governs que han fet servir la policia en una determinada finalitat, res no fa pensar que aquí es pugui fer servir la policia en una altra finalitat.
2: Bueno, pero no tienen que ver una cosa con la otra. Un tema es el de la policía patriótica, que realmente tampoco se ha querido profundizar e investigar ese aspecto, y esa es una deuda procesal y jurídico-penal que existe, es investigar en profundidad ese tema, que es escandaloso y que fue gravemente atentatorio a la seguridad jurídica y a los derechos de las personas. Y otra cosa es lo que se afirma en este auto. Es decir, no puedes establecer una duda general y absoluta respecto de profesionales de la seguridad, de la Policía Nacional, puntualmente Guardia Civil, es decir, dependiendo de dónde esté, nacionales, extranjeros, oiga, esta persona no es invisible, si por el contrario es la esposa del presidente del gobierno, y si hay alguien que esté controlado, protegido, que no puede ni moverse a la esquina si no va acompañado de esa protección, es esta mujer y el presidente del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo decir con esto? Es muy grave y genera una desconfianza máxima por parte de la ciudadanía. Yo estoy convencido de que muy poca gente puede estar de acuerdo con esta afirmación. Incluso para mí es sumamente criticable que el Partido Popular, apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, deje entrever que hay tensiones respecto de otros casos que afectan a esos cuerpos o a esos mandos. No, por favor, hay que tener una honestidad profesional y una honestidad política para no confundir más a los ciudadanos y no utilizar tanto la justicia como mecanismo de aprovechamiento político, y eso es muy grave desde mi punto de vista.
0: Dèiem que això encaixa directament amb el llibre pel qual avui parlem amb l'exjutge Baltasar Garzón, La democracia amenazada. En el seu llibre vostè hi ha un capítol que directament el títol diu Claro que existe el lawfare, és a dir, l'ús de la justícia en determinades finalitats polítiques, i en fa una anàlisi en diversos països, i quan parla d'Espanya diu que és evident que hi ha un ús d'aquesta judicatura. ¿Es en casos como aquest, como los que están veient?
2: Sí, el título de ese capítulo, de Claro que existe el lawfare, en el libro La democracia amenazada, viene a cuento de que se cuestionó desde el principio por los miembros de la carrera judicial y fiscal y por determinados ámbitos políticos que España no podía existir el lawfare, que eso es de otros países con una democracia menos asentada y demás. Yo lo que afirmo es que no es así, es decir, el lawfare o la instrumentalización del derecho con fines políticos o fines espurios en general, económicos, mediáticos o corporativos, también existe en España y se puede comprobar. Eso no quiere decir que aquellos jueces que hayan dictado resoluciones o que instruyan procesos estén cometiendo delitos de prevaricación. Habrá unos en que pueda valorarse esta circunstancia y otros no. Lo que ocurre es que a través de determinados mecanismos eso se percibe. La instrumentalización, por ejemplo, de la acción popular, que tiene rango constitucional en el artículo 125, el uso que se está haciendo de ella, claramente contribuye a esa instrumentalización porque es un elemento más de la acción política de determinados partidos políticos para conseguir fines políticos. Esto se ha visto en el proceso, desde mi punto de vista, y se está viendo también en los casos como el que usted me está preguntando, en medio y en otros, como el del fiscal general, como el del hermano del presidente, como en otros el de Mónica Oltra, como los referidos a determinados partidos políticos como Podemos, y como en otros casos que, tanto en España como fuera del mismo, se ve ese uso torticero de instrumentos jurídicos para obtener una finalidad diferente a la misma, a la que le corresponde a la acción de la justicia. Por tanto, yo lo que hago es decir, bueno, vamos a llamar a las cosas por su nombre, tratar de investigar, de profundizar y de reconocer, porque para solucionar los problemas lo primero que tenemos que hacer es reconocer que se están produciendo. Si no, es como la especie de la política del avestruz, ¿no? Escondemos la cabeza debajo del ala, decimos somos los mejores, somos impolutos, aquí no pasa nada de esto y seguimos adelante. Y sin embargo, pues vemos ejemplos. Por ejemplo, la intervención de determinada asociación del Ministerio Fiscal, como es la APIF, ultraconservadora, como acusación popular en el juicio contra el fiscal general del Estado, pues para mí es absolutamente inaceptable que no se le ponga coto o límite a este tipo de acciones cuando vemos que hay querulantes profesionalizados que no hacen otra cosa más que presentar querellas siempre en dirección muy concreta y determinada hacia sectores progresistas o nacionalistas, pues a mí me preocupa como ciudadano de un país que presume ser democrático y que tenemos un sistema de derechos que debemos conservar. Y eso, desde mi punto de vista, tiene una forma de limitarse, y es que el Poder Judicial tome las decisiones que tiene que tomar para evitarlo.
0: De fet, vostè ara parlava del cas del fiscal general de l'Estat. Vostè en el llibre també, aquí sí que parla explícitament que li fa vergonya aliena, que li provoca repugnància, i diu que d'alguna manera és un punt d'inflexió en una, el que vostè qualifica de cuesta abajo de la judicatura de la justícia espanyola, el cas d'Álvaro García Ortiz.
2: Sí, sí, creo que sí, porque basta con ver cómo se ha desarrollado ese proceso. Es decir, cómo se inicia, cómo se auspicia, quién lo jalea, por qué lo jalea y algo que parecía impensable y que por ejercer el derecho a la información, que es una de las obligaciones del Ministerio Fiscal, explicar cuando se trate de manipular determinada información, lo que ocurre, este sea el punto de partida y luego se amplíe a unos supuestos filtraciones de correos que no se sabe quién lo ha hecho y que además en el juicio se acredita por los testimonios de los periodistas, sin lugar a dudas, que no estaba ubicada la filtración en donde querían residenciarla, y se hace una valoración que se concreta en unos hechos que desde luego para mí no responden al concepto de hechos probados, y para esto me apoyo en el voto particular de dos magistrados, que es como el blanco y el negro. Es decir, no puede haber esta duda y esta diferencia tan radical, que si analizamos los hitos de la instrucción y las valoraciones, por ejemplo, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la que llevó la investigación, la UCO, pues vemos que se invaden lo que son las propias competencias del instructor, se da carta de naturaleza, valoraciones por parte de los operadores de esa unidad policial, y no hay una seguridad. Todo esto genera un espacio en que la sentencia necesariamente debería de haber sido absolutoria o probablemente ni llegar a juicio. Sin embargo, estamos ante una sentencia que además se adelanta el fallo sin explicar por qué. Dice, por evitar que se filtre. Bueno, pues esa es la obligación de ustedes, que no se filtre. Y da lugar a un espacio muerto que últimamente se está convirtiendo casi en normal cuando se trata de determinadas decisiones de la Sala Tercera, de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de la Sala Segunda, y en otras no. Es decir, ¿por qué en unas sí, en otras no? Y se genera un espacio que da lugar a un ataque absolutamente desmesurado respecto de la persona afectada. Estas son cuestiones que, desde mi punto de vista, contribuyen a un demérito, a una falta de confiabilidad en la Administración de Justicia, que nos perjudica a todos y cada uno. Y lo que digo es que no tenemos por qué eximir a nadie, y desde luego no al sector judicial, de la crítica. Parece como que criticar algunas resoluciones o a las personas que las dictan, pues casi es atacar al Estado de Derecho, cuando es exactamente lo contrario, fortalecerlo.
0: Estem parlant amb l'exjutge Baltasar Garzón del seu llibre que estem comentant, La democràcia amenaçada, que insistim que va per la segona edició. I un breu parèntesi, perquè ara mateix està compareixent el primer ministre britànic, Keir Starmer, on s'esperava que presentés la dimissió.
3: And the rule of law, securing trade deals, standing with Ukraine, standing up for our values.
0: Està reivindicant la seva feina, la feina del seu govern, la defensa d'Ucraïna.
3: Change promised by a Labour government. Change fought for by a Labour government.
0: Està defensant la feina del govern laborista, però de moment no consta que hagi demanat la dimissió, però tot apunta. Vaja, els mitjans britànics.
3: The question being asked now is not who was best placed to change the Labour Party to take us into power and to begin the
0: vital... Mirarem de recuperar després aquesta declaració. Ara mateix, això és en directe, ara mateix està compareixent Keir Starmer, tot apunta, deia els mitjans britànics, abans deia que donen per fet que avui presentarà la seva dimissió. En fi, seguim aquesta conversa amb el Baltasar Garzón, La democràcia amenaçada. Ara el sentíem al voltant d'aquesta situació de la judicatura espanyola. Vostè també, de tota manera, en el seu llibre diu que hi ha alguna esperança, que hi ha un sector... d'alguna manera, no sé si la paraula és rebel·lar-se o revoltar-se, però que es planti contra el que vostè qualifica de mediocritat dels que utilitzen la judicatura en benefici polític o de manera política, no?
2: Sí, creo que es el momento de poner pie en pared y no entrar en esta aceptación de que nos están conduciendo a un momento crítico. Para mí, la Administración de Justicia, el Poder Judicial, es un elemento clave en el Estado de Derecho, es el que en los contrapesos del poder tiene una labor fundamental y no puede verse mediatizado ni se debe de orientar hacia una de las posiciones políticas en liza, que en España desafortunadamente vemos que no es precisamente la más progresista. Es decir, casi todas las cuestiones que se están dilucidando en este momento afectan al sector progresista y las resoluciones judiciales cuestionadas también afectan. Eso no quiere decir que haya casos que se tengan que se deben dilucidar, y de hecho en los tribunales hay algunos de ellos que no tienen nada que ver con el concepto ni de lawfare ni de la instrumentación, y tienen que seguir adelante. Otra cosa es el debate público en torno a los mismos, que yo lo cuestiono en el sentido de que si no tenemos la prudencia en las valoraciones de los casos que están ante los tribunales, podemos llegar a unos planteamientos que cuestionan gravísimamente la presunción de inocencia y que insistimos en acciones concatenadas que tienen un apoyo mediático determinado, con una proyección política y una utilización política que reversa hacia la propia investigación judicial. Este es un circuito muy peligroso, y lo que digo es que tenemos que ser críticos y que no hay ningún espacio que quede al margen de ese control ciudadano, de esa crítica, y que la transparencia en las acciones judiciales es fundamental, y los contrapesos asimismo también. Por ejemplo, yo afirmo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo en los casos de aforados, es decir, de única instancia, pues no tiene control, y es verdad. Es decir, son ellos mismos los que se juzgan, son ellos mismos los que establecen las pautas. Pueden juzgar en única instancia desde el presidente del gobierno al presidente del Tribunal Supremo, a la presidenta del Parlamento. Es decir, no hay un contrapeso, no hay una segunda instancia, no hay, salvo que aceptemos que aquello que se dice es palabra de Dios y auto de fe en la credibilidad. Claro. Entonces hay un mecanismo que está fallando, y es hora de exigir que esto se solucione.
0: Clar, però el risc d'això és que, tenint en compte com està la circumstància i a partir del moment de la situació aquesta que vostè descriu, alçar la veu o plantar-se també pot tenir un preu. Ho dic perquè vostè en el llibre també parla bastament, ja no de la seva situació, que també, sinó de Dolores Delgado, que és la seva parella, que va ser fiscal general d'Estat, actual fiscal de Memòria Democràtica, i vostè també detalla amb molt de detall, aquí la redundància, tot el procés que va viure molt especialment des que va passar de ser ministre, després de fiscal general, i després va deixar de ser fiscal general.
2: Sí, lo que aprovecho es el ejemplo de Dolores Delgado por una parte y Álvaro García Ortiz, en que el ataque tanto en su época de ministra como de fiscal general nunca fue por parte del sector conservador y ultraconservador y dentro de también del sector corporativo conservador y ultraconservador del Ministerio Fiscal y las asociaciones AFE y APIF, nunca ha sido objetivo sino político. Ha sido un acoso y derribo. Importa poco el currículum, importa poco los méritos absolutamente constatables y comprobables de una persona que ha dedicado su vida a la justicia. Importa poco los avances que se ha hecho. Importa poco todo lo que se ha hecho a favor de la autonomía y protección del Ministerio Fiscal respecto de otras instituciones del Estado. Solamente se ve la acción política de acoso y derribo. Y esto está convirtiéndose en un sistema que yo al final pues vengo a decir que es el aquelarre de la justicia. Es decir, es quemar, es acabar con aquellas iniciativas que, siendo objetivamente valorables, se exponen tanto nacional como internacionalmente, contrario a los datos que existen, como si fuera esto un desastre de proporciones estratosféricas. Entonces, esa falta de objetividad en la valoración es la que yo pongo sobre la mesa. Y bueno, y en el componente, en los ataques a Dolores Delgado, hay un componente de machismo institucional muy grave que es perfectamente constatable.
0: Hem començat aquesta conversa amb l'exjutge Baltasar Garzón parlant del cas de Begoña Gómez i del jutge d'instrucció, el jutge Peinado, que avui es reunia al Poder Judicial. Ara fa ben pocs minuts hem sabut que li obren expedient al jutge Peinado i serà el promotor de l'acció disciplinària qui valora què exactament se li imposa. Aquesta és la decisió que acabem de conèixer, senyor Garzón. No sé si li sorprèn o creu que té algun recorregut, això.
2: No, és la conseqüència natural. És a dir, hay un exceso claramente objetivable en una resolución que no puede justificarse la inacción diciendo que es una decisión jurisdiccional, porque lo jurisdiccional acaba cuando se invade el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente o que se le dé traslado al promotor de la acción disciplinaria para que lo haga, pero ojo, la gente no debe pensar que con esto se inhabilita o se imposibilita la continuación del procedimiento. Claro. El propio juez ya ha convocado para el miércoles, como hemos dicho al principio, sí, a la persona afectada. Pero veamos a ver cuál es el desarrollo, pero al menos en esta ocasión, el Consejo General del Poder Judicial no se ha escudado en que son temas jurisdiccionales. Quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
0: La democràcia amenaçada, quan el fascisme ataca la convivència. Llibre de Baltasar Garzón. Senyor Garzón, moltíssimes gràcies per estar avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Muchas gracias y buenos días.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: I aquesta és la notícia, l'altra notícia de les últimes hores. Keir Starmer ha decidit, deia ell, posar el país abans que ell i dimitir com a primer ministre. Davant de Downing Street, Quim Olivares, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs mira, enmig aquí de l'expectació i de la voràgina mediàtica, com us podeu imaginar, hem vist en directe com Keir Starmer efectivament ha dimitit com a líder del partit i també com a primer ministre, però alerta, no amb efectes immediats, sinó que ho farà, o almenys ha fixat un calendari de sortida. Ara hauria de començar un procés el 9 de juliol per escollir el seu successor, però sí que és cert que tindrem doncs 7 primers ministres en 10 anys aquí al Regne Unit. Starmer va arribar el 6 de juliol del 2024 i avui 22 de juny anuncia que plega. Insistim que no és amb efectes immediats, però sí que ho seran els propers dies, evidentment.
0: En tot cas, sí que és veritat que la situació política al Regne Unit, com deies tu, Quim, doncs es fa realment complicada. Sorprèn, sobretot, perquè fa tot just 2 anys d'unes eleccions on Starmer va obtenir una majoria amplíssima.
4: Sí, és veritat. Qualsevol altre líder de qualsevol altre país europeu estaria content de tenir una majoria com la que té Keir Starmer al Parlament. Hem d'explicar a la nostra audiència que a Starmer qui el fa caure és el propi Partit Laborista, el seu propi partit, perquè consideren que ell no és l'home indicat per tornar a guanyar unes eleccions al 2029. De fet, ell avui ha explicat els assoliments d'aquests dos últims 2 anys, ha dit que s'ha acabat amb l'austeritat, que ha millorat la sanitat pública, etc. Però el partit es pregunta si ell és el millor per poder guanyar les properes eleccions, i ell s'ha contestat ell mateix aquesta pregunta dient que ell no és. Per tant, per això, per el futur del Partit Laborista i també per el futur del país, decideix fer un pas al costat.
0: Aquesta és l'última hora. Et sentim després, Quim. Moltíssimes gràcies per l'última hora. Fins ara.
4: Vinga, bon dia.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
7: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
11: Sí.
10: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
12: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
13: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
14: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
13: De veritat?
14: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
15: Aquest estiu fes la millor jugada.
16: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
15: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
16: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Laura Fa, com estàs? Bon dia.
17: Bon dia, Freddy, al càmping.
0: De debò, sí?
17: Oh, no t'enganyaré.
0: Quina enveja.
17: No
0: quina enveja. Oh,
17: home,
0: molt bé.
17: Aquí, en una tombona.
0: Ostres, tu.
17: Amb una amiga acabant de fer el cafè del matí. I oh, amb moltes ganes de connectar amb tu.
0: Sí, ja m'ho penso. Ja m'ho penso. Ja
17: sí, perquè hi ha moltes coses.
0: Sí.
17: Hi ha moltes coses. I dic, abans d'anar a la platja, que Catalunya s'assabenti.
0: Informar el país. Va, doncs, escolta, explica'm això del trasplantament express aquest de Metemarit, a Noruega.
17: A veure, sí que és veritat que sabíem que Metemarit des del 2018 va fer oficial que tenia fibrosis pulmonar crònica i que, bueno, que la cosa anava cada cop pitjor, va anul·lar la seva agenda, però el 2 de juny d'aquest any ja la van posar en la llista de trasplantament i és veritat que en 10 dies ja tenia un pulmó, tenint en compte que és veritat que hi havia urgència, però li van dir, home, pots tirar amb els teus encara un parell d'anys. A Noruega han començat a dir, a veure si ha anat una mica més ràpid del que tocava, perquè, a més, la monarquia està com està, amb totes les sospites possibles, perquè venen de l'1 d'Epstein, del Marius Borg, que fa un parell de setmanes vam saber que li havien caigut 4 anys i mig de presó pels 40 delictes, que clar, no tots els 40 delictes han pogut demostrar, per exemple, de les 4 violacions que se li acusaven, només ha estat condemnat per 2, perquè les altres 2 a les imatges no s'ha pogut demostrar del tot perquè les noies tenien una mica els ulls oberts i potser sí que era consentit, vull dir, ja saps com són aquestes coses, total, que li han caigut 4 anys i mig, i hem sabut també aquests dies que ell, ja saps que estava en presó preventiva i ha continuat a la presó, però sí que l'han deixat sortir a veure la seva mare, tot molt discret, sense premsa, tot molt controlat i tal, i l'ha pogut anar a veure amb el temps, bueno, com que estava acabada d'operar i tal. I ara el que parlen a Noruega és que han presentat recurs per aquests 4 anys i mig, i fins que no hi hagi el judici d'aquesta apel·lació, pensaran si potser sí que el deixen lliure perquè estigui al costat de la seva mare, i després, doncs, quan ja es decideixi la condemna definitiva, que entri a presó, però això encara no és definitiu, eh?
0: Bueno.
17: Estan una mica utilitzant, fent servir una mica la malaltia de la mare en favor de d'aquesta pobra criatura.
0: Ah, sí, eh?
17: Que, a més, el Màrius Bord, després de saber la condemna, ha començat a donar cops de puny a la paret. Vull dir que allò de la violència...
0: Ja... Yeah.
17: Ho té encara dins, sí, vull dir que per molt
0: que deixin... Però que ja té fama de ser una mica així, eh?
17: Bueno, sí, a més aquest el judici va dir, home, penseu que jo, pobre de mi, amb 4 anys, entro a la família real noruega, quina pressió això ha fet de mi. Sempre busquen excuses, tu, en comptes de dir, estic atravessat per aquesta violència i no solucionar-ho, no, la culpa sempre una mica dels altres.
0: Clar.
17: Veurem, perquè Metemarit té per dies d'estar a l'hospital, imagina't un trasplantament de pulmó,
0: home,
17: entre que es recupera, tot plegat. Sí que és veritat que aquesta operació de pulmó ha fet que també les sospites de que exagerés la malaltia, perquè recorda't, en agost vam parlar de que l'havien entrevistat a la tele pública noruega amb l'Alexei.
0: Sí, amb la parla del tema Epstein, anava a dir això, sí.
17: Clar, allà prou bé, vull dir que se la veia, i després del següent acte oficial ja anava amb la cànula d'oxigen, van dir, a veure, què està passant? Potser ens hem passat d'estar molt normal amb la cànula. Bueno, amb aquesta operació, doncs sí que hi havia urgència. Veurem què passa amb tot plegat.
0: Doncs aquest és un dels temes que volíem comentar amb la Laura Fa. L'altre em té una mica al·lucinat, que és això...

0: Aquest és ni més ni més que Ansu Fati.
1: Sí, que ara és cantant.
0: Sí.
1: Ansu Fati, que està jugant al Mónaco. Sí. Ja només amb aquesta frase, jo la vull aconseguir, sí, sea como sea, o sigui, sí, totes, sí, les red flags,
0: sí, totes,
1: activades.
0: Totes, totes. Sí,
1: perquè,
0: sí,
1: sea como sea, Ansu Fati no puede ser.
0: No.
1: Si te decimos,
0: exacte,
1: que no, saps?
0: Exacte.
1: Apunta, tu. Vull dir que ja, exacte, ve malament la cançó. L'Ansu Fati, a més, que fa uns mesos va ser notícia perquè el seu germà, en una festa per Barcelona, va tenir una denúncia per abús sexual,
0: cert,
1: veurem,
0: cert.
1: Això va per la seva via. Però bueno, Ansu Fati, que està al Mónaco, com et deia, ara canta, no és el primer futbolista que ha anat per ser Leonardo da Vinci. Recorda que tenim a Super Sergio Ramos, sí, que també és cantant.
0: Sí, home,
1: s'hi posen a l'autotune, saps?
0: Sí, és que clar, anava a dir exactament això, Laura. Des que hi ha l'autotune, tot és, sí, més fàcil, sí, sí.
1: El Pinto també va cantar.
0: Ah, però Pinto era productor, és productor. Sí, sí,
1: sí, aquest es veu que allò de la música va una, sí, mica més en sèrio, no?
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: El Sergio Ramos sembla... Ha quedat una mica, perquè li va fer aquella cançó dedicada al Florentino,
0: sí,
1: i ha quedat una,
0: mira,
1: mica part. Però bueno,
0: aquesta. Sí.
1: Ah, mira.
0: Ai, sí.
1: La veritat.
0: Sí.
1: Som senyores grans, Freddy, perquè
0: una
1: ara
0: mica,
1: diríem allò,
0: una mica.
1: On ha quedat la música?
0: On ha quedat la música? Sí, sí. Qui hi ha la bretxa generacional, una mica, sí.
1: Ai, per favor, sí, bueno, segur que... A veure, és un estil molt Omar Montes... I
0: sí.

0: ella, que devia ser el tap, imagina, és veritat que porta audífons i si no vas una mica... Si no vas una mica net, allò es va com acumulant, però clar, perquè et quedis sord de cop, això és que se't mou la pedra i ja estàs taponat. Bueno, el porten d'urgències, li van treure el tap, porta gairebé una setmana a Sant Xenxo. El que ha avisat ja rei Joan Carles és em veureu bastant per aquí, per Europa, perquè, clar, fa molta calor a Abu Dhabi, aquest país de tanta llibertat, i vull que ve a Abu Dhabi, clar, ara, si aquí estem amb la onada de calor, doncs imagina't com estan. Llavors, intentarà esquivar una mica tot això, i entre Suïssa, amb la seva filla, Portugal, anirà comptant els dies per estar a Espanya el màxim que pugui, i, bueno, aprofitant-se una mica. Recorda que la setmana passada va ser... Es van complir 12 anys de la proclamació del rei Felip, i hem parlat també molt aquests dies del rei Joan Carles perquè, clar, ell es volia morir amb la corona, vull dir que va abdicar perquè entre l'elefant, Hisenda, les amants i tot plegat, vull dir que ja o abdicava o malament.
1: Yeah.
0: Però en el llibre sí que ho recorda com, ostres, quina pena, vaig haver d'estar en un segon pla, jo vaig renunciar una mica pel meu fill, bueno, vaig renunciar perquè no et quedava...
1: Yeah.
0: Un altre cap, per cert, veurem aviat per bueno, aviat. Es publicava aquests dies, ja ho portem arrossegant, que la infanta Cristina tornaria a viure a Barcelona.
2: Ah, sí, és veritat.
1: Quasi un
0: sí,
1: dia, sí.
0: Perquè, clar, es va morir a l'Aga Khan, que era l'amic del rei Joan Carles, i el que li va donar la feina a la infanta Cristina, a la Fundació Aga Khan, a Suïssa. Ara diuen que la infanta Cristina s'ha jubilat d'aquesta feina a la que cobrava 400.000 euros, que ja em diràs tu, hi ha gent que allarga les jubilacions, imagina't ella... El que passa que, clar, els hereus de l'Aga Khan no tenen per què tenir els mateixos acords que el seu pare. Això és anàlisi meu, eh? Vull dir que entenc que amb l'arribada dels nous hereus hauran canviat una mica les coses. I la infanta Cristina, jo crec que immediatament no tornarà, però pel que em diuen serà a final d'any, perquè suposo que aquest any encara el vol tributar a Suïssa, i l'any que ve ja la veurem més per Barcelona, tot i que ella dos o tres dies a la setmana està per Barcelona, eh?
2: Vull dir, sí, eh? O sigui, ve sovint.
0: Sí, ella ho té calculadíssim. Per no sé si són 183, ho té, vamos, apamat.
2: Per no tributar.
0: Ja... Home, ja saps que això, aquesta monarquia, diguéssim que no és el seu fort.
2: Ho tenen claríssim.
0: Llavors, clar, ella continua la seva feina a la Caixa, que seran els seus ingressos, i avui publicava Informalia que, com que no té allò de l'Aga Khan, potser s'ocupa de la fundació que el seu pare va fer a Abu Dhabi. Te'n recordes que el rei Joan Carles s'ha inventat
2: també...
0: una fundació
2: sí.
0: per preservar la història de la corona, que dius, home, si ja és la història de la corona espanyola, quasi que facis la Fundació Espanya, no?
1: Clar.
0: Doncs no, l'ha fet a Abu Dhabi i s'ocuparà on se suposa que tindrà ja tota la pasta i on se suposa que serà més fàcil de que li arribin tota l'herència ben cuqui a la infanta Cristina i a la infanta Elena, perquè el rei Felip va renunciar a l'herència, una mica també per salvar una mica la imatge.
1: Yeah, sí.
0: O sigui que en 4 dies la tenim... Temporada vinent, diagonal amunt, diagonal avall...
2: Encara la veurem, aquí a la finestra de la ràdio.
0: Segur.
2: Laura, fa moltíssimes gràcies, que disfruta la platja.
0: Home,
2: i el càmping.
0: Sí, me'n vaig a la platja, tu.
2: Oh, quina enveja. Petó gran, cuida't molt.
0: A vosaltres, adéu.
3: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
4: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som
8: 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Freddy, bon dia.
2: Com estàs? Bon dia, com esteu?
9: Hola, Freddy.
2: Què tal?
9: Aquí de dilluns.
2: Aquí de dilluns.
10: Ara van bé les coses, ara van bé.
2: Ara van bé per què?
1: Cony, per aquí ets tu.
9: Gent sèrie al capdavant.
2: Molta gràcies.
1: Ara, nova energia, això està bé.
2: Sí, exacte.
1: Saps que...

0: que vagin, que els que fan de tap vagin desapareixent, saps? Això està bé.
1: Mira, que costi que no ho he dit jo, eh?
0: Però, no.
1: Però sí, sí, sí, sí.
0: Jo també sóc un bon tap.
2: Penses,
1: No, no, no, no, no. Sí. Déu-me's en guard.
2: Déu-me's perquè en guard. El teu objectiu és acabar presentant el programa, diguéssim.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no. De moment l'objectiu és anar trampejant això com podem.
2: És passar el dilluns.
1: Exactament.
2: L'objectiu és passar el dilluns.
1: Com tothom, com tothom.
2: N'hi ha que no passaran, eh?
0: No, és veritat, això, Peyu.
1: N'hi ha que què? Que ha dit el Peyu, que no l'he sentit?
2: Que no passaran,
1: que no passaran.
0: No passaran.
1: Sí, sí, exacte.
3: Esperem no ser cap
0: de... I n'hi ha que no l'haurien de passar i el passaran.
2: Sí, sí. N'hi ha que ja porten uns quants dilluns de regal.
1: Exacte.
2: Ja fa uns quants dilluns que s'haurien d'haver... Bueno, és igual.
1: Anava a dir, començat fort la setmana, eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí.
3: Dos, passa.
4: Això és la Terra. Aquests que treballen la Terra els dilluns...
1: Sí.
2: Vas emprenyant.
4: Van emprenyant, van veure aquesta calor i se'ns farà molt bé les tomaques, les gallines, sí, les cabres... I...
0: Se'ns farà molt bé les gallines.
2: Se't fan mal bé les gallines, eh? Que se't floreixen de sota les ales. O com...
0: Hosti, se'n farà molt bé les gallines és una frase que el proper inspector que vingui li diré.
2: Li diré. Se'n van fent mal bé les gallines.
0: Hosti, les gallines se'n van fent mal bé.
3: Tinc un amic que hi entén molt de tot això que m'ha dit que vigili que se'n poden fer mal bé les gallines i et donaran una subvenció ben parida.
1: Hosti, m'ha agradat molt.
0: Me m'han donat una subvenció de 50 euros. Sí, dic, hòstia, ara sí que anirem, ara, aparteu-se que no m'aturareu ara.
2: Molt bé. A la meva mare la renda li tornen 7 cèntims.
1: Veu?
2: En sèrio? T'ho prometo. Li vaig dir, anem-vos a buscar metàl·lic, que te'ls donin.
1: Un per un.
2: Fem l'excursió i anem allà a Hisenda i tu, venim a buscar aquells 7 cèntims que anirem a fer un dinar a tota la família per celebrar-ho.
1: Hòstia,
2: 7 cèntims.
0: Molt bé.
2: 7 cèntims.
1: I 50 euros de subvenció, eh?
0: Sí, sí, sí, Freddy.
2: Llavors, ara no em vagis dir per què... Eh?
0: Sí. Ui, els papers que he hagut de fer, i ara els hauré de fer, per justificar aquests 50 euros, bueno, no està escrit, això, és una bestiesa. És una bestiesa.
1: I la Renaixença, avui?
3: I per què representa que te la donen?
1: Perdó, digues.
0: No me'n recordo, feixades, no me'n recordo.
2: Perquè se li han fet malbé les gallines.
0: Me'n recordo que vaig escriure un mail dient, ostres, moltes gràcies, no sabeu pas el que m'ajudeu, ara sí que aparteu-vos que no m'aturareu. Vaig escriure com un rodolins. Però vaig contestar avui, un mail, això sí.
2: Avui a la Renaixença, company de la casa, Eloi Vila, entrevistem a l'Eloi Vila, i dediquem el capítol al tub fluorescent. Aquests llums que ara ja no es posen tant, potser. Però
1: no,
2: que...
1: contaminen
0: encara
1: molt, diuen.
0: Sí. Encara tinc
2: normalment
0: jo.
2: a la cuina sí, solia posar. Sí. A la cuina i al graig. Molta pampalluga fluorescent. És, bueno.
1: Doncs això, la Renaixença. Escolteu, moltíssimes gràcies. Alerta, cuideu les gallines, eh?
0: Oh, i tant, sí,
2: que no se'ls facin mal.
1: Això mateix.
0: Adéu.
1: Adiós.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. El Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, ha fet el primer pas per expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir d'Espanya. La decisió ha dividit la cúpula del Poder Judicial i els conservadors estan en contra d'aquest expedient. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal, bon dia. Hora i mitja de reunió al Poder Judicial i ha acabat amb la decisió de tramitar un expedient contra el jutge Peinado per decidir si ha comès una falta greu de desconsideració a la policia. La decisió ha dividit l'òrgan de govern dels jutges. La presidenta Isabel Perelló ha decantat la balança amb el seu vot, ja que els quatre vocals conservadors han votat en contra d'expedientar Peinado perquè ho veuen, diuen que és una intromissió il·legítima. La decisió final, però, contra el jutge ara queda en mans de l'encarregat d'estudiar l'expedient, que haurà de decidir en què es tradueix, si multa, sanció o trasllat forçós. Recordem, però, que Peinado es jubila d'aquí a 3 mesos. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: I continuem amb aquesta notícia, Natàlia Ramon.
8: L'exjutge Baltasar Garzón creu que tal com ha anat la instrucció del cas Begoña Gómez i l'expedient al jutge Peinado, hauria sigut necessari que se li hagués obert molt abans d'aquesta resolució de mesures cautelars. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, pero Ojo, la gente no debe pensar que con esto se inhabilita o se imposibilita la continuación del procedimiento. Claro. Quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
6: I notícia també de fa pocs minuts, ha dimitit Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer ha fet l'anunci davant la seu del govern, el 10 de Downing Street de Londres, un dia abans del desè aniversari del Brexit. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
10: Hola, bon dia. Efectivament, Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Starmer ha repassat els assoliments dels darrers dos anys, la millora de la sanitat pública, diu que ha acabat amb l'austeritat, però davant de la pregunta de si era ell el millor situat per guanyar les properes eleccions, les del 2029, la resposta és negativa. Sentim Starmer.
11: Every decision I've taken.
12: Totes les decisions que he pres han estat posant al davant primer el país que m'estimo. Per això dimitiré com a líder del Partit Laborista. Aquest matí he parlat amb Sa Majestat el Rei per informar-lo de la meva decisió.
10: A partir del 9 de juliol s'obrirà el procés per escollir un substitut amb la intenció de tenir un nou primer ministre abans del setembre. Andy Burnham és el favorit i els propers dies sabrem si l'únic, sigui quin sigui, serà el setè primer ministre del Regne Unit en 10 anys. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
8: L'exconseller d'Interior i diputat del Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, declara aquesta hora com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la causa que investiga suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla a una empresa que administrava en Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que declararà més tard. Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
13: Bon dia. L'exconseller Elena ha arribat gairebé una hora abans de la que estava citat i tant ell com el seu advocat s'han remès a l'informe d'antifrau que no veu delit en els fets. Tant Elena com l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui està citat a declarar a les 12 del migdia, se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2018 a través de l'empresa Sinergia Energia que tots dos administraven. La companyia hauria emès més de 20 factures a l'Ajuntament per un import total de més de 30.000 euros, quantitat que està molt per sobre del límit dels contractes menors que marca la llei. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: I aquesta hora tenim tallada l'AP7 a Sant Celoni per un accident que està provocant cues molt importants. Equip viari, Clàudia Serra.
14: Sí, de fet tenim una actualització de fa res, pocs segons. Com deies, l'AP7 a Sant Celoni ha estat tallada en sentit sud per aquest accident prop d'una hora. Segons informa Trànsit, ara s'hauria reobert ja, però encara hi ha un carril tallat. Hi ha cua de més de 10 quilòmetres des d'Hostalric. Com a alternativa es recomana utilitzar l'autopista C32.
6: Esports, Marcos García.
15: La final de la Lliga CB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. A les 8, Barça-València és el tercer partit d'aquesta final que arriba empatada a una victòria. El podreu seguir en directe amb la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La selecció espanyola de futbol lidera el seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita 4-0 i també de l'empat a 2 d'aquesta matinada de Cap Verd que ha donat la sorpresa una altra vegada contra l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1-3. Encara el Mundial avui a les 7 Argentina-Àustria, i a les 11 de la nit França-Iraq. En hoquei patins, l'Igualada força el cinquè i decisiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina després de guanyar ahir el Liceu per 4-2. El darrer partit d'aquesta final es jugarà demà, al vespre, a la pista dels gallecs. En motor, Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, després de guanyar ahir la cursa llarga al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, i en ciclisme, Paula Blasi celebra la victòria a la Volta a Catalunya Femenina.
5: Fins aquí les notícies.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular, es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
6: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
17: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
1: Lamine Yamal, després de marcar el seu primer gol en un Mundial. Avui, Àgora Esportiva, Àgora Mundialista, amb el Joel Díaz. Què tal, Joel?
18: Molt bé.
1: Carme Barceló, bon dia.
19: Bon dia.
1: Ramon Besa, bon dia.
20: Bon dia, tinguem.
1: Ricard Torquemada, com estàs?
21: Bon dia.
1: Bueno, ja tenim la criatura, el nen que dieu a la transmissió, ja el tenim estrenat en un Mundial, no?
21: Sí, sí, ja ha començat i ja ha aterrat, ha fet un gol, ha deixat la primera petjada, ja està disposat a créixer. Vull dir que el més difícil, que era aparèixer i que tot fluís per ell, la veritat és que els minuts que l'hem vist bé, amb aquesta sensació que fa dos mesos que no juga, però amb molta cosa per oferir d'aquí al que visqui Espanya, que no sé quan viurà.
1: Ramon, com ho vas veure tu?
20: Sí, sí, li va canviar la cara a la selecció, diria jo, i l'ànim. Més enllà, després hi ha jugadors que tenen funcions al camp que també va ser molt interessant, perquè crec que, per exemple, la posició de Pedri jugant més endarrere, una mica com juga el Barça, el fet de que hagi d'enganxar Molmo, que és un futbolista que quan les defenses estan tancades és molt subtil, és a dir, van haver canvis tàctics interessants, però el que significa d'impacte emocional en Lamine és molt, molt important, i les ganes que ell té, no? Igual quan tenia de la Champions, recordo també el seu comiat al Metropolitano, no? D'anar acomiadant els seus companys un a un després d'una actuació que no va servir per classificar-se, però que ell es va sentir pletòric, va sentir que el Barça havia jugat un gran partit. Jo crec que és una mica de dir, escolta, aquí parlem de Messi, parlem de Haaland, parlem de, bueno, segurament del darrer Mundial de Messi, de Cristiano, de Neymar. S'està esperant un nou ordre mundial i ell hi vol ser. I crec que la presentació que va tenir va estar molt bé. Després, doncs, bueno, encara crec que són moments del Mundial, s'ha de jugar partit a partit. Recordo molt el Mundial de Sud-àfrica quan Espanya va ser campiona del món i cada partit era un gol de diferència, eh? És a dir, tots aquests partits en Paraguai i en Portugal van costar molt i els van saber resoldre, per tant, això de candidat i favorit ja es anirà veient.
19: Home, la veritat és que Lamine Yamal és necessari i extraordinari, les dues coses, no? I això va quedar molt clar després de la desfeta amb Cap Verd, que va ser una desfeta per la majoria, doncs, molt inesperada, no? I que això va provocar, doncs, una sèrie de correccions, ja no tan sols dins de la pròpia selecció espanyola, fins i tot va obligar a Aràbia Saudita també a fer uns canvis, no? Per poder, sabent que entrava Lamine Yamal, que recordem, el mes de maig, dèiem, mes de maig, finals de mes de maig, dèiem que no el veuríem fins que no passessin aquests tres primers partits, no? Lo de fer la necessitat virtut no sé si és el cas, però el que sí que està clar és que ell és absolutament necessari, que vam tenir la sort els que veiem des d'una òptica blaugrana de que es resolgués el partit ràpid i no l'haguéssim d'estirar més dels 45 minuts previstos. I home, també em quedo molt, malgrat que nosaltres estem molt acostumats a veure, no, la celebració del seu primer gol a un Mundial, doncs el 3-0-4, no, que posa un barri petitó de Mataró a ulls del món, perquè ho han vist milions i milions de persones, que si hi ha algun perdut, no sé, al Congo, dirà, i això què és? Pues això és un barri de Mataró on passen coses i que telèfon, el telèfon rojo de Ramon Besa. I rei, això, vull dir que bé, el tenim. Jo l'única cosa que demano és que se'l vagi, vull dir, cuidant, que se'l vagi, que no l'escolti molt, allò de les sensacions del jugador. Seny, sisplau, seny.
1: Joel.
18: Sí, bueno, concrepo totalment amb la Barceló i fins gràcies, i tot per donar un punt de vista així una mica torracollons, m'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmán el que no vote. No sé què deu estar pensant tota aquesta gent que va anar a animar la selecció espanyola cridant això.
20: Mira algunes xarxes socials després de la manera que va celebrar el gol.
18: Sí que sé que estan pensant.
20: Llavors ho veurà. Sí. Sí, aviam quan trigaran a convertir-se, és el missatge, diguem, central.
18: Sí, sí, bueno, hi ha madridistes, sobretot, que directament vull dir, no tenen cap problema en afirmar que no celebren els gols de Lamine Yamal. A mi ja no és que és boníssim, sinó les contradiccions que genera en molta gent a l'estat espanyol, a mi em posen calentíssim. La veritat és que sí. Sí. És molt divertit veure aquesta part.
1: Bueno, els mundials tenen aquestes coses, Ramon, no? De generar contradiccions o de destapar-les, com a mínim.
20: Bueno, sí. També és un mundial molt obert. Estem en països molt diferents, no té una uniformitat com d'altres, i et pots trobar que no és el mateix jugar a Atlanta que a Guadalajara, que a Montreal o on es toqui el lloc del Canadà. I també crec que la figura de Lamine és molt especial, perquè, que jo tingui constància, és el primer culer, és molt culer, català i musulmà. Mm-hmm. Això també és nou, eh? I a partir d'aquí podem fer moltes tesis sobre el que significa haver nascut a Rocafonda, al mateix temps d'haver s'ha fet gran a la Masia, i tot el que és integració en un club que precisament durant tota la seva vida ha presumit pel seu tarannà català, catalanista, democràtic, d'integració. Recordem tot el que va ser les onades migratòries espanyoles als anys 60-70. La cohesió social que va exercir el Barça és indiscutible. Després podem parlar d'altres qüestions, no? De victimisme, del que sigui. Però jo crec que molta gent es feia del Barça perquè era gairebé s'hi sentia més còmode per no ser del Madrid, perquè el Camp Nou es podia dir el que no es podia dir en un altre lloc, i perquè els hi agradava el tarannà. Per tant, el repte de que el Barça, en tant que institució, sigui capaç d'acollir a Lamine Yamal també és una qüestió molt important de saber-ho, i l'afició culer, sí. I deuen haver, doncs, igual que però està passant a les Espanyes, catòlics, anti no sé què, bueno, una mica com va passar a les àgores públiques, com va passar en el cas del porter del Sabadell, que ja és una altra història.
19: Però és que això no sé si estem, ja em fico dintre de tot, si estem, jo crec que sí, però preparats per aquestes noves figures, no? Perquè, com també deia el Joel, no? Aquesta bogeria que ha suposat el que hi hagin elements distorsionadors, no? Per ells, com podria ser el cas de Lamine Yamal, no? No ens oblidem que no fa gaire portava les sabatilles, la bandera del Marroc del seu pare i la de Guinea, de la seva mare. Això també s'estiraven els cabells en les Espanyes també per aquestes coses, no?
20: Clar, bueno, recorda Arconada també les mitgetes, el Pujol i el Xavi, vull dir, això és un episodi molt conegut.
19: Però és que, clar, ells eren més espanyols segons els ulls d'aquests altres, no? És que, clar, aquí tenim unes coses que, clar, tu te'n vas a 600 quilòmetres i flipes amb el que escoltes, no? I aleshores, doncs, bueno, ara també, a mi també em fa molta gràcia aquesta part també catxonda, estic amb el Joel, no? Veure uns altres elements com el Cucurella, no? Que ara ja és jugador del Madrid, no està seleccionat com a jugador del Chelsea, això, oblidem-nos, ell ja era del Madrid ja abans, i ara és el millor. Sí. És el millor, i és extraordinari, i és una cosa quan jo crec que ni la meitat de l'afició del Madrid sabia ni qui era Cucurella fins que el van trobar en alguna eliminatòria de Champions. Vull dir, és una cosa...
21: Sí, bé, ara que em feia pensar a això que deien el Ramon i la Carme, que és quasi que això de les seleccions, clar, el món avança i d'alguna manera la integració de cultures a països tradicionals fa molt mestises les seleccions. Mm-hmm. Això, el primer record que tinc jo és aquella França del 98, no?, que era multiracial, mm-hmm, i que va generar molts problemes allà a França, d'acceptació de la que després va ser campiona del món. Però si ara repasses, la figura d'Alemanya és Denis Undaf, que és turc, Lamine Yamal,
18: Suècia,
21: si anem a Suècia, en trobem, però si mirem també seleccions potents, per exemple, la gran figura jove del Mundial que està sent Boadi del Marroc, és francès, ha preferit jugar amb el Marroc, és a dir, estem trobant unes situacions des del punt de vista social i de composició de seleccions que gairebé es fitxen o es convencen o es sedueixen futbolistes, que això fa 40 anys, no, o sigui, tu repasses les seleccions i no existia això, no? I això va creixent, és a dir, què passarà d'aquí d'aquí 8 anys o d'aquí 12 anys.
20: El més curiós serà si a la selecció el fa la samarreta o l'himne o el què, no?
18: Clar, clar. Aquí està el divertit, Ramon.
21: Correcte.
18: Perquè canviarà això. El món de les seleccions hi ha una part molt evident d'exaltació nacional.
21: Sí, sí.
18: I molta de la gent que té tendència a l'exaltació nacional també són, diguéssim...
19: Digue-ho.
18: Bueno, una mica etnicistes, em sembla que es diu, no? I aleshores, clar, aquesta... A França fa molts anys ja que els hi passa i més o menys ho tenen solucionat, perquè si t'ho prens per la part bona, és com deia el Ramon, un factor integrador.
1: Sí, sí.
18: Però si t'ho prens per la part dolenta, com hi ha gent que s'ho pren, clar, tenen un problema perquè veuen la seva bandera allà i diuen, vale, jo he d'anar amb aquesta bandera, però després veuen una persona que ells no voldrien ni que residís al seu país, i això els hi crea una contradicció que jo crec que és molt sana. Fa pensar la gent.
20: No, i a més en el cas de Lamin, fixa't, tot el que significa Marroc, o sigui, el sentiment que tenen per ell, perquè una selecció que cada cop té més aspiracions, tu ara amb la selecció actual li poses a Lamine Yamal allà i seria un candidat al títol.
21: Bé, sí. I és una distorsió de la història del futbol, perquè de cop i volta Marroc passaria a ser el gran candidat.
18: Però jo, sense saber-ne gaire, però jo crec que el Marroc simplement el que ha passat és que ara algunes estrelles de les que tradicionalment sempre jugaven en França, en Bèlgica, ara estan jugant a Marroc. Bons ho han estat sempre.
20: És que el que deia el Ricard quan tu dius, clar, molts jugadors que són internacionals per un país no han nascut en aquell país i a partir de tant es vinculen en funció de la integració que tinguin en cada país més o menys amb aquella selecció.
21: El Marroc té dos catalans.
19: Té dos catalans, sí.
21: Vull dir que de Terrassa això passa amb la selecció espanyola i a la selecció marroquina. Em sembla que no en tenim més. Bé, Robert Martínez com a seleccionador, però com a futbolistes, no?
20: No, està canviant la idiosincràsia i està canviant, a la meva manera de ser, una cosa que sóc molt carregós, que és la cultura del joc. O sigui, això dels quatre temps, em sembla, va contra la continuïtat, va cap a un model cada cop més americà, d'aviat veurem un cantant cada aturada d'aquestes.
19: Bueno, a la final ho veurem, hi ha mitja hora de descans. Hi ha mitja hora de xou.
20: Bueno, això ja és un mundial totalment...
18: Sí, no crec que vegis res, perquè el
19: tall del joc és brutal. Clar, ahir estaven a 18 graus, en aquell, o sigui, que es digui pausa d'hidratació, em sembla un insult.
20: I que la pròpia FIFA, per dissimular, s'ha inventat les normes de si trigues més de 5 segons al fora de banda, tira l'altre, si no el porter espera més, es tirarà un corner i dius, no, és que nosaltres agilitzem el joc.
18: És veritat, Ramon. Clar, és veritat que s'està jugant molt ràpid,
20: Però per una part sí, però per l'altra és dir, jugarem a les nostres maneres.
21: Estan concentrant l'aturada en aquesta pausa. Jo també tinc la sensació que, en general, tot el que les noves regles han dinamitzat molt el joc. És més àgil, és més fluid. I et diria que s'estan equivocant menys els àrbitres. No sé si aquesta descàrrega que reben els auxiliars amb el fora de joc funciona perfecte. perquè quants anys fa que veiem 15 segons posteriors al fora de joc, gent corrent, queixant-se, ara tot va com un rellotge, s'ha equivocat molt poc al VAR.
18: Hi ha situacions que si les compares amb la Lliga Espanyola, penses què estem fent aquí, què estem fent.
1: I avui juga Messi?
21: Avui juga Messi a les 7, sí. Després de... d'un gran inici de Mundial. A mi he de dir que em va emocionar el primer partit de l'Argentina de Messi. O sigui, gairebé diria, exageraria, però no gaire, si dic que em va emocionar tant com la seva estrena al Gamper. O sigui, veure'l amb 17 anys, a veure'l ara amb 38, i veure tants Messis que han passat entre el de 17 i el de 38, quants Messis hem tingut de màxim nivell? 3, 4? Jugadors absolutament diferents. O sigui, el de 17 era espurna electricitat i el de 38 és quirúrgic, és selectiu, amb els esforços, juga caminant, ha aconseguit Scaloni que la selecció argentina jugui al ritme que juga Messi i amagui totes les seves limitacions. O sigui, per mi l'obra d'Scaloni, vull dir Scaloni, però quan veig la banqueta amb Ayala, Aymar, Scaloni, Walter Samuel, estem parlant de quatre llegendes del futbol argentí, és que els partits de l'Argentina no seran divertits, jo crec, no tindran ritme, però arrossegar el partit cap al que tu necessites, que és jugar caminant perquè sigui Messi qui decideixi quan accelera, i que tothom estigui al servei de la seva acceleració, ocupant, desocupant espais, associant... és increïble.
19: Que tots ho entenguin, que...
21: Exacte,
19: o acceptin,
21: no?
19: Que tots ho entenguin.
21: Clar, el rol.
19: No? El rol, exacte. Hi ha aquella imatge brutal, no?, de la sortida de tot l'equip, oh, no?
18: Aquella amb mena amb de formació, davant, sí. Formació en punta de llança.
19: Una formació darrere a tots. Sí, això, ostres, sí. Això, tremenda, mira... No us enganyo, pell de gallina. O sigui, sí, jo no m'he anat al camp per com tu, Ricard, però és aquell moment que dius... Uah!
18: Però això no és...
19: L'exegesis de
18: això només pot passar en un equip com Argentina, amb els jugadors que té Argentina, si la figura és Messi. Jo crec que és impensable amb qualsevol...
19: Cristiano Ronaldo no serà això.
18: No, sí, Cristiano Ronaldo ja l'estan criticant els seus propis companys. Bueno, criticant, l'estan...
21: Qüestionant.
20: Diguem que pot ser en aquesta línia una alineació més emocional que tàctica, no?, de jugadors que tinguin un sentit, fins al punt que el control emocional depèn de Messi. Ho dic per el que ha passat amb el seu pare. És a dir, hi ha gent molt propera a Messi, i em fa pensar en el que ha dit abans el Joel en la seva primera intervenció, que sap que el problema que té Messi, o el que el fa estar inquiet, és la salut del seu pare. Però ningú ho diu. Uh-huh. D'acord? I qui ho diu? Ell. De cop i volta apareix en una roda de premsa i explica que després de les dificultats que té... De manera que la gent que té aquesta informació... van a l'entorn de Messi i van dir, havíem quedat que això no en parlàvem. Mm. I ell ha vulnerat aquest codi. És el propi jugador. És a dir, emocionalment, en aquell moment, ell li surt que ho ha de dir. I a partir d'aquí, què passa? Que una periodista argentina, per exemple, ja el dona per mort, el pare de Messi.
18: Exacte.
20: I esclar, es desencadena tot un procés que tu dius, com ha anat? Però ho explico perquè la gent de vegades entengui com passen les informacions. Els que tenen aquesta informació la callen per respecte al jugador. El jugador dona pistes sobre el que està passant i a partir d'aquí
18: es desencadena
20: tot el...
21: És que una cosa que té bona la selecció argentina és allò que tenen bons els equips, que és la definició de rols. Ningú discuteix el seu lideratge, tothom sap quin paper juga, tothom accepta, perquè no hi ha ningú que reboti allà amb el que toca, De Paul ha de jugar a la banda dreta, doncs jo me'n vaig a la banda dreta. Vull dir, què necessitem? I tot això que el 2022 semblava fet una obra específica pel Mundial del Qatar, perquè era l'últim ball de Messi, ha evolucionat en 4 anys més de maduresa. I aquell equip és absolutament estable, madur, responsable.
19: És un exèrcit. És un exèrcit. Són perfectes.
21: No,
19: és pràcticament perfectes.
1: Encara més gràcies recordant el que es deia de Messi a la selecció argentina al principi.
21: Home,
1: això que dèiem
21: de Messi.
1: Barcelona juega el doble.
21: Quantes vides ha viscut Messi?
19: I ell ho passava fatal, perquè ell no ho deia públicament, però sí que se sabia, no? Vull dir, ho sabíem nosaltres, que realment ell aquí Barcelona ho deia, no? Dius que, clar, jo en el meu país, ell emocionalment les passava canutes.
18: Sí, segur.
19: O sigui, ho passava
18: Messi,
19: malament.
18: Messi ha fet molts esforços per reivindicar la seva argentinitat. O sigui, que això és una cosa que em sembla... A mi m'ha posat sempre de molt mal humor, perquè tu veies que Messi es moria per guanyar-se l'amor dels argentins. I fins i tot jo crec que s'obsessionava en parlar el més argentí possible, però, i en sortia totes les fotos bevent mate. I vam tardar 15 anys aquella gent.
20: Però ell, una cosa, ell remet sempre al joc. Ell el que no té és un compromís de classe com va tenir Maradona, que jo crec que això sí que és el que l'ha traït.
19: No,
20: aleshores, clar. Això amb gestos no només socials, sinó que, per exemple, ell se'n va veure Trump i molts gent que admira Messi no li perdona, perquè creu que per què ha d'anar a veure. Sí, en canvi, Maradona era anti-FIFA, defensor de la...
18: No, Maradona no hagués anat a veure Trump.
20: Per tant, vull dir que el seu gran mèrit és dir, jo em remeto al joc, i aquí és on us espero. Després podeu tenir les opinions que vulgui. I això l'ha fotut, fins i tot, del punt de vista nostre, dels culers, que és a dir, nosaltres estem passant el dol post-Messi molt més ràpid del que creiem amb Lamine Yamal, no? És a dir, la figura de Lamine Yamal i la Masia ha fet que de cop i volta sí que el recordem, però no el tenim tan present. I de cop i volta et diu, sóc aquí, tinc 38 anys, la gent torna a activar-se i diu...
1: Que encara hi és,
20: que hagués quedat aquí en lloc que s'hagués anat, no?
1: Escolteu, a banda del Mundial, la notícia futbolística dels últims dies, d'aquestes últimes hores, vaja, és la del Sabadell, a segona. Deixeu-me que saludi el Sergi Garcés, que és periodista de Ràdio Sabadell. Sergi, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia a tots, com esteu?
1: I enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: Dura encara la festa o no?
3: No, home, no, ara ja està. Ara ja és una qüestió d'anar superant la ressaca emocional i la no emocional, la física també.
1: Home, és que a més el partit va ser 4-0, però haver-hi aquell final, es va parar, es va reprendre, i que va ser una cosa èpica, a més.
3: Sí, sí, sobretot perquè no es va decidir fins als últims minuts. Mm. De fet, estàvem ja gairebé preparant-nos tots plegats per viure 30 més de pròrroga, 30 minuts més de pròrroga, quan va arribar el 2-0, i a partir d'aquí es desencadena una mica entre l'eufòria malentesa a partir del tercer gol, que és quan va haver-hi la primera invasió de camp, quan el partit es va haver d'aturar doncs, per protocol 10-15 minuts, amb els àrbitres marxant del camp, tothom un altre cop a les seves cadires... Encara va tenir temps el Sabadell de fer un quart gol ja quan passaven, no sé, 15-20 minuts, potser, sí, del temps reglamentari. I llavors sí, ja, llavors ja la festa, la real i l'autèntica, la que s'hauria d'haver viscut sense aquest primer impàs, no?, per dir-ho així.
1: I ara, com s'ha de planificar la nova temporada?
3: Doncs assumim que serà... Bé, els que esteu més acostumats al futbol professional no us heu de descobrir res, però des del futbol modest tenim aquella sensació de que la lliga de primera i també la de segona cada cop són lligues més tancades, on el tema dels límits salarials i totes aquestes històries de la lliga fan que els petits, els que venen de darrere, com és el cas del Sabadell ara, doncs ho tinguin realment molt complicat, que sobreviure el primer any és vital, perquè ens va passar l'última vegada, fa 5 anys, que el Sabadell va durar un anyet, i a més estàvem en plena pandèmia encara, i va ser gairebé un any fantasma, i que això passa factura, perquè gairebé et converteixes en un equip ascensor. Si sobrevius un any, doncs mira, cada any que va passant et va donant una mica més d'aire econòmic, i això, doncs, tira. Per tant, ara el Sabadell ha d'intentar, com sigui, dintre de la modèstia i d'ajustar pressupostos, doncs, com dic, intentar ser un dels no quatre equips que perdi la categoria l'any que ve.
1: Més Ricard, que estarà a la mateixa categoria que el Girona.
21: Sí, després d'alguns anys sense equips catalans a segona, de cop i volta, Sabadell i Girona, cosa que... És que Catalunya només tingui quatre equips al futbol professional és un deute històric, és que no acabo d'entendre... amb el futbol, bé, sí que ho acabo d'entendre, però no és una qüestió de jugadors, yeah. És una qüestió d'organització, de club, de sistema, que no acaba d'estimular i fomentar això, però és necessari. El cas del Sabadell a mi m'agrada per la sensació que sempre torna. Hi ha equips que fa la sensació que queden enfangats i el Sabadell fa aquestes aventures, baixa dues categories, les recupera de cop, torna a ser-hi, i esperem, aviam, com diu el Sergi, si pot mantenir una miqueta una trajectòria més llarga.
1: A més, Sergi, el Sabadell és d'aquests equips amb una forta militància, diguem-ne, eh? Ja no afició, sinó gairebé militància.
3: Sí, ja, nosaltres sempre diem que hi ha un primer anell de fidelitat extrema, com comentàveu ara, no? Es va comprovar fa dues temporades quan es va baixar a la quarta categoria, a la segona federació, que gairebé bé, gairebé no, l'any següent va haver-hi més socis que els que hi havia hagut l'any del descens. I llavors hi ha un segon anell de ciutat, perquè al final és una ciutat gran en quant a població, potser un pèl desarrelada a vegades per les noves circumstàncies, però que mica en mica a través del futbol s'hi va enganxant, com passa a molts altres llocs, que hi pateix, que ho viu, però ho viu des d'una distància relativa. I aquest any, la sensació que hem tingut tots plegats és que, imatge del que potser passa a Barcelona amb la Vila de Gràcia i el poble de Sant Andreu, aquest punt de pertinença, a Sabadell s'ha tornat a recuperar. I ho hem vist en els últims partits, evidentment tot molt condicionat pels bons resultats, però la sensació de que la ciutat, o com a mínim aquest segon anell, un pèl més adormit, s'hi ha tornat a enganxar i ara pot ser aquesta onada bona la que s'ha de saber aprofitar.
1: No volíem centrar en això, però és inevitable, Sergi, que comentem els crits del Diego Folio, del porter del Sabadell.
3: Evidentment.
2: I poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
1: Com tu, no sé si té explicació això, ell després s'ha disculpat, és veritat, ho explicava abans el Joel, però...
18: Bé, s'ha disculpat sense disculpar-se a ningú. És a dir, és aquest pido disculpes.
19: Aquí s'hagi ofès. No, perdona, digues, m'he equivocat i prou, ja està, tu, no?
21: Aquí s'hagi sentit ofès s'ha convertit en una frase.
18: Sí.
21: No?
18: Per gent que no es vol declarar disculpa.
1: És una frase que anul·la la disculpa. Jo dels primers cops que la recordo era quan Pepe trepitja la mà a Messi, que també fa aquelles disculpes dient, disculpa davant Messi si s'ha sentit ofert. Home, no, home, rei, li has trepitjat la mà. Sergi, perdona.
3: No, estic d'acord amb el que m'esteu dient i amb el que ha apuntat el Joel al principi de tot. No, és una disculpa, bé, no, passada pel Salah tant que queda gairebé igualida. Bé, per mi, la sensació que vam tenir en el directe és que era la típica gracieta que se te'n va de mans, i no el vull justificar, però és la típica del gracioset de la classe que sempre ha de fer una passa més que la resta, hi ha una línia i sempre hi ha qui la passa, i a mi el que em va deixar més preocupat, i no sé si compartiu o no la sensació, és la resposta que va haver-hi, evidentment no majoritària, però déu-n'hi-do, prou important, per un sector de públic que hi havia a la plaça. És a dir, jo que un jugador, ja no entraré en generalitzacions dels futbolistes i el que podem a vegades pensar tots plegats, se li en vagi de les mans fruit del que vulgueu, és que m'és igual. No és acceptable, ni molt menys, però bé, forma part d'aquest món estrany. La resposta que va haver-hi per part, insisteixo, minoritari, pel que era el gruix de la plaça, però déu-n'hi-do, com s'ha sentit ara en l'àudio, jo esperava un silenci. És a dir, el jugador per als papers. Em va deixar bastant més tocat, i ho dic sincerament, perquè més estàvem en directe en aquell moment explicant-ho, que hi hagués resposta, digue-li, per una trentena, una quarantena, és que més igual, no vull posar ni la xifra. Em va deixar molt, molt, molt descol·locat i molt, molt, molt preocupat. Després han vingut les disculpes, s'hauran d'acceptar, com dieu, la del jugador és una disculpa a ningú, en concret, és una cosa allò a l'aire. El club, un punt bastant més contundent a l'hora de desmarcar-se, però a mi m'ha quedat un mal cos important, perquè a més enfosqueix, evidentment no pot fer-ho del tot, només faltaria el que ha estat un gran cap de setmana, però sí que al final hem acabat sent més notícia, o el Sabadell, o el Foli, o qui vulgueu, ha acabat sent més notícia a nivell general de tot l'estat, per això, que no pas perquè el Sabadell hagi tornat al futbol professional.
1: Hem d'anar acabant l'hora, però, Ramon...
20: Ens estem oblidant del que són els espais públics. És a dir, i el que significa la llibertat d'expressió. És a dir, hem arribat a un moment, segurament no hi ajuda ni el que està passant a les xarxes socials, ni tan sols el que està passant al Congrés dels Diputats. Que exactament quan un parla, doncs la bancada d'un o de l'altre fan... Però vull dir, els espais públics, com aquest que es diu Àgora, responen a un cert... el que és intercanviar opinions i saber que no estàs sol. És a dir, quan tu hi ha altra gent en una plaça o en un lloc que hi coincideixes amb altres col·lectius, la plaça no és teva, per fotre el que et doni el gust i la gana. Has de tenir un sentit del context.
1: Tres minuts passen de dos quarts a dos i vam deixar aquí. Sergi Garcés, enhorabona de nou i moltíssimes gràcies. Cuida't molt.
3: Gràcies una vegada més, companys. Abraçada a tothom.
1: I Joel Díaz, Canova Barcelona, Ramon Besa, Ricard Torcamada, i tornem després del pròxim partit d'Espanya Mundial. Ja anem parlant.
21: Gràcies.
19: Gràcies.
0: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carlàs canvia, Carlàs repara.
22: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
23: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o Hipercor.es.
25: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
26: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
27: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo.
28: Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
29: Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
30: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
31: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
8: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
1: Que maco.
19: Mira, i el com si fos ahir seria internacional.
8: Exacte.
19: No?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
11: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
12: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
13: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
14: Guala!
12: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
15: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
16: aquest estiu fes la millor jugada.
29: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
16: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
29: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
32: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
33: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
32: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
1: La cançó pendent.

0: canta.
1: Vols ballar amb mi, Freddy?
0: Endavant. A veure, Miralles, com estàs?
2: Què dius, Freddy?
0: Què et portes?
2: Doncs us porto country en català. Oi que volem un país normal?
0: Sí,
2: volem un país que toqui tots els pals?
0: Sí.
2: També volem un artista que canti country. I aquesta es diu Bruna Enfruns. Tenim country en català? Aquest disc...
3: Home, ja el teníem amb el Tomeu Penya. Perdona'm, eh?
2: Sí.
3: Perdona.
2: Sí. Actual.
3: No, vale.
2: Més jovencell, si vols. Val? Aquest disc que ens interpel·la tu i a mi, el Freddy, es diu Cabells al vent. I entre molts temes per posar les mans a la butxaca i ballar allò en línia,
0: sí.
2: Aquesta, El viatge.
0: El viatge.
2: Puja, puja.
3: Mira l'Hermínia com balla.
1: No
3: fas line dance amb les amigues.
0: Avui és el millor dia. Vinga, doncs ja el tindríem. Mira, moltes gràcies.
2: A tu, adéu.
0: Ja ho creu?
4: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
2: Doctora Ruiz, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, amic meu. On estàs? Que fa molt de temps que no parlem.
2: Quin és el primer símptoma d'un cop de calor?
4: Tinc un amic meu que es va caure i es fa molt de mal, pobret.
2: És a dir, el primer de tot seria quan comences a marejar-te una miqueta o quan...
4: Sí, ha estat a punt de morir-se, per haver-se matat.
2: Perquè el cos s'acostuma a la calor.
4: Tenim una solució. Me'n vaig cap a Tunísia, que tinc una casa a la platja.
2: Doctora Ruiz, moltíssimes gràcies. Que tingui molt bon dia.
4: I ala, adéu.
0: Temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Iona Viñamata. Bon dia! Recordeu que des de ja mateix podeu trucar al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar diners fins a 200 euros.
3: Només queden dos divendres.
0: Dos divendres.
3: Sí, aquest i el proper. O sigui, queden 400 euros per regalar.
1: Veus? I a l'estiu no ho fareu, això.
0: Si a l'estiu no ho farem, no ho crec.
1: Vaja.
3: Això la pregunta del Freddy.
0: Sí, exacte. Sí. Bueno, no m'ho recordeu, va. Quins temes ens queden pendents, Jovany?
3: Doncs un bon grapat de temes, eh? Tenim interessants en aquest primer...
1: Perquè fas molt bona
3: primer...
1: cara, Freddy.
0: Moltes gràcies, Hermínia.
1: Fas bona cara, sí. Vine a fer-me dos petons. Que feia molts dies que no et veia. Vine cap aquí.
3: No li agafis així el coll. No l'agafis el coll d'aquesta manera.
1: Com ha anat?
0: Bé. Anat molt bé.
3: No sé si és conscient, Hermínia, de vegades que estem fent un programa en directe.
0: En directe.
3: Això de posar-se a xerrar amb la gent que hi ha a l'estudi com si fos una amiga seva...
1: Has pujat a Andorra a veure la família?
3: Duro. No li toqui la cuixa. No li toqui la cuixa.
0: Bueno, va, escolta. Si no li fa res, Hermínia...
3: Allà...
0: Primer no és hivern i si no li fa res a Hermínia hauríem d'avançar.
1: Bueno, ja m'entens. És que aquí fa dies que fa una calor. Escolta, maco,
3: sí,
1: que fa fàstic.
3: És veritat,
1: sí. Un dia d'aquests a mi m'agradaria pujar a Andorra. Que segur que si està com a mínim, millor.
0: Yeah.
1: Sí. Però no tinc ningú amb qui anar-hi, Freddy?
0: Molt bé.
1: No sé qui m'hi podria acompanyar, No. Algú que fos d'allà, que conegués
3: Hermínia,
1: la població d'allà.
3: Li està apretant el braç de tal manera que li farà sang.
1: Sí.
3: Li farà sang al final al pobre Freddy. I Andorra s'hi pot passejar tranquil·lament. Ens estàs incòmode, Hermínia.
1: Concurs. Tu sí que ens incomodes a tots.
3: Calla.
1: Quan prens porros amb Coca-Cola a les hores de feina.
3: Hermínia, tinc 45 anys i ja no he de seguir aguantant la cantarella.
0: Més enllà de la calor, Jovany, de què hem de parlar avui?
3: Sí, podem parlar de futbol, per exemple, perquè el Mundial segueix endavant, i ahir a la tarda un jugador català del Barça va marcar el primer gol de la victòria del seu equip contra l'Aràbia Saudita.
5: Barça! España muerte! España muerte!
3: Muerte.
5: Bueno, que no hi ha el Barça, i ara què? Ara què? No, bueno, grande, la miña mal.
0: L'animació, bon dia, com estàs?
5: Uno di nois! La miña mal, uno di nois! Què passa, Fred Perry, com estàs?
3: Una cosa, Dani, que això no t'ho havia vist mai. És una samarreta de la Roja, això que portes?
5: Bueno, a veure, no, la Roja no, perquè és blanca, no sé si... La segona equip... A veure, se te ha de dir que no és blanca, ¿vale? És com un blanco roto envejecido, ¿sabes?
3: Sí.
5: Està guapa, la filla puta, la samarreta.
3: La veig bastant blanca, jo.
5: Que no és blanca! Jo no em puc permetir, pel meu valor, si pel meu escut, que m'està protegint el cor, que em protegeix el cor de l'escut del meu cor, ¿vale?
3: Sí.
5: No em puc permetir de portar re blanc perquè me surten ronxes, ¿vale? Me da del cabell.
1: És com un beix, un color crema,
5: això,
1: claret.
5: Això, molt bé, vieja. Acaba que sí,
3: vieja. No diguis vieja a la
5: vieja. Vieja o no vieja?
1: No,
5: que va.
1: Vieja no soy.
5: Que va, està més seca que la Mohamed.
1: Bueno,
3: però escolta'm una cosa, Dani, és que jo no et feia gaire, o potser sí, és que no m'havia parat a pensar-hi mai, no et feia gaire de la selecció espanyola.
5: Bueno,
3: que sempre que... ens ha parlat del Barça amb entusiasme.
5: A veure, gràcies per convidar-me a aquesta tertúlia.
3: No, has aparegut,
5: perquè
3: ningú t'ha convidat.
5: O sigui, a veure, O sea, yo lo de barrejar futbol i esport, no.
3: O sea, futbol i esport,
5: no, sí que es barrejar. De barrejar política
3: i
5: futbol, tio. Sí. Però bueno, o sea, aquest any, pues no sé, pues anirà mundial, i jo com a supporter, ¿vale? O sea, jo no toca com a supporter, seria com molt raro, ¿vale? O inclús incongruent, sí, a la meva idiosincràsia,
3: sí,
5: permaneixer alieno, ¿no? Alieno al fenomen sociodeportiu que té que veure amb un mundial.
0: Sí,
5: no?
0: És a dir, que no vols estar al marge.
5: Exacte, tio, molt bé, molt bé. Joder, gràcies, tio.
3: Has trigat 10 minuts a dir això.
5: Com ha agafat tot el que he dit i ho ha dit millor, no, tio? Perquè si no, clar, jo ara podria dir, no, jo només soc del Barça, no miro futbol, però llavors la gent pensaria que sóc un monyes o un actor de teatre o un intel·lectual, saps?
3: No,
5: si no,
3: clar, només faltaria.
5: Llavors, pues, bueno, si mires una mica per la selecció espanyola, pues veus que hi ha avui jugadors del Barça,
3: sí,
5: el Joan, el Cuba, el Eric, el Dani, el Pedri, el Javi, el Ferrini, el David...
3: Ja sabem quins jugadors del Barça.
5: Tots són soldados de los Termópilas, espartanos com nosaltres, ¿vale?
3: Sí.
5: I al final pues tinc que estar amb ell, pues donant-li el calor de l'afició,
0: yeah,
5: i al final el ser del Barça és com te diria, és com estar per damunt dels colors i de la bandera política,
3: bé,
5: no?
3: Molt bé.
5: La bandera política...
3: Si t'estàs justificant...
5: No, a més que no, sí, no n'hi ha cap del Madrid, con lo cual no pateixo dilema de s'animar o no, ¿vale?
0: Sí. Bueno, però hi ha el Marco Corellas.
5: No, jo de rata... Perdona, m'has vist cara de ratòlogo?
0: No, és Marco Corellas.
5: No, m'has vist cara de licenciado en ratología, tío? És que no. Pues no, no me parli de rata, ¿vale? No, jo de rata con pelos de bruja no parlo, ¿vale? Perquè el cucurucho, ¿qué? ¿Vale? Rata traidora. Que jo em vaig inventar el nom d'Ale de Figo Corella, que crec que va ser molt bon i invenció,
3: a
5: ¿vale?
3: Ver,
5: es que
3: ens ha impressionat
5: a tots,
3: merda,
5: i se'n va... Que li... Vale, que s'anarà el Figo Corella, vale?
0: Sí.
5: Vale? En aquell moment de quan va començar el Mundial, que jo vaig comprar la samarreta, vale? En aquell moment el Figo Corella no era jugador de Madrid, vale?
3: Molt bé, has escupit el terra.
5: En aquell moment la cucurrata no era de l'escòria blanca, ¿vale?
3: Ara, cucurrata...
5: I avui té el Barça.
3: Menys subtilesa, estem perdent subtilesa.
5: Barça 8, Peste Blanca 0.
0: Queda clar, Dani, queda clar.
5: Espera que no, que va fer Perri, ¿vale? Que la camiseta falsa, ¿vale?
0: Ah, sí, eh?
3: La camiseta.
5: La camiseta, perdó. Que l'he comprat, ¿vale?
3: Que parles tan de pressa que a vegades et menja.
5: L'he comprat al Maquelele, ¿vale? Que és el del meu barri, que és una persona racialitzada, de color negre, que, del barri, que ve cabeceta falsa...
3: Es diu Maquelele?
5: En la qual cosa... No, li dic jo Maquelele i el tio...
3: Això és profundament racista.
5: Però si és col·lega, Hombre, què dius, tia? Llavors, jo el que faig de comprar la falsa perquè sí, no enriqueceixo les arques de la Federació Espanyola corrupta, madridista, herederos del franquismo que van en contra del club que porto a col, que em podria dir a cap, ¿vale?
3: Molt bé, doncs...
5: O sea, que menys juga por la camiseta de la persona.
3: Ningú t'ajutja, només t'ha preguntat que anaves amb la samarreta i t'he preguntat.
5: Jovany,
0: més temes, va.
3: Sí, un dels titulars que més m'ha cridat l'atenció d'aquest matí és que la policia ha detingut un home que durant el sonar que es va fer al recinte firal de l'Hospitalet va robar, atenció, 34 mòbils en una nit.
2: Sí, i el que és més curiós és que els Mossos el van enxampar i els 34 mòbils els portava amagats als pantalons.
1: Veieu com que sí que n'hi ha seguretat.
0: Saludarem la consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana, Núria Parlon. Consellera, bon dia.
1: Bon dia, i ara hora que des d'aquest programa es digui si hi ha alguna cosa positiva de la conselleria, eh?
3: No, escolti'm, no torni amb aquesta cantarella perquè no estem fent cap campanya.
1: No, poco. Està Parlon cada dia que si los tirotellos, las armas de fuego, las bandas del este, i mai els escolta Parlon de les coses bones.
2: Bueno, doncs Parlon de les coses bones. A veure, com van localitzar els Mossos d'Esquadra el lladre d'aquests 34 mòbils al sonar, consellera?
1: Bueno, pues en una operació científico-policial molt complexa, que no les explicaré perquè potser no la comprendrien.
3: Entendiu, potser sí que l'entendrem.
2: Nosaltres no, però potser l'audiència sí.
1: Vam reunir totes les víctimes dels robos a la comissaria i un cop allà li vam dir que truquessin tots al mateix temps al seu número de telèfon.
3: Oh, clar.
1: El pobre home que duia els 34 telèfonos a sobre, no? Es va il·luminar de cop, no? Va començar a sonar música de cop, que allò semblava la inauguració de la Torre de Jesús.
3: L'espectacle de llum de la Sagrada Família.
1: Exacte.
3: I clar, llavors va ser fàcil enxampar-la.
1: Claro, o sea que menos fer alarmisme entre la societat i més parlar de lo bo de la policia.
3: Molt bé, doncs fins un altre dia, consellera, i enhorabona.
1: Parlen de después.
0: Algun altre tema, Jovany?
3: Doncs m'ha cridat l'atenció el conflicte que s'ha obert entre els empresaris de l'oci nocturn, això vol dir els propietaris de discoteques,
0: sí,
3: i els establiments, com ara restaurants, bars, gimnasos o clubs esportius, que organitzen festes de tarda sense tenir llicència per fer-ho.
0: I per parlar-ne tenim amb nosaltres el portaveu del Gremi d'Empresaris de l'Oci Nocturn, el senyor Ladislau Cubata. Senyor Cubata, bona nit.
6: Hola, bona nit, com esteu? Bueno, suposo no chupito, ¿vale?
0: Espera,
6: convida a la casa, ¿vale? A ver, ¿a cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro... Vale, mira, como que, mira, chorrito tequila, poncho caballero, botas de postura, le doy un normal machero así, flambeado, ¿vale? Ahora eso se ha tenido que ver en flama, ¿vale?
3: Ahora entendemos el chupito en flamas, ¿eh?
0: Sí.
3: Señor Ladislau. Ahora no veurem chupitos.
6: Perdona, ¿eh?
3: No, tranquil. Sí, te la veo una mica...
6: Sí.
3: Perjudicada.
6: No, no, una cosa, que no em dic Ladislau Cubata, ¿vale? Que és un nom que em vaig pujar jo per la nit, ¿vale? Però que...
3: Com et dius?
6: No, que me fa vergonya ara, que no t'ho penso dir, però... que ningú se pensi que...
0: És un pseudònim.
6: Que el meu pare deia Cubata i me va posar Ladislau de nom, ¿vale? Que
3: clar, en homenatge al jugador.
6: Això no ha passat en cap moment.
0: Sí,
3: però què passa amb aquests locals que vostès consideren que els fan la competència de manera deslleial?
6: Bueno, a veure, bàsicament...
0: Ja, i
6: són tota aquesta gent, aquests bars i restaurants que han inventat el tema dels tardeos. Vale, pues, que fan que la clientela, pues clar, te pilla la taja a les 6 de la tarda.
3: Sí.
6: Vale. De manera que a les 12 de la nit ja no ve ni 10 aquí, vale? Ja no hi ha gasto a la discoteca.
3: Ho estan notant, eh? Que la gent no arriba.
6: No hi ha dret, vale? Això és una pràctica, perquè és una pràctica que a nosaltres no fa molt mal, perquè tenim que menjar, vale? Jo tinc 7 fills, vale? Amb 7 camareres i gogot diferents, vale? I t'ho fes compte de lo que és això, vale? A tot el que tinc que passar manutenció. I,
3: no,
6: bueno,
3: no, clar, és una ruïna. Jo...
6: Em dic que com jo estem molts del sector, estem igual, vale? No amb lo de les camareres, sinó amb lo de l'amenaça de los tardeos.
3: Molt bé. I escolti, senyor Ladislau Cubata, pensa en prendre alguna mesura...
6: És que m'estic empenedint d'haver-me posat aquest nom, però me'l vaig posar al 87, que llavors molava que...
3: La gent el va començar a conèixer amb aquest nom i ara se li ha quedat, Ladislau Cubata.
6: Què me deies?
0: Si pensa en prendre alguna mesura.
6: Bueno, és que...
3: Els seus fills amb quin nom es dirigeixen a vostè?
6: Sí, sí, sí. Papa.
3: Papa.
6: Si me'n diuen papa. No, que la gent que surt per les nits, vale, que són els crios que no tenen un puto duro. I clar, a nosaltres no ens interessa. Vale, que els niños que venen aquí, que parteixen una cervesa entre quatre.
3: O fan botellona a l'aparcament.
6: O s'emborratxen a fora. Vale, i encara nosaltres, aquí el target important són los puretes, que són els que paguen 14 euros per un gin tònic. Vale, i aquests ja no estan venint a la discoteca perquè fan el tardeo. Un dia... amb els del gimnàs, l'altre dia farà tarde amb els del pàdel, l'altre dia amb els del Tinder, i aquí estem patint molt, vale? I ningú se fa càrrec del que està patint el sector de la nit.
0: Escolta,
6: vale?
0: Si li sembla bé, senyor Cubata...
6: Vols que te faci un truco de màgia amb la cartera?
0: No,
6: vale, vale, que et faci un truco de màgia.
0: Ah, sí, eh?
3: La cartera,
6: sí. Bueno, que me'l va ensenyar el Fede Sardà, que és el meu referent al món de la noche.
0: Doncs, senyor Cubata, com es digui en realitat, ja en parlem un altre dia, d'acord?
6: No,
0: va, parlem de l'onada de calor, va.
7: Estic cremat, eh? Estic cremat, al tanto, eh? Al tanto me cago en Déu perquè us fotré mal a tots, eh?
8: Collons.
0: Segons el Servei Meteorològic, la primera onada de calor de l'estiu ha arribat aquest diumenge i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint, per tant, amb Sant Joan.
3: A més, el primer avís de perill de calor de l'any i diverses estacions meteorològiques ja van registrar ahir temperatures superiors als 40 graus.
1: Sí, n'hi ha que anar amb molt de cuidado amb la calor.
0: Gràcies.

0: 3 hores a sota la solana, però ja. I en plan...
1: Molt bé, molt bé. Tampoc
2: és un bon de gust, però... Però és un bon consell, jo.
1: Sí, sí.
0: I beure aigua, importantíssim, beure aigua, sí, en algun moment del dia.
1: Sí, sí, però no posar-se al sol i beure aigua són consells com bastant...
0: I no
2: posar-se
0: no posar-se a beure aigua a sota el sol. Eh?
1: Ah,
0: no,
1: aquesta
0: no
1: és bona.
0: Tonteries.
1: Aquesta és bona.
0: Observem l'entorn, busquem la sombra, sí, i ens desplacem per extreure la botella i beure l'aigua, però no a sota el sol.
3: Doncs escolta, doctora Cabezas,
0: i posar-se les ulleres de sol als ulls i no al cap. Al cap vull dir a la cabeza, no al centre d'atenció primària, perquè encara que pugués semblar, els vidres no protegeixen el front del rayo suba.
3: El raïm no.
2: Ultravioleta.
0: I posar-se crema, si no se volen cremar.
1: Mira, no pot parar de ser enginyós.
0: És que cabezas en català és caps.
1: Sí, sí.
0: Com centre d'atenció primària.
1: Ah, mira!
0: I com que jo soc metge...
2: Sí, és boníssima aquesta senyora. Jo sempre que ve penso que bona
0: que és.
2: Bueno,
1: pues això... Sí, sí. Vols dir alguna cosa més? Acostis el micròfon, senyora Cabezas.
0: Beguin aigua. I el sol, n'hi ha que evitar-lo.
2: Alguna marca en concret d'aigua? No, no digui marques. No,
0: aigua.
3: Anem al concurs pendent?
2: Vols que anem al concurs pendent?
3: Sí, jo aniria.
2: Jo també aniria.
4: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
3: L'hora del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Ja tenim en línia la persona que avui concursarà per, com aspirant a venir divendres a guanyar diners, l'Andreu. Andreu, des d'on truques? Bon dia.
5: Bon dia. Truco des de Sant Antoni de Calonja.
1: Carai!
2: Amb el caipirinha estàs, bandido?
5: Exacte, aquí hem tombat en una hamaca.
2: De veritat o no?
0: De Barcelona.
2: De veritat o no que estàs assegut en una hamaca o has hagut...
5: No, estic a casa, desgraciadament.
2: Ah, vius a Sant Antoni de Calonja.
5: No, estic aquí, de vacances.
0: A casa.
2: Tens casa a Sant Antoni de Calonja,
5: Exacte.
2: Bueno, ja m'estàs caient fatal, ja.
0: Portes a barques posades?
3: A barques,
5: sí. Amb les avades. Això sí que ho tinc.
0: Ah, bé, ja, sí. Ja me'ls conec.
2: Hermini, em deixes parlar amb l'Andreu i fer-li la pregunta, la primera de les dues que li he de fer?
0: Sí, et deixo.
2: Atenció, Andreu, perquè la pregunta d'avui és de la categoria efemèrides, però d'ahir. D'acord, Andreu? Perquè tal com van dir, com va dir Edward Thomas, el passat és l'única cosa morta que fa bona olor.
3: Oh.
2: Quin dia va ser ahir, Andreu?
5: 21 de juny.
2: Vas molt bé, Andreu. Vinga, som-hi. Andreu, tu fas ioga?
5: No.
2: No et consideres un iogui, com la Letícia?
5: No, de moment no. De moment no m'ha donat per
2: aquí. No has fet ioga mai, Andreu?
5: No, ho he provat.
2: Ah, mira, doncs jo sí, durant 10 minuts fins que em va agafar un atac d'ansietat. Va ser fa uns anys. Això és verídic. I és que el ioga, Andreu... T'ho juro. Sembla que no, però sí. I ara t'ho explico, Freddy.
3: Vinga.
2: Si la granja de pollastres que tinc al coll m'ho permet.
3: Va, i vaig a dormir fent ioga.
2: I és que el ioga... Mira, veus, és un altre problema. Tu estàs a l'altre extrem del, diguéssim. De la...
3: No, és broma, no?
2: Del ventall. I és que el ioga, deia Andreu, diuen que sí, però no és per tothom. Hi ha gent com, per exemple, jo mateix, que no estem fets pel ioga. Pels que tenim l'elasticitat d'un semàfor, concretament, el ioga és una autèntica tortura. Saps que moltes postures del ioga reben noms d'animals, oi que sí, Andreu?
5: Sí.
2: Sí, hi ha la postura de la grulla, la de la cabra, la del gat, la de la papallona. Doncs el problema que tenim les persones com jo, Andreu, és que sigui quina sigui la postura que fem, sempre semblem el mateix animal, concretament una tortuga reumàtica borratxa. Però un moment, Andreu, per què estic parlant del ioga? No se't fa estrany que em posi a parlar del ioga?
5: Bueno,
2: clar que és estrany, perquè jo t'estava parlant d'efemèrides. Doncs perquè tal dia com ahir, 21 de juny, resulta que va ser el Dia Internacional del Ioga, declarat per l'Assemblea de les Nacions Unides. És una jornada que serveix per conscienciar sobre els beneficis del ioga per la salut física, mental i espiritual. Andreu.
5: Digue'm.
2: Estàs relaxat ja amb aquesta música?
5: Sí, ara ja.
2: Sabies que ioga... Andreu, escolta'm, Sabies que ioga...
3: Em poses nerviós, Joel.
2: Sí, exacte. Sabies...
1: És que, clar...
2: No, veus? És que el ioga em posa nerviós.
3: Ja ho veig,
2: Anava a dir, sabies que ioga, Andreu, és una paraula del sànscrit que vol dir unió? Ah, però quina unió, Andreu? Doncs la unió amb el cosmos, evidentment. Tu et sents connectat amb el cosmos, Andreu?
5: Sí, depèn de quan.

0: Bueno, jo no t'hi veig gaire. No. Saps qui sí que estava molt connectat amb el cosmos? Shiva, el déu hindú. Diu la llegenda que Shiva va estar assegut en meditació durant molts i molts anys. Mentrestant, molta gent s'hi acostava encuriosida, però gairebé totes marxaven avorrides perquè Shiva no els hi feia cas. Gairebé totes, dic, perquè 7 persones van decidir quedar-se allà amb el Shiva assegudes i quietes. Després de 84 anys, assegudes i quietes, van tenir premi. Un dia el Shiva es va despertar i els hi va fer cas. Aquest dia va ser el dia com ahir, pel solstici d'estiu, i aquelles 7 persones es van dedicar a ensenyar el ioga a tothom.
1: Caram.
0: I ara ve la pregunta, Andreu. Andreu, com ja t'he comentat, les postures de ioga tenen sempre un nom. Sabries dir-me quina d'aquestes 4 postures no existeix i me l'he inventat jo? Et dono 4 opcions. Opció A, la postura de la mitja lluna. Opció B, la postura de l'àliga. Opció C, la postura de la flor de lotus. Opció D, la postura de la columna de pàrquing. N'hi ha una d'aquestes 4 que no és, que no forma part del ioga.
2: Hòstia, com a tal.
3: Home,
2: com a tal.
3: Jo suposo que és la columna de pàrquing, no sé per què.
0: No saps per què, però alguna cosa t'ho diu, eh, Andreu?
3: Sí,
0: eh?
3: Alguna, sí, algun instint.
0: No és ni la mitja lluna ni l'àliga. Aquestes creus que sí que funcionen, eh? La flor
3: aquestes
0: de lotus.
3: Sí, sí. Doncs, em sonen més.
0: Doncs, Andreu, estàs en lo cert.
3: No.
1: Sí. Jo crec que podria pagar molts diners si existís. Si tu vas a un curs de ioga i et diuen a partir d'ara farem la postura de la columna de pàrquing.
0: Seria que consisteix capaç... en que hi ha gent pel teu costat i et ratlla.
4: La gent et va erosionant. Tu has d'aprendre a mantenir-te allà quiet malgrat la gent.
1: Ai, Andreu, primera pregunta contestada més que correctament. Anem per la segona. Ara farem el... No marxis, farem el butlletí de notícies i després el Joel et farà la segona amb la qual, doncs, aspiraràs a venir a concursar divendres?
3: Perfecte.
5: I a mi me'n faràs alguna freda.
1: Bueno, va, prou. Arribem a les notícies de les 12. Després reprenem el concurs amb el Joel.
5: Bueno, ara ho parlem. Sí.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
7: Bon dia, us informa Joan Bota. El Tribunal Suprem ja ha dictat sentències sobre el cas de les mascaretes i a aquesta hora estem pendents que comuniqui les condemnes contra l'exministre i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, i la resta d'encausats. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
8: Bon dia, la sentència és imminent. Els advocats de la defensa i també les acusacions ja són al Tribunal Suprem per rebre en mà la sentència del cas Mascaretes que ha jutjat l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari, el comissionista Confés Víctor de Aldama, que acaba d'arribar també al Suprem per rebre aquesta sentència. Ábalos i Coldo García no hi són perquè estan empresonats a sota del Real i ara mateix la incògnita és saber si el Suprem els condemna per haver cobrat comissions per la compra de mascaretes durant la pandèmia. Recordem que Ábalos s'enfronta a 24 anys de presó, Coldo García 19 i mig, i el Dama es podria salvar d'entrar a la presó perquè el PP demanava que se'l condemnés només a 2 anys. És el primer gran judici contra el PSOE de condemnar Ábalos. Serà la primera sentència contra un ministre de Pedro Sánchez, contra José Luis Ábalos, que era justament la seva mà dreta. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
7: Més notícies, Natàlia Ramon.
9: Gairebé 300 municipis catalans estan avui en situació de risc molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals han activat el nivell màxim d'alerta per incendi en 23 comarques de tot Catalunya, amb especial atenció a zones de Tarragona, Lleida, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Al nord-est del país el risc també és elevat, tot i que menys intens. Els agents rurals demanen que s'extremi la precaució al medi natural. Si es detecta una columna de fum o qualsevol indici d'incendi, cal avisar immediatament el 112.
7: Intervinguts més de 80 quilos de marihuana en una plantació dins una nau industrial a Ulldecona, al Montsià. Hi ha una persona detinguda. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
10: Bon dia. En total s'han intervingut més de 600 plantes de cànnabis que sumen més de 80 quilos. L'espai disposava de 3 sales de cultiu equipades importades per a la producció de marihuana. El detingut, acusat d'un delicte contra la salut pública i de frau elèctric, era qui s'encarregava de la vigilància i la protecció de la nau. De fet, els agents van localitzar plantes preparades per a la recol·lecció i d'altres llestes també per a ser distribuïdes. La plantació estava a l'interior d'una nau situada en un polígon industrial i agrícola en desús, als afores d'Ulldecona, a la comarca del Montsià, en un lloc discret, amb poca afluència de persones i vehicles. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
9: Aquest matí s'han fet 4 desallotjaments més del bloc de la mina de Sant Adrià del Besòs, que ha de servir per allotjar els afectats per l'ensorrament del bloc anomenat Venus. Mentrestant, dos dels pisos desallotjats la setmana passada ja tornen a estar ocupats per les veïnes que van fer fora. Sant Adrià de Besòs, d'habitants, hola, bon dia.
2: Bon dia. Amb menys tensió que la setmana passada, els Mossos han pogut desocupar aquestes 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec. La Jenny i l'Antonio, una parella que viuen amb el seu fill, reivindiquen un lloguer social.
11: Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
12: Exacto. Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años yendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
2: David Ángel, Catalunya Ràdio, Sant Adrià de Besòs.
7: Finalment, l'expresident Carles Puigdemont ha felicitat aquest matí Jordi Martí per la seva elecció com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el president de Junts ha enviat un missatge personal a l'alcaldable on li transmet que té el partit al costat i que espera veure'l com a futur alcalde de Barcelona. El silenci de Puigdemont i d'altres membres de la direcció del partit després de les primàries del cap de setmana havia aixecat suspicàcies. De fet, el mateix Martí ha admès aquest matí a TV3 que Puigdemont encara no l'havia felicitat.
13: Ja li dic, encara no. Hi ha molta gent del seu equip que m'ha felicitat i, per tant, ja arribarà. Però, vaja, no es preocupeu. Jo, això, aquest tema no em preocupa.
7: Esports, Marcos García.
14: A final de la Lliga CB de bàsquet s'instal·la al Palau Blaugrana. A les 8, Barça-València és el tercer partit d'aquesta final que arriba empatada a una victòria. El podreu seguir aquest tercer partit en la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El quart partit es jugarà dimecres també al Palau Blaugrana. El Mundial Masculí de Futbol a les 7 torna a jugar Messi. El partit entre l'Argentina i Àustria. A les 11 de la nit, França-Iraq. A les últimes hores, marcadors: Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai 2, Cap Verd 2, Bèlgica 0, Iran 0 i Nova Zelanda 1, Egipte 3. El Barça d'handbol renova Blaž Janš. L'esquerrà eslové continuarà de blaugranà fins al 30 de juny de l'any 2030. A motor, Marc Márquez se situa només 40 punts del líder Marco Bezzecchi al Mundial, després de guanyar ahir la cursa llarga al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. I en ciclisme, Paula Blasi celebra la victòria a la Volta a Catalunya.
6: Fins aquí les notícies.
1: Com sempre, a aquesta hora donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació La Nineta dels Ulls, saludem l'escriptora Maria Climent. Maria, bon dia.
15: Bon dia, Freddy. Com estàs? Com ja saps, a la Fundació La Nineta dels Ulls treballem per impulsar la recerca, donar suport a les famílies i fer difusió dels símptomes del retinoblastoma, el càncer ocular més freqüent en infants menors de 6 anys. L'atenció en aquest tipus de càncer està molt enfocada als tractaments i molts cops es deixen de banda els aspectes emocionals. Per això, a la Fundació s'han iniciat diferents projectes per donar suport als infants. En el marc del projecte Superheroes School, aquest mes de juny han viatjat a Atenes. També formen part d'un grup de treball europeu per establir protocols de seguiment i intervenció psicosocial en els diferents estadis de la malaltia.
6: Fundació La Nineta dels Ulls.

0: Vinga, segona part del concurs, ja amb el Garriga. Garriga, com estàs? Tot bé?
1: Molt bé, molt bé, molt content.
0: Teníem l'Andreu. Andreu, corres per aquí encara, no?
2: Encara estic aquí.
0: Doncs vinga, primera resposta superada. Joel, tu mateix. Anem a per el segon assalt.
3: La segona assalt, que és de la categoria poètica. No sé si estàs familiaritzat amb aquest tipus de preguntes del concurs. Andreu.
2: Sí, bueno, la literatura m'agrada més que el ioga, almenys.
3: Vale, doncs mira, jo el que he fet, he escrit tres poemes. He escrit tres poemes, sempre ho faig, eh? I deixo l'última paraula del poema a l'aire, i tu l'has de completar fent que rimi i que tingui sentit.
2: Vale.
3: D'acord? Així, és bastant fàcil. Avui, en honor al Dia Mundial del Ioga, que va ser ahir, tots els poemes van sobre el món aquest de les coses hippies i l'espiritualitat barata i tot això, d'acord?
4: I aquestes merdes.
3: I aquestes merdes, sí. No, això ho ha dit el Jovany, eh? Jo ho respecto molt. No. Ara, quan soni la música de les poesies, ja hi som, ja hi anem, ja.
1: Quin pal, pobre Cesc.
0: Va tot fluir.
3: El primer poema es titula Tècnica mil·lenària que punxa. Si has intentat fer ioga...
0: Perdó, això és el títol?
3: Sí. A veure si podem respectar una mica la
4: poesia.
3: El meu art. Sí. Si has intentat fer ioga i t'has fet mal a la cintura, abans de prendre cap droga, pots provar l'acupunt.
0: Crec que hem fet alguna síl·laba de
3: Messi. Era un passe de la mort com els de Jordi Alba a Messi. Vinga, va, a veure, aquest no te'l xivaré tant, eh? Aquest es titula Boletes de sucre miraculoses.
0: Fantàstic el títol.
3: Diu la llegenda que un dia una persona patia i es va curar per la via de prendre...
2: homeopatia.
3: Molt bé! I aquest és difícil. Aquest és difícil, eh? Parla una mica de mi. I es titula Fora complexos pels nerviosos. No tens per què complexar-te, ni tens per què trisposar-te, ni deixis a ningú vexar-te per no saber...
2: relaxar-te.
0: Molt bé! I sense dubtar, més, eh?
3: Molt bé,
1: eh? No era fàcil, l'última no era fàcil.
2: No, és llest, Andreu. Sí.
0: Doncs va, puntuem. Ja tinc la calculadora aquí, jo.
3: Jo li poso un 9.
0: 9.
5: Jo li poso 10.
0: No, la Mínia, en principi, no puntuava.
5: Vaja.
0: Ho ha canviat molt, això, en aquests últims dies?
3: No. Tu el que vols és que et convidin a Sant Antoni de Calonge, Mínia. No sé,
5: jo puc venir, Andreu.
0: Garriga.
1: Un 9.
0: Un 9, també, eh?
1: Un 9.
0: Faltes tu, Jovany?
4: 9,13.
3: Carai.
0: 9,13. Carai. Doncs queda un 27,13.
3: Mira, que bé.
0: Molt senzill. Molt senzill. Doncs 27,13, Andreu, ja tens la teva puntuació. En funció de com vagi la resta de la setmana, doncs vindràs divendres o no.
2: Perfecte. Gràcies.
0: Gràcies a tu. Cuida't molt, que vagi bé per Sant Antoni.
5: Adiós.
2: Gràcies.
5: Adiós, maco.
0: I a la tarda, Garriga.
1: Doncs mira, a la tarda ens visitarà l'editor de Forbes a l'estat espanyol, que són els que fan aquestes llistes. Els més rics, els més influents.
0: Ah, sí.
1: Ha sortit la llista de les 50 dones més influents de Catalunya.
0: Cert.
1: Parlarem amb una d'elles.
4: Surt l'Armínia.
5: Sí.
1: No, aquest any...
5: La número 27.
1: No, aquest any no hi surt, Armínia. Ho hem repassat i no hi surt.
5: No.
1: I després, sabeu què és l'Shrekking?
3: O... sona a marranada.
1: O una Almond Mam?
3: Això encara més marranada. Ai,
0: sí. Doncs, Almond Mam. No.
1: Almond Mam i Shrekking són dos dels conceptes que repassarem avui a la tarda. I després ens visitarà...
0: Ara, digue'ns que no ens dius què és.
1: No.
3: Això és allò que fan els arbustos de Montjuïc.
1: Per la nit. En principi, allò és una altra cosa.
3: No és això?
1: No és això, aquí.
3: No. Ah, vale.
1: Allò es diu cruising.
0: Sí,
1: i Raúl Gallego, punt de retorn, torna aquesta sèrie premiadíssima, Emmy Internacional. Doncs avui ens visitarà també el Raúl Gallego, farem el que fem amb Antoni Bassas, vaja, moltes coses a partir de les 4. Vindrà la Lloberes i trucarem la Gelmà, que va seguir la meva recomanació d'anar al Museu de la Coca-Cola.
0: Anava a dir, vaig sentir-ho i vaig notar un gran escepticisme.
1: Missatge de Sònia Gelmà.
0: Sí.
1: Mai més sentit més robada. Aquesta tarda m'ho explicaran directe.
0: Haig de dir que el Toni García Ramon, a més et vacil·lava molt amb la teva recomanació.
1: Sí, sí, sí.
0: Però tu m'entens, que és una bona recomanació.
1: Jo m'ho he passat bomba al Museu de la Coca-Cola.
3: Molt bé.
1: També és veritat que fa molts anys i potser només recordo lo divertit i lo dolent ja no me'n recordo.
0: Vinga, tot això i més a la tarda amb el Garriga. Moltes gràcies, ho deixem aquí. Fins demà. Adéu.
6: Adéu. Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'excés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
11: Aquest estiu fes la millor jugada.
12: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
11: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
12: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen. Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Bon dia!
14: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
15: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
16: Dormir de mil maneres. Ara a Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases. I ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor Ponés. Paga còmodament les compres amb la targeta al Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions del departament o Hipercor Ponés.
17: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
18: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
19: Aviam què passarà avui. I no em havia passat mai. L'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig una
20: esfera
19: al costat. No. I tot el que passa en mitja entrevista, sí.
20: I què havies fet malament?
19: Havia trepitjat una línia contínua.
20: Au,
21: va. Home, mosso. Ganes de protagonisme, també, eh?
20: Hòstia, TV3, entre funcionaris no es trepitgem, hòstia. No.
22: Parla de la Mercè.
23: Hòstia.
24: L'Eloi Vila.
25: Disputarem.
24: Avui hi haureu...
25: Gran periodista.
24: I gran persona.
25: I gran persona.
26: I de què parlarem?
25: Del fluorescent. Ens has de parlar del tub fluorescent.
26: Ah, doncs ja tinc una idea.
24: Tu li preguntes de què i tu li dius de què?
25: Sí, és molt estrany.
22: Vaig, calleu, que arribo el jefe, va.
27: Déu vos guard.
28: I visca el batlle!

0: La Renaixença. El fluorescent. Després entraré en el tema històric, però abans vull resoldre un dubte que no he aconseguit entendre mai. Per què el fluorescent històricament sempre s'ha posat a la cuina i no es posa al menjador o a les habitacions? A la cuina, que a més és un lloc que tu hi entres normalment amb una certa urgència, no? Vols fotre't una Coca-Cola fresca o agafar un tall de llangonissa perquè tens gana i fots aquest sistema de llum que has d'esperar 5 segons de pampallugues abans no t'hi veus bé.
1: 5 segons, diu en Pep. Si em fots gràcia a mi, 5 segons. 5 segons, diu. A casa teníem, fa anys, teníem un fluorescent d'aquests a la cuina que si volia sopar, jo ben dinat i ja engegava el fluorescent.
2: Sí? Hi havia dies que no havíem pogut sopar perquè encara anava fent cric-cric.
0: Si ets impacient, entres en un bucle estrany.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè apretes l'interruptor, comença a fer pampallugues. El pare fa com pampallugues, tornes a engegar, vas apretant l'interruptor i no saps en quin punt. No saps si està engegant o està parant.
3: Has de canviar-lo també, poder, aquest fluorescent.
0: Però és que fa por, Xuriguera.
3: Sí que fa por.
0: Fa por canviar el fluorescent, perquè has d'agafar-lo pel vidre i li has de fer aquella mitja volta.
3: Perillosíssim.
0: Si això se'm trenca,
4: carreu merder. No, clar, és que et pots tallar,
0: És molt perillós,
4: I a més, diuen que deixen anar uns gasos que són tòxics i jo què sé què.
5: El fluorescent va a la cuina. Va a la cuina per evitar picar entre hores. És com l'efecte retardant de les caixes fortes dels bancs, que és allò que si va al lladre triga 30 minuts a obrir-se.
0: Dame el dinero de la caja.
5: Exacte.
0: Ho he fet m'ha sortit en caixa.
5: Sí. Per què serà?
0: No volia, perdoneu. Dongui'm els diners.
5: Exacte, dongui'm els diners i triga 30 minuts, no? Pues és el mateix, és que era un poco de chocolate. Vas a la cuina, també en castellà, no? I aleshores encens el llum... No sé.
2: És el trecador, no?, que té gana.
5: Sí, exacte, és la mateixa persona.
0: O sigui, vols dir que tarda a encendre...
5: Exacte,
0: perquè no
5: ho ha fet l'OMS, és un pla de l'OMS.
0: De l'OMS.
4: Està molt ben pensat.
5: De l'Organització Mundial de la Salut.
0: La teoria no és lletja.
3: No, a mi no em sembla cap mal. A mi m'ha evitat, a vegades, d'anar a menjar coses a la cuina, allò que dius, va, i m'ho ha evitat el fluorescent, perquè he perdut... No en tinc gana, ja.
0: Ho deixes estar.
3: Ho deixo estar.
4: Però no teniu finestres a la cuina. O sigui, ara m'imagino casa vostra com una cova.
0: Tot a interior.
3: Hi ha cases angleses d'aquestes que no hi ha finestres.
0: Bé, anem a la història. El primer que va experimentar això de fer circular electricitat per dins un tub amb gas i aconseguir llum fluorescent va ser un científic anglès.
1: Collons d'anglesos.
0: Francis Hawksby. I atenció, perquè va ser un autèntic avançat als temps, El tio aconsegueix fer llum fluorescent l'any 1707.
3: Hòstia, és molt anglès, això.
0: Thomas Edison, lo de la bombeta de l'Edison, és de finals del segle XIX,
3: Veus?
0: Gairebé 200 anys abans que Edison inventi la bombeta, el nostre amic Francis fa un experiment amb vapor de mercuri i aconsegueix una llum blava, s'ha de dir que de molt poca intensitat, però que li va permetre llegir un text. Va poder llegir un escrit a la negra nit, sense gota de llum.
1: Curiós, no se sabia això,
0: No. Ara, ja, sembla una tonteria, però... Tu no ho sabies.
2: No, el meu entorn ningú mai m'ho havia dit. No se sabia.
0: Però imagineu-vos el 1707. Vull dir que ara sembla una tonteria, però el 1707, que no has vist mai llum, et reuneixes una colla de gent allà en una muntanya, i hi ha un tio que fot llum i pots llegir un llibre...
4: Home!
3: És gros.
6: Apeio, això m'ha recordat les trobades dels dies 11 a Montserrat, on una multitud ens trobem per veure algun fenomen llumínic al cel.
0: Sí, la diferència és que el 1707 sí que vam veure alguna cosa.
6: Es veuen coses que has de venir.
0: Sí, ja vindré.
6: L'altre dia va venir l'Albert Pla.
0: Ah, sí?
6: Venen tot d'erudits, sí.
0: No m'ho va pas dir.
6: Perquè ho mantenim en secret.
3: Sí, sobretot tu.
0: L'experiment d'en Francis obre el camí cap a la invenció del fluorescent, que tardarà, però, molts anys a materialitzar-se. Els fluorescents, tal i com els coneixem avui, es mostren per primera vegada en públic a la Fira Mundial de Nova York el 1939.
3: Fa molt de temps,
0: Sí, i aquí encara van arribar més tard, perquè el 1939 també vam estar un temps fent pampallugues, com els fluorescents. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galú, Carnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un periodista que ha entrat a les cases i als cors de tots els catalans pel seu carisma, la seva tendresa i la seva habilitat per explicar-nos històries que han marcat a moltes generacions. A més, és un d'aquells entrevistadors que saben treure les històries més personals de totes les persones que passen pel cotxe amb el qual viatja per tot el país. Ha passat per les trinxeres i també ens explica quanta guerra hi ha hagut en les històries més familiars de casa nostra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eloi Vila! Bravo!

0: m'ha fet un petó.
1: És el primer petó. És el primer petó de la meva
0: casa. Petonem, viu l'espetonem.
2: Massa. Em diuen, no toquis a la gent. Vull dir, aquesta mania sempre d'abraçar i tocar la gent.
0: M'ha abraçat i m'ha fet un petó.
2: Home, és que no ho sabeu, que em diuen, no sé si t'hi trobes, cada vegada més gent em diu, tu que llampeio germà teu, no?
0: Sí que ens semblem una mica.
1: Hi ha un punt.
2: Jo m'hi trobo. Molta gent em diu, hosti, que llampeio deu ser germà teu, no?
1: És la closca.
2: Sí, són petits, aquesta barba.
0: Sí, a veure, calvo amb barba tampoc és...
2: No hi ha pèl.
0: Escolta, a casa també ho fas, això?
2: Sí.
0: De petons a tothom.
2: Sí, sí, a més com una necessitat, no? Sí. Perquè jo, la meva mare, era molt carinyosa. La meva mare es va morir fa 7 anys i era molt carinyosa i sempre ens feia molts petons i abraçades. I, en canvi, el pare és una altra pel·lícula.
0: És més com jo, poder, el teu pare, és més com jo.
2: Bé, ja els vol, també.
0: Sí.
2: Ja els vol, però tinc aquella sensació que li d'anar agafant, hòstia, per darrere, i, i va marxant. I llavors, algú que no resisteix com tu ara, doncs, hòstia, un petó.
0: No podia resistir-me, sí, perquè estic aquí amb els auriculars posats, no puc estirar el fil, no m'ha semblat lleig, també.
2: Has quedat encaixonat aquí.
0: Sí, he quedat aquí picat.
2: Has quedat cardat i pam.
0: Eloi, escolta, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs, mira, he menjat un croissant.
0: Un croissant.
2: Sí, perquè sóc diabètic i em diuen que no n'has de menjar. Dic, hòstia, calla, vés una mica a la contra.
0: Sí, no, la Pilarín Vallès també ho va dir, i va dir que una mica de cada cosa no passa res.
2: Va, molt bé, sí.
1: Però ara els diabètics teniu aquella aplicació amb el mòbil que us mireu allò, el braç, allò...
3: Però puja igual.
1: Sí, va bé, allò.
2: Sí, puja igual.
0: Sí, ara et fots els croissants i no va pujar.
1: No pots mirar-ho.
2: No, ho tinc molt ben controlat.
0: Bé, bé.
2: Tinc molt ben controlat.
0: Un croissant i ja està, eh?
2: Un croissant, sí, tres cafès o quatre.
0: Jo no sabré pas entrevistar-lo, l'Eloi Vila. No, és que...
4: Sí, és fàcil.
0: Sí?
4: Ja ho veuràs, sí.
1: Tu digues hola.
0: Hola.
2: Hola, bo.
0: No, però...
2: Es quan diuen hola, hola.
0: Vull dir que estem en un... Trobo que els rols s'han com intercanviat. Tu sempre entrevistes gent, sí, i ho fas molt bé. El cotxe... Per cert, t'agrada conduir o no? Perquè
2: molt.
0: Perquè et miro i pateixo. Dic.
2: Molt, molt, molt.
0: Menys mal.
2: Molt. I a més, molta gent em trobo que em diu allò, però condueixes? De debò condueixes? Sí, no vas amb una plataforma?
1: No, no.
2: Hòstia, només faltaria...
4: Una plataforma.
2: Només faltaria anar amb una plataforma, aquell llamp de furgoneta que portem. Sí.
0: I... T'has equivocat alguna vegada, sí, eh?
2: Sí, i tant.
0: De portar una persona a un lloc que no tocava.
2: Sí, m'he equivocat i m'he fotut per carrers en contradirecció i llavors
1: amb nosaltres,
2: gira quan puguis.
1: Amb nosaltres vas aparcar un lloc que no es podia.
2: És veritat.
1: Ho vam haver de tallar.
2: És veritat, sí, sí. I mira, m'ha passat una cosa que no em havia passat, perquè sempre, hòstia, fot 9 anys que el fem,
0: sí,
2: el cotxe. I sempre em preguntaven, bueno, fot gràcia, no? Allò de dir, hòstia, li han cardat una multa, no? O ha llapat. I no em havia passat mai. I l'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig una
0: esquena
2: al costat. I hòstia, què passa en mitja entrevista, sí.
0: I què havies fet malament?
2: Havia trepitjat una línia contínua.
0: Au,
1: Ganes de protagonisme, també,
0: sí,
1: eh?
2: I va fer la seva feina, em va multar.
4: Sortirà, això, el programa?
2: Ja t'ho diré. Ho hem de muntar encara. Ah.
0: Però els Mossos d'Esquadra, hòstia, és TV3, entre funcionaris no ens trepitgem, hòstia. No. Som de la mateixa casa, hòstia, no podem.
2: Sí, sí, però... T'imagines que haguessin tret la multa? O sigui, un problema, no? Va, aquest nano, com que esclar.
1: Però ja ho veuen, que ja hi porta... En el logo hi porta com...
0: Sí, esclar.
2: Sí, però no hi diu, pots fotre el que et surti dels pebrots, eh?
5: La cosa important és qui paga la multa aquesta.
0: Nosaltres.
2: És que ho hem de resoldre encara. Però em sembla que em tocarà llapar.
0: Jo ho faria molt gros. Aniria a judici, la recorreria...
3: Ara.
2: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: No et fot mandra?
4: I una denúncia al mosso. A més a més, denúncia al mosso.
0: Llavors una entrevista del mosso al cotxe.
4: Exacte.
0: T'explica la seva vida.
2: Però no et fot mandra emmerdar-te d'aquesta manera?
0: Sí, sí. Jo sóc d'aquest tarannà, també intento... Com en Rajoy, los problemas en paralelo. Escolta'm, hi ha hagut algun convidat del cotxe que hagi sigut especial mal copilot? D'aquests de vigila aquí, cuidado, has de trencar a l'esquerra.
2: Hi ha patidors. Sí, jo me'n recordo el Pere Arquillué i el Ramon Pellicer, que els hi costa molt anar de copilot. I ja em van dir, escolta'm, jo em poso molt nerviós, eh? I sí, allò, vigila, vés al tanto, alerta, que creu una persona, escolta...
0: Ei, sí. Però... I tu quan vas de copilot, vas fent preguntes?
2: No, vaig tranquil, jo. Bueno, xerro sempre, eh?
0: Sí. Ja.
2: Sí, de copilot, conduint...
0: Això, la xerrera aquesta? Hòstia, la teva mare, també?
2: La meva mare.
0: Sí.
2: Sí, la meva mare era molt xerraire. El pare no tant. Veieu les grans diferències, eh, a casa.
0: Sí, sí, sí.
2: Però sí, jo tinc el tarannà de la mare. Sí, i a més, sempre de petit, sempre em deien això. Hòstia, cal que ho preguntis tot, no? Però jo tinc aquesta imatge, el cotxe amb els pares,
0: sí,
2: els dos davant, no? El pare conduint, la mare no tenia carnet, la mare, i jo sempre amb el cap allà entremig, allò entremig, i anar preguntant-ho tot.
4: Ja feies el programa.
2: El format
4: ja el tenies, el format.
2: Sí, sí. He passat de darrere davant.
0: Ja, pesadet, eh? Ja era de petit pesadet, eh?
2: Preguntó.
0: Era... I per què ens ha parat aquest mosso d'esquadra? Escolta...
1: Guàrdia Civil, en aquell cas.
0: En aquell cas, en aquella època, suposo que...
2: Guàrdia Civil.
0: I aquesta inquietud, suposo que llavors la trasllades a... Tenies molt clar que volies ser periodista o et va passar alguna altra cosa pel cap?
2: No, no he tingut mai clar res. De fet, no. Recordo que quan fèiem cou, allò que et deien allò... No he tingut mai clar res, és veritat. No, fèiem cou i em deien, tu què voldries ser? I no sabia què dir, vaig dir, enginyer aeronàutic.
3: Home, a cou, eh, ja?
2: Sí, però evidentment vaig respondre per respondre, sí, perquè la ciència era horrorós.
0: I llavors com vas a parar periodisme?
2: Bueno, tenia aquesta inquietud i m'agradava molt conèixer tot allò que m'envoltava i vaig començar allò fent periodisme local. Sí. Estava al 9-9 i feia de corresponsal a la meva zona, al Baix Montseny.
0: Baix Montseny.
2: Al Baix Montseny.
1: És comarca.
2: I... Sí, sí, és comarca, és una reivindicació de comarca que no hem resolt mai, però...
0: Ja està bé, que però... quan començar els del Lluçanès i no acabarem mai.
4: També. No, a més, sí. A mi Arbúcies també és el que hem de ser al Baix Montseny. Sí. I ja m'agrada.
0: No t'agrada tant.
4: Però no m'agrada perquè es veu que ens hem d'ajuntar amb els de Barcelona. Jo soc
1: de
4: Girona.
1: Tu ets de Guilleries.
4: Jo soc de Montseny Guilleries.
1: Ets de Guilleries.
4: Montseny Guilleries no. I ells no Baix Montseny. No.
1: Però... És una altra comarca.
4: Sí.
2: Però nosaltres som de Barcelona, però tocant a Girona. Vull dir que ja ens podíeu acceptar, eh? Vull
4: sí,
2: dir
4: no. Però sou vosaltres que heu de venir a Girona.
0: És una discussió que ja l'enfocarem un altre dia.
2: No tenim pas cap problema.
0: 9 anys del cotxe, deies.
2: 9 anys, sí.
0: Tu esperaves això quan arrenqueu
2: no.
0: Aquest format?
2: No.
1: Quan arrenqueu, eh?
2: No, què va.
0: Havíem pensat, eh?
2: París. No, que va. No pensàvem que funcionés tan bé i, de fet, a l'inici no vam parar. O sigui, va anar tan bé que vam estar 2 anys sense parar emissió. O sigui,
0: cada setmana.
2: Cada setmana i fins i tot a l'estiu. I ara anem allò a temporades. No?
0: Tens comptat quants en porteu o no?
2: Mira, fa temps que no ho conto, però jo crec que ens acostem a les 500 entrevistes.
0: 500 entrevistes?
2: Sí, perquè a més el programa al començament fèiem més d'una entrevista és i ara veritat. En fem una. No? Sí. En un programa que era més llarg i fèiem 2 o 3 entrevistes sí. I ara en fem una.
0: És un lloc al cotxe no? Que és el més semblant al confessionari per la gent que no som creients, perquè t'asseus allà al costat d'un tio, vas conduint, no?, i van... Surten sí. Coses que a un altre lloc no sortirien.
2: Sí, doncs. També tens un tio que no sap on va, diguéssim, no, sí. No de conducció, sinó d'entrevista, sinó que té clares coses que són interessants, però que no saps com hi aniràs a parar. Això. I això també fa que no estiguis allò com obligat a una resposta molt determinant. O sigui, és una conversa que va avançant, no ens mirem, no?
0: Llavors,
2: estem
0: com si ara t'estigués entrevistant mirant l'Arnau.
2: Sí.
0: És raro, eh?
1: Bueno, és raro.
2: Hòstia, però hi ha molta distància. Si hi ha menys distància, clar. No pots tocar.
0: Sí. Sí.
1: En el cas del cotxe és important que no ho miris.
0: Sí.
1: Que miris endavant.
3: Sobretot el que condueix.
2: Sí. No, jo vigilo molt i... Uh-huh. I acabo esgotat, eh? Perquè entres com un estat de concentració.
0: Bueno, i que té absoluta. Molt mèrit, perquè jo tinc aquí uns targetons amb tot de preguntes apuntades i tal, sí. Però tu seus allà, no tens pronter, no tens targetons...
2: No, no.
0: Has d'anar
1: T'has preparat.
2: Hem treballat molt en entrevista, sí, home, tens allò una documentació.
0: Ai, el que passa que no també, saps on aniràs a preparar.
4: Sí. Va, triem aquests paperots i no saps pas què has de dir.
0: Els llenço, eh? Els llenço, si vols, eh?
2: Llenço-los.
0: Llenço perquè, a més, m'ho poden anar cantant pel auricular.
2: No és veritat. Llenço, home.
0: Eres bon estudiant a periodisme?
2: Sí.
0: Bon estudiant.
2: Sí, sempre m'havia anat molt bé. Menys les ciències, que eren horrorós, que no en tenia res.
0: No.
2: La resta, sí, m'anava
0: molt bé. I història, no et vas... Perquè vas fer molts programes...
2: Història m'encantava.
0: No et vas plantejar estudiar història?
2: M'he plantejat estudiar història de l'art.
1: Maco,
2: sí,
1: maco.
2: M'he plantejat fer-ho i un dia o altre ho farem.
0: Moltes
2: aquelles
0: sortides.
2: Coses que, hòstia, molta sortida.
4: Sí, com que tens prou temps lliure, sí. Vull dir que tindràs, ja ho faràs.
2: Sí, no l'he trobat, però... De fet, vaig estudiar ciències polítiques. Vaig fer periodisme i ciències polítiques. Sí. Hi ha un curs pont que podies passar a tercer curs. Podies fer quart i cinquè de polítiques. I a quart em vaig quedar, perquè després vaig començar a fer periodisme. Bueno, fent periodisme va sortir feina, uh-huh. I ja vaig empalmar, no tenia temps. I... Està allà, història de l'art està allà.
0: A banda del cotxe que ha durat 9 anys, ara també ha sigut un èxit absolut el Quanta Guerra, que jo vaig participar en un dels capítols. És un regal increïble quan participes en aquest programa, perquè a Catalunya suposo que és compartit amb molta gent, que et sonen coses de l'avi que va estar a la guerra i tal, però a Catalunya, que som tots una mica com el pare de l'Eloi i no ens asseiem a xerrar i a tocar-nos, no ens ho expliquem gaire, no? I llavors, hòstia, quan descobreixes tota la història que hi havia al darrere, és un autèntic regal. No sé si t'han quedat ganes de que algú et faci aquest regal a tu també, no? De, hòstia, que et fessin un quant a guerra a tu.
2: Sí, el que passa que jo ja he furgat una mica.
0: Ah, sí?
2: I no tinc història relacionada dels avis amb la guerra. Una història directa, eh? Perquè els meus avis, jo pràcticament no els vaig conèixer. De fet, a vegades em surt de preguntar, hòstia, què és un avi o una àvia? Perquè jo pràcticament no els vaig conèixer. Es van morir que jo era molt, molt petit i tinc només algunes imatges. I eren molt grans quan van tenir els meus pares. I llavors no van viure directament la guerra, sinó que van viure la postguerra. Sí que recordo, i per memòria familiar, que l'avi, per part materna, que era de Sant Sadurní d'Anoia, era anarquista, era de la CNT, i per part de pare, l'avi a Camprodon no tenia cap afiliació política, segurament d'una família més conservadora.
0: Escolta, i els fatxes on són? Perquè no he fet cap capítol amb un avi profundament nacionalista espanyol.
2: Sí, hi ha dos motius, eh? Principalment és que quan fem expliquem històries de gent que són principalment catalans, Catalunya era zona republicana pràcticament fins al final de la guerra, i per tant allistaven amb l'exèrcit republicà.
0: Jo crec que algun fatxa també hi havia, eh?
2: No, però, per exemple...
3: Si mai em vols fer mi...
0: Ah, sí, Mercè? Tenies un avi que hi anava o no?
3: Bueno, sí.
0: Sí? Què dius ara? Mira.
3: Però no el Martínez, eh?
0: L'altre.
3: L'altre?
0: Sí.
2: Home.
3: De cognoms catalans. Si mai em vols trucar...
0: Una mica franquista.
3: Però els dos avis eren massa petits per anar a la guerra. Sí,
1: massa joves.
3: Després.
2: Per tant, no hi ha història. No hi ha història directa.
3: No hi ha història directa.
0: Vaja.
1: Sí. Bueno, però hi ha un altre cas, vull dir que... Molt bé, hi pot haver-hi falangistes, hi pot haver-hi franquistes, però hi ha gent obligada republicana que llavors es veu obligada a lluitar des de l'altre bàndol, sí. No? Vull dir que això també és bèstia i curiós.
0: Això sí que n'ha sortit d'algun cas, no?
2: Bueno, quan els feien presoners, anaven a un camp de concentració i que eren camps de triatge.
0: No? L'avi del Gerard Quintana, recordo, no? que el van agafar, bueno, es va haver d'exiliar a França.
2: L'avi del Gerard no va fer la guerra, sinó que era regidor d'Esquerra Republicana a Salt i llavors va creuar la frontera, va anar a l'exili i va estar exilat durant molts anys i va viure a Tolosa de Llenguadoc. Però el cas curiós és que ell va estar treballant amb grups de treballadors estrangers, els obligaven a treballar com a esclaus sortint dels camps.
0: Bueno, i pobresa absoluta, eh?
2: Pobresa absoluta, perquè a més després, quan els nazis van ocupar França, el van agafar i el van obligar a treballar a la construcció d'un magatzem de missils que volien llançar a Londres, i era un magatzem que formava part del mur atlàntic, que és aquesta línia defensiva a la Segona Guerra Mundial que els nazis van construir des de baix, des d'Andaia fins a dalt als Països Baixos.
0: Un tio d'Esquerra Republicana aquí acabes treballant pels nazis, diguéssim. Clar. Forçosament.
2: Clar. I per sort va sobreviure.
0: N'hi ha que ho trien, però
2: per
0: ell va forçosament.
2: Bueno, per sort va sobreviure,
0: sí.
2: però després va acabar malvivint a Tolosa de Llenguadoc i el va ajudar una ONG nord-americana.
0: Quan tardeu a preparar un capítol del Quanta Guerra?
2: No saps mai. Perquè no pots pautar-ho. Diguéssim que els terminis de producció són molt variables i on ens encallem, i la part més dificultosa és la recerca, és trobar la història, poder completar la història a partir de la documentació.
0: Hi ha hagut moltes històries que us heu fet enrere, de dir, hòstia, no trobem més, no podem fer un capítol.
2: Sí, hi ha moltes històries que no hem pogut completar. De fet, diria que de Quanta Guerra, que ara hem acabat la tercera temporada, hem fet 17 històries.
0: Hi haurà quarta?
2: No ho sabem.
0: Sí que n'hi haurà.
2: Esperem que sí, però no ho sabem. Hòstia, m'encantaria dir-vos sí.
1: Sí, home.
2: M'encantaria dir-vos
0: sí. Digues que sí.
2: Volem fer-ne una quarta.
0: Ara.
2: Això que et deia, de 17 que n'hem fet, poder hem investigat 50. Per tant, aquest és el percentatge.
0: Hòstia.
2: O hem començat a investigar-ne 50 que hem fracassat. No? Perquè si no podem completar aquest recorregut, si no podem reconstruir tota la història, no la tenim. I per tant, no la tenim. Després, la resta, fer un guió, més bé o més malament, ja el farem. I sortir a rodar també ja ho farem. I ens en sortirem millor o pitjor, però si no tenim, no podem completar la història.
0: I amb persones anònimes us ho heu plantejat? De fer-ho en comptes de fer famosos, agafar algun anònim?
2: Sí, ens ho hem plantejat. El que passa que com tots, també volem sobreviure a l'univers televisiu i, per tant, que un programa com aquest no vagi molt tard a la nit, que probablement és el que ens trobaríem, no ho sabem, però probablement és el que ens trobaríem si anéssim
0: amb anònims,
2: amb persones mal anomenades. dades anònimes, sí, les persones, perquè ningú, ni, no som anònims ningú, però... No.
1: Savis per conèixer, diguem-ne. No.
0: Savis per conèixer,
1: diguem-ne. Nosaltres diguem aquí això.
2: I al canvi, doncs, fer-ho de la manera que ho fem, que al final són històries, que són històries universals, no? Les històries dels avis i àvies que reconstruïm, mm, podrien ser les històries d'avis i àvies, els nostres avis, les nostres àvies, clar, ens permet anar a un horari que, a més, va molt bé d'audiència, i, per tant, posa sobre la taula aquesta necessitat de recuperar aquestes històries d'aquest silenci, que, hòstia, que abans deies, no? Has fet una conya amb el caràcter, no? Hòstia, tant de bo fos un silenci només pel caràcter de la gent. No, això és un silenci imposat.
0: Sí, sí.
2: És un silenci imposat per 40 anys de dictadura i per la por a la repressió, això per una banda, i després hi ha els elements també més personals, que són, doncs vaja, doncs protegir a les noves generacions del dolor, o la vergonya d'explicar del que has viscut, no? Que se t'ha mort una mica en una trinxera amb el cap obert, o que anaves pixat i cagat fins a les orelles, no? amb una trinxera. Això també costa molt explicar-ho, però és el menys important, eh? Uh-huh. O sigui, l'element principal del silenci és la por.
3: La por.
2: La por. I encara ens diuen... Perdoneu, eh?
1: Que no.
2: Oli, que m'esvero, eh? No, encara ens diuen, no, mireu enrere, no? Això ens ho han dit durant molts anys, no mireu enrere.
0: No remeneu,
2: no? Això és intencionat, no? Igual que és intencionat el llenguatge, no? No parlar de cop d'estat, que és el que va ser, sinó d'alzamiento nacional, no? Per exemple, o parlar de guerra civil i no parlar de la guerra d'Espanya, no? que és diferent, no? No ho sé, és molt necessari.
0: Estàs una mica enfadat, eh? Mira que ets un tio que no sapeu...
2: No, perquè a més vivim en un moment que és molt complex. O sigui, deia que ens han dit durant molts anys no mireu enrere, però aquests que diuen que no mireu enrere, quan toquen poder, van a barraca, eh? O sigui, a les Illes Balears han derogat la llei de memòria democràtica, eh? Fa un parell o tres de mesos. Què vol dir això? Vol dir que no hi ha un marc legal per poder mirar enrere, no hi ha un marc legal per dignificar les víctimes, per buscar desapareguts. No hi ha una dotació pressupostària per dignificar ni per retirar la simbologia franquista. I, doncs és necessari, no?
0: Sí.
2: Ara podem acusar emprenyat, eh? Oh, oh.
1: Com parla, eh?
0: Mira.
1: Com parla.
0: Bueno, perquè t'enerves també, perquè entenc que és molt vocacional la passió per la història. Dóna la sensació que dels teus hobbies n'has fet ofici, no? La branca aquesta del periodisme, que ets un tio inquiet i que vols preguntar la part de la història, al final també n'has acabat fent ofici.
2: Sí.
0: Quins hobbies no has professionalitzat? Què fas normalment?
2: Doncs mira, la cuina i el futbol.
0: Cuina i futbol, eh?
2: Sí, a mi m'agradava molt jugar a futbol, m'agradava molt de petit, és allò, aquell somni, no? De dir, hòstia, m'agradaria ser futbolista o poder guanyar-me la vida fent això que m'agrada molt. No ho hem aconseguit.
1: Bueno, no, de tota manera, la cuina jo la disfruto.
2: I a la cuina també, sí.
1: Jo sé que...
0: Cuines bé, eh?
1: La toca.
2: Sí? Bueno, m'agrada, i sobretot té aquest punt que sempre pots anar aprenent.
1: Sí.
2: Que no sé, que és inabastable, no? No s'acaba.
1: I la cuina té la cosa bona de compartir. Si la comparteixes encara és millor.
2: Sí, absolutament.
1: Això vol dir que em convidis més sovint, això.
2: T'has convidat i quedem aviat, perquè sempre ho diem i no hi ha manera d'acabar-ho de fer, hòstia.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Eloi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó. Gentilesa de...
7: Vera!
0: Vinga, va, oi-te'l, hi ha ganes, eh? Hi ha ganes de llangonissa, eh?
1: La diabetis.
0: Sí. No porta pas sucre, la llangonissa no porta...
2: No, això és perfecte. La
0: llangonissa se'n pot menjar.
2: Sí, això és perfecte, proteïna.
0: Sí,
2: perfecte.
0: Vinga, la paraula d'avui és estabular. A, estabular, sotmetre el bestiar a l'estabulació fent-los criar i mantenint-los en estables.
1: Si continua voltant el llop per aquí, haurem d'estabular les ovelles perquè se'ns les fotrà totes.
0: B, estabular, expressió que s'utilitza per definir alguna cosa que et fa gaudir molt, que et transporta als núvols, al paradís.
8: Una mica de LSD et fa riure, et fa sentir bé. Sembla que pesis menys. Et fa estabular.
0: Sí, estabular. Ordenar una sèrie de números i dades en taules per poder extreure'n conclusions clares.
3: Tinc totes les factures, però necessito estabular tots els imports per saber com hem perdut 3 milions d'euros.
0: A, B o C, Eloi?
2: Mira, jo crec que és la C.
0: Sí?
2: Però m'ha agradat tant la definició de la B que em quedo amb la B.
0: Doncs és la A.
3: Que no volia la llacunista.
5: gent que sembla... Sí, no.
8: Però no havia passat mai, això. No. La resposta que saps que és incorrecta.
2: A més... Ha dit, jo crec que és la C.
0: Amb tota la seguretat del món, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: És la C, però m'agradaria que fos la B. Sí, sí. Doncs la A, maco. Vinga. Sortejarem la llangonissa entre la gent del públic. Que... Avui parlàvem del tub fluorescent.
3: Va, parlem del tub fluorescent.
0: Sí. Doncs tens de fluorescent que... a casa, sí?
2: No, no? Tens fluorescent, et carden a la presó, ara.
0: Ah, sí? Ja no es pot...
2: Home.
0: No, jo encara en tinc alguna.
2: Sí, home. Vols però dir? Deus tenir-ho.
0: Deu ser led.
2: Ara ja... Perquè, hòstia, que tenen una despesa energètica molt bèstia.
0: Però que no es pot, no es pot.
2: No.
3: Parlem del tub fluorescent, però jo m'ho he volgut tirar al meu terreny i vull parlar-vos d'animals marins.
0: Ah.
3: Peixos que viuen a grans profunditats, sabeu? Bueno, aquests que brillen, no?
0: Sí.
3: Bueno, doncs viuen en la foscor total i ells són capaços d'autogenerar llum fluorescent per poder-s'hi veure per sota l'aigua, per comunicar-se, per caçar, pel que sigui.
0: Mira.
5: Molt bé, com que li agrada el submarinisme, doncs mira, ara parlarem de peixos.
3: Peixos que fan llum, Juli.
5: Fan llum, però no sé què té a veure amb l'objecte que correspon a aquest programa.
3: Ho acabo d'explicar.
4: A veure, jo
5: ho acabes d'explicar.
4: Jo no vull fotre llenya al foc, Mercè, però trobo que en Juli té raó.
3: Ara... Què vol dir, té raó?
0: Llum fluorescent, peixos que fan llum fluorescent, no ho veig tan estrany.
3: No és tan estrany.
5: Bueno, no compleix els estatuts del programa.
0: Quins estatuts, Juli? Si no en tenim, d'estatuts.
5: No tenim estatuts.
0: No tenim estatuts.
5: Bueno, doncs el llibre d'estil.
0: No tenim llibre d'estil, Xuriguera.
5: No tenim llibre d'estil.
0: No tenim.
5: Com hem aguantat tot un any sense llibre d'estil?
3: Això, tothom es pregunta això.
4: Jo no vull fotre llenya al foc, de veritat, però trobo que en Xuri continua tinguent raó.
3: A veure, nois, què us passa?
5: Però jo sé que no vull fotre més llenya al foc, però vosaltres dos vau estar mitja temporada fent una secció que no tenia res a veure amb l'objecte...
4: Gràcies!
5: Una secció per la qual vam fer una sintonia expressament que no vau ser ni capaços...
2: Perquè aquest programa no té llibre d'estil. No tenia llibre d'estil.
0: Per això hi sou vosaltres.
3: Us vull parlar de bioluminescència. Així es coneix aquest fenomen. És un dels casos més curiosos que passa sota el mar. Jo, per exemple, de peixos d'aquests típics amb el flexo aquest que porten aquí al cap, no els he pogut veure perquè...
0: El peix llanterna. Hi ha un peix llanterna.
3: Porten una mena de flexo aquí per caçar.
0: Van amb un lot
2: i en teniu.
3: No els he vist mai perquè estan a molta, molta profunditat. Però el que sí que he vist és el plàncton bioluminescent.
0: Ah, sí.
3: Que això és una meravella.
0: És com una aurora boreal a l'aigua.
3: Sí, perquè a més, o sigui, s'activa quan es remena, no?
0: Sí.
3: Per tant, si tu fas una immersió amb les aletes i tot això, vas veient que vas deixant com un rastre, com una estruga.
7: Això és una estruma, Sena.
4: Vols dir que, no fumes abans d'entrar a l'aigua?
3: Sí, una mica, sempre, no.
0: A tu de què et ve això del submarinisme, Mercè?
3: Ai, mira, si t'ho explico un dia, explicarem privat.
0: Ara, explico ara. Doncs, com mira, si t'entrevistés l'Eloi al cotxe.
3: Vaig anar de viatge amb un nòvio que m'estava fotent la tabarra i vaig dir, jo faré submarinisme, i jo sabia que ell no em volia fer perquè li feia por. Dic, bé, és igual, doncs jo sí que em faré, i vaig trobar que allà el silenci aquell no estava prou pagat.
0: O sigui, era una tècnica d'evasió per deixar aquest nòvio...
3: Però és el més semblant a la meditació que he pogut aconseguir jo.
4: I vas haver de baixar molt avall?
5: Molt.
3: No cal. A 16 metres,
0: ja no
3: el que es veu és... No sents el noi, i el que veus és impressionant.
5: Hòstia, la Mercè amb una estela brillant a darrere.
2: Però
5: cuidado,
0: Què se n'ha fet d'aquest noi? Què se n'ha fet d'aquest noi? No ho sabem.
5: El alpinisme.
3: No ho sé.
0: No se sap. No es pot saber.
4: Quan va sortir, encara hi era o no, per això?
3: Sí. De fet, va haver-hi un moment que jo estava a poca profunditat i em va tocar alguna per sobre i jo em pensava que era un peix, era qualsevol cosa. Em vaig girar de cop, em vaig picar la cama contra corall de foc i aquella ferida la vaig arrossegar.
0: Què vol dir contra corall de foc? És el nom d'una heroïna de l'edat mitjana.
3: No, corall de foc és un corall que et fa unes ferides que et duren mil anys. O sigui, és...
5: Mil anys?
3: Bueno, mil anys no, però et duren moltíssim.
5: Estàs enterrat i encara sagnes.
3: O sigui, que me'n vaig endur el record d'aquell noi durant molt de temps.
0: Mira, et sembla, quins col·laboradors tenim al
2: programa. Sí, ara preguntaríem, i la ferida del noi també va durar tant?
0: Ara. Noi,
3: diguéssim que no.
0: No hi ha com saber-ne. Eloi Vila, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Que vagi molt bé.
0: Bravo!
6: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: avui us porto l'Aver.
1: Aver.
0: Aver, Aver, no sé ben bé com es diu.
1: Aver.
0: Aver. Aver. L'Aver.
1: És un gos.
0: Que és una Basset Hound de 8 anys i és de la Montserrat. Veiem-la.
1: Ah, oi, oi, mare.
0: Oh, oh, oh.
1: Què feu? Què feu?
0: No, és molt gos. Aquesta foto
1: és forta. Han disfressat el gos de hot dog.
0: De hot dog. Bueno, sembla una xistorra, més sí. que...
1: No? Bueno, perquè hem fet la brometa.
0: És llarga i puta.
2: Allò és ketchup.
1: És un gos salsitxa.
0: Ah, és ketchup.
2: És el ketchup, no? És el gos de ketchup. Ah,
3: clar, clar. No, produeix una tristesa,
1: sí,
3: que a mi?
1: Sí, sí.
0: No, home, no.
1: L'animal no ho ha triat disfressar-lo.
0: No. No. Fa cara que no, eh?
1: No.
0: És de Rubí i es veu que té un olfacte espectacular. Mira, però fora del normal.
3: Bueno,
2: per què ho dius, això?
3: És un gos.
0: Per no ho sé, perquè ens ho ha dit la Montserrat.
2: I, o sigui, si la Montserrat diu que no sé què, tu ja ho diràs?
0: Tu tens un altre gos amb qui comparar? Oi que no?
1: Endavant, doncs calla. Viure a Rubí, tenir un olfacte espectacular, i ja et planyo,
0: sí,
1: també.
0: Oh, sí, també.
4: Doncs que l'Aver tingui bon olfacte ens pot estalviar molts disgustos. Mm. Ens endinsem en una mina de carbó, un lloc on les fuites de gas són una amenaça.
1: Avui passegem el gos per Mount Kembla, Mancomunitat d'Austràlia, Imperi Britànic, actual Austràlia, 31 de juliol de 1902.
2: No és on som, eh? Perquè jo no hi he estat mai, qui em dius, eh?
1: Austràlia.
2: Bueno, ho sé, però jo només sabia que anem a una mina, vull dir, ja es veu que això no acabarà bé.
1: Bueno, no, això, no té per què acabar malament,
2: sí,
1: tampoc.
2: Bueno.
0: Però ho explicaríem si no acabés malament.
1: Bueno, no sé, no sé.
3: És un programa poc optimista, aquest.
1: Sí. Bé, tot just hem arribat a Mount Kembla, que és un poble situat als peus de la muntanya on hi ha instal·lada la mina en la que entrarem. Suposo que en sentir que som a Austràlia us heu imaginat una mina situada en un entorn desèrtic, però res més lluny de la realitat. El Mount Kembla és ple de vegetació, s'hi respira natura. L'Aver només fa que ensumar-ho tot. I mentre la nostra gossa l'Aver fa la seva, arriben els primers treballadors de la mina. Falta poc, per les 7 del matí, i tots fan cara de son. Sort que la motivació per la feina els fa venir amb un somriure d'orella a orella. Bon dia, companys, què tal? Preparats per una nova jornada de treball?
2: És la merda, noi. És la merda.
3: Ai, bon color, home.
2: T'hem de tabalat a tu? T'hem atabalat a tu?
1: Només saludava.
5: És maco, això, de veure la gent contenta anant cap a la feina. A mi m'agrada, la veritat.
1: Està bé. Bé, seguim els miners fins a l'entrada de la mina, on es produeix un moment ben important per la història que us expliquem. La recollida de l'equipatge. Ens posem a la cua esperant que l'amable encarregat del material ens doni tot el necessari per treballar a la mina.
4: Tu, el del gos.
1: Sí.
4: Va, nano, que et toca. Què? Quina talla fas?
1: Bé, va, abans que res, bon dia, no?
4: Bon dia, no és una talla. Quina talla fas, et dic? Va, que tinc pressa.
1: Parir, tu.
3: Ai, no és el teu dia de sort, Peyu?
2: No faràs gaire amics avui.
1: Sí que són secs, els australians.
3: Oi, això no... A vegades passa, eh?
1: Sí. No. Una M, ja em va bé una M, si li va bé una M.
4: Una M?
1: Sí.
4: Una M de merda és el que et cal. Vinga, va, vinga, endavant, que tinc cua.
1: Una mica mal educat, li han comentat mai que és mal educat.
4: Sí, què passa?
1: No, res, res.
4: Vostè què? Vostè és lleig i no ho dic per res.
2: Això no ho posava aquí,
1: eh? No, això no.
2: Això no ho posava aquí, eh? No,
1: sigut,
2: no val, eh?
1: Això
2: coses personals no valen aquí, eh? Aprofitant el guió. No
1: bé, deixem aquest sonat abans que prenguem mal. Agafem els trastos i ens n'anem cap a les vagonetes que ens duran a les profunditats de la mina. Mentre baixem, ens adonem d'un detall que ens ha cridat l'atenció. Ens han donat un casc ben estrany. De fet, no és un casc.
3: No és un casc.
1: En comptes de ser un casc que, bueno, que sigui dur i eviti que piquem amb el cap a qualsevol lloc, és una trista i tova, insisteixo, tova, gorra. Una gorra tova.
3: Gorra?
0: Què vol dir una gorra tova?
3: Quan dius gorra, vols dir el que porten els nens per anar d'excursió.
1: Sí, una gorra.
3: La visera, una gorra.
1: Tota la que posa Heineken aquí.
2: És verda, també?
3: Cepsa, vermella.
1: I ara es fa això tant, eh? Abans...
3: No. Abans... Un pagès el distingies perquè portava una gorra així.
1: Exacte.
4: Bimbo.
3: Home, bimbo.
1: No.
0: Sí.
1: Però jo n'havia moltes de cutisarc, n'havia vist.
3: Cutisarc.
1: Feien unes festes
2: aquelles
1: de color
2: grogues,
1: groc.
2: Aquelles grogues, sí. Jo havia tingut 3 o 4. Tu, però que tinguin la gorra, encara pots estar content. Veient aquell tio de vestuari que t'ha durat, vull dir, aquell personatge també...
4: Què passa aquí?
1: Ei. Bé, el més sorprenent no és el material del que està fet a la gorra, sinó el llum que porta incorporat. No, quan us parlo d'un miner, no, tota la imatge que em ve al cap sempre és un tio amb un frontal.
3: Exacte.
1: Doncs en aquest cas, en comptes d'un frontal, la gorra porta incorporada una mena de tetera diminuta, plena d'oli, de la que surt una flamarada. Mm. Ens haurem d'il·luminar amb aquesta merda, noi.
3: Pues, em sembla que el del vestuari se n'està encardant de tu, eh?
1: Que no. Tots els...
3: Ah, per tu,
1: no, tots els miners porten la mateixa vestimenta. Ah, el sistema d'il·luminació és aquest. Em sembla que ens han donat l'estri correcte. Ara bé, és ben incòmode de dur. I, a més, a la mínima que baixes el cap, bueno, et cau una gota d'oli cremant al front, fot una cremada de mil dimonis, és una merda d'epi, és horrorós. Anem baixant, tu.
3: Vinga.
1: A baix de tot, tot és negre, com el carbó, que fet és normal, perquè som a una mina de carbó, llavors...
2: Una mica. És bona aquesta. Sí.
1: No
2: l'havia
1: entès,
2: eh? No l'havia
1: sentit.
2: No.
3: Ben parit. El guionista?
2: Sí. Jo ho conec.
3: Molt ben parit.
2: Jo ho conec i és un tio molt fer.
3: Rarots de collons, sí. Però molt ben parits. Eh?
1: Un parell, n'hi ha un parell de guionistes.
3: No. Si un és raro, l'altre...
2: Sí.
1: Són gent estranya.
3: Sí.
1: També...
3: Jo procuro estar-hi bé.
1: Els hi toca poc la llum, també. Estan una mica... Com són miners. Són miners, al cap i a la fi són uns miners. L'Aver, la gosseta que ens acompanya, està una mica estressada perquè l'olor del gas dels llums és molt forta. A nosaltres també ens molesta força, però bueno, sembla que els altres treballadors hi estan acostumats. Això és el que sembla. Nois, a vosaltres no us molesta aquesta pudor de gas tota l'estona?
2: A mi em molestes més tu, noi.
3: Sí. No, de veritat, has d'estar emprenyant tot el dematí? Sí.
1: Noi.
2: Tens feina o no?
3: Treballa, deixa't de treballar.
1: No. Colla d'idiotes, tu, aquesta gent. No.
3: I tu lleig? Eh? Ja t'ho han dit?
1: Bueno, no, aquí no ho posa un altre cop, lo de lleig. No ho posa, el tio. Nois.
6: Ara, nois, de veritat, comporteu-vos, perquè hem de ser una mica més amables amb el pobre narrador.
1: Què és aquest nen? Què fa un
2: què
1: nen fem? Aquí dintre?
2: Dibuixos animats,
1: és aquest nen petit?
6: I tu què et passa, idiota? Hòstia. No sóc un nen. A veure, que tinc 15 anys, el que passa és que no he canviat la veu, encara.
1: Vale.
6: És imbècil, lleig.
1: De petits ja... Lleig, insisteixo.
6: Ara, fotis a treballar.
1: Si agafes el PDF i fas F5 i busques amb la lupa lleig, no surt el lloc del guió.
5: Tens raó.
6: Vas a favor de posar-te a treballar.
1: Collons, tu.
6: La veritat, ostres.
1: Costa entendre com pot ser que hi hagi una criatura tan petita a la mina, però després de fer-hi una
6: Dale.
1: Volta...
6: No, sóc una... no he canviat la veu,
1: vale,
6: narrador.
1: Vale. D'acord. Fota't un Ducados o algo.
6: Ja deus... Després de la jornada laboral,
1: ja deus
6: narrador.
1: Fumar. Ja es fa cara que ja fuma, aquest.
2: Ja fuma.
1: Bé, l'empresa que explota la mina es vanta de ser molt estricta amb la seguretat i les contractacions, però cap a la... de les dues coses les cuida gaire. La veritat, la seguretat brilla per la seva absència i la selecció de personal... Justeja fort. Resulta que dels 261 treballadors que hi ha a la mina, la meitat són canalla, tu.
2: Home, no, canalla sí que no, eh? Hòstia, això... I menys que em manin a mi, eh? Una canalla, vull dir que...
1: És el que hi ha, Fel. La mina és plena de canalla. Hem donat un cop d'ull i hem vist un munt de nanos. Tots tenen entre 14 i 17 anys.
3: Ah, coi, bueno, són adolescents, paio.
1: Bueno.
3: Home, és que has dit canalla, eh?
1: Canalla, això.
3: 14 o 17 anys, home.
1: No es pot treballar amb 14 anys.
3: Bueno, sí, ja ho sé, però vull dir que em pensava que eren nens com aquells que acusen les pilotes als mundials.
1: Home, què dius, Benei? Que no, home, no. Que vols que ens tanquin el programa? No, home, no.
3: Bueno, has dit res de... Vull dir, no he fet referència a cap empresa com Mango...
1: No.
3: O com, bueno, de empreses que ens puguin mirar...
2: Xuriguera, deixa-ho córrer, fill.
3: No, però vull dir, no he dit res de la

0: clínica.
1: Sí, a més a més, heu de saber que...
2: Sóc un coach de la mina. O sigui, el que faig és motivar els meus treballadors.
1: En els casos que en Fel ha fet d'eunuc, per exemple, sí, li fiquem un efecte especial al micròfon, sí, però aquí no hi ha efecte.
3: No, ho fa la
1: Mercè de Natural,
3: sí,
1: això.
3: Sí, sí, no li cal.
2: Sí, sí. Sí, sí.
1: Com ho fas, això?
2: He estat esperant tota la temporada que em donéssiu un paper de nen. I finalment me l'heu donat. Estic supercontent, eh? I
1: pots barrejar dos papers? Aquella gangosa que fa... Pots fer un nen gangós?
4: Ui, m'encantaria.
2: Sí, Paco podria fer. Seria una mica així, no? També. Sí.
3: Bravo.
2: Normalment això m'ho preparo una mica a casa. M'ho preparo a casa, però mira, avui... Sí.
1: Molt bé, molt bé.
5: Has d'estar distrets a casa teu.
2: Sí, també. Sí, sí.
1: Bé, ha arribat l'hora de dinar, però els pics i les pales no s'aturen, eh? Els miners fan el jornal d'una tacada. S'hi han posat a les 7 del matí i treballaran tot seguit fins a les 3.
3: Home, hora de funcionari, eh? Gens sí, malament, eh?
1: Aviam, jo crec que és una mica més intensa la feina que en el cas dels funcionaris, però no fa pinta que parin per fer el cafè a la mina, però vaja. A més, el risc de ser aquí baix és molt elevat. Tenim la sensació que en qualsevol moment hi pot haver qualsevol desgràcia. Sentim despreniments de roca cada 2x3 i les olors de gas són contínues. La nostra gosseta Aver va boja amb tanta cosa per ensumar. De cop i volta se sent un gran espatec de roques. Un espatec més gran de l'habitual. Pels crits dels treballadors em sembla que n'ha passat alguna de grossa. Hi ha hagut una esllavissada de roques a l'interior de la mina i el pitjor de tot és que això ha alliberat una gran quantitat de gas altament inflamable.
5: A veure's aquelles gorres.
1: Sí, sí, clar. És que anem amb un matxero aquí a la visera, tota l'estona. Amb aquelles gorres era fàcil preveure què podia passar si sorgia una fuita. Quan les flames que els miners porten al cap entren en contacte amb els gasos de la mina, l'excavació fot un pet com una gla.
2: Merda, em sembla que sóc un nen mort.
1: Ja et dic jo que sí, Mercè, el teu personatge és mort.
2: Merda.
1: L'explosió que hi ha hagut a la mina de Mount Kembla ha estat de les més grans que hem tingut en aquest programa. La deflagració ha estat enorme i ha provocat una onada expansiva que ha apagat totes les flames de les gorres dels treballadors. De cop, tot s'ha quedat a les fosques.
3: Ja us ho dic, que anar a una mina ja es veia, que no acabaria bé això.
1: Ai, els pobres miners han quedat atrapats a la mina i els està costant horrors trobar la sortida per fugir. Intenten escapar a cegues i molts acaben posant el peu on no toca i cauen al buit des d'uns quants metres. Manera ben tonta de morir-te,
3: també. Hòstia, sí.
1: Un bon desastre.
5: A veure, un moment, nota mental, fer cas en Enfel i no entrar mai més en una mina.
1: Ah. El caos segueix, hi ha explosions per totes bandes. Les galeries són plenes de gas i això provoca un efecte en cadena. És un infern. I el més greu és que, a més dels despreniments i les explosions...
3: Vale, fins aquí, ja està.
1: No em sap greu, Fel, n'hi ha més. A més de despreniments i explosions, hi ha un altre motiu que posa en perill els qui som a l'interior de la mina. És un element tan perillós com les esllavissades. O els explosius. És invisible.
2: Ai, ai, ai. Pens que no sigui el gas.
1: Uita, quin nen més intel·ligent. Per ser mort?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh? Encara en rasques algun, eh? És el gas. I havíem quedat que aquest personatge era mort. Mercè, ja està, pot callar aquest nen. Les mines s'estan omplint de monòxid de carboni, un gas letal. Els miners se'ls estan omplint els pulmons de gas i cauen com si fossin mosques.
5: Bueno, mosques que cauen.
1: Mosques que cauen, clar.
5: Hi ha mosques que volen i no cauen.
1: Això és veritat, Xuriguera.
3: Sí, digui Xuriguera, sisplau. No me'n posis amb merdes d'aquestes aquí.
1: Han tornat les mosques, eh?
3: Hòstia. I mosquits.
1: Sí?
3: Sí, jo ja sí. Jo tinc els turmells, me cago en dena que...
1: En els turmells et piquen,
3: eh? Oh, fills de... Rasco tot, sembla un mono. Vaig tot el dia rascant-me els peus.
5: Els monos rascant?
3: Sí, molt.
1: Però per què els turmells?
3: No sé, els dec tenir macos. Estan obsessionats amb uns turmells. Bé, perquè segur? És el lloc més lluny on puc rascar la nit.
1: Pot ser.
3: Saps?
1: Malparit el mosquit, eh?
3: Malparit no, fins de... Saps? Perquè...
5: Mosquita es veu.
1: Eh? Mosquita.
5: La mosquita.
1: Sí, són femelles.
3: No, el meu és mosquit.
1: No. Mosquit, el mascle no...
3: No, si l'hi havia vist, un paquetàs al cabron.
1: Però veies que si són només els turmells, ara no vull fer de metge i això que t'ho miri un professional, però si és només els turmells, que no siguin puces o alguna aranya.
3: Ai, sí que ets lleig, tu, Peyu.
1: No, jo t'ho dic en sèrio.
3: Te penses que dormo jo? A casa meva.
5: Ara, és que no és el que li acabes de dir a la dona d'en Fel.
3: Tu saps.
5: Et fotrà una denúncia, nano?
1: Però,
5: escolta, tot impecable.
1: No, jo no ho dubto. Però pots haver-ho agafat a qualsevol puesto. No, pas de ser casa teva.
3: Et vas emmerdar en port, Peyu.
1: T'has fixat? Si la picada són tres picadetes juntes en línia, sí, això és una puça,
5: una puça, això.
1: No. Cuidado. Sí. Com les tens?
3: Hòstia, ara em trobaré els mitjans.
1: Mira-t'ho.
3: Ara ho miraré la mitja part del programa, ara ho miraré.
1: Bé, l'accident...

0: De Mount Kembla és el més mortífer registrat a Austràlia. Aquella tarda moren 96 treballadors, gairebé la meitat dels que hi treballaven.
1: Cas un tenen.
0: Cuidado. Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a l'explosió.
2: Hem de salvar l'Aber i m'ajudarà, com et dius?
3: Jordi.
2: I d'on ets, Jordi?
3: De Sant Hipòlit.
0: De Sant Hipòlit de Voltregà, mira. Jordi, quantes mines de carbó actives hi ha actualment a Catalunya?
1: Ui.
0: Uf. A. Cap.
1: A.
0: B. Una. O C, 9.
3: Cap.
0: Cap, eh? Ni una, eh? L'Aber és...

0: Ens ho ha dit l'Arnau al principi del capítol i era completament cert. Anar amb una gosseta amb bon olfacte ens podia estalviar molts ensurts. I així ha estat. Quan les coses s'han començat a complicar, l'Aber ha tret el nas i ens ha fet sortir corrent abans que els pulmons se'ns omplissin de monòxid de carboni. Així que la tornem a Rubí, on també li esperen perills, però d'una altra mena, eh? Com a tot arreu, eh?
1: Ja, sí, no és res contra Rubí,
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys el seu exassessor Koldo García. El Tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia i el comissionista Víctor de Aldama el salva d'entrar a presó per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
5: Bon dia. Per unanimitat, el Suprem sentencia que tots tres van muntar una organització criminal que van aprofitar el càrrec del ministre per contractar des de l'administració 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i que, a canvi, Ábalos va cobrar 10.000 euros al mes del comissionista. El Suprem ho dona per provat i també diu que es va pagar el pis de lloguer d'una de les seves nòvies i un xalet per l'exministre a Cádiz. El Suprem basa la condemna en gran part amb el testimoni de Víctor de Aldama, que va confessar el funcionament de la trama. Avui l'empresari esquiva la presó i a la sortida del Suprem, fa molt pocs minuts després de comunicar-li la sentència, ho celebrava així.
6: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
5: Sentència duríssima per l'exmadreta de Pedro Sánchez, una sentència que afirmen, entre d'altres, el magistrat Manuel Marchena, que també critica que casos greus de corrupció com aquest generen, diuen, un greu deteriorament de la confiança ciutadana amb la política. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Bé, doncs el PSOE ja ha començat a reaccionar a aquesta sentència contra Ábalos i, sobretot, contra el comissionista Víctor de Aldama. La portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, qüestiona la condemna contra l'empresari que s'estalviarà, com dèiem, anar a la presó, tot i la seva implicació a la trama. Mínguez admet que es fa difícil entendre aquesta decisió. D'aquí a mitja hora compareixerà davant dels mitjans el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i qui ja s'ha anticipat ha estat Isabel Díaz Ayuso. A través d'X, la líder madrilenya es pregunta si amb aquesta primera sentència contra l'entorn de Pedro Sánchez no n'hi ha prou per convocar eleccions. Més notícies amb Joan Bota.
7: A una setmana que finalitzi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones s'hi han acollit a Catalunya, ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que ha subratllat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a les oficines d'estrangeria. Anem a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
8: Bon dia. Des del 16 d'abril, en què comença el procés extraordinari de regularització d'immigrants, el govern ha rebut des de Catalunya més de 150.000 peticions de regularització. El procés acaba el 30 de juny. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
9: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
8: En paral·lel, Prieto ha explicat que des del mes d'abril també a Catalunya s'han instruït 41.500 expedients per arrelament. Eren els que es tenia pendents les oficines d'estrangeria. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: L'automobilística Ebro accelera la producció de vehicles. Ha posat en marxa una segona línia de fabricació a la planta de la Zona Franca de Barcelona que li permetrà passar dels 14.000 cotxes que va fer l'any passat a més de 25.000 aquest any. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
10: Bon dia. De fet, a ple rendiment, la fàbrica d'Ebro podria fabricar fins a 130.000 cotxes l'any, però la producció anirà en augment en funció de les vendes de moment fins a aquestes 25.000 o 30.000 unitats. La segona línia de muntatge completa una inversió de 150 milions d'euros per adequar la planta, l'antiga Nissan, que també ha suposat modernitzar les línies de soldadura i pintura. Rafael Ruiz, president d'Ebro Motors.
11: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i, sumada a la línia anterior, ara podem estar fent al voltant de 250 cotxes dia. Per tant, bueno, tot això doncs consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
10: Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Han localitzat en comerços de sal al Gironès 2.800 productes a la venda, la majoria cosmètics il·legals, alguns amb substàncies cancerígenes prohibides a la Unió Europea. També hi han trobat aliments congelats que no complien amb la normativa. Fèlix Martín, bon dia.
12: Hola, bon dia. Les inspeccions les han fet en 6 comerços en un operatiu de la Guàrdia Civil i la policia local. Van comprovar que en alguns d'aquests establiments elaboraven i envasaven olis i cremes corporals, cremes per alleugerir el dolor, facials, sèrums, olis capilars i perfums. Tots sense etiquetes, sense l'envasat reglamentari, número de registre sanitari o la identificació del fabricant. I amb l'afegit que alguns tenen substàncies catalogades com a cancerígenes amb un ús prohibit a la Unió Europea. Aquests comerços de sal també ofereixen productes alimentaris congelats. En total han retirat de la venda 2.785 envasos i productes alimentaris i cosmètics i han aixecat 37 actes. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
4: L'onada de calor que afecta Catalunya aquests dies arriba avui al seu punt més àlgid, amb temperatures que poden assolir els 35 graus a bona part de l'interior del país. Des de Protecció Civil alerten que els termòmetres podrien superar els 40 graus en zones de la Plana de Lleida, la Catalunya Central i el prelitoral. L'episodi per calor intensa es mantindrà fins dimecres i per aquest motiu Protecció Civil demana extremar les precaucions. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
13: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
4: Des de l'inici de l'episodi de calor, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès prop d'un centenar de persones per afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures. Esports, amb Marcos García.
14: Avui es juga el tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a les 8 al Palau Blaugrana-Barça-València, amb empat a 1 després dels dos primers enfrontaments. Podreu seguir aquest València a la pista del Barça, la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Encara en bàsquet s'ha presentat al Catalunya-Regne Unit d'aquest diumenge. El Mundial Masculí de Futbol a les 7 torna a jugar Leo Messi, ara a l'Argentina-Àustria. A les 11 de la nit, França-Iraq. A les últimes hores, marcadors d'aquest Mundial, Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai 2, Cap Verd 2, Bèlgica 0, Iran 0 i Nova Zelanda 1, Egipte 3. El Barça en vol renova Blaž Janš. L'esquerrà eslovè continuarà de blaugrana fins al 30 de juny de l'any 2030. En motor, Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, que encara és Marco Bezzecchi. Márquez va guanyar ahir la cursa llarga al Gran Premi de la República Txeca. I en hoquei patins, l'Igualada força el cinquè i decisiu partit de la final de l'hoquei Lliga masculina. Va guanyar ahir el Liceo per 4-2.
3: Fins aquí les notícies.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
17: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
16: On es va assajar això?
17: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar. Va veure allò com una aparició.
18: Imagina't, és una visió.
17: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
16: Als Estats Units això acaba amb trets.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: La millor hora del dia.
15: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
20: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
21: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
15: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
22: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
15: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, estic molt acalorada.
1: Ai, sí, bueno, sí.
0: És que fins i tot aquí dins, eh?
1: A veure, jo crec que també t'he de dir que la Tercera Guerra Mundial, si és que ja no hi som, malauradament, vindrà per l'aire condicionat i les temperatures. I sobretot tenint en compte aquestes calorades.
0: Fa molta por, per favor. Fran Domènech, sigui vostè presentat. Gràcies. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I avui és dilluns, la solució habitual es diu Estel Soler, però avui hem fet un canvi i rebem a un dels vostres favorits juntament amb l'Estel Soler. David Balaguer, molt bon dia!
2: Bon dia!
0: Com estàs, David?
2: Molt bé.
0: Escolta'm, no podíem fer un Sant Joan sense tu, l'hem avançat.
2: Sí, gràcies.
0: Estàs bé, tu?
2: Una mica com el Fran.
0: Avui, nens, estem lents,
2: avui estic molt malament.
0: Mare de Déu.
1: Jo no he dit res, eh? Jo no he dit que estigui malament,
2: però ho hem notat. Estàs malament.
0: Ho hem notat.
2: Fatal.
0: Estem els tres com per anar a Ikea a muntar un moble. Avui muntaríem la Càlex de l'inrevés. Escolta, avui un tema... Avui un tema en profunditat. David Balaguer, aquesta l'he deixat votant perquè me la rematis, perquè avui us portem una solució de psicologia pràctica. Avui parlem del perdó. Què vol dir realment demanar perdó? Per què ens costa tant demanar-lo? Ens costa perdonar? És més fàcil demanar perdó o perdonar? Què es pot perdonar i què no? Es pot perdonar tot, per aquesta mateixa regla de tres? Quines conseqüències pot tenir no demanar perdó quan hem fet mal a algú? I quines conseqüències té no perdonar? Té conseqüències fins i tot físiques? Pot una disculpa reparar una relació trencada? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra psicòloga de capçalera, Helena Puigguitart. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Posem un aplaudiment, Albert. Què tal, Helena? Fèiem molts dies que no ens vèiem, ara.
3: Molts dies. Jo us enyoro molt quan no us veig.
0: Ai, posa'ns a la ràdio, eh? A la una del migdia. Escolta'm, Helena, demanar perdó, la gent de vegades ho entén com m'esté feble. Què diries d'aquesta concepció?
3: Que jo crec que venim del perdó tradicional, per tant, vinculat a lo que és la religió. I és aquest perdó que és una claudicació, al final, saps? Has de perdonar per nassos, perquè toca perdonar, perquè si no aniràs a l'infern.
0: L'obligació, eh?
3: Si no vas a l'infern, s'ha de perdonar per força, i clar, s'ha hagut de perdonar, que no era perdó de veritat, coses a lo millor terribles que no hauries perdonat mai a la vida. I ara, amb aquesta cosa, que hi ha més llibertat, que hi ha més connexió amb les emocions, amb qui som, amb aquesta consciència, podem triar què significa perdonar.
0: Interessantíssim. Avui aprofundirem, en perdonar.
2: No, però és que de vegades tu dius que perdones una cosa i en realitat no ho estàs perdonant. Aquesta és una cosa que passa sovint.
0: Aquí entrarem els matisos.
2: Et perdono, però després en realitat tu allò ho tens dins tota la vida. Ja
0: però
2: no marxa mai.
0: Pot ser que tu decideixis perdonar, que facis un exercici de deixar la ràbia, la rancúnia a banda, però que no te n'oblidis del fet.
2: I aquella frase, perdono, però no oblido.
3: Però això seria perdó, també.
0: Pots perdonar i no oblidar.
2: Sí.
3: I no tornar-te a acostar mai més a la persona. El que passa que és el que es deia, què diem als nens, no? Perdona'l. No, totes les coses no són tan fàcils. Hi ha un procés.
2: El que és difícil és perdonar i oblidar, segurament. Això poques persones ho aconsegueixen.
0: Hem dit una paraula clau ara, has parlat, Helena, de... És un procés. És un procés que es pot forçar. És a dir, tu et pots forçar a tu mateix a perdonar? No.
3: No.
0: I és un procés que només ha d'estar naturalitzat, és a dir, respectar els teus tempos, o tu pots fer-hi de més i de menys, analitzar la situació, algunes claus per ajudar a perdonar.
3: Sí, això precisament ho treballem a teràpia, amb coses que han passat, doncs que fem aquest procés d'interiorització, de donar-li un significat al que ha passat, de veure una mica tot, perquè quan ens fan mal, lògicament, i amb tot el sentit del món, tenim un profund sentiment d'injustícia i, per tant, personalitzem. És, tot va de mi, em passa perquè aquesta persona m'ha fet això, perquè ens posem molt en aquest rol, que moltes vegades és l'adequat de víctima, però n'hi ha que no. És a dir, quan t'han fet una cosa molt grossa, sí que ets la víctima, però n'hi ha d'altres de dia més de dia a dia que ens posem un paper de víctima i tampoc ens ajuda, perquè si agafo un paper de poder personal, aquí puc iniciar aquest procés d'entendre el que ha passat, que no oblidar-lo, però sí perdonar-lo.
0: Però és molt interessant això que dius del paper de víctima, perquè de vegades tendim, o hi ha molta gent que tendeix, a instal·lar-nos en aquest paper de víctima, que tothom ens planyi, o pobret, pobret, però tampoc no passem a l'acció i tampoc no ens movem d'aquella situació, no?
3: Exacte, és que paralitza, bloqueja, el paper de víctima bloqueja. Una víctima real, una víctima d'una cosa que hagi passat, amb una guerra, el que sigui, realment és una persona que té impotència, que no depèn d'ella les coses que estan passant. És el que anomenem la indefensió presa, no? Faci el que faci, això no depèn de mi. Amb coses del nostre dia a dia, si ens quedem en un paper de víctima, és que no tenim capacitat d'obrar, de decidir, el que anomenem capacitat d'agència, de ser agent de la meva vida, no? I, en canvi, quan surto d'aquest rol, començo a entendre una mica, començo a veure'm a mi, a l'altra persona, la situació, el futur, el que m'espera, el no bloquejar-me en aquest present que jo tinc ara, aquí és on començo, amb aquest procés d'agència, a construir realment el que m'ha passat, el perdó, si és que és necessari, el decidir si oblido o no oblido, si tinc contacte o no tinc contacte, i continuo endavant, perquè la vida també té coses molt i molt boniques que han d'arribar.
0: Ara estava pensant, evidentment, ara això que diré no aplica a situacions greus, abusos, maltractaments reiterats. Jo parlo de mals entesos, no?, que pugui haver entre dues persones. El fet d'entendre o empatitzar des d'on ho ha formulat l'altre, moltes vegades també ens fa arribar un perdó quasi de manera natural, no?, per empatitzar i dir, ah, és que potser no ho estava fent amb mala intenció, potser era l'única sortida que tenia. No dic justificar,
3: No,
0: però sí que entens com ho fa, no?
3: I potser no en sap més, i aquella persona no en sap més. Això passa, per exemple, amb determinats perfils cognitius que fan accions que no les entens, no?, però que ho fan degut a que veuen el món i l'entenen i el perceben així, perquè amb prou feines es coneixen amb ells mateixos com per saber si estan fent mal a una altra persona. Això és així. Per exemple, amb el tema d'infidelitats, que és una cosa que treballem molt, perquè hi ha parelles que volen continuar juntes malgrat hi ha hagut una infidelitat. Per tant, és un tema que aplica el tema del perdó. Com costa de construir aquest perdó? És un procés llarg, Elisenda.
0: Perquè s'ha trencat la confiança, no?
3: Exactament. Però aquí, intentar entendre què ha passat aquí, si es perdona, si no es perdona, ho veieu, és un cas molt paradigmàtic de tot el perdó que significa, perquè n'hi ha de molts tipus i implica moltes coses.
2: Però aquí passa també una cosa amb això de les infidelitats, per exemple. Tu pots perdonar, però després la vida i la trajectòria d'una relació segueixen molt llarga, no? Tu continues amb aquella persona i es passa potser per períodes de desperdó, que és una paraula que m'acabo d'inventar.
0: No m'ho havia plantejat mai, això.
2: Me l'acabo d'inventar, però el desperdó existiria, no?
0: O sigui, que hi hagi períodes que tornes a activar la ràbia.
2: Exacte. És a dir, tu perdones, però després potser hi ha una fase, uns mesos, que s'activa el desperdó. I després, en realitat, tornes a perdonar.
0: Això és que no havíem perdonat de socarrel, Helena?
3: No, no té per què ser, però pot ser que a la vida tens inputs que el que fan és reobrir la ferida. Si jo m'he trencat els lligaments del peu i jo al cap d'un any ja vaig bé i camino i fas allò, però i què pot passar que faci un esport o em posi a córrer i em faci mal? I què em fa mal? Just allò.
2: Lesions cròniques.
3: Exacte, perquè tot i que està curat, no, doncs allò té un registre, un energètic, emocional, molt important. Doncs això seria una mica, David, el que dius.
2: Aquell que diu, per exemple, quan ha de ploure, diu, hòstia, em fa mal el genoll.
3: Sí.
0: És que ara m'heu fet pensar, l'altre dia llegia un article, ara que deies també el registre, aquest trauma, no? Llegia que deia que el cervell, quan tu has tingut un trauma, posem que ara som al mes de juny, no? Posem que, David, a tu et va passar una cosa molt grossa al mes de juny. Que cada mes de juny inconscientment es reactiva i de vegades dius, ostres, aquell malestar, cada mes de juny sempre em trobo malament, tinc un altre cop ansietat, no sé ben bé d'on és. És a dir, que el trauma roman al nostre cos i s'activa cada 365 dies.
3: És bestial, perquè penseu que dels sentits, per exemple, el sentit de l'olor, l'olfacte, és el que té més capacitat d'evocar emocionalment les coses. Aquella cosa que diem sempre de que sento una olor d'un sabó i dic, ai, mira, a casa la meva àvia, quan era petita, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Doncs això també passa amb coses negatives més traumàtiques, el fet que arribi la primavera, que si em va passar alguna cosa primavera, doncs que arriben les orenetes, i veig les orenetes i
0: se m'activa.
3: Per què? Perquè se'n va a l'hipocamp, que és l'estructura, s'activa l'amígdala, que és el registre d'alerta, se'n va a l'hipocamp, entre altres estructures, i se'n va a buscar els records que estan emmagatzemats. I això no implica només els conscients, també tots els inconscients. I els inconscients venen de la temperatura, de l'olor, de l'estació que estem.
0: I què podem fer? És a dir, si jo cada mes d'abril em sento malament perquè ho associo, encara que sigui inconscientment, a X estímul, això ho puc modificar?
3: El que puc fer és treballar-ho, és a dir, ja saps que sempre que ho dic, valido, he de validar com jo em sento, ara mateix què m'està passant, perquè hi ha gent, hi ha persones que et diuen, és que no sé què m'està passant, i a teràpia o estem treballant des de fa, jo no sé, un any, i dic, no serà això que s'està aquí revivint? Ostres, és veritat. Val, d'acord, doncs mira, estic del revés perquè estaré aquesta setmana o aquests 15 dies que estaré malament. Això, validar què fa? Em deixa molt tranquil·la. Sí. Quan amb un nen petit, una nena petita, li diem que t'entenc, clar que plores, clar que has tingut un disgust, ja la meitat del disgust ja marxa, només perquè la mama o el papa ja em diuen que és veritat, que
0: clar,
3: puc estar així.
0: Estàs allà en conflicte, no? Intentant negar una realitat.
3: Exacte. No? Estem, el que estem aquí és fent, treballant el mereixement. Mereixo estar així, per tant, no em passa res de dolent. I a partir d'aquí, doncs, escriure, parlar amb algú i saber que en 15 dies potser això m'haurà passat i que això és el registre que estava dient d'una cosa important de la meva biografia.
0: Però mira, també entronca amb una cosa que parlàvem l'altre dia amb la Cristina Sánchez Miret i amb el mateix David Balaguer, que parlàvem d'aquesta dictadura de la felicitat, no? D'haver d'estar sempre bé.
3: Clar.
0: No ens permetem, oi, ara estem malament, és que jo no vull estar així, i vinga a donar voltes amb no vull estar així, quan potser és assumir, no?, que hem d'estar un parell de setmanes així com incòmodes, no?, convisquent amb aquesta incomoditat que també ens fa treballar en la... a la frustració.
3: A mi m'ha passat una cosa concreta, que no es mentaré aquí, que no té res a veure ningú, no? Però una cosa que potser per nosaltres és una tonteria, i vaig pensar, doncs això necessito 10 dies. 10 dies de sentir-me que estic més desconnectada, que estic més xof, que estic més així... Però ja està bé. Llavors el que faig, en tot cas, ho comunico a les persones del meu entorn. Escolta, que sapigueu que no va de vosaltres, que això va de mi i d'això que m'ha passat.
0: Va, que ens hem enrolat aquí a la conversa ja amb el David Balaguer i amb l'Helena Puigguitart, però és que avui també forma part de la solució. Un fort aplaudiment per l'Esther Invernón. Molt bon dia, Esther. Com estàs?
4: Molt bon dia.
0: Que t'estaves fent a sobre, eh? Estaves allò com un miure sortint, intentant ja entrar a la conversa. Us explico. L'Esther és escriptora, segurament la coneixeu, és autora de la trilogia del Bons, que està formada per les novel·les Un estiu per estimar i La vida va d'això i Dins del teu record. I és molt fort perquè jo vaig conèixer l'Esther en un dinar d'autors, i va venir a la meva taula, bé, de fet, compartíem taula, va venir al meu costat, i em va dir, hauries de parlar un dia del perdó.
4: Van així, sí.
0: Van així tal qual. I l'Esther em va dir, jo és que en els meus llibres parlo molt del perdó. Per què parles del perdó en els teus llibres, Esther?
4: Perquè tot el que no perdonem té el poder de la nostra felicitat. Penso que el que costa més és perdonar-te a un mateix.
2: L'autoperdó, molt bona aquesta.
4: Però... I també que hi ha com tres direccions de perdó, no? Tu pots perdonar a l'altre, l'altre et pot perdonar a tu, i t'has de perdonar a tu mateix. Però penso que al final de tot, primera que és començar perdonant, que al principi costa molt, però és obrir la porta a la pau absoluta, saps? A aquesta cosa tan preuada per la nostra societat, que és viure en pau. Segur que trobaríem algú que ja li va bé anar...
0: Visquent el conflicte,
4: sí,
0: no?
4: Sí, visquent el conflicte.
0: El trobaríem però... ràpid, eh?
2: Ui,
4: segur.
2: I tant, hi ha gent
4: però
2: que
4: penso
2: li encanta
4: que això. Poder serà una minoria, no? I al final penso que el perdó recau sempre en un mateix. Que tot el que ens molesta dels altres, al final ens està donant informació sobre nosaltres, no? I tu dius... I poder no ho veiem, és com el que deia abans l'Helena, no? Estàs allà i tens algo que... I al final és difícil, no? Buscar endins, és més fàcil a curt plaç o a plaç immediat, és molt més fàcil aixecar la catifa i posar la merda a sota, però si vas buscant i al final hi arribes, i al final, pues amb teràpia, hi ha moltes maneres, eh?
0: Deixa'm fer-li una pregunta a l'Helena Puigguitart. Sé que després en David en té més, eh?
2: Sí, sí.
0: Perdonar-se un mateix, el més difícil d'aquests tres perdons que comentava l'Esther?
3: No, el que passa que és amb qui convius 24 hores, 365 dies
0: no
3: a l'any
0: escapar.
3: I tota la vida. Que n'hi ha dels altres, potser te n'oblides una estoneta perquè estàs atabalat. Però amb un mateix, les persones amb un tarannà, per exemple, més obsessiu, els hi costa més, perquè tenen aquest diàleg intern de que s'estan castigant. Va molt vinculat a la culpa. La culpa, perdó. Val? Aleshores, sí, costa i s'ha de treballar. I després hi ha uns perfils, narcisistes, psicòpates, tots aquests.
0: Que ni culpa
3: ni perdó. Aquests fan de tot. Són realment responsables, culpables del que fan, però no tenen cap tipus de mania en pensar que no tenen responsabilitat.
2: Perquè aquí també hi ha el tema dels perdons postissos, els perdons falsos. Clar, aquí demanar perdó és molt complicat, en realitat. Si tu vols que et perdonin amb sinceritat i vols demanar un perdó sincer, jo estic molt penedit, perdona'm, això costa molt fer-ho. Llavors hi ha gent que constantment...
0: Però en realitat és el més senzill. Parlar d'acord de veritat.
2: Sí, però hi ha un tipus de... Sí, però és que hi ha un tipus de demanar perdó que és molt fàcil, que és el que en realitat tu estàs demanant perdó sense sentir-ho. Això passa. La gent que demana perdó constantment, que potser en un mes et demana perdó 5 vegades...
0: Home,
2: quin valor té aquest perdó? Cap ni un.
3: Mira, hi ha una cosa estratègica, que hi ha gent amb qui no et pots barallar, perquè sempre que passa alguna cosa, sí, tens raó. Ja està. I a la següent ho torno a fer.
2: Perdona.
3: Sí, sí, tens raó.
2: Exacte,
3: i a la següent ho torno a fer i tens raó.
2: Perdó.
3: Però bueno, aviam.
2: Perdó, no t'ho tornaré a fer.
0: Exacte. No em donis tanta la raó i no m'ho facis més vegades, no?
3: Exacte, i és un tipus d'estratègia molt evitativa, molt de no vull tenir conflicte amb aquesta persona, jo continuo fent el que em dóna la gana, però et dono la raó.
2: Correcte.
3: Per tant, no m'hi puc barallar.
0: Interessantíssim. No es baralleu amb gent que no val la pena. Va, tot això, vies obertes, perdona'm, David, vies obertes, com sempre, col·laborant al programa, Fran.
1: Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com la solució amb Elisenda Carot.
0: Espero, eh?
1: Mira, avui us preguntem com demaneu perdó. Vosaltres, si ho feu de manera sincera, postissa, com deia el David Balaguer, eviteu retrets o dieu que no ho tornareu a fer.
0: Aquella gent que et diu, perdona, però...
1: Hi ha una fórmula clàssica que l'ha fet servir el porter del centre d'esports Sabadell.
0: Mora, recordem, aquest senyor l'ha liat, expliqueu-ho, Fran.
1: Aquest cap de setmana va iniciar un càntic, i us dejo una frase aquí, o una expressió que empieza por Pedro Sánchez i va derivar amb insults cap al president del govern espanyol. Ahir, a la vegada, tant el club com el mateix futbolista van emetre dos comunicats.
0: Diferents.
1: Una mica diferents, diguem-ne. El comunicat de Diego Foli començava dient: em dirigeixo a tothom que s'hagi pogut sentir ofès.
0: Oh,
1: que és una fórmula, que és una fórmula que el Lluís, un dels nostres oients, em diu que és més ofensiu això que no dir res.
2: Totalment.
0: És que és molta ràbia, aquesta frase. A veure, aquests perdons que comencen amb perdona si t'has sentit ofès, és eximent-te de qualsevol culpa, oi?
3: Sí. Però...
0: Sí, però... Ui. Ojo que l'Helena ho fa servir,
2: Sí, ha fet servir el però.
3: No, ho he fet expressament. Sí, però...
0: L'altre, va.
3: Sí, però... Per què? Perquè ara...
2: A veure, ara, quin argument ens dona l'Helena Puigguitart.
3: Posem el focus en qualsevol cosa que es digui. Aquest senyor sí, està claríssim que realment diu si tu t'has sentit ofès és el teu problema, no és el meu problema. Però sí que és veritat que les coses nostres del dia a dia jo puc dir, ostres, perdona, si això t'ha sabut greu, perquè jo no realment no me n'havia adonat que això et sabia greu. Per tant, per
0: és un matís important.
3: He posat el però, perquè és important, perquè si no els oients diran, no, és que ara no es pot dir perdona si t'he fet mal. No, sí que es pot dir.
2: Això és com, hauríem de tenir com una, igual que la T-Mobilitat, 10 perdons per demanar entre persones. Que jo et pogués demanar, tu, per exemple, 10 vegades perdó.
0: Un límit, eh?
2: Un límit. I si el superés, ja està. I a mi més puc demanar perdó. Perquè, tu no pots estar demanant perdó constantment a la gent per tot. No puc demanar-te perdó a l'Hisenda per una cosa 32 vegades.
0: Perdó per arribar tard, perdó per arribar tard, perdó.
2: És que no, aquest perdó, al final, jo crec que reiteració més magnitud, no? Seria aquesta la combinació, és el que fa que al final tu no puguis perdonar una persona mai més. Mira, em diu que sí, l'Helena Puigguitart. Està fent que sí amb el cap, està agradant.
0: Digues, Helena.
3: No, home, l'escolto. Realment has de prendre consciència. Però hi ha persones que no es treballen i que, per tant, lo fàcil és el que et deia abans, que és demanar perdó sense d'una manera buida. El que he de fer és, doncs, si amb aquesta persona hi ha dues vegades que li he fet mal, jo he d'acceptar una responsabilitat meva de treballar-me això, i aquesta vegada va de sèrio.
0: La Sèrie Invernon, us hi deia, l'autora de la trilogia del Bons. Esther, tu ara deies, és que sempre és millor viure havent perdonat. Tu creus que hem de perdonar sempre?
4: Sí, el que passa que no és fàcil arribar-hi, no? Però jo penso que sí, i evidentment, com heu apuntat abans, deixant les grans coses, no? Des de la meva experiència, i com dèieu, no? Perdonar no vol dir oblidar, i no tinc per què perdonar una persona i dir i no puc no veure-la mai més. És més, penso que hi ha maneres d'arribar a perdonar, no? Amb pues, imaginant-te la situació, no? Però penso que sobretot és que realment què és el que no perdonem? El fet en si, el que ens ha fet aquella persona, o com nosaltres hem respost a aquell atac, no? Penso que per això al final acaba recaient en un mateix el tema de perdonar. Perquè al final ens està dient algo nostre que, com heu apuntat, pues no sempre ho veus, no? Pots tenir allà i un dia dius, bueno, a mi m'ha passat això anant a teràpia amb la psicòloga, no? Que un dia dius, hòstia, era això, saps? Ha sortit.
0: És interessant també que estem deixant fora grans coses, eh? És a dir, una criatura abusada, per mi això és indiscutible, i no està depenent de què la criatura ho interpreti.
4: No té perdó. Igual que la gent amb psicopaties, no? Que deies, evidentment, jo no estic incloent aquí als... No sé, hi tinc un personatge en una altra novel·la narcisista, psicòpata narcisista, clar, això és diferent, no? Que jo, dintre de la meva... del que jo sé de com a autodidacta, que m'encanta llegir d'això, eh? No vull posar un nòstic. I Però sí, que tu trigaràs més o menys a arribar-hi, evidentment.
0: I tu com escrius en veu d'un psicòpata narcisista? Com ho fas, això?
4: Em vaig llegir dos llibres. Pues saps que va acabar sent d'aquella novel·la el meu personatge preferit?
0: De veritat?
4: Perquè vaig empatitzar tant amb
0: ell. No!
4: Sí. Oh. Perquè com abans dèieu també, al final tot té un perquè. I quan tu intentes apropar-te a aquesta persona que t'ha fet mal, o sigui, busca-li algun moment bo, no? Busca-li alguna cosa bo, segur que té tothom. Excloent el que dèiem, tothom té coses bones, pues, apropa-t'hi des d'aquesta manera i pots arribar a empatitzar.
0: Però no és perillós empatitzar en excés amb un perfil narcisista que no té cap mena de pudor a l'hora de fer mal a la gent del seu entorn?
3: Jo el que crec és que hi ha autèntics monstres a la vida. I és així.
0: Estem parlant de gent que no són monstres, eh?
4: Jo, és un personatge que no existeix.
0: No ara estàs pensant tot l'entorn de l'Ester mirant, si es refereix a mi.
3: Hi ha gent dolenta,
0: que això ens costa molt entendre.
3: Sí, perquè partim, el que venia una mica abans dient, que venim d'una societat religiosa on, i això encara ho bevem tots d'aquí, on hem de perdonar, on les persones, que ho has d'entendre, que allò, i no tot s'ha d'entendre, tot s'ha d'entendre, però no tot s'ha de compartir. I aleshores hi ha persones que no mereixen el perdó i punt, és que és fins aquí. I no entendrem mai, no compartirem mai perquè aquella persona ha fet això. Que tots naixem bons, sí.
0: Ah, sí, eh?
3: Clar, tots naixem bons. Jo ho penso. És el meu punt de partida és aquest. Tots naixem bons. El que passa que el que ens fan, ens poden convertir en persones dolentes, moltes vegades són les condicions.
0: Ara deies, gent que no mereix el perdó. D'acord, però entronco amb el que deia ara l'Ester, no? També perdonar algú també és deixar-te una mica en pau, no? D'acord, hi ha gent que no mereix el perdó, però com convivim amb això? Nosaltres, eh?
3: Sí, nosaltres, quan ho has dit, Ester, he pensat, és que el perdó, quina excepció tenim del perdó? Què significa el perdó? Si el perdó és que jo ja puc continuar vivint en pau amb allò, doncs li podríem dir perdó, també, que és una mica per on vas tu, no? Aquesta cosa, sí. Recupero la pau, i com que recupera la pau, representa que he perdonat el que m'ha passat. Però si aquella persona te la torna a posar al davant, si aquella situació l'has de tornar a viure, a tu se t'activa absolutament tot. El perdó aquest que parlàvem originalment és un perdó que veus a la persona, que sé, d'una parella que t'ha enganyat, que la pots tornar a veure i estàs en pau i dius, això i a mi i jo
0: ja no
3: m'afecta.
0: Clar, quan no et toca. El perdó seria quan aconseguim que aquell estímul no ens faci saltar un altre cop o no ens torni en aquell moment o sensació lletja, no?
3: Exacte.
2: Sí, perquè sí, tu estàs permanentment neguitós amb aquella persona i amb allò que t'ha provocat, en realitat tu has dit que la perdones, però en el fons del teu fons no l'estàs perdonant. Gens ni mica, perquè continua generant-te aquella comoditat. Saps què passa? Que moltes vegades quan tu perdones i te la tornen a fer, clar, al final aquí genera una cosa que és la desconfiança. I la desconfiança no pots lluitar contra ella. És molt difícil lluitar contra la desconfiança.
3: Molt.
2: És que és pràcticament impossible. Segurament és l'enemic més difícil de batre, la desconfiança.
3: Però és que, David,
2: perquè quan s'instal·la.
3: Però és que hi ha casos en què tu, no és que te la torni a fer, és que tu tens una persona que t'ha fet una vegada mal, que aquesta persona s'ha allunyat de la teva vida i ja no hi és, però que quan la tornes a veure se t'activa absolutament tot. Vol dir que encara hi ha molt de dolor per processar aquí.
0: Trucs, perdona, Ester, ara vaig amb tu. Trucs per perdonar o fórmules que feu servir per perdonar. 93-201-7474 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
1: Mira, d'entrada dic que si volen saber com tractar amb narcisistes, no com els de l'Ester, que són de mentida, però a la vida real, que el 20 d'abril van fer un programa, que també hi era el David, per cert, amb l'Omar Rueda sobre com tractar amb persones narcisistes, i el poden recuperar a l'API web de Catalunya Ràdio. Per cert, tenim diversos oients que perdonen però no obliden, eh? Per exemple, la Joana, l'Enric. Jo sóc una persona que perdono però mai oblida. I l'Anna és una persona que no li costa perdonar gens. Diu coses lleus, també, però fins i tot de vegades perdono fins i tot coses molt greus.
0: Dic una cosa, això d'oblidar, perdoneu, perdonar però no oblidar, és que clar, aleshores no tindria cap sentit perdonar. Si oblidéssim, no seria perdonar. Seria simplement no recordar una cosa.
2: No, però és molt bo.
0: Si te n'oblides, mira, no s'hi val.
3: Però un verb és actiu i l'altre és passiu.
0: Ah, d'acord.
2: Hosti, molt bo.
3: Per mi és la diferència.
2: Sí.
0: D'acord.
3: Perdonar és un acte voluntari, actiu, proactiu, que tu has d'iniciar, que tu l'has de voler. Oblidar ens passa perquè el temps passa, senzillament, i perquè passaran 20 anys i me n'oblidaré i allò no estarà present al meu cervell.
2: És que no oblidar és bàsic. Quan te l'han jugat.
0: Bueno, en general a la vida, no? Vull dir, ets qui ets perquè recordes la teva vida.
2: No, però sí, evidentment, però en aquest cas, quan a tu te l'han jugat, val, sí, et perdono, però allò no ho pots oblidar. Allò d'anar allà en una mena de traster o en una...
0: Sí, però també has de pensar, o a mi m'agrada pensar quan algú m'ha fet alguna cosa, o voluntari o involuntàriament, penso, ostres, potser tu també t'has equivocat alguna vegada a la vida.
2: Ah, això segur.
0: Per tant, no sé si és molt injust també fer creu i ratlla.
2: És que això també és molt interessant, perquè aquí estem parlant de perdonar, però no estem parlant de quan nosaltres demanem perdó.
0: Clar.
2: Que tots els d'aquí segurament alguna vegada també hem demanat perdó.
0: Vull dir que un exercici empàtic interessant, estem parlant de putades de baix impacte, eh? No estem parlant de coses greus, eh? Entengueu-me. També és interessant posar-se en lloc de l'altre i dir, ostres, és que jo potser en algun moment de la meva vida també l'he cagada, no?
3: És una de les maneres de treballar el perdó. Quan has demanat trucs, una de les maneres és posar-te en lloc de l'altre, preguntar-te també la teva responsabilitat, si a vegades t'ha costat perdonar, a vegades costa perdonar per un tema d'orgull. Hi ha persones que simplement s'han de treballar l'orgull. No és que no vulguin perdonar, és que no poden. No? És que no puc demanar perdó. Però volen demanar perdó i saben què és el que han de fer. Però és com que tenen una barrera aquí dins que els impedeix. No? Doncs, per exemple, treballar l'orgull seria una de les maneres.
0: I com es treballa l'orgull?
3: Admetent la responsabilitat i treballant l'exposició. Comença per verbalitzar coses que et costen. Comença per demana-ho per missatge, per exemple. Ara que tens la sort que tens el WhatsApp, abans no passava. Jo quan era petit havies d'agafar el telèfon i trucar, no? I per tant t'havien de sentir. Ara hi ha missatges, ara pots enviar un cor, ara pots enviar un... Jo què sé, saps aquestes coses que fan? Però començar i exposar-te per mi és bàsic. I llavors, a poc a poc, doncs, anar agafant-li el truc. Per què? La persona orgullosa pensa que què?
0: Que té la raó.
3: I una altra cosa, se sent com devaluada, com que perd el seu valor.
0: Ah, d'acord. No? Quan demanar perdó.
3: Exacte, em sento vulnerable, sento que no val res, rebaixada. Llavors, què hem de treballar? Aquesta autoestima, tu ets més... Això, al revés, el que fa és donar més valor a la teva persona, treballar tota aquesta cosa de fons.
0: Perdona, Fran, que t'he tallat abans i crec que ens deien coses interessants a través del WhatsApp, el 677-38-77-19.
1: No, que el Josep Maria parlava sobre l'egoisme com a mal company de viatge per saber perdonar, que les persones egoistes no ho saben veure. Diu, és bo que se n'adonin que ho han fet malament i que demanin perdó sense que els hi demanin que ho hagin de dir. I considera que, a veure si esteu d'acord, que el fet de demanar perdó és un valor que s'està perdent i que cada vegada costa més de practicar el fet de demanar perdó.
0: Beneficis... Aquí... Perdona'm, David.
2: No, que aquí la meva teoria és la... No, que és la d'abans. Vull dir que demanar perdó quan no et surt de dins, en realitat, o quan t'obliguen o així, és molt fàcil fer-ho. Vist, per exemple, això del porter del Sabadell. Li han dit, demana perdó. Llavors el demanes i ja està. És fàcil demanar perdó, en realitat, si tu no ho sents. I ja està la diferència per mi.
0: Beneficis psicològics que ens aporta el perdó i, per altra banda, perjudicis que ens aporta no perdonar. Ara en parlem, anem a la publicitat i a la tornada us ho expliquem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
8: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
9: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
10: Et demanem el mateix.
11: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina.
12: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
11: De veritat?
12: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
13: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
14: Jo infinit, no, més que infinit.
13: Més que infinit?
14: Sí.
15: Serà difícil? No ho sé. Però que serà guai, segur.
16: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Hey!
17: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts els que passen de 2:15 del migdia. Avui estem amb l'Helena Puigguitart, amb l'Ester Invernón i amb en David Balaguer, a part de l'equip habitual de la solució, parlant del perdó. I en David Balaguer, com sempre, una d'aquelles dades delicioses. David Balaguer?
2: No, que deia que el verb perdonar
0: sí.
2: És un dels verbs que més es fan servir a les cançons.
0: Oh.
2: És un dels verbs més utilitzats a les cançons. I si jo ara us dic això, verb perdonar, ràpidament, tothom pot dir alguna cançó on hi surt el verb perdonar.
0: M'encanta.
2: Ràpidament. A mi me'n veu un al cap del Bustamante, per exemple.
0: Pardon me, de Incubus.
2: Que ho diu 30 vegades seguides.
0: Sorry, no?
2: Sí.
0: No, Bon Jovi no té una que es diu sorry, fins i tot.
2: Veus?
0: I és el Justin Timberlake, també. És que ara m'està sortint aquí tota la...
2: Sí, sí. El duodinàmico.
0: Tu vas una mica més enrere, que jo.
3: Aquell perdóname.
2: Correcte, molt bé.
0: Albert, vull que m'anar alguna que hagin de cantar els nostres convidats.
2: Bustamante, la de Bustamante. Dibuja una sonrisa y regalo una rosa.
0: Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy yo, te lo pido perdón. En Tiziano Ferro, que no em sortia. Em sortia Fabrizio, no? Tiziano Ferro.
1: N'hi ha una entre Carolina Durante i Amaya, on s'explica que pido perdón por no ser mejor que nadie, per si volem a baixar una mica la mitja.
2: I ara m'ha vingut la mítica de l'Antonio Orozco.
0: Quina?
2: Pido perdón.
0: Bueno, és igual, un altre dia ens posarem a cantar a veure si l'Albert la va trobant. Escolta'm, abans d'anar a la publicitat, abans parlava d'un estudi que s'ha fet entre 200.000 persones dels Estats Units, que ens parla dels beneficis psicològics que porta el perdó, però, si ho fem en negatiu, encara és més interessant, els perjudicis que porta no perdonar. Què ens aporta no perdonar? Què ens pot passar?
3: Tota aquesta part emocional la tenim tots claríssim, no? D'aquest malestar que tenim. El ressentiment és terrible, perquè el ressentiment... Què diu la paraula?
0: Tornar a sentir.
3: I en bucle. Ressentir. Què fa? Que es queda al cos tota aquesta càrrega emocional que, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, el que fa és implicar tota la part física. I aleshores les persones, doncs... Però abans hem parlat de no dormir, d'estar irritables, de... Però és que podem tenir al·lèrgies, ens pot sortir un brot de psoriasi, ens poden passar tot aquest tipus de coses, mals de panxes, migranyes, contractures a l'esquena... Tot això és el cos rebent un estat de malestar continuat.
0: Mira, deia, la falta de perdó, en aquest estudi diu, ens pot resultar en nivells elevats de cortisol, pressió arterial alta, tensió muscular i fins i tot es pot la sensació d'injustícia es pot transformar en amargor, ressentiment, hostilitat, odi, ira, por, motius venjatius i evasió. Per tant, una cosa mal perdonada també ens pot portar a buscar, a escapar de la nostra vida, de vegades... Què estàs fent, Helena?
3: Drogues.
0: Exacte. Anava a dir, escapar de la nostra vida amb diferents substàncies, no? Pot haver-hi al darrere, drogues, diu, pot haver-hi al darrere també un perdó mal formulat, no? Ester, a veure, les teves novel·les. Per què el perdó és tan important en les teves novel·les?
4: Bé, de fet, jo vaig començar la meva primera novel·la, que no havia de ser una trilogia, havia de ser una, bueno, per una d'allò es va convertir en trilogia. Jo volia parlar de les dues grans emocions que mouen el món, no? Que és viure des de l'amor o viure des de la por, no? Que seria la veu del nostre ego aquest, que, bueno, que ara està tan a l'ordre del dia, no? Parlar de l'ego i la supraconsciència, no?
0: I al final... Podeu recuperar un programa que vam fer amb el doctor Sant Segarra, també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Jo el recuperaré.
0: digues.
4: I una cosa et porta a l'altra. Jo inicialment no volia parlar del perdó, volia parlar d'aquestes dues grans emocions, però, bueno, amb coses que passen a la novel·la, que no entrarem en detalls per no fer spoilers als possibles lectors, o sigui, sortir de la teva zona de confort, coses que fa la... O sigui, partim d'una personatge que està en una depressió absoluta i bueno, la vida li va donant... li va posant coses al davant i ella en una en concret s'obre, no? És com a vegades quan tu tornes més receptiu, quan tu fas aquest pas endavant, vols sortir de la teva zona de confort, l'univers et comença a recompensar d'alguna manera o d'una altra, no? I bé, aquest camí implica el perdó cap a una altra persona. I al final una mica jo hi vaig arribar i va ser penso que tots els escriptors deixem moltes coses nostres, encara que sigui ficció, no? O sigui, poder, tota la ficció podria ser una autoficció, penso.
0: Clar, que si no, no és veraç, no? Sí, has de saber del que parles, no? T'ha de tocar d'alguna manera.
4: Sí, i jo, quan vaig escriure la tercera part d'aquesta trilogia, que entremig em vaig escriure una altra que va suelto, em vaig donar compte de com aquest treball meu m'havia ajudat a mi a perdonar històries, no? Que tinc allà, històries amb altres, no? I que al final no deixen de ser. Jo penso que al final això que dèieu abans, no? Si veiem hem perdonat una persona, però la veiem i ens fa allò, no? És que no l'hem acabat de perdonar. És que encara perquè quan realment l'has perdonat i has perdonat com tu t'has comportat davant de X conflicte, acabes agraint. Perquè la vida va d'aprendre i de passar-ho bé, saps? I tot és un aprenentatge. I quan et prens la vida i et prens les dificultats, tots els atacs, com a... Bueno, per què m'està passant ara això? Què haig d'aprendre d'aquí? Canvia molt. És més fàcil.
2: Realment, això que estàs dient és molt interessant, perquè quan...
4: Arribes a agrair.
2: Sí, quan tu aconsegueixes perdonar algú de veritat, et sents molt orgullós de tu mateix, fins i tot.
4: Exacte.
2: Dius, hòstia, quan passa això que tu veus una persona que t'havia generat molta...
0: I ja no fa res, no?
2: I no et fa res, sí. I la veus i ja no et remou allò que et removia, que dèiem abans, i has aconseguit perdonar-la, és això, és que et sents molt bé amb tu mateix. Dius, hòstia, el que he aconseguit és molt complicat. Perquè
4: no,
2: és que això
4: no
2: passa molt poques
4: cafè,
2: vegades.
4: Però dius gràcies perquè he après coses.
2: Sí.
0: Anem a intentar perdonar. Com podem intentar perdonar algú? Trucs per perdonar algú. Helena Puigguitart, a veure, tu ara deies, és un procés, ho hem dit a l'inici del programa, a perdonar és un procés que no podem forçar, però que sí que podem facilitar a través del treball personal. Quins trucs ens diries? Abans ens n'has dit un, així, de rasquillada, però si ho hem d'ordenar i algú diu, és que jo això ho tinc molt enquistat, cada vegada que se m'obre la porta em fa un mal terrible, jo vull perdonar-ho, no necessàriament implica parlar amb la persona, oi?
3: No, ni molt menys. Podria ser perfectament que aquella persona no la tornis a veure mai més. Quan ara l'Esther i en David parlaven d'això, la cosa que em venia al cap és quan has dit David és que la persona se sent tan orgullosa, no, com pot perdonar, és perquè el primer és que el que hem d'entendre, i una cosa que jo dic molt als meus pacients, és que dones el poder de la teva vida a una altra persona, no? Li estàs donant el poder de manegar amb un quadre de comandaments si avui estàs enfadada, si avui estàs trist, si avui estàs no sé com. I clar, quan les persones les actives per aquí, diuen... que no m'agrada.
0: No vull que aquella persona que no em cau ni tan sols bé controli la meva vida, que és el que deia l'Esther a l'inici de la conversa.
3: Totalment. Llavors, aquí és on hem de treballar el que és la responsabilitat emocional. Per mi, que és important? Primer, què ha passat? Que la persona pugui explicar i dir tot el que pensa i sentir tot el que sent, que tot és lícit i té tot el dret a fer-ho.
0: Expressar-nos.
3: Sí, perquè hem de donar espai a que això sigui així i realment confirmar que aquella persona entenc la teva injustícia. Però, oi que ens hem de moure? Un cop això ha passat, un cop hem donat aquest espai, oi que no ens podem quedar aquí? Perquè estem donant el poder a aquesta persona de fer-te sentir. I jo moltes vegades els dic, no només amb tu i les teves emocions, sinó és que condiciona la teva vida a casa. No, és que avui he parlat malament a la meva filla. Ah, clar, i com és que va passar? Perquè estic, el que has dit d'aquest estudi, Elisenda, perquè estic més irritable, perquè estic enfadada, perquè salto. O sigui, que també la gent que estimes, i moltes vegades... Parlo de les mares, perquè jo soc mare, però també puc entendre els pares. A les mares ens activa molt el dir... Val, és que t'hi va també la vida amb els teus fills i com els estàs educant, no? Vols estar malament així? Llavors és quan tothom es posa les piles. I a partir d'aquí és treballar la responsabilitat emocional. Com es treballa? Coneixent les teves emocions, coneixent el teu món intern, sabent quines emocions són les que predominen. Hi ha molta gent que els hi preguntes i com te sents i no sap exactament dir-te quines emocions hi ha.
2: Sí, sí.
3: Enfadat. Trista. Però, a més d'enfadat i trista, la roda de les emocions, me'n recordo que n'havíem parlat amb tu, Elisenda, dona moltíssim detall d'un enfado o d'una tristesa.
0: Clar, perquè tu pots, per exemple, sentir una emoció bàsica o primària, com és la tristesa, però després pot haver-hi un sentiment, no?, que és com un matís aquella emoció. Estic nostàlgic, que vindria a ser una forma de tristesa, no?, però com més controlem també el llenguatge, més podrem afinar en com ens sentim.
3: Pensa en això que dius, decebuda, traïda... Fixa't que ja té un matís diferent, depressiva. Llavors hem d'anar cap a la depressió, val? Doncs primer hem de treballar que tu el teu estat d'ànim pugi perquè puguem treballar aquest perdó, sinó què estem fent? Amb una persona que té depressió o que està sent molt deprimida no es pot treballar tot això. I fixa't, la decepció, la traïció, són matisos molt importants perquè ens enfoquen a la possible acció.
0: Conversant amb tu amb diferents programes, Helena, sempre parles d'escriure cartes, no? Perquè el cervell tampoc no discerneix ben bé entre la realitat, la ficció, el que ha passat en el pla real o el que jo he expressat, no? Verbalment. Recomanes quan has arribat a un punt de dir, d'acord, jo aquest afer amb aquesta persona, aquest incident, aquest malentès, sembla que el tinc ben col·locat. Recomanes també explicar-ho tot en una carta? Pot ser un part de l'exercici com el dol, no?
3: Sí, mira, jo ara tenia una pacient que m'ha dit, t'escoltaré, doncs si m'escolta, que sabrà que parlo d'ella, que amb una decepció molt gran van preparar una carta i la van fer durant la sessió. No l'ha enviada, però ja ha tallat amb aquestes persones. Uh-huh. Vale? Però no l'ha enviat. Però per què li ha servit? Per posar ordre. Uh-huh. Ha posat ordre als seus sentiments, s'ha validat els seus sentiments, l'ha tingut allà, l'ha ajudat a rumiar, a pensar què volia fer, perquè no era jo la seva psicòloga que havia de decidir si tallava amb aquestes persones, si no tallava, si s'hi posava de cara, si només ho feia per missatge. Això ho havia de sentir ella. I si després el que fa resulta que, entre cometes, s'ha equivocat, doncs ja acompanyarem aquest possible error i ja rectificarem. Però li ha servit molt per posar ordre als seus sentiments, per reconèixer i per treballar una cosa que és bàsica quan t'han fet mal, que és el mereixement. És, jo no mereixo que aquestes persones m'hagin fet això. Abans de perdonar, de recuperar aquest mereixement. Mm-hmm. Perquè, i aquí estem prenent el poder a l'altra persona. Passi el que passi, m'hagi fet la marranada que m'hagi fet, jo això tinc claríssim que no m'ho mereixo. Perquè molts dels problemes és sentir-nos poc valuosos quan ens han fet mal. Mm-hmm. Si a mi m'han enganyat, sento que no val res. No, hem de recuperar i hem de refer aquest mereixement perquè des d'aquí podem construir la
2: llavors,
3: resta.
2: Llavors, perdonar acaba sent alliberar moltíssimes coses.
3: Moltes.
2: No? Estàs deixant anar moltes coses cap amunt que se'n van per sempre. Mm. Per tant, perdonem tots. Mira, és la conclusió
0: del... Ja t'he canviat el pensament, eh?
2: Avui...
0: Jo no, l'Helena,
2: avui...
0: però...
2: No, he de dir que avui l'Helena, la solució ha aconseguit, i segurament ho haurà aconseguit amb molta més gent, ha aconseguit fer-me canviar l'opinió sobre el perdó.
0: I em sembla molt interessant absolutament el que dius, David, perquè de vegades molts ens enquistem, no?, en aquesta sensació de no em refiaré mai més a aquella persona, l'enrocament aquest, no? Ara deies el mereixement, però com treballem això del mereixement de jo no m'ho mereixo?
3: Doncs et diré la cosa més senzilla de totes, cuidar-se. Si jo al matí, doncs, a mi m'agrada posar-me la faldilla que porto avui, jo estic treballant el meu mereixement, perquè em sento guapa amb aquesta faldilla, no? Una cosa tan senzilla com aquesta, o menjo bé. O si he de menjar en 10 minuts, no? Doncs m'assec aquests 10 minuts i em poso un plat que m'agradi. Imagina't coses molt conductuals i senzilles, perquè la part de teràpia, més d'introspeccions, costa més, no? Mm-hmm. Però comencem amb aquestes coses. Em parlo bé, llavors aquí ja comencem a treballar coses més de teràpia. Com em parlo? Detectar el llenguatge intern, no? Treballar aquesta autoestima, felicitar-me, els agraïments que ha dit l'Ester. A mi, Ester, és que m'encanta l'exercici dels 5 agraïments a l'hora d'anar a dormir. Són autènticament transformadors i transformen el cervell.
0: Els 5 agraïments que són transformadors, transformen el cervell, els habituals de la solució els coneixeu. Per qui no conegui, en què consisteixen aquests 5 agraïments abans d'anar a dormir, Helena?
3: Què puc agrair avui? Doncs que estic amb vosaltres aquí. M'encanta.
0: Que tenim aire condicionat una estona.
3: Que tenim aire condicionat.
2: Sí. Per favor.
3: Quines coses diríeu?
0: Mira, jo avui diria una cosa. Que s'ha repetit que el Fran ja coneix la història. El senyor del pàrquing, aquell que va ser tan simpàtic amb mi.
1: Ah, sí.
0: Quan vaig posar la targeta on no tocava, i que veien taforar la targeta on no tocava.
1: Els àngels de la Carot. Que venen...
0: Un senyor majíssim que li vaig dir, miri, perdoni, és que no ho he llegit. No ho he llegit. Vam posar un cartell de 24x24, eh? No funciona la targeta. I vaig anar a ell, pobret. També és interessant també com t'apropes a les persones, eh? Li vaig dir, perdona'm, l'he liat perquè no ho he llegit, que em pots ajudar? I un senyor tan amable... Doncs es va repetir la setmana passada,
1: mira.
0: Es va repetir, no perquè m'equivoqués, eh? Es va repetir la interacció amb aquest senyor. I va ser d'aquelles coses que me'n vaig a dormir i vaig dir, mira, doncs agraeixo molt el tracte que aquesta persona ha tingut amb mi avui i jo amb ell.
4: Doncs la gratitud és...
2: Jo agraeixo... Agraeixo haver vingut avui aquí.
0: Veus?
2: Perquè aquesta setmana, jo hi vinc, aquí vinc els dimecres, i el dimecres és festiu. I l'Elisenda i el Fran han cregut oportú que vingués avui.
0: Perquè el David sempre...
2: Això ho he d'agrair, perquè vol dir que confien en les meves possibilitats.
0: Correcte.
2: Gràcies,
0: correcte.
2: Elisenda, i gràcies, Fran. Us ho agraeixo.
0: Els agraïments que dèiem, eh? Per tant, a la nit, podeu fer escrivint-ho, o podem fer verbalment, no? Recitar-ho en veu alta amb la nostra parella.
3: Que escriguin. Que si no, se'ns apalanquen. No, escriure té molta força. perquè encara és més proactiu i he de posar més intenció encara. Tenir la llibreteta, tenir l'espai dels agraïments, és que és molt energètic.
0: És que no ho perdem de fer, perquè imagineu-vos, quan nosaltres érem adolescents, ens passàvem el dia escrivint, com ens sentíem i per treure coses. Ui. Doncs si ho fan els adolescents, que estan en el pic de la seva emoció, perquè no ho fem nosaltres?
2: El
0: ho perdem, això.
2: Personal.
0: El diari personal. Oh. Va, 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?

0: Ara, perquè crec que això és un cas de dol, també, no? Sinó d'integrar aquesta experiència xunguíssima que t'ha passat a la vida. Insisteixo, moltes vegades hem parlat de dol en aquest programa i no parlem de superar el dol, sinó d'integrar-lo. I en aquests casos d'injustícia supina, com el cas de la Núria, ho integres. I tenir una causa, fixa't, com ella, acompanyar altres víctimes, potser t'ajuda a col·locar aquestes coses que són, per mi, imperdonables?
1: 100%, perquè estan fent una cosa que ha dit l'Esther, que és donar sentit a una desgràcia com aquesta, no? Uh-huh. Aleshores, quan la persona dona sentit, és quan entén que té un propòsit, que realment hi ha alguna cosa que pot fer malgrat el que ha passat, que aquesta ferida tan bèstia pot ajudar altres persones. I les persones, quan tenim sentit, quan tenim propòsit, tenim una força bestial.
0: Mira, ens ha trucat una persona que no volia entrar en directe, que diu que el seu parer és que es pot perdonar tot. Diu, ell va ser víctima d'abusos i maltractament per part del seu pare, molts anys després, ja d'adult, no vivien junts des de feia molts anys, el seu pare li va demanar perdó i ell va decidir perdonar-lo. Gros i s'ha d'estar molt ben col·locat,
2: I en un altre terreny, la Lorena ens demana si podem aclarir la diferència que hi ha entre el perdó, del qual estem parlant, i les disculpes, si és el mateix.
0: Boníssim, anem a la publicitat i ara us ho intentem respondre.
3: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
5: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
6: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
7: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
3: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
7: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
8: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
11: No, te'n falta una.
10: Ah, clar, la del tot costa.
11: Doncs som-hi, convocatòria.
12: Ahora bien lo bonito, atacantes.
11: Marc Crosas.
10: Natàlia Arroyo.
11: Gemmarí Dongú.
10: Bruna Vilamala.
11: Damià Abella. Ion Vaquero.
10: Ilia Sánchez.
3: I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el mundial
10: al tot costa.
12: Momento, seguimos.
3: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el mundial. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: No m'havia pensat mai a la vida que ajudaríem en Justin Bieber amb l'Helena Puig Guitart,
1: No tinc cops amagats, que no els coneixes.
0: Escolta'm, Helena, abans de marxar ens preguntaven quina és la diferència entre les disculpes i el perdó.
1: Jo el que deia és que les disculpes formen part del perdó. Però el perdó és, com us he dit abans, és un procés intencional com a procés. La disculpa és, m'estic disculpant. Doncs forma part d'aquest acte, però el perdó és molt més que les disculpes, és molt més, perquè les disculpes, jo em disculpo amb el Fran, però el perdó és, jo he fet tot un treball previ molt important que em canvia per sempre. En el Com ho portes de Catalunya Ràdio, que està al YouTube de Catalunya Ràdio, hi ha el programa de l'enfado, de quan ens enfadem i com gestionem, i allà també parlem d'aquestes coses.
0: Recupereu aquest programa, perquè és Helena Puigguitart parlant amb diferents experts, també com ella, de la matèria, psicologia, neurologia, i val molt la pena. El Com ho portes al canal de YouTube de Catalunya Ràdio. Avui hem parlat del perdó amb l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Moltes gràcies, Helena.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Altres com sempre, i a més és l'últim.
1: Ai!
2: És l'últim d'aquesta temporada,
0: faré,
2: no patiu.
0: Us faré un petonàs a tots.
2: Gràcies, Elena, una abraçada. També n'hem parlat amb l'Esther Ibernón, ella és escriptora, autora de la trilogia del Bons, formada per aquestes novel·les que us dèiem, Un estiu per estimar, La vida va d'això i Dins del teu record. Gràcies, Esther, una abraçada.
3: Gràcies a vosaltres, m'ha encantat venir.
2: Torna quan vulguis, eh?
3: Sou tots molt, molt macos.
2: La porta és oberta.
3: Bueno, quan em convidis, vinc.
2: David Balaguer, escolta, me'n sentiríem la setmana que ve i l'altra, eh? Encara et queden dies.
4: La que ve no és l'última?
2: Ai, ara no s'ha tornat.
0: La que ve és l'última, mare!
2: Tornem demà, parlarem dels forenses. Ho farem amb el doctor Bardalet i amb el Bruno Pérez Juncà. Va, ho deixem amb l'Òscar.
5: L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó per corrupció al cas Mascaretes. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: Primera condemna per corrupció i, a més, condemna molt dura contra qui va ser estret col·laborador de Pedro Sánchez en el seu camí per recuperar el control del PSOE primer i per arribar a la Moncloa després. El Suprem castiga, com dèiem, amb 24 anys de presó José Luis Ábalos. En canvi, premia el comissionista del cas, Víctor de Aldama, que podrà esquivar la presó, Joan Bota.
7: El Suprem s'agafa a la confessió d'Aldama per fonamentar una sentència per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació contra Ábalos per haver muntat una trama de cobrament de comissió a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Coldo García, col·laborador d'Ábalos, ha estat condemnat a 19 anys.
5: Madrid, Paula Brujats.
8: Desconcert i malestar les files socialistes per la diferència de condemnes. El PSOE i el govern espanyol es desmarquen d'Ábalos, diuen que qui la fa la paga, però ara posen el focus en la rebaixa a Víctor de Aldama i critiquen que surt a compte ser corruptor per esquivar la presó. El Partit Popular aprofita la sentència per tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Feijóo descarta però la moció de censura i demana als socis que moguin fitxa. Sentim Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar Puente.
9: El president del govern no puede seguir representándonos. El president del govern és una vergüenza para el conjunto de los españoles.
10: ¿Le parece desproporcionada la condena?
11: A cualquiera que tenga ojos en la cara.
5: Bé, doncs tot això el mateix dia en què el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
12: El sector progressista de l'òrgan de govern dels jutges s'ha imposat amb el vot de qualitat de la seva presidenta i ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial la que decidisca si li obre expedient a Peinado i si el multa per una falta de consideració greu contra la policia espanyola. Però el jutge ja va per feina i ha citat per dimecres que ve la parella de Sánchez perquè li lliure el passaport només hores després que el president espanyol comparegui al Congrés pels casos de corrupció.
5: I el Regne Unit, Keir Starmer, confirma la seva dimissió com a primer ministre britànic i també com a líder del Partit Laborista després de perdre la confiança dels seus propis companys.
7: Ara els laboristes inicien un procés per buscar-li substitut amb l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a favorits.
5: Londres, Quim Olivares.
13: Sí, un procés que començarà el 9 de juliol. Si només hi ha un candidat, el nom que sona és Andy Burnham, l'actual alcalde de Manchester, podria ser primer ministre pocs dies després del 16 de juliol, el dia que acaba el termini per presentar candidatures a les primàries laboristes.
5: Mentrestant, a Colòmbia, l'extremista Abelardo de las Priella ha guanyat per la mínima les eleccions presidencials en un nou capítol de l'expansió de l'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
14: Sí, Colòmbia ja té el carnet del club de les extremes dretes llatinoamericanes, al costat de Xile, l'Equador, El Salvador i l'Argentina. L'esquerra perd el poder aconseguit fa 4 anys per primera vegada al país andí en 200 anys d'història.
5: I de tornada cap aquí, al Catalunya migdia, també us parlarem dels vesprejos.
7: Els empresaris de l'oci nocturn demanen que se'ls apliqui la mateixa regulació que les discoteques pel que fa a les insonoritzacions o a la contractació de personal de seguretat, sobretot quan inclouen punxadiscos o barres, encara que siguin restaurants o clubs esportius.
5: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports que un dia més Marta García estaran molt centrats en el Mundial de Futbol.
15: Lamine Yamal, protagonista en la victòria d'Espanya davant l'Aràbia Saudita i amb Luis de la Fuente, el seleccionador, encantat amb el blaugrana. A les pròximes hores hauran de jugar d'una banda l'Argentina, la vigent campiona, i de l'altra França, una de les favorites. Ho repassarem tot. Avui també toca ACB, tercer partit de la final de bàsquet, i també viurem un nou èxit de Marc Márquez el cap de setmana en el Mundial de MotoGP i de Paula Blasi en la Volta Ciclista Catalunya.
5: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs complicada, perquè un accident entre dos camions i dos turismes a l'AP7 a Barberà en sentit sud provoca cua de més de 13 quilòmetres des de Granollers. Atenció, perquè la C32 a Mataró està tallada també per un accident sentit Girona i tenim aturades a la C33 i C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona, molt carregades també les dues rondes.
5: I ens falta el tema del que avui tothom parla, el temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Tothom en parla, perquè Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
5: Com havíeu anunciat, ja tenim aquí el pic de l'onada de calor.
16: Doncs sí, ara mateix les temperatures són les més altes del que portem d'episodi de calor i demà, atenció, començaran a baixar, però el començar a baixar...
5: No farà fresca, no farà fresca, no.
16: No, que ningú s'ho esperi, simplement ho notaran els termòmetres i perdrem un o dos graus dels que tindrem avui. Avui probablement les més altes en alguns observatoris del Segrià al voltant de 42. Si arribéssim a 43,8, cosa que no sembla factible, igualaríem el rècord absolut mai enregistrat en un mes de juny a Catalunya, que data de l'any passat. I és que aquest segle anem rècord rere rècord. Ara mateix 40 a Vinebre i anirà pujant una miqueta més i atenció a la possibilitat d'alguna tempesta d'aquestes seques amb fortes ventades aquesta tarda al Prepirineu o l'àrea del nord de la Catalunya central i Ponent. I la Revetlla de Sant Joan sense pluja i molt càlida.
5: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:06. El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys de presó el seu exassessor Koldo García. El tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna, doncs, dura per Ábalos i per García. En canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés, Víctor de Aldama, per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
17: Què tal? Bon dia.
5: Com argumenta el Suprem aquesta condemna?
17: Doncs és una sentència per unanimitat, és a dir, els 7 magistrats estan d'acord en la condemna i consideren provat que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia i van aprofitar l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, diversos organismes del Ministeri de Transports van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i l'empresari pagava comissions al ministre a canvi d'aquests favors. Això és el que diu el Tribunal Suprem, que dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia, Jessica Rodríguez, o un xalet a Cádiz. Els jutges basen aquesta condemna en gran part amb la confessió, les explicacions que va fer Víctor de Aldama. Avui, en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
18: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
17: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes, un futur en canvi molt diferent per a Ábalos i Koldo García, que recordareu ja fa 7 mesos que estan empresonats. Per ells, el Suprem ha optat pel càstig més dur, 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu assessor, és la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre Ábalos ja va donar per feta la seva condemna.
19: Es imposible defenderse, porque evidentemente toda esta causa creo que estaba predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
17: I avui, en aquesta sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba també amb un retret polític. Casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat, diu el Suprem, i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
5: Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez. I no estem parlant d'un ministre qualsevol. Ábalos era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com el Partit Socialista durant la primera etapa a la Moncloa, però el PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes marca distàncies amb Ábalos i fa pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama, Albert Prat.
20: Sí, el més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
10: ¿Le parece desproporcionada la condena?
18: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
20: Els socialistes posen el crit al cel contra el Suprem per haver premiat Aldama sense presó a canvi de confessar els fets d'una sentència que ha enxampat Pedro Sánchez enmig d'un acte sobre fons europeus.
21: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
20: El president espanyol ha evitat fer cap referència sobre la condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha forçat una compareixença per tornar-li a exigir que plegui.
9: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
20: I els aliats del govern espanyol també es fan creus que Aldama hagi sortit ben parat d'aquesta causa, començant per Aina Vidal de Suma.
22: Insisto en que resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas.
20: I el cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, està convençut que investigats com Leire Díez en prendran nota. Això sí, Rufián ha llançat un nou avís a Sánchez. Li pregunta si val la pena aguantar la legislatura o simplement està resistint.
5: Aquesta condemna a José Luis Ábalos ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si empren o no accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retirava el passaport. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
12: Què tal? Bon dia. La votació ha tornat a dividir la cúpula del Poder Judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió qui decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el Poder Judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
23: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
12: Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici al jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez per dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. És el mateix dia que el Matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
5: D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Mentrestant, el Regne Unit es prepara per tenir el 7è primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del seu propi partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi un substitut, un procés que s'obre el dia 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Starmer va arribar al poder fa 2 anys com a líder del primer govern laborista en 14 anys. Avui ha anunciat la dimissió just la vigília del 10è aniversari del referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
13: Hola, bon dia. Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Aquí no hi haurà eleccions anticipades, sinó que el Partit Laborista escollirà el substitut. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, podríem tenir primer ministre pocs dies després del 16 de juliol. Starmer, que s'ha emocionat al parlar de la seva família, ha promès tot el suport al substitut.
0: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
13: La dimissió de Starmer portarà el 7è primer ministre en 10 anys al Regne Unit. Andy Burnham és el més ben situat. De fet, un altre dels possibles rivals, l'exministre Wes Streeting, ja ha dit que dona suport a l'alcalde de Gran Manchester.
5: Més coses de la informació internacional. L'extrema dreta llatinoamericana continua avançant, ara a Colòmbia. El president electe, Abelardo de la Espriella, ha anunciat l'inici d'una nova era i el compromís de governar per tothom després del parèntesi de 4 anys d'esquerres. Ha estat de matinada quan s'ha confirmat la seva victòria en la segona volta per un estret marge, uns 250.000 vots, i el seu rival, Iván Cepeda, ha reconegut a mitges la derrota. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca, bon dia.
2: Bon dia. Colòmbia se suma al club de països llatinoamericans d'extrema dreta com El Salvador, l'Equador, Xile i l'Argentina. El recompte de vots aquí a Colòmbia ha estat agònic, mil·limètric, d'altíssim voltatge i molt ràpid. I és que el sistema colombià es basa en un recompte ràpid en funció de meses electorals, testimoni que marquen tendència. Escoltem el guanyador, el president electe d'extrema dreta de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i el derrotat a les urnes, excandidat ja presidencial d'Esquerra, Iván Cepeda.
3: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelta a tener gobierno y Estado.
6: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio, vamos a la movilización social, vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
2: El que ha quedat clar és que Colòmbia està dividida per la meitat entre conservadors i progressistes. L'esquerra perd el poder després d'ocupar-lo 4 anys amb Gustavo Petro com a president, primera vegada d'un govern progressista en els seus 200 anys d'història, que donarà pas a un govern d'extrema dreta.
5: Per guanyar les eleccions, de la Espriella ha fet de la seguretat el seu cavall de batalla. En una entrevista a 3CAT Info, la investigadora del SIDOP, Ana Ayuso, ha pronosticat que això se li pot girar en contra amb una etapa d'encara més violència.
24: Una de les coses que farà immediatament serà canviar totalment la política de seguretat. Si fa saltar tots els acords que hi havia prèviament, això pot tenir resultats immediatament encara de més inseguretat.
5: I no deixem la informació internacional, perquè els equips diplomàtics dels Estats Units i de l'Iran continuaran negociant aquesta setmana a Suïssa a porta tancada per posar negre sobre blanc el full de ruta que han pactat els caps de les dues delegacions. Han estat 18 hores de converses amb amenaces de Donald Trump a les xarxes socials incloses, que han acabat de matinada. Abans de marxar, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha afirmat que hi ha una base sòlida per un acord final al Vermanyà.
25: Les dues parts tenen 60 dies per desenvolupar-lo, però J.D. Vance assegura que s'hi ha avançat molt. En aquest sentit, ha anunciat que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
26: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
25: El número 2 de la Casa Blanca celebra que no hi hagi hagut incidents armats rellevants al sud del Líban en les últimes hores, però admet que aquest front és el més inestable i insta el règim iranià a lligar curt la milícia xiita, però no posa deures a Benjamin Netanyahu.
26: Creiem, és clar, que caldrà molta feina per arribar a un punt on la integritat territorial i la sobirania del Líban estiguin protegides, la seguretat d'Israel estigui protegida, i això requerirà una certa coordinació amb les forces armades libaneses i també requerirà que els iranians controlin Hezbollah.
25: El president iranià Massoud Pezeshkian viatjarà demà al Pakistan, mediador en les converses, per continuar les consultes sobre el procés.
5: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la publicitat i en tornar posarem xifres a la sensació que tots teniu ara mateix escoltant-nos. Fa molta calor.
27: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. UMedicina.cat.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Ep, esperes les notes de les FAO? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: La tarda de Catalunya Ràdio.
28: Com es diu el teu fill?
29: Es diu Fortià.
28: Fortià, ja hem acabat.
29: Ja hem acabat.
28: És que
29: està patint una mica.
30: S'ha portat
29: la conciliació
30: super.
29: Familiar.
28: No,
29: home,
28: ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
29: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barcelona, molta sort.
30: Moltes gràcies.
29: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
16: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
29: La millor hora del dia.
16: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
28: Falten 9 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. L'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al seu punt àlgid. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un episodi d'altes temperatures que s'allargarà com a mínim fins dimecres, Toni Fortesa.
31: Des del Meteocat alerten que avui les temperatures, i posem xifres com deies abans, poden superar els 35 graus a bona part de l'interior del país i que es podrien enfilar per sobre dels 40 al Pla de Lleida, la Catalunya Central i el Prelitoral. Protecció Civil insisteix en la necessitat d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i procurar estar-se en espais frescos. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana també estar alerta durant tota la setmana.
32: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
28: Però és que, a més de la calor, el risc d'incendis està a nivell molt alt a bona part de Catalunya.
31: Sí, i el cos de bombers està destinant efectius de les zones amb menys risc, com Girona, cap a parcs, on preocupa més que es puguin declarar incendis lligats a la sega del cereal, per exemple, com els parcs de Mollerussa, Cervera i Calaf. A més, Imma Soler alerta que aquesta situació d'alt risc d'incendis coincideix amb la revetlla de Sant Joan i demana precaució.
32: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia d'on són els llocs adequats.
31: L'onada de calor també continua fent estralls a l'estat espanyol, sobretot al nord, on es registraran temperatures 10 graus superiors al que és habitual. A Europa hi ha avisos de perill per altres temperatures a França, Bèlgica i la Gran Bretanya.
28: Bé, doncs aquesta és la situació i en aquest context de calor extrema els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, des de l'entitat Fruit amb Justícia Social insisteixen que ningú pot treballar a 40 graus i insten la inspecció de treball a sortir a les finques per comprovar que es compleix la normativa. Lleida, Estela Bussoms.
33: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a la...
34: És l'Osmane i fa 20 anys que treballa com a temporer. Quan hi ha avisos de perill per calor, els horaris per collir fruita s'avancen i cal garantir gorres, aigua i zones d'ombra per als treballadors. Són aspectes que recullen les avaluacions de riscos que han de fer obligatòriament les empreses i quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot. Però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius més concretes. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
35: Ara mos deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidiguem si hem de parar o no hem de parar. Demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir Avui, a partir de la una, no podeu treballar. Clar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
34: Recordem que l'estiu passat un temporer va morir per un cop de calor al Segrià quan collia fruita a més de 40 graus. L'empresa per a qui treballava va ser una de les 9 que l'any passat es van sancionar a les comarques de Lleida per no complir la llei. Per evitar casos com aquest, l'activista de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo, fa aquesta crida a la inspecció de treball.
0: Que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
34: L'entitat també reclama que el protocol del govern inclogui mecanismes àgils per poder denunciar incompliments.
28: I encara més coses derivades d'aquestes temperatures. La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, en bona part pel canvi climàtic i per la major combustió de petroli. Un informe elaborat per Ecologistes en Acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per l'any 2030 per la Unió Europea, i que tota la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, Sara Ganyeté.
2: Sí, l'any passat va ser humit i el quart any consecutiu més càlid des que es tenen registres. Una calor extrema que contribueix a augmentar les concentracions d'ozó, el contaminant que més creix. A la calor se li ha de sumar l'augment de consum de combustibles per l'aviació i l'automoció, que l'any passat també va registrar el seu nivell més alt en 15 anys. En aquest context, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat a Barcelona. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
3: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
2: L'informe també recull que les àrees urbanes de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen, però que segueixen sense implementar mesures per pal·liar-ho, com la zona de baixes emissions.
28: Més coses. Els estudiants que van fer la selectivitat ara fa uns dies estan pendents de les notes. Les confien a saber entre avui i demà. Però aquest curs ha augmentat un 60% respecte a l'any passat als alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la seva nota. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen en l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arribava la nota d'accés.
2: Sí, aquest és el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i amb una de les notes més exigents. El curs passat, el centre on va quedar més baixa, de fet, va ser a la Universitat de Girona, amb un 12,45 sobre 14.
6: Jo vaig decidir repetir tota la sèrie perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
2: Entre els aspirants a millorar nota també hi trobem alumnes que ho necessiten perquè ara volen canviar de grau. Aquest és el cas de la Valèria, que vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el 9,5 que li va permetre entrar a Ciències Polítiques ara li ha quedat curt.
6: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
2: Demà surten les notes de selectivitat per alguns alumnes probablement avui a la nit i sabran si han aconseguit o no la nota que volien.
28: D'aquí a 3 minuts seran 2:30 i tornem.
16: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
9: Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.

0: Quan falta una setmana perquè acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones ja n'han presentat la documentació. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que també ha revelat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a estrangeria. Delegació del govern espanyol a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia. El delegat del govern no ha volgut ser gaire més explícit en la xifra. Vol reservar l'anunci per quan estigui tancat el procés a partir del 30 de juny. Tot i això, Carlos Prieto admet que van fer curt en les previsions.
2: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
1: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
0: L'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, han declarat com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. És la causa per suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha declarat que no coneixia prèviament l'aleshores alcalde d'Altafulla ni tenia cap vincle polític. Barcelona, Cristian Roldán.
3: Tant Elena com Herrera han declarat durant més d'una hora cadascun i han respost a les preguntes de defensa i acusació. L'exconseller assegura que abans de les contractacions no coneixia el llavors alcalde d'Altafulla i ara diputat al Congrés, Félix Alonso, qui també està investigat per aquesta mateixa causa. Elena també ha subratllat que tots dos són de formacions polítiques molt diferents i ha recordat que entre el 2017 i el 2019 Elena ni tan sols militava a Esquerra. El seu testimoni també s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en la contractació, però cap indici de delicte penal. El seu advocat, a més, afegeix que la responsabilitat administrativa d'aquests contractes suposadament irregulars sumaria prop de 600 euros en matèria dels beneficis que se'n van derivar. L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui com Elena també figura com administrador d'aquesta empresa Sinergia, ha titllat les acusacions d'injustícia i assegura que ell es va desvincular d'aquesta mercantil el juliol del 2018 i que mai es va encarregar a més d'aquest tipus de contractes. A tots dos se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions menors irregulars per part de l'Ajuntament d'Altafulla per un valor de més de 30.000 euros, una xifra que duplica el llindar màxim que marca la llei per aquest tipus de contractacions.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura de l'expresident Jordi Pujol i el paper de Convergència Democràtica en la història de Catalunya. Ho ha fet a l'acte d'entrega del fons documental de l'antic partit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès.
4: Bon dia. Convergència Democràtica de Catalunya ha lliurat tot el seu fons documental. Textos, cartells electorals, material audiovisual, congressos, militants, altes i baixes, un fons històric que queda sota custòdia de l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'acte de lliurament l'ha tancat el president Salvador Illa, que ha reconegut la feina del partit que va fundar Jordi Pujol i la figura de l'expresident.
5: El balanç ha estat positiu al país. És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol.
4: Jordi Pujol ha aparegut amb bon aspecte i d'excel·lent humor i ha estat contundent a l'hora de demanar a les noves generacions que continuïn lluitant pel país.
6: Una proposta que avui es fa a molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho he sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem de posar en tota rotunditat.
4: També hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas, entre d'altres personalitats.
0: Passant dos minuts de dos quarts, la companyia automobilística Ebro estrena una segona línia de muntatge que permetrà duplicar la producció de la fàbrica de la Zona Franca a Barcelona. Es preveu passar dels 14.000 cotxes de l'any passat a fabricar fins a 30.000 vehicles enguany. A més, a finals d'aquest 2026 o principis del 2027 s'hi començaran a fabricar els primers cotxes elèctrics purs. Serà un utilitari urbà de la marca Ebro i un vehicle tipus SUV del seu soci xinès Chery, Jordi Canal.
7: Sí, aquesta segona línia de producció culmina una inversió de 150 milions d'euros que també ha servit per fer noves seccions de soldadura i pintura de la planta, que és l'antiga Nissan. Rafael Ruiz, president del grup Euromotors.
8: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i sumada a la línia anterior ara podem estar fent al voltant de 250 cotxes dia. Tot això doncs consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
7: Ruiz destaca que la renovació de la planta s'ha fet sobretot treballant amb proveïdors locals i que ara també es vol fer el mateix. mateix amb els components dels cotxes.
8: Pensem que és part de la nostra missió, no? Generar llocs de feina, generar un bon producte, però també generar feina a la indústria local. I ara, els següents anys, el que anirem treballant també en diferents tier 1 i proveïdors és un augment del procés de localització.
7: Actualment, segons la companyia, Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes.
0: I empresaris del lleure nocturn demanen regular els vesprejos, igual que les discoteques. La patronal que els agrupa reclama que les administracions han de tenir més control sobre les noves formes de diversió, com ara festes en punxadiscos o en barres, en restaurants, en clubs esportius o en hotels, entre d'altres, Mireia Sala.
9: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius que acaben funcionant com a oci musical obert al públic, però sense l'exigència d'haver de contractar personal de seguretat o sense haver de pagar insonorització o llicència. Glòria Cabrera és la portaveu.
10: Estem demanant a l'administració un cens d'activitats, vale, perquè cada municipi pues, va per banda, i estem demanant una mica de control que tingui les mateixes condicions normatives, fiscals i tècniques que tenim totes les activitats recreatives musicals.
9: Volen més coordinació entre ajuntaments i la Generalitat per saber quins esdeveniments estan autoritzats, on se celebren i amb quin aforament i horari.
0: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
1: No.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: I després a la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
20: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre.
21: Molt.
20: Tan nostre com dir... Posarem llum?
21: A la foscor.
20: O com dir... Aventureres? Aventurers?
21: Ens hi apuntem o què?
20: Què dius?
21: Saps que és molt nostre, també?
22: Sou molt bona gent! Xxt,
20: silenci.
21: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
20: O el... Catalunya Ràdio.
23: I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
20: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
21: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
20: Molt nostre.
24: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
25: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Comencem la cultura parlant de les estrenes que arriben a les nostres petites pantalles. In a time of fear. Per exemple, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Marc Garriga.
26: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. I també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, a HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última pata de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
0: I de les estrenes a la petita pantalla, anem a la gran pantalla. La pel·lícula La Mujer Sin Nombre, de la directora àrab Haifa Al-Mansur, arriba als cinemes aquest cap de setmana amb una història que combina cinema criminal amb la denúncia de l'opressió de les dones a l'Aràbia Saudita. La realitzadora, de 51 anys, és una figura clau del cinema àrab contemporani que ha aprofitat la seva filmografia per donar veu a les dones, Òscar Callau.
2: La cinta arrenca en clau de cinema negre, amb una adolescent assassinada i abandonada al desert que la policia classifica com una víctima anònima que no pot identificar. Quan tot apunta al tancament del cas, una jove funcionària dels arxius policials decideix investigar pel seu compte. Està convençuda que ningú reclama el cos per la vergonya familiar que representa la seva mort a mans d'un amant amb qui mantenia una relació impròpia segons els codis socials del país. Haifa Al-Mansur ens explica que vol que la denúncia feminista dels seus films convisqui amb altres gèneres cinematogràfics.
3: Crec que diu molt de la societat saudita i el paper que hi tenen les dones, però també és una pel·lícula d'entreteniment. És un thriller.
2: La filmografia de Haifa Al-Mansur té dues línies ben diferenciades. El cinema rodat a Aràbia, més polític i documental, com el seu film de debut La bicicleta verda del 2012, i les produccions Made in Hollywood, com Mary Shelley. En tots dos casos, però, les seves protagonistes són sempre dones que busquen la seva veu en un món que intenta silenciar-les.
0: I una última cosa abans dels esports.
4: Et deia tranqui, sóc un arbre i les arrels...
0: El Festival Grec estrenarà Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon Erra, que explora el vincle després de les ruptures. Es podrà veure durant 5 dies dins la programació del Festival d'Estiu i després farà temporada al Teatre Texas a partir del setembre, Marta Vives.
5: Inspirada en la pel·lícula Trio en mi bemol d'Eric Romer, explica la història de l'Helena i l'Adrià, protagonitzada per la parella Júlia Jové i Xavi Navarro, que intenten descobrir de quina manera poden continuar estimant-se després de la fi de la seva relació sentimental. Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
6: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
5: Una mirada, per cert, i sobretot en la nostra llengua.
6: Penso que és molt interessant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
5: Les entrades de Després de nosaltres ja estan a la venda.
25: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda, temps per la informació esportiva que ve marcada aquests dies pel Mundial. Després de l'ensopegada del primer dia contra Cap Verd, la selecció espanyola suma ahir la seva primera victòria al Mundial amb Lamine Yamal com a jugador destacat en aquest primer triomf. El jugador del Barça, si és que algú tenia dubtes, és ja la gran figura de la selecció espanyola, Sònia Germà.
8: Ahir Lamine Yamal ja va ser titular i només va necessitar 11 minuts per obrir el marcador, a passar d'Oyarzabal, que va ser un altre dels destacats. Amb 18 anys, el davanter maresmenc, que ha passat de viure al Mundial de Qatar entre classe i classe, a ser el crack diferencial de la selecció espanyola als Estats Units.
15: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
0: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
15: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
8: El 3-0 al descans va permetre que Luis de la Fuente reservés Lamine Yamal, que tornarà a ser titular contra Uruguai i ja amb una progressió de minuts que podria ser tot el partit si la cosa va ajustada, si atenem a les paraules de Luis de la Fuente.
27: Si el resultat hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo.
1: pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
8: A més de Lamine, Luis de la Fuente també va donar entrada en aquest partit a Pedro Porro, Olmo i Baena per Llorente, Fabián, Ferran i Gavi. Canvis que poden tenir continuïtat contra Uruguai a la tercera jornada amb els 3 punts d'ahir i l'empat a 2 d'Uruguai i Cap Verd. Espanya li val l'empat per ser primera de grup. També és cert que una derrota divendres els podria deixar en tercera posició si Cap Verd guanyés l'Aràbia Saudita, però tot i així passen 8 dels 12 tercers.
0: Doncs així és com ha quedat el grup A, el grup de la selecció espanyola, tot i que avui, Sònia, s'han jugat altres partits.
8: Sí, en un dels grups més oberts, el grup G, Bèlgica, ha empatat a 0 amb l'Iran. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb 10 homes. I Egipte va guanyar Nova Zelanda per 3-1. La selecció de Salah se situa ara líder amb 4 punts, però tot queda obert per l'última jornada amb Iran i Bèlgica amb 2 punts cadascuna. Nova Zelanda ja queda última amb un punt i poques opcions.
0: Doncs precisament ens fixem ara en aquest Nova Zelanda 1, Egipte 3, perquè a l'equip oceànic hi destaca un jugador que s'ha convertit en una estrella viral i ho ha fet Josep Gaià d'una manera peculiar.
7: Tim Payne s'ha convertit en un fenomen mundial a través de les xarxes socials i ho ha fet gràcies a un influencer argentí, El Escarso, conegut per crear reptes virals de futbol i demanar al seu públic viralitzar jugadors o clubs desconeguts. S'ha fet tan famós que fins i tot li han fet una cançó. No!

0: Però com s'ha arribat fins aquí? Doncs resulta que l'Scarso ha demanat a través d'un vídeo popularitzar el jugador del Mundial amb menys seguidors a Instagram, Tim Payne, amb 4.700 seguidors. El vídeo en qüestió ha tingut més de 18 milions de visualitzacions i Payne s'ha convertit en un jugador reconegut mundialment amb gairebé 6 milions de seguidors a Instagram. La dada és que ha aconseguit tenir més seguidors que habitants de Nova Zelanda.
1: Doncs aquesta és la figura d'aquesta selecció de Nova Zelanda. Però no deixem de parlar del Mundial. Potser molts heu reconegut a Víctor Hugo Morales. Avui fa 40 anys d'aquest moment històric, polèmic, que tots els aficionats futbolístics, tinguin l'edat que tinguin, coneixen bé. Partit Argentina-Anglaterra, quarts de final del Mundial de Mèxic, any 1986, just en plena rivalitat entre els dos països per la guerra a les Illes Malvines, Montserraia.
2: I Maradona, que és davant de la porteria anglesa, salta davant del porter Peter Shilton, que és 20 centímetres més alt que ell, i per aconseguir el gol, l'argentí estira el braç esquerre i colpeja la pilota. L'àrbitre no veu la picaresca de Maradona i creu que ha fet el gol amb el cap i el dona per bo. Maradona va dir llavors que havia fet el gol amb el cap i amb la mà de Déu. Per això el gol es coneix així. Però molts anys després admet que ho va fer amb la seva pròpia mà.
1: Doncs 40 anys d'aquell partit. Per cert, avui l'Argentina, 40 anys després, té un altre astre futbolístic, Leo Messi.
2: I amb ell afronta el segon partit d'aquest Mundial contra Àustria a les 7 de la tarda. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
3: Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado, los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
2: Una altra de les seleccions favorites, França, juga contra l'Iraq i el davanter francès Kylian Mbappé, excompany de Messi al PSG, té clar qui és el millor futbolista actual.
4: The best of the four players, you know?
5: Lionel Messi. It's clear.
6: El millor de tots els futbolistes, Lionel Messi, està clar, és el millor del món, amb Cristiano, claríssim. Ha mostrat durant més de 15 anys que té una qualitat excepcional. Pel que fa a mi, jo intento fer el que puc i mostrar la meva qualitat als estadis i ajudar el meu equip a guanyar un altre Mundial.
7: Helping my team to win another World Cup.
2: El partit França-Iraq és a les 11 de la nit. Més tard, a les 2 de la matinada, Noruega juga contra el Senegal i ja demà a les 5 del matí, Jordània-Algèria.
1: Doncs aquesta és l'agenda del Mundial per avui, però no només del Mundial de Futbol viu l'esport. També pot viure de bàsquet, i concretament de la Lliga ACB, que avui disputa el tercer partit de la final, el millor de 5, recordeu. És el primer partit que juga al Palau Blaugrana, i el Barça ha de guanyar per recuperar el factor pista i, sobretot, per recuperar la imatge després de la contundent derrota dissabte passat a València, Ernest Macià.
8: Doncs sí, a més fer-ho al Palau Blaugrana, tothom parla del factor Palau, però la veritat és que el Barça dels 40 partits aquesta temporada n'ha perdut 13, és a dir, un de cada 3 els perd. Això, per tant, no garanteix que el Barça tanqui la Lliga a casa, guanyi els dos partits i Messi el rival és el València. El Barça va guanyar el València a l'Eurolliga a casa, però a la Lliga CB no. El València va guanyar el Palau. Per tant, estem parlant d'una sèrie tan oberta que fer pronòstics és impossible. Això sí, Tomas Satoranski se sent més aixoplugat a casa.
9: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
8: El Barça només té el dubte de Juani Marcos. I avui hem tingut també un altre tema important, que és el de la selecció catalana. Aquest migdia s'ha fet la presentació dels jugadors del Catalunya a Gran Bretanya, on hi destaquen jugadors importants que potser no hi podran ser, i passo a dir-los: Joel Parra, Pep Busquets, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, etc. És una bona selecció, Aleix Font, però hi haurà alguns d'aquests jugadors que no hi podran anar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA i Espanya no els deixa anar. És el cas de Parra, Bassas, Oriola i Paulí. No hi seran. Tot i així, Catalunya davant del Regne Unit pot fer un bon planter, i el seu tècnic i el seu assistent seran Jaume Pons Arnau i també el tècnic del Lleida. Escoltem a Pons Arnau.
10: És una oportunitat de representar la feina de tants bons entrenadors catalans que han construït i continuen construint. Jordi Fernández i el Pedro Martínez finalment no podran ser-hi, tot i que eren els primers que hi volien participar. i fins i tot el Xavi Chaling vindrà directament des del draft de la NBA per ajudar tot el que pugui. Amb el Gerard en compte i el Lluís Ramírez intentarem donar sentit al nostre atac i a la nostra defensa, ben acompanyats per la resta del nostre staff.
8: La selecció de Jaume Pons Arnau i Gerard Encuentra contra el Regne Unit juga aquest diumenge a les 12, entrada ja a la venda des de 8 euros.
1: Doncs ja ho sabeu, tot el que genera el bàsquet, amb presència de Catalunya Ràdio en els partits del Barça contra el València en aquesta final de la Lliga CB, que el Barça necessita guanyar per tal de tornar a posar-se per davant i esborrar sobretot aquesta mala imatge a la pista del València. 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Més coses? Podríem dir que Marc Márquez està guanyant aquest any quan no toca, perquè físicament no hi està preparat. I a més, diu que no sap com ho està fent. El tro de Cervera es posa a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. I ara arriba Assen, un circuit on també diu que patirà Dami Aguilar.
11: Amb ell mai no se sap. L'any passat va sumar els 37 punts, però no s'estava recuperant de cap intervenció quirúrgica. És cert que sobre el paper li ha de costar, però de moment la tàctica de fer un divendres en mode eco i atacar dissabte i diumenge li està sortint bé. Ara, no sap com és que li està sortint tot bé.
12: Hay momentos en tu carrera deportiva que es mejor no pensar cómo lo haces o cómo se hace. No sé cómo pues he ganado la carrera y no sé cómo voy rápido en una moto. Entonces, dicho esto, es verdad. Y los doctores y la gente más cercana sabe cómo estoy. Entonces, no sé cómo, es mejor no entenderlo.
11: Independentment de les ajudes que rebi d'Aprilia per les errades dels seus pilots oficials, el tro de Cervera no desperdicia cap oportunitat de sumar punts amb el líder a la pista o a la graderia sancionat. El Cerverí ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana i es posa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi, amb 480 encara en joc.
1: Una altra victòria catalana ahir va ser la de la ciclista Paula Blasi, que es va imposar a la Volta a Catalunya femenina acabada ahir mateix. La ciclista d'Esplugues, Isaac Vilalta, es consolida, doncs, com una figura mundial i ja mira cap al Tour de França.
13: Doncs sí, victòria amb molta superioritat de Paula Blasi després de guanyar l'etapa reina per davant de la jove francesa Célia Guéry. Blasi, que segueix completant un any màgic amb victòries a l'Amstel, a la Vuelta, Durango, al Tour dels Pirineus i ara a la Volta. Aquesta setmana disputarà els campionats d'Espanya i a partir de l'1 d'agost s'estrenarà al Tour de França.
14: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carreres, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
13: L'última etapa de la Volta, ahir la va guanyar Marianne Vos, a la general, Paula Blasi primera, i Mireia Benito cinquena.
1: Doncs això, pel que fa referència al ciclisme, però tornem al motor, perquè tant Toni Bou com Berta Avellán segueixen mantenint els lideratges respectius al Mundial de Trial, Marta García.
15: En territori italià, la tercera cita de l'any, el Pierenc i la Terrassenca no han tingut rivals. S'han imposat en les dues jornades de competició. Avellán sempre per damunt la seva rival, Sofia Rabino, de la que ara s'allunya a 23 punts.
16: Ha estat un cap de setmana molt positiu, m'he notat superbé amb la moto, molt concentrada, les zones, la veritat, que requerien estar molt concentrada perquè en general era un trial bastant fàcil i ens ho jugàvem tot pràcticament a dues o tres zones. He sabut aguantar la pressió, he disfrutat molt sobre la moto i la veritat que això m'he trobat molt còmode.
15: En el cas de Bou, dissabte va ser sobre Gratarola i ahir diumenge sobre el seu company Gabriel Marcelli. El de Piera ha obrit un forat de 66 punts sobre el seu company d'equip gallec. Pròxima cursa a Anglaterra, l'últim cap de setmana de juliol. I pel que fa al Mundial d'Enduro, Josep Garcia torna de Portugal en ple de victòries. Va guanyar el supertest de divendres i dissabte i diumenge s'ha imposat en les dues categories en què competix, Enduro GP i Enduro 1. El de Suriatera, 34 punts sobre Andrea Verón en Enduro GP i 43 en l'altra categoria sobre Morgan Lesiardo.
17: Cap de setmana rodó, tornem a fer triplet com el GP de casa, primer el supertest, primer dissabte, primer diumenge, Enduro GP i Enduro 1. Un cap de setmana per emmarcar.
15: La pròxima

0: Orgulloso de nuestros niños, orgulloso de nuestra afición. Creo que este año nos ha dado la oportunidad de conocer de primera mano la fuerza que tiene el malaguismo, la fuerza que tiene Málaga. Lo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Estamos en la mejor ciudad del mundo y creo que nos merecíamos tener representación en primera división. Así que nada, ahora es momento de disfrutarlo ya con el paso de la hora. Creo que vamos a ser un poco más conscientes de lo que estábamos haciendo. El tiempo, ¿no? Nos llevará a que disfrutemos de todo mucho más. Y nada, darle las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible.
1: La temporada del Málaga ha estat complicada en aquesta segona divisió. Tot just Juanfran va arribar al mes de novembre. Va deixar el filial per entrenar el primer equip que es trobava molt a prop de la zona de descens i amb moltes crítiques pels resultats i també per al joc. Amb una plantilla molt jove, amb jugadors de la cantera, Juanfran ha sabut capgirar aquesta situació. Aquesta tarda, a partir de les 6, es faran les habituals celebracions per l'ascens pels carrers de Màlaga.
2: On no hi haurà celebracions és a Badalona, perquè el seu equip de futbol s'ha quedat a les portes de pujar a la segona federació, tot i que ahir va guanyar per 2-0 al Compostela, al partit de tornada de l'última eliminatòria per l'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0 i per això no han aconseguit l'ascens. I ja que parlem de futbol, els 7 equips de futbol principals de l'àrea metropolitana de Barcelona generen més de 1.500 milions d'euros anuals i gairebé 28.000 llocs de treball. Així es desprèn d'un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte econòmic que té el futbol a Barcelona, Roc Fargas.
3: L'estudi se centra en 7 equips, 2 de primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i 5 de proximitat, el Sabadell, recentment ascendit a segona divisió, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet. Només el Barça genera un impacte de 1.300 milions d'euros, mentre que l'Espanyol n'aporta 200. Els altres 5 clubs n'hi sumen 20 més, a banda dels més de 300 milions que paguen en impostos. L'informe també analitza l'impacte dels drets televisius segons la categoria de cada equip. Joan Ramon Rovira és el director del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.
4: Té darrere una infraestructura financera que es diuen drets audiovisuals. I en la mesura que passes de federacions, del grup federatiu, a la Liga, automàticament això està col·locant un coet a la capacitat de les entitats de futbol per projectar-se ja cap a una altra dimensió. I no és un canvi lineal, és un canvi exponencial.
3: Per exemple, l'ascens del Sabadell a segona divisió multiplicarà per 2,4 la riquesa que genera aquest club.
2: Abans d'acabar, expliquem que aquest matí s'ha presentat el Barcelona International Sports Events, el BICE. És una plataforma que aplega els 8 esdeveniments esportius internacionals que se celebren anualment a la capital catalana.
5: Una plataforma formada pels grans premis de MotoGP i Fórmula 1, la Volta Ciclista Catalunya, la Marató i la Mitja Marató, els trofeus Comte de Godó de tennis i vela i el Giro de Salts d'Equitació, i que neix per col·laborar, compartir coneixements i sinergies entre els comitès organitzadors d'aquests esdeveniments. Santiago Mercè, primer president del BICE, ha explicat els factors que han comportat la creació de la plataforma.
6: La inquietud que teníem dels problemes que tenim d'afrontar canviants contínuament, com s'ha vist a la taula rodona, no? Vull dir que els paràmetres que tenim avui no són els que teníem fa 5 anys, ni són els que tindrem d'aquí 5 anys, i aquesta evolució i aquesta forma d'enfocar tot això és més fàcil, vull dir, si comparteixes experiències amb gent que té molta experiència i que tenen els mateixos problemes.
5: Mercè també ha comentat alguns dels objectius que té el BICE, com ara garantir la continuïtat dels esdeveniments i fer-los créixer.
2: I més coses, perquè demà reprèn la final de la Lliga de Futbol Sala que disputen el Barça i el Pozo de Múrcia, el millor de 5 partits. L'equip blaugrana podria guanyar demà mateix el títol en un partit on Marcos García recupera Pito.
7: Sí, el brasiler torna a la convocatòria després de perdre's el darrer partit per la vermella que va veure en el primer duel d'aquesta eliminatòria. L'entrenador del Barça de Futbol Sala, Javi Rodríguez, valora així el retorn de Pito.
8: Vuelve y vuelve al 100%, vuelve descansado. Va a ser una pieza muy importante, como lo está siendo durante todo el año, para el equipo. Pito es un jugador diferencial y esperemos que lo sea mañana.
7: El Barça confirma la baixa de Luciano Gauna. Demà l'operaran, té trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Demà el Pozo Múrcia, Barça.
2: I queden, 40 segons per arribar a les 3 de la tarda. Acabarem, Marta, amb una renovació.
9: Sí, de l'eslové del Barça, d'en Vol, Blas Jan, que renova fins al 2030. Tenia contracte fins al 2028. Per tant, amplia 2 temporades més i no és el primer moviment este de l'equip blaugrana en clau de futur, perquè divendres ja va anunciar la renovació del francès Timotei Engessan.
2: Aquesta renovació i aquests moviments de mercat, arribem a les 3 de la tarda, a la final de la primera hora d'aquest Catalunya migdia.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem explicat tots els detalls de la sentència del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Una sentència dura per corrupció per qui va ser la mà dreta de Pedro Sánchez a l'hora de recuperar el control del PSOE primer i ascendir a la Moncloa després. També us hem parlat de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir d'Espanya. I hem connectat amb Londres i amb Bogotà. A Londres, la dimissió del primer ministre Keir Starmer al Regne Unit. I també en Bogotà per la victòria de l'extremista Abelardo de la Espriella a Colòmbia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir, Joan Bota?
2: Doncs que el govern de Pedro Sánchez defensa la seva integritat després d'aquesta sentència contra Ábalos que acabes d'explicar. La Moncloa es desmarca dels comportaments d'Ábalos i recorden que se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat. Connectem amb Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. El govern espanyol condemna sense matís el comportament de l'exministre Ábalos i lamenten que atemptat contra la transparència, el mèrit i la integritat del servei públic són fons de la Moncloa que afegeixen que l'entorn de Pedro Sánchez es desmarca clarament d'Ábalos. Recorden que se'l va fer fora del govern fa més de 5 anys i que Pedro Sánchez desconeixia els seus comportaments irregulars, però fons socialistes van una mica més enllà i no amaguen el desconcert per la desproporció de condemnes entre Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó, i l'empresari Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i no haurà d'entrar a la presó perquè el Suprem el deslliure d'entrar-hi. Diuen els socialistes que la sentència d'avui convida altra gent a seguir el camí d'Aldama, ja que la sentència dona per provat que va corrompre les institucions.
2: Més qüestions. Després de l'anunci de dimissió del primer ministre britànic Keir Starmer, el líder populista conservador de Reform UK i principal opositor del govern, Nigel Farage, ha reclamat noves eleccions.
4: We vote for somebody. A les eleccions generals votem per algú perquè sigui el nostre primer ministre i esperem que compleixi el seu mandat. El que està passant aquí, francament, recorda una república bananera i devalua totalment el mateix procés d'eleccions generals i la democràcia. Jo reclamo, el partit Reform reclama, la convocatòria d'eleccions.
2: Starmer continuarà el càrrec fins que el Partit Laborista triï el seu substitut, un procés que comença el 9 de juliol. El favorit i fins ara únic aspirant és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Més qüestions. El president del BBVA, Carlos Torres, defensa la seva política d'hipoteques davant l'expedient que la Comissió del Mercat de la Competència ha obert a les principals entitats financeres del país. N'ha parlat durant la inauguració del curs de l'Associació de Periodistes Econòmics que es fa a Santander i on ha tornat a demanar que no s'intervingui en el mercat hipotecari. Connectem amb Santander, Àngels Lafuente.
5: Bona tarda. Carlos Torres assegura que el BBVA ha actuat correctament pel que fa a la seva oferta de crèdits hipotecaris i defensa el compromís de l'entitat amb el compliment de les normes marcades pels organismes reguladors.
6: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
5: Torres diu que l'oferta hipotecària del BBVA no canvia en funció del que diguin els seus competidors i ha demanat al Banc d'Espanya que no intervingui en aquest mercat.
2: En clau econòmica, l'economista Alan Greenspan ha mort als 100 anys. Va ser durant gairebé 20 anys el president de la Reserva Federal Nord-Americana entre el 1987 i el 2006. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units. A Espanya, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquest dilluns la cinquena edició del Bo Cultural Jove i els nascuts a partir de l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. Entre les novetats d'enguany, ja que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, material per la creació artística i cursos culturals. I ara anirem a l'equip viari perquè hi ha problemes a l'AP7, però abans Adif informa que aquest robatori de cable que hi ha hagut aquest matí, n'hi ha hagut dos aquest matí, un ha afectat l'R13 i l'R14 al sud, l'altre ha afectat l'R3, la línia que va a Vic i a Ripoll. Doncs bé, aquest robatori de la part sud entre a la zona de Montblanc, que ha afectat l'R13 i l'R14, trigarà més de 2 mesos en poder ser reparat, perquè sembla que s'ha fet molt mal i hi ha hagut, a més,
0: un incendi
2: a la zona. Per tant, els viatgers afectats que sàpiguen que, a diferència de l'R3, que primer hem dit que era una hora i després ha trigat una mica més, aquest del sud trigarà molt més a poder ser reparat. I ara sí, anem amb l'equip viari, Mariluz, perquè tenim problemes a la P7, a la zona de Barberà.
7: Sí, tenim 13 quilòmetres de cua, més de 13 quilòmetres des de Granollers i fins fins a Barberà del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona perquè aquest migdia hi ha hagut una topada entre dos camions i dos turismes. Hi ha tallats els dos carrils de l'esquerra. També afecta de retruc la mateixa P7 entre Bellaterra i Barberà en direcció Girona i la C-17 de Parets del Vallès a Mollet en sentit sud. També complicacions a l'autopista del Maresme, la C-32, que fa una hora que es troba tallada a Mataró en direcció Girona per un altre accident. Hi ha 4 quilòmetres de cua des de Cabrera de Mar i també afecta la C-60 Argentona direcció Mataró.
0: Passen 5 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
0: L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: I l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Esteu bé?
10: Bé. Molt bé. Sí? Calor, no?
0: Bé, però és el que toca. No, no diràs que t'ha agafat de sorpresa,
10: no,
0: perquè
10: no,
0: mira
10: no,
0: que aquesta
10: que
0: onada de calor...
10: M'agrada, la calor.
0: Primer, el juny ja se sap que fa calor. Sí. I segon, aquesta onada de calor ja fa dies...
10: La
0: que...
10: veníeu avisant.
0: Sí, sí, això està no molt bo. Però vaja. A veure, perquè hi ha algú que està desitjant entrar en antena. Perquè aquesta setmana hi ha canvis. La gent que fa les dèries, els dilluns habitualment saludem l'Empar Moliner, farem divendres i avui no hi ha més remei que saludar l'Iu Forn. Iu, bona tarda.
12: Bona tarda, em sap greu.
0: Teníem un altre...
11: Aquí no puc treballar.
10: Ja és una presentació, eh?
12: No, jo dic que si els aquí presents i la gent que s'estigui sentint a casa o al cotxe o a la platja, que ara és la millor hora per ser-hi, poden tancar... O sigui, podeu marxar vosaltres i la gent pot tancar la ràdio i posar música, que sempre... Sempre està agraït.
0: Per què demanes això? Perquè entres tu?
12: Correcte.
0: Bueno, duraràs poquet. I després es queden els altres que diran coses interessants.
11: Serà un pinxasso.
12: Això m'ho va dir el forense fa poc. Textualment. Doncs mira, avui és un tema seriós.
0: Ah,
12: bé seriós. Intentaré fer una reflexió, aviam si me'n surto. Aquest matí, a més, és un tema que podem explicar-ho, que amb l'Òscar fa dies que estem parlant-ne. Avui el diario.es ha publicat una peça parlant de... I que al fons és la reflexió és la pertinença. D'on som o d'on ens sentim? Resulta que de 1.248 futbolistes que hi ha ara al Mundial, sí, ja són futbolistes, 287 no han nascut al país que representen. I si fas els càlculs, és un 25%.
0: Perquè, és a dir, una quarta part dels jugadors juguen en una selecció que no és la que representaria allà on ells han nascut.
12: Nascut. I aquí, clar, la primera pregunta és... L'exemple, primer, Curaçao, per exemple, només un jugador dels 26 que formen part de l'equip ha nascut a Curaçao. I en el cas del Marroc, 19 dels 26 han nascut fora, que és una xifra elevada. Per tant, a partir d'aquí... I Lamine Yamal, per exemple, podria estar jugant, si volgués, amb el Marroc, o tenim el cas dels germans Williams, que juguen a l'Atlètic de Bilbao. Iñaki Williams juga amb Ghana, doncs són originàries els seus pares, i Nico Williams juga amb Espanya.
0: Això va passar fa uns anys amb els Alcántara,
12: correcte,
0: Thiago i en Rafinha. En Thiago jugava amb Espanya i Rafinha jugava amb Brasil. Tots dos fills de Mazinho, jugador brasiler, tots dos nascuts a Vigo, però un va triar jugar amb Espanya i l'altre va triar jugar amb Brasil.
12: Per tant, aquí la primera, diguéssim, reflexió és d'on som. O sigui, que aquests jugadors, d'on són? Són marroquins, són de... Hi ha altres països, que ara, ara no recordo quin altre, que també té un percentatge altíssim, però són de Curaçao, d'on són? I m'ha vingut al cap el cas del Naïm Smaili, que és d'Avinyó, al Bages, i que es va fer viral fa un període de 3 setmanes perquè sortia al cotxe amb uns col·legues seus cantant unes versions del Joan Petit que eren bastant divertides, perquè al final deia la culpa és del marroquí, perquè ell és d'origen marroquí, clar, dient-se Naïm Smaili, és fàcilment identificable a l'origen de la seva família. Però resulta que com que es va fer viral i tothom veia els vídeos i se'ls anava a passar, mira que divertit aquest noi i els seus amics, doncs el van començar a entrevistar als mitjans de comunicació de Barcelona. I la primera pregunta era, escolta'm, li deien, Naïm, i tu com és que parles també el català? Clar, i la pregunta, perquè sóc català?
0: Perquè he nascut a Catalunya,
12: podria ser
0: perquè m'he educat a Catalunya, perquè la meva llengua és el català.
12: Sí, sí. Podria ser un motiu. Ah, molt bé, molt bé. Escolta, i per què cantes el Joan Petit? Bueno, tenia en compte que he anat aquí a escola, doncs potser estic cantant el Joan Petit perquè eren les cançons que jo cantava i la meva realitat, doncs, és aquesta. Ah, carai, carai, que bé, no? I era una cosa com, mira el noi aquest que pintoresc. Al final, la manera de com preguntes a vegades també indica...
0: Més de qui pregunta que no de qui respon.
12: Correcte. A vegades. I llavors, a partir d'aquí, tinc la meva teoria elaborada del etnocentrisme barceloní, que més enllà del Tibidabo, el Besòs i el Llobregat, no tenen ni idea de la realitat del país. I el següent pas, que aquí ara hi haurà molta gent que s'enfadarà, cosa que a mi, com podeu imaginar, m'és completament igual. Vull dir, qui s'enfadi, però no coneixen la realitat del país. I la realitat del país és que en les ciutats mitjanes i petites, en el cas del Naïm, és Avinyó, que és el Bages, és molt fàcil que cercles, que a l'àrea, a la zona de Barcelona, és molt complicat que tu... siguis qui siguis, siguis de l'origen, siguis d'origen marroquí, siguis d'origen hindú, siguis d'origen del que sigui, que el teu cercle intersecti amb altres cercles que no siguin el teu. És difícil perquè es gatitza la situació, o sigui, els barris es gatitzen i no hi ha contacte. Per tant, tu no tens cap idea de com són diferents els teus veïns perquè no tens accés a ells, no els coneixes. En canvi, en un poble hi ha més capilaritat, és més possible que t'acabis al cau amb gent vinguda de qualsevol lloc, al cau, al grup de teatre, al grup de castells, jugant pel carrer, a les colònies, etc. És més fàcil que tu identifiquis que hi ha Naïms Ismaili que canten el Joan Petit, que els seus pares són d'origen marroquí, o que vingui un noi o una noia que vingui dels seus pares siguin hindús i acabi cantant el Joan Petit. Per què? I que parla català, etcètera. Per què? Però l'ha nascut d'aquí. És d'aquí. Ara, d'on serà? I aquesta és, tornem a l'inici del futbol. Tots germans, Williams o els Alcàntara, cadascú decideix on vol jugar. Ja direu, home, és que ho decideixen, com passa també amb el bàsquet, decideixen perquè tenen més possibilitats de jugar.
0: Que també o de guanyar títols, a vegades.
12: És a dir, molts jugadors que estan jugant al Marroc, potser a la selecció espanyola, havent nascut aquí, no podrien jugar, però per una qüestió de nivell... Mm-hmm. No, tu no pots jugar, no tens prou nivell. En canvi, en aquella selecció sí, dic al Marroc, com dic les illes Feroe, m'invento, o Txakinistan, m'invento el país. Doncs bé, pel final, la reflexió que volia... Ara diré una frase que m'encanta, que és posar sobre la taula, que és la frase que venia dient... Venia pensant, has de dir, posar sobre la taula és aquest, el sentiment de pertinença i el desconeixement d'una certa realitat que és la realitat normal del dia a dia.
0: Doncs a veure.
10: Uf, hi ha bufetades.
0: Hi ha ganes de dir coses.
10: No, a mi m'has fet connectar com amb moltes coses diferents de la meva vida, eh? O sigui, tenint en compte una identitat molt clara, no?, el fet de ser català, clar, a mi em passa haver nascut a un lloc, en aquest cas a Martorell, tota la meva família de Balaguer, i jo ara ja he comptat i porto al mateix temps vivint a Martorell que a Barcelona. Per tant, sempre penso, el dia que em mori, que on m'enterraran?
12: Quin territori vaig?
10: Clar, on em toca, no? I pensava molt en això que deies també del centralisme barceloní, tenint en compte que aquest cap de setmana he portat 10 amics meus a Balaguer. 10 persones que mai havien estat a les Terres de Lleida. I per tant,
0: haurem estat frescos allà, eh?
10: No, els he portat el pitjor cap de setmana. Immersió completa.
0: Si encara t'estimen després d'haver-nos dut a l'infern pel que fa referència a la temperatura...
10: No, ens hem passat molt bé, però clar, 39 graus hem estat. Durillo. Però és cert, és gent de 30 i pico, no?, que mai havia conegut un espai tan proper de... 1:30, i que a més a la qual Lleida se li posen molts estigmes a sobre, no?, moltes vegades completament irreals. I amb el tema del català es nota molt el fet de quina immersió es fa a altres llocs que no són Barcelona, i moltes vegades quan parlem d'aquests temes també pensem només en Barcelona i la seva àrea metropolitana i no en altres llocs de Catalunya, com d'integrada està certa part, no?, de la nostra societat. I en base a això, d'on som? Jo crec que ets del lloc on et sents teu. I per tant pot ser de diferents llocs alhora.
9: Si se't permet. Perquè a vegades no se't
10: deixa. No m'ho permets.
9: No, vull dir que de vegades està prohibit. En el meu cas, jo m'agrada dir que soc de comarques, concretament del Barcelonès i concretament de Barcelona. I pel que fa a la identitat, soc un d'aquells tantíssims casos en què he nascut a Espanya però no soc espanyol. I per tant és una mica difícil trobar una identitat on trobar-te i trobar una selecció nacional que pugui identificar-te una mica. Però sí que és veritat això que dius a nivell de fora de Barcelona, on la immersió és molt més que una immersió, és una realment es submergeixen en un entorn catalanoparlant, on la naturalitat que això passi i que no hi hagi malentesos és, vaja, es dona per suposat. A Barcelona, que per molt que diguin que Barcelona és un poble, no és un poble. A vegades sembla que ens coneguem tots, però no és tan així, i no és tan permeable, i no hi ha tanta identificació de d'on vens i qui ets i amb què identifiques i on vas, sinó que la gent és més anònima i, per tant, això pot semblar una mica més exòtic. I això, a vegades, jo he vist bastants vídeos a internet penjats de persones que es nota molt que venen d'un altre lloc, o bé que tenen pares d'un altre lloc i que no viuen a Barcelona, però que parlen un català impecable, impecable, i que se sorprenen de la renúncia dels barcelonins a la catalanitat o de l'allunyament d'aquesta mena de condició de pàtrides de molts barcelonins, que troben exòtic que una persona racialitzada de fora de Barcelona parli un català perfectament natural, i aquestes persones justament se'n riuen del camaco que ho troba curiós. Sí, totalment d'acord.
10: Clar, bueno, i el tema de la pertinença també, quan parlàvem d'identitats, és que, clar, una persona, la idea és que estem composades per múltiples identitats. Hi ha unes identitats que estan com donades per allò com vas néixer, però jo crec que és molt bonic que hi ha unes altres identitats que tu pots escollir també sentir-te o no, no? D'aquell lloc, o ara tu deies, no?, on m'enterraran el dia de demà. Doncs al final, on tu decideixes al final voler quedar-te o voler deixar el que quedi de tu. Ho dic perquè al final també...
9: Si no ho decidirem nosaltres.
10: Si no ho decidirà el teu entorn.
11: Feu una miqueta cada lloc.
10: Sí, una mica... Bueno, hi ha gent que ho fa, no? Perquè al final també és com... És la cosa aquesta, les identitats són múltiples, i per tant a vegades és com la sensació que hi ha... Jo, per exemple, que sóc, com no ho he de dir, gironina, visc a Banyoles, hi ha aquesta realitat que tu parlaves de què és allò que teixeix, i en el nostre cas jo crec que a Banyoles hi ha una gran democratització d'aquestes identitats a través de l'escola, perquè a l'escola flueixen i ens trobem, no?, criatures que pel seu aspecte físic, no?, criatures racialitzades, que van tots junts parlant un català perfecte, més tancat, de Banyoles, mig garrotxí, però encara hi ha com aquesta sensació, que jo crec que aquí és on hi ha la cosa més perversa que s'hauria de parlar a part, de que hi ha unes identitats, que hi ha unes determinades persones o col·lectius que senten amb la legitimitat de donar carnet o no, de si ets o no d'allà. I això és el que per mi trenca una mica aquesta idea tan bonica de poder decidir, em sento d'aquí o no. I aquí és on hi ha el xoc aquest, que a vegades és molt perillós, és terrible, i ara estem veient qui és d'aquí i qui no és d'aquí. I això, no?, que a més l'extrema dreta, a través d'aquesta polarització que està intentant fer, és com aquesta sensació d'atribuir carnets, però has nascut o no? A Banyoles, així, amb cachondeo, però la gent ho diu, no, si tu no tens 7 generacions abans aquí a Banyoles, mai seràs de Banyoles, no? I és una tonteria, però sí que hi ha com a vegades aquesta cosa, la necessitat de construir una identitat que som el nosaltres, davant dels que volen formar part d'aquí. I per tant, tu sí que t'accepto i a tu no. I llavors, jo crec que hem de transcendir aquesta idea en el sentit de dir, pues, escolta, si tu et sents català, perquè, no?, perquè dius, la teva família d'origen està bé d'on és, però tu... Hòstia, és meravellós que algú es vulgui sentir així, no? Però el que passa que llavors hi ha aquest xoc que crec que és on hi ha una mica el problema de les identitats legitimades o no per determinats grups que construeixen aquest nosaltres respecte al vosaltres, no?
0: Jo estava pensant que a vegades no només és geogràfic tot això, sinó que a vegades jo crec que és molt social. El mateix que li ha passat a la Juliana a mi em va passar, perquè jo vaig fer amics de... Jo soc de Barcelona tota la vida, del Carmel. Vaig fer amics a la facultat que venien de fora, del que ara se'n diu territori, com si la resta no fos territori, eren de comarques, i els vaig convidar un dia a passar un cap de setmana a Barcelona i van dormir a casa meva al Carmel. I al final del cap de setmana em van dir, ens ha agradat conèixer una altra Barcelona. Perquè ells què coneixien? Doncs el Passeig de Gràcia, les platges, la Rambla i poca cosa més. I llavors els vaig portar fins al Carmel. Si ser barceloní implica tenir casa a la Cerdanya o anar a l'estiu a la Costa Brava, jo no vaig trepitjar ni la Cerdanya ni la Costa Brava fins que tenia 30 anys. No, clar, llavors, què és ser? És ser l'anunci de la cervesa de cada estiu? Doncs jo no ho soc d'aquests. I aquí jo no... Si la manera de ser barcelonina o catalana és aquesta, a mi no m'hi compteu, perquè jo allò que es veu en aquells anuncis de cervesa cada estiu no són els meus estius. No ho han sigut mai. Llavors, clar, la mateixa... dificultat per sentir-se d'una banda o una altra no té per què a veure amb la geografia, si has nascut a Barcelona, si has nascut a comarques, o si és d'una determinada classe social en què has pogut anar a la Cerdanya i a la Costa Brava des de petit, o no hi has anat mai, fins que no t'hi has pogut tu desplaçar-te pel teu propi compte. I aquesta diferenciació també trobo que la tenim com molt oblidada. I el mateix desconeixement que hi ha la gent de Barcelona del que passa a comarques és de comarques cap al que passa a Barcelona, que es pensen que tots els de Barcelona són de l'Eixample. I no, no, escolti'm, aquí hi ha milions de persones que no viuen a l'Eixample i que no trepitgen la Cerdanya o la P7 per anar al cap de setmana. No, no, que prou de feina poden passar el cap de setmana. Vull dir que aquesta altra realitat també és molt desconeguda.
12: No, i un altre exemple, per exemple, jo va haver un temps que vaig estar pràcticament vivint a Madrid i conec molts companys periodistes que viuen i treballen a Madrid. Han estat molts anys, alguns han tornat, i clar, passa quan tu te'n vas a Madrid de corresponsal amb 25 anys, els teus amics d'aquí van fent, i amigues, van fent un recorregut, tu el vas fent allà, vas coneixent gent, etc, i quan tornes al cap de 5 o 6 anys, el món ha canviat. D'on ets tu? Això ho havia parlat molt amb no diré qui és, però justament és tertulià d'aquesta casa i d'aquest programa, que arriba un punt que dius, no és que no tingui clar d'on sóc, però és que, és clar, la vida ha evolucionat, tots els meus companys amics han fet una vida, que és el moment que més o menys t'emparelles, que potser que comenci a tenir fills o que comenci a treballar, no sé què, o te'n vas a viure fora de Barcelona, o vés a saber què. I mentre tu, clar, vius a Madrid, que està a 3 hores, bueno, ara hi ha dies de tot, però està relativament a prop, i vius una altra realitat absolutament diferent, amb una feina que és molt absorbent, que és, en aquest cas concreto, perquè és la feina de periodista, amb un... és molt intensa, per tant, la relació que tens amb la gent és molt intensa també, es creen unes relacions d'amistat i algunes que van més enllà, que també són molt intenses. I clar, quan tornes aquí, dius, hosti, m'han canviat el paisatge, d'on sóc ara jo? Una mica estàs com fora de lloc.
0: Doncs és la reflexió, un tema d'allò de més profund que ens
9: l'identitat,
0: porta l'identitat.
9: Molt, molt complet.
0: És que és molt variant.
10: Molt interessant, eh?
0: Sí. Iu, gràcies.
12: No,
0: bona tarda. D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. Una pausa i entrarem en la sentència del cas Mascaretes, que avui ens ha impactat.
11: Catalunya migdia.
13: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
14: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: 100 minuts i seran 3:45 de la tarda. Com dèiem, el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a Koldo García a 19 anys de presó pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. En canvi, pel comissionista Víctor de Aldama, la condemna només és de 4 anys i mig i, a més, se li suspèn el compliment de la pena per la seva aportació al descobriment dels delictes. Això en el cas que no torni a delinquir, que presenti informes de les seves activitats i que faci un any de serveis a la comunitat. La sentència s'ha pres per unanimitat i conclou que tots tres van formar una organització criminal amb repartiment de funcions que va cometre delictes de corrupció vinculats a la compra de 13 milions de mascaretes durant la pandèmia. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
19: Bona tarda, què tal?
0: A veure, les condemnes a Ábalos, 24 anys, i a Koldo García, 19 anys, són les més altes que es podien dictar.
19: No són les més altes perquè les acusacions populars que lidera el Partit Popular, recordareu el seu advocat en el judici, demanava que se'ls condemnés a 30 anys de presó. Per tant, el tribunal s'hagués pogut agafar aquesta petició de pena que feien les acusacions populars, però ha decidit quedar-se amb la pena que li demanava justament la Fiscalia Anticorrupció, aquests 24 anys de presó per Ábalos, aquests 19 i mig per a Koldo García, tot i que és veritat que els jutges del Suprem podrien haver tirat una mica més avall si
3: no haguessin apreciat alguns dels delictes que la Fiscalia apuntava contra ells, però vaja, com tu deies, el Suprem el que fa és que els condemna a una pena molt alta per 8 delictes, 24 anys per l'exministre, 19 per al seu assessor, compliran una pena de presó d'entre 16 i 17 anys. Recordeu també que ja porten en preventiva des del 27 de novembre, si no m'equivoco, per tant fa més de 7 mesos que són a Soto del Real, i és veritat que la condemna, doncs, 24 anys de presó, 19 per a Coldo García, és molt alta.
0: Crida molt l'atenció el cas de Víctor de Aldama. Queda provat que formava part de la trama, però se'n surt prou bé.
3: Sí, és que el Suprem deixa ben clar que el Dama és culpable, que és el corruptor de tot plegat, que és el cervell d'aquesta organització criminal i que amb ell comença tot. És a dir, queda demostrat que va corrompre funcionaris públics durant el pitjor de la pandèmia, recordem, era el 2020, però el que fa el Suprem és premiar la seva confessió. És a dir, diuen que el Dama no s'ha limitat a confessar uns fets, sinó que ha portat dades de com funcionava aquesta organització criminal, i que en un cas així, això és molt rellevant perquè són delictes molt difícils de detectar i d'investigar, i encara més de condemnar quan el propi ministre de Transports de l'època és qui està a la cúspide de la trama, i per tant diuen que el Dama ha col·laborat, que ha ajudat a resoldre el cas i que ha donat, doncs, tot de detalls per intentar desmuntar-la. Aquí podem debatre, si vols, si el premi, si aquesta recompensa és massa alta o no. La Fiscalia li demanava 7 anys de presó, se'l condemna a 4, però és que el Suprem li suspèn l'entrada a la presó a canvi de diverses condicions, com que no torni a delinquir o que faci treballs en benefici de la comunitat per un any. Però el que ha fet el tribunal és aplicar allò que tècnicament és una atenuant molt qualificada, i això ho preveu la llei, i per tant resumeix així la condemna al comissionista confés.
0: I a l'hora de les reaccions, òbviament, el Partit Popular s'agafa la condemna i, per tant, demana eleccions anticipades, perquè això és un atac a la línia de flotació del govern de Pedro Sánchez, i, en canvi, el Partit Socialista s'agafa aquest perdó a Víctor de Aldama, no?
3: Sí, el que fa el Partit Socialista és d'entrada desmarcar-se clarament d'Àvalos, en recordar que ja se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat, però sí que vull centrar la crítica en aquesta diferència de condemnes, aquest desconcert, sobretot per la desproporció que hi ha en la condemna d'Àvalos i Coldo García i la d'Aldama, sobretot perquè diuen que la sentència el que fa avui és demostrar que si ets un comissionista confés, que corromps les institucions, doncs et pots deslliurar d'anar a la presó, i diuen que això, doncs, envia un missatge negatiu a la ciutadania. Això és el que diu Moncloa, és el que diu el Partit Socialista bàsicament en fons i en alguns tuits que han fet alguns dels ministres més crítics com Òscar Puente, que ha comparat, doncs, que Víctor de Aldama surt amb una pena molt més baixa que en casos de delictes de sang. Però, a l'altra banda, hi ha el Partit Popular, que el que està fent Alberto Núñez Feijóo és que estableix connexió directa entre Ábalos i Pedro Sánchez, li demana a Sánchez altre cop que assumeixi responsabilitats polítiques, igual que Ábalos assumirà les seves responsabilitats penals, però Feijóo avui tampoc activarà la moció de censura.
0: No sé com ho veieu tot plegat.
9: No, sí que és una mica jugant aquesta atenuant tan qualificada, perquè, evidentment, que hi ha aquest grau d'excepcionalitat judicial, però a Espanya tot s'ha de llegir en línia política, em temo, i fins i tot les sentències judicials, i en aquest cas és molt xocant. Evidentment no es tracta de disculpar les persones que hagin fet corrupció com la dels mascaretes, que em sembla que l'argument i l'argumentació de la sentència és prou contundent i prou ben provat. Una altra cosa és que els jutges sempre tenen un marge a l'hora d'aplicar les penes i de demostrar si estan, fins a quin punt estan ficats en aquella estratègia del que puede hacer que haga, que sembla que és una estratègia que ve a dir que estem en una mena com d'estat d'excepció on s'hi val una mica tot dintre especialment de l'àmbit judicial i dintre de l'àmbit de les togues. I això vol dir que tothom està més o menys sotmès a un risc, que és que per molt que hagis delinquit, doncs tot això tingui un exponencial, un agreujament justament pel fet de pertanyar a un partit o pertanyar a un altre. I sense voler disculpar Ábalos ni companyia, perquè em sembla que això més aviat indica un finançament del PSOE que podria ser fins i tot, que podria fins i tot afectar el PSOE i que, per tant, veurem com acaba tot plegat, i que, per tant, molt malament pel PSOE, perquè la responsabilitat política em sembla evident, deixant de banda això, que és la interpretació purament jurídica i purament de culpabilitat, després ve el tema polític, que és, ostres, tu, Espanya està en un problema gros, que és, no es pot fer política sense tenir en compte que hi ha una consigna superior, que és el que puede hacer que haga, i que, per tant, tant el PSOE i els seus membres, i les dones, i els germans, etc., estan sotmès a un escrutini fortíssim per part d'alguns jutges, sinó que, a més, el PP també té la seva càrrega de corrupció i, per tant, no pot fer només política, sinó que, tenint en compte també tota aquesta motxilla, l'independentisme no pot fer política, o pot fer-la fins a un punt, perquè té una mena de càrrega judicial al damunt, que també, si no hi és, doncs se la inventen, i, per tant, sembla un estat que realment sembla un sistema político-jurídic amb crisi i amb decadència, i no sé com acabarà, com es plantejarà la següent legislatura l'any que ve, però a mi em té altíssimament ben preocupat, sobretot per la consigna aquesta. El que puede hacer que haga és una consigna que no té límit. No té límit perquè és inconcreta i alhora és hiperconcreta. I per tant estem tots sotmesos a una mena de, ja veurem què és, però té tota la pinta de, insisteixo, deixant de banda les responsabilitats i les culpes, que ens semblen prou clares, té tota la pinta d'un ambient culpista.
10: No ho sé. És a dir, no sé el que passarà. El que sí que estem veient és el que passa ara, i aquesta és la primera sentència contundent contra el PSOE, i per tant és cert que no hi ha un finançament de moment irregular, però també és cert que Ábalos era la mà dreta de Pedro Sánchez, i per tant això toca el moll de l'os d'ell mateix i de la seva presidència, i per tant sí que crec que hi ha d'haver aquesta responsabilitat política que deies. Ara bé, en aquesta competició entre el PSOE i el PP a veure aquests casos judicials, quin és pitjor que l'altre, perquè al final amb la tònica verbal ja estan aquí, crec que només guanya Vox. Ja veurem el que fan quan governin, però ara mateix l'escenari és aquest, i el que veig és molt poca reflexió política sobre això. És a dir, al final el discurs d'avui, tot i aquesta sentència, és el mateix que sempre. Feijó no presentarà la moció de censura perquè no té els vots, l'independentisme el que està fent és criticar aquesta situació,
9: no,
10: que tampoc pot, no s'hi sumarà, i tampoc crec que entregui cap rèdit de sumar amb el PP. Clar. Per tant, inamovible. I el PSOE, avui tot això li ha enganxat a Pedro Sánchez al mig d'un acte, i el que ha dit és, el pla és el mateix, pressupostos, i com que ell mateix ja sap que no els tirarà endavant, llavors convocarà eleccions i ja tindrà la campanya feta en base a aquests pressupostos, i una campanya basada en em volen fer fora a mi i l'ultradreta va contra mi. I crec que al final això, a nivell d'institucions polítiques i de democràcia, deixa bastant que desitjar. És cert que després hi ha altres casos, com el de Begoña Gómez, que avui també hem vist un jutge, bueno, de fet ahir i el dissabte, completament desfermat, fent el que vol, i un poder judicial que de moment és cert que sí que ha fet un moviment i li ha obert un expedient, però que crec que no té res a veure un cas judicial amb l'altre. Quin és el problema? Que hi ha tants casos que ja és molt difícil destriar on hi ha una base sòlida i on no hi és.
11: Jo ho entenc, i realment és com aquesta sensació de que tot cau, però també és cert que al final aquest tipus de sentències contra Ábalos i Koldo, que és el que dèiem, que és un cas totalment diferent que el de la Begoña, però que ens estan portant una mica, en Jordi deia, com tenir la sensació que estem en un sistema corcat, també és cert que condemnar a un exministre després de tot el que ha fet amb aquesta persecució judicial, no? Al final que també hi ha hagut doncs, proves, jo allò del Dama també m'ha
9: jo diria sobretot per això,
11: al·lucinat
9: per
11: bastant.
9: Aquesta, que
11: dic, sí, tu. És bastant al·lucinant, però sí que és cert també que per altra part jo crec que hauríem d'intentar també posar algun element positiu, perquè si no dona la sensació de dir, bueno, clar que hi ha corrupció per tot arreu, però aquests personatges se'ls ha enganxat, els han posat 24 anys a Ábalos, 19 a Koldo, tolerància zero davant de la corrupció, defensa dels béns públics, d'alguna forma també hem d'intentar construir allò que dèiem, algun tipus de missatge una mica esperançador, perquè si no vas veient i vas dient, però tot això està ple de merda, sí que està ple de merda tal qual, no? És així, vull dir, directament. Però com a mínim estan passant coses, perquè si més a més això hagués quedat amb que no hi ha cap tipus de condemna, llavors haurem de mirar si això esquitxa Sánchez, però el fet de dir també, intentem donar missatges positius, perquè si no dona la sensació que estem en un estat democràtic que està absolutament en fallida, no? I aquí és on l'extrema dreta té tot el camp per recórrer, no? Jo crec que al final també com a ciutadanes hem de dir, bueno, pues escolta, hi ha justícia per tothom, ocupin el càrrec que ocupin, aquests homes a més amb unes actituds barroeres que jo crec que han evidenciat unes estructures de poder, deixeu-me també que posi a la falca, molt masculinitzades, molt jerarquitzades, a més amb un clientelisme nepotisme, amb una falta de transparència bestial, bueno, i és una manera també d'atacar aquesta corrupció, ho dic també, perquè si no tens una sensació de desànim, no?
9: Ja em sento.
10: Sí, això és només al principi,
11: jo he de fer esforços, eh? Jo, la psicologia m'autocida.
0: Espera, que la Paula em sembla que volia d'alguna cosa, Paula.
3: I anava a afegir a tot això que deia l'Alba, que això només és el principi de tot, perquè, clar, el cas de l'Avalos podríem dir que és el que s'ha despatxat més ràpid, perquè anava per la via del Suprem i anava més ràpid, però, clar, Avalos té encara altres casos oberts, per exemple, el cas de les suposades comissions per obres públiques, on també està implicat Santos Cerdán, que també va ser número 3 del Partit Socialista, no? I també una mica el que em sembla que era Gabriel Rufián qui ho plantejava avui, no? Que un cop s'ha obert aquest reconeixement al Dama per col·laborar amb la justícia, no? Què passarà en totes aquestes altres causes que esquitxen, no?, l'entorn socialista, si hi haurà més gent disposada o no a estirar de la manta o no. Però sí que és veritat que, clar, aquí no podem amagar que és una condemna molt dura contra un ministre socialista, que és veritat que Pedro Sánchez fa molt de temps que va fer tallafoc amb ell, perquè se'l va fer fora l'estiu del 2021, però és veritat que aquell moment que se'l va fer fora del Consell de Ministres amb altres ministres al·legant un desgast per la pandèmia, no sempre va quedar l'ombra de sospita de si Pedro Sánchez sabia alguna cosa més de la figura i de les conductes de José Luis Ábalos.
0: Per cert, per acabar el poti-poti judicial d'avui, tenim aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial que ha decidit obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per decidir si el sanciona o no. Els nou membres de la Comissió Permanent del Consell General han votat l'obertura d'aquesta investigació. Ara s'haurà d'avaluar si ha comès o no una falta greu per excés o per abús d'autoritat o una falta greu de consideració cap als ciutadans, institucions i el personal de servei de l'administració de justícia arran d'aquesta interlocutòria en què dissabte enviava judici Begoña Gómez i li retirava el passaport per evitar que es fugués i deia que les possibilitats de fuga de Begoña Gómez eren més altes pel fet que l'esposa del president del govern espanyol té escorta personal i això no va agradar gens ni mica ni al Ministeri de l'Interior ni als mateixos policies que a través dels seus sindicats van posar el crit al cel dient si s'estava dubtant de la seva professionalitat. Bé, veurem si això implica o no algun càstig al jutge Peinado.
3: El jutge Peinado que es jubila en 3 mesos.
10: Sí, és que exacte, anava a dir això, al setembre fa 72 anys i per tant ja no pot continuar exercint. A mi el que em sorprèn de tot això és que ja estem veient no només una lluita entre el poder judicial i el govern espanyol en aquest sentit, sinó ja entre moltes cometes allò que diuen ells mateixos, no? Perquè que el jutge Peinado ara pugui insinuar que un agent de la Policia Nacional en funcions d'escorta de la dona del president pugui ajudar-la a fugir, i això la veritat és que no m'esperava, i de fet crec que el PP tampoc, perquè ha hagut de sortir a fer unes declaracions on no sabien ben bé si defensar el jutge Peinado com han fet fins ara o defensar la Policia Nacional, i crec que aquí està bé que el Poder Judicial intervingui, però és cert que de moment no li pot corregir cap decisió. És a dir, tot el que té a veure amb fets factuals, com la retirada del passaport, de moment no ho poden abordar. Mm-hmm. I, encara més, tenint en compte que el jutge Peinado té recursos pendents, el que tot apunta és que ell té molta pressa en poder tancar aquesta instrucció perquè vagi directament a judici abans que ella jubili.
0: Diu la Júlia, el jutge insinua, no insinua, assegura, bueno, perquè diu, no hi ha dubte, textualment, no hi ha dubte, i diu, en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, ser precisament els que col·laborin en l'acció o les accions que es portin a terme per facilitar la fuga que faci impossible que l'acusada es trobi a disposició de la justícia. Vull dir que no és que ho insinui,
10: no,
0: diuen totes
10: diu
0: les lletres, diguem-ne, però vaja.
9: Clar. No sé.
11: Perdó?
9: No, i a més en l'àmbit europeu tu realment sense passaport pots realment demà mateix estar a l'altra punta de la Unió Europea. Vull dir que això ja sabem com va. El tema és que jo no crec que passi, em sembla que en aquest cas em sembla que sí que haurà d'afrontar el judici de dalt a baix i que les prevencions que té Peinado em sembla que són, vaja, molt exagerades, fins i tot en un cas on sí que sembla que ja ha passat alguna cosa i que hi ha alguna cosa que s'ha d'aclarir, però és una mesura cautelar terriblement exagerada i molt mal fonamentada, sobretot tenint en compte que està disparant contra la policia al mateix temps defensant-la, i una cosa supercontradictòria que no hi ha per on agafar-ho. I Pedro Sánchez es troba enmig d'aquest embolic, en alguns casos ha de no parlar-ne, com el cas de la seva dona, en altres casos intenta, com dèiem abans, fer un tallafoc, en altres casos no fa el tallafoc, en el cas de Zapatero no ha fet un tallafoc. I per tant a cada cas ha de prendre una actitud A, B o C amb la confiança que realment al final la gent cregui que ell mateix, ell particularment, perquè si us hi fixeu, ell particularment mai surt involucrat en res, i per tant quedarà sol, com amb un manual de resistència absolut de l'home sol davant del perill, i veiem fins on aguanta. I sí, perquè tu pots quedar-te sol, però no el que pots quedar-te sense amics. Tu pots quedar-te sol davant del perill, però no pots quedar-te sol davant de, dels companys, davant dels socis, davant dels amics i davant de, la, de l'opinió pública, com una persona que realment no té res a dir sobre aquests temes. Però sí que és veritat que en aquest cas concret, que ara mateix el Consell General del Poder Judicial estigui valorant si aquesta actitud del jutge Peinado és positiva o no positiva, si és correcta o no és correcta, francament, i estem al cap del carrer, més enllà del Consell General del Poder Judicial, un bloc contra l'altre bloc, què més hi ha? Si això no és un estat en crisi, si això és un estat en decadència, que realment ha arribat a les mans, perquè quan arribes al jutjat vol dir que ja no has pogut fer política, no has pogut pactar, no has pogut tirar les coses endavant, sinó que has anat a les mans, has anat a la lluita, has anat a fer mal a l'altre, aleshores vols dir que realment potser aquest estat ha de tornar a començar. Ho torno a repetir, és que no ens en sortirem si tothom està intentant fer una lluita judicial i deixant la política per ningú.
11: Bueno, a veure com ho aixequem, no, això? No, és broma. No, però és que amb el cas de Peinado jo sí que estic d'acord amb que tens la sensació que has arribat a un extrem d'una politització del sistema judicial tan bèstia que no tinc... que és com la sensació de dir aquí o posem el comptador a zero o no ens en sortirem, perquè és que al final la justícia ha de ser independent però no pot ser impuna. Llavors el que te n'adones és que en aquest sistema, no, que teòricament hem dit que és un sistema democràtic, ens falten una de mecanismes de control i de rendició de comptes que són bestials, perquè realment és el que deia...
9: El Consell General, que és qui ha de fer aquesta funció, l'acaben de renovar, va costar
11: sí,
9: molt de pactar...
11: Sí, també està molt polititzat...
9: A veure qui jutja i qui decideix
11: el que passa
9: és jutge.
11: Que tampoc és normal que no hi hagi ningú que pugui tenir d'alguna forma un cert control sobre sí, sí. els jutges o les jutgesses, no? Sí. I en aquest sentit, al final també la ciutadania ha de poder entendre el que passa. Llavors, tens la sensació que estan passant 10.000 coses en un sistema absolutament opac, que tots i totes estem teòricament regits per un sistema d'escrutini amb tot allò que fem, i que al final hi ha, no, aquests poders judicials que viuen absolutament a part, no? Llavors, jo crec que la necessitat d'aquesta transparència real amb mecanismes efectius, amb rendició de comptes, aquí sí que és on veig que jo hi ha el cor d'algú tan essencial com és la democràcia. Si no entenem de què va la democràcia, és molt difícil que la puguem defensar, perquè no va únicament d'anar a votar allò cada 4 anys. Llavors, si no tenim cap sistema que pugui protegir també la justícia d'aquesta politització, de tot aquest soroll mediàtic, no? Al final, jo crec que hauria d'haver-hi com algun tipus de pacte que poguéssim enfortir realment aquests sistemes que fossin d'aquesta rendició de comptes a nivell polític, però també a nivell judicial. I tinc la sensació que ens estem enfangant tots plegats amb casos concrets, i en el fons és el que deies, hi ha un sistema, no? El nucli del sistema està molt corcat, perquè és com que hem construït una superficialitat molt bonica, però quan vas a l'essència, te n'adones que és que no hi ha cap mecanisme que sigui de transparència, rendició, de seguiment, i al final tens la sensació d'estar, bueno, sotmès al final a quin jutge
9: o jutgessa. Majoria progressista, majoria conservadora, i aquí estem, i el més que bé representa que hi ha una sentència sobre el president Puigdemont i companyia, i veurem, i estem tots pendents de si els jutges espanyols ho aplicaran o no. Clar, és un sistema fallit. És que això no passa en lloc més del món, bueno, molt pocs llocs més del món, que realment els jutges hagin decidit prendre part tan activa amb la política i, per tant, la política s'hagi vist incapaç de fer política. I això és perillosíssim, perquè si representa, com tothom diu, que l'any que ve, si tot segueix igual, Vox ha de pujar al poder, vol dir que es trobaran, s'abraçaran jutges i governants.
11: Bueno, i el problema és que quan s'estan laminant les democràcies... el que passa és que en moltes ocasions estem veient que actualment es laminen mentre segueixen mantenint l'etiqueta de democràcia, no? És com que no, estem en un estat democràtic, però no hi ha, no, com si diguéssim, aquesta separació entre poders, no hi ha mecanismes de rendició de comptes, no hi ha mecanismes de transparència. Llavors al final et va quedant allò super estret, aprimat, i dius, bueno, però al final tenim el títol, però quan baixes al detall, a la lletra petita, què ens queda, no? I aquí és on jo veig que hi ha realment el problema que està passant en moltes democràcies i el que tenim aquí també amb el sistema judicial.
0: Doncs veurem cap on ens porta tot plegat. Paula, estarem distrets, aquest aquesta setmana i les que venen.
19: Estarem molt distrets perquè avui no esperàvem la sentència d'Àvalos i mira, ja la tenim, per tant, una carpeta arxivada, però en venen...
0: Sí, sí, en tenim unes quantes. Gràcies, Paula, bona tarda.
19: Vinga, bona tarda, adéu.
0: Un minut i seran 3:15. Fem una pausa i anem cap a Londres, perquè allà també la crisi institucional, allà sí que van ràpids, van per feina.
20: Catalunya migdia.
21: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: I és que m'heu posat la pell de gallina.
29: Busca el triple! Triple, triple, triple!
30: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
31: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
30: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
32: Molt i molt ben defensat.
31: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
30: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
33: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i el Jordi Cabré. Com dèiem, ha dimitit el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, i el procés per rellevar-lo començarà el dia 9 de juliol, quan el Partit Laborista presentarà les candidatures per rellevar-lo. D'aquesta manera s'aplana el camí perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, sigui el pròxim primer ministre, el 7è en només una dècada al país. Anem a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
34: Hola, bona tarda.
0: Deu haver-hi molta expectació, perquè mentre feia el Catalunya migdia, tenim unes teles aquí a l'estudi, ja ho saps, Quim, sí. A banda de tenir la TV3 i teníem altres cadenes catalanes i espanyoles, tinc la BBC, que han estat fent un seguiment per helicòpter del tren, sí, del tren que portava Burnham des de Manchester fins a Londres. Hem vist tots aquells, aquells suburbis de Londres que travessen els trens, els que hem anat a Londres a vegades, sí, de turisme, però han tingut com 10 minuts, un quart d'hora, seguint aquest primer tren i després el cotxe que el portava cap a West. Mister.
34: Sí, sí, l'expectació, home, home, tingues en compte que serà el proper primer ministre si res no canvia, per tant, en certa manera és lògic, no?, que la BBC li faci un seguiment. Ara, això ja no entraré a dir si és excessiu o no l'helicòpter, no?, però
0: M'ha sobtat, però sí, aquest seguiment, perquè clar, això ha anat ràpid, durant el cap de setmana ja es deia, és veritat que Starmer, tot i que va guanyar fa tot just, un parell d'anys les eleccions, i a més amb una majoria prou àmplia i prou còmoda pels laboristes, que feia molt que no tenien la victòria en unes eleccions, però clar, ràpidament el seu bagatge va anar de caiguda i ara últimament estava sota mínims.
34: Sí, de fet, ho deies bé, no? Va guanyar les eleccions del juliol del 24, el 6 de juliol, o sigui, no fa 2 anys, i ho va fer de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, des de fa força mesos que tenia una popularitat molt baixa, va haver de fer marxa enrere en algunes decisions, el creixement econòmic aquí al Regne Unit no ha arribat com havia d'arribar per evitar la pujada d'impostos, a més va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer de Peter Mandelson, el recordareu, el que era, va ser ministre a l'època de Tony Blair, que va ser nomenat ambaixador britànic a Washington, malgrat que se sabia que era amic íntim de Jeffrey Epstein. Amb diversos ministres, primer el de Sanitat, després el de Defensa, ha dimitit del govern de Starmer. Però jo crec que el punt va ser a les eleccions del 7 de maig, que van ser eleccions locals aquí a Anglaterra, però també al Parlament d'Escòcia i de Gales. Allà els laboristes van tenir una patacada enorme, van perdre el poder a Gales i van perdre moltíssims regidors. Des de llavors, això va ser el 7 de maig, pràcticament, no et dic cada setmana, però gairebé se li demanava a Starmer que fes un pas al costat. Finalment ha estat el mateix laborisme que li ha dit: escolta'm, Starmer, amb tu aquí a Downing Street, que és on som ara, no guanyarem les properes eleccions del 2029, per tant, has de cedir el pas.
0: I recordem que el sistema al Regne Unit és així, és a dir, si tu deixes de ser el líder del partit, si el partit tria un altre líder, canvien sí. el primer ministre. No és com aquí, que en cas que ara dimitís Pedro Sánchez hi hauria d'haver unes eleccions, etc. No, no, allà, si hi ha un canvi en el partit, hi ha un canvi al govern.
34: Efectivament, podria haver-hi eleccions anticipades. El possible candidat de Starmer, que és Andy Burnham, ja ha dit que ell les descarta. És lògic, no?, perquè fer unes eleccions si pot ser primer ministre sense convocar-les. Però sí, és veritat que aquí no ha passat ara, sinó que ja ha passat altres ocasions. No hi ha eleccions anticipades, com passaria a l'estat espanyol, com passaria a Catalunya, sinó que aquí el que passa és que dins el mateix partit, en aquest cas els laboristes, es busca un candidat i així aniran les coses.
9: I si ho entenc bé, Sí. El nou candidat al Burnham no cal que sigui diputat, oi?
0: Sinó ha de ser-ho,
34: no.
0: Ha de ser-ho.
34: No, ho ha de ser, ha de ser president.
9: Ara ha passat pel Parlament per arribar a ser-ho.
34: Correcte, fins ara no ho era.
9: No ho era,
34: perquè, clar, la història de Burnham, perdona, ell va entrar com a membre del Parlament, com a diputat, el 2001. Va ocupar càrrecs dins el govern de Tony Blair i de Gordon Brown, però va intentar presentar-se com a líder del Partit Laborista el 2010 i el 2015, va perdre les primàries, i el 2017 va decidir m'entorno a Manchester. Allà va guanyar les eleccions a l'alcaldia de Manchester, ha tingut una molt bona gestió, diuen. I clar, aquests últims mesos, quan sonava que Starmer podia sortir del càrrec de primer ministre, Burnham sortia com a candidat, però clar, com no era diputat, perquè les últimes eleccions, els del 2024, no s'hi va presentar i per tant no va guanyar a la seva circumscripció, es va haver d'apanyar, si em permeteu l'expressió, unes eleccions a correcuita. Va dimitir el que era diputat per a la circumscripció de Michaelfield, això va ser dijous passat, va dimitir dues setmanes abans, es van convocar eleccions i Burnham va aconseguir el seu escó. El va aconseguir, i això crec que és important dir-ho, derrotant a l'extrema dreta, derrotant a Nigel Farage. Aquest és un element important perquè dins el Partit Laborista han dit ell, d'acord, és una de les eleccions parcials, una circumscripció petita, però un laborista ha derrotat Reform UK, i cal tenir present que Reform UK en aquesta mateixa circumscripció va guanyar aclaparadorament a les eleccions locals, les últimes que deia del 7 de maig. Per tant, ha vingut a demostrar Burnham que es pot guanyar a l'extrema dreta.
0: Ara, aquesta capacitat que té el Regne Unit d'anar cremant primers ministres és espectacular, perquè són 7 en 10 anys. Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb el Quim Olivares. Sí, em sembla que hem perdut aquesta comunicació. Sembla que sí, ara sembla que el recuperàvem, a veure si podem...
34: Sí, ara sí,
0: digues Quim.
34: No sé què em preguntaves. No,
0: deia que aquesta capacitat d'anar cremant primers ministres, 7 en 10 anys.
34: Sí, és veritat. Clar, algú es pot preguntar si això és herència del Brexit, però sí que és veritat que els fets parlen per si sols, no? Perquè fins a la data del referèndum, que demà farà 10 anys, la successió de primers ministres va ser més o menys cada 5 anys. Però des que David Cameron va dimitir, després del referèndum, ha estat un festival, no? 5 conservadors i ara seran 2 laboristes. El Brexit va enrarir la política britànica, més els conservadors no estaven preparats per negociar amb la Unió Europea, i el mateix Boris Johnson ho ha reconegut fa pocs dies en un documental recent a la BBC. I quan la successió de primers ministres Tories s'havia acabat, ara torna al ball de primers ministres laboristes. Cal tenir present que Starmer, de fet, va prometre el 2024 que ell portaria estabilitat, una estabilitat que ha durat 2 anys, i si és veritat, aquí era un país preparat perquè els seus governants duressin el que tocava, el que diu la legislació, però sí, ha estat un no parar, i bé, esperem, bé, o no ho sé, Burnham ara entrarà a Downing Street, si finalment acaba entrant, i tindrà doncs fins al 2029 per consolidar-se.
0: Doncs veurem, estàs a Downing Street,
34: Sí, és que...
0: Sí, i amb poca cobertura, ja ho veiem. Doncs deixem...
34: No, sí, perquè aquí ja t'ho pots imaginar que les mesures de seguretat són extremes, però si només fer-me un apunt, abans sonava la música, quan no sé si ha estat durant el discurs de Starmer, perquè clar, Downing Street és un carrer més del centre de Londres, però des de fa uns anys que hi vam posar una tanca, però just al costat de la tanca, jo diria que estic a uns 60 metres d'aquesta tanca, hi ha gent que s'hi aplega, hi ha gent que aprofita el que seria aquest altaveu per cridar al màxim possible, posar altaveus i dir coses. Ara justament perquè jo estic parlant, no, han parat la música i tot plegat. Però és un lloc curiós, no, de fer sentir la seva veu just també quan el primer ministre estava dimitint, no?
0: Doncs és el Quim Olivares, el deixem pendent de tot plegat, perquè a més entre les mesures de seguretat i la gran quantitat de periodistes, doncs la cobertura és un punt justeta. Gràcies, Quim, n'estarem pendents. Fins ara, bona tarda.
34: Gràcies, bona tarda.
0: No sé si teniu alguna cosa a dir, sobretot l'embolic que tenen al Regne Unit, però ja al final ens hem acabat acostumant.
10: Sí, a mi el que em sorprèn és que tinc la sensació que allà ho sento centren molt en la persona, i al final jo crec que nosaltres estem més acostumats a que hi hagi un projecte polític més consolidat i més compartit, no? I potser no tan personalista de si el país considerem que no funciona et canviem. Ho dic perquè els motius que porten aquestes últimes dimissions, ja no només la de Keir Starmer, clar, penso, perquè què pot fer ara el que serà el nou primer ministre Brunel per revertir la situació econòmica, per complir amb promeses com acabar amb la immigració irregular? És a dir, tinc la sensació que és un canvi potser de moment més estètic, més pensant en les eleccions del 29, com estàvem explicant ara, que no pas alguna cosa a curt termini. Ara bé, haurà d'aplicar alguna fórmula molt concreta, molt clara, que en aquest sentit es pugui entendre per part de l'electorat. Ho dic perquè si no serà cremar un altre possible dirigent polític.
11: Sí, no, i abans ara comentava, no, el Quim, que demà fa 10 anys el Brexit, i al final és com la sensació per persones que hi viuen com d'un país que està com desubicat, està intentant trobar el nord cap on anar, i

0: Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre Pou, Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
1: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
2: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
3: Catalunya migdia.
4: Vinga, doncs, 3 minuts per arribar a les 4. Francesc Mauri, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Fa calor, això és evident, i em diuen que ja tenim els primers 40 graus...
5: Sí, uns quants, molts, molts 40 graus, ben bé una vintena d'observatoris, però el top el tenim a Vinebre amb 42, a Torroja del Priorat 42 i 41 a Artés, Trem o Sant Romà d'Abella, la conca d'allà, també la conca o el Pallars Jussà, en aquest cas. Per tant, valors altíssims que no els hi podem treure mèrit, tot i que el rècord absolut de tot els rècords de tots els mesos de juny dels últims 100 anys va ser l'any passat el Carràs amb 43,8. No va ser fa 50 anys, va ser l'any passat. Vull dir que anem ajuntant aquestes ones, onades de calor càlides que la majoria s'agrupen clarament aquest segle i els darrers 10 anys. Estem a un grau i mig del rècord absolut en 100 anys, però, clar, estem en un dels dies de juny més càlids de la història a Catalunya, que no a tots els observatoris, eh? Girona queda al marge.
4: Dèieu que l'onada de calor acaba avui, demà farà fresca, haurem d'agafar una jaqueta. No, oi que no?
5: A veure, tècnicament no acaba l'onada de calor demà, perquè continuarem superant el que anomenem percentils estadísticament de valors molt més càlids del normal. Es va iniciar ahir i es mantindrà fins demà i fins i tot fins dimecres. Clar, cada dia anirem perdent una miqueta i el cap de setmana que ve podríem dir que respirarem perquè els valors seran 5 graus més baixos. Però, clar, de 42 a 37 o dels 35 avui de Barcelona a 30, bé, sí, es respirarà una miqueta millor, però, clar, és que no ha arribat el juliol, no ha arribat l'agost, que no vol dir que després no tornem a assolir uns valors com aquests. Podria passar, perquè és que estem fins i tot molt més amunt del que un juliol o agost ens podria portar. Per tant, continuem amb aquesta tònica desbocada.
4: Donant ànims als que no suportem la calor, al Francesc Mori. Vinga, doncs intentarem passar-ho millor que puguem.
5: A veure, és objectiu el que estic dient. No hi ha ni un gra de sensacionalisme com no. Doncs li posa. Vull dir, és exactament el que tenim.
4: Sí, sí, escolta'm, no enganyem a ningú.
5: No.
4: Francesc, gràcies, bona tarda.
5: Adéu-siau.
4: I també la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i Jordi Cabrera. Ara, quan sortiu al carrer, notareu aquests 40 graus. 35 a Barcelona, dit. Aquí estem fresquets, exacte. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: Bona tarda.
4: 25 segons per arribar a les 4. 25 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o sentir els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Hidratació. Procés pel qual un organisme, teixit o matèria, incorporen i mantenen la quantitat de líquid necessària pel seu correcte funcionament o conservació. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Sempre ben hidratat. Antoni Bassas, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: I saludem el president dels noticiaris, Òscar Fernández.
3: Bona tarda.
1: Hidratat?
3: Sí, clar.
1: Sí, sí. No m'han parlat.

0: Mauri. Tots aquests que volíeu l'estiu, on és ara Judit Pastor?
1: Hola.
0: No vull ni sentir-te dir que fa calor, eh?
2: Avui hem sentit la nostra companya Carla Verdés, que és la gran defensora
1: de l'estiu,
2: ha arribat a dir, potser avui que arribi l'hivern.
0: És que...
1: T'he de dir, però, que jo vaig amb jersei i tinc un fred que em moro ara mateix, també t'he de dir.
0: Sí, clar, perquè estàs aquí dins amb l'aire condicionat, aquí a sota de, del ventilador.
1: Però entre poc i massa, també.
0: Surt al carrer. Surt al carrer i em continues defensant que molt millor l'estiu que l'hivern. Endavant.
1: Estàs tan
0: enfadat. Tot vostre.
1: Estàs molt enfadat.
0: M'ha agafat una mica d'il·lusió perquè he vist una piulada. Diria que era del compte Seguim la Meteo, que clar, deia, tranquils, avui ja toquem sostre, en el sentit que avui és ja el dia més curt, i a partir de demà ja cada vegada hi haurà una mica menys de llum i per tant ja enfilem la baixada cap a la foscor de l'hivern.
2: Posem foscor a la llum.
0: Sí,
2: aquest seria Òscar Fernández.
0: Sí, sisplau.
2: Molt bé. Doncs és dilluns 22 de juny i posem foscor. És el tema del dia, ho heu comentat al migdia, terratrèmol Ábalos.
0: Sí, la sentència de l'anomenat cas Mascaretes, publicada aquest migdia i que condemna l'exmà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó. Ha sacsejat aquesta sentència a la política espanyola. El PSOE s'indigna amb la decisió del Suprem de premiar el comissionista Víctor de Aldama, que esquivarà la presó després d'una confessió que ha permès reconstruir els fets i, per tant, dictar sentència. Mentrestant, el Partit Popular hi veu una prova més que l'única sortida de la situació política actual és convocar eleccions anticipades.
2: I mentrestant, fa calor.
0: És el dia fort de la onada de calor. Ara mateix s'arriba als 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, als 41 graus a Artés, al Bages, a Tremp, al Pallars Jussà, i a més a més hi ha una vintena d'observatoris que se superen als 40 graus, sobretot a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre. Són les puntes d'una onada de calor que demà afluixarà una mica, però es mantindrà en la franja alta de les temperatures, segons que ens acaba d'advertir el Francesc Mauri al Catalunya Migdia.
2: I més peticions de les esperades.
0: Sí, a una setmana que s'acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants, el govern espanyol revela que a Catalunya ja s'han presentat més de 150.000 sol·licituds. Per tant, se supera la previsió que havia fet l'Estat.
2: I va per llarg.
0: Adif admet que trigarà uns 2 mesos a reparar els desperfectes a les línies R13 i R14 de Rodalies, que ha provocat un intent de robatori de coure aquesta matinada a la zona de Montblanc. Farà que el temps augmenti el temps de trajecte en aquesta línia que uneix Lleida, Reus i Barcelona. I és que aquest intent de robatori ha provocat un incendi que ha fet malbé les instal·lacions i per això caldran aquests 2 mesos.
2: I els esports avui, nou partit de Messi al Mundial.
0: Sí, després del seu hat-trick al primer partit de l'Argentina contra Algèria, avui a partir de les 7, tothom pendent un altre cop del millor futbolista de la història, ara en un partit contra Àustria.
2: Vas amb l'Argentina? Jo m'he animat, eh?
0: Sí, jo vaig amb l'Argentina, tot i que no crec que guanyi, però...
2: Jo m'he animat. No volia i una altra vegada amb l'Argentina.
0: Ara ho veurem. On t'hi jugues les garrofes, que és la porra d'esports, què has posat de guanyador del Mundial?
2: No.
0: Digues.
2: Espanya.
0: Veus?
2: Home, però pensava que anaven molt... Bueno, ja veurem, també, ja veurem.
0: Sí.
2: No, i ho van fer bastant bé.
0: Vaig posar França.
2: També.
1: Mira, com jo.
0: Veus?
2: Tu vas saps que has posat la porra de l'ara. No heu fet porra l'ara? Del Mundial?
3: Sí. Jo no hi he, si s'ha fet, no hi he participat.
2: Ai, que no li han dit al Barça. Se'ls va oblidar.
0: No hauria participat a la de Catalunya Ràdio.
3: Però hauria estat entre Espanya, França... I, però allò del respecte al campió hauria considerat Argentina.
2: I aquesta tarda, de què estarem pendents, Òscar?
0: Doncs encara en crònica esportiva, a les 8, a la final de la Lliga ACB arriba al Palau Blaugrana, en el tercer partit, Barça-València, que farem en directe a Catalunya Ràdio el Tot Gira.
2: Ah, per això corria per aquí la Lloberes.
0: No, jo l'he tingut una estona aquí a l'estudi, sí. Però he aconseguit
3: nosaltres
0: que no parli.
2: Sí, ja m'ha dit,
0: actua, dic a l'atràs, i diu, no, abans. Per tant, ja he entès que seria amb tu, Garriga.
2: Doncs sí, efectivament, actuarà aquesta tarda a Lloberes, en algun moment apareixerà. Òscar, gràcies.
0: Vinga, adéu.
2: Adéu, fins demà. Després obrirem carpeta mundial, però ara... Ràpidament. Avui juga Messi amb l'Argentina. Ahir va jugar la nostra selecció Cap Verd. Nova proesa de l'equip capverdià, perquè va empatar amb l'Uruguai 2-2. Bastes, ho vas seguir, no?
3: Ho he vist aquest matí, no. Ahir no ho vaig seguir. No.
2: Espectacular. I després també Espanya, aquest 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb Lamine Yamal fent el primer gol. Sembla que s'han reencarrilat, no?
3: Entonat. Home, aviam, és que venia de 2 mesos de lesió i ahir el van fer jugar mitja part per precaució, o sigui, no està en el seu millor moment. Per tant, tot el que va fer ahir té bastant mèrit. A mi el que realment m'impacta és com la gent ha decidit, però la gent al món, que Lamine Yamal és l'escollit, sí, que és el successor d'alguna cosa, no sé si de Pelé o de Maradona o de...
2: Hi ha un consens.
3: O de Messi, sent absolutament diferent, amb altres prestacions, i encara amb tot el món per construir. Però aquesta joventut, aquesta barreja de cultures, és a dir, un país occidental, però musulmà, català, d'origen, bueno, de sud-africà i subsaharià, vull dir, i del nord d'Àfrica. O sigui, aquesta expectativa que crea que hi haurà alegria... Mira, el 60 Minutes fa mesos ja el va entrevistar. Quan els nord-americans, els periodistes dels Estats Units volen explicar als nord-americans, que no són gaire, no estan gaire avançats al futbol, en què s'han de fixar, li diuen Lamine Yamal. I això, no sé, crec que és un nano que va una mica com amb els signes dels temps. Saps què et vull dir?
2: Doncs ahir va jugar a la selecció espanyola. Aquí tenim una secció fixa, l'endemà que hagi jugat a la selecció espanyola, que és la dramatització de l'article de Mariano Rajoy, de comentari del partit. Així que aquesta és la seva columna d'anàlisi. Mariano Rajoy escriu a El Debate.
4: Hemos jugado mejor que el primer encuentro contra Cabo Verde. Además, ganamos. De eso se trataba. Creo que los cambios introducidos por el seleccionador fueron adecuados, muy pertinentes. Ha sido muy importante también que a España no le haya podido la ansiedad, ese estado de ánimo que tanto confunde a la gente y que tantas equivocaciones lleva a cometer a quienes lo sufren, ¿verdad? Esa falta de calma, esa inquietud, hace mucho daño en el fútbol y en casi todos los órdenes de la vida. Tengámoslo siempre muy presente. Procuremos relajarnos, sobre todo aquellos que no atienden más razonamientos que los suyos. Cada vez proliferan más por estos lares. Lo cierto es que hoy, por fortuna, la paciencia ha derrotado a la ansiedad. Y sin duda, esta es una muy buena noticia. Todo ello nos invita a ser optimistas de cara al futuro. Yo desde luego lo soy. Si ya lo era tras el fiasco de Cabo Verde, no se entendería que no lo fuera ahora. Y estoy seguro de que a medida que vaya transcurriendo el torneo, las cosas irán mejor. Entre otras razones, porque algunos jugadores que han llegado algo cortos de forma la irán recuperando poco a poco. Así que disfrutemos del Mundial y de nuestra selección. Y hagamos caso omiso a los pájaros de mal agüero. Esos que siempre anuncian malas noticias, predicen desastres y atraen la mala suerte.
3: És ben bé allò de Franco, haga como yo, no se meta en política. O sigui, saps allò de dir... No, home, no, tranquils...
1: Sí, és molt optimista,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, no, home. Però la lliçó que va més enllà del futbol, no, de dir... M'heu de fer cas, copieu-me a mi, saps? Tranquil·litat. No, davant d'un problema, no facis res, perquè solucionen sols els problemes. Que a Catalunya hi ha un incendi que volen ser independents, no, tu no cal que facis res. Bueno, després acaben enviant la policia i els jutges i els serveis secrets i tot, eh? Però en principi, tu... Xit, no, tranquil. És Rajoy explicat en termes futbolístics.
2: A partir de les 5 recuperem el Mundial amb els cromos de l'Edi Pou i la crònica de Sònia Gelmà, que la tenim a Chattanooga, als Estats Units. Però tampoc deixem el futbol, perquè aquest cap de setmana el Sabadell ha pujat a segona divisió, que també és una gran alegria. El diari ara teniu ple de gent, bueno, que són de Sabadell.
3: Sobretot el Toni Padilla.
2: Bàsicament el Toni Padilla.
3: Soci del centre d'esports, sí.
2: Però de celebracions, i de fet el Toni Padilla n'ha escrit un article al mateix diari, han quedat esquitxades per la polèmica per càntics del porter Diego Foli al balcó de l'Ajuntament.
5: Y poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
2: Això era al balcó de l'Ajuntament de Sabadell en motiu de la celebració de l'ascens a segona divisió. Una polèmica que ha estat tan gran, Judit, que Foli ja ha demanat d'aquella manera, disculpa.
1: Sí, ha fet un comunicat començant per aquella expressió que fa tanta ràbia de...
2: Els que s'hagin pogut.
1: A tots aquells que s'hagin pogut sentir ofesos, i a partir d'aquí doncs, ha demanat les seves disculpes particulars, dient que era una gracieta sense mala intenció, sí, no. Així ho ha qualificat ell. El club de la seva banda ha fet un altre comunicat desmarcant-se del tot d'aquests càntics del porter, afirmant que això no representa ni l'esperit ni els valors de l'entitat. Uns càntics que, recordem, va fer des del balcó d'Ajuntament, on governa el Partit Socialista a Sabadell, i el Partit Popular de Sabadell també ha aprofitat aquesta polèmica per fer un comunicat posant el crit en cel, dient com pot ser que ara us indigneu amb això i, en canvi, durant el procés, que també es van fer càntics des d'aquest mateix balcó, no us queixéssiu.
3: Sí, jo li rescindiria el contracte per burro, perquè s'ha de ser burro, per espatllar d'aquesta manera la celebració del teu equip en un dia històric, perquè feia 30 anys que el Sabadell estava intentant l'ascens a segona. Bueno, i per maleducat, això per descomptat. Ara, amb tot, més enllà, diguéssim, de l'impacte que causa sentir un futbolista en un balcó d'un ajuntament dient a la gent, el que jo crec que hem de remarcar és la facilitat en què la gent el contesta. O sigui, la gent, alguna de la gent que hi ha allà...
2: El tall s'acabava d'hora, però al final del tall apareixien uns xiulets que van reaccionar al càntic.
3: Sí, però... La quantitat de gent que el contesta immediatament. No hi ha cap moment de vacil·lació.
1: Clar,
3: de dir,
1: no.
3: Què han dit? Pedro Sánchez? Què? No, saben què han de dir.
2: El Zigui-Zaga de Guardiola no el van continuar.
3: El Zigui-Zaga ningú va saber què s'havia de dir. Aquí sí. Què vol dir això? Que en les bombolles en les que viuen aquestes persones, que m'imagino que molts eren joves, saben perfectament com continua l'expressió Pedro Sánchez. I això, jo crec que és un baròmetre, que té el valor que té, però déu-n'hi-do, de com viu la política molta gent jove en aquest país.
2: Això ha embrutat una mica, una celebració històrica, ho deia el Bassas. Després de 6 anys, el Sabadell torna a segona. Feia 30 anys que no aconseguien un ascens a casa i, per tant, el podien celebrar amb l'afició d'aquesta manera. Però a la tarda hem buscat altres precedents, alguns s'hi poden assemblar més, altres potser menys, de celebracions que se'n van una mica de les mans. I la primera que ens han vingut a tots al cap és Samuel Eto'o i el Madrid. No s'acaba de sentir gaire bé, però vaja, és molt clar.
1: Tothom recorda qui va dir.
2: Madrid, cabrón, saluda el campeón.
1: Any 2006, celebració oficial de la Lliga al Camp Nou. Eto'o agafa el micròfon, inicia aquest càntic, 100.000 persones el segueixen i després doncs, va haver de disculpar-se i el van sancionar amb una sanció econòmica.
2: És una qüestió de rivalitat esportiva, no és ben mateix.
3: En el seu cas biogràfica, perquè ell va jugar alguns partits amb el Madrid però no el van voler.
2: Una altra de rivalitat entre clubs. Piqué, cabrón, saluda el campeón.
1: Això és Carvajal, a la celebració del títol de Lliga del Madrid a la plaça de Cibeles. Comença aquest càntic contra Piqué, també el segueix molta gent, i després Piqué va sortir dient no, Carvajal m'ha escrit, m'ha demanat disculpes, i jo les he acceptat, és bon tio, no passa res.
2: Bé, això és rivalitat entre equips. També podíem recuperar aquell Figo, Blancos Llorones, saludat a los campeones, que després va vestir de blanc a Figo. Una rivalitat que potser a vegades és ben entesa i acceptada, però en altres ocasions es complica. Atenció al que va cantar el porter del Betis, Antonio Adán, l'any 2018, després de guanyar el camp del Sevilla per 3-5.
6: Se besa el escudo Sergio León. Novia sevillista y es una putada.
1: Novia sevillista y es... Aquí ens hem de situar a l'autobús, que a vegades els autobusos també es fan unes coses, no? I diu, mi novia és sevillista i és una puta mas. Va haver de demanar perdó, també, en una piulada, també en una roda de premsa, i la nòvia el va perdonar.
2: Bé, 2024, també com el Sabadell, ascens a segona A del Córdoba. Un directe d'Instagram, el jugador diu això.
7: Sí, Julio, pero mamá está gordo después. Me cago en los muertos de todos los catalanes. ¡Viva
2: perro! Me cago en los muertos de todos los catalanes. Tu deies això.
1: José Manuel Calderón, després de superar el Barça Atlètic al play-off d'ascens de segona divisió, va jugar contra Gerard Martín, Marc Casado, Marc Barlar. Els aficionats havien cantat puta Catalunya, i ell després això. Aquestes declaracions van frustrar el seu fitxatge pel Nàstic l'estiu passat.
2: I el mateix 2024, i tornant i acabant amb la selecció espanyola, recordem celebracions de l'Eurocopa. És Espanya!
8: Gibraltar es España. Gibraltar es España.
1: També a la plaça Cibeles, celebració per l'Eurocopa, Morata i Rodri entonen aquest càntic. Espanya havia guanyat 2-1 a Anglaterra. La UEFA els va sancionar amb un partit sense jugar després de la queixa que va presentar l'Associació de Futbol de Gibraltar.
2: Potser el tema és que els futbolistes i els micròfons en moments d'eufòria...
1: Potser no cal, a vegades, eh?
2: Són perillosos.
3: No, en general tothom en un moment d'eufòria. O sigui, si posem vídeos de casaments, quan parla el pare de la núvia o
2: trobaríem o el núvio... algun vídeo d'un casament teu... que no es podria emetre per la ràdio.
3: Una vegada.
2: No, home, però d'assistent.
3: Ah, d'assistent. No, no, no ho crec, vaja, en aquests termes
2: és
3: no.
2: És impossible que algú a Catalunya tingui un vídeo d'Antoni Bassas en un casament no emistible per la ràdio?
3: Saps què passa?
2: 932017474, si el teniu, truqueu. No, si el teniu, truqueu. No,
3: saps què passa? Tu no et passa que com que saps que el Paca Sillona, que això pot passar, ja vas amb el que demà posat, diguéssim. Doncs, però... És a dir, en situacions d'eufòria, qualsevol amb un micròfon pot dir una bestiesa. També els polítics, que estan molt més avasats. S'ha d'anar en compte. Això s'ha de preparar una miqueta.
2: Farem una pausa rapidíssima, una falca, i canviem de registre.
9: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
10: Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Són 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda i tenim novetats del cas Andic. La jutge del jutjat número 5 de Martorell, Raquel Nieto, cita a declarar la terapeuta, que n'hem parlat, de la terapeuta, la secretària i les filles d'Isaac Andic, entre altres testimonis. Rebeca Carranco, bona tarda.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Aquesta és aquella terapeuta que vam explicar que... La jutgessa volia saber-ne més coses.
11: Sí, és la persona que estava fent teràpia a tota la família, no?, per aquests problemes que tenien pare i fill, però que esquitxava tota la família, i que el que veien els Mossos és que ella, en la part patrimonial, tenia com un pes important, perquè ella era la que proposava aquesta herència en vida de pare a fill per solucionar una mica aquesta relació. Llavors, està citada com a testimoni, tot i que, com tu deies, la jutgessa, amb una interlocutòria, va obrir la porta, doncs, a que se la investigués per la presumpta relació en tot el que havia passat.
2: Que vagi de testimoni vol dir que, en principi, ja no hi veuen res, o es pot obrir després una investigació si es considera oportú?
11: Com tu dius, que vagi de testimoni, ara mateix és que amb el que hi ha sobre la taula res la implica directament en tot això, però veurem després del que expliqui. Recordem que Jonathan Andic ha declarat 2 vegades com a testimoni davant dels Mossos.
2: Clar, d'aquestes declaracions, quines són les que creus que són més esperades o més importants? O si n'hi ha alguna que t'hagi sorprès, que hagin citat a declarar algú que no esperàveu?
11: No, són declaracions previstes, no, com tu dius, la terapeuta crida atenció, les dues germanes de Jonathan Andic, que ja sabem que la seva declaració policial ja van donar suport al seu germà, van tancar files i van dir que no hi havia res greu entre pare i fill. Després també hi ha un dels excursionistes que l'ajuden... que se'l troben...
2: Que aquests fins ara no s'havien trobat, no?
11: Sí, a més la interlocutòria és molt estranya, la interlocutòria de la jutgessa, perquè per una part cita un dels excursionistes, però per una altra part demana que s'investigui qui són els dos excursionistes, no? Que a vegades això potser és com s'escriu, perquè hi ha un que sí que sabem que està identificat perquè li fa una trucada perduda a Jonathan Andic, tot i que els Mossos no se n'adonen fins que Paco Marco ho diu a la ràdio en una entrevista, el detectiu que fa com de portaveu de la família, no?, una mica deixant en evidència els Mossos de, escolteu, no l'heu trobat, però era bastant fàcil trobar-lo. Llavors estan ells, està Toni Ruiz també, que és el responsable de Mango, que també doncs, ha declarat ja, també ha dit que tot estava bé. Sí que és cert que explica en algun moment en la seva declaració policial doncs, que Jonathan Andic s'estava plantejant deixar Mango un temps, no? Bueno, com era aquesta situació, també hi ha un responsable de ciberseguretat de Mango, que és una mica qui dona els telèfons a cadascú, no? Que això també és una cosa a dirimir, i també hi ha una altra persona, que veurem si explica alguna cosa més del que ja ha explicat, que és Estefania Nut, que era la parella d'Isaac Andic en el moment en què hi mor, que sí que sabem que ella fa unes declaracions que, segons ens diuen, són bastant neutres, però ella sí que refereix a aquesta discussió pare-fill 2015, quan el pare intenta deixar l'empresa una mica a mans del seu fill, allò no funciona i el pare ha de tornar.
2: Això quan començaran a desfilar?
11: Doncs encara no ho sabem segur, perquè la jutgessa, pensa que la jutgessa de Martorell, a més és una jutgessa que porta tots els temes de violència de gènere, que té una agenda molt atapeïta, que està com sempre de guàrdia, per dir-ho així. Llavors, probablement la setmana vinent, però anirem veient quan declaren.
2: I sabrem què diuen? És a dir, el que declarin davant del jutge, això ho sabem al moment, o depèn, o...
11: Això és a porta tancada. Llavors, nosaltres no podem ser-hi i no podem saber-ho. Què fem?
2: Ho sabràs? Tu creus que ho sabràs? Tu creus
11: ho intentarem.
2: Que tindràs un article a la mateixa tarda de la declaració?
11: Tot el que estigui a la nostra mà per intentar
2: normalment
11: saber-ho.
2: Ho aconseguiu?
11: El que fem normalment en aquestes coses és doncs, estar allà als voltants, intentar doncs, preguntar a tothom que...
3: Que poseu un
2: bot a la paret, a veure...
3: Si hem sentit la trucada al 012, home, per l'amor de Déu.
2: Bé, però potser hi ha coses que no volen que les sapiguem, i això sí.
3: Normalment hi ha algú que està interessat en que tu sàpigues alguna cosa.
2: Bé, esperem que sigui.
3: Aquí hi ha dos equips. Hi ha la defensa.
11: Sí, sí. Jo, en la nostra defensa, diré que no sempre estan tan interessats, però que de vegades són molt pesats, i al final la gent, per no sentir-te més... No?
2: Perquè callis, dimia, et dono alguna coseta. La jutge també demana, atenció, que es faci una reconstrucció pericial de la caiguda.
11: Sí.
2: Què vol dir això?
11: Això és una petició que fa la fiscal i la jutgessa li diu que sí. Llavors, el que demana és que vagin els Mossos allà, que vagin amb els forenses allà. Ja s'han tirat com pesos similars a una persona, no? Tirar un pes i veure realment si les ferides són compatibles amb les que presenta, de quina manera pot caure, perquè al final aquest, tot i que és molt interpretable, seria com l'element més objectivable del que va passar allà, no? Com és aquesta caiguda i aquestes ferides, que recordem que l'autòpsia el que diu és que Isaac Andic no té ferida a les mans i que fa cau com en tobogant, no? Que cau com amb les cames per davant i que té com tota la part esquerra rascada cap amunt.
2: Bé, això també serà interessant per veure fins a quin punt. I també veig que es demana l'historial mèdic d'Isaac Andic, això que és per veure si realment tenia algun problema. Clar, que no sabíem.
11: Recordem que aquí...
2: La caiguda aquella a la mútua, no?
11: Clar, aquí recordem que hi ha un moment determinat que es difonen aquestes imatges d'Isaac Andic caient de cara, hi ha una pericial de la defensa que el que diu és que té un problema d'artrosis doncs als genolls, i ara aquí el que la jutgessa li demana a l'Institut Català de Salut o la mútua on Isaac Andic anés al metge, doncs que realment comprovar si tenia aquests problemes als genolls, com li podia afectar això, quin estat de salut tenia en el moment que acaba Montserrat.
2: I per acabar, la jutge ha deixat en suspens les diligències que demana la fiscalia sobre un viatge a l'Equador, que és allà on se suposa que va perdre el mòbil. Què vol dir això? Sí. Que no li interessa...
11: La fiscalia ha demanat moltes coses sobre aquest viatge a Equador, on el que diu ja és en estranyes circumstàncies perdre el telèfon mòbil, doncs saber què va fer, quina seva agenda, amb qui es va veure...
2: A veure què va anar a fer, no?
11: Tot, no?
2: Perquè no ha, ell no ho ha explicat.
11: Ella ha dit que havia estat un viatge i que era un viatge de feina. Llavors, aquí el que li diu la jutgessa a la fiscal és que això ho motivi més, no? Amb quins elements ella demana tot això, perquè, òbviament, són coses que atenten sempre doncs, el teu honor, la teva vida, llavors que ho justifiqui més. Perquè després recordem que una cosa que passa molt als judicis és que quan una resolució no està suficientment motivada, les defenses demanen que allò s'anuli, i si cau aquella prova, tot el que ve darrere d'aquella prova doncs clar, també cau. No? Llavors,
2: si
11: li diu a la fiscalia justifiquin bé per què vol tot això i després decidiré. No diu que no, però vol que li justifiqui millor.
2: Clar, aquesta jutgessa està treballant bastant, no?
11: Aquesta jutgessa està treballant bastant. Pensem que en aquest cas hi ha hagut dos jutgesses.
2: Perquè aquesta jutgessa, no sé si ho saps, té més casos o ara s'està dedicant en exclusiva a això?
11: Té més casos.
2: O sigui, això té les coses del dia a dia.
11: Té molts casos. És una jutgessa, a més, que porta els temes de violència masclista, que això és una feinada.
1: Sí, no para.
11: Sí, que no para. De fet,
2: o sigui,
11: el que ens deien és...
2: està treballant tot el dia.
11: I que tenia problemes d'agenda per poder agendar totes les persones de les declaracions. Aquí va haver-hi dues jutgesses, les dues substitutes. La primera, segons ens diuen fons del cas, no va ser com tan proactiva a l'hora d'ordenar diligències a fer. Aquesta sí que ho ha sigut, en aquest context, a un jutjat com el de Martorell, amb molta feina.
2: Doncs ànims a la jutgessa i que surti tot com ha de sortir, que sapiguem la veritat, i llegirem els experts com la Rebeca Carranco, a veure si sabem coses d'aquesta declaració. Okay. Rebeca, molta... Bueno, demà parlem. Demà podríem parlar de la Rebella una mica, de
11: com es preveu
2: el tema de seguretat...
11: Jo només amb el tema de la calor ja estic patint, eh?
2: Ens dius on hi haurà controls i on no...
1: Sí, això segur que ho saps.
11: Controls de què? De la
3: polèmia, no?
1: Aquesta ronda, aquesta altra...
2: És una broma. Rebeca, parlem demà, per això.
11: Molt bé,
2: això sí.
11: Fins demà.
2: Farem una pausa, i quan tornem, basses, selectivitat. queden 24 hores per saber les notes. Com estaves tu a 24 hores per saber les notes dels exàmens?
3: Home, nerviós,
2: en general?
3: Nerviós.
2: Doncs compartirem els nervis dels estudiants.
12: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
13: Energia per recórrer carreteres infinites.
14: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
17: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
16: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
18: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
19: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
18: I llavors me diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
20: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Una revetlla amb la millor companyia.
22: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
23: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
24: El carrer és l'escola de La Cubana.
25: Una companyia que ha fet història.
26: Això és una bogeria, no?
27: Era màgic. Va ser màgia pura.
28: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Tant de bons em queixin un cada dia, tinc.
30: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
31: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
30: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
32: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
33: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
32: Sense filtres.
33: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
32: Sense pèls a la llengua.
33: I a més també podem anar a sopar, eh?
32: Sense vergonya.
33: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
32: Però amb molta, molta cafeïna.
33: O sigui, causa sobre... Aquí de fet m'he posat nerviós, collons!
32: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Són hores de nervis, basses. Molts nervis.
3: Ho entenc, sí.
2: Són ara mateix piscines amb tensió, càmpings amb certa...
3: Però que recordin Rajoy, l'ansietat no conduce a nada.
2: Mira, exacte, exacte.
3: És molt important.
2: Recomano als estudiants de selectivitat llegir Mariano Rajoy.
3: Que saben...
2: L'ansietat que predomina por estos lares...
3: Clar, malament...
1: No hagan caso a los pájaros de mal agüero.
3: Però et vaig a dir una cosa, Rajoy, a part. Si vols en parlem després, ara ens expliques allò, però de debò que no n'hi ha per tant. Fins i tot aquells que no aconsegueixin la nota que necessiten per entrar a la universitat o a la carrera que volen, que no s'amoïn, que la vida és molt llarga.
2: Que dimecres no es parli d'això en aquest programa.
1: I reflexionarem.
2: I donarem quatre voltes.
3: La vida
2: voltes.
3: Està plena de segones, terceres i cinquenes oportunitats.
2: Avui hem buscat estudiants que han fet la selectivitat i els hem demanat que ens facin una porra de què creuen que trauran. I demà els trucarem per saber. Farem un notes reveal a veure què han tret. Això són els estudiants que han atès la tarda de Catalunya Ràdio i la seva previsió.
34: Hola, em dic Maria i crec que la selectivitat m'ha anat regular, ja que hi ha hagut sobretot dues assignatures, que són anglès i matemàtiques, que no m'han anat gaire bé. Crec que trauré, doncs, entre el 10,5 i l'11.
35: Hola, jo sóc l'Olimpia de Barcelona. Crec que m'ha anat prou bé i espero treure un 9,5.
36: Dic Francesc,
0: i crec que la Cele m'ha anat molt bé, la veritat. Crec que trauré aproximadament un 12-8, un 12-9, perquè al final els exàmens de català, castellà i tal eren molt fàcils.
3: Carai.
0: I els exàmens difícils, mirant les solucions, he vist que m'han sortit prou bé.
34: La selectivitat aquest any ha estat bastant neutral, jo crec. Hi ha hagut exàmens més accessibles, com per exemple el de català. A castellà ens van canviar dos dies abans la part de sintaxis i per tant vam quedar una mica descol·locats. Igualment, el problema d'aquests exàmens és que els tipotests, si la falles, et resten un munt de puntuació i això ens afecta bastant a la nota.
2: Ja,
34: jo crec
2: nota.
34: Que rondaré cap al 6 i, bueno, ja veurem els resultats.
4: Bé. Hola, em dic Mireia i crec que la selectivitat m'ha anat força bé, sobretot la part específica. Llavors, jo crec que la nota que trauré està al voltant d'un 11,8 o una cosa així.
5: Hola, em dic Carla i crec que la CL m'ha anat, bueno, pitjor del que m'esperava. Crec que trauré, doncs, un 10 i pico cap a l'11. Sento que no s'ha reflexat gaire bé el meu esforç, però estic satisfeta amb el meu treball.
2: Demà la Maria, l'Olímpia, el Francesc, la Mireia i la Carla cara a cara amb les seves notes.
3: Però aquesta última noia que ha parlat ho ha dit molt bé. Sento que l'esforç que he fet no ha quedat ben reflectit.
2: Això és una gran... Això l'endemà de l'EGM, segons que surti, també diré això.
3: Sí, mira. No, però és veritat.
1: Diu, però estic espero... satisfeta amb el meu treball, ha dit.
2: Això sí, també ho diré.
3: Això és molt important. Sí.
2: Espero només haver de dir la segona part i no m'ha tenit. D'aquí una setmana l'EGM, eh?
1: Les notes a la ràdio, mira, les notes a la ràdio.
2: Mira, estaria bé això, estaria bé. Fem tota la graella i anem preguntant què teníeu que sortirà demà. Tindríem alguna sorpresa, tindríem.
3: Vaja, t'asseguro que tindries èxit, però jo no em complicaria la vida.
2: No, no ho farem, ja t'ho dic ara, que no ho farem, perquè allò sí que hi ha nervis aquí. Demà repassarem les notes de la selectivitat i reflexionarem sobre per què carai ha d'anar sobre 14 amb el fàcil que és fer-ho sobre 10.
3: D'acord.
2: Què aporten aquests 4 punts de més?
3: Però no.
2: Per què no ho fem ja sobre 20? O sobre 100? Cada assignatura 10 punts. 10 assignatures, 100 punts.
1: És per posar-hi més emoció, home.
3: Però insisteixo que els camins pels quals tu arribes a la professió que volies, a trobar que allò que tu inicialment pensaves que seria la teva vocació ho acaba sent realment, etc., són llarguíssims. És a dir, està bé pensar jo vull fer això i ho vull fer aquí, i si ho aconsegueixes, fantàstic, vull dir, felicitats, però insisteixo que no cal deprimir-se perquè les oportunitats a la vida són molt llargues, o sigui, de gent que diu, doncs saps què? L'any que ve me'n vaig a fora, vaig a treballar fora, i tornes amb un domini de l'anglès que, què sé jo, coneixes una persona allà. Escolta, de debò, no és tan greu com pugui semblar. O sigui, jo crec que al voltant de l'examen de selectivitat es crea un estat de neguit que no és bo, en el qual a vegades els sembla que s'examinin fins i tot els pares i els germans del que va a la universitat. Escolta, calma.
2: Els camins del futur no estan escrits.
3: Gens, home, això ara ens ha quedat una mica Rajoy.
2: Però saps com es poden recórrer? Amb poni.
3: Val, o sigui, els oients han de notar que ara, a continuació de la selectivitat, venia un tema de poni i el nostre lligador en cap ha arribat a la conclusió
2: saps
3: que
2: el farem?
3: Camí del futur es podia
2: saps
3: fer en aquest quadrúpede.
2: La temporada que ve? El programa amb audiodescripció d'Antoni Bassas. Llavors, hi haurà com un subcanal i tu aniràs fent el comentari. Llavors, la gent que pugui triar...
3: En aquests moments, exacte. Francesc Garriga s'ha agradat.
1: Pots fer un Twitch, anar-ho comentant en directe.
3: S'ha agradat i ha fet aquesta liaison que fa que ara tingui l'oportunitat de parlar dels ponis.
2: Això, ara parlarem al bord, a veure si es pot crear com una mena de subtitulació radiofònica, no sé com. I
3: la ràdio en colors, Sabadors Camilla, el cel sigui.
2: Alguna cosa se'ns acudirà. Has anat mai amb poni?
3: No.
2: No, jo tampoc, i quan ho he dit a la redacció... Però com no has anat mai amb poni?
1: És la típica excursió del col·le, que et feien amb poni.
2: Al meu col·le no vam anar a veure ponis.
1: Anàvem a les mines de Cardona.
2: No, jo vivia a les mines, però... Bueno, vivia a les mines, que ha quedat ara molt de Dickens, això.
3: Anàvem a les mines, però no anaven a treballar.
2: Ah, d'acord. No. Bé, Puigcerdà, atenció aquesta, eh? Puigcerdà acull des d'avui... És que costa dir-ho sense riure, això, eh? Espera, posa la música, que ho farem molt, com molt institucional. Puigcerdà acull des d'avui el Campionat d'Espanya de ponis. És el primer cop en 25 anys que aquesta competició es fa a casa nostra. I com que es tracta de ponis, o sigui, cavalls petits, tots els genets són infants.
3: Però en què consisteix la competició?
2: Ara ho sabrem. Ah. El Club Equestre de Puigcerdà, seguint aquest campionat, hi ha l'expert en ponis de Catalunya Ràdio. Joaquim Albalate, bona tarda.
6: Molt bona tarda, companys, com esteu?
2: Quants ponis veus ara mateix?
6: Mira, si t'he de ser sincer, ara mateix, de ponis. Ponis no en veig cap.
2: Però a veure un moment.
6: I estan guardats. Estan descansant
3: moments,
6: ja.
3: En aquests moments, Francesc Garriga,
6: per cada poni, el que hi ha d'haver són uns genets. I tinc aquí la Laia, l'Alfonso i la Victòria. Bona tarda, com esteu?
3: Mira.
7: Molt bé, molt bé.
8: Muy bien.
6: Explica'ns una miqueta com és aquest campionat de ponis, què és el que feu.
7: No, para mí muy especial porque es mi segundo campeonato de España y le tengo mucho cariño al pony. Ya, también hemos empezado bastante bien, entonces esperamos continuar.
6: Clar, perquè aquí els que tenim són tres guanyadors de diferents categories. Com és això de guanyar? Esteu contents, suposo?
8: Jo estic molt contenta perquè no m'esperava. És el meu segon campionat. És el meu primer campionat de ponis i no m'esperava gens.
6: Perquè aquí la pregunta és, dèiem que hi ha uns protagonistes que són els ponis i uns altres que sou vosaltres. Qui mana més, el poni o vosaltres?
8: Yo creo que somos un binomio que si tenemos que ir los dos a conjunto porque si no, no va a salir bien.
2: Perquè, Joaquim, què és de velocitat, d'habilitats, d'agilitat, de salt, quina competició es fa?
6: Clar, aquí hi ha quatre proves diferents. Ah. És el ride, que és una ruta de resistència que segons la mida del poni fan diferents llargades, diferents longituds, i van pel bosc i van voltant. Però també n'hi ha d'altres, per exemple, hi ha la doma clàssica, que són uns exercicis en un circuit. Ara tinc la pressió que està aquí tothom mirant-me i potser diré algun disbarat, però bueno, perquè jo, això que m'heu dit d'expert de ponis més aviat poc, però ho intentarem. Això són exercicis en un circuit sense obstacles, que s'han d'aprendre de memòria i han de fer aquests exercicis. Llavors hi ha el salt, que crec que és el que tots ens imaginem, que són aquelles barres que han de saltar, que les hem vist als Jocs Olímpics, sí. L'hem vist a molts altres llocs, i llavors hi ha un que es diu complet, que és una barreja de tot, no? El salt d'obstacles, el cross, que són uns salts al bosc, i també doncs, la doma, que era aquests exercicis que dèiem. I això, doncs, al llarg de tota la setmana, són 533 ponis en total que passen per aquí en aquestes categories, i també dividits per mi. Clar, els ponis, entre el més petit, que fa un poc més d'un metre, i el més gran, que fa 1,49 m.
2: 1,49 m, això és el lloc on puges o el cap?
6: Això és el...
3: El lloc on puges.
1: El llom.
6: Que seria com darrere el coll, que és l'alçada des del coll fins al terra, més o menys.
1: El lloc on puges. Clarament no entenem un porralla de ponis.
2: Mira, aquí ja ve l'audiodescripció, un moment.
6: Tinc aquí les organitzadores que m'estan mirant dient-me si ho estàs fent bé. Però si no, jo també vaig perdudíssim.
3: En aquests moments a Puigcerdà estan comentant les habilitats ponístiques de Francesc Garriga.
2: A veure, Joaquim, aquests genets que escoltàvem, i aquestes genets, quines edats tenen, més o menys?
6: Clar, ells en tenien 12, 13 i 14, més o menys. Els més petits, que són els que van amb els ponis més menuts, tenen a partir de 6 anys, i això és fins als 16, que són els ponis més grans.
2: Molt bé, molt bé. I això dura uns quants dies?
6: Sí, això dura fins diumenge, si no vaig equivocat, i és això, es van succeint aquestes proves diferents, van barrejant-se amb les diferents categories, ja us dic que és més de mig miler de ponis i de genets, per tant, són 533 binomis, però a més hi ha moltíssima més gent, perquè clar, venen, són tot canalla, com hem dit, per tant, venen pares, venen avis, venen entrenadors, venen els cuidadors dels ponis, i ve molta gent de públic, que de fet aquí han muntat tot d'activitats per tota la gent que pugui venir, perquè l'entrada és gratuïta, i esperen que molta gent de la Cerdanya i de fora, que ja en tenim uns quants.
2: Espera.
6: Aquests dies voltant per aquí.
2: Està sonant un himne de fons?
3: Sí.
6: És possible.
2: Puja. Deixa'l sentir.
3: És dels Jocs Olímpics del 92. És quan donaven les medalles als Jocs de Barcelona.
2: O sigui, han agafat el CD de Barcelona 92 per la cerimònia.
3: Probablement.
6: Clar, he parlat primer amb els genets perquè estaven aquí esperant perquè ara tenen l'entrega de...
2: Ah, que eren els guanyadors!
6: Ah, eren els guanyadors, per això. Estaven aquí esperant-me i enduent sols esperant-me.
2: Espera, què diuen?
9: La primera qualificativa del nostre inaugural del Campionat d'Espanya de Doma Clàssica de Ponis. Empezamos por la complementaria de ponis de... Segunda posición para Yanira López Obiols montando a Brongelox a lo. Y primer lugar para Daniela Epelde del Campo con Stindix Champ of Glory.
2: Stindix Champs of Glory. Veus?
1: Aquest és el nom del poni.
2: Poni, sí.
6: El nom del poni, clar.
2: Et venen ganes de comprar-te un poni, ara, veient-los?
6: Jo és que crec que el xafaria, sóc massa gros. Jo...
2: Millor un cavall.
6: Podríem parlar, però ponis jo crec que no m'aguantarien pas, no.
2: A veure, un moment. Mira, acabarem aquí el tema dels ponis. Joaquim Albalate, gràcies per aquesta connexió tan simpàtica.
6: Moltes gràcies a vosaltres, companys, una abraçada.
3: És clar, segons la llargada que fas, allà on t'enfiles, que dius tu, et poden quedar els peus tocant a terra.
2: No, clar.
1: Ho deslesionaria, el pobre.
2: Vas arrossegant els peus.
3: Exacte. I no es pot anar per la vida arrossegant els peus.
2: Ni amb poni. Ara parlem amb un senyor que ponis no sé, però gent que té cavalls en coneix molts. Perquè fa res, el divendres, diria que era o dijous passat, es va publicar la llista Forbes de les 50 dones més influents de Catalunya. I algunes tenen molts diners, d'altres no, però són influents. Amb noms que van des de la cantant Rosalia fins la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
1: També l'actriu Aina Clotet, la presidenta de Coca-Cola Sol d'Orella, la presidenta del Cercle d'Economia Teresa García Milà, la portaveu del govern Sílvia Paneque i escriptores com Eva Baltasar o Regina Rodríguez Sirvent.
2: Algunes les coneixes, Bassa.
3: Sí.
2: Andrés Rodríguez és editor i director de Forbes a l'estat espanyol. Andrés, bona tarda.
10: Què tal? Bones tardes. Gràcies.
2: Aquesta llista ens ha cridat molt l'atenció, sobretot perquè com es fa una llista de gent influent? Quins criteris es fan servir? Perquè és bastant subjectiu, no?
10: Mira, la pregunta és fàcil, la resposta és difícil, perquè la influència és un concepte que, primero, bastante subjetivo.
2: Clar.
10: Y luego, pues, bastante variable. ¿No? Varía en función de a qué territorio le apliques la palabra influencia, ¿no? Nosotros, por no escurrir la pregunta, que no era mi intención, pues lo hacemos con el equipo de redacción de Forbes Women, que es uno de los referentes en una de las revistas que publicamos y uno de los referentes en amplificación de visibilidad y del éxito de la mujer. Y ahí discutimos. Puedo desnudarme un poco más. Por ejemplo, una de las dificultades, porque esta es el segundo año, yo creo que hacemos la lista, es si mantienes a las mujeres influyentes del año pasado en la lista o las vas sacando. Bueno,
2: Bé, però en teoria, si són influents, igual són influents avui que l'any passat, claro, no? Moltes d'elles.
10: Claro, esa es la dificultad, pero eso te lleva a que dentro de unos años tendrás una lista que se mueve poco o bien una lista cada vez más grande de personas, y también si haces las listas muy grandes, no sé, 100 personas, uh-huh, pues vas solucionando año a año, pero hay un momento que entras en un callejón sin salida, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es admitir que la lista tiene un alto componente de subjetividad, que tiene que ser razonable, pero que puede ser un poco discutible.
2: Mira, tenemos al teléfono una de estas donas influents que tu, Antoni Bassas, crec que la coneixes. Regina Rodríguez Sirvent, bona tarda i enhorabona.
11: Bona tarda, gràcies.
2: Ara, a partir d'avui ja t'hem de parlar de vostè?
11: No, per favor, no, gràcies.
2: A partir d'avui no tens secretària i hem d'escriure la secretària?
11: Què va, estic plegant mitjons a casa meva.
2: Escolta, com et vas quedar quan... Perquè clar, et vam trucar quan va ser de les més venudes per Sant Jordi. Ara, de les més influents. Què t'ha sorprès més?
11: Aviam, ser la més venuda de Sant Jordi, jo això no m'ho havia imaginat mai, però és que el de la Forbes, tampoc. I a part és que jo soc molt, molt fan de la Forbes, independentment de que m'haguessin escollit en aquesta llista, perquè sóc una fetichista de les revistes, i especialment aquesta, juntament amb la Tapes, la Harper's Bazaar. Jo crec que sóc escriptora pels llibres, per les pel·lícules i per les revistes. O sigui, que jo, que visc en un pis, en aquest que estic ara, de 68 metres quadrats, tinc calaixos plens de revistes i molts són de la Forbes.
2: Clar, el que passa que potser tu hauries preferit sortir a la llista Forbes de les dones més riques, no més influents, poder, no?
10: Això és tot subjectiu.
3: Ja arribarà. Home.
2: Aquesta és la següent trucada, serà aquesta.
11: Exacte. Serà de la Taylor. Jo i la Taylor Swift. Ja.
2: Escolta, et sents influent, realment?
11: Ah, ostres, que no ho sé. No sé què respondre.
2: És que és difícil, això, d'assumir.
11: Sí, és que què és la influència, no? Vull dir, fins a quin punt, doncs això, ser la més venuda de Sant Jordi influencia algú. o pot ser contraproduent. Jo què sé. Jo el que sí que noto és que, per exemple, doncs per Sant Jordi mateix, a la cua hi ha molta gent que et demana doncs, com ho has fet, no? Com, uh-huh. com de cop estàs a l'altra banda de la taula firmant. I no hi ha massa... que... no sé, la major... no sé, jo parlo per mi, però... quan pots arribar a una llista com aquesta o haver assolit un títol com aquest, si és que és un títol, és que és haver treballat moltíssim, haver cregut molt en el teu instint, perquè jo en el meu cas, no, en la meva primera novel·la, vaig estar creuant un desert jo sola, pris, no? O si més no, que m'ho passés molt bé, que això ho vaig fer, però bueno, que fos fidel a mi mateixa i després enviar-ho al lloc on jo creia que podia funcionar. Doncs... però sobretot molta feina.
2: Sí, el que passa que hi ha molta gent que treballa molt i només són 50 Exacte. Les que surten en aquesta llista. En tot cas, res, et volíem saludar i donar l'enhorabona i agrair-te que ens hagis atès sent una dona tan influent que encara es posa al telèfon.
3: I tan enfeinada perquè estava plegant mitjons.
2: I a sobre, sí, a veure si ara se't desprellaran i els posaràs de...
3: Sempre passa igual, sempre n'hi ha un que dius...
2: Sí, aquell mitjó suelto. Sí. Regina, enhorabona. Una passada forta.
3: Vinga.
11: Igualment, merci.
2: Andrés, per què no hi ha llista d'homes dels 50 catalans més influents? Homes.
10: Pues deberíamos hacerla el año que viene. Pues tienes toda la razón.
2: Però hi ha els 50 espanyols més influents, la llista, per exemple?
10: No, no la hacemos tampoco.
2: O sigui que us heu estrenat amb les 50 dones més influents a Catalunya.
10: Sí, pero tiene toda la lógica que hagamos las dos cosas, que hagamos los hombres más influyentes de Cataluña y que hagamos los hombres más influyentes.
2: Clar.
10: Quería decir una cosa, si me dejas, porque nosotros hemos pensado mucho qué significa la influencia. Claro, Forbes tiene una gran ventaja, que cuando amplifica algo, lo amplifica a lo bestia. Perdonadme una descripción tan vulgar. Y tiene la pega que tienes que tener cuidado con lo que amplificas. Y entonces, en la redacción hemos pensado mucho sobre la influencia, cuál sería la definición, que es un concepto muy subjetivo, pero a mí hay uno que me gusta bastante, y es alguien que si te llama en este momento, tú dejarías de hacer lo que... bueno, no sé tú, que estás dirigiendo el programa en directo, pero dejarías lo que estás haciendo para devolver la llamada rápido.
2: Mira, es un buen...
10: Nos gusta esta idea. Claro, eso no significa no el mundo tothom, entero, clar, el mundo clar, entero clar. Dejará de hacer lo que está haciendo. Pero en tus círculos, en tus territorios, a determinada gente tú puedes ser un referente al que inspiras, ¿no? Cuando le preguntabas a Regina si se considera influyente, ella inspira a gente que dice, hombre, esta persona, tal y como está recorriendo su camino profesional... A veces personal, vital, clar. És inspirador. Però
3: inspira
10: no?
3: gent i, a més, com que una novel·la és una cosa que no te l'empasses en una hora com un capítol d'una sèrie, sinó amb hores i hores, hi ha molta gent que passa hores
2: i
3: amb la Regina.
2: I estableixes una relació gairebé.
3: Això és important. El que deuen tenir és una pila de...
2: d'expedients, no?
3: De peticions i de currículums.
2: La gent truca.
1: Hola, jo vull que em poseu a la llista.
2: Oye, l'any que viene, Andrés, jo vull estar en aquesta llista.
10: Sí, però, bueno, mi obligación de editor es mantener el secreto, pero os sorprenderíais, ¿eh?
3: De la gent que truca dient, per favor, per favor.
10: Mucha gente te lo dice como de broma.
1: Ya. Yeah.
2: Hombre, a ver ese año que viene, ¿eh?
10: Pero no. Pero bueno, también te lo dicen en la lista de los ricos como si tuviéramos la varita de los millones.
2: Clar, eh? Aquesta llista, que és la que coneixem més, la dels homes més rics, homes i dones més rics del món, d'Espanya... això com es mesura? És a dir, hi ha manera de saber el patrimoni que té la gent?
10: Bastante aproximado, sí. Esa es una lista que da mucho trabajo, pero es relativamente fácil. Porque nosotros lo que publicamos son... el valor de sus posiciones públicas, o sea, de sus acciones, de sus empresas, a un día determinado. Eso es lo que nosotros publicamos.
2: Però hi ha gent que no deu voler que se sàpiga tot el que tenen, no? I que ho amaguen o no.
10: Bueno, tienen...
2: Hi ha manera de saber-ho.
10: Tienen más dinero del que nosotros publicamos, porque nosotros no publicamos lo que han comprado.
3: Patrimonio.
10: El patrimonio no lo publicamos porque no sería legal, Hacienda lo conoce, pero nosotros no. Entonces tienen más. Lo que hace que esa lista tenga mucho... morbo o mucho interés es cuando tú lo ordenas.
2: Claro, claro.
10: Cuando lo ordenas aparece una información que no es 100% exacta, pero es aproximada y dice muchas cosas.
2: Y els senyors que són molt rics, entenc que volen quedar com més amunt millor, passa com va passar als Estats Units, que Trump pressionava a Forbes a dir jo vull sortir més amunt, tinc els, les meves empreses valen més. Aquí també us passa que us trobeu amb gestió molt
10: no,
2: política
10: nosotros,
2: en aquest sentit?
10: No, nosotros estamos, bueno, pertenecemos a una cultura judio-cristiana de hace muchos siglos, y la cultura judio-cristiana, la riqueza es algo que se debe ocultar, o que se debe ocultar, ¿no? Y la filantropía se llama caridad, y en las culturas anglosajonas, calvinistas o árabes o en Rusia, presumir de fortuna supone presumir de inteligencia. Alguien que tiene mucho dinero es alguien muy inteligente, se entiende que es alguien muy inteligente porque se ha sabido defenderle la vida y tiene que devolverle a la sociedad con la filantropía lo que la sociedad le ha dado. Eso, y claro, Forbes es una marca americana. En las culturas judio-cristianas, el máximo deseo de una persona rica es ser invisible.
2: Deu haver-hi catalans basses que no volen sortir-hi.
3: Això ja passava al principi de totes les revistes del cor, de dir, no, la gent no vol ensenyar la seva torreta, la seva piscina i les seves vacances. No.
2: Bé, doncs avui Forbes celebrarà a Catalunya aquesta, no sé si dir gala o celebració, un còctel sí, amb els 50 dones més influents de Catalunya, i allà ens trobarem doncs aquests noms, no? La Regina, però també Eva Baltasar, Najat El Hamji, Joana Bonet, que són escriptores, o polítiques com Sílvia Paneque, o gent del món de l'economia com Sol d'Orella, o artistes com l'Aina Clotet. Per tant, és una bona barreja que tindrem avui a Barcelona. I res, doncs que...
10: Bueno, también es muy bonito, yo creo que esta tarde va a ser muy bonito porque se encuentran mujeres de sectores y de edades muy diferentes.
2: Que potser ni es coneixen, no?, en persona, sí, en alguns casos.
10: Sí. Bueno, no todas se conocen.
2: Clar. No? Doncs la Rosalía vindrà.
10: Podría hacer un truco, pero no. Creo que, no. Creo que está de gira. Està de gira.
2: Això sí que hauria estat una bomba. Doncs, Andrés, que hi hagi molta sort i gràcies per explicar-nos una mica els petits detalls d'aquesta revista Forbes.
10: Moltes gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda, farem una pausa. Arriben doncs, els més influents del programa, perquè els fem cas sempre. Ara venen.
12: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlanti de Salut de la A a la Z i Gramona.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
15: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
16: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
17: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
18: Et demanarem fer mateix.
13: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
19: I ara què?
13: L'Àlex.
20: Voleu jugar a bitllets?
13: I la Clover.
21: Ho retiro tot.
13: Són espies de veritat.
22: Un, dos, tres, noia, estem mirats, aguantarem.
13: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
32: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
23: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
24: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
23: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
32: Cada nit a les 11, tot el que faci al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
23: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
23: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
32: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
24: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
23: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
32: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Ha anat molt el cap de setmana. Marta Montaner, bona tarda.
1: Guapíssim, bona tarda.
2: Com estàs?
1: Bé, i tu?
2: Molt bé, content de veure-us. Roger Grandell, bona tarda.
25: Bona tarda.
2: Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Francesc.
2: Heu descansat?
1: I tant. No, jo ara estic amb això de fake it until you make it. Jo estic rebentada. Però ara fem veure que tenim molta energia.
6: És el que s'ha de fer.
3: Tens molt bon aspecte.
1: Bueno,
2: com el vas, es veus?
1: Això li hauré de passar a ma mare, em sembla.
2: Què tenim avui al programa?
0: Hem tingut un cap de setmana dur en el sentit que s'ha fet periodisme d'investigació, que és el que més ens agrada.
2: Jo vaig veure una foto a Instagram, ara, em va inquietar.
0: S'hauran d'explicar tots els detalls d'aquesta trobada. Cal donar explicacions. I ahir, bé, vam acomiadar el dia amb una trista notícia.
4: Jo no me l'esperava gens.
0: Jo tampoc.
4: Són d'aquestes.
2: Compte, que... convidats del que no surti, que si veniu aparellats...
0: Ai.
2: Potser durareu poc.
0: Vols dir els noms, ja?
2: No, només aviso.
4: No ha passat amb tants, eh?
2: Tampoc heu tingut tants convidats.
0: La parella, clar, Oriol Cardona i...
5: La Maia.
0: La Maia.
5: Mira, Déu no ho vulgui. Però també per lo que es deuen explicar, tampoc passaria.
4: Bueno, que sigui el que ells vulguin, no? Perquè a vegades sí, que, millor separats no té, que junts.
0: No té per què ser una notícia dolenta ni trista.
4: No, però... És sorprenent, si més no.
2: Veig una energia avui...
0: Està l'ambient enrarit, Francesc, és perquè l'actualitat no ens dona treva. És que és així. I perquè demà és la revetlla i tothom està més despistat que...
2: Però demà fem programa igual, no?
0: Sí, però la gent no està fent vida normal.
2: Tu no però nosaltres som servei públic.
0: Ara sí, sí és
2: estructura d'estat.
0: És el que ha de ser.
4: Però tu et mous pel carrer.
0: Bueno, Roger, hem de ser aquí. Tu fas festa demà.
4: Jo sí que demà. Fas
2: festa demà.

0: per
1: doncs, enganxar. Està molt bé, sí. M'agrada molt.
0: Sí, sí, Antoni Bassa Blanquer farà això, el programa. Ja ho hem firmat, ara només falta fer el contracte.
1: Bueno, però... és que últimament s'estan prenent moltes decisions.
2: Però com es pot firmar la temporada vinent sense tenir resolt l'estiu?
1: No, hi ha un
2: no
1: tema...
2: és que no s'ha firmat la temporada vinent.
1: Jo crec que hi ha un bolígraf a direcció que no acaba de rajar bé, no, perquè que... s'està tancant molta cosa... amb molt pacte de cavaller, però diguéssim la firma...
2: Pacte de cavaller, em flipa igual, eh?
1: La signatura està constant. No és un tema dels tràmits que...
2: que és volen... burocràcia.
1: Exacte, la seva burocràcia
2: i tal. És Astèrix i Obèlix i les 11, 12 proves, que no és fàcil.
3: Escolta, i si no, que se'ns pagui en berenars?
1: Clar, això sempre.
4: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
3: Ai, mira, que avui la Eulàlia ha rebut un berenar. Eulàlia, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Oh, mira que enriolada que estàs.
5: Bueno, no, és que m'ha fet una sorpresa. Això de la Coca, no, una molt bona sorpresa.
3: L'ha rebut a la feina.
5: L'he rebut a la feina i estic a la feina ara amb els companys de feina aquí expectants a escoltar-vos a vosaltres.
3: I creus que hi ha algun company de feina que pot ser l'artífex d'això o qui creus que és el que te l'ha enviat?
5: No en tinc ni idea. Francament, estic molt despistada. No en tinc gens ni mica ni idea.
3: Ni idea, eh?
5: No, no, gens.
3: Bé, doncs ara et saludarà una persona, a veure si és un company de feina, un familiar, un amic, un desconegut. Ara a veure si reconeixes aquesta veu.
6: Uh-huh. Hola, bona tarda.
5: Em sembla que sí que reconec aquesta veu.
3: Qui és?
5: És que company de feina, company de vida, diria, si no m'estic equivocant molt.
3: Com es diu? A veure, com es diu?
5: El Carles.
3: Ets el Carles?
6: Molt bé, molt bé. Endevinat.
3: Carles, qui ets per l'Eulàlia?
6: Home, jo sóc la seva parella.
3: Ah, i per què li has volgut enviar aquest berenar?
6: Bueno, per desitjar-li un bon estiu, carai. I sempre és bonic desitjar un bon estiu. Ja que vosaltres oferiu aquesta oportunitat, doncs s'ha d'aprofitar.
3: Home, però i no vols aprofitar per fer alguna cosa més que desitjar un bon estiu? Que això també li pots... Sembla que sigui una companya de feina.
6: Ah, no,
5: perquè
6: no,
5: per nosaltres l'estiu és un molt bon moment, perquè és quan tenim vacances, podem estar tots junts, i a més, per nosaltres sempre ha fet una festa molt xula al Sant Joan, i com que ja el tenim aquí a tocar, doncs...
6: No.
5: Bueno, no esperava res de... Vull dir, no m'esperava aquest berenar. Ah. Aquí a la feina ens el menjarem tots demà per celebrar la revetlla de Sant Joan, i res.
6: No, per desitjar un bon estiu, carà, que és molt maco compartir...
3: Tot
6: amb l'Eulàlia, home, carai.
3: Ara t'hem hagut de punxar una mica, Carles, eh? Però ha sortit.
6: Bueno, costa una mica, eh? No costa gens dir-ho.
3: Doncs el Carles i l'Eulàlia, que són feliços i s'ho diuen amb aquesta coca i celebraran el Sant Joan amb Forn de Cabrianes. Eulàlia, Carles, una abraçada molt forta per molts anys.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Moltes gràcies.
3: Vinga, moltes gràcies. Doncs a les 6 que no surti.
1: Aquí estarem.
3: Calentet i al sí. Basses, gràcies. La setmana que ve més audiodescripció, ara venim.
7: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern de Pedro Sánchez defensa la seva integritat després de la condemna de 24 anys de presó a l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció. La Moncloa es desmarca dels comportaments d'Ábalos i recorden que se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat. Precisament la direcció dels socialistes ha marcat distància amb l'exministre i ha fet pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama. El més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
8: I és que el Suprem ha condemnat Ábalos a 24 anys per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys el seu exassessor Koldo García. En canvi, ha salvat de la presó el comissionista confés Víctor de Aldama per haver col·laborat durant la investigació. Més notícies amb la Txell Garriga.
11: El Regne Unit es prepara per tenir el setè primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del mateix partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi substitut, un procés que s'obre el 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, que just avui s'ha convertit en el diputat del Parlament Britànic.
8: La contaminació de l'aire repunta a Catalunya pel canvi climàtic i també per la major combustió de petroli. Un informe d'ecologista

0: Aquestes en acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any passat a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per al 2030 per la Unió Europea. Davant d'aquest escenari, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat. A Barcelona, Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
1: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustible fósil no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo, con lo cual el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
2: Una plaga de mosques omple Hostalric a la Selva des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on, suposadament, en surt el focus. Girona, Laia Claret, bona tarda.
3: Bona tarda. L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
4: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
3: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
4: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
3: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
0: Tarda amb força complicacions a les carreteres, especialment a l'AP7, i també amb incidències al transport públic. Ho actualitzem. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Encara uns 10 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Parets del Vallès i Barberà, en direcció Tarragona, perquè encara hi ha dos carrils tallats a la circulació després que aquest migdia hi ha hagut una topada entre dos camions i dos turismes. Encara estan treballant per retirar l'últim camió i està ocupant encara els dos carrils de l'esquerra. També llarga cua en sentit contrari entre Sant Cugat i Barberà, direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat i el transport públic. Afectacions i diverses incidències afecten les línies R1, R8 i R14 de Rodalies. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
0: Ara els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. Avui tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. A les 8, al Palau Blaugrana, Barça-València, amb empat a 1 després dels dos primers enfrontaments. Podeu seguir, com sempre, el Barça-València a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb tot l'equip del Tot Gira, l'Ernest Macià i la Carme Lloberes al capdavant. El Mundial Masculí de Futbol a la set, l'Argentina de Leo Messi s'enfronta a Àustria a les 11 de la nit. Serà el torn de França, que s'enfronta a l'Iraq. I el Barça d'handbol renova Blas Giants fins al 30 de juny de l'any 2030. En motor, Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
7: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Què dius? Bona tarda.
2: No, Lloberes, però és que...
1: O sigui, sí, perdona, sense és un llum. Ella, silenci.
2: Jo, clar, ja, però que, normalment el silenci, si s'ha de fer, es fa sense dir-ho.
1: Sí.
2: Toni García Ramon, bona tarda.
3: Bona tarda, què és això de... Sí. Sí.
4: Hi ha tensió, eh?
3: No, és la nostra secció, tensió, és la nostra secció, i aquí hi ha gent que no és de la nostra secció.
1: Respira... La nostra secció, aviam.
3: No, ni haurem ni res.
1: És un dia molt important avui, que tu no saps i no saps.
2: Ja. Marxem.
4: Ha juntat a dues feres. Dues feres a la mateixa ràdio.
3: Aquí... Estic mirant el rellotge.
4: No pintem res, Francesc.
1: La ràdio, Catalunya Ràdio, la nostra...
3: Tens
1: 5
2: minuts per dir
1: el que has de dir.
2: No, però és que, la ràdio
3: nacional
2: de Catalunya... A un quart.
3: Ah, i per què? Ah, ens estàs enganyant.
2: No, de prèvia, ja, enganyat, ja que sou aquí, ens ha enganyat. Que entrin, perquè quan entrem al Mundial...
3: Es cobra part, ho saps?
2: Sí, es cobra part, això, es fa una abraçada extra.
4: És un extra, exacte.
2: Es fa una abraçada extra.
4: Fantàstic.
2: Lloberes.
1: Aviam, l'actualitat mana. Comprens? Això és el primer que em van ensenyar en aquesta ràdio.
2: Sí? Va ser això el primer?
3: No, jo crec que el primer va ser una altra cosa.
1: El que jo vaig aprendre primer. I què vol dir? Que avui és un dia gran.
2: Sí, però primer tinc uns cromos del Mundial.
3: Però a veure, què és? La teva turra o el Mundial?
1: Estic del Mundial, escolta'm. Aviam si ens aclarim.
2: Vols entrar quan acabem el tema Mundial?
1: No, sisplau.
2: Ah.
1: Escolta.
0: Els cromos musicals del Mundial.
3: Entra, que ara, no?
2: Vamos.
3: Vinga. Vamos a sortir el carrer allà, eh? Un carrer.
2: Vamos.
3: Vete a Nueva York.
4: Està animat, això, eh?
3: Vinga, Lloberes,
4: no balles.
2: Avui fa 40 anys de la mà de Déu, la mano de Dios, el partit mític Argentina i Anglaterra de l'any 86, i justament avui l'Albiceleste juga aquest vespre contra Àustria. Abans, però, atenció, perquè l'Eddie Pou ens analitzarà musicalment el grup on juguen, que és el grup J. Eddie Pou, bona tarda.
5: Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Francesc, i bon dia des de San Francisco. On d'aquí a unes hores seré testimoni d'una apassionant Algèria-Jordània pertanyent al grup J, que és el que analitzem avui, un grup que el completen l'Argentina i Àustria.
2: Doncs això és el grup J. Comencem amb els himnes.
5: Comencem per l'himne argentí, que amb les seves dues primeres paraules contribueix al tòpic de l'argentí encantat de ser argentí. La lletra comença dient Oid mortales. La lletra de l'himne de Jordània, en canvi, és com la d'Anglaterra, una lloança al rei i prou. L'himne d'Algèria té una història èpica. Diu la llegenda que el seu autor va escriure la lletra amb sang, amb la seva sang, no la d'un altre, mentre era a la presó, quan Algèria estava sota dominació francesa, i sona així. Menció especial per l'himne d'Àustria, perquè és l'únic himne d'Europa i l'únic himne que s'escoltarà en aquest Mundial que està escrit per una dona, concretament per la poetessa Paula von Preradovic.
2: A Lloberes li agrada.
4: Sí, també.
5: Així doncs, crec que els autors dels himnes d'Algèria i d'Àustria mereixen un reconeixement i, per tant, farem un repartiment de punts entre aquests dos països.
2: Molt bé, doncs Algèria i Àustria empatades. A veure si l'Argentina revifa amb els tangos.
5: A la defensa, la música d'arrel, la més sòlida, tenim la música raï d'Algèria, considerada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Ja. A l'Argentina, la defensa central s'articula al voltant del tango, aquest estil tan apassionat internacional, amb figures com Astor Piazzolla. Però clar, a Àustria tenim potser una de les defenses més mítiques de la història dels cromos musicals.
2: Hit.
5: Molt de compte amb l'alineació, Mozart, Mahler, Strauss, sí. Haydn, Schubert, ja i la trinca, eh? També.
6: El de Nubi és blau.
2: És veritat.
3: Hitler, també.
2: Que bo.
6: Com diu Strauss.
5: Una defensa imbatible que ha aconseguit que la música austríaca sigui considerada com la base de la música clàssica occidental. Per tant, a la defensa, 3 punts indiscutibles per Àustria, que s'avança la resta.
2: Doncs 4 punts per Àustria, de moment líder indiscutible. Veurem què passa al mig del camp.
5: Al mig del camp parlem del mainstream, de les figures més populars. Està clar que al segle XVIII l'estrella del pop era Wolfgang Amadeus Mozart. Però clar, d'això ja fa molt de temps. Ara mateix en aquest grup tenim a un gran capità a Algèria, que és Khaled. Aïssa,
3: Aïssa, écoute-moi. Écoute-moi.
7: Aquest no el coneixia.
3: Aïssa, Aïssa,
4: Aïssa, no escolta, eh?
5: Segur que us sona aquesta cançó, però no. La constel·lació d'estrelles mainstream la tenim en aquest grup a l'Argentina. Els últims en conquerir el món han sigut Catriel i Paco el Amoroso.
8: Esto no es Japón, pero me gusta un saque.
5: Però abans n'hi han hagut molts altres, com el gran amant del futbol, Andrés Calamaro.

0: aquí no podem deixar de parlar del Pedri del mainstream, del creador del joc, del rei de les assistències, el que fa que les estrelles brillin i ell es queda en un segon pla amagat rere una gorra i unes ulleres de sol. Estic parlant, òbviament, de Bizarrap. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres, pero... Per tant, no sé si cal dir-ho, però ho direm, els tres punts del mig del camp van per l'Argentina, que torna a optar per la victòria.
1: Doncs un dia més tot s'acabarà decidint a la davantera, de cara a porteria, precisament entre els equips que s'enfronten avui de veritat, Àustria-Argentina.
0: I a la davantera, és a dir, la música més avançada, cap dels equips té un Leo Messi, tampoc Argentina.
2: Mira, Bobo, que mira, Bobo.
0: Perdona?
2: Anar a passar, Bobo.
3: Tranquilo, Leo.
0: Tranquil, Leo, que encara podeu guanyar.
2: Bobo.
0: Algèria no té una gran davantera, però vull destacar un projecte mallorquí-algerià que es diu Mukawama.
4: Mira, Mukawama.
5: Això entra bé, això entra bé.
4: Molt bé.
0: Mukawama és un grup que uneix músics balears amb músics algerians i que també barreja diversos estils. I actuen precisament aquest cap de setmana al preciós festival Rizomas, a la Cellera de Ter, que també recomano moltíssim. A Àustria tenen un únic davanter sòlid, molt experimental, molt creatiu, de nom Fennes.
4: Fosca, eh?
0: Fennes és habitual del Sonar i d'altres festivals experimentals. Fennes no és per ballar, però sempre sorprèn amb textures impossibles i sons irreconeixibles. I a l'Argentina, el que més destacaria són els cromos femenins a la davantera.

0: això.
1: Artistes com la que estem sentint, Juana Molina, una investigadora intrèpida, divertida, sempre jugant amb ritmes imparells sorprenents, o també les joveníssimes Blanco Teta, doncs continuen innovant i deixant enrere aquest rock més carrincló del Calamaro i una mica ja ha passat de moda. Per tant, i amb un resultat molt ajustat, atorgo els 3 punts de la davantera a l'Argentina.
2: Doncs mira, que ha acabat guanyant l'Argentina. Gràcies, Eli, demà. Nit de Revella de Sant Joan, què ens portaràs?
1: Ens escoltem demà, Francesc, per analitzar el grup C, on s'enfrontaran la samba del Brasil, el llaüt del Marroc, la percussió d'Haití i les gaites d'Escòcia. Màxima rivalitat.
2: Doncs fantàstic, Edi. Fins demà.
1: Apa, fins demà.
2: No sé si recordareu que dilluns passat, en aquest just moment, vam parlar amb la Sònia Gelmà.
3: I tant que sí.
2: I li vaig fer una recomanació. Tu has anat, Lloberes, al Museu de la Coca-Cola, a Atlanta?
4: Alana, mira, aquests pantalons d'avui que porto són autèntics d'allà. Ja, en tinc diversos.
2: Ja, però aquesta no és la pregunta. La pregunta és, has anat al museu?
4: Esclar.
2: I et va agradar?
4: Estic dient, hi vaig comprar-hi molt material.
2: I et va agradar?
4: És que el museu em sembla que no me'l vaig mirar, me'l vaig mirar la...
2: Ah, està només a la botiga. Molt bé.
3: Però et va agradar.
2: Sònia Gelmà, bona tarda.
4: Compra. Mare meva.
2: Posa música d'atenció, Enric. Posa música d'atenció, perquè havia de fer una pregunta a la Sònia.
5: Jo vas provar la Coca-Cola de Tailàndia?
2: No, un moment, Primer. Sònia Gelmà, has anat al museu de la Coca-Cola?
6: Jo vinc aquí a reclamar els 30 dòlars que em van robar al museu de la Coca-Cola.
3: Atracament.
5: No puc creure que li fessis cas i hi anessis.
2: Espera, és que vull llegir...
6: Clar, no, és que em va insistir, és que no en sou conscients, perquè ja havia de dir-me una antena.
2: Deixa'm anar.
6: Després em va enviar missatges per Instagram.
5: Sònia, aprèn la lliçó d'una vegada.
2: Li vaig enviar un reel del Ciro López, que hi havia anat, i li dic, mira, veus?
5: O sigui, un reel del Ciro López.
2: Moment. I va anar, i llavors, Sònia Gelmà, això és... Diumenge 2 de la matinada.
3: D'acord. Bona hora.
2: Rebo un missatge de Sònia Gelmà.
5: Que posa desgraciat.
2: 2:05 de la matinada. Oh. Un missatge de Sònia Gelmà amb un vídeo del Museu de la Coca-Cola. Això és quan em vas entrar o quan vas sortir?
6: Quan vaig entrar, que et deia...
2: Amb tota la il·lusió. Molt
6: ja es pot valer.
3: Era feliç.
2: Jo li contesto... Ostres, quina responsabilitat, la meva, per haver-li recomanat i que em fes cas. I li dic, dilluns fem crònica i si no t'ha agradat, reclama'm. Resposta de Sònia Gelmà.
3: A veure.
2: En ma vida m'havien robat de manera tan descarada.
3: Contundent, eh?
2: Però a veure, Gelmà, què vol dir això?
3: Dura, eh?
2: Per què no t'ha agradat, Sònia? No estàs amb la Coca-Cola de Tailàndia?
3: És una ronya de museu.
6: Sí, però saps què passa? Que a dia d'avui... crec que la sala de tast seria què? El més interessant del museu?
2: Segurament.
6: Has de ser molt fanàtic de la Coca-Cola. I si tastes una... Ara no vull dir marques, tampoc, però si ja estem parlant de la Coca-Cola, doncs una Fanta de kiwi i poma.
2: Boníssima.
6: Dolentíssima, per cert.
3: No.
6: 30 euros, crec que era de Tailàndia, aquesta.
3: Fantàstic, que bona.
5: Imagina't 30 euros per veure una cosa de llauna que tens aquí.
6: És que a més, no pots... Exacte, és que jo crec que això al supermercat del costat de casa meva...
5: Correcte, ja està.
2: És veritat que jo hi vaig anar el 2000... no sé si 16 o 17.
3: Ui, sí que era molt diferent.
2: I llavors al súper no hi havia Coca-Cola de maduixa.
5: Era superdiferent.
3: Això és la prehistòria, ja.
5: 2016-2017, buf, com era de diferent.
3: El món no era el mateix.
2: Catalunya era un altre país.
3: El món no era el mateix.
5: Havien canviat tot.
2: Bé, per tant, Gelmà, vols un bisum de 25 euros?
5: No, de 25, de 35.
3: Ha dit 30, no regategis.
6: 30 dòlars, crec que el canvi potser són 27 euros.
3: Però el 5 de bonus són per les molèsties.
5: Com va arribar allà? Benzina, anar a peu,
2: moment.
5: Al museu...
4: Calla, casualment,
2: vinga.
4: Jo avui vinc amb els pantalons, justament, que no ho sabia que enraonaríem d'aquest tema.
2: Alana,
4: has anat en el shopping avui, allà? Jo vaig comprar tota la botiga d'allà. És a dir, ara no ho entenc.
2: No has comprat ni un souvenir de Coca-Cola?
4: Res.
6: No, t'haig de dir una cosa, que a mi el que més em fascina dels museus normalment és la botiga, ho haig d'admetre, jo sóc molt consumista en aquest sentit, veig un museu, m'agrada, i després la botiga sempre cau alguna cosa. Estava tan enfadada amb el lloc que m'havies fet fer, que mira que hi havia coses, però és que no sóc fanàtica.
2: I a la CNN tampoc hi has anat?
4: Home...
6: No, però és que no vaig tenir temps. És a dir, tenia una tirada, perquè vaig acabar la roda de premsa i tenia...
5: No
4: podem enviar en aquests corresponsals. Perdona, jo he viscut en allà al
3: zona de guerra.
2: D'acord,
5: tampoc hi vagis a la CNN.
2: Missatge d'Oriol Rodríguez, company d'aquesta casa. Jo vaig anar al museu el 2014.
3: Sí.
2: i tremenda merda. Ja.
3: Compte, compte amb la legió de haters que està sortint d'aquest museu al qual ha atracat a mitja Catalunya.
5: Jo tinc que hi ha anat dient el 2016 era la mateixa merda que ara.
3: És igual de merdós.
2: Jo en guardava bon record. Reivindica't.
3: Sí, Francesc.
4: Ja me'n vaig, perquè sou fatalíssims.
5: El Francesc és el típic que veu un guiri aquí a Barcelona i li diu, ves al Museu de Cera de les Rambles.
3: Ja veuràs que a mi t'ho passes.
2: I a Madrid, Museu del Jamón.
5: Que és el típic...
3: O pitjor, Toni, el Museu Eròtic. Aquell que té la Marilyn Monroe allà...
5: Aquest
3: també.
2: Bé, en tot cas, Gelmà, avui tornem a tenir Messi. Anem a parlar d'una altra cosa. Avui juga Messi.
6: Ah, que vols parlar de Mundial?
5: Jo vinc a jugar
6: Messi. Tinc el cor dividit avui, perquè...
2: Com que tens el cor dividit?
6: Que guanyi l'Argentina, però és que a la porra no sé què em va passar, que vaig posar un 1-1.
2: Què dius? Em va despistar.
6: Però és que vaig bé a la porra,
5: Segurament va ser sortint de l'ús de la Coca-Cola, que no sabies el que feies.
3: Més de sucre.
6: No, em va agafar que seria un Mundial complicat per l'Argentina. La veritat és que el primer dia va començar molt bé i suposo i imagino que avui, tal com vam veure l'Argentina el primer dia, ha de tornar a guanyar.
2: Però, Sònia, ara que ets als Estats Units i que, per tant, vius una mica el dia a dia més nord-americà, Lamine Yamal arriba a col·locar-se a prop de Messi a nivell mediàtic.
5: Un moment, què vols dir, que es troba?
6: Mira,
2: No. Calma't, Està molt fantàstic,
5: un moment.
6: Però mediàticament, t'haig de dir que és veritat que jo, com que estic més a prop d'Atlanta i el que veig és bàsicament Atlanta, on estan jugant els seus partits, o on ha jugat els seus partits la selecció espanyola els dos primers dies, s'ha de dir que a Atlanta la golejada és de la Lamine Yamal.
2: Sí?
6: Jo no he vist publicitat de Leo Messi, i en canvi n'he vist molta de la Lamine Yamal. També s'ha de dir que el patrocinen moltes marques nord-americanes, entre elles la mateixa Coca-Cola. Però sí que la Lamine Yamal i el partit d'ahir, i el primer dia també, és escandalós perquè només hi ha un jugador, un futbolista, a la selecció espanyola, que és la Lamine Yamal. És a dir, totes les samarretes que veus d'Espanya, i en veus moltes, totes porten el dorsal 19
5: quantes, de... Quantes hi ha de cucurella?
2: O sigui, Jeremy Pino
5: de cucurella,
6: Només hi ha dues opcions. O la samarreta va sense dorsal o porta el dorsal de Lamine Yamal. Mira, et diré que vaig veure, dels milers que vaig veure a l'entrada del camp, dues de Pedri. Dues
2: de Pedri.
6: Totes les altres de Lamine Yamal, però de manera escandalosa. I jo crec, i a més, sí que venien, crec que eren uns 7.000 aficionats espanyols a través de la federació, però tota la resta eren americans que es posen la samarreta perquè volen animar algú i trien, i en aquest cas trien el futbolista que els crida més atenció. I està clar, com a mínim ja et dic, aquí a Atlanta, el fenomen mediàtic de Lamine Yamal demostra que la selecció espanyola té una cosa que no havia tingut mai, que és un crac.
5: Creus, Sònia, que Lamine Yamal anirà al Museu de la Coca-Cola?
2: Ja hi ha anat. Home, si el patrocinen.
5: No trepitjarà mai.
2: Si el patrocinen.
5: Sí. Coca-Cola és tan intel·ligent que no faria
2: perquè trencaria el contracte.
5: Segurament sortiria volent una Pepsi.
4: Són uns fatalíssims.
2: Gelmà, a les 7 al tot costa,
6: A les 6, el toc costa per més d'aquest Argentina-Àustria. Avui també hi ha un França, un partit... El França-Iraq és més que tot per veure França, més que per veure... O sigui, enfrontaments així molt atractius, potser no és el dia, però a les 11 de la nit teniu aquest França-Iraq.
2: Ens l'apuntem.
5: Mira't el telèfon, que t'arribi, i informa'ns, que t'arribi el bísum.
2: Sí.
5: M'ha dit que et farà de 40 euros.
3: Sí, exacte, no 25. Per, no 25.
5: 40 euros per compensar.
2: Ho farem en caix.
3: 40,
6: jo
3: 50,
6: crec que amb aquesta connexió podem justificar despesa de feina.
3: Home, i tant que ho és.
5: Per suposat.
3: I no menys de 200 euros.
2: Posa-ho a Tiquèlia. Tiquèlia, entrada a Museu de la Coca-Cola, documentació de la tarda de Catalunya Ràdio. Sònia, gràcies.
6: Vagi bé, bona tarda. Adéu.
2: Que tenim bàsquet avui.
5: Sí, m'esteu distraient i a més potent de mala estuança.
2: Per què?
5: Home, perquè de veritat...
2: Tu baixes a parlar de bàsquet, els altres temes són col·laterals.
3: S'han emprenyat.
5: Parla de bàsquet, va. Tant com és faltar al meu doble país, que és United States.
2: Hi ha bàsquet.
3: Parla de bàsquet, va.
2: Tercer partit.
5: Molt important.
2: El Palau Laurana.
5: Palau Laurana.
2: Barça-València.
5: Pasqual Pedro Martínez.
2: Qui guanyarà?
4: Ja hi som.
2: Els home, doncs què vols que fes?
3: No, clar, clar.
2: Un,
3: un vaticini. Un...
4: Ara diria
2: que... De què vens a parlar, si no?
4: Aito García Reneses diria, jo no he vingut aquí a fer vaticinis.
2: Aito García Reneses.
4: He vingut a fer anàlisi.
2: No diré, no diré una cosa a Aito García Reneses.
3: Va, sí, millor deixa-la aquí.
2: No diré res d'Aito García Reneses.
4: Un mite, un mite, ja està. Però vosaltres què sabeu si no sabeu ni qui és? Aire.
2: Perdona, entrenador del Barça durant no sé quants anys, entrenador del Joventut de Badalona, què m'estàs dient? Que no sé si Aito García Reneses.
4: Ara resulta que tu estàs avançat.
2: Aito García Reneses i després el meu pare.
3: El tens a sopar a casa.
2: Es diu Toni García Reneses.
4: Ah, vale, vale.
2: No sé com sou un gust nom.
3: Us digueu igual, sou família.
4: Tenim clar que avui és un partit vital.
2: Decisiu.
4: Importantíssim.
2: Normalment qui guanya el segon acaba sent... Ai, el tercer acaba sent el campió.
4: No, la gent diu sempre qui guanya el primer.
2: Per tant, el Barça campió.
4: Bé, segons els vostres vaticinis ja acostumen a passar aquestes coses, però no, no, jo crec que aquesta final és...
2: Tindrem ambient de gala al Palau,
4: sí,
2: entenc,
4: sí.
2: No?
4: O sigui, la gent està... Avui jo crec que, a més, esclar, anem a fer l'anàlisi.
3: Ostres, que bé.
4: No el vaticini.
2: L'anàlisi. Ganes de sentir-te.
4: El que es necessita molt avui és el suport màxim del Palau.
2: El teniu. El partit és a les...
4: Necessitarà. 8 de la tarda.
2: 8.
3: Ostres, que bé.
4: A les 20 hores.
2: Ah, d'acord.
4: No ens va bé. Ei, ei, per l'antena oficial de Catalunya Ràdio.
3: Va bé, va, perfecte.
2: Sí, sí, sí. Ja, perfecte, eh?
3: T'escoltem.
4: Estaràs al clas? Va!
2: A les 8 s'acaba el Top Costa, arrenca el bàsquet.
3: A l'Aito i jo serem junts a casa, escoltant-lo.
4: Com a... Ah, sí?
3: Encara per sopar.
4: La qüestió, no, importantíssim, perquè ja tenim assegurats, diguem, el tercer i quart, i faltarà veure, doncs, què passa en aquests dos partits. El Palau serà, diguem, el tribunal.
2: Doncs la jutgessa Lloberes ens ho explicarà amb el Marc Macià.
4: Me'n vaig perquè amb aquests dos bròquils que tens aquí...
2: Vinga, vamos. Broc
3: només un. Bròquil només un. L'altre, digue-li com vulguis.
4: S'acaba de prendre un matxa d'aquests de Bers.
2: Qui s'ha pres un matxa?
3: M'agrada molt. El Tevert, m'agrada molt.
4: Cuideu-vos,
2: eh? Has anat al Museu del Tevert d'Atlanta?
3: Vull anar al Museu del Tevert, però me l'ha recomanat el Francesc i estic dubtant.
4: Adéu.
2: Adéu.
0: Bueno, un whisky a dormir.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
11: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
12: Jo infinit, no, més que infinit.
11: Més que infinit?
12: Sí.
13: Serà difícil? No ho sé. Però serà guai, segur.
14: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
2: Ara faré veure com que no us hagués saludat.
3: Acabem d'arribar.
2: Hem començat fort, eh? Bé, és que aquest programa va increixent.
3: Molta tensió, eh?
2: Però hem començat veient com Francesc enganya la seva gent, eh?
3: Sí, sí, enganya potser és la paraula. Sí,
2: la paraula,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: El Jeroni,
3: sí, sí,
2: va anar...
3: O sigui, tima.
2: El que fa els seus amics. Exacte. El Jeroni, imagina't... va anar al Museu de la Coca-Cola el 1928.
3: Sí, va ser el primer visitant.
2: Només hi havia un tipus de Coca-Cola.
3: Ja valia $30. Sí.
2: Llavors sí que era car.
3: Sí, però va pagar, eh?
2: No, però pobra Sònia, perquè... A veure un moment, una pàgina i mitja d'entradeta.
3: No,
2: perquè, això, perdona un moment,
3: molt
2: això,
3: curt,
2: algú del teu equip
3: curt,
2: puja molt la lletra i ho imprimeix, clar, així, així sembla que és molt llarg. Arrenca la secció.
3: Vinga, va, fot-li.
2: Vinga, va. Comencem. Als anys 70, els habitants de Sant Jaume de Frontanyà vivien atemorits per un ocultista guenyo que es feia dir Papà Cogote. Papà Cogote era un druida que de tant en tant baixava al poble a comprar paquets de Winston i llet d'avena. Com que als 70 encara no hi havia llet d'avena, comprava només paquets de Winston. Winston? Que sóc de Madrid? Que dic Winston?
4: No, Winston. Winston.
2: Un paquet de Winston. Papà Cogote sempre apareixia despullat, amb unes botes de cowboy, un revòlver carregat a la mà i un adhesiu de banca catalana a cada mugró. Diuen els arxius policials de l'època que Papà Cogote va fundar una secta als boscos de Sant Jaume de Frontanyà. A les nits, els habitants del poble sentien crits esfereïdors i els arribava una olor indefinible, com vinguda del més enllà. Olor de marihuana, concretament. Es parla de sacrificis humans i raves amb música de Marina Rossell i Oques Grasses. Una nit, els habitants del poble van dir prou i van decidir posar fi a l'horror de Papà Cogote. Un grup de veïns va treure les escopetes de perdigons i va sortir a cercar-lo per acabar amb la seva miserable vida. Però, Papà Cogote ja havia fugit. L'únic que van trobar a la seva cabana van ser 4 exemplars de la revista Charo Medina.
3: Què collons és Charo Medina?
2: Un tupé postís com el de Pepe Oneto i 2 nadons vius, en perfecte estat, lligats a un arbre. Al costat de les criatures hi havia una nota. El de la dreta es diu Toni, el de l'esquerra es diu Òscar. No els doneu aigua a partir de la mitjanit. Me'n vaig a Canet de Mar a fer teatre experimental amb els de la trinca. Toni García Ramon i Òscar Broc, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Papà Cogote us va abandonar de hippies per anar a fer el hippie i encara esteu ressentits?
3: Tal qual, com, exactament va passar això. Sí, ens va abandonar.
5: Francesc, admiro la teva resiliència.
3: Ostres, sí, dius.
5: A l'hora de llegir aquestes absurditats.
2: Papà Cogote.
5: Gairebé impecable, eh? Hi ha hagut un moment en què t'he vist patir per això.
2: Bé, he hagut de fer una frenada de seguretat. Va. Per l'Òscar Broc. Bé, avui
3: comencem. Vinga, va.
2: Dues paraules
3: va.
2: Més.
3: Vinga, va.
2: I atenció que no en conec cap de les dues, eh?
3: Comencem amb la primera, Francesc, perquè és que sabem que ets molt fan de l'animació. De fet, tinc un amic que et va veure al cinema, a Toy Story 5, donant cops a la paret i plorant durant els crèdits, perquè estaves realment tocat amb la pel·lícula.
2: Sí.
3: I com que t'agrada tant l'animació, avui t'hem portat una paraula que està relacionada amb un personatge molt conegut del món de l'animació, de color verd, que no té orelles, té 2 trompetes, d'acord?
5: Hòstia, que s'està parlant segur.
3: És un ésser una mica repugnant, que quan vol pescar, i això és així perquè es veu a la pel·lícula, quan vol pescar es fica a l'aigua i es tira pets per matar els peixos. Avui parlem de la paraula Shrekking.
2: Hey! Shrekking,
3: que ve del personatge, evidentment, Shrek, que és aquest ogre que ha protagonitzat doncs, una de les franquícies cinematogràfiques, jo crec que més exitoses i més conegudes del segle XX. La paraula Shrekking agafa aquest personatge lleig, aquest ogre de color verd, com a base per definir una actitud que consisteix, quan tu estàs buscant parella, a rebaixar els teus estàndards estètics a l'hora de buscar company o companya. És a dir, apostar sentimentalment per gent apercebuda com menys atractiva segons els estàndards que tots tenim, d'acord?
2: Però això es fa volgudament.
3: Sí, sí, voluntàriament.
2: De forma voluntària.
3: Voluntàriament. És un terme molt nou i, de fet, la generació Z l'està fent molt popular, tot i que Shrek no sigui precisament de la seva generació.
2: No ho és.
3: Però és molt curiós. Quina finalitat té donar aquest gir? És a dir, no es tracta d'anar a la contra per ser guai. No, no, és una estratègia com d'autoprotecció emocional. És a dir, molts joves ja estan cansats del ghosting, de les infidelitats, i el que volen són relacions menys competitives, més estables, més rutinàries, si vols, més previsibles.
2: I pensen, amb un lleig serà més fàcil,
3: sí,
2: o amb una lletja.
3: Exacte. Si tinc una relació amb algú que és menys desitjable, doncs això farà que la relació sigui doncs més estable, més sana, i que no tingui tants competidors o competidores.
2: És a dir, si fas un downgrade, encara que passis d'algú atractiu a algú atractiu, però sempre que sigui menys atractiu...
3: Exacte.
2: A ulls públics...
5: Menys atractiu, ja el que la gent considera exacte. Atractiu.
2: Clar, que cadascú considera el que considera, però així com el consens, no?
3: Exacte. Es diu que Shrekking també podria tenir l'origen en la saturació que té molta gent jove del format de cites online. És a dir, que és un format que potser ha cremat a molta gent perquè han estat relacions ràpides amb gent que potser no era desitjable i que no han sortit com voldrien, especialment persones que busquen alguna cosa més, no? Diuen que potser surt per aquí. El cert és que en aquests temps on hi ha paios que es foten cops de martell a la mandíbula per estar més guapos, on la misogínia i el look màxim estan a l'ordre del dia, clavicular, etc. Doncs es pot entendre una mica fins i tot aquesta tendència i aquesta actitud. També es pot veure des d'un punt de vista més pervers. És a dir, no és una relació sana. El que estàs fent tu, en teoria, és escollir algú que tu consideres inferior a tu, encara que siguin uns estàndards estètics.
2: Perquè si jo passo d'Òscar a Toni, estic fent shrecking...
3: Estàs fent shitting de merda.
2: De cagar-te. Gràcies a tots per aquest moment. Gràcies.
3: Exacte.
2: I si passo de Toni a Òscar?
3: De Toni a Òscar seria... Ostres... Clavaguet.
5: El que hauríeu de fer els dos ara mateix és que algú us entri un martell
2: i ens semblo de clavícula.
5: No? La cara. Abans que ho faci jo quan acabi la secció.
3: Escolta, de totes maneres, això del shaking tampoc et garanteix absolutament res. L'altre dia estava a un fòrum a internet i una noia es queixava, deia que vaig sortir amb un lleig i em va deixar les dues setmanes. Els lleixos també poden ser molt cabrons. És a dir, que no, ser lleig no et fa millor persona.
5: M'agrada molt que algú pensi que buscant algun lleig tens moltes més possibilitats de que la relació...
3: Serà bona persona, no?
2: Encara pot sortir pitjor.
5: Com si lletxos, no, la gent lletxa, com nosaltres mateixos podem dir, fossin bona gent. Mm-hmm. Els lletxos som el pitjor. Igual o pitjor.
2: Molt pitjor.
3: Escolta, jo estic esperant...
5: Perquè ens mirem al mirall i pensem, hòstia, què és aquesta merda de vida?
3: Jo estic esperant la següent fase del shrecking, que seria la fase inferior, que encara no existeix, que ja seria apostar per algú repugnant, maleducat, i aquí és on entraríem jo i el Toni, en aquesta categoria.
2: Shrecking és la primera paraula Garriguin. Del nostre diccionari. És Garriguin, sí. Quina paraula ens portes avui?
5: Jo porto una paraula molt maca, molt bonica, i que tu podries ser per nosaltres, pel Broc i per mi, si volguessis. Podria ser... aquesta figura a la nostra vida.
3: Ganes
5: el mom mam.
2: La mama ametlla?
5: La mama ametlla.
2: Jo... Toni, vols que sigui la teva mama ametlla?
5: De tota la vida és el que fa més il·lusió.
2: Què vol dir el món mam?
5: Espero dues coses en aquesta vida. El camp nou acabat i que siguis el meu almon dad.
3: Et dic una cosa, sort que ens queda una secció, perquè si ens quedessin 10 més, la cosa hauria acabat en una mena de manicomi psicodèlic.
2: Ah, que encara no ho so.
3: No, encara no. Estem a punt.
5: Expliquem una mica el terme. Almon mam.
2: Sí, no, sisplau.
5: Almon mam és un terme que combina almon, ametlla, en anglès,
2: amb mam, sí.
5: I mam, mare, no? Almon, mam.
2: Mare ametlla.
5: Fa referència a aquelles mares que davant la gana o els problemes emocionals dels fills et diuen pren-te unes ametlles.
2: Perdona?
5: Sí.
2: Però això quan passa?
5: I parla de la gent, no, que vol controlar la teva dieta, no? Mm. Això ve d'un...
2: Ai, que hi ha algunes almond mams a l'equip.
3: Sí, que sí? Tot arreu,
5: la gent,
3: eh?
5: La gent que sempre que tu et menges una palmera d'aquestes de xocolata grans... Digues diuen, algun... Francesc...
3: Digues algun nom.
5: Estan incòmodes. Aquestes persones... No sé noms.
3: Però... No, però ell sí. Coneix almond mams a redacció. Digues un nom. Un nom només, Francesc.
5: Un nom, va.
2: M.B.
3: Ja sé que... Ja ens ho podem... Deixa-ho aquí. Deixa-ho aquí. Ja sabem qui és.
5: De la Montserrat, estem parlant.
2: Ai, aquest plat...
5: És la persona que coordina la nostra secció. I ens ho va contínuament.
3: I per cert, la Montserrat ens va proposar la paraula shrecking, que consti, perquè vegis que s'implica les
2: acció.
5: L'ho d'au, mon mam, es vincula a un vídeo viral del 2013 a The Real Housewives of Beverly Hills, que era un reality,
2: programa, sí.
5: On Yolanda Hadid li deia a la seva filla Gigi Hadid, menja't un parell d'ametlles quan aquesta es trobava dèbil abans d'un esdeveniment important, no?
2: I amb això tot solucionat.
5: En aquells moments, que era 2022-2023, pues això es va convertir, això, sí, això era 2013, 10 anys més tard, això s'ha convertit en una espècie de paraula que s'utilitza molt a TikTok per parlar de patrons familiars relacionats amb la cultura de la dieta, la pressió estètica i els trastorns alimentaris.
2: O sigui, gent que et pressiona per aquests temes, almond mam, almond dad.
5: Sí, almond mam no és algú que...
2: No té per què ser la teva mare.
5: No, pot ser una figura que estigui al teu voltant i no implica necessàriament que vulgui que tu tinguis hàbits saludables.
2: Ja.
5: És una
2: control.
5: Actitud moral envers el menjar.
3: De control.
5: És aquestes persones que compten les calories, et diuen que aquest aliment és dolent, sí. Saps? Quan tu menges per plat diuen que això... Si estàs gaudint del menjar...
2: Malament.
5: Malament. Què? És d'aquesta gent que et mira per la finestra del restaurant... Tu estàs...
2: Però quin mira per tu pel restaurant?
5: I et fa amb el pols avall.
3: I t'ensenya el mòbil i posa oli de palma. Oli de palma. No mengis. Oli de palma.
5: La gent que entra...
3: Els justiciers gastronòmics.
5: La gent que entra pels passadissos dels supermercats aquests on et donen ultraprocessats i crida... Ultraprocessats! Ultraprocessats! I surt.
2: Però on viviu?
5: No, és un nivell de militància.
3: És autèntic radical.
5: És un nivell de militància extrema del almond mam. Bé.
2: S'ha perdut.
5: El Broc i jo sempre hem volgut ser almond mams.
3: Sí.
5: O tenir un almond mam, una de les dues coses. Llavors,
3: gràcies.
5: Volíem saber si tu te vindries... O bé, que et controléssim nosaltres.
3: No, ens faria il·lusió.
5: O controlar el que mengem.
3: Sí, controla'ns, sí. Controla'ns.
5: Cada nit t'enviem el nostre sopar i tu ens dius, bé, malament, calories... Si
3: I,
5: no...
3: sense, i sense filtres, eh? Pots,
2: jo, Francesc Garriga,
3: merda...
2: accepto amb molt d'honor el repte de ser el vostre Almom Daddy.
3: I et dic una cosa, fent això estàs fent un shrekking, perquè estàs acceptant a gent pràcticament inferior a tu.
2: Doncs ja
3: nosaltres dos.
2: I així vinculem...
5: No, perdona, tancat a la perfecció.
2: Ho lliguem tot. Aquesta secció comença bé i acaba
5: malament. Malament. Comença bé i acaba molt malament.
2: Toni, Òscar, la setmana que ve és l'última.
3: Ja, quines Òscar. Ganes.
5: Hauríem de fer, quelcom especial,
2: hem de pensar alguna cosa especial.
3: Ja ens inventarem alguna cosa.
5: Sí, però hauríem de pensar-ho ja perquè ell ho pugui anunciar, no? De cara al dilluns.
3: Ja, però ara mateix no pensarem. Ara hem de pensar-ho ara mateix en directe.
5: Ara no, demà, sí, demà, passat.
2: Demà, demà.
5: No,
2: dia de prèvia.
5: I per variar, pensa-ho tu.
3: Vale,
2: podem fer un push.
3: És que no ho sé, jo no penso gaire,
5: això...
3: Ara mateix ho estic intentant i no hi ha res, No trobo res.
5: Demà o demà passat et proposem alguna cosa. Que no sé què els dir. Estava pensant que poguessis donar 500 euros a la teva butxaca algú que vingui aquí. Fer un concurs i que paguis tu.
2: Sí.
3: Quina bona idea.
2: Anirà el caixer a treure els 30 de la Gelmà i en trauré 500 més pel concurs.
5: Tenim aquí un Almendro Origen.
3: 130 pagos, en total.
5: Te'n recordes d'això?
2: Sí.
5: D'aquell diari, el diari català, que té un traductor automàtic i va traduir el millor origen com Almendro Origen. Doncs tenim aquí un Almendro Origen. Podem intentar que patrocinin aquesta secció una vegada.
3: Mira, s'acaba de treure...
5: Una vegada.
2: Ara anem a fer una gestió.
3: Ara parlem amb Almendro.
5: Aquí el productor mirant-nos. Que el productor faci una trucada al Almendro Origen o que vagi a parlar amb un dels...
2: O amb Petardos TM.
5: Encara, no, encara... Hòstia, hòstia, petard... Hòstia,
2: ara venim.
5: Petardos estaria molt bé,
17: Ocasión Plus.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: Som 3CAT. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
22: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
2: Que maco.
23: I el com si fos ahir seria internacional.
22: Exacte.
23: No?
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Avui ens visita el Raül Gallego. Raül, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Estem d'estrena perquè la plataforma 3CAT acaba de penjar dos capítols més de la sèrie de documentals Punt de No Retorn, que dirigeixes. Són dos capítols dedicats a dos moviments oposats a nivell europeu. L'auge d'una banda de joves de dretes i extrema dreta i l'oposat, el de grups de joves antifeixistes. Això està creixent als dos costats per igual?
1: Pels dos costats per igual no, per això crec que era important fer aquest tema, però sí, havíem de començar la tercera temporada amb un tema potent i que crec que s'ha de posar sobre la taula, no?
0: Arribes a entendre tu perquè sobretot l'extrema dreta arriba en aquest punt ara que sembla que estigui com de moda i que sigui com una moda en la que és difícil no caure?
1: Es pot arribar més o menys a entendre. Això no vol dir que estigui d'acord, però sí, hi ha diverses raons, no? Hi ha des de les diferents raons personals de cada individu, alguns diuen per família, altres perquè els hi ha interessat, altres perquè és el que està de moda, altres perquè ara és un moment on molta gent, no només els joves, no? Estan desencantats de la democràcia, dels partits polítics, no? Hi ha diverses raons perquè aquests moviments amb aquestes ideologies han tornat, no? Ideologies que ens creiem que ja estaven oblidades, no? Del passat, que fantasmes del passat, o que fa 20 anys, 30, 40 anys eren una minoria i ara estan en auge, no? Estan pujant.
0: El capítol dedicat a l'ultradreta es diu Europa, joves i la marea d'extrema dreta.
2: Y yo no soy franquista ni muchísimo menos, ¿eh? Pero sí reconozco lo que hizo. Las viviendas, los pantanos, cómo se trabajaba y cómo se vivía la seguridad que había. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes.
0: No soy franquista, pero, ¿no? ¿Qué vol dir aquest pero?
1: És com el no soc racista, però, no? És el mateix.
0: Invalida l'argument anterior, el pero?
1: És el mateix, no? Hi ha gent que ho diu això per desconeixement. Hi ha gent perquè, en aquest cas, aquest noi és la seva família. Hi ha una tradició franquista, no? D'anys, no? Dels seus besavis, el seu avi... Però ens trobem en aquesta situació, no? Gent molt jove, i fins i tot els instituts, no? Hi ha un professor d'institut que apareix al programa, que parlen que, sobretot els nois, no? Ara s'ha posat de moda aquesta ideologia, no? I tot ve per les xarxes i el desconeixement.
0: Clar, fa 30 anys, defensar postulats franquistes feia vergonya a la gent. No trobaves testimonis. Tu has trobat testimonis que t'han defensat això.
1: Clar, és
0: i aquest... ara s'ha perdut la vergonya.
1: Clar, han sortit
0: vergonya
1: de l'armari.
0: No sé què, sí,
1: l'extrema dreta s'ha posat de moda, han sortit de l'armari. El que abans eren els quatre friquis franquistes, feixistes, el nazi, l'skinhead dels anys 80-90... Ara, doncs, hi ha una
0: gent, entre cometes, normal.
1: Sí, no, i això ho descriuen molt bé. Hi ha un dels protagonistes que explica, ostres, ha canviat, no? Tens l'extrema dreta, tens aquesta gent que ja no van de skinheads, no? S'han canviat, semblen joves normals, no? Però aquest també és el perill, no? Diu, ostres, un dels antifeixistes d'Alemanya diu, clar, és el llop, no?, que s'ha disfressat d'ovella, i és el que està passant i el que representen molts d'aquests partits que estan ara pujant, no? Com a primera intenció de vot, que ho veus a Anglaterra, Alemanya o França.
0: De fet, el documental, heu fet recerca a molts països, Catalunya, Bèlgica, França, Espanya, Alemanya, el Regne Unit. Hi ha patrons comuns en tots els moviments a tots els països?
1: Sí.
0: És el mateix a tot arreu?
1: És el mateix. Jo crec que les tàctiques de comunicació del discurs és sobretot bé, tu coneixes molt bé, d'Estats Units, és el mateix, no? Bé, a través del moviment MAGA, del trumpisme, no? Del Trump, ha arribat a Europa i és molt semblant, no? És aquesta... Doncs és mirar el passat...
0: O sigui, aquesta nostàlgia de fem Espanya, fem Alemanya, fem Bèlgica com era abans de bona, és el mateix.
1: És tot el discurs, és molt semblant. Fins i tot hi ha organitzacions que també apareixen en el programa, com el Patriots Network Europa, on tots aquests grups, partits polítics, organitzacions, s'ajunten i pacten, no? Ara la nova llei d'immigració, de control d'immigració que s'ha firmat a la Unió Europea, ve d'aquesta coordinació d'aquests grups, no? de conservadors i l'extrema dreta.
0: Però també hi ha un capítol amb els postulats que s'hi oposen, amb la reacció a Europa, joves i antifeixistes.
3: Igual que a aquells anys, als 80-90, avui en dia també podem trobar violència al carrer. La millor manera de fer-li front, jo crec que és organitzar-te en un col·lectiu.
4: I would agree that not all members or not all people who vote for like right parties are fascists, but I think that they are sympathizing with fascists.
5: Es el descontento social que tiene la gente, la extrema derecha, las clases altas, lo concentran, lo capitalizan y se dedican a hacer propaganda, a hacer posverdad.
0: Aquests grups també han crescut, no?, respecte a fa uns anys, però és un creixement que reacciona a l'ultradreta o que va pel seu costat sol?
1: Jo crec que ha estat una reacció, no? A veure, aquests...
0: És a dir, el món ha vist que hi ha un feixisme que torna i han dit hem de fer alguna cosa.
1: Aquests grups també sempre han estat, sempre han les... Com aquí a Catalunya i Espanya, no?, allò que es diu les dues Espanyes, no? Això sempre ha existit. Però sí que ha hagut un creixement, una reacció. Evidentment que el que és interessant d'aquest programa és que veus aquesta contradicció de que quan els carrers, no, això ho diuen els nois aquests antifeixistes, diuen, ostres, els carrers, quan hi ha manifestacions contra el racisme, contra l'extrema dreta, nosaltres som més. Però a les urnes, els que estan guanyant és l'extrema dreta i els conservadors, no? I en aquests dos programes ens ajuda a plantejar-nos, no, i a respondre per què això està passant, no?
0: També hi ha un punt d'autocrítica de l'esquerra. Què s'ha fet malament? Quin és el consens de què s'ha fet malament perquè permetre que això passi?
1: Bé, ells en el programa, tant els joves més d'extrema dreta com els que surten al programa d'Antifa coincideixen en que les esquerres s'han oblidat potser dels problemes reals de la població, no? L'Ergo Pro, un dels raperos que apareix en el programa d'Antifas a Europa, ell diu, hosti, les esquerres s'han tornat molt intel·lectuals, no? Ens hem allunyat dels problemes del dia a dia de la gent, no? Ens hem preocupat...
0: Com una elit, no?
1: Sí, ens hem preocupat més dels pronoms que de protegir a la gent que volem que se'ls ha de parlar amb els pronoms, no? Jo crec que ara les esquerres en general, tant de la més centre-esquerra a la més radical, estan en aquest moment de plantejar-se què hem fet malament, no? o què ha passat o què no hem fet bé i què s'hauria de fer per contrarrestar aquesta marea, aquesta moda del conservadorisme, de l'extrema dreta, del discurs reaccionari, que això ja a la primera temporada ja ho vam abarcar, vam fer dos programes on parlàvem de per què guanya Milei, no? que és molt semblant.
0: I el factor xarxes, no?, també és molt important per explicar tot això, on l'extrema dreta ha trobat aquí un camí per comunicar-se i per arribar als seus seguidors i futurs possibles seguidors.
1: Això ho explicava un dels nois que entrevisto de Núcleo Nacional, que és un grup d'extrema dreta neonazi, que és un dels nous grups que també està creixent bastant més a l'estat espanyol. Doncs ell deia, ostres, el que les esquerres i els mitjans no entenen és que aquest cordó sanitari que s'ha fet perquè no apareguéssim als mitjans, a nosaltres no ens ha afectat. Nosaltres a les xarxes hem trobat el nostre espai i em ensenyava, per això apareix en el programa, diu, mira, només en un dia, en unes hores, mira quanta gent ens està seguint, no? I aquest també ha sigut un error que s'ha comès des de les institucions, els mitjans, de que s'ha cregut que, ignorant, no?, que fent veure que no estan, seria una forma de combatre, quan tot el contrari, no?, se'ls ha deixat un espai, i a més que han sigut les xarxes socials que l'han dominat perfectament i és on han crescut molt ràpid, no?
0: Doncs aquests dos capítols, Punt de no retorn, que torna amb aquesta nova tongada d'episodis cap a una banda, cap a l'altra, per explicar aquest món que ens trobem a sobre. Raül, l'última vegada que t'havia vist anaves amb smoking.
1: Sí, sí,
0: que és
1: veritat.
0: Veure el dia que vas recollir l'Emmy.
1: Sí, sí, ara s'ha passat ràpid.
0: Han passat dies.
1: Sí, però Bé, bé, tu, bueno, tu, també, tu content, no?
0: No, jo content, però tu canviar un Emmy, ara que ja fa més d'un any, t'ha canviat molt la vida o no?
1: No, a veure, clar.
0: Si segueixes treballant el mateix...
1: Faig el mateix programa...
0: Més...
1: Evidentment que fa il·lusió i que és un reconeixement...
0: T'agafen el telèfon els entrevistats potser amb una mica més de credibilitat?
1: Sempre ajuda. A veure, ja m'havien nominat a l'Emmy feia 2 anys abans... Ja tinc...
0: Sí, però ja pots posar el segell de guanyador.
1: Sí, ja també...
0: Emmy tenia... nominated, bé. Nominated, Emmy winner. Home, ja, de nominated a winner...
1: Això me'n recordo que vaig enviar un mail als de l'organització dels Emmys i em van dir... Bueno, recorda que ja pots canviar de nominated a denominat a...
0: Ah, sí, t'ho van dir.
1: Sí, m'ho van dir. I sí que ajuda, però bueno, has de seguir treballant. I a més, en el moment com està els mitjans i la situació, que hi ha retallades...
0: Si no dona de menjar,
1: canvis,
0: eh? Un Emmy no dona de menjar més enllà.
1: Dona prestigi, et fan més cas, et responen els emails, però a cada any li donen a l'Emmy algú.
0: Clar,
1: no?
0: Sí,
1: i,
0: anem
1: però,
0: sumant.
1: Que està bé, però és com que puges una muntanya i però estàs a dalt i te n'adones... que hi ha moltes més muntanyes que s'han de tu baixar i pujar, no? I és com és una satisfacció personal, però ja està, la vida segueix, no?
0: Doncs a seguir fent alpinisme amb pel punt de no retorn. Raül, moltes gràcies per venir a la tarda.
1: Gràcies a tu.
6: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
7: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Això està passant en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio. Pots seguir, toca una mica més, no direm qui ets. No ha acabat de sortir. 9-3-2-0-7-4-7-4. El concurs sortirà xapó. 9-3-2-0-7-4-7-4. Tinc un xec regal de Condis per valor de 60 euros. Pots fer un cop musical com per tornar a la públic? Publicitat.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
14: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
15: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Pa, pa, pa, para, pa, pa, pam. Tenim un xec regal dels Estats... No, dels Estats Units, no. Un xec regal de Condis per valor de 60 euros. Dic als Estats Units perquè les rosques van dels Estats Units. Són rosques americanes, avui.
1: Estic molt content.
0: Estic gairebé emocionat. Ja m'ha dit la Marta del cor. Diu, ja t'agrada... Doncs mira, sí senyora, tenies raó. Tenim el Francesc, de Sitges. Francesc, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Ets el cotxe, veig, eh?
16: Sí.
0: Però vas a Sitges, vens de Sitges, passes per Sitges...
16: Vaig a Sitges.
0: I d'on vens?
16: De Girona.
0: De Girona? No em diguis que... No em diguis que treballes a Girona cada dia, no.
16: 3 dies a la setmana, sí.
0: Oh, Déu-n'hi-do, quin viatjat que et fas, eh?
16: Mira, us escolto.
0: Veus que bé? Doncs llarga vida a la teva feina, que així tenim un oient més. Doncs, Francesc, com vas dels Estats Units?
16: Fatal.
0: Fatal, molt bé.
16: Mirem.
0: Que, pot ser que tinguis la ràdio posada una mica, encara?
16: Us escolto, sí, t'escolto a tu.
0: Sí, però baixa la ràdio i em sentiràs només pel telèfon, perquè si no hi ha una mica de rebot. Ara em sents pel telèfon, eh? Sí, home, m'has de sentir, però ens estàs trucant. Això funciona així, jo parlo i tu em sents. Estàs preparat per la rosca?
16: Vinga.
0: Per quina lletra vols començar?
16: Per la A.
0: Doncs vinga, per la A. Preparats, l'arròs cap al francès de Sitges. Temps. Amb la A, nom del president que va abolir l'esclavitud.
16: Abraham.
0: Molt bé, Abraham.

0: La capital del cinema occidental.
1: Hollywood.
0: Correcte. Amb la I, nom del telèfon que Steve Jobs va presentar el 2007.
1: iPhone.
0: Correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en cert. Només has fallat l'FBI, tu. Molt bé.
1: Callant.
0: No pengis, Francesc, a veure com ho fa el teu contrincant. Que és el Jordi de Tàrrega. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com estàs, Jordi?
2: Pues aquí acalorat, que fa molta calor aquí a Tàrrega, eh?
0: Quina temperatura tenim? Quina temperatura tenim a Tàrrega?
2: Ara mateix tenim 40 graus.
0: No fotis.
2: Sí, sí, sí.
0: Però, i tens aire condicionat o què?
2: No, sí, avui m'he quedat a l'oficina perquè dic que avui no es pot sortir. Avui és un fort.
0: Avui hores extres per un tub per tenir aire condicionat, eh? Molt bé, tu.
2: Doncs sí.
0: Escolta, per quina lletra vols començar la teva rosca?
2: Bueno, jo ho tinc molt complicat i ho ha fet molt bé, eh?
0: Ho ha fet molt bé, és veritat, és veritat.
2: Doncs pues, amb la A, pues, pot ser amb la A també?
0: És amb la A, vinga, som-hi. Preparats amb la rosca pel Jordi de Tàrrega, amb la A, comencem. Amb la A, estat més gran dels Estats Units, separat de la resta pel Canadà.
2: Passo palabra.
0: Alaska. Amb la B, el gran aparador del teatre musical ubicat al cor de Nova York.
2: La B. Buah. A mi m'han sortit les complicades, eh?
0: Si no ho saps, passa.
2: Passa, passa.
0: Broadway. Amb la C, ciutat dels Estats Units que comparteix nom amb un famós musical.
2: Malament, paga paraula.
0: Chicago. Amb la D, cognom del magnat que va crear el ratolí més famós del món.
2: Paga paraula.
0: Disney. Amb la E, el rei del rock and roll.
2: Elvis Presley.
0: Correcte. Amb la F, xarxa social creada per Mark Zuckerberg.
2: Facebook.
0: Correcte. Amb la G, congost excavat pel riu Colorado, considerat una de les meravelles naturals del món. Amb la G.
2: Buah. No, passa paraula.
0: El Gran Canyón. Ai, que ens hem encallat aquí.
2: Sí, noi. Mira que les primeres que s'han contestat les havia totes, eh?
0: La calor t'ha matat, Jordi, la calor t'ha matat. Clar, és que en comparació amb Sitges a Tàrrega fa molta calor, és veritat. Doncs, Francesc, enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Els 60 euros del Condis per tu, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Butlletí.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Víctor de Aldama celebra que la seva condemna hagi quedat suspesa per haver confessat el pagament de comissions en el cas de les mascaretes. El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes. L'empresari ha reaccionat així.
5: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre la psicóloga, lo digo que espero que los demás, que con la, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
4: En canvi, el Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció. L'alt tribunal també ha castigat el seu exassessor, Koldo García, a 19 anys. Arran d'aquestes condemnes, el PP insisteix que Pedro Sánchez no pot continuar a la Moncloa. Més notícies amb la Maria Costa.
6: L'Ajuntament de Tarragona es planteja fer formació als joves per conscienciar-los del risc de saltar des de les roques al mar. El consistori demana corresponsabilitat a la ciutadania després de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
7: Bona tarda. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, planteja augmentar la prevenció i fer classes a les escoles per donar a conèixer els riscos reals del mar.
8: El que ens plantegem és establir algun tipus de reforç en la conscienciació i en la pedagogia dels riscos que té el mar a la gent jove de cara a la temporada de l'any que ve.
7: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: Dos nens de 2 i 4 anys han mort a la localitat francesa de Carpentras, al sud-est del país, després de quedar atrapats a l'interior d'un vehicle estacionat en plena onada de calor. Els serveis d'emergència els han intentat reanimar sense èxit. La fiscalia investiga les causes de la mort, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. La tragèdia coincideix amb un episodi de calor extrema que afecta França des de la setmana passada. Avui les temperatures han fregat els 43 graus i es podria convertir en el dia més calorós registrat al país.
6: Els joves nascuts el 2008 que hagin fet els 18 anys o que els facin aquest any ja

0: podran sol·licitar fins al 31 d'octubre el Bo Cultural Jove. El Ministeri de Cultura ofereix una ajuda de 400 euros per a productes i activitats culturals. Entre les novetats d'aquest any hi ha que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals.
1: El candidat de l'esquerra a Colòmbia, Iván Cepeda, reconeix el resultat provisional de l'escrutini que atorga la victòria de la segona volta a Belardo de la Espriella, el candidat de l'extrema dreta, per un estret marge, uns 250.000 vots. Cepeda ha anunciat, això sí, que no validaran el resultat fins que sigui definitiu i després que s'hagin resolt les més de 57.000 reclamacions que el seu equip de seguretat electoral ha interposat. Joan Biosca, bona tarda.
2: Bona tarda. Des de la coalició d'esquerres que lidera el candidat presidencial progressista Iván Cepeda reclamen al Consell Nacional Electoral Colombià un exhaustiu recompte de vots. Els resultats que es coneixien en aquestes darreres hores que donaven com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Espriella, afirma Cepeda, són provisionals i no són els oficials. Assegura Cepeda que cal esperar uns dies el recompte final de vots i ha demanat serenitat als seus partidaris i seguidors.
3: Va ser un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma, ya que si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia, se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad.
2: Des de la coalició d'esquerres que lidera el candidat presidencial progressista Iván Cepeda han presentat més de 50.000 reclamacions. La diferència de vots entre tots dos candidats és de poc més de 200.000 vots. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Bogotà.
1: Els esports, Toni Olert, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. Avui, tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. A les 8, al Palau Blaugrana, Barça-València, amb empat a 1 després dels dos primers enfrontaments. Podeu seguir el Barça-València, la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb la Carme Lloberes i l'Ernest Macià al capdavant. El Mundial Masculí de Futbol a les 7, l'Argentina de Messi s'enfronta a Àustria. A les 11 de la nit serà el torn de França, que s'enfrontarà a l'Iraq. El Barça d'handbol ha renovat Blas Jans fins al 30 de juny de l'any 2030. En motor, Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca. El Barça de Futbol Sala prepara ja l'enfrontament de demà a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la final de la Lliga. Recordem que un triomf suposaria el títol per als Blaugrana, mentre que l'Igualada visitarà també demà al Liceu en el cinquè definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina.
5: Fins aquí les notícies.
6: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
7: Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Molt fort el que diria ara, eh? Penúltim dilluns de temporada.
2: És molt fort, això.
1: Us en recordeu de fa un any?
3: Estàs sol avui, Ferran.
4: Jo, a mi em van dir que fins que no et saludin a la ràdio...
5: Era un test, això.
6: Per mi estaves interlocutant amb l'audiència. Estaves fent preguntes retòriques.
4: Cosa que no passa mai al Tot Costa. Que tot Déu ja parla quan li dona la gana. I en Costa sempre ho diu. Fins que no el saludi, teòricament no parles.
3: A mi m'agrada aquest punt de caos. Ho fa molt real.
1: Sí, clar, és la vida mateixa. Tu esperes que et saludi quan arribes a casa?
3: No.
1: Ja està. Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda, guapíssim.
1: Roger Candell, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Que bé sentir-te. Juliana Canet, bona tarda.
7: Bona tarda. Estic molt d'acord, ha passat molt ràpid el temps. Sembla mentida, sembla que fos ahir que vam quedar per primer cop per parlar de la tarda.
3: I alhora fa 4 anys,
7: mira, han passat tantes coses.
1: Vaig a buscar el calendari de fa un any, que ho tindria apuntat.
4: Que no estiguéssim reunits a algun despatx, més o menys.
1: Avui quin dia és?
3: 20. Tu ja havies tornat? Dels Estats Units?
1: No, jo era aquí fent reunions.
4: Clar, és que a mi em sona això.
1: Mira,
4: 22.
1: 18 de juny de 2025, primera tinc apuntat reunió. A la una, reunió que no surti. Location Catalunya Ràdio.
4: Ah, mira, me'n recordo.
3: Encara no estava tot acordat, en aquell moment.
1: No,
3: aquell dia vaig anar
1: amb l'entrenador i després vaig xupar amb dos amics, amb dos amics.
8: 22, eh? Ja sé si me la vaig apuntar.
3: Vos que et preguntem, quins dos amics?
1: Amb el Roger Busà i l'Albert Nadal.
3: Vale. Molt rebé.
1: No feia falta, tampoc. Doncs mira, el 18 de juny vam fer la primera reunió.
8: 18 de juny...
7: Aquesta tarda de Catalunya Ràdio s'ha sentit com el Motomami Tour per la Rosalia, Francesc. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar.
1: Doncs és tal qual.
7: És tal qual la tarda de Catalunya Ràdio el que ha fet. Ho ha despentinat tot.
1: Absolutament.
7: No queda res de veus. Res com ho coneixíem fa un any, Francesc.
3: Creus que és culpa de la tarda que aquests dos ho hagin deixat? Aquests dos que de seguida ampliarem el programa?
7: Absolutament segur, Marta, compte-hi.
3: Que podria ser.
1: Hem causat un divorci?
7: Tot és culpa nostra, sempre, en general.
4: I els que vindran.
7: Sí,
1: Serà un estiu calent? Vaja, sí, ja ho parlareu.
7: Sempre és un estiu calent, ja saps que
4: ja ha començat així.
7: I serà una tardor calenta i serà un hivern calent.
3: Ha estat una primavera calentíssima.
7: Calentíssima també. En tots els sentits, a més.
4: I habitualment anava a dir que fem uns vaticinis sempre quan acabem la temporada de tot el que passarà en els propers mesos i que l'encertem bastant,
7: sí.
4: Malauradament.
7: Mm-hmm. Tenim aquí una intuïció, uns pàlpits... El nostre estómac no enganya, nen.
1: Pablo Alborán, l'haureu posat a la vostra llista?
7: No, perquè és algú en qui no penso absolutament mai.
1: Per què?
7: No sé, no hi penso. Bueno,
3: però en Garriga sí.
7: I t'agrada perquè el trobes guapo, però jo no hi penso.
1: No, i perquè m'agrada la seva música, també.
3: I potser t'agradava el seu nòvio?
7: Digue'm tres cançons de Pablo Alborán. Ara, o sigui, ara mateix. I no s'hi val solament ningú.
4: I aquesta
7: és Saturno.
3: I versió catalana, perquè la va fer per la Marató.
1: Canta molt bé en català.
7: Amb Jordi Cubino, que insisteixo, que algú l'avisi perquè li han hackejat l'Instagram. És que ja fa molts anys aquest hackeig i tothom segueix fingint que no passa res. Fa molts anys, i de fet ha millorat, perquè fa uns anys era encara més bèstia.
1: O sigui,
7: que ahir ho vaig estar recuperant.
1: És un
3: ahir va
1: penjar
3: un boomerang, crec.
4: I va anunciar que és un boomerang, la setmana que ve serà l'era dels sot.
3: Anys ja, dels boomerangs.
4: A l'era del sot el dissabte que ve, vull dir que...
1: A l'era del sot.
4: Sí, que és una discoteca de Vic.
7: És la teva discoteca.
1: M'agrada molt aquest nom, eh?
4: L'era del sot. I actuarà, farà de David Lyne, que és el seu alter ego de quan ell era
1: jove,
4: doncs fa un bolo
7: cantant
4: les seves cançons. Ell no deixarà mai de ser.
1: No, David evidentment Lyne. Que no, ell ho serà sempre, però em sap que ja era com una etapa que no recuperava. Molt bé, doncs amb aquest ambient de dilluns arribem avui a les 6.
7: I sobretot que algú avisi Jordi Cubino, ho dic molt seriosament, sisplau.
1: Però això és aquesta foto que m'estàs ensenyant representa que és d'ara?
4: És que
7: són fotografies actuals del seu Instagram que repeteixo.
4: Se li posa un filtre sol, perquè jo no crec que ell ho faci expressament.
1: Un filtre que es diu IA.
3: El seu iPhone va així directament, no?
4: Que no saps si és en Ken o és en...
1: A veure, un moment, que estic veient.
4: Entreu al... Com és l'usuari?
7: @JordiCubino, jo us recomano que entreu. Mira, una fotografia, just estic veient en Pablo Alborán.
1: Pensava que anaves a dir @policia.
7: El del costat se suposa que és Jordi Cubino, però jo fa temps que aviso. És un alter ego.
1: Li han robat.
7: És un alter ego, és un hacker turc.
4: Se li ha activat el filtre automàtic.
7: Que algú entri i pugui resoldre-ho, perquè a mi em fa patir que...
1: Paquita Salas.
3: Els ulls blaus són reals o són lentilles?
4: No, són lentilles. Però les porta sempre, jo suposo que a casa se les treu, o almenys per dormir, perquè les porta moltes hores. Sempre el veus amb uns blaus.
7: És un dels meus temes obsessió,
4: sí,
7: eh?
4: Sí, sí.
7: Jo penso en això molt més sovint del que m'agradaria.
1: Però jo ho puc entendre, que pensis en això. Puc entendre.
7: Bueno, és que un cop ho veus no pares de veure-ho.
1: Una pausa i ens recuperem.
9: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
14: No, no, en falta una.
13: Ah, clar, la del tot costa.
14: Doncs som-hi, convocatòria.
15: Ahora bien lo bonito, atacantes.
14: Marc Crosas.
13: Natàlia Arroyo.
14: Gemmarí Dongu.
13: Bruna Vilamala.
14: Damià Abella. Ion Vaquero.
13: Ilia Sánchez.
16: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el mundial
13: al tot costa.
15: Momento, seguimos.
16: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el mundial.
17: Busca el triple. Triple.
18: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
19: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
18: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
19: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
18: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
20: A Catalunya Ràdio.
21: Postdates. No tenir res, però pensar com Déu. Infondre aurores brunes als teus peus. De Reflexió de la llum, de Susana Rafart.
20: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
22: Comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
23: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Vinga, un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
7: Boníssima tarda, Roger Carandell.
4: I Marta Montaner, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
4: Bé, espero que estigueu bé, que estigui tot en ordre i...
7: Mm,
4: i ànims en aquesta recta final de,
7: sí,
4: de temporada.
7: Sí, els necessitem, sí. La veritat és que sí. T'has tacat, Roger?
4: Sí, m'he tacat i la Juliana s'ha tacat també al mateix lloc que jo. L'únic que veig que t'has canviat de roba.
7: M'he canviat de roba, sí.
4: Perquè hem begut un gazpacho en un pot de plàstic petitó i llavors per un tema de disseny bevíem amb el tap obert i anava degotant el tap a mesura que anàvem bevent i no ho vèiem. I llavors porto una llàntia.
7: Vols fer una queixa a la Matller?
4: No, no, perquè és culpa meva que hauria d'aprendre...
7: No sé, sí, ha estat horror nostre.
4: A veure i anar net pels llocs. A veure, dijous...
7: Anem molt passats, eh?
4: No, sí.
7: Vull dir que avui no ens distraurem en cap tema,
4: ni amb
7: Joana del Maresme, ni de res.
24: Per nosaltres, no entretenir-nos.
4: Per WhatsApp i vaig a parar el mòbil, no ho faig
7: mira,
4: mai.
7: Molt bé, para'l.
4: Jo vull estar per lo que hem d'estar.
7: Saps què pot ser? Que això de vegades en Roger ho fa.
24: Està present, eh?
7: No, i el truques i de sobte no t'agafa el telèfon, i dius, no sé. I poder estar 12 hores que no te l'agafa, ni al vespre, l'endemà al matí, i és que ell ha decidit tancar el telèfon i passar de tot.
24: Molt bé, Roger.
4: Faig desconnexions. I llavors la gent, què t'ha passat? Dic, ah, no, he fet un dia sense mòbil.
7: Empatitzo zero.
4: I llavors...
24: Home, ja tu ho has fet algun cop, eh?
7: Jo ho he fet algun cop, però és com a mesura extrema. Vull dir, no és una cosa que faci extremadament sovint, rotllo, un cop al mes. Jo, en general, responc al minut.
4: Molt bé, doncs ja està. Cadascú que faci com bonament pugui.
7: Cadascú com és, eh? Tants caps, tants barrets.
4: Ara ho has dit. El que deia dijous, la Marta va ser a Madrid, a la festa del Corte Inglés, i ens va regalar un moment històric per emmarcar.
25: Maria! Maria! Oh, no, per a Catalunya!
4: No.
25: Maria, hola, què tal?
0: hemos probado tu bebida. Creo recordar que he visto un vídeo aprendiendo catalán con vosotros. Y como me encanta el acento italiano, intento entenderlo todo. Creo recordar o entender que no os gustó mucho.
24: ¿Sabes qué pasa?
0: Es normal, ¿eh? O sea, que...
24: La he probado luego. ¿Fría?
0: ¿A qué cambia?
24: Cambia un montón.
0: Encima, el primer sorbo es diferente a de repente tomártelo en un vasito con hielo.
4: La Marta, tan falsa com professional alhora, perquè és un document que jo crec que hem de guardar per la posteritat.
24: Com si m'hagués empassat no sé quants litres d'heli amb una veu completament diferent.
7: És un vídeo molt impactant, Marta, i jo vull que el posem al programa mínim un cop a la setmana.
4: I ho farem.
7: Per a Catalunya!
4: I ho farem. Ho farem, com una obra d'art.
7: Però demanant, Marta, com si de veritat estiguessis en els teus últims segons de vida.
24: Molt bé, donant-ho tot.
4: Jo no sabia
24: que existia aquesta Marta, però sí. I l'hem d'abraçar també, perquè es veu que és real.
7: No. Últimament estem abraçant moltes Martes, moltes Julianes, molts Rogers, ens estem redescobrint, perquè la vida ens està atropellant per moments. La vida és un camió d'escombraries d'aquests gegants que et trobes a la una de la matinada, quan ja estàs fart de tot i vols arribar a casa teva. I vas amb el cotxe.
24: Amb un carrer d'un sol carril.
7: Exacte. Oh. Et trigues 30 minuts en comptes del minut i mig que trigaries de normal, perquè ja no passa, és un servei públic i està ja que passi. Però clar, és una putada, i a Cardedeu... com que hi ha la merda de la recollida selectiva fastigosa, que venen ganes de tirar...
24: Aquest tema no sortiria ja, però cada vegada de temporada...
4: No, aquí hi ha un tema que jo puc empatitzar una mica amb tu, si vols et dic com ho fan a GURB, i ara ja entrarem en matèria.
7: És que hem de parar a cada portal, ara!
4: A GURB també.
24: Hem dit que no ens han...
7: No, Marta, aquest tema és allaria amb res, eh? L'actualitat va per davant de tot, i aquest tema va per... És que ho ha de... És que és igual, anul·lem el programa.
4: Perdó, és que puc parlar del tema, perquè un dia la vaig portar a Cardedeu i vam estar 20 minuts darrere d'un camió. Jo defenso molt el porta a porta, però et diré una cosa, a GURB es fa a les 2 de la matinada. Llavors no hi ha trànsit i no t'has d'esperar mai darrere.
7: A mi que m'expliques, és culpa dels convergents, com sempre tot. No, què vols que faci? És una puta merda.
4: Que et dic una alternativa per no estar allà al darrere tot el dia.
7: L'alternativa és agafar les escombraries, pujar-les al cotxe i tirar-les a Barna. Aquesta és l'alternativa que ens obliguen a fer.
4: Però bueno.
7: Il·legal una merda. El que hauria de ser il·legal és el que fan ells.
4: Jo et dic el que és.
7: Que arribes a casa i sembla que visquis en una deixalleria, perquè jo visc en un bloc molt gros, tothom ha deixat la seva merda allà baix. És fastigós. I cada dia això, eh? Perquè cada dia hi ha una cosa que has de tirar. És una desconfiança, Roger, amb la població. Que indica moltes coses del punt.
4: Per mi, al revés. Vol dir que la gent és prou responsable com per poder triar, poder reciclar, i ho deixen davant de la porta i s'ho emporten, això sí, a la nit.
7: Una hora. Això és com els pares quan et donen una hora per tornar a casa. Això és que no confien en tu. El pare que confia, el pare que sap que el seu nen és prou gran i prou responsable, no li posa una hora. I, per tant, tu tens els contenidors i es confia que tu, com a bon ciutadà, aniràs i reciclaràs i tiraràs la brossa quan vulguis, però reciclant. Ja està. No et parlem més d'aquest tema perquè
4: estic perquè a punt de parlar de la Renfe. No, perquè a la Marta no li interessa, ¿vale? Perquè, a més a més, tu no tens recollida selectiva.
7: Bueno,
4: ni a la
7: ciutat
4: de
7: Barcelona. No, és que monta-ho a Barna.
4: I amb què passa? Es pot fer a Barcelona.
7: I amb què passa? Monta-ho a Barna, vale.
4: Bé,
7: doncs, com sempre, és discriminació.
24: Però algú...
4: No tinc prou informació d'aquest tema.
24: Hi deu haver algú content amb aquest sistema, també.
7: El Sergi, el regidor de Girona, m'entens?
4: Es deu reciclar... Ah, no, clar, recicla millor. Jo un dia ho vaig fer malament i em van posar un avís.
24: Clar. Això és que ho estaven fent fatal com a ciutadà.
4: Em van dir, has tirat coses
7: que
4: no són orgàniques a l'orgànic. És per reciclar millor.
7: Jo vaig deixar-me el cub de la meva escombreria, més amb el meu nom ben gros, perquè jo el primer dia ja vaig voler-ho marcar tot, que ningú es confongués i m'emprengués el meu. El primer cop que vaig ser a les escombraries en aquest meravellós sistema, evidentment ja me'n vaig oblidar i vaig deixar el cub a la porteria.
24: El cubell, potser?
7: El cubell a la porteria. 2 mesos. Cada vegada que jo arribava a casa pensava, qui és el porc que no ha recollit el seu cub? El seu cubell.
4: Però quin cub era? Quin cubell era?
7: Era jo, el cubell ben gros de rebuig, que és gegant, que és gros. A més, és que són gegants, és que en aquests pisos on vivim no hi caben.
4: I què vas fer 2 mesos sense pot del rebuig?
7: Ja et dic, l'únic que faig, perquè jo no faig aquesta recollida, ja t'ho dic, bueno, ara. Que em vingui a buscar la policia, que em vingui a buscar. No. Que saben on visc.
24: Que me lleven pressa, com diuen.
4: No, ficaran una multa si ho fas malament.
7: Que me la posin,
4: Bueno, doncs paga-la.
7: Sí,
4: què vols
7: la pagarà si puta mare.
24: No va així, eh?
4: La pagaràs tu, vull dir.
24: Viure en societat no va així.
4: Et ficaran un dia al cep al cotxe.
7: A mi perdona, viure en societat és que quan es s'imposen normes com aquestes, absurdes, que demostren que no s'està confiant en la ciutadania, tu com a ciutadà,
4: mira si confien,
7: has de cagar-te en tot.
4: Mira si confien en tu, que ets tu la que els decepciones deixant el cub durant 2 mesos.
7: Si això del cub a mi em va saber greu.
24: Bueno, hauràs de pagar.
7: Em va haver de cridar l'atenció a una veïna i em va sorprendre molt i molt quan em vaig adonar que era el meu i realment em va saber greu. Sí, sí.
4: Si algú...
24: Bastant li perdona, però ressaca de porca.
7: Absolutament, perquè a més jo havia estat... Però no, sobretot de Guilla, Marta, perquè em vaig sentir malament de cada dia haver estat criticant una veïna o un veí hipotètic que s'havia deixat el cubell quan aquesta persona era jo des de feia un mes i mig.
24: Molt bé.
4: Molt bé. Doncs si hi ha qualsevol cosa més de la recollida selectiva, ens ho feu saber. Jo estava recuperant aquest fragment de la Marta perquè hem rebut molts missatges de molts oients que estan celebrant i aplaudint aquesta nova Marta, i et volia llegir algun dels comentaris com aquest. Hola, Marta. Escric per dir-te que em sembles una detectiva del cor perfecta i el report de divendres és ideal. Supernatural, bona actitud, un 10 de 10, no es pot ser millor. Petons a tots.
24: Bueno, gràcies pels ànims. Tothom obviant que vaig fer aquesta veu de súplica.
7: Però, Marta, això et converteix en una gran reportera, també. Tu no tens vergonya de treure les armes que calguin.
24: Que després estava mirant el tall amb la Melissa Pinto, que li dic, Melissa, cariño!
7: Sí, sí.
4: Molt bé. I la tens allà menjant de la teva mà al cap de 2 minuts.
7: Marta, és normal que ella es pensés que éreu amigues de col·le.
24: Crec que és adquirit de veure gent d'Europa Press fent les preguntes.
4: Bueno, t'has anat empapant de tot aquest talent.
7: Són molts anys, Marta, i el periodisme es du dins.
4: Aquest moment de pura fantasia que hem viscut de la Marta parlant amb la Maria Pombo, el van penjar a Instagram en format de reel, i aquest cap de setmana ha estat comentat ni més ni menys que per la pròpia Maria Pombo. Aquest dissabte ella va comentar 3 cares rient i un cor, i la Marta va ser la primera persona que el va veure i ens va avisar de seguida pel grup de WhatsApp notificant-nos aquest missatge que per mi us converteix, rotllo, amb millors amigues, i que vol dir que li vas caure increïblement bé.
24: Em convidarà a Casa Vaca aquest estiu, a Cantàbria. Bueno.
7: Fa bastanta pinta, Marta, reserva't les dates.
24: Sí, jo també. Portaré la Nina, els ensenyem a tots i ja està.
7: La Nina, pobreta, que anant bé serà el primer cop que sent castellà, havent d'interactuar amb tots de nens
24: no,
7: de Madrid.
24: No, sap les cançons de l'Aitana. Un primer contacte amb el
4: bueno,
24: castellà ja està tenint.
7: I a part, escoltant l'Aitana aprendrà les paraules claus i bàsiques.
24: Sí, no, superestrella, fac, vamonos ja d'aquí.
4: Perfecte, ja pot anar tirant amb això. Bé, això és només una de les moltes coses que han passat aquest cap de setmana. Un cap de setmana que divendres al vespre, i només un parell d'hores després d'acabar aquest programa, ens va deixar una estampa. L'Alexis, el polèmic concursant de la Gran Cita, i la Juliana sopant junts al Massorrer. De fet, des del WhatsApp del programa ens exigeixen algunes explicacions i ens diuen bueno.
24: És que clar, i en majúscules,
4: eh? Exacte. Suposo que la Juliana ens explicarà perquè en Xavi Furriol divendres va penjar una foto seva fent-li ulls a l'Alexis. I ens adjunta una foto on efectivament es veuen la Juliana i l'Alexis junts a Massorrer. Jo, sent justos, us haig de dir que era un sopar que havia organitzat la gent del Bar Bocata, que hi havia molta altra gent, entre ells en Marc Andreu, la Juliana i jo, que vam ser convidats. També hi havia l'Abram Urriols, de TV3, la Georgina Arnau, la Gena, també treballadora de TV3.
7: Un personatge per nosaltres ara capdàlia, principal.
4: La Berta Roca o la Martina Hunter, que és la noia que últimament se l'ha relacionat amb en Ferran Torres, i que pel que ens van dir ara ja s'han distanciat i ella està jugant al Mundial. Doncs bé, us heu d'imaginar una taula llarguíssima, amb tothom ja assegut, per començar a sopar, i de sobte arriben ells, talment com dues estrelles, en Xavi Furriol i l'Alexis. I com que estaven tots els llocs ocupats, no els va quedar més remei que seure's molt a prop nostre, Juli.
7: En Xavi Furriol gastava un pantaló tan ample que en qualsevol moment podia llançar-se i volar.
24: Ell no és gaire de pantalons amples.
7: I de tir molt alt, Marta. És que hi ha una mena d'efecte Mandela, com el senyor del Monopoli que sembla que va amb binocle, i no? Xavi Furriol, tu diries que va amb pitillo, d'aquest que sembla cosit
24: sí,
7: a la pell,
24: sí.
7: envasat al buit.
24: Tal qual.
4: Anava ben Marta, ample.
7: Amplíssim, però que havia el justés ningú al seu costat, i de veritat, un tir...
4: Per sobre malic. Per
24: com,
4: sobre
24: com
4: malic.
24: De pescador.
7: De veritat.
24: Ah?
7: De veritat.
4: Però deu ser l'última moda, deu ser.
7: A mi em va dir que ell sempre va així.
24: Ah, doncs, ho teníem mal entès.
7: I jo, exacte, li vaig dir, doncs, disculpa.
4: No, endavant,
7: Mandela.
24: Escolta'm.
7: Ja està.
24: I això que tampoc l'hem vist tants cops, però
7: no.
24: Escolta'm.
7: Re, quan vam veure que arribaven, a mi em va fer il·lusió, no mentiré, i de fet vaig aixecar-me amb ganes, activa, i em vaig abraonar els seus braços. Home, quina il·lusió, tal, en Roger igual, eh?
4: Perquè no sabíem si estarien molestos perquè feia pocs dies havíem comentat al podcast
7: Territori,
4: que en Xavi,
7: Xavi!
4: L'entrevistava i sobretot vosaltres dues havíeu estat dures amb el contingut.
24: I segur que estaven encantats.
7: És que, Marta, a mi no
24: que sí.
7: Mira,
24: sí, veus?
7: Nosaltres haguéssim dit el que vam dir d'aquests nois sobre un concurs en d'Eufòria, i aquest concurs en d'Eufòria, a banda d'haver publicat 77 Instastories plorant, ens hagués girat la cara. Però aquí tothom és conscient del seu paper.
24: Sí,
7: quins són personatges televisius?
24: Deixa'm dir que el format és molt diferent. Sí. Malgrat ser dos formats televisius, un és sobre música i l'altre és sobre les vides privades.
4: I aquells dos els agrada jugar.
7: Perdona, et compro que són formats diferents, però si tu et presentes a Eufòria també saps que estàs jugant.
24: Has de pagar el preu d'estar exposat.
7: Però és veritat que tu aquí, o sigui, a mi em va agradar perquè es notava molt que tothom sabia quin paper havia de fer, quin era el seu rol a la vida, diguéssim, i era capaç de deixar-lo en stand-by per mantenir una conversa com persones normals. I, per tant, que la rancúnia que pogués haver-hi per alguna cosa que s'ha dit en aquest nostre programa, o inclús alguna cosa que ells hagin dit que a nosaltres ens hagi pogut molestar, no per injúries a nosaltres, sinó per ideologia, el que sigui, deixar-ho de banda i xerrar i riure una estona i, sobretot, intentar treure informació. Ja us explico que l'Alexis tan bon punt va arribar, li va tocar seure al costat de la Georgina Arnau, la Gena, aquesta nova perfecta que hem de tenir tan i tan situada, que treballa amb la Melero, el Tot es mou, i ell ja ho va provar. Ell ja va intentar, ja va tirar canya. Ja va anar amb la xarxa directa.
4: Va marxar amb una orella menys cap a casa, la Gena, perquè li va devorar l'orella esquerra.
7: Sí, i amb lo lent que parla, clar, també hipoteques una bona estona quan parles amb l'Alexis, perquè, clar, la conversa ràpid no va. Jo vaig parlar molta estona amb ell, em va preguntar molts detalls de la meva vida personal i professional, de la qual no sabia res. Ell no sabia res de ningú, no sap res, que em sembla perfecte.
4: I pregunta molt.
7: Li pregunta molt. Va explicar moltes coses, massa fins i tot, perquè també les podríem explicar si ho volguéssim, molts detalls del seu pas per la Gran Cita, de com el van contactar, efectivament, per tant, és d'aquestes persones que va fer el càsting perquè el van escriure, de les seves trobades amb la Gwen, que, per cert, la versió d'ell contrasta radicalment amb la versió que tenim d'ella, que també ens en va explicar una. Em va parlar dels seus negocis, que es veu que van tan i tan bé.
4: A mi em va dir que ara vol obrir un local que creu que pot funcionar molt a Barcelona, que és un local de pastrami.
24: Ah, mira.
7: I jo me'n vaig adonar que havia anat a un restaurant seu aquella mateixa setmana, aquí a Barcelona, molt a la vora del mar, un restaurant que es diu, t'ho diré demà...
24: Però és el de Joc de Cartes?
7: Quadro.
24: Sí, no és el de Joc de Cartes.
7: És que no ho sé perquè jo no he vist aquest episodi de Joc de Cartes. Busca Quadro, a veure si era aquest.
24: Com, és una cosa així. Zona Sant Martí, així.
7: Llunyíssim d'on nosaltres treballem, sí. Jo li vaig dir que com és que no fotia una tònica on tocava. Em va dir que tampoc ho feia amb el francès, que era una cosa seva. Jo vaig dir que m'encantava i que seguís amb aquesta marca personal. Em va dir també que Perpinyà són més catalans que nosaltres i fins i tot em va ensenyar algunes fotografies que així ho provaven. I després, evidentment, jo no me'n vaig poder estar i vaig posar sobre la taula un carpesà molt important amb un títol clar. gigolosbarcelona.com.
24: Quadro Barcelona, perdó, sí.
7: Doncs hi vaig anar a un restaurant de menú, devien ser menys, entre 15 i 16 euros, i no estava mal. Típic gazpacho, tal, una mica d'humus, aquesta cosa. La seva feina de gigoló. He de dir que ell, molt transparent a l'hora de parlar-ne, sense cap mena de tabú, molt coherent amb tot el que ja hem anat sentint per part seva sobre aquesta qüestió a moltes entrevistes, entre les quals la que li ha fet aquest cap de setmana al suplement, en Roger Escapa, que clar, van tornar a parlar del tema i l'Alexis les va dir molt i molt grosses, començant per presumir d'haver estat amb dones tan i tan importants.
2: Clar, jo m'he pogut juntar amb gent que mai m'hauria pogut arribar-me a juntar. O sigui, he estat amb noms que tothom coneix. O sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
3: Dones públiques.
2: Dones públiques.
3: Que han contractat els teus serveis.
2: I tant. Més que una.
7: Més que una.
24: M'està començant a passar amb ell que no me'l crec.
7: No, és un fantasma professional.
24: Clar, és que...
7: De lo que t'explica, Marta, tres quarts.
24: Exacte.
7: Jo divendres vaig apretar una mica també perquè m'expliqués i em confessés algun nom, però el tio no es va deixar fer. No va voler entrar aquí.
4: Que en aquest cas ho fa molt bé perquè sí. Ha de garantir la...
7: O més que res que
4: l'anonimat sap... de les seves clientes, si és que n'ha tingut.
7: No, sap que poder, depèn de quina fantasmada, nosaltres no ens la colarà. I en Roger Escapa, però, que no en passa ni una, durant la conversa que van tenir al suplement, es va posar ferm amb ell, apretant una mica la torca.
3: Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En Exacte. Comptes d'apuntar-te a gigolos.com, o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
2: Exacte.
3: Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
2: Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú per algo que faria gratuïtament em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
24: Uau, uau. Mira, almenys ara ja va de cara, perquè a territori Xavi intentava esquivar una mica les bales i jugava amb aquest, potser aquest condicional, i ara aquí ell ja, ja està, és un gigolo professional, està confirmadíssim, no té cap tabú en defensar-ho. Però és que, a més de gigolo, l'Alexis també és un professional de la seducció. Mm. I com a tal, el divendres, tot sopant, ens va confirmar que s'ha convertit en un professional de la televisió. Un moviment que era fàcil de pronosticar, tenint en compte que ja havia sortit ell a joc de cartes, i perquè se'l veu que celebra la càmera més que un nen amb sabates noves. Ell estava content com un gínjol el divendres, explicant-lo que l'havien contactat per un reality d'amor a Telecinco, del qual ell no coneixia res, perquè realment és que ell no sap qui és ningú d'Espanya, no té cap fotografia, no. Ell li van dir Mediaset i era el primer cop que sentia aquesta paraula.
4: De fet, després em va preguntar quantes teles hi ha a Espanya i quantes a Catalunya.
24: Quin números, ell.
4: I quantes n'hi ha de públiques, em va dir a Catalunya.
24: Li veies el signe dels euros als ulls, no?
4: Bueno, ja dic, està buscant llista de teles per poder fer tota la ruta, suposo.
24: Digue-li que ja no es fan tants calés com abans.
4: Correcte.
24: Ell, sense saber qui era el senyor Telecinco, no va dubtar en acceptar i a participar en aquest programa. És un programa que ja està gravat i que justament, mira com és la vida de capriciosa, ha començat a emetre's avui mateix, fa poques hores.
4: Sí.
24: Amor o lo que surja. Ui. Presentat per Carlos Lozano.
1: Cita a cita. Beso a beso. Consejo a consejo. Incluso baile a baile. Prepárate para encontrar el amor o lo que surja. Muy pronto estreno en Telecinco.
24: Et diré que aquest moviment em xoca una mica, perquè jo pensava que quan algú concursava en un format d'una tele, tenien com aquesta cosa d'exclusivitat de no poder participar en d'altres formats d'altres canals.
5: Trescat, això no ho pot pagar.
24: Ja.
4: No, jo crec que a vegades va...
24: Televisió espanyola a vegades passa, no sé.
4: O depèn de l'àmbit, perquè si un és àmbit català i l'altre és àmbit estatal, potser sí que els deixen participar en els dos.
24: No sé, però ara sí que no acaba d'haver-hi molt de marge, vull dir, o l'Alexis té molta, molta set d'amor, i ell realment busca la dona de la seva vida, però té molta set de càmera.
5: Perdona'm, exacte, perquè aquí les companyes que conegui no el pagaran.
24: Ah, no,
4: no, però aquí el deuen pagar, el format el deu pagar, no, el programa?
24: Sí, sí, no cobra 300 euros l'hora, com cobra quan és gigolo.
4: Ah, no, home, clar, molt
24: menys
4: aquí. I a la
24: gran cita no cobraven gaire, no?
5: Per però... cert, l'Alexis em va confirmar, per no dir que crec que no cobraven.
24: Doncs imagina't, llavors què passa? Que bueno, intercanviava una càmera i un focus per 300 euros?
4: Ho deu veure com una inversió, fer-se famós, que això li reportarà, doncs,
24: que li
4: beneficis.
24: Li agrada molt que li facin cas.
5: És difícil llegir-ho tot, intentar viure amb els seus ulls, eh? O sigui, no, és que no me'n surto.
24: No, és molt complicat d'entendre cada moviment que fa. I al mateix temps... molt evident.
5: Molt evident.
24: Vull dir que tampoc sorprèn. De fet, ens va explicar que el Xavi Furriol també li havien proposat de fer aquest programa i ell havia dit que no, perquè suposo que ara està centrat en el seu projecte Territori Xavi i no vol distreure's. Però sí, mentrestant l'Alexis, és veritat que no crec que seguim en absolut aquest programa, tot i que moltes lloves ja ens heu avisat de dir Alexis està ara mateix a Telecinco, que m'ha sorprès que moltes teniu la tele encesa.
4: Sí.
24: Però sí, jo ja veig que ell es proposa tenir una llarga carrera com a personatge i anar recorrent platós de televisió, i ho aconseguirà.
4: I de fet hi ha molta gent pendent de tot el que fan els de la Gran Cita i també l'Alexis, perquè al 677-27-1058 ens han escrit dues oients que precisament divendres eren a Massorrer i llavors dissabte se'l van trobar a l'Alexis a la platja de Setuna de Begur i ens deien: hola Marta, només faltaves tu ahir al Massorrer.
24: Sí,
4: les dues detectives del cor haguéssiu fet molta feina. Per cert, pot ser que la Juliana tingui algun tipus de gris amb el del Bar Bocata?
24: Uau,
4: intuïció. Et van veure parlant amb
24: jo
4: un dels dos nois del Bar
24: Bocata.
4: Perquè n'hi ha
24: dos.
4: L'alt,
24: el Bar Bocata hi ha el Quim, que és el baixet, i l'Uri, que és el que és
4: molt
24: alt.
4: Molt alt.
24: Així d'entrada ja es veu quin és el que m'agrada a mi, que és l'Uri, que és l'alt.
4: Si seguim la teva línia d'interès...
24: Sí. Jo sempre he apretat molta torca amb l'Uri, sempre. El que passa que no em fa ni cas, és una cosa espectacular.
4: Bueno, doncs ja està.
24: Vinga, menja orella. Clar, ell té nòvia també, que jo ja ho entenc.
5: Si tu eres l'Alexis i ell era la Gena...
24: Jo era l'Alexis i ell la Gena. Jo, ara, si aneu al Bar Bocata i us serveix ell una truita, veureu que li falta una orella i escolta, meva, no em vaig menjar un rosco. No passa res, de vegades. Escolta... no sempre es triomfa.
4: Està molt bé i m'agrada molt com tu agafes.
24: Sí. És
4: a dir, escolta'm, no ha... me'n vaig amb una orella a casa, però no hi...
24: saps què passa?
4: És el que hi ha.
24: Que jo noto que jo li caic molt bé. I jo amb això també ja et penso, mira, doncs som col·legues, ja m'està bé també, de vegades.
4: Bé.
24: No tot s'ha de reduir a l'experiència, al menjar-se,
4: si
24: no?
4: Si t'has emportat una bonica amistat, benvinguda. I aquest missatge continua i ens diu: des d'ahir a la nit sabíem que l'Alexis el veuríem uns quants cops, no parava de donar voltes amb el Xavi podcaster, perquè sí que van fer molta putivuelta, que es diu per allà al Massorrer.
24: Els agrada molt que els miris.
4: Voltant amb cercle per la pista de ball. I també ens diu: estàvem ara a la platja de Setuna i unes noies han començat a dir que hi havia un de la Gran Cita. sorpresa. Era el gigoló, potser, de servei fent pàdel surf. Igual va triomfar ahir la nit i ens adjunten un parell de fotos, realment ell remant com un bot sobre un pàdel surf, amb una noia, asseguda al davant, que ella no rema.
7: Era
4: vull
7: jo.
4: Dir que ell és el...
7: Ell
4: és el...
24: No acabeu de ser la mateixa, eh?
4: Bé, i també ens ha escrit...
7: Ella estava una mica més morena.
4: Ens ha escrit molta gent, per altra banda, passant-nos l'últim post d'en Chino Darín a Instagram, que jo suposo que avui tenia cita prèvia al registre per canviar-se el cognom i posar-se Chino Sharenting.
24: Bon acudit, Roger.
7: Que ho amb rabieta, poder.
4: No, no ho dic amb rabieta, però és veritat, perquè la Marta, quan ha passat la foto, es veu molt en Dante.
7: Oh,
4: o sigui, és un primer pla d'ell amb el nen.
24: La típica motxilleta d'aquestes que va molt bé per adormir la criatura els primers mesos. Gairebé molt millor que un cotxet.
4: I surt el nen adormidet, moníssim, i se li veu tota la cara. I a la descripció en Chino posa una de padre en su día.
24: És que ahir es va celebrar el dia del pare a molts països. Ah. L'Úrsula ha compartit aquesta foto als seus stories i ha afegit el text "Se me derrite el cora", se'm desfà el cor. Fent sharenting, també.
7: És el que vam comentar ja amb les primeres imatges que va compartir l'Úrsula d'en Dante, també ensenyant molt i molt la cara de la criatura.
4: Però dubtàvem al principi, no dubtàvem... perquè no era ben bé un primer pla.
7: No, després va
4: era un perfil, no?
7: Després va compartir aquell Instastory que era ben bé la cara de la criatura. I vam tenir vam fer aquella anàlisi de dir, és que ja es veu que ho fa des de la il·lusió de ser una mare contentíssima, que veu el seu bebé, li sembla el nen més preciós del món, i no pensa que hi haurà conseqüències, perquè deu pensar, és molt i molt petit, i és veritat que el pots confondre amb tants altres nadons.
24: Em sorprèn que ningú li hagi dit res, o sigui, jo crec que això li ha arribat, però ella igualment ha decidit publicar la cara i punt.
4: Potser farà allò que quan tingui certa edat, als 2-3 anys, deixa de compartir fotos. Perquè no se'l podrà identificar.
7: No ho sé, però això en qualsevol cas és com fumar els avions. Que ara se'ns fa tan i tan estrany. Que d'aquí uns anys això semblarà impossible que estigués passat, perquè estarà, jo confio que estarà molt regulat.
4: Bé, són 2:15 de set. No penseu que ens n'hem descuidat. Fem una pausa i parlarem d'una de les grans notícies d'aquestes últimes hores.
22: Que no surti d'aquí.
23: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
22: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: Bé, ha arribat el moment.
24: L'hora és greu.
4: L'hora és greu. Jo crec que és la notícia del dia, de la setmana i potser fins i tot del mes de juny. Una ruptura de perfectes que aquí ha fet molt mal.
24: Ningú no estava preparat?
7: No.
24: Ningú? Perquè ahir al vespre el senyor Javi Hoyos publiqués l'exclusiva més dolorosa de totes.
6: Exclusiva. Ana Mena y Oscar Casas han roto su relación. Os lo cuento todo. Pero antes, soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo. Esta noticia me duele muchísimo darosla porque les queremos mucho, les admiramos muchísimo, nos encantan como pareja, pero se ha acabado esta historia de amor. He podido hablar con su entorno más cercano, la ruptura es oficial. Me trasladan que ni hay terceras personas, ni nada raro, que ha sido una ruptura de mutuo acuerdo, que se quieren mucho, pero que han terminado su relación. A ver, también os digo, nunca sabemos, ¿eh? O sea, ya hemos vivido en otras ocasiones que se han acabado historias y con el tiempo se han retomado, que la vida es muy larga, pero ahora mismo podemos hablar de ruptura.
4: Doncs mira.
7: L'ordre còsmic desordenat.
4: Quan menys t'ho esperes... Patam, la vida.
7: La vida te la fot.
4: La vida te la fot.
24: Imagina't les contradiccions d'en Javi Hoyos a l'hora d'assabentar-se d'aquesta notícia, que li arribi la informació i dir què faig.
7: Poc dubte, jo crec, eh?
24: Jo crec que tampoc, perquè ell té la informació sempre entre cella i cella, però sabia que cauria com una gerra d'aigua freda que en aquests moments ve que la necessitaríem. Bé, tant de bo fos un malson fruit d'aquesta calor del dimoni. Però no. L'actor Oscar Casas, de 27 anys, i la cantant Ana Mena, de 29... És que em costa dir-ho, eh? Han trencat després d'un parell d'anys junts. I aquesta era una relació que va gestar-se durant el rodatge de la pel·lícula Ídolos, que van estrenar el passat mes de gener als cinemes.
8: Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
9: Es la persona ideal para entrenarte.
10: Ese hombre no existe para mí.
11: Si gano...
25: A ver, sorpréndeme.
11: Me invitas a cenar.
25: ¿Y si gano yo, qué?
26: Entrenarás a mi manera y competirás a mi manera.
10: Voy a hacer tu cabeza hasta que tú tengas cabeza.
24: I d'aquesta manera s'uneixen en aquest club de parelles que han compartit projectes audiovisuals i que els ha portat a la ruptura. No? Una mica Aitana Ocaña, Miguel Bernardo amb la última. Qui més?
7: Àngela Mármol i el seu nòvio Archie, que fa poc publicaven també un documental plegats, una docusèrie, de fet, com la nostra.
24: Imagina't.
7: I després ho deixaven.
24: Nosaltres no ho hem deixat.
7: És un miracle de Déu.
24: Sí. El que solen dir els actors és que amor de rodatge no arriba a muntatge. Clar, el de l'Anna i l'Òscar sí que va arribar a muntatge, també va arribar a la promoció de la pel·lícula, i fins i tot semblava que podia anar per llarg. I més si recordem com d'enamorats es van plantar en aquest mateix estudi, l'estudi de Catalunya Ràdio, ara fa, és que ho he mirat, ara fa exactament 5 mesos, perquè era el 22 de gener. Venien a promocionar la pel·lícula.
12: Él dice, no, qué cordial era. Es que, claro, no la pillaba. Y decía, ¿cómo le puede gustar un tío que no me sigue de vuelta?
24: ¡Ah! Bomba.
13: La relació, quan comença el rodatge, és cordial, de dos companys de feina.
14: Sí, exacto. Sobre todo tú.
12: Él decía,
14: yo le decía a mi madre, yo creo que esta chica no le gusta.
12: Tú querías que te diera la caña y no.
14: No, pero es verdad que...
12: No.
14: Como cuando uno tira un poco, pues, normalmente es que yo no me suelo recibir una respuesta.
12: Pero y no era muy sutil porque yo no me estaba catando de nada. De verdad, te lo prometo.
7: ¿Y cuánto vas a donar?
12: Donde me lo chivan, porque ya no me estaba enterando de nada.
13: Ana, cariño, que l'Òscar està picant pedra.
14: Ja, Había un momento que ya solo me faltaba ponerme aquí, en plan...
7: Aquí sí, Marta.
13: Uf.
7: Aquesta cançó del puto dia.

0: dimoni, Escarosa.
1: Tu te'n recordes que quan van marxar de l'entrevista tu i jo estàvem eufòriques com sent testimonis del seu amor amb un FOMO, però que era més aviat una admiració, com una cosa de gaudi fins i tot, no? De celebrar l'amor dels altres.
2: Era com si qualsevol altra parella que haguéssim vist fins aleshores...
1: No existís.
2: No estiguessin enamorats.
1: Ah, també. Ells s'havien inventat l'amor?
2: Van inventar-s'ho ells.
1: Vam dir alguna barbaritat tu i jo com aquesta entrevista m'ha canviat la vida?
2: Sí. No, i no era...
3: És que van marcar una llindada
2: d'amor. No era mentida.
1: Doncs tot aquest foc que vam veure, ara només és cendra. Alguna brasa, potser, perquè mai saps què pot passar en el futur, ja ho deien Javi Hoyos.
3: No pinta bé, no.
1: Però aquesta temporada està acabant amb tot i amb tothom. És un any de plaques tectòniques, aquest 2026.
2: L'era del caos.
1: Doncs sí, nena. I tot i que nosaltres aquesta no l'havíem vist venir, també és veritat que hem rebut missatges al 677 27 10 58 de tot de, com diries tu, lloves, que ja veien símptomes de ruptura entre l'Anna i l'Òscar. L'hora és encara més greu.
2: Home, gravíssima, veig. Ens estem llançant en els tons gravíssims de música.
3: Sí? No, avui s'ho mereix la situació.
1: Un d'ells ens deia, hola, guapos. Després de la notícia de l'Anna Mena i l'Òscar Casas, us he de confessar que ja quan els vau entrevistar, a mi va haver-hi alguna cosa que no em va acabar de quadrar.
3: Mira.
1: Vosaltres vau insistir que els veieu enamoradíssims, i és cert que en persona les coses es veuen diferents, però jo vaig notar una certa distància de l'Anna cap a l'Òscar.
2: Uf.
1: És una sensació que només puc explicar a través de la diferència entre ser qui diu t'estimo i ser qui diu jo també.
2: Ara!
3: Molt bona.
2: Wow,
3: Molt bona.
2: Molt bé. Que també és una putada, perquè de vegades tu voldries dir t'estimo, no t'atreveixes, i quan l'altre et diu t'estimo, quedes tu desengelat amb el jo també, perquè has de fotre.
3: A mi només em surt
1: no,
3: jo també.
1: No, has de dir jo també t'estimo. El repeteixes.
3: Uah.
1: L'has de repetir.
2: O no dius ni jo també.
3: I jo.
2: Un et diu t'estimo i tu dius t'estimo.
1: T'estimo, com si no l'haguessis sentit, no? T'estimo.
2: Ai, el t'estimo.
1: Segueix la nostra perfecta, perquè diu o la diferència entre dir l'estimo o me l'estimo.
3: Hòstia, és un abisme.
1: Me l'estimo és molt diferent que l'estimo, eh?
3: I tant. Oh,
1: jo crec que l'Òscar estima l'Anna, però ella simplement se l'estima. Durant tota l'entrevista, ell se'l veia fascinat per ella i per tot el que ella feia, i ell, en canvi, ocupava la posició de la noia que li estan dient coses boniques i només respon amb agraïment, però no amb fascinació recíproca. Mira, Juliana, aquest és un tema que avui hem tocat, tu i jo, de la diferència entre que algú que t'agradi algú o que t'agradi agradar algú. Que és molt diferent.
2: I que amb l'estimar encara es complica més.
3: Sí.
2: Perquè
1: correcte.
2: Amb l'agradar, potser això es tradueix en una experiència de pocs dies, de pocs mesos, inclús d'una cita, no?, en la que tu et sents molt i molt bé perquè notes que a l'altre li agrades sense que a tu t'hagi d'agradar molt i molt. Que no vol dir que no t'agradi una miqueta. Poder t'agrada una miqueta, però sobretot t'agrada agradar-li. La putada és quan ja entra l'amor en joc i te n'adones que estàs en una relació on l'únic que et fa sentir bé en realitat i l'únic que t'agrada d'aquella persona és que t'estima com un boig i poder tu no te l'estimes de la mateixa manera.
3: Clar.
2: Quan algú ja et diu no, és que jo estic tan i tan bé amb aquesta persona perquè està boig per mi... Clar que és important i per mi és vital que estigui boig per tu.
1: Però pregunta't si a tu també torna una mica boig
2: o boja. Hem de tenir altres coses. Hem d'estar també nosaltres perdent una mica el cap perquè si no, no t'hi posis.
1: Aquesta llova segueix perquè ella ha decidit fer una anàlisi.
3: Pues una anàlisi meravellosa.
1: I a mi també em sembla interessant.
3: Molta psicologia interessant.
1: Que sigui
3: molt...
1: fa pensar per cadascú el que té a casa.
3: Totalment.
2: I molt de la nostra corda, aquesta nena.
3: Sí,
1: ella simplement ens diu és una diva, Madrid City,
2: sí.
1: A qui li va funcionar durant un temps ser adorada per un maromo sense samarreta fins que visca això no és suficient. Opinió d'una persona amb molt temps lliure, acaba.
2: Tant de bo tinguis molt temps lliure la resta dels seus dies.
3: I tant, i que ens comentin moltes
1: més
3: coses.
1: En el millor dels sentits. Llavors, un altre perfecte que recupera el paper de plat al cap, que ara ja fa temps que no ens el posàvem, ens planteja el següent per WhatsApp. No trobeu sospitós que Òscar Casas i Anna Mena acabin just quan acaba la pel·lícula?
2: Jo sí.
1: Perquè ara ja la tenim a plataformes i ja no hem de promocionar res. No ho sé.
2: Jo no crec en cap cas que hagi estat... Tot això és intuïció, estem especulant... No crec que hagi estat una relació purament de relacions públiques inventada, diguéssim, de zero per fer promoció de la pel·lícula.
3: No.
2: Crec que es devien agradar molt i molt gravant-la. I crec
3: que el fet d'estar fent...
2: No, i que, el fet, que ells ja sabien que això també els hi jugava a favor, i sobretot no tant una qüestió de què els hi juga a favor o en contra, de sinó com quan tens aquell viatge a Colòmbia, que tanta il·lusió et feia, que t'havies gastat aquella
1: viatge?
2: Pasta amb els bitllets, i tu ja comences a voler-ho deixar, però dius, ai, el viatge a Colòmbia...
1: Que sembla el més important del món.
2: Sí. No, sembla que
3: se't fa una muntanya en aquell moment.
2: Si s'anul·la aquell viatge, sembla... I a l'hora de la veritat, és igual que visqui... És igual.
1: És el millor que podries fer, anul·lar-lo. Que hi vagi un i l'altre ja s'ho farà.
2: Però hi ha molta gent que arriba fins al viatge a Colòmbia i quan acaba el viatge a Colòmbia diu... Fins aquí m'ha arribat, nen, que tu imagina tota la prèvia, no? Tots aquests anys allà o tots aquests mesos o setmanes, rucurruc. Jo crec que pot haver anat
3: per
2: més
3: per deixar-ho com ordenat, com tot tancat.
2: Per no fer promoció amb ruptura per mig, com sí que va passar amb Aitana i Miguel.
1: Jo els vaig veure enamorats.
3: Jo també, aquell dia, vull dir que per això ens ha sorprès tant la notícia.
2: Jo vaig veure química, però clar, de la química a l'enamorament...
1: Tenim també un missatge d'un altre oient que especula ja amb la propera ruptura que hi haurà a Can Cases, perquè ens diu, mare meva, Anna Mena i Òscar Cases trenquen, vaja. Després hi van Mario i la Melissa.
2: Molt d'acord, estic amb tu.
3: Però jo no sé si funciona així la vida, que trenca el teu germà i tu també, llavors.
1: De vegades hi afecta
2: domino. Una mica sí.
3: Bueno, perquè a vegades t'obre els ulls i dius... Et fa replantejar la teva relació quan veus que en trenca alguna de molt a prop, de si tu estàs bé o no.
2: I que hi ha tendències també, perquè les relacions és veritat que...
3: Entre grups d'amics sí que ho he vist molt.
2: No, i que
3: l'efecte domino.
2: Acaben a X temps, o sigui que quan portes 4 anys, per exemple, poder comença a haver una mica de crisi i ja, si coincideix que el teu col·lega també està al quart any, ja poder us hi trobeu.
1: Pot passar, pot passar.
2: I us ha passat mai que un ex teu s'emboliqui amb un ex d'algun col·lega vostre?
1: O sigui que entre ex s'hagin embolicat?
2: Saps? O sigui, com
3: no,
2: si,
3: a mi em fotria bastant
2: com
3: mal,
2: si el meu ex i un ex d'en Roger s'emboliquessin.
1: A mi no m'ha passat, no.
3: Tocaria la pera.
1: Per què?
3: No ho sé, però no m'agradaria gens. Pensaria, no hi ha prou gent?
2: Hi ha com algo incestuós.
3: No hi ha prou gent en aquest món perquè ara...
1: Cosa possessiva.
2: És estrany, perquè i a part és totalment legal.
3: Jo
2: et dic
3: com em
2: no és lletja en el sentit d'ai...
3: No fan res mal
2: fet. M'ha agradat una amiga meva. No
1: és un amic teu estigui amb la teva ex, sinó l'ex de la Juliana amb la teva ex.
2: Clar, però és veritat que l'ex d'en Roger per mi ha estat com una mena de cunyada, tenint en compte la nostra amistat. Llavors, és una mica... És, per mi sí que hi ha com uns termes de familiaritat. És una mica estrany.
3: I que és molt possessiu, sí.
1: Sí, és que sí que ho és.
3: No treu que jo no voldria que em passés.
2: També depèn de si tu poder ja has vist en algun sopar d'amics o trobades o caps de setmana...
1: Miradetes.
2: Que poder al teu nòvio li agradava més la nòvia del teu col·lega que no pas tu. I alguna vegada havia hagut de picar
3: crustó, eh? I tu coneixes també la teva parella...
2: No, de dir...
3: Que ho saps, jo sempre he encertat els futurs nòvios de les meves ex, per exemple.
2: De vegades s'ha de crear l'atenció i dir, Gordi, dissimula, i almenys de cara als amics que sembli que t'agrado més jo que no la nòvia del meu col·lega.
3: 10 minuts i les 7.
0: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
3: Jaume Miranda, molt bona tarda.
4: Bona tarda, com estàs?
2: Jaume!
4: Quina cançó més divertida, no?
2: Anem passadíssims.
3: Mira, energia, que ja és estiu, i alegria.
4: Molt bé.
3: A veure, l'altre dia vàrem comentar el rodatge de Russell Crowe a Sant Cugat i jo crec que tens més informació d'aquest personatge.
4: Sí, ja vàrem explicar que en Russell Crowe està rodant una pel·li de romans a un terreny natural de Sant Cugat, un espai molt restringit per la pesta porcina, el que ha suposat un hàndicap per l'equip. Però no és l'única dificultat del projecte. En Russell Crowe també ha exercit de divo demandant i com que dorm a Cunit, que això és molt gros, però roda a Sant Cugat, no vol fer 49 minuts en cotxe que separen un poble de l'altre. Què ha fet en Russell Crowe? Reclamar un helicòpter per fer tal trajecte. I clar, a Cunit ja tothom parla d'aquest objecte volador no identificat, com na Paula, que així mos explica.
5: Hola a tots, sóc la Paula de Cunit. M'acabo d'escoltar la notícia de que el Russell Crowe viu a Cunit. No té cap mena de sentit que estigui vivint a Cunit. Jo no me l'he trobat pel poble, ni penso que me'l trobi. Però sí que hi ha un helicòpter. Superluxós, aquest helicòpter. A les 7 o les 8 del matí, que és quan torno a treure els gossos i estic al meu jardí prenent el cafè, em va sorprendre perquè vaig veure com un helicòpter molt baix. Potser té molt de sentit que sigui l'helicòpter el que va treballar tots els dies al Russell Crowe. Hi ha un helicòpter, ho he vist com dos o tres cops sobre aquesta hora. No sé els veïns de la seva urbanització si els hi ha sorprès. Jo crec que sí que els deu despertar perquè s'escolta com s'encén l'helicòpter i com sobrevola sobre teu.
3: Seguim sense saber per què va triar Cunit i no una altra localitat, no?
4: Això és que absolutament desconeguda, aquesta informació. No sé si també ho va triar ell o ho va triar l'equip en base a unes referències que va... Jo entenc que en Russell Crowe no coneixia Cunit.
2: No, devia demanar platja.
3: Una menció amb el que sigui, tots aquests serveis i situada al lloc.
4: Devia demanar unes certes coses que només oferien a Cunit, per lo vist. No sé.
3: Bé, doncs una abraçada a tots els veïns que cada matí han de patir el so d'un helicòpter.
4: I na Paula de Cunit, que ja és corresponsal pràcticament d'aquest format, de que no surti d'aquí, m'ha dit que ara demanarà també la gent del poble o de la zona de urbanització que creu que està vivint per saber si l'han vist o què onda en Russell Crowe al Cunit.
3: Que aquí hi ha un tema que l'altre dia parlava en Garriga, que vaig sentir sobre els helicòpters i els llocs on poden aterrar i on no, i es veu que no pots aterrar més de 12 vegades al mateix lloc durant un any.
2: Per?
3: Vull dir, per precisament molestar els veïns i molestar tothom. Llavors, haurà de canviar de lloc quan hagi fet 12 vegades aquest
1: rodatge. Perquè el rodatge fa pinta que serà més llarg.
3: Per això ho dic.
4: Clar, no sé quant de temps dormirà a Cunit, saps?
3: Clar.
4: No sé, pot ser... També, de fet, potser una de les raons per les que dorm a Cunit és que a casa on està hi ha un lloc on aparcar un helicòpter. Clar, això ja és un hàndicap important.
3: Clar, llavors potser si tens perquè... l'heliport a sobre...
4: A casa meva de Gràcia no pots posar un helicòpter, això te limita molt.
3: Això és veritat.
2: Sí, és veritat. Sí.
3: Bé, a 7 minuts i a les 7 de la tarda, Jaume, també hem de parlar d'un nou reality amb influencers que ja s'ha rodat, de fet, a les Illes Canàries.
4: Sí, és una exclusiva del mitjà Poco Passa TV. Prime Video ha rodat un nou reality protagonitzat per influencers que se diu Sin Senyal. Un format on un grapat de creadors de contingut fan un retir espiritual sense telèfons mòbils per tal de desconnectar de les xarxes socials i connectar amb ells mateixos.
2: Wow. Full White Lotus, eh?
4: Absolutament White Lotus. Tot això acompanyat de diversos coaches i activitats vinculades amb la relaxació i meditació. I qui presenta el format, atenció, és na Beatriz Luengo. Contrast d'energies m'ha agradat molt, perquè han passat d'Enia a na Beatriz Luengo, que vendria a ser absolutament meravellosa. Bé, na Beatriz Luengo, per qui no la reconegui, és cantant i actriu, reconeguda per ser Diana d'Un Paso Adelante. No sé si ho mirava, Un Paso Adelante, o per abans.
1: Una fantasia.
4: Sí, no? Eres nostre fame.
1: Totalment.
4: Sí. Bé, idò, na Beatriz Luengo serà presentadora d'aquest format sobre detox digital i no en tinc selecció, però bé, l'aplaudim des d'aquí. I entre els concursants, varis noms catalans que coneixem.
1: Que a part es va notar molt que estaven concursant i que no tenien xarxes.
4: Clar.
1: Perquè de cop i volta van estar no sé quants dies desapareguts,
3: clar, van
1: que
3: no?
1: Que el perfil de Salseologia ja anava dient, mira, aquest ha fitxat per aquest programa. Mira, aquest també.
4: Sí.
1: Aneu apuntant els noms.
4: Perquè, de fet, alguns d'ells són especialment pesats a xarxes socials.
1: Totalment.
4: Vull dir que ja se nota.
1: I que se'ls ha notat molt aquests dies posteriors a concursar, que han estat publicant totes les publis que tenien pendents.
3: Clar, acumulades.
1: Totes de cop, que dius, en sèrio, talla't una mica.
4: Absolutament
2: cert. I que també potser els podria haver estat portant alguna manager, no? Vull dir que també és gent que treballa
1: com l'Alba Paul, que de cop i volta estava supervivent i hi havia una publi de no sé
2: de
1: què.
2: De pasta.
3: I de filtres d'aquests, de dibuixos animats.
4: Sí, és que Supervivientes ho solen gestionar així, que li donen el telèfon a algú, no?, i va publicant coses a pesar de que tu estàs a Hondures.
1: I aquesta cosa com distòpica, també, eh? Però bueno,
4: sí.
1: En fi.
4: Bé, una de les concursants és na Carla Flila, tiktoker amb quasi 5 milions de seguidors, catalana, i ets parella de sa col·laboradora de tele, Nagore Robles. Jo crec que aquí n'han parlat una mica, la gent està familiaritzada amb ella.
2: Va haver-hi una primera ruptura entre la Carla Flila i la seva parella, amb qui s'havien fet famoses, plegades, les dues catalanes, l'altra noia era de Lleida, la Noelia, que va ser una ruptura molt i molt sonada, amb banyes pel mig, la Carla explicant-ho tot, però devastada,
3: plorant
2: per Instastories.
4: Sí. De fet, la Carla era la sofridora, no? Un poc de relat mediàtic, almenys.
2: No, molt. I ara es dedica al no porn.
4: Sí?
2: Noelia. La Noelia, sí.
3: Al
2: porno, Roger. Sí.
4: Sí, a Twitter s'ha dit un no porn, bé, a xarxes socials, perquè no te censurin la paraula. En lloc de porno.
3: Bueno, està bé, no ho havia entès.
4: Bé, també podrem veure Ana Gédet, actriu i influencer gironina, reconeguda per protagonitzar la sèrie de La Veneno, entre d'altres, i que, de fet, diria que ha vengut a que no surti d'aquí alguna vegada.
3: Sí, és molt fan de la Juliana.
1: Amiga de la Juliana.
2: Som amigues.
3: Són molt
2: amigues. És la meva típica amiga que em diu Júlia, Julieta,
3: Jana,
2: Joana.
3: Però t'estima molt.
2: Ella m'adora.
4: Sí. Clar, com que saps
2: no
4: que és amb amor...
2: que sàpiga el meu nom.
4: M'encanta. Un altre nom és el d'en Luke Loren, que és el millor amic de na Dulceida i habitual de ser xupipandi de Naida Domènech. I també un altre nom és na Fati Vázquez, que és una creadora gallega que aquí la coneixem per haver tingut un idili amb en Lamine Yamal l'estiu passat.
2: La de les motos d'aigua.
4: Sí, i va ser molt sonat perquè ella tenia 30 anys en aquell moment i en Lamine encara en tenia 17 i era menor. I va ser molt sonat i que després, més endavant, mesos més tard, na Fati va reconèixer que aquesta relació era real, bàsicament.
3: Quan s'estrenarà això?
4: Mira, no ho sé, només se sap que ja està gravat,
3: sí?
4: Que tots els noms que vos he dit no són els únics que participaran, hi ha noms que encara desconeixem, i entenc que tardarà més o menys, jo diria que uns mesos, o sigui que potser setembre, octubre, abans de Nadal, jo diria entre setembre i abans de Nadal, jo crec que s'emetrà. A veure quina... meravella o absoluta merda és això, perquè... És...
3: Tu miraràs, et pot enganxar, tu creus, aquest format?
4: Jo sóc molt tolerant a la misèria humana, però alhora tampoc consumes qualsevol cosa. Mm-hmm. I aquest titular com de detox digital me fa una mandra absoluta. Ja. Supos que estem en el mateix sac, no?
2: Absolutament, sí, no, Jaume. Ja d'entrada sí, nosaltres no ens com... costen més aquests formats, ja, i aquest en concret no fa pinta que ens ho posarem a casa.
4: No.
3: Bé, ho deixarem aquí.

0: 100 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
2: Doncs millor.
3: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
4: Ho veus? Okay. L'Angie Anys. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tan nostre com dir...
6: Posarem llum?
7: A la foscor.
6: O com dir...
4: Aventureres? Aventurers?
5: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent! Xxt,
9: silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys.
10: 3CAT.
4: Molt nostre.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
13: Mig minutet avui només tenim. A més, avui ja he parlat amb la Sònia, que està indignada.
14: Per què? Sí, què li passa?
13: Doncs perquè li vaig recomanar un museu i no li va agradar.
15: Boah. El de la Coca-Cola,
16: tu.
13: Sí. Home,
16: sí. Lamentable. Garriga, lamentable.
13: No, ara com
16: he estat als Estats Units.
13: He anat fent memòria i després que no, potser no era tan bo com el recordava.
16: He anat fent memòria. Quina barra.
13: Et faré el bízum, Sònia.
14: Estic a punt de jugar a Messi i vosaltres parlant del Museu de la Coca-Cola.
13: Seràs com les coses que li interessen.
14: En fi.
13: Ara arriba el tot costa.
14: Vinga.
17: Tot costa.
14: Com tots ens imaginàvem, la selecció espanyola, amb o sense Lamine Yamal, és el dia i la nit. I això que només va jugar 45 minuts. Res de nou pels culers, perquè al Barça li passa exactament el mateix. És una sort tenir-lo i el repte és no dependre'n exclusivament.
17: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Les 7 d'aquest dilluns, 22 de juny de 2026. Primer Tot costa ja oficialment de l'estiu i el dia que l'Argentina, és a dir, Leo Messi, juga el segon partit del Mundial.
17: El Mundial al Tot costa.
14: Els nostres ulls en aquest Argentina-Àustria, que és a punt d'arrencar, seran els del Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
18: Bona tarda.
14: Ho dic bé, a punt d'arrencar.
18: Sí, just en aquests instants, primera pilota que toca l'Argentina, que compta, evidentment, amb Leo Messi en el seu 11 titular contra Àustria. Les dues seleccions es planten amb 3 punts. Els dues van guanyar el seu primer partit de la jornada 1 del grup J, i per tant, doncs, qui avui guanyi tindrà moltes opcions de quedar primera de grup. Empat a 0, primer minut de joc.
14: Juga, evidentment, Leo Messi. Alguna qüestió que et cridi l'atenció de l'11 d'Escaloni?
18: Julián Álvarez encara no és titular. Juga al davant Lautaro Martínez, el jugador de l'Inter de Milà, amb un mig al camp d'aquells contundents, amb Rodrigo de Paul, amb McAllister, amb Enzo Fernández i el jugador de l'Atlètic de Madrid, Thiago Almada, i en defensa Emiliano Martínez a la porteria, amb Nahuel Molina, el Cuti Romero, Lisandro Martínez, i al lateral esquerre de l'Olímpic de Marsella, Facundo Medina, que substitueix el lesionat Tagliafico.
14: Molt bé, doncs 0-0, l'Argentina, que ja té 3 punts del debut contra Algèria. Evidentment, si guanyés avui es classificaria i probablement també ja com a primera de grup, amb el creuament, o no, sembla que no, amb Espanya als 16ens de final, sobrevolant l'escena, en cas que una de les dues la cagui i no sigui primera de grup. Més enllà d'aquest Argentina-Àustria, Sònia Gelmà, Chattanooga, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
14: Repassem amb la Sònia, com ho fem cada dia, la resta d'informacions.
16: Si no et fa res, primer expliquem on soc, bàsicament perquè, si no, els espectadors d'Esport 3 segurament no entendran res.
14: És veritat.
16: Això que hi ha aquí al darrere... Sí, estic a l'estació de tren de Chattanooga, la Chattanooga Chuchu, perquè és el cor de la ciutat, es va fer molt famós en el seu dia, perquè aquest tren anava des de Cincinnati fins a Chattanooga i a l'inrevés, i aquí la Federació Espanyola de Futbol

0: Vol ha organitzat un dinar institucional amb els mitjans de comunicació, un dinar que sempre es fa en totes les grans competicions, i després parlarà el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luzan, i per això som aquí avui, no pendents, per exemple, d'aquesta Argentina-Àustria. Ara ja sí.
1: Els trens de Chattanooga van a l'hora?
0: Els tres van a l'hora... Bé, això és una antiga, sí, antiga estació de tren, vull dir que evidentment aquí, no està en funcionament ni aquest ni els arribat. Que hi ha... Vull dir que no cedi ben bé, però en principi aquí tot funciona bastant bé, d'inici.
1: Molt bé.
0: Després ja hauríem de veure-ho, eh? Chattanooga Chuchu, aquesta és la música que ràpid aquí el Salva, perquè va fer molt famosa aquesta cançó de Chattanooga Chuchu.
1: Sí, sí, ja no és la primera vegada que ens la punxa en aquest...
0: No ets gran fan,
1: en
0: no?
1: En aquest mundial. En fi, ara sí, repassem la resta de l'actualitat mundialista amb la Sònia Jama.
2: Resultats.
0: El grup H, Espanya 4, Aràbia Saudita 0. El primer gol el va fer Lamine Yamal, ara de seguida en parlarem. Els dos següents, Oyarzabal, i un últim en pròpia porta, de xut de Cucurella, també en aquest mateix grup, Uruguai 2, Cap Verd 2. També en parlem ara. Espanya lidera el grup amb 4 punts, però l'empat a l'altre partit no permet que ja estigui classificada. De fet, encara podria quedar tercera si perd contra Uruguai a l'última jornada i Cap Verd guanya l'Aràbia Saudita. El grup G, Bèlgica 0, Iran 0. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb un home menys. I Nova Zelanda 1, Egipte 3. Un partit molt divertit, especialment en els últims minuts. No es va acabar movent el marcador. Egipte 4 punts, Iran i Bèlgica amb 2 punts. Nova Zelanda es queda com a selecció última amb un punt. Per cert, que va ser el segon i últim partit d'Iran a Los Angeles, el tercer és a Seattle, una mica més lluny encara de Tijuana, a Mèxic, on es troben concentrats i on només els deixen entrar i sortir pels partits.
1: A terra, dins de l'àrea de penal, Lautaro Martínez, Bernat, és penal?
3: Per mi sí, veurem si l'àrbitre no l'ha concedit, veurem si des del VAR li fan rectificar la decisió, una entrada per darrere de dos defensors d'Àustria que han acabat a terra amb Lautaro, que ha quedat estès queixant-se del turmell. M'ha semblat força clar, jo crec que és una falta que si xiula al mig del camp és claríssima, si passa al mig del camp, i veurem si hi ha rectificació per part del VAR perquè el vagi a veure-ho.
1: No sé si els salvarà, per mi també és penal, si els salvarà que un toca pilota,
3: sí,
1: però jo diria que després de travar, vaja, primer és toca que... la cama i després la pilota.
3: Fan un petit entrapà de cames, de peus, els jugadors d'Àustria amb Lautaro.
1: Lautaro s'ha fet mal, l'àrbitre no ha assenyalat res i diria que amb l'estona que fa que ha anat a terra el davanter argentí, això quedarà... Sí, sí, l'àrbitre farà vot neutral i s'ha acabat el broquil. 0-0, Argentina-Àustria, clavat al 5 de la primera part.
2: Agenda.
0: Més enllà d'aquest Argentina-Àustria, imagino que també estareu molt pendents i us quedareu avui a veure a les 5 de la matinada el Jordània-Algèria, l'altre partit d'aquest grup. Avui també a les 11 de la nit França-Iraq, aquest sí que és bo, bàsicament per França, evidentment, perquè és una de les atraccions veure aquesta davantera en aquest Mundial. I a les 2 de la matinada Noruega-Senegal. Aquí, bé, si no teniu gaire son, és un bon partit.
1: Aquest també
0: és un
1: mola,
0: bon partit. Compte per això, perquè no us puc garantir que comenci puntual, perquè hi ha advertències de forta pluja a la zona de New Jersey, que és on es juga el partit. De moment són advertències a l'hora d'anar cap a l'estadi. I és cert que fins al moment el temps ha respectat força aquest Mundial i no hi ha hagut retards, però la climatologia en aquest partit concret no és especialment bona, per tant, veurem si comença puntual a les 2 i que no hi hagi problemes.
1: Doncs esperem informació de la Sònia Jalmà, perquè quan acabi França calculo que serà la 1 i serà el moment de decidir si allarguem o no fins les 2. Bernat, l'àrbitre se'n va a veure la jugada.
3: Sí, des de la sala del bar li han dit que s'ho vagi a mirar perquè hi ha possible penal. Per mi, insisteixo, és penal sobre Lautaro. Veurem si l'àrbitre, que és l'egipci, per cert, Amin Omar, un àrbitre egipci, veient la repetició que li ofereixen a través d'aquest monitor que hi ha a la gespa de l'estadi de Dallas, on es disputa el partit, decreta el que en directe no ha vist, que seria aquesta possible pena màxima, que m'imagino que veurem llançar-la a Leo Messi.
1: Sí, sí. No seria el primer àrbitre... Mira, ara ja va anunciar el veredicte. No seria el primer àrbitre que no fa cas de la recomanació del VAR. A veure què diu l'egipci...
3: Primer, recordem que ho diuen la... Sí, sí, és penal, ho ha dit per anunciant-ho per megafonia i assenyala penal a favor de l'Argentina.
1: Doncs el xutarà, evidentment, Leo Messi. Mentrestant, mentre agafa la pilota el crac argentí, anem a Barça.
2: El protagonista...
0: Lamine Yamal, perquè el jove davanter del Barça va ser titular de l'Aràbia Saudita, va marcar el seu primer gol en un Mundial, centrada boníssima de Yarzabal, arribava el segon pel Lamine Yamal per rematar amb la dreta i fer el seu primer gol en un Mundial. I la confirmació en dia més que la menja és a l'altura dels grans cracs mundialistes quan a seguiment i quan a impacte, jo diria.
1: Per cert que... Per uns dies guanya Lamine, però Lamine i Messi van fer el seu primer gol al Mundial amb 18 anys i 11 mesos. I els dos amb el dorsal 19, el 10 de l'Argentina, Bernat, a punt de xutar el penal.
3: Doncs sí, serà l'oportunitat per l'Argentina d'avançar-se al marcador. Són pràcticament el minut 8 d'aquesta primera meitat, Argentina-Àustria. L'àrbitre ha acabat assenyalant penal després de revisar-ho a instàncies del VAR. Leo Messi amb possibilitats d'avançar l'equip argentí, el 10 d'Argentina, mirant cap a la pilota, cam esquerra, xuta, i la pilota se'n va fora. Ha fallat Leo Messi el penal, que hagués pogut significar el seu quart gol en aquest campionat del món. No ha estat encertat el millor jugador de l'història.
1: Sí. Ha adoptat, la veritat és que la pilota crec que acaba tocant el pal, llepant el pal per la part exterior, però...
3: No l'ha llançat bé,
1: No, em fa l'efecte que ha estat massa pendent del porter i quan ha vist que el porter anava al costat que havia triat ell, vaja, que ha fallat Messi, un xof important aquest inici.
3: Jo he rememorat les èpoques que Messi picava els penals amb el Barça, que sempre feia patir molt.
1: Sí, home, tot i que crec que el percentatge era superior al 80%.
3: Sí. No.
1: Bé, el Bernat no era fan del Messi xutador de penals, té encara... 81 minuts per arreglar-ho. De moment, Argentina-Àustria empaten a 0.
2: La notícia.
1: La Sònia crec que no ens sent.
3: Ella sí, no la sentim nosaltres.
1: No la sentim nosaltres, A veure, no.
4: No se sent ella, no se sent, diu.
3: No, nosaltres ella tampoc.
1: Bé, doncs ara de seguida recuperarem la Sònia. Si de cas saltarem a l'habitual visita, a l'habitual descobriment del Ricard Torquemada.
2: Què ha descobert el Torquemada?
1: Ricard Torquemada, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: A veure, que el Ricard Torquemada avui té un titular llaminer que té a veure amb, no em mateu, Tunísia.
5: No em mateu per què?
1: Bé, home, perquè segurament l'expectació és ara aquest tio ens ha de parlar de Tunísia de veritat, però és que el titular m'ha semblat tan interessant que hem decidit pujar-ho a la portada del programa.
5: No sabia per on anaves. La pitjor selecció del Mundial, per mi, després de dues jornades, sense cap mena de dubte. És veritat que no ha tingut el context adequat per comportar-se millor competitivament amb la destitució del seleccionador Lamouchi després del primer partit, l'arribada d'Herbert Renard al segon, però vaja, si repassem, Qatar ha fet el seu primer punt a un Mundial, Curaçao ha fet el seu primer punt a un Mundial a la seva estrena, Cap Verd a la seva estrena, dos punts, Aràbia Saudita va empatar amb l'Uruguai, un altre dels equips decebedors, però va empatar contra l'Uruguai, Haití va competir el primer partit contra Escòcia cara a cara, Haití que també està eliminada, però és que Tunísia va perdre 5-1 contra Suècia i 4-0 contra Japó. Japó amb el fre de mà posat, és a dir, Japó gestionant la situació. Però és que també és veritat que a vegades no tenim temps per mirar les 48 seleccions en el seu context, perquè l'últim partit que va jugar amistós va perdre 5-0 contra Bèlgica i anteriorment 1-0 contra Àustria. És a dir, que dels últims 5 partits ha fet un gol aquest contra Suècia, que a més arriba en un out lateral i una segona jugada, un gol de Rekik al central. Vull dir que no és cap sorpresa que Tunísia ja ha tingut aquest comportament. Ja venia tocada de la Copa d'Àfrica, on va quedar eliminada a vuitens de final contra Mali, destitució de Travelsi, l'arribada de Lamouchi al març, ara aquest canvi a mig mundial, vull dir, un despropòsit permanent per una selecció que havia destacat defensivament a la fase de classificació, perquè no havia rebut cap gol, li havia costat molt sempre en atac, però vaja, un equip amb tres centrals, però molt, una selecció molt poc contundent defensivament, en atac tot joc directe, a veure què despenja el davanter i què aprofita la segona línia, molt poques arribades, probablement el millor jugador Meibri, aquell migcampista que ha estat al Sevilla, ara al Barley, però vaja, que ha d'estar tristíssim perquè la selecció i el joc no, ni el pla l'han acompanyat. Ja se n'ha acomiadat i encara els hi queda jugar contra Holanda, que és la líder del grup, per tant encara aquest balanç d'un gol a favor, nou en contra, podria augmentar.
1: Les àligues de Cartago que no han alçat el vol i, com diu el Ricard, ja no l'alçaran en aquest Mundial.
5: Fixa't, Jordi, que eren tercer Mundial consecutiu de Tunísia, i que Tunísia és una selecció històrica africana perquè és la primera africana que va guanyar un partit del Mundial, el 78 contra Mèxic. Vull dir que és veritat que no han passat mai de la fase de grups, però vaja, que és una segona fila línia africana que ha tingut cert ressò últimament als campionats del món.
1: Bé, és duríssim que entre 48 seleccions, que no són poques, i després de només 10 dies de Mundial, Ricard Torquemada, una veu, una autoritat, digui que ets la pitjor selecció del Mundial, i això ens ha cridat, m'ha cridat sí, l'atenció.
5: Si canvio l'opinió en el que queda la segona jornada, t'ho actualitzo, però ara mateix crec que té poca competència.
1: Aquesta és la percepció que té el Ricard de Tunísia. Com a bielcista de pro, et vull preguntar per l'Uruguai de Marcelo Bielsa, dos empats vaja, el partit d'ahir contra Cap Verd, molt emocionant però no autèntic despropòsit. És estrany en un equip de Bielsa veure tants fils penjant.
5: Sí, bielcisme descafeinat totalment,
1: És veritat que no tindria la millor generació de jugadors uruguaians, tampoc
5: però, ens enganyem. Però és veritat que tampoc es veu el segell de Bielsa pur, l'essència. O sigui, és un equip que, per exemple, regula la pressió. També és veritat que ha jugat contra dues seleccions que li han plantejat el pitjor escenari tàctic, que és tenir la pilota i haver d'atacar amb espais reduïts, perquè el migcamp Fede Valverde, Bentancur, Ugarte és un migcamp de desplegament, un migcamp amb talent, no hi ha Dere Arrascaeta, que probablement és el jugador que et podria donar més coses per dintre, entre línies, i ha tirat molt de les bandes. Canovio i Maxi Araujo potser han estat els millors jugadors, però li ha costat molt a l'Uruguai no només atacar, sinó mantenir certa regularitat amb la pressió, que és el que més rendiment li pot donar. Ara bé, contra Espanya es trobarà en un escenari tàctic i un context de partit molt diferent al que ha tingut contra Cap Verd i Aràbia Saudita. És l'única esperança que l'Uruguai pugui ressorgir, perquè Bielsa torna a estavellar-se, fa la sensació, en un campionat del món.
1: Molt bé, doncs el Ricard una mica trist per aquest bielcisme descafeinat i molt contundent amb Tunísia. Són els dos descobriments del dia a falta de l'última jornada per totes dues seleccions. Ricard, demà més, gràcies.
5: Gràcies, Jordi, adéu.
1: I hem recuperat des de Chattanooga, Chuchu, la Sònia Gelmà, que va clarament en rodalies avui.
2: La notícia.
0: Nancy, sí. Em sentiu, eh? Ara sí, em sentiu bé?
3: Vale. L'estació de França.
0: Hem canviat d'ubicació, ara som dins de l'estació de Chattanooga, i aquí sembla que la cobertura és una mica millor. Estem amb la notícia, d'acord? Doncs la notícia és aquest segon punt de Cap Verd. L'empat davant d'Uruguai es deixa amb opcions de passar a la segona fase en la seva primera participació en un Mundial. De fet, qui queda en un paper incòmode és precisament Uruguai, i ara crec que ho comentàveu amb el Torquemada, la selecció de Bielsa, que en funció del que faci divendres nit contra Espanya pot quedar directament fora del campionat. Ara bé, després d'aquest punt, segon punt de Cap Verd, les
1: Ai, que patirem avui amb les connexions. A veure si la podem acabar de recuperar en condicions. Mentrestant, Sònia Oleart, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
1: Amb la Sònia repassarem la resta del mapa informatiu esportiu d'aquest dilluns. Sònia, què ens expliques?
6: El Barça de bàsquet rep a les 8 del vespre, el València en el tercer partit de la final de la Lliga ACB. La sèrie es troba ara mateix empatada a 1 amb el factor pista favorable als blaugrana. El partit d'avui entre el Barça i el València el podreu seguir, com sempre, la transmissió del Tot Gira amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes, aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. I avui s'ha presentat a Manresa el partit de la selecció catalana masculina absoluta que jugarà diumenge al Nou Congost davant la selecció de la Gran Bretanya. El seleccionador català, Jaume Pons Arnau, ha donat una llista de 16 jugadors, entre els quals hi ha Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí. Però segons hem pogut saber, la Federació Espanyola no els autoritza a jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA de classificació per al Mundial i no volen que arribin a la concentració amb una possible lesió.
1: Us pensava que això era patrimoni del futbol, que ens vetaven els internacionals catalans, però veig que amb la Federació Espanyola de Bàsquet passa tres quarts del mateix.
6: En futbol, avui el president del Parlament, Josep Rull, ha rebut el Sabadell en un acte que ha servit per tancar les celebracions i reconeixements per l'ascens assolit a segona divisió.
1: A aquesta hora no ens consta que el porter del Sabadell, l'inefable porter del Sabadell, Fuoli, hagi tingut cap gracieta en aquest acte institucional. Per tant, podem donar per acabats els actes de celebració, merescuts per altra banda, i alegres a més no poder a la capital vallesana per aquest retorn a la segona divisió.
6: Mentrestant, el Girona encara està pendent de tancar l'entrenador del primer equip per la temporada que ve, malgrat que tot apunta que serà Quique Álvarez, que fins ara dirigia el filial. El seu germà Òscar li farà de segon.
1: Seria una bona decisió del Girona, gent de compromís i eficàcia provada, els germans Álvarez, d'altra banda els fills tots dos del gran Quique Costas.
6: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació del contracte del jugador Blaž Janš per dues temporades més, fins al 2030. El Barça de Futbol Sala té demà la primera oportunitat de guanyar la Lliga. Visita la pista del Pozo de Múrcia en el tercer partit de la final amb un 2-0 favorable a la sèrie. I en hoquei patins, l'Igualada prepara el partit transcendental de demà a la pista del Liceu de la Corunya en el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga masculina.
1: Hem quedat amb el jugador de l'Igualada, amb el Marc González, que ahir va fer dos gols en el quart partit, que de manera, jo diria que inesperada, però sobretot molt meritori, ha fet que l'Igualada forci aquest cinquè partit i, per tant, que es jugui la Lliga d'hoquei patins, l'hoquei Lliga, a una carta demà a Riazor.
6: El dia després d'una importantíssima victòria de Marc Márquez a la República Txeca, el campió i altres pilots s'han quedat al circuit per fer la primera prova oficial de les motos de l'any que ve amb els pneumàtics de l'any que ve, una prova a porta tancada. A partir de demà, Márquez marxa als Països Baixos. A partir de divendres començarà a defensar la victòria aconseguida l'any passat i a partir d'aquest cap de setmana MotoGP suprimeix els dispositius d'alçada que les motos usen a les sortides com a mesura de seguretat.
1: Gran el tro de Cervera, que en un 3 i no res ha baixat de 100 a 40 punts el desavantatge, com ell mateix va dir, amb mig mundial per davant està 40 punts, no pot descartar-se per res. Si Márquez diu que no es descarta per res, doneu per fet que la lluita pel desè títol mundial de la seva carrera està més que servida.
6: I d'altra banda, triomf de Paula Blasi a la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La ciclista d'Esplugues consolida una figura mundial i ja mira el Tour de França, que es disputarà de l'1 al 9 d'agost.
1: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, quan Bernat Messi n'ha tingut un altre.
3: Doncs sí, després de rebre una bona passada de Lautaro, que l'ha deixat a l'interior de l'àrea, Messi ha vist com per darrere apareixia la cama d'un jugador d'Àustria que ha tocat la pilota justet per desviar-la i fer impossible ni tan sols el xut del capità de l'Argentina, que encara tinc la sensació que té al cap present el penal fallat al minut 8.
1: Aquesta era per rematar-la amb la dreta. Li hem vist fer centenars de gols així, com si bufés i fes ampolles. Avui ha estat un pèl lent, com diu el Bernat, i de moment l'Argentina i Àustria continuen empatant a 0 al 20 de la primera part. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té, Sònia, una pregunta per la nostra audiència.
6: Com sempre, podeu participar, deixar els vostres comentaris a Twitter i a Instagram del Tot Costa. La pregunta d'avui és: Oyarzabal seria una bona opció per al nou del Barça? Opció sí, opció no, podeu votar ja a les xarxes del Tot Costa.
1: Des d'ara i fins als vols de les 8, quan cedirem el testimoni al Tot Gira del València-Barça, el tercer episodi de la final de la Lliga ACB, Macià, Lloberes, Oriol Rodríguez i companyia. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una edició de Butxaca del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-07-09-28. 607-07-09-28.
1: Avui amb la companyia del senyor Daniel de Sanabra. Dani, bona tarda.
7: Senyor Jordi Acosta, bona tarda.
1: Bé.
7: Molt bé.
1: I amb les... com diu, com riu el Bernat? I
7: amb tot
1: les...
7: va començar amb Berenat de Soler. Bé, aquí va començar
1: Daniel
7: tot.
1: De Sanabra, sí, sí, sí. I Anaïs de Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
8: Bona tarda, senyors.
1: Tot bé?
8: Tot bé.
1: Avui l'Anaïs... estranyament ha fet tard, perquè és una dona puntual.
8: Sí, sí.
1: No, seria el Dani, perquè ens entengués.
8: He corregut, per la...
7: Escolta, avui l'Anaïs podria haver vingut a les 7:23 i no hagués passat res,
8: Quan m'has donat pas, aquí estava, Costa. Vull dir que aquesta part l'hauries pogut estudiar.
1: No, sí, el que em sap greu és que hagis corregut per la Diagonal.
8: Avui
1: que estem a 48 graus a
7: l'ombra. Li hagués donat tants de tornar a casa i tornar a venir.
1: Abans, a tu també.
8: Certament, sí.
1: T'hauries pogut anar a passejar el Wilson.
7: 10 vegades.
1: Va, que és tardíssim i hem d'entrar en matèria.
2: Tot costa una dècada.
1: Rafinha, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Este verano tenías otras ofertas, incluso algunas superiores económicamente. ¿Por qué eliges venir aquí al Barça?
9: Porque era un sueño de niño. Yo tenía un sueño, primero de jugar por el club y segundo por vivir en la ciudad. Me encanta la ciudad de Barcelona y bueno, viendo muchos brasileños pasar por el club y bueno, hacer grandes cosas, me gustaría hacer también lo mismo que él.
2: Tot costa una dècada.
1: Somni d'infància de Rafinha era jugar al Barça i la complerta amb escreix. Segurament també era triomfar amb el Brasil en un Mundial i això ara mateix, per culpa de les lesions, ho té bastant més pelut. Després en parlarem, però ara hem de parlar de la Minya Mal.
2: El Mundial al tot costa.
1: Ara ja sí, hem passat per Chattanooga, Chuchu, l'estació de França, des de la Sagrera. Sònia Gelmà, bona tarda de nou.
11: Sí, ara ja estic aquí al costat vostre. Sí, sí, han anat morint diversos aparells i ara sembla que hem salvat això i és el que hi ha. Si us arriba bé el meu so, ja en tenim prou.
1: Alt i clar, impecable.
11: Perfecte.
1: Necessari, a més, per explicar-nos que Espanya va golejar ahir l'Aràbia Saudita, en part gràcies a una primera part marcada per l'actuació d'Oyarzabal, que va ser triat MVP, que després en parlarem, però també per la titularitat, la primera en aquest Mundial, de Lamine Yamal, que no va fer presoners tampoc.
11: De fet, si te'n vas a jugador determinant MVP del partit, segurament és Oyarzabal, perquè fa l'assistència del primer gol a Lamine i després marca el segon i el tercer, però la cara d'Espanya, qui la canvia, és sobretot la presència de Lamine Yamal, molt més vertical tot el joc de la selecció espanyola i l'aportació de Lamine, malgrat que potser no està encara al 100%, és evident que és molt gran en aquesta selecció espanyola i que és la seva gran figura, el seu gran crac. Lamine marcava el minut 11 i és veritat que a la mitja hora de partit ja la selecció espanyola guanyava 3-0. Ara bé, s'ha dit que probablement és el normal. El que passa que després del que havia passat amb Cap Verd hi havia molts nervis, diria jo, a l'expedició de la selecció espanyola.
1: Doncs Espanya, que ahir sí que va fer la feina i a més, De La Fuente va ser quirúrgic amb Lamine Yamal. El necessitava per guanyar el partit i el va utilitzar el just i necessari per deixar-lo vist per sentència al descans. Dani, Anaïs, què us va semblar el partit d'Espanya, però sobretot aquesta primera actuació traient el quart d'hora del primer partit de Lamine Yamal?
8: Doncs que és l'Espanya de Lamine. Ja ens ho imaginàvem, ho intuíem, però en el moment en el que el veus sortir, crec que encertadament de titular, perquè jo sempre he pensat que et genera més estrès haver de sortir, doncs, com en el primer partit contra Cap Verd, 20 minuts per procurar donar-li la volta al resultat, que no pas ser titular des del principi. Se'l va veure motivat, se'l va veure com es diu, picat, no?, entre cometes, per tot el que s'ha dit durant aquests 6 dies, que se n'han dit de molt grosses i molt còmode. Em va agradar el gest de la Fuente canviant-lo al descans, crec que està bé, perquè ja el veies en alguns moments bé. De fet, amb la celebració del gol ja fa una cursa que pràcticament s'estampa contra el córner abans de celebrar-ho. I jo sincerament el vaig veure molt bé i no tinc cap mena de dubte que jugarà els 90 minuts contra l'Uruguai en el tercer partit.
7: Sí, aquí hi ha dues reflexions, des del punt de vista de la Mina i des del punt de vista d'Espanya. Des del punt de vista de la Mina és el que ha dit l'Anaïs, estic completament d'acord, crec que canvia moltíssim, qualsevol equip canviaria moltíssim amb la Mina o sense, ell no només com defineix, a mi com el que m'agrada és com passa la pilota, com fa jugar els companys, a la primera acció ja trenca la cintura a un rival, tot això jo crec que no gastarem gaires minuts a ràdio més perquè no. No. Vull dir, la gent ja ho sap.
1: Ara, és capacitat d'intimidació. És a dir,
7: clar, que hi vagin
1: Sònia,
7: tres tios, que hi vagin tres tios...
1: Com diu la Sònia, ahir el que va fer més coses tangibles és Oyarzabal, que va fer un gran partit, i jo estic d'acord que va ser l'MVP, però la capacitat d'intimidació de Lamin, que la primera jugada del partit en té tres al damunt, sí, no la té cap altre jugador.
7: Però, per mi, des del punt de vista d'Espanya, és preocupant, i això ho he dit també del Barça en alguns partits, de la Copa del Rei, per exemple, que tu depenguis tant de Lamin. És a dir, és normal, no, és que Lamin és tan bo que tothom dependria de Lamin, vale, però és normal dependre de Lamin contra França o contra Argentina, però si tu depens tant de Lamin contra Cap Verd i contra Aràbia Saudita, per mi tens un problema. És a dir, si un equip és seriós, és competitiu i és dels dos o tres suposadament candidats principals a guanyar el títol, jo crec que no pots viure tan penjat de la cama esquerra de Lamine Yamal, de la mateixa forma que he dit al llarg de l'any, que no pot ser que la ronda 1 o 2 de la Copa del Rei hagis de posar Pedri i Lamine, tal. Contra el Madrid, evidentment, el Bernabéu, que pobre, no estava bé, clar, completament, però en partits que potser no ho necessiten, jo, si fos Espanya, estaria preocupada de, escolta, haig de dependre de Lamine Yamal en partits contra aquest tipus de rival.
1: Jo estic d'acord amb tu, de fet, ho he dit a l'inici del programa, però el repte és com fer-ho perquè un jugador que, no només Lamin, altres grans jugadors que et marquen tant la manera de jugar de l'equip, que l'equip gira al voltant seu, no n'acabis depenent quan no hi són. Jo no sé si algú ha trobat la fórmula, vaja, Messi no la vam trobar mai. I amb
7: però és Lamin... diferent perquè quan no hi era Messi, parles del Barça?
1: Parlo del
7: Barça. Quan no hi era Messi, es notava molt, però hi havia Suárez i Neymar en una època,
1: sí,
7: o hi havia Iniesta i Xavi, o hi havia Villa o Pedro, però és que a Espanya...
1: El que vull dir és que no necessàriament canvia el rendiment, perquè com tu dius, en l'època de Suárez i Neymar podien fotre un hat-trick cada un. És més com canvia el comportament de l'equip.
8: La intimidació que et genera la Mina.
1: És una mica difícil.
8: I el Barça és que quin substitut tenia aquesta temporada? Rooney, que no tocava... Vull dir que també és important saber qui...
1: Aquesta temporada ni la vinent.
8: Ni la vinent.
1: Hi haurà altres jugadors millors o pitjors al voltant, però substituts de la Mina no n'hi ha. Sònia, precisament havíem d'escoltar la Mina de la Fuente després d'aquest Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
12: Sí, de la Mina a mi em crida l'atenció sobretot el que explica del que suposa per ell ser avui aquí a un Mundial. Parlaves abans que pràcticament amb el mateix dia tots dos, ell i Messi, han marcat el seu primer gol en un Mundial amb 18 anys, però li en queden 5 per endavant de Mundials, no sé si arribarem, però és que fa 4 anys, quan Messi guanyava el Mundial de Qatar, ell estava a classe, jo explico així.
13: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
7: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
13: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
1: Sempre un record per Mataró i per Rocafonda.
8: Va recuperar la celebració, eh?
1: Sí,
8: va recuperar el 3-0-4, sí.
12: Sí, ho explicàvem ahir al Tot Gira.
1: Estem en un escenari encara més global del que ja té la Milla Mal i està bé.
8: Està bé, ens agrada aquesta celebració.
1: Què més, Sònia?
12: Clar, el dubte ara és el primer partit va jugar 25 minuts mal comptats, ahir en va jugar 45, i quan se jugarà el pròxim? Primer de tot, De la Fuente admetia que si el partit hagués anat malament l'hauríem forçat una mica més, és a dir, estava per una mica més de 45, i pel que sentireu ara ja apunta que si Uruguai la cosa va justa en seran 90.
14: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
1: Aquest és Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, referint-se a la seva estrella. Bernat, mitja hora de l'Argentina a Àustria, 0-0. Messi en podria portar 3 i no n'ha fet cap.
3: Sí, ara amb una última oportunitat, després d'intentar fer una assistència de gol cap a l'arribada d'Enzo Fernández, ha sortit el porter, el refús l'ha agafat el mateix Messi, amb la seva cama bona, amb l'esquerra, i el xut però l'ha acabat bloquejant un defensa al cor de l'àrea. A Messi se'l veu amb ganes de refer-se una mica de l'errada del penal. Hi ha molts primers plans avui de Messi, l'hem vist després de la pausa d'hidratació, com mirava cap al cel, com esbufegava, com apretava una miqueta les dents. Hi ha la sensació, perquè el Messi visual el coneixem, aquella gestualitat que té ganes d'esborrar una miqueta doncs aquest mal gust de boca que li ha quedat pel penal fallat, i com deies tu, acaba de tenir una nova oportunitat, no ha sabut en fi, apuntar bé i col·locar bé la pilota cap a la porteria, tot i que tenia bona opció de fer-ho.
1: Ja he vist un aficionat austríac a la graderia que s'ha pintat a la panxa Messi Hu, sí. I no sap l'error que ha comès, perquè Messi en pot fallar 3, però segurament no en fallarà 4, i l'aficionat s'haurà de posar la samarreta i tapar el...
3: Que vindria a ser una mena de Leo què?
1: Això.
3: Messi Hu.
1: Messi qui, sí.
3: Sí, sí. He vist també una pancarta, en aquest cas d'uns aficionats argentins, on recordaven la figura de Maradona, avui,
1: sí?
3: Avui que fa
1: sí,
3: just 40 anys, 40 anys exactes, de l'exhibició de Maradona contra Anglaterra, amb el gol, valgui la redundància, maradonià, sí. També, però, la mà de Déu, que potser no és tan exemplar.
1: Home, estaria bé que Messi, per compensar aquestes tres primeres errades, es marqués un encara Messi ara per celebrar el 40è aniversari d'un dels millors gols de la història dels Mundials. Bé, hem parlat de la...
3: Empat a zero, tot això, sí, empat a zero entre Argentina i Àustria.
1: Us ho farem saber quan marqui Messi, que jo crec que no falta gaire. Hem parlat de Lamine Yamal. Us vull preguntar, perquè avui ho preguntem a la nostra audiència, per Oyarzabal. 2 gols i una assistència ahir. És clarament la referència golejadora de l'equip de la Fuente, de l'equip espanyol, tot i que no és exactament un nou, o no és un nou de carrera, per dir-ho així. Avui preguntem a la nostra audiència si, tenint en compte que de moment no està reixint l'interès per Julián Álvarez, vés a saber si el Barça té en cartera algun altre primer espasa nou, us semblaria una bona opció pel nou del Barça?
8: A mi sí, jo ho vaig dir ahir en veu alta a la redacció, no me n'amago, em sembla que és un...
1: Oi, el zabalista.
8: Sí, és un jugador que el trobo interessant, que a part... Crec que és evident que la Real Societat no ho posaria fàcil, però el valor de mercat crec que estava al voltant dels 25 milions d'euros.
1: La clàusula són 75, eh?
8: Però el valor de mercat, vull dir que tu aquí pots jugar una mica aquí si t'interessa.
1: Seria una gran sorpresa que el Barça truqués a la Real. Escolti, m'interessa
8: Oyarzabal. Per això dic que no crec que la Real Societat...
1: Doncs mira, ara Transfer Market diu que val 25,
8: sí,
1: em sembla...
8: Però bé, com per... que és una mica la guia, no?, dels mercats futbolístics.
1: Menys quan et vol el Barça.
8: Sí, que aquí ja es multiplica tot per més. Però em sembla un futbolista prou interessant i una opció a valorar si finalment Julián no pot fitxar pel Barça.
1: També fa cares.
7: Sí, faig cares perquè reconec els mèrits d'Oyarzabal, però per mi és baixar molts graons. Tampoc és que Julián sigui el millor del món, no hagi fet la millor temporada de la seva vida, però és baixar uns quants graons. També és veritat que és baixar uns quants graons econòmics i que seria més assequible, però jo pensaria fitxar Oyarzabal si s'hagués quedat Lewandowski i marxés Ferran. Perquè per fer de Ferran, és a dir, per ser un davanter centre, de vegades suplent, de vegades titular del Barça, el veig. Jo, per ser el nou que ha d'obrir la nova etapa després de Lewandowski, a mi em genera dubtes, que potser són dubtes classistes o estúpids per part meva, perquè potser Oyarzabal faria uns números extraordinaris. Però jo crec que el Barça hauria d'aspirar a alguna cosa més potent,
1: doncs,
7: des del meu punt de vista.
1: Un sí de l'Anaïs, un no del Dani, a veure què en pensa la nostra firma d'avui.
2: La firma.
1: Avui, la de Jean-Marie Dongu, que debuta al Tot Costa. Hola, Jean-Marie, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
1: I benvingut
15: és
1: al...
15: És el meu debut, avui.
1: Sí, debutes al Tot Costa. El Jean-Marie l'haureu pogut seguir amb el Gerard Romero, a Gijantes, a Fanzone, i ens fa molta il·lusió que ens acompanyi també durant aquest Mundial, perquè ja veureu que les seves opinions no són... Vaja, que no està allà a l'hora de parlar. Per exemple, Jean-Marie... L'actuació d'ahir d'Espanya després de l'ensopegada contra Cap Verd et fa pensar que és allà mateix com una de les favorites per guanyar aquest Mundial o no?
15: Bueno, per mi mai ha canviat, eh? No va fer un bon partit el primer partit, però jo
1: per tant,
15: crec
1: per tu
15: sí,
1: és favorita, eh? És
15: com... Sí, és la tercera per mi. Jo no he canviat. Fins que no arribi a l'enfrontament directe amb les grans seleccions, jo no canvio.
1: I les
15: jo
1: dues primeres?
15: França, Portugal i Espanya.
1: Molt bé, per aquest ordre.
15: El meu problema amb Espanya és que si no arriba la Minya mal bé, jo crec que és molt difícil que Espanya guanyi el Mundial, si una versió brutal de la Minya mal. Però jo crec que encara té possibilitats si arriba bé la Minya mal.
1: Perquè, home, la mitja part d'ahir no va estar malament. És evident que no és el millor Lamin que hem vist, però no va estar malament,
15: però amb ell canvia tot.
1: Sí, canvia totalment.
15: Tot. Amb ell, sí, la seva presència ja et dona moltes coses. Que s'equilibri, no va ser el millor partit de Lamin, però ja allibera els seus companys, condiciona tot, i això es parla del talent que té ell. Jo crec que és l'argument ofensiu d'Espanya real. Si Espanya vol guanyar el Mundial, ha de ser amb Lamin a una versió superlativa.
1: Pel que fa el col·lectiu, ahir, clar, evidentment, pitjor que contra Cap Verd era impossible, però no sé si l'Aràbia Saudita et serveix com a barem o vols esperar més endavant per saber de quin peu calça.
15: Jo m'espero més endavant, no? Allí va ser una mica sparring, la veritat és així. Aràbia Saudí va durar 10 minuts fins al gol de Lamin, va ser un partit plàcid per Espanya. Jo crec que va jugar millor Espanya, va moure millor la pilota, una mica més de velocitat en pilota. Dani Olmo va fer un molt bon partit, és el que va trobar espais contra bloc baix. Dani Olmo sembla un jugador impressionant. Va ser un bon partit d'Espanya, cap dubte de que Espanya té nivell per jugar millor a futbol. Però jo, la meva dubte és, hi ha jugadors que Rudi, per exemple, va fer un bon partit allí, però encara està una mica tieso. Si Lamin no està 100%, jo tinc dubte a veure com arriba Nico Williams. Tot això són les meves dubtes, però jo crec que Espanya, quan col·lectivament està bé, juga molt bé a futbol. Això és la meva tercera favorita.
1: Has parlat d'uns quants noms i no n'has esmentat un que te'l vull preguntar en virtut que tu en el teu moment eres davanter centre Oyarzabal. Què?
15: Pel Barça, no? Estaràs pensant?
1: Bé, és el que preguntem avui als oients. En la hipòtesi que no pugui ser cap grat de les grans... de les primeres espades com a nou, ni Julián, ni Kane, ni... Bé, no sé si n'hi ha alguna més en cartera del Barça,
15: sí,
1: què et semblaria?
15: Hi ha Isaac, que també em sembla, per condició em sembla un jugador... El millor davanter, per condicions, eh? Té tot.
1: Hosti, però jo dic, perquè, si no pots fitxar... Entre que està el lesionat i que em van pagar 140 milions, no ho vulguis saber.
15: Ara és el moment.
1: Ara sortiria baratet.
15: Ara és el moment, sí. Baixa una mica, no? Perquè diuen, no, ha fet una mala temporada, i baixa una mica el preu. Però no, si no fitxem a un davanter top mundial, no fitxem un segon nivell. Jo crec que no cal fer això. Si ha fitxat el Gordon i si es queda Rafinha, ja pot jugar Gordon i Ferran de davanter centre. Jo crec que Oyarzabal és un bon jugador, amb la selecció ho fa molt bé, però jo no crec que sigui un jugador que et porta a següent nivell, que dona aquest salt de qualitat a un equip gran com el Barça. O sigui, és un bon jugador, però seria un compliment pel Barça, no el jugador del davanter centre del Barça. Jo no li veig a Oyarzabal nivell Barça top.
1: Molt bé,
15: però, doncs queda... però jo no fitxaria un jugador que vingui a ser a veure com surt. Tal. Jo crec que el Barça ha d'acertar un nou i ha de ser molt important, perquè això marcarà el futur del club.
1: Doncs queda claríssima l'opinió del Jean-Marie Dongu, ja veieu que ho té tot bastant clar i l'anirem saludant durant el Mundial per veure què li sembla tot plegat. Jean-Marie, una abraçada i moltíssimes gràcies.
15: Una abraçada a tu, gràcies, adeu.
16: En Argentina nació
1: No calia ser Einstein per saber el que passaria, Bernat.
3: Doncs que Messi acabaria marcant, i així ho ha fet al minut 38. Després d'iniciar ell mateix la jugada amb una acció al mig del camp, la pilota ha continuat, s'ha obert fins a la banda esquerra, hi ha hagut una assistència d'Enzo Fernández, l'ha deixat passar molt intel·ligentment Thiago Almada i ha rebut la pilota a la frontal de Leo Messi, i amb un d'aquells xuts clàssics des de la frontal amb la cama esquerra, com tantes vegades l'havíem vist rebent la passada de Jordi Alba, en aquest cas doncs no és Alba sinó que és Enzo, ha engaltat la pilota i ha marcat el primer gol del partit. Som al 41 de la primera meitat, guanya l'Argentina per 1-0, gol de Messi, espectacular com han anat tots els jugadors a celebrar-ho i a consolar-lo, com volem dir. Veus com ets tan bo que pots fins i tot fallar un penal. Golaç de Messi, guanya ja l'Argentina.
1: Ho has comentat, que es converteix en el màxim golejador de...
3: No, ho aprofitem ara per comentar-ho. Amb aquest gol, són ja 17 gols en campionats del món, en mundials, i per tant supera a Klose, el jugador alemany, que de moment estava empatat amb Messi, després del hat-trick de l'argentí contra Algèria. Ara ja és l'home que més gols ha fet mai a la Copa del Món, el màxim golejador de la competició, en la seva sisena aparició.
1: El que passa és que té la competència com a jugador en actiu d'Mbappé i fa la sensació que per l'edat d'Mbappé se l'acabarà. Crec que Mbappé en du 14 i a més juga aquesta nit.
12: Ui, per empatar-lo.
1: Home,
12: li caldria
1: fet...
12: un hat-trick.
1: Val, anava a dir cony.
12: Sí, li caldria un hat-trick, sí.
3: Per ser bastant durets, bastant durs els jugadors d'Àustria, eh?
1: Messi, Hu. Sí,
3: no s'estan repartint... per...
7: S'ha posat la samarreta ja, el de Messi, Hu?
1: Probablement, si no ens l'han tornat a ensenyar.
12: Ha marxat.
1: Va, tenim una oyarzabalista, dos no oyarzabalistes, el Dani i el Jean-Marie Dongo.
7: Amb la gent que es diu Jean-Marie em porto molt bé, sempre tenim les mateixes opinions.
1: Va, tira. Sònia Oleart, hola de nou.
16: Hola.
1: Està jugant el Sanabra avui.
16: No. Ja ho veig, ja el sento, vaja.
1: Seria una bona opció pel nou del Barça, sí o no?
16: Doncs no, 59% que no, 41% que sí. El Damià diu, jo, ni com a opció low cost, que a sobre tampoc ho és, el fitxaria molt per davant, fins i tot jo aniria per Budimir. El Jordi Duran diu, el perfil no és el d'un nou de referència, depèn de quin jugador estem buscant suplir. No té el mateix perfil que Lewandowski. A què volem jugar? Llavors podríem parlar de amb qui hem de jugar i a qui hem d'anar a buscar. El Joan Herrero diu, bon jugador, però ni de lluny és un top mundial. L'Alfonso diu, depèn si és per substituir Ferran Torres, és una magnífica opció. Si és per substituir Lewandowski, doncs no ho és. A Instagram, el Marc diu, la veritat és que s'entén molt bé amb Lamin. El Jaume diu, no, seria un altre Ferran, i amb un ja n'hi ha prou, necessitem un Kane, un Haaland, un autèntic golejador crack. L'Àlex diu, i tant que sí, és un jugador que té gol i que sap associar-se, és molt intel·ligent tàcticament i s'entén amb els jugadors del Barça que hi ha a la selecció. Jo fitxaria Oyarzabal i Budimir com a opció de banqueta i vendria d'una santa vegada a Ferran. El Jonathan diu, té gol i no li tremola la cama a l'hora de xutar. Això sí, no crec que es venguessin gaire samarretes amb el seu nom al no ser mediàtic com altres jugadors. O el José Duitán, ja fa un parell de temporades que l'hauríem d'haver fitxat, però crec que té una edat prou bona encara per fer un molt bon recorregut al Barça.
1: Doncs la nostra audiència, per una proporció de 4-6, no està gaire per la feina de fitxar Oyarzabal en cas que operacions com la de Julián, etc., no tiressin endavant. Julián Álvarez, per cert, que de moment està veient des de la banqueta aquest Argentina Àustria, 1-0 guanyant els argentins, gol de Messi, 7 minuts de fàgit. Sònia, fins ara.
16: Fins ara.
1: Hem parlat de Lamine Yamal, és notícia d'aquest cap de setmana, Sònia, en aquest cas negativa, que un dels seus socis a la davantera del Barça s'ha lesionat. Rafinha, potser difícil per continuar participant en aquest Mundial, tot i que de moment no hi ha notícies concretes sobre l'abast de la lesió muscular que té.
12: Sí, malauradament no és nou aquesta temporada una lesió muscular de Rafinha, i no és nou una lesió muscular de Rafinha a la part posterior de la cuixa dreta. De fet, les tres lesions prèvies van ser també allà. Rafinha va notar una punxada al minut 39 del partit contra Haití. Ell mateix va aturar-se ràpidament, que potser aquí com que es coneix ja, comença a conèixer bé el seu cos, va acabar frenant que no fos una gran lesió, va demanar el canvi, les proves de l'endemà van detectar una petita lesió a la mateixa zona posterior d'aquesta cuixa dreta. De moment el que és segur és que es baixa per jugar contra Escòcia aquest dimecres. A partir d'aquí oficialment no hi ha cap pronòstic de baixa, però havent-hi lesió, per petita que sigui, jo crec que també el podem descartar pels 700, o com a mínim el Brasil el descarten per 700, que s'hi jugarien a principis de la setmana vinent, i aquí a partir d'aleshores anar partit a partit i ser molt optimista que Rafinha es pugui recuperar a temps en funció de si Brasil arriba lluny o no en aquest Mundial.
1: Molt bé. Doncs mala sort, males notícies per Rafinha, que sigui el millor per ella en aquest Mundial. Anaïs, Dani, no sé si us amoïna en clau Barça, perquè ja ve d'una temporada terrible i en què la seva absència repetida s'ha notat en el rendiment de l'equip. Clar, no sembla que la cosa estigui millorant.
8: No, la veritat és que preocupa, no?, que sempre sigui aquesta zona i lesions musculars. Bé, al final es veu que el Barça doncs ha fet bé fitxant a Gordon per tenir com a mínim algú que el pugui substituir, tot i que per mi la millor versió de Rafinha és insubstituïble. Crec que s'ha notat moltíssim aquesta temporada quan ell no hi era i quan Pedri no hi eren, més enllà de la pubalgia de Lamine. I seria interessant veure realment què és el que està passant, no? Perquè és molt estrany que siguis tan reincident constantment amb la mateixa zona, la mateixa lesió, tres vegades. No ho sé. No sé si s'hauria de valorar algun canvi en el tractament que s'hagi seguit fins ara, perquè tres vegades... Però
1: el que està clar és que el que fan el Barça i el que fan el Brasil, cap dels dos funciona, perquè
8: correcte,
1: ara porta més d'un mes en disciplina brasilera i tampoc...
8: I mira, no, que s'ha parlat de la preparació física aquest any.
7: A mi em preocupa bastant, perquè veig que hi ha com una nebulosa al voltant de Rafinha, de coses que li han passat des de la segona volta de la Lliga, on se'n va a Boston, juga aquell amistós amb Brasil, torna lesionat... El fitxatge de Gordon, l'altre dia vaig sentir l'Oriol Domènech, que ho deia aquí, ho vam dir en el seu dia també, a mi em va semblar jo vaig aplaudir Deco, molt bé Deco, molt ràpid, i a més ens ha despistat perquè ha fet veure que anava a per Joao Pedro a Londres, a l'aeroport, no sé què, sí, m'interessa molt, llavors tanca Gordon. Però jo, quan el Barça necessita un nou i un central, que et gastis tanta pasta en un extrem que teòricament serà suplent de Rafinha, a mi em va fer preguntar, bueno, això què vol dir? Vol dir que compten que un Rafinha no es pot confiar i es lesionarà? Vol dir que Rafinha marxa? I a tot aquest còctel li afegeixes la lesió i aquestes declaracions de Vampeta, que sí, ja sé que l'han desmentit l'entorn de Rafinha i tal, i probablement doncs, l'home s'ha tirat un triple o jo que sé, o ha volgut anar a fer mal o el que sigui, però a mi, no sé, tot el xup-xup al voltant de Rafinha no em fa bona espina, no em fa ser optimista per la propera temporada.
1: Doncs Rafinha, de moment, de manera negativa, és protagonista indiscutible d'aquest estiu de Mundial i veurem si després també. Anaïs, Dani, gràcies.
7: A vosaltres.
1: Gràcies, Sònia, fins demà.
12: Fins demà, vagi bé.
1: Ens quedem pendents del tram final de la primera part d'aquest Argentina-Àustria amb el Bernat Soler, però hem de parlar un moment d'hoquei. I és que, si ens haguessin dit que la final de l'Hockey Lliga tindria cinquè partit després que el Liceu guanyés l'Igualada per 8-2 en els dos primers, hauríem dit, sí, home, doncs sí, tu, l'Igualada ha guanyat els dos partits que s'han disputat a les Comes, el quart ahir nit, i demà, nit de revetlla, jugarà el cinquè. Tinc en línia el Marc González, autor de dos gols en el partit d'ahir. Hola, Marc, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, aquesta sensació de sí, home, després dels dos partits de la Corunya, era només nostra o vosaltres també la teníeu una mica?
17: Aviam, jo crec que nosaltres estàvem fotuts, no? Mm. Però sí que teníem claríssim que nosaltres juguem amb sis jugadors quan juguem a les Comes i que passava per fer-nos forts, per creure en el que havíem fet tot l'any i utilitzar aquesta ràbia per empatar l'eliminatòria i fos el cinquè.
1: Què ha estat tan diferent de les repassades de Riazor, permetem que ho digui així, els dos partits que heu guanyat molt solventment a casa? Aquest sisè home o hi ha alguna cosa que heu fet diferent?
17: No, jo crec que l'equip ha estat molt millor. Crec que, evidentment, jugar a les Comes per nosaltres és superimportant i així ho diuen els resultats durant la temporada. Però jo crec que tant el Marc com l'equip en general hem ajustat moltes coses, s'ha vist un equip molt diferent a l'equip que es va veure allà. Jo crec que també potser el primer dia doncs, va ser un accident, però el segon ens van venir molts fantasmes del que havia passat només dos dies abans, i crec que també tenir una mica més de dies per descansar, netejar, entrenar, ens va venir bé.
1: En una setmana han canviat moltes coses, suficients per pensar que demà tot és possible?
17: Home, i tant, no? Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de dues victòries, hem fet dos bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima, i que al final ens ho juguem tot a un partit, i en un partit tot pot passar. I anem amb l'ambició de guanyar-lo.
1: Ja sé que això ara mateix en la vostra ment és el menys important, però a mi no deixa de cridar-me l'atenció que una nit tan especial, o és a Catalunya la nit de la Revetlla de Sant Joan, o és també a la Corunya, algú se li hagi acudit a posar un partit demà a 3:15.
17: Sí. Mira, jo crec que les coses venen com venen, i avui llegia que la primera Lliga de l'Igualada la van guanyar Corunya. Doncs mira, això és així. El partit que sigui demà, no ho sé. Crec que farà que hi hagi més ambient al pavelló. A mi m'agraden els pavellons plens. Pel que m'han explicat, hi haurà un ambientàs, pues millor per l'hoquei i més entretingut de jugar.
1: Molt bé, doncs ambientàs demà a Riazor, i tant de bo que aquest cop sigui per explicar una victòria de l'Igualada que el coronaria dues dècades després campió de l'hoquei Lliga. Marc González, moltíssimes gràcies i tota la sort del món demà.
17: A vosaltres, moltes gràcies.
1: De l'hoquei a Dallas, Bernat, final de la primera part en l'Argentina-Àustria.
3: Es retiren els jugadors cap a túnel de vestidors. Al descans arribem amb 1-0, guanya Argentina gràcies a un gol de Messi al 38 d'aquesta primera meitat. Recordem, però, que al minut 8 el mateix Messi ha fallat un penal enviant la pilota fora, queda tota la segona meitat. 1-0 per Argentina.
1: Gràcies, Bernat.
3: A res.
1: 6 minuts i les 8, de seguida anem cap al Palau. La Sonia Oleart no vol de cap manera que acabi sense explicar-vos que Luciano Gauna, el jugador del Barça de futbol sala, s'haurà d'operar d'una greu lesió al genoll i, per tant, se li acaba la temporada, no podrà ser en el tercer partit de la final de la Lliga que el Barça juga demà a 8:15 a la pista del Pozo Murcia. El Barça domina la sèrie per 2-0, per tant, si guanya el partit de demà serà campió. Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà a les 7 i ara us deixem amb el tot gira del Barça-València, tercer episodi de la final de l'ACB. Ja al Palau, Ernest Macià, Carme Lloberes, bona tarda.
18: Què tal, Jordi? Bona tarda.
19: Molt bona tarda.
1: Bé, ja sento de fons ambientats, eh?
18: Sí, avui estarà ple perquè el soci de tribuna no s'ho vol perdre, però és que està ple de valencians també. Per tant, guanya evidentment l'afició del Barça. Hi ha moral de victòria al cantó taronja i hi ha moral de supervivència al cantó del Barça. I en teoria, vaja, ara mateix el Palau fent onejar les senyeres i les banderes del Barça, és que fa un goig que jo no recordo, és espectacular.
19: Bonic, sí. Representa que fem, no, entre aquí i València ja no sabem qui té les banderes més mòbils, més maques.
1: De seguida, episodi 3 d'aquest València-Barça, el tot gira, sintonia de Catalunya Ràdio, Macià Lloberes, pilota vostra.
18: El Palau Blaugrana cantant a capella l'himne del Barça, retrunya amb força, el factor Palau ha de ser justament un punt de reverberació des d'on el Barça s'aixequi en una sèrie on clarament el favorit és el València, però on el Barça té elements per incomodar el rival, l'equip de Pedro Martínez. Queden 3 minuts perquè comenci el tercer partit d'aquesta gran final.
20: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
21: Quan vulgui.
20: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
21: Tot el temps que vulgui.
20: I totes les bombolles que vulgui?
21: Totes les bombolles que vulgui.
20: I tot el relax que vulgui?
21: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Casas.
25: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
26: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
28: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
27: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides.

0: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Vuit segons perquè comenci el tercer partit de la gran final de bàsquet, quan ara mateix sentim les 8, els senyals sonors de les 8 en punt del vespre al Palau Blaugrana de les grans ocasions. Ja hi és, Carme Lloberes, com estem? Bona tarda.
3: Espera-me, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Micro que no l'havia encès.
2: Escolta'm,
3: què? Veigis que ja veig alguna
2: mira,
3: novetat.
2: Mira, Oriol Rodríguez, peu de pista, tenim 6 titulars ja.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, el Barça amb la Provítola, Panterclay, Burunxengelia i Vesely, i el València mateix titular que els anteriors dos partits amb Montero, Badió, Taylor, Key i Sacó.
2: Jove.
3: Doncs una de les novetats que jo deia era justament que avui Pasqual ja no espera aquests inicis tan precaris que ha tingut en els dos primers partits,
2: sí.
3: I ja treu directament a l'Apro i directament a Vesely, que no havien sortit en els inicis.
2: Per cert, el València torna a Oriol, un dels jugadors que per mi té més valor en aquesta plantilla.
4: Sí, sí, Roy Berts, després de ser baixa els dos primers partits, torna avui al roster. Veurem si acaba tenint gaires minuts de qualitat o no. I una dada, els 5 jugadors del Barça que hi ha en pista són més veterans que el jugador més veterà del València. És a dir que, bé, de moment el Barça amb els veterans en pista a intentar evitar que el València faci el que ha fet a cada partit que han jugat contra ells aquesta temporada. Parcials de més 14, més 15 al primer quart.
2: Qui és el jugador més veterà del València, Oriol?
4: Costello, amb 32 anys.
2: Costello, 32. I els del Barça, tots els que tenim a pista, estan per sobre.
4: Correcte.
2: Lloberes.
3: Sempre diuen que la
2: veterania, és un grau.
3: L'experiència, la veterania i aquestes coses, doncs, sempre van un pas per davant en la vida real.
2: Vinga, acaba de començar el partit, la primera bola al salt inicial que el guanya està a Copa al València. Hi ha molta gent de València, Oriol, aquí, i es distingeixen clarament.
4: Sí, moltíssims.
2: La bola que envia Montero a dintre mesurada per a Sacco, que falla el primer, però agafa el rebot, i això justament ens va fer molt de mal als inicis de partit.
3: Bé, perquè ja li ha penjat una bola per sobre aquest canvi defensiu amb Panther. Clar, la diferència és abismal, no?, físicament.
4: I li cau la primera en la Provítola.
2: Ostres, doncs és el pitjor jugador.
3: L'Apro li ha pitat, i ha xulat a l'Apro.
4: Correcte.
2: Taylor es fa espai, llença, falla, rebot al Barça. I a les mans de la Provítola potser no interessa sortir diguem-ne al contraatac per no activar el seu ritme de partit, que és el que ha fet el València els dos primers.
3: Cert, sí,
2: intentar...
3: ara sí, així, és a dir, el tempo l'ha de portar l'Apro.
2: L'Aibor de 3, no, massa llarg, li ha sortit, lluita pel rebot Mastagot aquí de Xengelia. Si és de Xengelia, és... Sí, és de Xengelia, és la primera, eh?
3: Seria bo, però està bé, aquesta falta, perquè així ja frenes d'entrada aquesta sortida que tenen tan velocista. Però seria bo que aquests Clyburns a l'inici ja comencessin, no?, a tenir una certa efectivitat per poder llançar el partit.
2: Es reprèn el joc aquí al Palau Blaugrana. Saludo també David Ubà. Com estàs, David, des dels estudis de Catalunya Ràdio?
5: Què tal? Bona tarda, com esteu? Vibrant ja.
2: Vibrant, doncs mira, a València també vibren perquè acaba de fer la primera cistella l'equip valencià.
3: I les dues cantades la mateixa, és a dir, Sacco queda lliurat a dins de la pintura.
2: Vinga, la bola que juga el Barça per buscar l'empat en aquest partit. Passada molt arriscada i no del tot bona de Vesely per Xengelia. És evident que el Barça buscarà el pal baix, eh? Ja ho està ensenyant des del primer atac.
3: De fet, és la identitat una mica de Xavi Pasqual amb aquest tipus de jugadors, no? Xengelia, a vegades Parra, però i Clyver també.
2: Servirà de banda el Barça. Veient aquest 5 que té el Barça, em recorda, Oriol, aquella pel·lícula que es deia Els Mercenaris, que eren exherois d'aquests, Estalones, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, que feien un últim servei, eh?
4: Una mica demacrats, però a veure si avui es millora la cosa.
2: Bé, doncs el Barça, no és que estiguin demacrats, home, una mica Satoranski té un problema d'esquena, Vesely de genoll...
3: 3-0.
2: Però estan aquí, fent l'últim servei que de moment no pot evitar el 0-4 del València.
3: Això, no és que interrompeixi aquest estil cinematogràfic que ens has posat sobre la taula, però...

0: li han robat una bola en aquesta petita intentona a Panther, i mira com pressionen amb 2-1 al cap a la pilota.
1: Ara Clyburn, bé, havia guanyat la línia de fons i això ha forçat a Cameron Taylor a aturar-lo amb falta personal.
0: I qui no havia arribat, diguem, en aquesta ajuda ràpida?
1: Hi haurà servei de banda pel Barça, però bé, tots aquests jugadors que el Barça té a pista han estat superherois en algun moment. I
0: tots no, eh?
1: Home, aquest que la té sí, aquest altre que la té ha estat
0: no.
1: A la NBA, ha jugat al San Antonio Spurs diverses temporades, gran jugador. El Barça, doncs, home, és...
0: I tanquen molt bé i li regalen Clyburn, el tir.
1: Clyburn segur que sí. Schengelia, doncs, no, però
0: Clyburn
1: és el millor.
0: Clyburn segur.
1: Sí. Montero, encara no ha estat un superheroi, però una mica sí. Bola per a Taylor. Exterior a Badio de 3. Falla el triple. I el Barça que busca la seva primera cistella al partit. Intenta sortir corrent Clyburn, però clar, està sol.
0: No, i a més que recuperen molt bé els taronges.
1: Molt bé, al revers de banda, Cameron. Nota Will Clyburn, la primera cistella del Barça d'aquest partit, 2-4 des del pal baix. El València ataca amb Montero, que buscava la jugada d'abans amb una injecció a dintre. Possible falta de Taylor sobre la Provítola.
0: Té una mica el que dèiem del criteri arbitral, ahir ho dèiem a casa d'en Clopés. Sí. Bueno, en el tot gira, no? Això és el que marcarà també aquest partit especialment.
1: Al minut 2.5, el València segueix guanyant de 4, una sortida bastant semblant de la dels dos primers partits. Panther es fa lloc, llença de 2, no. El Barça amb moltes dificultats per generar cistella.
0: Sí.
1: Potser des de la passada sortiria millor. Ara ho ha provat Panther des de la individualitat. I ells ho fan des de la passada. Montero la passa a Sacco. Sí, treu a fora per Badió. Badió, que no pot tirar. Obre bé per a Braxton Key. Atac, no. No, no és atac, no és atac. Falla, perquè estava dintre el semicercle. Estava dintre el semicercle, Vesely. Ha fallat. Rebot pel Barça, que perd de 4, 2-6. Schengelia, li fan el trap, el tanquen. Schengelia la pot treure amb penes i treballs a l'exterior. El Barça amb molts problemes per superar la defensa del València.
0: Però molt bé el Palau, eh? És a dir, el Palau, diguem, protestant absolutament a cada una de les accions dubtoses, si més no, i que, per tant, una mica el que estàvem dient. És a dir, el Palau ha d'actuar perquè aquest jugador, si no, no se'n sortirà.
2: El València marxa, va, Dio, cap a la banqueta, entra De La Rea.
1: Doncs no sé què dir-te, el València segueix millorant o mantenint el nivell amb De La Rea, però, clar, sobre la Provítola és pitjor, no?
0: De moment, la sagnia anotadora encara és el tran-tran, eh?
1: Sí, el Barça ha fet 2 punts en 4 minuts. A veure si ho arreglem aquí.
0: Li canvien...
1: Ara, bola dintre Schengelia. Schengelia falta 2 tirs.
0: D'acord.
1: A veure a qui li cau.
2: Sacco serà la segona, si li acaben confirmant aquesta falta al jugador.
1: Que si han abraonat...
2: Sí, falta important perquè és la segona de Sacco.
1: Si han abraonat 3 jugadors. El València té clar, perquè ja ho ha fet el Barça i és el seu argument principal, que el pal baix hi jugaran molt. Llavors Pedro Martínez, això ho sap, és un tècnic que prepara molt bé els partits i les defenses d'ajudes es multipliquen ràpid. Ara cada vegada costa més.
0: Sí, i l'altre, diguem, afegitó, jo diria que és un dels jugadors que li ha costat més defensar, és així com Clyburn i Panther els ha tingut més o menys a ratlla, a l'Apro. I l'Apro, fixa't que de seguida ha canviat i ha posat a De La Rea en pista perquè és un home molt més alt, físicament molt més potent i li dificultarà almenys aquesta generació de joc.
1: El primer tir lliure dintre de Schengelia, el Barça perd 3-6. Un partit de moment de tanteig baix, eh? Pel Barça segur, però pel València també. 4-6, i el que no hem vist de moment, Oriol, són triples.
2: No, encara cap triple, i el València, que li ha clavat al Barça 105 punts de mitjana als 3 últims partits.
1: El bloqueig, la continuació, la generació de joc de fora cap a dins, però el triple fallat de Cameron Taylor. El rebot pel Barça, la baixa per l'esquerra, Will Clyburn. Will Clyburn busca Kevin Panther i el Barça juga per empatar el partit.
0: Busquen, volen a Schengelia.
1: Ara, aquí, amb Braxton Key, aquí és superior, no arriba la jugada defensiva. Ho intenta aprofitar el jugador georgià del Barça, però li han fet un tap legal.
0: Un barret, un bon barret, eh?
1: Sí, hi haurà servei de fons pel Barça, encara que Costello ha disfressat una obstrucció de servei de fons d'un fer veure que es pensava que la bola era per ell. i l'àrbitre ha avisat que la propera serà tècnica. Què passa?
0: Clar. No. Ella si ho pillo, no? Es diu, i en aquest cas, de tota manera, fixa com l'han decantat i l'han convidat cap a la línia de fons, eh?
1: I el Barça que torna confiant al pal baix Claiborne amb Cameron Taylor.
0: Mirant els quatre jugadors.
1: Dos segons. Ara que, doncs, s'acaba la possessió del Barça.
0: Ja s'ha de menjar, ja.
2: És que Claiborne no se n'havia assabentat, que quedava molt poc temps de possessió. No,
0: i Pedro ja ràpidament com posar-los el coet a punt per sortir.
1: Recordem que si el Barça guanya els dos partits al Palau és campió de Lliga. Això no se'ns pot oblidar. Falla un altre triple al València, rebot per la Provítola, però
0: és interessant, eh?
1: Donaran servei de fons pel València.
0: Sí. És interessant, perquè mira, 4-6, de moment, sigui pel que sigui, perquè estan no...
1: Estan fallant tot molt de fora,
0: sí,
1: eh?
0: Són ells els que han viatjat, diguem.
2: No, València 0-3 en triples.
1: Ja entraran. A partir d'algun moment començaran a entrar. Hem d'estar ja ben preparats. Mira, recuperació del Barça a mitges. A mitges vol dir no del tot, perquè la bola l'ha acabat perdent per la línia de banda el Barça. Will Clyburn, servei de banda pel València. Minut 5 d'aquest partit, tercer de la final, que ara mateix el Barça perd 4-6. Servirà el València i buscaran Lloberes a un jugador que ens agrada molt, que la veritat és que
0: a
1: doncs,
0: tu,
1: Cárdenas,
0: no? Cárdenas. A tu, a Cárdenas,
1: per no ser un
0: agrada
1: no,
0: molt.
1: Per no ser un no ningú, doncs escolta, m'ha
0: no
1: marxit.
0: No ho he sí, mai tan ben dit.
1: La jugada de Cárdenas, step back, ben defensat, sense falta. Sí, molt bé, Vesely. I Vesely que excita el personal.
2: Sí, sí, i ho celebra amb el punt tancat.
1: Sí, avui és dels dies que té creuamenta positiva de cables, eh?
0: Sí, el que veurem és quan durarà.
1: A veure. Home,
0: no és que sigui negativa, però...
1: Home, si el Barça va amb opcions, serà bona.
0: I com estableixen a la defensa
1: l'apro,
0: de l'apro
1: fins la cuina, no. Obertura fora, Claiborne sol de 3. Això hi va. No. Rebot llarg, Barça. Xenguelia va per terra, falta Cameron Taylor.
0: Xiulen més, avui l'arbitratge.
1: Sí. I de Taylor, compte, perquè
2: també
1: serà...
2: També és la segona de Taylor, que sí, també es carrega, marxar cap a la banqueta, entrarà Moore, que va ser prou important al segon partit, i cada acció del Barça, com la celebren amb ràbia. Ara hem vist la Provítola com celebrava amb ràbia el rebot que ha capturat Xenguelia.
1: Això és bo, si no és sobreexcitació, que jo crec que
0: sent
1: veterans no és sobreexcitació.
0: És impulsar-se, sí, diguem, com per donar l'entusiasme màxim.
1: Vinga, bola que té Kevin Panther superarà o no, Cárdenas? No, mitja volta, sí, empatem a 6. Barça 6, València 6.
0: Tu és molt, li ha fet,
1: no
0: és a
1: diguis,
0: dir...
1: Ostres. Home... És una mica avantatgista que Kevin Panther li faci a Cárdenas un 2 és molt, no?
0: Però bé, ja saps tu d'on ve, no?
1: Ara hi ha triple de Pradilla. D'on ve?
0: Ve de l'expulsió, l'antiesportiva... És a dir, que això no és una mica lleig.
1: Doncs bé, sí. I ja et dic, és fàcil,
0: i
1: no?
0: I més fer-li a Cárdenas, sí, estic d'acord.
1: Fes-li amb el Montero. A veure, Xenguelia, obertura. A Vesely sota cistella, falla, rebot per ells.
0: Ha tirat molt fort aquí Vesely, quan en realitat només tenia Costello. Però tot, bé, de tot... moment la cosa no...
1: De la Rea, pal baix, Pradilla,
0: Panther.
1: Aquí, però la lesió defensiva és d'un altre jugador baix. La perd Pradilla, se li ha escapat a les mans. Recuperació del Barça. La Provítola s'ha quedat sense vot, a punt de cometre dobles. Obre enrere i la té Panther, que la vol per ell. El partit està, doncs, perquè Panther intenti escalfar la resistència, pugui entrar al partit. Panther, molt bé, obrint a l'altra banda pel triple de Xenguelia, que no hi va. Sí! Amb una mica de potre, amb una mica de sort, de xamba.
2: Molta sort contra el tauler.
1: Sí, contra el tauler, però bé, ha entrat. El Barça empata i ara el València desempata. Mira
0: que
1: bé.
0: És la primera cistella que fan així ràpida de resposta, no?
1: Sí.
0: De moment el Barça això li està controlant bastant aquestes sortides.
1: Aquestes cistelles antixoc del València,
0: Això ha sigut una pota.
1: L'Apro de 3... No, rebot pel... El Barça intenta fer també les cistelles antixoc, però no li surten bé. El Barça ha de jugar més tranquil, en possessions
0: però
1: llargues.
0: Necessita de l'efectivitat de la línia 3.
2: Ara mateix un 20% a Barça, un de 5.
1: De la Real la passa malament, massa llarg, de sobre Costello.
2: I comença a moure banqueta el Barça, Xavi Esquadra, després de 6:45 en pista, marxa Vesely, entra al seu lloc a Joel Parra, també entrarà el Brizuela, marxarà, a veure si ho veig des de la meva posició, la Provítola.
1: Ara
2: Barça amb Satoranski, amb Parra, amb Brizuela, amb Xenguelia, també marxa Panther, per tant, es manté Claiborne en pista.
0: Diguem la segona rotació.
1: Ell situant a Branco Badió, una altra vegada pista.
0: Sí, perquè De La Rea ha estat així com una mica imprecís.
1: Vinga, tot i que el València va per davant i es veu aquí qui és l'equip favorit, escolta, el partit té una música...
0: Té una música,
1: home, sí.
0: Però favorit, què ha dit Pedro Martínez? Favorit ara és el Barça, que tu tens el factor camp.
1: Home, però ja,
0: no
1: ha de dir,
0: què ha de dir? Aquí tampoc la pressió de sobre,
1: Què ha de dir?
0: Vull dir... No ha de dir. Tu tens el factor camp.
1: Veure,
0: ara l'ha robat.
1: A veure, Satoranski, el Barça, que busca tornar a empatar el partit. Brizuela, de fora cap a dins, s'atura, bé. Molt bé, empat al Barça 11, el llançament fent-se una mica enrere, aquest tir lombard que li permet generar espai al València a través de Paradilla, que ha vist que té a Joel Parra davant, pot amb ell.
0: Això normalment sempre supera,
1: pot amb ell, però
0: mira,
1: falla. Després de superar el jugador, has de notar.
2: I el Barça ha... pel València perquè l'ha tocat a Brizuela.
1: Llàstima.
0: Doncs Rivers, si el tenim.
1: Compte, perquè aquest jugador és un jugador de 10 punts de mitjana per partit, i a part, doncs, evidentment la valoració que et fa i els minuts, que en té uns 17 per partit, jugador important, pel València.
0: Amplia molt la pista perquè té bona mà del tir de 3 i per tant doncs, se'n pot anar també a l'1 contra 1, etc.
1: La primera bola que rep és accidentada perquè és a punt de tallar Joel Parra.
0: El Barça està pressionant,
1: Molt bé, el Barça molt bé pressionant. Possible falta sobre Cárdenas que li fa Joel Parra.
2: La primera.
1: I el Barça comet la quarta d'equip. A partir d'ara entrarem en bonus. Bé, de moment partit...
2: És la tercera. La tercera d'equip encara no hi entrarà.
1: Partit que al Barça li convé. De moment a pocs punts, molt entrebancat.
0: Sí.
1: I amb un València que no està trobant de moment el camí de Cistella. Branco Badio, davant seu Brizuela. Encara Badio, continuació. Mira, molt bé Brizuela posant la mà. Recuperació de Joel Parra, que ja és a camp atacant. El Barça triangula ràpid per a Brizuela de 3. La bola que no entra. El rebot per a Will, Claiborsi. No. Cárdenas, pel València, la desenterra, la baixa. Ja és a camp rival. Atacarà Joel Parra, s'atura de 2. Falla.
0: Estan fallant, El València està fallant i desaprofitant aquestes situacions, però fixa que una de les parts positives és que el Barça està reculant bé.
1: Satoranski gira sobre el seu propi eix, reinventa la jugada per a Xanguelia, que atacarà Roivers, no pot amb Roivers, obre per Sato de 3. Sí. Tota la Satoranski, aquest l'hem vist claríssim des del primer moment, i el Barça Oriol que agafa la primera avantatge.
2: Primer avantatge més 3 en tot el partit.
1: 14-11, el primer avantatge del Barça als últims 2 minuts d'aquest primer quart del partit. Atenció perquè Pradilla atacarà Parra, que no pot. L'enfonsa.
0: Vaja, necessita 60 vots,
1: I ho aconsegueix.
0: Sí. Però fixa't quants vots, fins i tot anar reculant.
1: Bé, doncs el Barça segueix manant, 14-13, a punt d'entrar a l'últim minut d'aquest primer quart del partit. Un palau ple de senyeres i de banderes del Barça i de taronja a la part superior, 300 aficionats del València. Falta de Roivers per envoltar a Xanguelia.
2: Seran tirs lliures pel Barça.
1: El València està ja en bonus, tirs lliures per a Xanguelia. El Barça, per tant, que allargarà una miqueta més l'avantatge. Mínima, però l'avantatge. Entrarà Miles Cale.
2: Sí, marxa Claiborsi cap a la banqueta i entra Miles Cale, també per donar intensitat defensiva a l'equip, mentre que Satoranski va parlar amb Xavi Pasqual.
1: I Montero també a pista,
0: Sí, i m'interessa el percentatge de triples del Barça.
2: Ara mateix, bastant dolent tot, un 29%, 2 de 7.
1: Tampoc és gaire millor el València, el triple.
0: No, el València no viu del triple, el Barça sí. Vull dir, el València té altres, jo diria, més vives, especialment de contraatac, no?, especialment de joc de conceptes.
1: Home, vas haver de fer 19 triples per guanyar d'un. Vull dir que és evident que has d'estar bé en el triple, si no...
0: El Barça,
1: en la línia del que tu deies,
0: És aquí, per això m'interessa aquest nivell, cap a on anirà.
2: Però Lloberes i Macià, el Barça ha fet una cosa que no ha fet en tota la temporada contra el València, que és disputar-li el primer quart.
1: Sí. Això està ben vist, i a més, el partit de moment a pocs punts. Ara anotarà Braxton Keys.
0: Sí, per això que em diu, sí, molt bé aquí, i ha tornat a fer una cistella fàcil, però és una mica el que Creus demanava, l'entrada en el partit, que sigués molt més decorosa que els que havia sigut, almenys en la sèrie.
1: Vinga, la bola que la té Satoranski, que juga infiltrat per problemes lumbars. Encara Sato la perd. Ha volgut fer un split screen, no ha pogut, davant de Roivers, contraatac.
0: Tornar, clar.
1: El València, bé, el Barça almenys ha tornat bé.
0: Clar.
1: La té Branco Badiou. Entrem a l'últim mig minut, del primer quart. Si anota el València, es posa per davant. Branco, davant seu Miles, que el bon defensor li posa la mà, la recupera. Se'n va de peta Cistella. Falta, falta, falta, falta, falta.
2: I això hauria de ser esportiva.
1: No, no ho tinc clar.
3: No,
1: no ho tinc clar.
3: No ha tocat la bola.
1: És acció, ha anat clarament per la bola i ves que no l'hagi tocada.
3: No, l'ha tocada, l'ha tocada.
1: No ho sé, això no ho sé.
3: Això no s'ho podrà dir l'obat.
1: Però era una lluita neta pel tap, Era una lluita neta pel tap i, en tot cas, Pasqual ni demana l'antiesportiva.
4: En directe molt difícil d'aclarir, a veure ara com vegi la repetició.
3: Vale.
1: A mi en directe no sé veure si toca la pilota, però sí que sé veure un jugador que va a defensar i a fer tap.
3: La toca.
1: Miles Cale falla el primer.
3: Marcador. Una de les grans, diguem, deures d'aquest Barça, també, el tir lliure.
1: Sí, sí.
3: És a dir, no pots anar regalant ja que has concedit, no? Primer és que has tirat una falta, és veritat, però has d'aquí assegurar-ho.
4: No, antiesportiva no és, eh? És a dir, jo crec que frega molt lleugerament la pilota, però sobretot on va l'engròs és a la mà, però amb la intenció de taponar i d'anar a frenar simplement Cale.
1: Anota el segon tir lliure, Miles Cale, 17 a 15. Queden 15 segons per tancar el primer quart d'aquest partit. La bola que la té Montero. Montero davant seu Brizuela, el defensa prou bé. Montero però se'n surt. Montero cap a Netra. Falla, rebot Barça, Parra, vinga, corre, 3, 2, 1, Parra, tira ja, és dins a temps, no, i el palmeig tampoc, final del primer quart d'aquest partit, que el Barça de moment guanya, cosa que fins ara no havia fet en aquesta sèrie, i el més important, que guanya a pocs punts, és a dir, que això ja indica que una mica el ritme del partit del València no és tan clar com els dos primers partits,
3: no, Oliveres. No, claríssim, que vaig absolutament d'acord, perquè, a més, no ha pogut fer, diguem, el joc que sempre està buscant l'equip de Pedro Martínez. Però la meva pregunta serà fins quan durarà aquesta pressió, tensió, intensitat defensiva, que és veritat, sempre que el marcador es vagi portant igual.
1: Oriol, a peu de pista, una miqueta els grans números d'aquest primer quart.
2: Mira que Xengueli amb 7 punts, però 10 minuts en pista. Ha estat el millor del Barça en aquest primer quart. També gairebé 9 minuts en pista Claiborne, gairebé 7 la Provítola, gairebé 7 Besset i gairebé 7 Pander. Per tant, bé, es van acumulant, evidentment, minuts. El Barça està guanyant de 2 i en percentatges molt baixos, perquè el Barça tot just un 43% en tirs de 2, un 29% des del triple, mentre que el València alerta amb les dues faltes que ja han vist homes importants com són aquí i també a Sacó.
1: David Ubach, llista de personalitats a la llotja. M'ha semblat veure-hi el president del Barça.
4: Sí, Joan Laporta, el president electe, i també el president interí Rafael Juste a la llotja. Doncs altres personalitats, però sobretot també em fixo en la fila 0, on hi és Saras Jasikevičius, l'extècnic del Barça, que precisament va comandar l'última victòria a la Lliga, l'últim títol de fa 3 temporades, el 2023, en aquella 10 de Saras, de Mirotić, en què el Barça li va guanyar la final al Madrid. Per tant, Saras, que ve de guanyar la Lliga Turca amb el Fenerbahçe, avui a la fila 0. A la llotja, doncs, tenim, per exemple, a banda dels habituals, em fixo també en exdirectors esportius del Barça, com Zoran Savić, l'exjugador Gregor Fuchka, per tant, molt aroma de bàsquet, Dani Fernández, el jugador del Barça d'handbol, i, per exemple, Miquel Salvó, un altre dels catalans que darrerament són habituals també a la llista de la selecció espanyola de bàsquet.
1: Sí, però que ha estat lesionat, no sé aquest any si anirà, el que no és ni a la llista de la selecció catalana, que ha sortit avui, s'ha donat a conèixer una llista on hi ha Joel Parra, però Joel Parra no hi podrà anar, perquè va amb l'Espanyola, i per tant, doncs, no serveix de res. Crec que hi ha 4 jugadors, no, David? Que bé, ja t'ho demanaré després, perquè comença el segon quart.
4: Després ho repassem.
1: Recordem que diumenge hi ha Catalunya, Gran Bretanya, és a dir, Regne Unit, el partit és al Congost, les entrades ja a la venda. Servei de banda pel Barça, que comença el segon quart, Oriol Rodríguez, amb aquest 5 titular a pista.
2: El Barça amb Brizuela en pista, també amb Cale, amb Sadoransky, amb Joel Parra i amb Besseri, mentre que el València hi ha aquí, hi ha Taylor, hi ha Montero, hi ha De La Rea, Sacó.
1: Vinga, bola que té Joel Parra, primer minut d'aquest segon quart del partit, Brizuela. Brizuela que intenta fer-se lloc, s'atura, step back de dos, no, molt difícil.
3: Massa forçat, sí. Tenia a més puntejat el tir.
1: La baixa al València, la té Cameron Taylor.
3: Busca el bloc directe, central.
1: Compte, aquí la jugada de Cameron, passada dintre Sacco, distribueix, no pot, torna enrere. Cameron, molt bé Miles Cale, agafant-s'hi amb tot, defensant molt bé. S'acaba la possessió del València, Cameron de 3, no, Rebot, Barça, corre, passada llarga de quarterback a Miles Kell, que no té prou pólvora, renuncia a atacar Cistella. Obre enrere.
3: Ja està bé perquè havia baixat València.
1: Bola que té Parra, no s'atreveix a tirar, obre per a Vesely des de 5 metres. Queda curta, estava tapat per Sacco. Rebot València, Braxton Key, apareix per darrer. Bona jugada d'aquí, falta de Joel Parra. Ha estat bé Miles Kell, però finalment el jugador del València ha aconseguit recuperar la verticalitat.
3: Sí, i Pere, l'àrbitre, em sembla, ja estava indicant de tir, no? Ja, sí, sí. Ell mateix ja feia l'acció, sí, sí, que simulava el jugador.
2: Seran dos tirs, és la segona part. Marxa cap a la banqueta, entre Sengleta, entrarà la Provitola d'aquí uns instants, al lloc de Satoranski, i Parra, que és la màxima cistella del Barça en aquesta sèrie, una mitjana de 16 punts.
1: Quin ambientàs avui al Palau. Sentim encara l'afició del València de fons, però el Palau s'hi tira a sobre. Anota el primer Braxton Key. El primer minut d'aquest segon quart del partit. En directe, partit empatat ara mateix. El Tot Gira a Catalunya Ràdio. S'hi anota el segon Braxton Key per posar el 17 a 17. Vinga.
3: El Barça, de fet, està guanyant temps.
1: Sí, sí.
3: Fixa-t'hi, no?, que el que està intentant és allargar, allargar, com un xiclet, perquè no se li escapi en cap moment la velocitat valenciana.
1: Seria, doncs, no diria la mentalitat de l'equip petit, no?, però, clar, si has d'anar intentant que no se t'escapi el rival, és que el rival és millor. Falla el triple al València. El llançament de l'Apro, rebota Cameron
3: millor,
1: Taylor.
3: Millor, juga millor. És diferent.
1: Ahir, mira, el Ter Montero. Avui estan potser una mica més imprecisos. Brizuela fins la cuina. No. Ha intentat potser...
3: Moltes imprecisions,
1: de
3: moment.
1: Els dos costats.
3: Fixa.
1: De la Rea, sol de 3. Ara sí. Triple de la Rea. València s'avança de 3. 17 a 20.
3: Parant, frenant, a l'arribada. Sí, sí, molt bé aquí.
1: L'Apro que semblava que volia emprendre el camí de Cistella. Observarem molt els minuts de l'Apro, perquè, clar, no és un jugador... Que... Atenció a la passada bona.
3: No, tan no era... bona com era massa alta.
2: Una mica més i va Cistella.
1: Miles Kell, falta mitja pista. Segona falta d'equip del Barça.
3: Però bé, tenen la lliçó apresa, el Barça, fixa-t'hi. O faltes, no?, o frenades cada vegada. El que no volen és regalar cistelles fàcils. Per què? Perquè en són uns mestres amb això, el València.
1: En directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el president del Barça a la pista, a la llotja, amb Sara Jacekevicius a la pista. Aquesta no l'havia vista venir.
4: I Cito Alonso, ja, també.
1: També hi ha Cito Alonso, el tècnic, sí, del Múrcia, que estiueix a Vilanova. La jugada de Montero, dos tirs, una aquest... altra falta de tir.
3: Fixa't en aquest canvi de ritme, perdona, quan en el bot frena i arrenca, i per aixecar-li per elevació davant d'aquell.
2: És la segona d'aquell, la segona consecutiva.
1: Doncs vinga, el Barça, que ha començat aquest quart amb 2 minuts i mig, de moment sense anotar, De moment el Barça, el parcial és negatiu en aquest quart, si sumem l'opció que el València anoti els dos tirs lliures. Oriol.
2: El parcial és de 0 a 5 pel València.
1: Ara 0 a 6 perquè anota el primer tir lliure Montero. Tindrà encara una segona opció. A 7:45 per arribar al descans d'aquest partit. Montero. Atenció al rebot, però jo crec que Montero és molt fiable. Anota des del punt de personal, màxim avantatge, no?, del València.
2: Correcte, aquest menys 5 pel Barça.
3: A tota pista, defensant-lo. Buscant a l'Apro de seguida.
1: L'Apro tira la diagonal. Brizuela, bloqueig indirecte. Se'n va cap a dintre Vesely, però ja està aparellat amb Montero i no
3: sí,
1: hi pot.
3: Canvien un momentet, no?
1: Li recupera Montero. Montero fins a la cuina. Falla, però apareix De La Rea.
3: Fixa, mira,
1: tres jugadors del València per un del Barça.
3: Ara, li roben, per exemple, en el dribbling de Brizuela i aconsegueix a reaccionar fent-li la falta o taponant-lo. I tres tios de taronja.
1: 0 a 9 de parcial, Oriol, per sortir, i ara el que era un inici habitual al primer quart, bé, és l'inici del segon.
2: Ara l'està buscant el Barça en aquest segon quart, del 17 a 15 hem passat al 17 a 24, el Barça amb aquest menys 9 és el màxim desavantatge en tot el partit.
3: Sí, de tota manera, si ens fixem en un detall, és a dir, València, és veritat que no està corrent, el Barça li està impedint.
1: Ara hi ha una mica més, en aquest quart. Ja.
3: Però per què li ha robat? Tot ha vingut de pèrdues, diguem, o de robatoris, no? Diguem, en aquest sentit. No perquè hagi rebotejat i hagi sortit. Val. Amb això hi ha coses que el Barça va corregint. Però fixa-t'hi que una de les coses que hi està guanyant, per mi, València, és que té una rotació més, que és Rivers. És a dir, jo Rivers no sabia, pensàvem avui, com Puerto l'altre dia, que, però en canvi li està jugant en aquest joc interior, tenint en compte que ells de moment encara no estan brillants, eh?
1: Bé, de moment, et demanava abans Oriol els minutatges, el que més ha jugat és Schengelia, però Veseli la Provítola, per edat, jo crec que estan jugant massa.
3: Bueno, massa, però és que si no guanyen avui, difícilment pots anar pensant en gaires coses, eh?
2: Van acumulant aquests minuts, ara tornen en pista, hi ha Panther, hi ha Lapro, hi ha Schengelia, hi ha Veseli, hi ha Claiborne, per tant, el seu titular ara torna a estar en pista, per tant, seguiran acumulant minuts.
3: Clar.
1: La bola que treu de fons el Barça, pressió tota pista del València. El Barça no deixa el València, i el València, a la que tingui el Barça, tampoc el vol deixar anar. I aquí estem tots empresonats a veure el Barça si és capaç de trobar el llançament exterior, que de moment, doncs, només n'hi ha hagut un.
3: Home, la pressió que està fent, diguem, a la pilota és complicat. Mira, Sacó,
1: ara. Lapro, revers de 3, falla, rebut València,
3: aprofitar
1: Montero.
3: Aprofitar que s'havia enfonsat de la rea, no?
1: Clar, però quan has d'aprofitar, tens la sensació d'estar aprofitant una ocasió única, tires més pressionat.
3: Bueno, no, jo crec que tires més cansat. També. És a dir, aquests van tan cansats que no els
1: costa. La mouen molt bé, sol de la rea de 3, triple. Triple de la rea, 17-27. Màxim avantatge, se n'estan anant i el Barça fixa't, no ha notat.
3: Fixa't que fàcil, a més, de construir avantatges, sí, de València. Sí. És a dir, el Barça cada vegada està perseguit per un jugador, canvien, retornen, mira com tanquen ara pintura.
1: Però és que... Bé, és que és un equip molt versàtil, qualsevol... Atenció, Lapro de 3, sí. Ara sí, però ha hagut de tirar. Mira, i a punt de recuperar Lapro.
3: És pillo, eh?
1: Ha hagut de tirar amb De La Rea a sobre, que ara, a l'altra banda, queda sol, tira de 3, la falla, per sort. Rebot per a Schengelia. Podria córrer el Barça, però saps què? Jo crec que s'ho ha de pensar.
3: No, no hauria.
1: S'ho ha de pensar. Exacte, Lapro obre per a Schengelia, introdueix molt bé per a Vesely Bàsquet. Bé, parcial de 5-0 del Barça. Vinga, va, a 5 el Barça. 22-27. La té Montero, busquen un bàsquet, diguem-ne, contracíclic. No el troben. El Barça defensa bé. Pradilla, sol de 3, falla. Rebot, però, per Sacó.
3: Que mira que no havien fet massa mal, em sembla, oi, Oriol, en el rebot ofensiu.
1: Ostres. I triple de Montero.
3: I li havia fet falta, eh? Però
2: només havien capturat 3 d'ofensius.
3: 3, oi? Veus? De moment això ho ha controlat, no? El box-out, diguem, sí. De tancar el rebot pel part del Barça.
1: S'ha de seguir. Claiborne fa espai a Lapro, que treu apenes i treballs a fora Schengelia de 3. Falla, rebot València.
3: No és el seu confort, Schengelia. No és dolent tirant, però bé, és dels pocs tirs oberts que ha aconseguit.
1: Montero, intenta penetrar. Sí, però no és ara. No, endavant, enrere, fa el que vol.
3: Passeja com si estigués a la Rambla, igual.
1: Sí, sí. Home, atac de Sacó. Ve aquí Lapro, ha estat Murri.
2: És la tercera de Sacó, falta important.
3: Sí, aquí la col·locació ha sigut dolenta dels espais, no? Sacó, en aquest cas, no ha trobat a on distribuir. I a partir d'aquí, doncs, ha hagut de fer faltes.
2: Sí. Marxa Montero, també marxa De La Rea, entre la segona unitat del València, amb Cárdenas, amb Badió i també Costa.
3: Bueno, Badió no és gaire segona,
2: bé,
3: però sí.
2: És per intentar animar una mica.
1: Sí, és que Montero és tan excels que sembla que quan marxa Montero pots respirar una mica, però clar, si Badió té el dia...
3: No, i que tens una paparra també com Cárdenas.
1: Sí, molt bé. La combinació perquè remate Claiborne venint de fora, dibuixant aquest arc, anotant el 24-30. I el Barça que de mica en mica va omplint la pica. Guanya el València, però de 6, Cárdenas. Compta l'aparellament aquí, queda sol per Cárdenas, falla el triple, el rebot llarg però pel València, Mur.
3: Sí, tornen a estar molestant, en aquest rebot, encara que sigui pel Majal.
1: Ai, Billy, que se n'havia anat i deixa sol a Costello. Ah, no, de Costello.
3: Sí.
1: Ha intentat...
3: Si una cosa tenen és molta visibilitat de veure quin és el company amb millor opció.
1: Interpreten bé el bàsquet i al final són tants caps, tants barrets. Saben que Billy, doncs, de vegades pren riscos i castiguen. I ara el Barça, doncs, que bé, torna a remar. Com
3: busquen la sortida de...
1: La passada molt bona de Lapro a dintre. Per a Billy, bon bàsquet. La passada és eliminatòria de 3 rivals.
3: I ben escollida, perquè també sortia Panther sol.
2: Primera cistella de Billy que acabava de sortir a la pista.
1: El Barça roda del València, estava dormint aquí Billy, però mira, el València no ho aprofita. La bola que té Pradilla, li faran falta. Uf, sort que han entrat 2 tirs pel València, que sempre treu petroli. Sempre treu petroli pràcticament del pal baix. Ara Xavi Pasqual, no sé si demanarà revisió instantània, a la propera tècnica li diuen.
3: De moment opta per un canvi.
1: Esteuen sí. A la Provítola.
2: I entra Juan Núñez, m'he dit fins ara.
1: La Provítola, que ja ha jugat 12 minuts.
3: Sí, sí.
1: Dels 16 que s'han jugat, n'ha jugat 12.
3: I ho dius perquè així fa descansar, però quan tens jugadors com Brizuela que poden jugar molt bé també a la línia exterior portant a l'equip. Ho dic perquè Núñez, no diré res, però...
1: Ja ho has dit tot.
3: No té el ritme, diguem, crec jo. Vaja, anirem veient. Tant de
1: no
3: bo...
1: té el ritme i altres coses tampoc les té.
3: Ja ho has dit tu.
1: Pradilla, que situarà el València a 8, 26 a 34.
2: I amb 9 punts màxims es té el conjunt València.
1: I aquí tenim a Juan Núñez. Juan Núñez davant seu Cárdenas, que podria semblar que és un mal menor, però és que Cárdenas està bastant millor que Núñez. A veure, Clyburn intenta atacar Mur, no pot. El jugarà al pal baix. Però hi ha l'ajuda defensiva de Costello.
3: El 2-1.
1: Bola per a Xenguelia. Xenguelia, que fa massa bot, massa ziga-zaga, però ara se'n sortirà. Ep. Donaran el bàsquet, perquè havia tocat tauler.
2: Veurem. Sí, sí.
1: El donen sí, el segur. És, si l'hagués deixat, no entrava.
2: Ara estan parlant entre ells els àrbitres. Un diu que sí, l'altre diu que no, i l'altre s'ho mira. Per tant,
1: és bàsquet perquè ha tocat tauler. Sí, sí. Ha tocat tauler. Si l'hagués deixada, jo crec que la pilota anava fora.
3: Mario, saps allò, l'excés d'energia?
1: Sí.
3: És a dir, que...
1: Excés de zel allà, vaig tan sobrat que m'hi puc saltar.
3: Els hi sobra, en aquest sentit, no? Però
1: espitosos.
3: Bé, seria important això, que el Barça vagi construint de mica en mica, no perdre, no?, la visibilitat del
1: compte
3: partit.
1: Compte que Pedro Martínez demana revisió. I si Pedro Martínez demana revisió, és que alguna cosa...
3: Bueno, ells des de ja ho veuen millor, però...
1: Hi ha que es pot revisar.
3: Oriol, tu a quina banda estàs?
2: Jo estic a la banda de...
3: De Pedro o de Pasqual?
1: De Pedro.
2: Sí, des d'on ho veig o de quina banda estic? Perquè...
3: Bueno, primer la banda. Ah, des d'on ho veus...
2: Jo estic al darrere de la cistella on està atacant el Barça ara. Ara Pedro Martínez discutirà...
3: Tu has vist igual que Pedro.
1: Ara el Pedro s'ha desdit, de la revisió.
3: Sí? Què ha fet? Un fake?
1: Ha demanat primer la revisió i després ha dit no, l'anulo ràpid.
3: Un fake.
1: Sí, sí.
2: Bé, però també trenca una mica el ritme d'aquesta mini remuntada.
1: És que, a veure, Schengel ja l'ha deixat anar, la bola ha tocat clarament el tauler, ha picat dues vegades sobre el cèrcol, però sí. Pel fet que ha picat el tauler ja està. Ja
4: sí, tal el qual descrius, Ernest, és així.
1: Doncs ja està. A veure, doncs, un partit que de moment potser, ja t'ho demanaré després, David, és dels que té menys anotació al descans, però espera perquè falla Schengelia i contribueix a això. El València li fa parar un regal al Barça. La tira fora directament servint de fons. Clyburn de 3! Triple! Pantera ha llegit el moment i ha dit si la clavo ara s'ensorra el Palau, perquè el Barça ha fet un parcial que li permet acostar-se a la mínima expressió a un tir. 31 a 34 i espera que la recuperarà encara Panther. Panther que posa la directa. Panther! No! Possible falta. Recuperació. Núñez. Servei de fons pel València.
3: Mira, ja estan traient. És a dir, amb això...
1: Núñez s'encantava demanar aquí, això li dona al València temps.
3: Mur
1: sort que Mur ha fallat. Clyburn aprofita la indecisió, posa la directa fins a cistella. Bàsquet! Ara és un duel de Morris. El València ha pecat del que peca el Barça moltes vegades, que és de quedar-s'ho mirant, i Clyburn els hi dona la seva pròpia medicina. És un moment que el Barça aprofita per entrar de ple Lloberes dins del partit.
3: Sí, sí, és clar que en aquests moments València ha fet dos errors i no ha badat. Vull dir, Panther ho ha aprofitat. De totes maneres, ja s'han endut una bronca Mur en fallar la passada, en fins i tot no fer-li falta ara en aquests moments a Clyburn, etc. Han sigut uns moments de totalment descontrol de València, que el Barça almenys doncs està a guai.
2: Oriol. I el Palau Blaugrana ara és el de les grans ocasions en aquest parcial de 7-0 favorable a Barça, que la costa més un punt del València.
1: David Obat, impressionant l'ambient i de moment un partit que sembla que el descans no arribarà als 50 punts.
4: No, l'ambient ens arriba de valent a aquest Palau de les grans ocasions, no n'hi ha vermells, perquè és una final, el primer partit a casa d'aquesta final, i el descans sí que els guarismes són inferiors als dos primers partits, perquè, per exemple, vam tenir en el primer partit un València amb 52 punts i un Barça amb 47 al descans, i en el segon, el parcial al final del segon quart va ser de 45 València, 38 Barça. Aquests 38 punts del Barça al descans del segon partit, el de dissabte, és el que més s'aproximaria al que tenim avui al marcador del Palau Blaugrana.
1: Doncs vinga, a veure si el Barça és capaç de limitar una mica l'anotació del València. Últims dos minuts abans d'arribar al descans, ha sortit Paró Montero. Bola per a Taylor, Cameron, molt bé el Barça, la jugada defensiva, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Recuperació, la bola que se la troba Juan Núñez, que la baixa ja tranquil·lament a camp atacant ja.
3: Això era important, sortir del temps mort i que el Barça fins i tot aconsegueixi una recuperació. Mira els dos estalls.
1: Preparen el tir de Panther, però...
3: blocs indirectes.
1: Està defensat per Branco Badió, ell sol, ell sol, no? Llàstima. Rebot pel València que corre, no l'aturen, encara Montero, Montero, Montero, Montero. Que bo que és, però que bo que és, has vist com ha tirat?
3: Sí,
1: però envoltat vaja, de jugadors del
3: també
1: Barça.
3: Hi ha una situació tàctica que podries fer servir, no? Que és
1: la falta sí,
3: en el
1: sí.
3: Transcurs, diguem, aquest, i no deixar que passi els lagons.
2: Saps? Arriba als 10 punts d'Antero.
1: Clar, aquí també s'ha de valorar que no te la pitin antiesportiva, perquè el València falta sobre Núñez. Tercera d'equip del València. Clar, si van tan llançats que t'has d'abraonar sobre el jugador que baixa. Hola. I això és antiesportiva.
3: I fixa't que Pedro opta per tornar-te una altra vegada a Taylor. Deixa'm preguntar-te, que m'estic en tenia tres o dues?
2: Dues faltes, dues. Taylor, ara Rivers ha fet també la segona.
3: Sí, però Rivers aquests dies, doncs, bé, és un que t'ajuda avui, no? Però Taylor, que és l'híbrid aquest que té, i que per mi és molt baròmetre, que no se'n parla mai, i fixa que el torna una altra vegada aquí en pista.
1: Juan Núñez, a mitja pista. Juan Núñez busca la passada, molt bé picada. Què fas, Billy? Tu!
3: Falta.
1: Era per tu. Tot i així, li han fet falta. No sé si l'acció de tir, crec que l'anava a passar.
2: Jo crec que sí, són dos tirs lliures. Protesta l'Agència, protesta Pedro Martínez.
1: Té raó, Pedro. No anava a tirar, l'anava a passar, per això s'ha equivocat. Però l'àrbitre, per mi, erròniament, ara Pedro, clar, demana la revisió.
2: I riu Billy Hernán Gómez.
1: Clar, sí, crec que té raó el Pedro.
3: Clar, però Pedro s'enfada, però... s'enfada perquè gasta, li fa gastar.
1: Clar.
3: No, una revisió quan això és un error arbitral.
1: I crec que li donaran la raó perquè de la mateixa...
3: No, sí,
1: és clar. En tot cas, escolta, el Barça està fent més o menys el partit que podríem dir que li pot anar bé. Que
3: sí, sí.
1: És que està darrere del València per...
3: Anar a roda.
1: Ara que el Tour sortirà, el Grand Depart sortirà d'aquí, parlem en termes ciclístics.
3: D'acord, això és anar a roda.
1: Anar a roda, sí, sí.
3: No, el més important és que per mi ha anat frenant una cosa que era bàsica en el joc, que són aquestes sortides, ha basculat, crec que no ha regalat massa tirs de contraatac, no sé si m'equivocaré, però això també és importantíssim. I, a més, tampoc li ha regalat massa rebots ofensius, que és amb el que realment viu molt aquest València.
1: No sé, per la televisió, David Ubach, aquesta revisió, si s'està veient algun indici d'alguna cosa.
4: Mira, no ens acaba de quedar clar, però sí que fa la sensació que Billy, evidentment, no anava a llançar, Això a mi em fa aquesta impressió, que és el que reclama Pedro Martínez. I a l'hora de qui toca l'últim la pilota, doncs es fa difícil d'escatir. Sí que, a primer cop d'ull...
3: No, però això no ho estan discutint. Discuteixen si és falta, diguem,
2: de tir o no.
3: Qui tira la pilota fora.
4: No, exacte. A mi no m'ho sembla gens de tir.
3: Per
4: ser honestos,
1: David Ubach, hi ha novetats al Mundial.
4: Sí, Leo Messi ja és el màxim golejador històric dels Mundials. Ha fet el quart gol d'aquesta edició, 17è en total. Ha estat en la primera meitat de l'Argentina 1, Àustria 0. Ara minut 76, Messi el 38 de partit. Ha marcat el 17è gol de la seva carrera en Mundials. I per tant ja es desmarca un per sobre de Miroslav Klose, l'alemany que en tenia 16. Messi amb els 3 de la primera jornada contra Algèria va empatar amb Klose, ara ja en té 17 i se situa en solitari.
1: Molt bé, David, doncs és un moment també històric, un exjugador del Barça molt estimat aquí, ens en volíem fer ressò, i aquí al Palau, Billy falla el primer tir lliure. A veure...
3: Tirs lliures és en aquesta sèrie, almenys...
1: Ves-me preparant pel descans la sèrie, David, de tirs lliures del Barça, perquè la veritat és que per aquí hi ha una fuita, hi ha
3: una fuita. Sí.
1: Una petita fuita, a veure... Clar, si perds de 30 no és important, però si perds d'1, i ara el Barça està perdent de 2, doncs sí que pot anar d'aquí d'un tir lliure.
3: Sí.
1: A punt d'entrar l'últim minut abans del descans. De Larrea bloqueja perquè Montero faci això, la passada dintre aquí, que bé la circulen, que bé anoten.
3: Que fàcil, és a dir, mira, amb un Ty Iverson que se'n va, i a partir d'aquí el short roll, que és el jugador
1: maleït
3: que
1: Iverson.
3: Distribueix...
1: Lloberes, maleït Iverson.
3: Doncs mira... Sí, una facilitat increïble.
1: Núñez se la bota al peu, però la recupera. La
3: sí,
1: demana,
3: li demana
1: Billy, però...
3: bloc directe. Ah, és que també...
1: Clar, és que no pot.
3: És... No.
1: A veure, ara entra, no pot tirar, obre per a Schengeli, s'acaba la possessió, penetra bé, però en una situació desavantatjosa.
3: No,
1: és a dir, el base Schengeli, no genera l'avantatge.
3: Li han colomat, Sí, és a dir, com pots demanar un bloc directe de Billy i Nulli?
1: Montero obre fora el triple de De La Rea, que no. Rebot Claibor, intenta córrer, però clar, el València té els 5 tius darrere. Claibor, pal baix, però està sol. La jugada defensiva arribarà d'un moment a l'altre.
3: I Panther, que la demana sempre.
1: Sí, ha aixafat línia de fons. Ell mateix s'ha ficat al jardí i amb el València no pots endarrerir. És a dir, si estàs dilatant el moment, ja dona-la fora i comencem atacant estàtic, perquè ells tindran quasi l'última possessió. El Barça està perdent de dos, però. Cameron obre fora, De La Rea sol, cantonada, i aquí no hi arribem, però
3: fallen.
1: Rebot per Roivers, que acaba de reaparèixer i anota. Rivers anota el 36-40, 14 segons. Ja sabem que el Barça marxarà al descans perdent.
3: El que jo estava dient, sí, a mi això m'és igual si perd o no, a mi és que estigui a roba, que seria la cosa més important. Però fixa-t'hi, el que estava dient jo, que una de les coses que estan vigilant molt és de no regalar, és a dir, de tancar el seu rebot al Barça. En canvi, rebots ofensius, m'ho dirà l'Oriol, no, però...
2: Sí, sí, anar capturat al València.
3: Clar, clar, ja li està, clar, ja està aquí recuperant pilotes, és a dir, si l'equip no pot contraatacar perquè estàs defensant, però en canvi li estàs regalant segones oportunitats, això doncs ho haurà d'arreglar el Barça. I 40 punts ja han anotat, eh? No veig que anem a... és a dir,
1: això pel València
2: ja,
1: és poc, eh?
2: Ja te n'han clavat 25 en aquest quart.
3: El València són 190 i pico, és a dir...
1: 100 i pico seria arribar a superar els 50 per partit al descans.
3: Temps el temps.
1: No dic que no puguin fer, dic que de
3: moment, no, però de moment
1: estan 10-12 sí, punts per sota del que és habitual.
3: Però quan diem que s'ha de rebaixar defensivament no és quedar-te amb 40. És a dir, 40 vas a 80, a 80 qualsevol cosa que hi hagi ja puges una... li rebaixes 10 punts, val, val.
1: Vinga, David, has mirat això dels tirs lliures? Has tingut temps? Si no, ho mirem al descans,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, mira, de la temporada, Ernest Lloberes, el Barça en tirs lliures aquesta temporada, un 75% de mitjana a la CB.
1: Bé, no és desastrós, però sobretot m'interessa pel descans que em miris els dos primers partits.
2: Ells avui estan en 100%, 6 de 6, a Barça en un 67%, i han fallat 3, que són aquests 3 punts, 4 que ara hi ha desavantatge al marcador.
4: El Barça, el primer partit, un 14 de 21 en tirs lliures, un 67%, per tant, i del segon partit, mira, el Barça va estar en un 65%, 11 de 17, 67 i 65
2: per tant, en els dos primers partits. Per tant, continues estant amb un 65% de percentatge, 65-66 en aquesta sèrie final, que amb aquest percentatge és difícil guanyar.
1: Vinga, queden 14 segons pel descans. Ara centrem-nos en aquesta última jugada.
3: Sí, que m'interessa molt.
1: A veure, què
3: després
1: és capaç de fer el
3: Barça? Després de... No, després de temps mort.
1: Ara juguem sense la Provítola, eh? És a dir, jugarem amb Núñez.
3: Sí.
1: Aquests últims segons. 14, 13, 12, 11.
3: Va baixant la bola defensat per De La Rea.
1: Vinga, Núñez, demana l'ajuda de Brizuela. Núñez, que vol penetrar. Núñez, step back, queda sol, el floten perquè tiri. Clar, falla. Rebot València, li ha sortit bé la jugada al València. Malament el Barça, que no obstant està a roda, però sempre majoritàriament per sota. València 40, Barça 36, arribem Lloberes al descans.
3: Jo que ho he dit amb una mica, diguem, de cinisme, no?, de veure, ai, mira, m'interessa aquesta última bola i com deies tu, no hi ha la previta, etcètera, etcètera. És a dir, que realment a València el que fa és regalar-li el tir a Núñez, perquè tots ja sabem quina és la seva capacitat en la línia del triple. Bé, jo dic a un equip, em sembla que té no sé quina mitjana, 90 i pico, no l'ha rebaixat gaire.
1: No
3: l'ha rebaixat gaire, però sí ha rebaixat algunes prestacions, com podrien ser això que estàvem enraonant, dels tirs de contraatac, de moment, eh? Però jo diria que aquest quart també t'han afusellat bastant, en l'anotació, no?
2: Parcial de 19 a 25 pel València en aquest quart.
3: Clar, llavors no estàs anant tot... Vas mantenint estar a roda, com dius, amb el marcador al nas, però és que tampoc no els hi veig la força de capgirar-lo, de moment.
4: Mira, Lloberes, Ernest Oriol, Schengeli, als micròfons de Zone.
5: Vale. Dos errores, rebote en ataque, y nada, tenemos que... Sí, tiene sentido estar en su ritmo, pero también tenemos que controlar nuestro ritmo, ¿no? En ataque no tenemos que estar con el caótico, pero bueno, tenemos que atacarles y tenemos que usar que están en el bonus, entra dentro. No.
6: Gracias, Toco. Bueno, Toco Schengelia, que se alargaba. Yo me quedo aquí con vosotros.
1: El Schengelia, que demanava una miqueta més d'agressivitat per portar l'equip al València al bonus. Però bé, dins de tot, és una primera part, dins de les mancances que té el Barça, doncs que ens permeten pensar que si el València no té el dia, perquè al final dependrà d'això, hi ha opcions.
3: Jo crec que el dia li depèn més sempre al Barça, perquè depèn del triple. És a dir, com jo t'estava explicant abans, jo crec que València, si una de les coses que té són determinades facetes de joc, que no és el triple, té l'1 contra 1, té fins i tot la pintura, té una circulació de bola impressionant, ocupant molt bé espais, etc. Juga per mi conceptualment, diguem, un bàsquet que respon molt a segons el que et fa la defensa. Val, sense pagar un rotllo gran. En canvi, el Barça fixa que el dia que de veritat sobreviu és quan anota el triple.
2: Copiant patrons avui a la Barça i a València, 4 de 14 des del triple, un 29% als dos equips. Això vol dir que el Barça va sobresortir molt en el primer, un 50% aquells i 9 triples de 38. El segon partit ja sabem com va anar i avui tampoc és que estigui massa millor.
3: Clar, per tant, doncs, llavors, Oriol, el que em dius és que l'altre dia, el primer dia que guanya en necessita 19 de triples.
2: Sí, sí, sí.
3: També és veritat que
2: guanyes d'un.
3: Sí, jo crec que tots dos no és una regla de 3. Tots dos van ajustar moltíssim, no?, a nivell defensiu a mesura que va passant la sèrie. Però, clar, si només has de notar 4 triples...
1: Ja es van cansant, també.
3: No, és que, clar, ves sumant. Això mira, és una mica, no?
2: Ara tu segur que passa pel cap també, Lloberes, i imaginar sí. Quants minuts Schengel hi ha en pista, no?
3: Sí, però a mi no m'agradaria...
2: Ha descansat un minut i 4 segons, 18:56 en pista la primera part.
1: Era la Marinera i la Provítola quan?
2: L'Aigurn ha estat 16:31 en pista, la Provítola 12 minuts en pista, a BCD també gairebé 12 minuts, i Panther 14, per tant, veurem si això acaba passant factura o no a la segona part del partit.
3: Que tu t'ho preguntes, t'ho qüestiones, potser,
2: no,
3: o no?
2: No m'ho qüestiono, passarà factura.
1: Jo crec que Pasqual ja va fins que es trenqui.
3: No, però això ho fa, això ja ho fa Pasqual, perquè llavors després dirà fins que em mor. És a dir, jo no tinc més jugadors o jo no tinc... I en canvi, fixa't tu la diferència de l'optimització de recursos. Tu ve un Cárdenas que no el coneixia ningú del món del Mundial.
1: És així.
3: I fa que li diu tu una paparra i està molestant a la baixada. Està desgastant en el Lapro, a Panther, quan hagi de... etc. Per tant...
1: Sí, el Pedro, recordo que doncs, ha fet útils a jugadors. Els ha fet... Guillem Jou va estar divers, fins que es va trencar, va estar rendint a un grandíssim nivell a Manresa, i és un jugador que ara és jugador de l'EP després de la lesió, però que si el jugador accepta el que li demana el Pedro i entra al sistema, s'esforça, treballa, va tenint oportunitats, i si té mínimament talent, escolta'm, pot ser útil. A canvi, el Barça fa l'efecte que si no serveix és fora.
2: A València, en aquesta primera part, hi ha 11 jugadors que han jugat fins a 6, 7, 8, 9, 50, 13 minuts, 9, 9, 10, 5, 9 i 10. Per tant, molta més rotació, molt més utilitzada a la banca.
1: I no només que el Barça fa això del ventre gras, no? Si no serveixes fora. No, és que de cop els fa jugar 3 partits i després desapareixen.
3: Però no ho fa el Barça.
1: Núñez.
3: Sí, però no ho fa el Barça. Ho fa l'entrenador que dirigeix.
1: El Barça ha entrenat per Xavi Pasqual.
3: D'acord. Sí. Però vull dir que cadascú té el seu mètode. I el mètode, nosaltres, jo, en cap moment, és una crítica. És a dir, el mètode d'un entrenador és això, val? I l'altre mètode és l'altre. Llavors, tu tria o què et surt més rentable. Per què? Amb això dels mètodes hi ha moltes discussions, normalment. Tothom va criticar Pedro perquè no va fer la falta el primer dia. I tothom vinga a dir que les regles són aquestes. Quan a l'hora de veritat no és així. És a dir, cadascú, quan tu em dius a vegades què ha fet aquest entrenador, no? És que pot fer moltes coses. Llavors, a tu et donarà la raó o no si guanyes el partit o no, cosa que tampoc no em sembla correcta.
1: Aturem-nos aquí. Al descans, al Palau, hi ha partit, hi ha Lliga, Barça 36, València 40.
7: Els play-offs de l'ACB, el tot gira.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
10: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
11: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
12: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
13: Estrellita, claríssim. Una revista amb la millor companyia.
14: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
15: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
16: El carrer és l'escola de La Cubana.
17: Una companyia que ha fet història.
18: Això és una bogeria, no?
19: Era màgic. Va ser màgia pura.
20: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Tant de bons en fessin un cada dia, tinc.
1: En directe des del Palau Blaugrana, queden 7 minuts perquè reprengui aquest tercer partit de la final, que ara mateix el Barça perd, però estem dins del marge d'error. Són 4 punts, 36 a 40, i a aquesta hora, al descans, estem en condicions, David Ubach, de fer un avanç informatiu.
4: I tant, doncs ens acompanya aquí en Marc Güell per posar-nos al dia. Bona nit, Marc.
22: Hola, bona nit. I hem de començar parlant de la calor perquè diverses comarques han superat els 40 graus. En el dia més àlgid d'aquesta onada de calor, la ciutat de Lleida ha registrat la temperatura més alta de tot el dia amb 42,4 graus aquesta tarda. És la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan, segons les dades del Meteocat. També a les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central algunes poblacions han arribat als 40. I davant d'aquest escenari i a les portes, a més de la revetlla de Sant Joan, d'aquí 24 hores, la Generalitat fa una crida a extremar les precaucions. Ima Soler, la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil.
23: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
22: I és que el risc de foc, a més, és extrem. Aquesta tarda hem estat pendents de petits incendis forestals. El més gran ja està estabilitzat, un foc que s'ha declarat a Talarn, al Pallars Jussà. La principal hipòtesi és que hagi estat provocat per un llamp i que s'hagi reactivat o propagat a causa de les fortes ratxes de vent. Però calor al marge, el nom del dia és el de José Luis Ábalos. El Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre del PSOE per corrupció pel cas de les mascaretes i també el seu exassessor Koldo García, en aquest cas a 19 anys, mentre que el govern espanyol i els seus socis parlamentaris han criticat que el Suprem hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó. El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar però continua descartant la moció de censura. Sentim Alberto Núñez Feijóo.
24: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
22: Una previsió important per demà. Sabrem les notes de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat que es van fer fa 10 dies. I paciència, si sou usuaris de l'R13 i l'R14, perquè Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys que ha provocat el robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Renfe ha activat un pla alternatiu de transport per carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp.
9: Playoffs de l'ACB al Tot Gira.

0: Vinga, queden 4 minuts perquè reprengui el partit aquí al Palau Blaugrana, un Palau Blaugrana de gala, ple a vessar, amb tot l'atrezzo de les grans ocasions, com el Camp Nou, amb senyeres, amb l'escut del Barça, amb la bandera bicolor, amb els colors blau i grana, i també l'escut del Barça al mig, amb la gent molt endollada. Lloberes, jo crec que avui podem dir que el Palau és el sisè jugador, eh? Avui no és un Palau reactiu, sí, és un Palau proactiu.
1: Cert, cert, cert. És a dir, el Palau, a més, això li agrada, està acostumat, li encanta pressionar, però necessita, diguem, una mica de la... com et diria, de l'acompanyament de la plantilla, perquè si tu no anotes triples, estàs aquí que sembla com si estàs fent un desgast immens, clar, no t'ajuda, en canvi, en qüestions arbitrals, qüestions, diguem, tu has d'empollonar una mica el partit, ho dèiem l'altre dia, ho has d'emmerdar una mica, perquè tu de moment, quants triples m'heu dit que ha notat? Quatre. És que 4...
0: Amb això no vas enlloc.
1: No, és que el Barça no ha guanyat...
2: Són els del segon partit. Al final del partit el Barça va tancar l'enfrontament amb 4 triples anotats.
0: Val. I vas perdre de 30.
2: Per sí, tant,
1: però el segon tothom el va llançar. És a dir, tant un com l'altre. Un guanyant de 30 també el va llançar. Va invertir en jugadors com Mur, que avui no s'ha aclarit.
0: Ja es veia el segon quart, que encara tenies opcions matemàtiques que el triple no entrava. I avui estem millor en aquest sentit, que darrere almenys es defensa i es... El València també l'hem vist una miqueta més imprecís. Jo no sé si la calor i la humitat que hi ha...
1: No, ells a baix queixen, no en tenen tanta.
0: No en teniu tanta, oi, Oriol, sí? A peu de pista?
3: No, aquí hi ha una mica d'airet que s'agraeix, la veritat.
1: Sí, hi ha un raïls, sí. O no sé com... Sí,
0: aire, no?
1: Sí.
0: Canalització d'aire.
1: Perquè et dic una cosa, perquè jo sóc rival i si no hi ha el mínim de graus t'impugno el partit, és a dir, no el jugo,
0: Bé, pots fer cooling breaks, pots fer pauses per hidratació com es fa al futbol, cada dos per tres.
1: A bàsquet, al futbol ja saps que copien tot el que no saben i poden. Però, en canvi, aquí, tu saps que hi ha una reglamentació.
0: Parlant de futbol, fa 20 minuts el David Ubac ens explicava un fet històric.
2: Un altre, us n'he d'explicar un altre.
0: Vinga,
2: segon de Messi a l'afegit del partit, Argentina 2, Àustria 0, Messi, que ha recollit una pilota morta gairebé a la línia de gol.

0: largo, difícil. Físicamente estamos aguantando como podemos, pero vamos a ver si aguantamos estos 20 minutos.
1: Gracias, Xavi, suerte. Bueno, pues Xavi, que nos decía
2: el Xavi Pascual, que parlava d'això, justament el que fèiem referència, que és la falta d'encert de 3, que no és casual. Tens a davant un equip físicament superior que t'està obligant a tirar a la que pots.
3: No, però et diu el per què, cosa que és el que estem explicant, perquè no circules la pilota, perquè no bellugues la defensa. I, per tant, estan ansiosos, ho explicat, per tant, vol dir que Panther vol i se la vol tirar, Clyburn vol i se la vol tirar, i llavors, aquí, si tu no construeixes davant d'una defensa tan sòlida com és la de, no?, en aquest cas la de València, doncs no pots, has d'assumir la col·lectivitat.
2: David Ubach, alguna informació més abans no comenci la segona part d'aquest dia? Hi ha una lesió al Barça de futbol sala.
4: Sí, anava a dir, un parell de molt ràpides. La primera, aquesta que apuntes, Luciano Gauna, ha patit un trencament de lligament lateral intern del genoll dret, demà l'operen, no hi ha període especificat de baixa, serà després de l'operació, però vaja, ja ens podem fer càrrec que seran mesos de recuperació. Mala notícia per al Barça de futbol sala, que demà té la primera opció de títol a la visita a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la final. El Barça domina 2-0. I l'altre és que el Girona ja té oficialment nou entrenador per l'any del retorn a segona. Serà Quique Álvarez, fins ara entrenador del filial, avui confirmat oficialment com a nou tècnic de l'equip gironí després del descens d'aquesta temporada.
2: Gràcies, David. Comença el tercer quart, Oriol Rodríguez, amb aquest 5 pel Barça.
5: I el Barça torna amb el mateix 5 de titulars, amb la Provítola, amb Clyburn, Panther, amb Chengelia i amb Vesely, el mateix pel València, eh? Montero, amb qui, amb Taylor, amb Sacó i també a... ara tira el cinquè amb
2: Braxton Key,
5: sí, no, amb Badió.
2: Mira, el Barça comença bé, s'ha d'amossegar des de bon principi, s'ha d'amossegar. El València ja ha hagut de replantejar la jugada, buscar la segona opció, i aquí la pressió de Clyburn ha obligat a la primera pèrdua del València. No sé com anem de pilotes perdudes, no em fa l'efecte que n'hi hagi moltes a un
3: cantó
2: i a l'altre.
3: Per part de València sí que n'ha regalat algunes, eh? Recorda't la primera línia de mar, no?, que han acabat amb contraatac.
4: I deixeu-me dir, ara que acabem de sentir els senyals horaris de les 9 de la nit, passa tan sols un minut, que Les dones i els dies, el programa que s'emet habitualment a aquesta hora a l'FM de Catalunya Ràdio, avui va pel canal digital, eh?, per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
2: Perfecte, doncs. I aquí al Palau, doncs, el que estem veient és que el Barça no aprofita els errors del València i això penalitza. El Barça falla l'atac següent, el València ha agafat el rebot i aquí tenim el 36-43. El marcador diu 3,
5: sí, però em consta com a 2.
2: És 2, claríssim.
3: I perd la bola ara Clyburn en el dribble.
2: Ara, la banqueta del Barça s'ha aixecat a demanar.
5: Sí, ara ho canvien. És la novena bola que perd el Barça, 10 n'ha perdut a València.
2: Però, torna a perdre la bola el Barça a dalt.
3: Sí, en el dribbling, a més, sí, només sí, amb una pressió defensiva senzilla.
2: Bola que té el València, 36-42, a defensar. Badió s'atura de 3, falla. Rebot pel Barça, l'embolica com si fos, vaja, la
3: però,
2: bola de partit Chengelia.
3: Fixa per què falla, eh? Perquè es guanya amb el bloc directe una situació de tir, no? Després del bot aixecar-se amb un tir claríssim.
2: Chengelia pel baix amb Braxton Key, molt bé. Ho ha fet molt bé, bàsquet, 2-1. Ho ha fet molt bé, no ha arribat la jugada defensiva del València i aquí se l'ha menjat.
3: Sí, han deixat, jo crec que aquí o han arriscat o han canviat la pauta, ja ho veurem, no? Que fixa-t'hi que ningú li ha anat a doblar en el 2-1 aquest.
5: És la segona d'aquí.
2: Vinga, a veure si el Barça és capaç de també millorar el tir lliure. En la primera meitat del partit el Barça no ha estat per sobre del 70%. A veure aquest addicional. Tampoc.
3: Cordells.
2: El ja rebot és per a Sacó.
3: Vamos. És que més la tira a raça i no...
2: Molt curta. Montero ja té l'espai generat. Es planta de 2 amb tauler i bàsquet. Contra tauler, anota Montero.
3: Fixa't aquest bloc directe lateral, no? Que treballen allà Sacó i ell. I pica, replica. És a dir, que va i té l'opció amb un tir fàcil.
2: L'Apro envia per a Chengelia.
3: Aviam-ho ara.
2: Chengelia amb Braxton Key, no hi ha ajuda defensiva.
3: Bé, fa veure que va i
2: molt
3: va.
2: Molt bé. Si no hi arriba l'ajuda, és superior Chengelia. Veurem què planteja el València.
3: Ja ho anem plantejant durant la sèrie.
5: 15 punts de Chengelia, màxima cistella.
2: El Barça es col·loca una altra vegada roda. Compte perquè hi ha inferioritat numèrica, però bé, Vesely a l'ajuda defensiva. Molt bé també Chengelia darrere, però encara millor Braxton Key anotant.
3: Sí, molt fàcil amb aquest tir curt a mig de l'ampolla, eh?
2: Passada llarga per a Clyburn. Tap! Li ha clavat tap Cameron Taylor.
3: Cordis.
2: Un gran tap. Falta mitja pista i són 3 tirs.
3: No, la demana baix. L'àrbitre es senyalitza baix.
2: Sí.
6: El que passa que jo també crec que no ha de ser mai tir això, però de vegades es piten aquestes.
5: És de l'Apro la segona.
6: A Pedro

0: segueix protestant i...
1: No és que no sigui, és que si és una acció de tir, sigui en el lavabo de casa teva o fora cistella, on sigui, és de tir.
0: Veurem si Pedro demana revisió. No ho demana, eh?
1: No la demanarà perquè ells consideraran que no és acció de tir. Vull dir, és sui generis.
0: Serveix davant de València, el Barça està perdent de 6 i la possessió és pels taronges. Hi ha bastanta gent, no, David Ubach, del València aquí avui al Palau?
2: Doncs mira, sí, uns 250 aficionats que han sortit en autocars des de València per ser avui aquest partit. Es fan sentir, també.
0: Oriol, això no era falta d'atac?
1: No, està demanant flopping, doncs, com es diu, Pedro.
0: Sí, sí, se l'ha tret de sobre de manera molt evident. Pedro diu que era flopping, bé, en tot cas els àrbitres han fet més cas del flopping que el triple, que no entrarà del Barça, però ha aparegut com un àngel redemptor Jan Vesely del cel per anotar, i a l'altra banda no ens deixen temps per respirar i ens obliguen a narrar diferent el bàsquet aquests al València.
1: No diferent, no, però és que és impressionant.
0: Sí, sí.
1: És a dir,
0: en ells, dos segons.
1: Però és com si juguessis al pati de l'escola. És a dir, ells no s'entretenen per res, per res. És a dir, quan la gent ho celebra, són quan ells és com si n'essin demanat.
0: Esquenes,
1: sí.
0: Amb traïdoria.
1: Dir, absolutament. I aquí, qui ja ho has vist, no? S'han dut per davant, em sembla que no l'ha provit.
3: És la segona de Sanguella.
1: Ah, de Sanguella li ha jugat.
0: Sí. Dos tirs lliures pel València que se'n anirà de 8. El Barça, de moment, no només no està jugant la diferència, sinó que el València està començant a estabilitzar una tendència a enlairar-se ara mateix a 8,
1: 42-50. Però encara, 42, de moment, si no li deixes, tu saps que qualsevol espurna, xispa, sí, en el meu cas,
0: sí,
1: no? Seria moment ideal perquè quan el Palau llavors també explosiona.
0: I tot això amb la Provito la pista, que sap greu, perquè ja que tens aquest jugador és
1: clar,
0: el moment...
1: Però, clar, però no pot, davant no de, pot, és que de no la pot. Rea. És a dir, mira, ara mira com...
0: Redoble la defensa, sí, sí.
3: Dos segons.
0: Dos, l'Apro tira des de 10 metres i la fica... No, clar, és que obliguen a tirar.
1: No ha generat res ofensivament.
0: El contraatac Montero falta.
3: I aquesta és important perquè és la tercera de Sanguella.
0: Sí,
1: però i a més, fixa't en quina senzillesa, se'n va. És a dir, té aquí, diríem, un canvi de direcció, de ritme, de tot, de velocitat, que deixa petrificat. Estan demanant antiesportiva.
0: A veure, és el que deia abans. És tal la velocitat a la que baixen els jugadors del València que qualsevol falta...
3: Dos tirs, dona.
0: Es pot interpretar com a brusca i, per tant, antiesportiva. Però, en aquest cas, el Barça se n'ha salvat. Perquè ara van a revisar-ho.
1: No, l'aixiu...
0: Han xiulat de tir, però compte que no sigui antiesportiva. Això. Bé, estem a l'equador del tercer quart del partit. El partit s'està complicant.
1: Aquesta entrada jo crec que no ha sigut molt, no sé quin...
0: Falaguera, no ha sigut gaire esperançadora.
1: Però
0: eh?
1: Més que res per les possibilitats que veus a un equip i un altre, no? Perquè tu estàs veient més o menys que fent un molt d'esforç aquest Barça. Està intentant, doncs, subsanar coses, però de què ha viscut aquest Barça, siguem sincers, amb qualsevol entrenador?
0: Del triple.
1: Però del triple de Panther,
0: Clyburn. Sí, sí.
1: Llavors, si tu no tens això avui... Bueno, l'Apro, però l'Apro està tot l'any lesionat, no? Jo diria, no enraonava només del play-off. Clar, si tu no tens en aquest moment doncs aquesta circumstància de joc, és complicat.
3: Avui Clyburn 0 de 4 des del triple, però Panther només n'ha tirat un i l'han encertat, és a dir, que potser que tiri més.
1: No, però esclar, és que no el deixen.
3: No té opció.
1: Oi? És que aquí és el... Ja, ells tenen molt clar que tenen aquests dos focus que... Aviam què assenyalen.
0: No, falta normal. Sí, dos tirs. Entrenant Joel Parra, Brizuela, se'n en va.
3: Marxa Sanguella amb les tres faltes cap a la banqueta. Entra Brizuela també Joel Parra. I l'altre que ha marxat, doncs... Sanguella sí, amb les tres faltes.
0: Les tres.
3: I l'altre deu haver marxat
1: Clyburn. Ah, per Brizuela dius Clyburn.
3: Sí,
1: ara mirarà de jugar, suposo, una certa energia més, no? Per Parra, Brizuela. Aviam si Brizuela se li encén la llum aquella.
0: Sí, seria... El jugador que esperem. I Parra, el primer partit va tenir un bon partit, però ja és un jugador que jo ja no m'enfio tant a nivell de fiabilitat. A Montero, que segueix el seu rotllo, anota els dos tirs lliures.
3: Torna al màxim desavantatge.
0: Són els 10, eh? El màxim mai han estat a 11 o a 12, no? Doncs vinga, que duri. Bola que té la Provítola. El Barça necessita els punts com necessitem l'aigua ara mateix. Brizuela, el problema és que el Barça ara comença a passar-se-la.
1: Ara en Panther, però mira com surt en Taylor, no, clar,
0: sempre
1: és que...
0: passen per dalt. Bola per Vesely, mitja volta.
1: Sí, ja ho fa, de la
0: dos
1: rea,
0: tirs,
1: ja ho fa.
0: Dos tirs.
1: Dos tirs li dona.
0: Ara, clar, després els has de ficar, perquè com anem, Oriol, en percentatge de tir d'un punt?
3: Doncs bastant.
0: Hem baixat.
3: Mira, hem baixat perquè ara el percentatge del Barça es troba tot just en un 60%, 6 de 10, per tant, percentatge, mira, percentatge molt baix.
1: Sí, l'Apro ja se'n va a la banqueta, no, veig, oi, per Satoranski.
3: Sí, torna a Sato.
1: Perquè vegis, l'Apro avui ni se'n va, així com el primer partit tenia aquesta, no?
3: I ara hi ha reunió entre Panther, Satoranski i Brizuela.
1: Un conclau, hi ha un conclau.
3: Sí, hi ha una reunió important, a veure si són capaços de,
1: bueno,
3: de trobar-li...
1: Donen boles a mi.
3: De trobar-li les línies de passada.
1: Sí.
0: Bé, se li anota el primer.
1: Però fixa que ells estan sacrificant moltíssim. Per exemple, aquesta sortida d'indirectes que tenia Panther, el que volien era que de cap de les maneres la rebés ell.
0: No.
1: I que si se l'ha de tirar, doncs, bé, se li, que se la tiri. I tema.
0: Vinga, el Barça, que baixa els 8 punts a diferència a favor del València.
1: Ja, moment els dos blocs.
0: Mira Montero, és que sol de 3, triple.
1: Però és que a més ja ens la sabem, aquesta jugada. Són dos que es posen en línia com si
0: sí,
1: fos
0: sí.
1: un tabique d'aquells,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, correcte.
1: Un tabic, tabic.
0: No, no, és que és una pantera, amb tres passes és a dalt i sol.
3: I ara sí que és el màxim desavantatge pel Barça.
0: 11 punts, vinga, el Barça ara amb penes i treballs. Ningú
1: és
0: marxa
1: de... És que juguen amb una lentitud.
0: Clar, Satoranski, obre per a Vesely, 6 metres, de 2. Vinga, dintre.
1: Ara.
0: 46 a 55. El Barça va ajornar en el moment d'una reacció que no arriba, però va subsistint. Aquí tenim a Montero. Montero fent anar de corcoll la defensa del Barça. Bé, ara Joel Parra, però millor Montero.
1: Fixa com domina la pilota en el mateix moment que fa aquestes pintes.
0: Només em puc aixecar
1: dribbling,
0: i aplaudir.
1: No? En el dribbling.
0: És a dir, és fantàstic veure aquest jugador.
3: I el València ja li ha clavat 17 punts en 5 minuts al Barça en aquest quart.
0: 46 a 57. Satoranski, peus de De La Rea. Si no és amb la passada, no eliminarem
1: però
0: rivals.
1: Però és que mira com camuflen, com una espècie, diguem, d'espais defensius en aquest
3: marxa,
1: cas.
3: Marxa Montero, baixonat pel públic del València, i entre Cárdenas al seu lloc.
1: Però és que Montero, pots dir tu més o menys quants 16, minuts el té? Minuts, 16, minuts.
3: 16 punts, i ara tenim quin minutatge.
0: Mira, molt bé,
1: molt bé.
0: Molt bé, Satoranski, L'esquena li ha respost per fer un rectificat molt difícil. 48 a 57, el Barça perd de nou, encara per sota dels 10 punts. La jugada de Cameron Taylor, que resol, agafa el rebot,
1: sí,
0: dos més un. No hi ha manera, no hi ha manera. I aquestes jugades és el que carrega l'autoestima del Barça, que ja va cremant amb bragaixa, imagina't.
1: Sí. Ara mira, només mira les cares d'ells mateixos, no? Quan poden dir, buah, ja hi tornem a ser, ja ens han tornat... ara té un moment creixent de València, és a dir, és clau que el Barça en aquests moments fins i tot s'enxufi una mica d'energia, de necessitat, del
3: triple. I ara pressió tota la pista del València, aconsegueix que pot ofegar el Barça en aquest tram de partit. Montero, per cert, de 18 minuts en pista.
0: Vinga, iix, a punt
1: 18,
0: de...
1: 18, vale.
0: Ha creuat a temps, la mitja pista s'havia encantat Satoranski.
1: Mira com hi surten a la trajectòria.
0: No han vist això, a part és que no juguem, no passem
1: Panther,
0: bé.
1: El Panther fa fora tothom, però mira els dos contra un que li fan.
0: La
1: mira.
0: Per Panther, és que boníssim, està ofegat el Barça.
1: No, però...
0: Oh. I a sobre tenen temps d'agafar rebot d'atac.
1: No, temps perquè ningú ha baixat.
0: Ningú ha baixat. I això era Brizuela.
1: Mira,
0: el Barça superat per terra, mar i aire.
1: Deixa'm dir només, aquesta situació tàctica que fan quan Panther té la bola o Clyburn, dos jugadors se'n van a sobre de la bola perquè la deixin anar. És a dir, i clar, la deixen anar malament. Llavors, si ja te la roben, almenys baixeu a defensar. Complicat, moments difícils.
0: David Ubach, aquí el tema és evitar una altra operació Sant Joan, que el rival et sigui campió per Sant Joan, que ja ha passat algun cop.
2: Fa 19 anys, el 2007, quan el Barça d'Usko Ivanovic amb Xavi Pascual d'assistent va perdre 3-1 la final contra el Madrid amb l'últim partit al Palau i en dia de Sant Joan. El quart partit el tindrem demà passat, dia de Sant Joan, aquí al Palau, i el Barça ara mateix aniria a camí també d'anar 1-2 per sota en l'eliminatòria amb aquest resultat, amb aquesta màxima diferència desfavorable del Barça a dia d'avui. Aleshores, el Barça, doncs, que va caure amb el Madrid de Joan Plaza en el quart partit d'aquella final, el dia de Sant Joan.
1: Què en dius, ara?
0: Operació evitar que el campió, que el rival sigui campió per Sant Joan.
1: Perquè, si no, els dies de Sant Joan seran maledicció, Maledicció Palau, el sí, pas sí. Que anem. No, de tota manera, avui és un partit. I no dèiem que d'allà València es va sortir amb un 1-1.
3: Per tant, dimecres a tornar-hi.
2: Sí. I hi ha dos jugadors del Barça d'aleshores que eren a la pista i que ara són als despatxos. Va, a veure si els endevineu.
1: Així anem,
3: home,
1: així
3: Juan Carlos Navarro.
2: Un és més fàcil, l'altre... Va, també...
3: Jordi Trias, no?
2: Correcte, Ernest.
3: Sí.
2: Minipunt.
1: Així ara veig com han après, clar. Val, val, ja ho dius tot. No cal que em facis enraonar més. Però bé, queda partit encara. Queden 4 minuts 18 d'aquest tercer quart.
3: 14 punts de diferència. Mira, necessitem mira. Un delirium tremens al Palau.
1: Ara. Però mira, Panther ja s'ha anat al canyet, per tant, ara només Clyburn.
3: A veure, ara jo aniria pas a pas i aniria a notar el següent atac i a baixar abans del tercer quart una miqueta aquesta desavantatge. La passada a la cantonada, Parra, tira tu. Parra penetra, llença en desavantatge, però mira, ha pogut anotar, tot i que estava ben defensat, era per tirar-t'ho de 3.
1: Poquet a poquet.
3: 50 a 62. Què s'omple de mica en mica, Lloberes?
1: La pica. Jo aquesta... Podríem fer alguna altra dita i així jo vaig aprenent, eh?
3: Vinga, doncs tota pluja fa saó, eh? Tota pluja fa saó.
1: Fa
3: és a dir, de mica en mica.
1: Fa sabó?
3: Saó. Ah. Aquell...
1: Aquella... Mira, el Cárdenas, és que és...
3: Sembla Stephen Curry. Uf, a punt de fer-nos una autocistella.
1: Vale. Però mira, ja s'ha aconseguit que aquí no se notés.
3: La baixa Satoranski que desequilibra Cárdenas, que comet una falta d'equip pel València.
4: La tercera d'aquest quart.
1: Aquí el Barça ara posa a quasi bé tothom obert, no? Vesely intentant, doncs, en blocs. I Parra, que el que li preocupa més és si la gent empitja o no empitja, com es diu? Anima o no anima.
3: Sí, la gent hi és. No, avui la gent hi és.
1: No, però per això, que el Parra estigui per anotar.
3: Bé, ho ha fet Brizuela, llàstima, perquè l'han taponat i ha acabat tirant, tot i així, rebot pel València. És que són superioríssims físicament. Ara Badio li ha clavat un tap. Badio, molt bé la jugada defensiva del flash que ha fet aquí Vesely. Bé, Parra, posar la mà per darrere. Pradilla demanava falta. És un 4x3, però ja és un 4x4. Parra, sí. No, el rebot que no. Brizuela, que van tot. Molt bé, Brizuela. S'havien quedat estàtic els jugadors del València. Aquest rebot ha sigut fe. La fe i l'esperança. No es viu millor en fe i esperança. A veure, Vesely a 5 metres de 2. Sí. 52 a 62. El Barça amb fe i esperança. Acostant-se no seria la paraula, però no allunyant-se.
4: I ara Palau es fa sentir.
1: Clar, amb activitat. És a dir, és anar-hi, a buscar el rebot.
3: Omar Imur falla. Rebot pel Barça. Falta de Clyburn.
1: Veus, aquesta falta trenca, diguem, aquest esprit que ara hi havia de remuntada.
3: Quina ràbia aquesta jugada. Jo no sé si ho era, això ja ens ho dirà el David a la repetició.
1: Ni ho sé.
3: Però quina llàstima, i els àrbitres ho han de tenir molt clar, perquè si no talla, va contra, diguem-ne, l'espectacle. Estem parlant...
1: El que passa que s'han raonat molt, no?, d'aquest criteri arbitral. I fixa't en un detall, no? Està bé això perquè encendrà el Palau, però...
2: És falta, sí que l'és.
3: Res a dir.
2: Sí, doncs, sí, toca pilota, sàmbit. Però va l'engròs al braç també, Clyburn.
3: Anota el primer, Omari Mur, Lloberes.
1: La manera, diguem, de defensar aquesta activitat que et deia, de mans, de cos, de, sobretot, reacció, d'ajuda... Clar, tot això fa que juguis molt més agressiu que el Barça.
3: Falla. Sí. Oh, rebot d'atac per ells. Burles. Llàstima, Roivers.
1: Roivers, que se li han anat la sabata.
3: Vinga, bola per València, que no anotin ara. Montero, una altra vegada tenim el bitxo a pista, eh? Aquí tenim a Montero. Se la juga des de 10 metres i això fa molt de mal. És massa bo, no s'hi pot fer res.
1: No, però és el que et deia, al revés d'aquests jugadors que són tan joves i que encara no tenen, diguem, la saviesa aquesta dels moments claus, Montero sí que està mostrant una maduresa impressionant.
3: Falta sobre Vesely, és de tir, però mira que el Barça havia aconseguit esgarrapar una miqueta, 4 punts, i te'ls han tornat.
4: Montero sembla un veterà que n'hagi jugat 40 partits així.
3: És que a part de veterà és massa bo. Sí, és
1: sí, té molta nivell. Qualitat, per això el fitxa el campió d'Europa, no?
3: Clar, sí,
1: Olimpiados. Però és cert, sí, en aquest cas, que fixa't que en els partits que han anat igualats aquesta temporada no ha sabut encara reconduir, recordem la Copa del Rei, no? Recordem el primer partit d'aquest playoff, perquè ara no estaríem enraonant d'un 1 o un 2-1, no?
3: Sí, totalment. Ara mateix, avui, el València podria estar guanyant ja el títol.
0: perquè el primer partit va anar del triple a l'últim segon, vull dir que
1: sí, sí.
0: Bé, això ens pot donar una miqueta, diguem-ne, d'esperança, de pensar que
1: per això, sí,
0: el Barça, si el València baixés una mica el nivell, aquest és el tema que dona la baixa, mira, fent de prestidigitador aquí,
1: ara té
0: Montero
1: ganes, sí, té ganes.
0: Fa el que vol, quan vol i on vol.
1: A més, té ganes, a més, de vacilar, no?, a Brizuela.
0: No,
1: que en aquest cas, no sé què dius Oriol, però en aquest cas jo crec que està bé fins a cert punt d'aquest any, de donar l'ajuda, mira el que fa València, ni posa dos a Montero.
4: Arriba als 21 punts ja a Montero, el València ja...
0: Satoransky de 3, falla.
4: Satoransky està allà 28 punts al Barça en aquest quart.
0: El rebot és pel València, Badió corrent, són felins, queda sol Montero de 3, no hi ha res a fer. Triple del València, 53-71, és una altra història, i aquest jugador, sí, sí, pel campió d'Europa. Jo, amb tants scouts a l'NBA que hi ha, no ho veuen? És un jugador tan superior a Europa ara mateix.
1: Però Europa i ACB, i NBA, no té per mi gaire punt de comparació en quant a les prestacions, i tot depèn, i acabarà anant segur. Però avui per avui físicament encara no és. Vull dir, tots aquests slaloms que veus, tots aquests crossovers, aquests canvis, això qualsevol, diguem, jugador de raça negra, deixa-m'ho dir-ho bé, ho tenen.
2: Sí, però és també és en la penetració que fa entre els dos triples, a banda del que deies, lliures dels dos overs, etc. És quan penetra cistella, com s'aguanta en l'aire, Brizuela el punteja molt bé, i ella és capaç de, quan ja està caient, treure's el tir i anotar. Sí, és impressionant.
4: 24 punts. 24 punts en 19 minuts, 4 de 6 en tirs de 2, 4 de 5 en triples, 4 de 4 en llançaments de tir lliure. A més, ha agafat 5 rebots, ha repartit 3 assistències, 31 de valoració, més 29 pel València mentre ella ha estat en pista.
1: És que per mi, una de les coses que, com ho dèiem, no, Pedro, una de les coses que l'ha fet créixer no és individualment, sinó col·lectivament. A mi és el que més m'encanta veure'l individualment, no? Però fixa't, tot aquest repertori que ens has dit, Oriol, que, clar, et fa molt gran amb un equip, eh? És a dir, Panther, quan anota, no fa gran a ningú.
0: No.
1: Entén-me.
0: No. Es fa gran a si mateix, però en canvi Montero és...
4: La dada aquesta, que mentre ella ha estat en pista, València ha guanyat de 29 punts al parcial a Barça, em sembla brutal.
1: Impressionant.
0: A l'últim minut d'aquest tercer quart del partit, el Barça està perdent de 18 i ara ja, més que una heroïcitat, cal un miracle. Anota Brizuela. Ara cada jugada del Barça, diré allò d'ahir si això fos el principi d'alguna cosa gran, però ben bé per...
1: Monta la zona, ja.
0: Queda sol Badio de 3, falla.
1: Sort que falla, però mira, el rebot és que una de les coses que havien potser una mica arreglat...
0: Braxton, mira, atenció, Rivers. Falla el triple, rebot d'atac, mira, pel València.
1: Però és que, a més, fixa't com agafen els rebots, és a dir, salten i puntegen per, diguem, donar una passada a un company seu.
4: I com els 15 paios que hi ha a la banqueta, entre els suplents, els titulars i tot, cada vegada s'aixequen a celebrar-ho tot, evidentment, amb ràbia i donant ànims als seus companys.
0: És que es veuen campions. Estan davant la seva gran oportunitat.
1: Bueno, campions, de moment, encara quedaria un altre partit.
0: És això que es situen a un partit del títol i és la imatge i la sensació que transmeten. Serveix que ho veuen molt possible. No dic fet, ni molt menys, però molt possible.
1: En aquesta zona li ha costat almenys treure de fons.
0: Mira, Montero, és que... Montero flota, no toca.
1: I ara Montero...
0: L'Aigurt, Estep Pax, se la juga des de 10 metres, i ara, mira...
1: No toca cistella, i la gent aquí enfotent-se, quan en realitat...
0: Bé, intenta posar-lo nerviós, no... És a dir, s'enfoten perquè el tema,
1: aquí,
0: li tenen por.
1: Aquí Pedro ja el renyarà, perquè l'únic que ha volgut és vacilar ell a Clyburn.
0: Queden 22 segons per tancar aquest tercer quart, a veure si ho poguéssim fer anotant. Brizuela treu a dos jugadors, passa la dintre, home, molt bé. El vol a l'exterior, Satoransky, penetra doble, bé. I compte que no sigui 2-1, eh?
1: Espera.
0: Hauria de ser 2-1.
4: Pues.
0: Vinga.
1: I compte que aquí normalment ja se la va tenir l'altre dia amb Schengelia. Us en recordeu que va haver-hi un frec a frec?
0: Sí. Ara Schengelia se l'ha mirat, a veure si qui es picava, qui no hi ha entrat. Per tant, serà només un tir lliure addicional.
1: Amb 8 segons, punt 1, que jo dic que el partit encara està a l'aire, eh?
0: Sí, tècnicament està a l'aire. Per tant, nosaltres no vendrem fum, però direm el que tècnicament és possible. Que és que el Barça pot. Són 13 punts, queda l'últim quart. Altra cosa és la sensació...
1: Un equip normal podria...
0: Hi ha un equip que sembla més ortopèdic, però per virtut de l'altre, perquè l'altre, escolta, Això és fantasia de Disney.
4: Entra Kale per defensar aquesta última jugada.
0: Vinga, ara objectiu, anotar aquest tir lliure i que no anotin, no fer falta, i que no anotin, que en 8 segons els en sobren 4 per arribar a l'altra punta.
1: I més. Estic d'acord.
0: El llançament que no entra, que a sobre no entra. Rebot per ell. 5, 4, 3, 2, 1. Montero, no li fem falta, sisplau. Montero tira dins a temps i no fa bàsquet de miracle. Final. Àrbitro l'hora i l'hora ha arribat. Bé, el Barça només perd de 14, podríem dir, perquè hi ha hagut un moment, Oriol, que semblava que aquesta gent posava la directa i marxaven de 20.
4: Sí, amb el menys 18 pel Barça s'ha arreglat una miqueta, amb aquest parcial de 4-0 al final, però bé, evidentment les dades són poc esperançadores pel Barça. Avui amb aquest 22% amb triples, sí que Schengel hi ha 17 punts màxim en cistellador, però tornem a estar amb un 60% en tirs de lliure, i evidentment a Montero, que és la gran figura d'aquest València, d'aquest partit, amb aquesta exhibició que ha fet en aquest tercer quart, amb els 8 punts que ha clavat de manera consecutiva en un minut que han destrossat el Barça.
0: David, hi ha moments que sembla que la cosa fimbreja i tenim estadística en funció de què passi en aquest últim quart. Ara mateix el Barça està perdent i l'estadística és bastant resolutiva, eh?
2: Sí, mira, si l'equip local aconsegueix el 2-1, en un 91,7% de les eliminatòries, l'equip que parteix amb avantatge, doncs acaba guanyant. Només el Madrid el 2005 va aconseguir capgirar un 2-1 en contra. D'acord? En canvi, si aquesta eliminatòria acaba amb un 1-2, el que duem camí que acabi passant avui, a l'espera, això sí, el que passi en aquest darrer quart, doncs el 80% de les eliminatòries les ha guanyat l'equip que surt amb avantatge d'aquest tercer partit. Només el Barça, el 95 i el 2012, han recuperat el factor pista i van acabar aixecant el títol.
0: Molt bé, tenim a Roig aquí davant, el senyor del supermercat.
1: Això sí.
0: Dret, tranquil. Està dret, sí, no ho veus?
1: No, és que a mi em tava, aviam-ho.
0: A la llotja tothom assegut.
1: Tu per què t'has aixegut? Perquè a ell li agrada anar a petar la xerrada amb els seus col·legues, no? Com nosaltres també ho fem a vegades. Però bé, queda tot un quart i molt dependrà d'aquest inici. És a dir, si aquest inici el Barça no aixuga una mica més aquesta diferència, ho tindrà difícil.
4: I per fer-ho, Barça amb Brizuela, amb Satoransky, amb Parra, amb Senghelia i amb Claiborne en pista.
0: Bé, s'hauria d'intentar, i a partir de cert moment, si veiem que estan guanyant de villa, deixar-ho córrer i pensar en el segon.
1: Anem deixant córrer tots els partits?
0: No, sí. És absurd intentar guanyar un partit que perds de 20, quedant 5 minuts, quedant un altre partit dimecres. Per aquests veterans...
1: D'acord, doncs llavors, aviam, per què els tenim aquests jugadors? Per descansar en una tòmbola?
0: Però tu no veus com estan, si no poden dir ni fava. Però espera, encara d'aquest inici de quart, si ajustem a 10... A veure, Brizuela, remunta la línia de fons, a cistella passada, mira bé. Anota el primer, ens col·loquem a 12.
1: Vale.
0: 59 a 70.
4: I el Barça ha fet el que no ha fet en cap altre quart, que era anotar abans de 3 minuts.
1: Mixta, diguem, a Montero, amb Claiborne i amb Box.
0: Braxton tira 3, no, rebot. Ha saltat a destemps aquí al Barça, però se l'ha trobada Brizuela. Contraatac del Barça, Brizuela. Obre, molt bé, cantonada i aquest triple si entré. Sí! Triple! Parra clava el triple i el Barça baixa per sota dels 10. Podria ser el moment. Primer minut de l'últim quart.
4: Parcial de 9-0 pel Barça.
0: Vinga, som-hi. La té Braxton, Cameron Taylor. La continuació, la talla el Barça. Podria ser el moment. La talla Parra. Parra que corre. Corre, fill meu, corre.
1: Doncs ara no. Pot ser el moment, diguem, de trencar, especialment per aquesta defensa mixta que ha col·locat Pascual.
0: Ara el Barça prepara el terreny pel jugar pel baix. Sí. Schengelia. I el Barça que ressorgeix de les cendres. El Barça es col·loca 7. Mira que poc necessita el Palau per tornar-hi a creure. Es viu millor amb fe i esperança, i això és l'última cosa que el Barça ha de perdre. El partit ara mateix, 64-71. Tenim bàsquet, tenim fe, tenim Barça.
1: Aquí, en realitat, el que ha fet Pascual és desactivar especialment, diguem, el centre d'operacions, que és Montero, no? En aquest cas, li ha posat un secador com Claiborne, que no la rebés, que jugués un cara a cara i que l'abracés si fes falta. A partir d'aquí, els altres 4 jugadors, clar, s'ho han de cuinar. I, de moment, li ha guanyat absolutament la partida amb aquesta escena de joc.
0: Incrementem a Oriol Parcial, que era bastant interessant el que ens deies.
4: Aquest parcial de 7-0 en el començament començament d'aquest quart, que es complementa amb el 4-0 que, amb el qual havia acabat el Barça al tercer període. Per tant, del 53-71 passem al 64-71 a només 2 minuts.
0: El Barça ha perdut aquest any un de cada 3 partits al Palau. Això vol dir que n'ha guanyat 2 de cada 3, eh? Dels 39, l'estadística és clara. 13 derrotes, però la resta victòries. Per tant, de moment hem de tenir fe en que sigui una nit com les del Baskonia, aquella que hi van haver les pròrrogues i es va guanyar. Sigui una d'aquelles nits, doncs, que serveixin per capgirar la moral de la tropa, que ara sembla que s'ha capgirat en un minut. És qüestió de mantenir-ho.
1: No, és que em fa gràcia perquè això de la fe... Això de la fe em fa, saps, des que ha vingut el papa, tots us heu tornat creients.
0: Vinga, és una fe agnòstica.
1: De moment la bola ja la té Montero.
0: La bola que la té Cameron Taylor ara, ells busquen el bàsquet contracíclic i el troben.
1: I a més que és un jugador que t'ho he dit sempre, que és també molt baròmetre d'aquest equip.
0: Sí.
1: Molt, perquè és aquest tipus d'híbrid que veus que pot també dirigir i solucionar.
0: Vinga, la bola que la baixa. Ara hem de tornar a notar, eh? Per tornar a pujar una miqueta on estàvem. I si pot ser de 3...
1: Dario! Calla, no em passi el llibre.
0: Minut 2, últim quart. Atenció, perquè Montero és a punt de perdre la bola. Possibles passes. Recuperació del Barça, que es col·loca només a 6 i té bola. El Barça perdia de 18. El Barça ara mateix perd de 6. Queden 8 minuts pel final. Darío.
1: Això és l'efecte Palau.
0: És l'efecte Palau. Encara Darío a punt de perdre. Darío va per terra. Clyburn l'atropella. Té dos jugadors al València. Darío fins a la cuina. Sí. Darío a 4 al Barça. A només 4 al Barça. El València ha de notar alguna cosa. I la nota. Antiesportiva. Recupera Schengeli. Antiesportiva. De moment no la dona.
1: No la donen a Saco,
4: que fa la seva quarta falta mentre hi ha reunió dels jugadors a València, i el Palau que evidentment demana aquesta falta antiesportiva. No ho entén Xavi Pasqual.
1: Això és una gran prova de foc per un equip que vol ser campió.
2: És dir, aquesta sí que ho és, antiesportiva. Sí que ho és, clarament.
0: Pasqual la demana.
4: Sí.
0: Pasqual demana revisió.
1: Lloberes. Doncs deia que la prova, aquest examen que tindrà avui, no el Barça, perquè el Barça ja ha sigut, diguem, aquests jugadors saben el que és el quedar campions d'altres lligues o d'altres campionats. Però, per exemple, aquest València, ara que són uns moments crítics, que li ha plantejat una situació incòmoda i molt bona, perquè a l'hora de la veritat s'han fet un niu. Veurem si amb la capacitat que té el Palau de pressionar i aquest València, si aquests moments seran, doncs, de...
0: Home, d'entrada, déu-n'hi-do. Hem baixat almenys 18, almenys 4. Jo... Quanta estona, Oriol? No ha passat gaire estona.
4: No, el parcial és de 12-2 en 2 minuts i 25 segons d'aquest quart, per tant 12-2, i això s'ha de completar amb el 4-0 que et portàvem. Per tant, el parcial és de 16-2 en només 3 minuts i mig.
0: És a dir, amb aquesta possible antiesportiva que ara veurem, el Barça tindria l'opció almenys a 2 tirs. Això ho tenim. Ah, no, perquè era camp propi. Podria ser 2 tirs i banda. I si no, tenim possessió per col·locar-nos a 2.
1: Sí, jo em dic que a banda del parcial, que és una cosa importantíssima, és ara està creixent aquest Barça amb la creença de que pot guanyar aquest partit, i vull veure la resposta d'allà, de la jovenalla, no? Jovenalla, ho dic amb tot el respecte, és a dir, de que uns jugadors que juguen molt bé, però aviam-ho, que també et dic una cosa... Recorda que van fer dos partits de Panathinaikos, que més pressió que la d'allà.
0: Sí, exactament. I també és veritat que això seria un 2-1 i poden encara passar moltes coses, però és que clar, hem passat de veure-ho perdut avui a de cop venir, però
1: bueno, el bàsquet ja ho saps,
0: a 200 per hora remuntant, llavors s'ha d'aprofitar, i ara això talla el ritme, si els àrbitres ja ho tinguessin clar. Perquè és antiesportiva, no, David? Almenys, a mi m'ho ha semblat.
2: A mi em sembla molt clara, perquè quan Sacó deixa anar l'estracada amb el braç, ell és conscient que no arriba a la bola.
0: No la donen.
2: No la donen. És una claríssima, eh?
4: Això indigna el Palau, que evidentment ho ha estat veient repetit a les pantalles una i altra vegada, i la gent evidentment no ho entén.
2: És que quan abaixa el braç, jo crec que ella ha de ser conscient que no té la pilota a l'abast. Per tant, abaixa el braç per frenar Schengelia sense opció de jugar la pilota.
0: En tot cas, els àrbitres aquí s'han posat en un petit problema, i és que el Palau ara anirà per ells, i això esperem que forci la seva capacitat d'anàlisi d'aquí al final una miqueta, en aquelles decisions ambigües, doncs probablement s'ho pensin.
2: Una mica més. En treu més rèdit d'això, d'aquesta sí. No antiesportiva, que no del fet que l'haguessin xiulat, fins i tot, a la llarga.
0: Clyburn, davant seu Cameron Taylor. Quan el Barça vota tant, em fa patir molt. Clyburn, mira, és que...
1: Quasi li roben el dribbling, eh?
0: Queden 5 segons, Clyburn davant de Taylor.
1: De moment no ha generat res.
0: Passada, clar, no. El Barça ha de passar-se la bola, no la pot tenir votant tanta estona un jugador. El contraatac Pradilla sol, ha badat Parra, i el triple que no entra. Rebot Barça. És un moment, ara molt bé Satoranski, demana cap perquè l'ansietat ara pot canviar de bàndol. El Barça està perdent de 4, si anota es col·loca 2 o a 1. Bola que arriba a les mans de Clyburn, bloqueig indirecte perquè rebi Satoranski, que no és amenaça de tir. El Barça que se la va passant ara pel baix, molt bé, Schengelia, compta l'ajuda, no hi ha ajuda
1: sacó,
0: defensiva.
1: Em sacó,
0: molt bé, i envoltant de jugadors obre fora. Brizo de 3, no, llàstima.
1: Aquests són els triples que
0: aquests
1: has de notar.
0: Han de ficar, aquests. Darío, això diferencia els grans jugadors dels bons jugadors.
1: I aquí falta de Clyburn. Deixa'm explicar una cosa que em sembla interessantíssima tàcticament. És a dir, quan us he explicat això de què feia la mixta, no? Val que sí. A Montero, val. A partir d'aquí, què ha fet, Pedro?
0: Treure Montero.
1: Clar. Molt, sí, sí. Però perquè ho pots fer.
0: Clar, posa Badio.
1: No, no, o en aquest cas tenies a Cárdenas.
0: Cárdenas, sí.
1: Però el que vull dir és treure, diguem, el que t'està fent malbé...
0: Allò no? Que deia Cruyff, no? Que si un tio és molt bo desmarcant-se, doncs no el marquis, o treu-lo i llavors ja no hi haurà problema. No tindrem un problema d'haver de marcar l'estrella perquè no hi és. Ara Cameron Taylor es fica en un petit jardí.
1: Sí, i a més ja no
0: rebot segons. Barça. Vinga, és un 4-5. S'ha d'aprofitar. Satoranski passada per a Brizuela. Brizuela fins la cuina. Sí. I el Barça es col·loca 2. 71-73. Vinga, Barça. Moral de victòria. 6 minuts pel final. Hi ha temps de sobres. Vola que juga el València. El València, 6 minuts pel final. Guanyava de 18. Guanya només de 2. I a més talla el Barça. Satoranski. Tenen por. Tenen temor.
4: La cara de Pradilla és ai, ai, ai. On acabo de ficar?
1: És que segueix fent la mixta.
0: Atenció, perquè si anotem, empatem. I el Barça preparant el terreny pel pal baix. Aquí tenim Schengelia, amb Sacco. Schengelia li guanya la línia de fons i empatarem. Sí! Empat el Barça! Empat el Barça, 73.
4: Parcial de 22 pel Barça.
0: El Barça de 18-0. Estava perdent. I el València, que ja no busca bàsquets contracíclics. El Palau, potes en l'aire, la parròquia i creu. La té Badio. No sap a qui passar. La perden. No, no la perden encara. Pradilla la recull. Obre, es fa espai. No hi ha bàsquet. Rebot pel València, Sacco. Era pel Barça. Vol, ara no, no. Ara dubten. Cárdenas. Obre fora per a Cameron Taylor. Compte. Cameron, obre per a Cárdenas, a punt de perdre la bola, se'ls acaba la possessió, 3, 2, 1, un triple que no hauria d'entrar i no entra, rebot pel Barça, el Barça es pot posar per davant si anota, és el moment de la final, penso que pot ser un dels moments de la final.
1: Estic sumant.
0: Brizuela, a mitja pista, estàs?
1: Suant.
0: Vinga, pensava que estava subant, no,
1: no
0: seria
1: no,
0: el moment.
1: No,
0: Brizu de 3, no, home, no.
1: Hòstia, vaya
0: Gabriel, fill meu, què fas?
1: Vaya pedra.
0: Falta mitja pista tàctica. Ens va bé per respirar. Ens va bé per respirar. Canvi, entra a la Provítola i asseuen a Satoranski. La gent l'aplaudeix. No sé si tens alguna dada que recolzi això o és que la gent està contenta en general.
4: No, no, amb aquesta intensitat també de Satoranski, marxa amb 3 assistències, 7 punts a la banqueta, però després d'haver donat intensitat al Barça en aquest quart.
0: Ara també t'ho dic, Lloberes, no volem pròrrogues, perquè aquests veteranos jo no sé si aguantaran una pròrroga.
1: Segueix insistint amb la mixta,
0: compte, a punt de recuperar el Barça, va per terra Badio, no la perd el València encara. Atenció, peus del Barça, servei de fons, 14 de novament de possessió. Atenció, perquè podria haver tècnica...
4: Sí, perquè protesta Pedro Martínez, que l'aprovita-la quan tenia a Badio al terra, doncs li ha donat una empenta i això és el que ha protestat tota la banqueta de València.
0: S'està jugant la tècnica,
1: no
0: Pedro.
1: No l'he vist, però vaja.
2: Li ha donat, sí. Li fuma una empenta amb la pilota allunyada.
4: Ara van parlant a l'aprovita-la i Badio li diu relaxa, l'altre diu, escolta'm, jo...
0: Amb una estació de tècnica, Pedro, demana revisió instantània.
1: No, però, clar, aquí no pot revisar, és a dir, ha sigut una escena per fora, diguem, del que estava passant en l'escena de joc.
0: Li diuen que no es pot revisar.
1: Això ho podràs veure a la tele.
2: El que passa
1: després...
2: que anteriorment, Ballo, quan és estès a terra, li aixeca la cama a la Provítola i li col·loca el peu a l'alçada del pit, quan Ballo ja és amb l'esquena al terra. I després
1: empatats.
2: La Provítola gira i l'empeny una mica.
0: Ballo de 3, triple, i aquest triple també pot ser important, eh?
1: No, de moment, a mi l'interessant serà veure quan Pasqual, quan aguantarà aquesta mixta.
0: Vinga, la bala que la baixa la Provítola, el Barça per dia de 18, empatat i ara perd de 3.
1: Tornen a anar al pal baix.
0: Al pal baix, Xengueli.
1: Aquí hi ha amb Costello.
0: Xengueli amb Costello. Tap de Costello, rebuig llarg pel Barça.
1: Tor, però 6 segons li queda.
0: Brizuela, tirarà de 3. Tira de 3, no?
1: Un xusco, és que més és un xusco, ja no tenia...
0: No té físic per...
1: No, però és que l'han a superar o buscar la passada.
0: La baixa Montero, que sap que és un moment important per anotar, eh? De la Rea i a punt de recuperar Claiborne. La circulació per a Montero, sol de 3. 3 tirs.
1: De moment, doncs... aquí haurà de repensar si li val la pena continuar, diguem, amb aquesta disposició tàctica defensiva o ja tornar una altra vegada a les emparellaments.
4: La falta és de la Provítola, és la tercera dels jugadors.
0: Doncs, a més, els tres tirs seran per a Montero, a 3:40 pel final. Ara ja,
1: sí, perquè ara ell ja està rebent
0: més. Dues jugades de 3 punts fan mal, eh?
1: És veritat que aquesta sorpresa, diguem, en aquest moment de la mixta ha incomodat moltíssim, tant com per recuperar una diferència òptima.
4: I Marcia Brizuela cap a la banqueta amb 13 punts ha estat una de les ànimes de la remuntada del Barça.
1: Brizuela, què em dius ara?
4: Home, amb 13 punts?
0: No, entra Satoranski, que ha estat una de les ànimes també.
1: Tots són ànimes.
0: Perquè ha recuperat 3 bo, anota el primer Montero.
1: Estem d'acord, Oriol, però 13 punts val, no? I quantes pedres ha anat llançant?
0: No, però darrere ha recuperat un parell de 3 boles i 2 rebots en el moment aquest.
1: D'acord.
0: Ai, senyor. Ho teníem, Lloberes, i ara se'ns en van a 5.
1: No, s'ha de seguir una altra vegada, és a dir, quantes vegades... El primer partit el Barça ja el tenia... O diguem que el València
0: ventilat,
1: el tenia més
0: sí,
1: que guanyat.
0: Sí, sí, el Barça
1: tant,
0: va remuntar justament...
1: És un equip que la tendresa encara no s'ha tornat amb maduresa i m'agradarà veure si avui són o no són capaços.
4: Ara parcial de 0-6 pel València.
0: Vinga, servirà de fons el Barça. No sap a qui pa... ara, la Provítola. 3:40 pel final, el Barça està perdent de 6. Parcial de 0-6 del València en un minut.
1: A Montero aquí amb Sato, que hauria de buscar-li el
0: Lapro, nou. Lapro, queda sol, tira-t'ho. Penetra, es queda sense bot i la perd. S'ho havia de tirar Lapro. Ha enviat la pilota i aquí el Barça va perdent bous i esquelles. Que no anoti València d'aquesta jugada.
1: Important, sí.
0: Montero al cercle central, davant seu Satoranski. Però Satoranski no pot amb Montero, Montero, Montero.
1: Ara van intercanviant defensivament.
0: Ha fet passes, home, ha fet passes.
1: Jo diria que sí.
0: I anota Costello.
1: No sé si ha aixecat el peu. És a dir, una cosa pot ser la finta, no? Nosaltres des d'aquí, difícil.
0: Doncs es va complicant per moments. De l'empat al menys 8, una altra vegada, 3 minuts pel final. Necessitem una altra embranzida d'aquelles màgiques.
1: És allò que passa, no? Que quan empates, si no passes a so... Mira, aquí t'he dit. Aquí Satoranski, aquí ha de generar. Almenys
0: bota,
1: generar.
0: Bota, 3, 4, 5. Obre, fora. Joel, aquesta ara. 6. No. Rebot per València i aquí s'està escapant, eh? El partit s'està escapant.
1: 2:38 queden.
0: El Barça perd de 8. Estava empatat el partit fa 2 minuts.
1: Van intercanviant a la defensa.
0: Montero inverteix per a Costello de 3. Falla. Copta. Rebot Barça. Joel Parra, la desenterra, la dona a Satoranski, que envia la diagonal per Lapro. Lapro s'atura. De 3... El Barça es col·loca 5. El triple que havia de tirar abans l'ha tirat ara. I l'ha ficat 76-81. Satoranski li ensenya...
1: És l'únic triple,
0: Cameron,
1: no?
0: Taylor falla. Atenció que falla València. Rebot d'atac per València. Cameron Taylor, punt de personal, falla. Carai, dos jugadors del València sols. Falta clara, clar.
1: Tots
0: és que no hi havia rebot. No hi havia rebot del Barça. El box out l'han fet ells.
4: Han agafat dos rebots ofensius seguits.
1: És que no fan ni box out aquí. És a dir, estaven ells salten sols. I salten i busquen la pilota. Els altres no protegeixen. És a dir, no van.
0: Perquè no hi són. És que n'hi havia un del Barça i tres del València al rebot.
1: Clar, sí, potser sí.
0: Quin patir veure que uns van tant al límit i els altres van... dues marxes més. El Barça està 5, però, i queden 2 minuts pel final. I recordem, Oriol, que el primer partit es van remuntar, diria, en 20 segons aquests 5 punts.
1: Sí.
0: Al final,
1: en el primer partit,
0: per forçar la pròrroga.
1: Sí, el que hem de veure és si l'ensenyament...
0: No, falla el primer.
1: Si n'has après o no n'has après. És a dir, aquí està la gràcia.
4: Ha fallat De La Rea.
1: De La Rea, sí, sí.
0: De La Rea, el segon. Se'n aniran a 6. A la següent jugada et pots col·locar 4 o a 3. De La Rea, aquest, sí. El Barça ara mateix està perdent 76-82.
4: Marxa De La Rea i entra Badió.
0: Dos minuts pel final, digues.
4: I marxa també per part del València Pradilla i torna aquí en pista.
0: Vinga. La Provítola la posa en marxa per Satoranski. Panther també a pista, que quasi que si no li donem mastegada que no molesti, eh?
1: Sí, Vesely ja no l'has vist més, eh? Fa servir més a Clyburn els quatre oberts.
0: Sato, l'Apro, l'Apro, un altre triple de... Sí, sí, sí, no. Ha sortit de dins. S'havia molestat dos jugadors del València en el rebot, però l'han acabat rampinyant. Bola pel València, la baixa Montero a camp rival ja. 1:35 pel final. Si anoten, bona nit i tapa't. Montero, doncs bona nit i tapa't. 76-84, se'n van de 8.
1: 1:31. Queden.
0: 1:30
1: pel final. Ara veus la bola, fixa't que s'ho juguen tot el triple.
0: La té Clyburn. Clyburn, ell mateix fa de base, d'escorta i d'alè. Obre per a Panther, que ja no l'agafa bé i això li resta dècimes.
1: També se la vol tirar, veus, sí. Sense... Ara l'ajuda amb un bloc.
0: Ara, a veure, la triangulació ara és bona, i la resolució també.
1: Clar, és que has d'anar a buscar la cistella.
0: Estem a 6, 70, no? Ara, 78-84. La baixa Montero i ara ells
1: no, amb la mixta.
0: Ja no jugaran. Hòstia. Ràpid, cosa que al Barça tampoc li va malament, només
1: no,
0: queda un minut.
1: No, però la defensa. Clar. Que està fent el Barça.
0: Compte, exacte, compte.
1: És a dir, ets tu que vas perdent.
0: Ara aquí al mig de la zona i el... Ep, falta. Falta de Schengelia, que ho reconeix.
4: Sí, sí, és la
1: ho
4: quarta
1: reconeix, del... sort que ho reconeix, perquè l'han xiuat amb bastant delay, eh?
4: La quarta del jugador de Barça.
0: Doncs dos tirs lliures per València, que bé, s'ha sortit amb la seva.
1: Però que et deia que mantenia la defensa, i clar, llavors és que estàs deixant jugar, el... és a dir, tu només estàs fent individual, home a home, diguem, a Montero, i els altres quatre estan sols.
0: Anota el primer Braxton King. Bé, una cosa ha ensenyat el Barça en aquest partit, guanya o perdi, que és que té capacitat de remuntar. Per tant, a l'últim partit, si la cosa va bé, perfecte, i si no va bé, ja llavors ja només toca tenir fe fins al final. 78-86. 53 segons, el Barça perd de 8. A veure, la Provítola, amb Cameron Taylor, bloqueig.
1: Buscarà el triple, però li surt la trajectòria molt bé.
0: La passada dintre, bàsquet. No hi ha 2-1, Branco Badió, no ha fet falta. El Barça es col·loca a 6 del València. Queden 42 segons. La bola que la baixa Braxton Key. Braxton Key ha vist que el Barça ha deshabitat la zona. Ha badat aquí Schengelia, més pendent de sortir al flash. I bé, doncs, 80-88. Queden 32 segons. Ara hi hem d'anar a fer un triple ràpid, sisplau. La té la Provítola. La Provítola. Encara la Provítola.
1: La tirarà?
0: No. Sato obre per a Clyburn. Clyburn fins la cuina. Sí, sí, clar, però no.
1: No, falla.
0: Rebot i aquí sí. Saca. Acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat per res, perquè la victòria serà per l'equip de fora. Barça 80, València 88, el València hi renuncia i la reacció del Barça no ha tingut premi, de manera que el València queda només a un partit de ser campió per Sant Joan aquí al Palau Blaugrana. Al final, el Barça, doncs, res, a un partit de l'abisme, Lloberes.
1: No, estava escoltant, aviam si sentia, perquè amb els auriculars no d'allò, però la gent xiulant, m'imagino a la tripleta arbitral, vull pensar, no? Bé,
0: Tu pots xiular la tripleta arbitral, però hi ha hagut una imatge claríssima, que és que el València, tot i que el Barça ho ha intentat, el València és superior.
1: Però superior en joc.
0: En tot.
1: En joc. És a dir, diem-ho clarament, perquè sí que és veritat que ha fet tambalejar en aquest, en aquest València, perquè has pressionat i has posat interès i has anat, però tu vius només de la línia de 3. I avui encara han buscat força a Schengelia, diguem, o aquestes boles interiors. però jo volia veure aquest València si era, si li tremolaria o no el pols.
4: De totes maneres, el públic del Palau Blaugrana està ovacionant els jugadors del Barça. A veure si podem parlar amb alguns dels jugadors que marxen ara. La Provitola, per exemple, abandonant el terreny de joc. La remuntada al final no ha servido, pero ¿qué sensaciones os quedan? ¿Qué sensaciones os quedeu?
5: Tenemos que intentar alargarlo lo máximo posible.
4: Vinga, doncs a Labro que marxa, intentant allargar el màxim possible aquesta sèrie. Estem conscients que el parcial avui que ha fet a Barça de 20 a 2, hem passat del 53-71 al 73-73, no ha acabat servint el conjunt de Xavi Pasqual.
0: És una llàstima que un parcial tan descomunal... A veure, David, ho
2: va. Ernest, sí, amb Xavi Pasqual a la zona, mentre l'Oriol busca més protagonistes.
6: Que sabe suerte.
2: Doncs res, més flash que la Provítola, gairebé, Pasqual. A la zona,
0: ara arribarà Pedro Martínez i, per tant, almenys podrem sentir un tècnic català, el Badaloní, doncs que és un títol de, és una victòria al títol, aquí al Palau Blaugrana. El Palau, mentrestant, que continua sentint-se gent animant, però són els de fora, eh? És la gent del sud, dels Països Catalans, en aquest cas de València, que estan contents perquè ho veuen, ara sí, a tocar. Tu, David, m'interromps quan puguem sentir
2: a Pedro Martínez. Sí, quan tinguem Pedro Martínez a l'abast per escoltar-lo, a tallo Ernest. Mentrestant, doncs, aquests 250 aficionats del València els pots fer referència. Ara sí, Pedro Martínez, als micròfons de la zona.
6: Ha llegado en el momento idóneo.
7: Bueno, en un momento que estábamos colapsados por su defensa en zona y también un poquito que ahí nos ha faltado, pues bueno, fluidez en ataque y también pues no perder intensidad atrás, porque nos han anotado muy fácil en ese rato. Bueno, también lo piensas con frialdad y es normal, ¿no? Son un gran equipo y hay que estar preparado para que estas subidas y bajadas. No quieres que pasen, pero es lo normal, ¿no? Entonces ese triple, después la falta de triple también de Jan Montero, nos han abierto un poquito, nos han sacado de una situación muy difícil.
6: Pedro, otra de las claves, el rebote ofensivo. Sí. No sé si lo habéis trabajado durante estos días de forma mayor.
7: No, durante estos días no. Desde el día 1 de la pretemporada intentamos ser agresivos en eso y bueno, pues hemos ido de menos a más. También es normal que eso pase porque en el rebote ofensivo hay un punto de perseverancia muy importante.
8: Bueno, partido para mí muy bueno de Valencia Basket, ¿no? En cuanto a agresividad, a la posibilidad de juego. Cuatro minutos malos que os han complicado un buen partido, pero yo quería destacar dos cosas. El carácter cuando pasa esto y luego el momento mágico que tiene Jan Montero, que os da esta ventaja para poder estar así de bien, ¿no?
7: Sí. ¿Qué se puede decir? Es un gran jugador. Pero yo, aparte del triple que ha comentado ella de Papi, creo que Cameron Taylor se ha echado el equipo a la espalda. Sí, sí, ha hecho cosas muy buenas. También cuando estábamos colapsados, nos ha dado mucha tranquilidad también Matt Costello en los últimos 5 minutos del partido. Bueno, final. Tenemos grandes jugadores que pueden destacar. Hoy Montero ha habido un momento antes de que se pusieran en la mixta que estaba dominando, pero al final es el trabajo del equipo.
6: Pedro Martínez, gracias.
0: Lloberes, Cameron
1: Taylor. No, que m'ha fet molta gràcia, diguem, la pregunta que li ha fet, que si han preparat aquests dies o del rebot ofensiu. Veus, aquestes preguntes hi ha vegades que, clar, Pedro, sigui simpàtic, home. Intenta no fer quedar malament a una persona.
0: Bueno, per ser Pedro Martínez encara hi ha cops que, bé, a Villena o altres periodistes se'ls ha plançonat més.
1: Que Villena l'has de conèixer, que jo l'he aguantat.
0: Sí.
1: Bé, anàvem al tema, però a banda d'això, veus, fixa que és el que t'estava dient també durant el partit. De Taylor. Per mi Cameron Taylor i ella di Costello també, però és que arriba un punt que aquests jugadors són de veritat els que tenen més experiència. Tot l'altre és la jovenalla i per tant avui, jo crec que avui no et diria que s'han graduat, però bastant. Ja es van graduar a camp de Panathinaikos, no? Estaríem d'acord. Però avui amb els moments aquests de tembleque, vull dir, quan el Barça ha apretat jo crec més aviat ha sorprès amb aquesta defensa mixta, llavors aquí ha incomodat moltíssim.
0: Bé, Oriol Rodríguez, quina és la situació a la mateixa pista, al Palau, a la zona mixta?
4: A la zona mixta, mira, fent idea per entrar al vestidor del Barça, a veure si podem sentir algun dels jugadors abans d'arribar a les 10 de la nit.
0: Molt bé. David Ubach, avui ja Montero, crec que podem dir que està en disposició de superar un rècord de Pau Gasol amb el Barça.
2: Sí, ha valorat 37 Montero amb la seva actuació d'avui. Pel que fa al València, doncs és un rècord perquè supera els 30 de valoració de Fabrizio Berto de l'any 2003, també en un partit contra el Barça, i altres noms il·lustres que han superat els 30 de valoració sempre en un partit del play-off final de la Lliga. Parlem de partits de la final de la Lliga, jugadors que han superat els 30 de valoració, com avui Montero, que n'ha arribat als 37. Gasol és un d'ells, ara ho destacaves, però hi ha altres estrelles del bàsquet, com el Roberto mateix, Splitter dues vegades, Pete Michael, Tomic, Sergi Llull, Rudy Fernández, Mirotic, també dues vegades, Llull 3, per cert, i Tavares. Aquí hi ha un convidat, direm, de pedra, que és un ex-blaugrana, Patrick Pemberling, us en recordeu?
1: Ui, sí. Ah, meva, quins
0: i
1: temps.
0: Avui no sé si era al Palau, hi havia Gregor Fuchka, no sé si Pemberling hi era.
2: No hi era. Oficialment no hi era, almenys a la llista d'inscrits a la llotja que ens facilita el club.
0: Bé, Lloberes, et pregunto, és una pregunta de caire genèric, però òbvia i evident, d'aquí a 48 hores hi ha partit. Què ha d'intentar fer el Barça per...
1: Físicament, cada vegada és una, diguem, com més quilos...
0: Una penyora,
1: Sí, més quilos per una, diguem, una plantilla com és aquesta del Barça. Vam enraonar que la recuperació d'aquests jugadors no és el mateix que la recuperació de la gent jove. I, per tant, doncs, cada vegada... Jo avui, per exemple, l'Apro l'he vist ja, diguem, com molt cansat, digue-li així, perquè nota un triple, perquè ho fa bé i perquè té aquesta qualitat, no? Però per mi, què ha de fer? No. És a dir, recuperar-se i admetre la teva realitat. Tu no pots fer miracles amb el teu cos.
0: No. Però és l'últim partit ja. O sigui, si has de fer algun extra, sí, l'has però... de fer en aquest partit si surt malament.
1: Però aviam, si jo vull córrer 200 per hora, ni que jo vulgui, encara que sigui l'última cosa de la meva vida que pugui fer,
0: no ho podràs fer. Però pots crear ajudes defensives que posin traves als jugadors del València. Que no corrin vertical, com ara al final ja estaven corrent directament de cara a cistella.
1: Tàcticament sempre t'he dit que, per exemple, Pasqual, que és molt bo posant trampes d'aquestes com avui, i li ha ajudat moltíssim a remuntar, no?, a una situació molt crítica, però aquest Barça és molt mil·limètric, és a dir, quants triples han anotat avui, és a dir, si no anotes triples no tens absolutament gaires més respostes. Defensivament necessites també el físic, necessites aquesta energia o aquesta capacitat que és molt complicat.
4: Avui el percentatge, mira, 7 de 26, una altra vegada tornem a aquella rèmora, 6 7 de 26, clar, un 27%, tornem a baixar el 27%.
1: I tot això m'he donat una mica perquè tu no generes res ofensivament. És a dir, tu has viscut molt de, a vegades, doncs, la inspiració de determinats jugadors i, tàcticament, jo veig com circulen la bola, per exemple, en aquest cas, el rival, la circulen, la canvien, busquen, penetren... Aquí no, aquí tenen... Ho ha dit, Pasqual ho ha dit a la mitja part. Diu, ara es diu molt la paraula ansietat. A mi no m'agrada gastar-la per aquestes coses. Però és això, la precipitació aquesta que té Panther, perquè Panther venia de ser expulsat l'altre dia, doncs si tu vens de ser expulsat, avui dona'm un recital. O no?
0: Sí, sí. El que passa que Panther no pot marxar de ningú en l'1 contra 1.
1: Però per què? Perquè també és veritat que una cosa també és físicament, però fixa't la trampa que li ha muntat, com es diu això, Pedro. Pedro li ha muntat, és que Pedro sembla que en Roni com si fos dels... Com eren els Picapiedra, no? Com es deien? Bueno, va. Doncs el Pedro els hi munta de que tu estàs jugant a punt de jugar un 1 per 1 i jo et vinc a redoblar-te per donar no un 2 contra 1, sinó dos jugadors perquè deixis anar la bola.
0: Sí, és a dir, el Barça ha tirat poquíssims tirs alliberats, poquíssims.
1: Clar. Sí, sí.
0: Així és molt difícil de guanyar un partit. Hi ha una altra estadística històrica del TDK Manresa, David Ubach,
2: sí,
0: que Barça i València han fet saltar de cop.
2: De l'any 98, l'any de la Lliga del TDK.
4: Mira, i deixeu-me interrompre per entrar a l'actiu de Barça abans d'arribar a les 10 de la nit. I deixeu-me parlar un moment amb en Joel Parra. Joel, bona nit.
9: Bona nit.
4: Aquest parcial de 22 al final queda no res, però és la millor manera per intentar pensar que la sèrie s'allargui i arribar a València?
9: Intentem pensar no, la mentalitat és arribar a València un altre cop. Dimecres tenim una final, vida o mort. A lo millor ara ens quedem, no?, amb el final de, amb aquest parcial que hem fet, però hem fet coses molt dolentes un altre cop i tenim que mirar-les, tenim que mirar si volem guanyar la Lliga.
4: En què ha fallat l'equip? Quines són aquestes coses dolentes que tu has vist que l'equip ha fet per no poder obtenir avui la victòria?
9: Situacions d'un contra un, rebut teu, et dic, alguna transició defensiva, no crec que estem parlant durant tota aquesta sèrie i tenim que anar a mi. Crec que mica en mica anem millorant, però ens falta perquè és al final hi ha un moment, no, que ens superen i ens maten.
4: Com heu de fer ara per psicològicament i físicament, sobretot, recuperar-vos amb aquestes 48 hores que teniu perquè la sèrie arribi dissabte a València? Què ha de fer l'equip?
9: No, l'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent, avui al Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
4: Gràcies, Joel Llanes.
0: Bé, doncs, aquest crit desesperat de Joel Parra, que hem de guanyar com sigui, i si ho passa ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio aquest proper dimecres, dia de Sant Joan, objectiu Sant Joan, és a dir, que no hi hagi títol de Lliga per Sant Joan, perquè seria contra el Barça. David Ubach, molt ràpid, t'havíem deixat amb una estadística als llavis.
2: Sí, primera vegada els últims anys que dos jugadors arriben a més de 30 de valoració en un partit de final. Avui Senghelia, que també ha superat els 30, i Jan Montero, tal com havíem destacat, des d'aquell 98 amb el Manresa, amb Brian Salier, que va valorar 44, i Derrick Alston 30, a més dels dos del mateix equip, doncs que no es veia res igual.
0: Carme Lloberes, gràcies.
1: Ens veiem quan?
0: El dimecres.
1: El dia de Sant Joan.
0: Dia de Sant Joan.
1: Objectiu la lluna.
0: Objectiu la lluna.

0: El Suprem ha castigat a 24 anys de presó José Luis Ábalos, qui va ser un dels seus més estrets col·laboradors. La sentència considera aprovada una trama de cobrament de comissions i tota mena de favors, fins i tot amb diners públics, a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Koldo García ha estat condemnat a 19 anys i Víctor Dialdama, comissionista confés, en canvi, en surt pràcticament indemne per la seva confessió.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: La sentència el considera culpable, el cervell de la trama, però es premia la seva confessió fins al punt que no haurà de tornar els 4 milions d'euros a comissions de les mascaretes.
2: Una sentència que ha enxampat Sánchez en un acte sobre fons europeus i no hi ha fet referència. Núñez Feijóo, en canvi, sí.
3: El president del gobierno no puede seguir representándonos.
2: En canvi, membres del govern la troben poc proporcionada, Òscar Puente i Yolanda Díaz.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
5: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Catalunya nit. Un primer ministre que no ha pogut aguantar més la pressió és el britànic Keir Starmer.
6: I will resign as leader of the Labour Party.
0: Després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals, plega, diu, per sotmetre's a un procés intern de primàries i se les verà amb el nou home fort del laborisme, l'actual alcalde de Manchester, Andy Burnham. I si aquest guanya, compte, serà el setè primer ministre des del Brexit, ara que demà, just, farà 10 anys del referèndum.
2: I un dia més parlarem de la calor, perquè a la façana litoral entre el Garraf i el Maresme, a la Catalunya central i a les comarques de Lleida hi ha un avís de perill perquè la calor pot ser intensa aquesta nit i matinada. Fa estralls aquesta onada de calor també a Europa. A França, on s'ha arribat als 43 graus, és la principal hipòtesi de la mort de dos nens de 2 i 4 anys que havien quedat tancats en un cotxe.
0: La història de Convergència Democràtica de Catalunya ja forma part de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
7: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui.
0: És el reconeixement explícit que ha fet el president Salvador Illa al partit que va liderar Jordi Pujol, que per ser ha volgut participar en l'acte reivindicat en l'esperit d'aquella Convergència.
8: Vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem d'oposar amb tota rotunditat.

Aquesta peça forma part del repertori del musical de nova creació i en català Després de nosaltres, que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan una relació s'acaba.

Avui hem tingut la primera condemna i dura a un ministre de Pedro Sánchez. El Tribunal Suprem ha condemnat José Luis Ábalos a 24 anys de presó per corrupció orgànica i continuada en plena pandèmia pel cas de les mascaretes. El seu assessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó, i el cas deixa un clar triomfador, podríem dir, que és l'empresari Víctor de Aldama, que, tot i ser el cervell de la trama, el corruptor confés, se salva de la presó per haver col·laborat amb la justícia. Madrid, Paula Brujats.

0: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: A veure, Paula, analitzem-ho bé perquè és una sentència de 224 pàgines. L'anirem desgranant. D'entrada, com argumenten la condemna a Ábalos?
1: Sí, el Suprem el que fa és que dibuixa una trama de tres. Ábalos era el cap, el seu assessor Koldo García era la corretja de transmissió i de Aldama era el corruptor. El 2020 i en plena pandèmia van muntar una organització criminal per enriquir-se i tots tres hi guanyaven. Van aprofitar l'influència de l'aleshores ministre de Transports, diu el Tribunal Suprem, per aconseguir que organismes públics compressin 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i se li van adjudicar contractes des de DIF o Ports de l'Estat i, a canvi del favor, l'empresari va pagar a Ábalos, aleshores ministre de Transports, i el seu assessor amb diners i espècies.
0: I avui el Suprem ha donat per provat que Ábalos i el seu assessor estaven a sou de l'empresari.
1: Sí, queda acreditat, segons el Suprem, que tots dos van cobrar de l'empresari 10.000 euros al mes durant 2 anys i Ábalos també va gaudir d'un xalet a Cadis, d'unes vacances pagades a Marbella i Aldama va sufragar també el lloguer de la nòvia d'Ábalos, Jessica Rodríguez, en un pis al centre de Madrid. Per acreditar els pagaments, el Suprem dona per bona la versió del comissionista confés de Víctor de Aldama. També recullen un Excel on ell mateix apuntava aquests pagaments i fan referència a la declaració de socis i treballadors de l'empresari que durant el judici van declarar haver entregat diners, per exemple, al germà de Koldo García. El que no queda acreditat, diu la sentència, és que el ministre i el seu assessor s'embutxaquessin comissions directes a canvi de l'adjudicació d'aquests contractes públics de les mascaretes, tot i que els jutges sí que veuen provat que van mediar a favor d'aquests contractes.
0: Clar, el cas el que crida l'atenció és la diferència entre les penes. Tenim a Ábalos i Koldo García en la forquilla alta, diguem, amb penes de 24 anys de presó per a l'exministre i Koldo García 19, i en canvi Víctor de Aldama només 4 anys i la possibilitat d'esquivar la presó.
1: Sí, aquest és un dels titulars del dia. La sentència deixa ben clar que Aldama és culpable, que és el corruptor del cas, el cervell de la trama i que amb ell comença tot, però el Suprem el que fa és premiar la seva confessió perquè ha estat clau, diuen els jutges, per destapar la trama. Expliquen a la seva sentència que en un cas tan complicat de detectar, d'investigar i sobretot de condemnar, tenint en compte que el ministre estava a la cúspide de la trama, la col·laboració de Víctor de Aldama és determinant. Per això el que fa el Suprem és rebaixar-li de 7 a 4 anys la condemna, el deslliuren també d'entrar a la presó i només haurà de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i això és important, tampoc haurà de retornar els 3,7 milions d'euros de comissions de la venda de mascaretes. El Suprem el deslliura d'aquesta multa que demanava la Fiscalia per haver guanyat l'adjudicació dels contractes gràcies a informació privilegiada perquè el Suprem ha decidit que no el condemna per aquest delicte. Per això, avui de Aldama estava exultant, presumia d'haver sortit indemne.
2: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: I animava així, ara ho sentíeu, altres empresaris implicats, per exemple, en el cas Zapatero o en el cas Leire, a estirar la manta.
0: Sí, que hem de sentir un Aldama satisfet, deia, contrasta amb la indignació d'Ábalos i Koldo García, que tenen al davant un futur molt negre.
1: Sí, penseu que Ábalos té 66 anys i amb aquesta condemna passarà com a mínim 16 anys a la presó. Ell i Koldo García, recordareu, ja hi són des de fa 7 mesos, per això avui només hi ha reacció en fons del seu entorn familiar. No el sentirem, com ara sentíem a Víctor de Aldama. El que diu el seu entorn és que la sentència és desproporcionada, injusta i que senten molta ràbia perquè creuen que no s'ha fet justícia. Avui ressonen més que mai aquelles paraules de l'exministre al final del judici d'ara fa un mes y Mitch.
3: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara. Me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
1: Ja anticipava llavors una condemna, denunciava ser víctima d'una persecució política contra ell, però avui el Suprem li respon que amb la seva corrupció ell també ha fet mal a la política.
0: Sí, perquè a més els magistrats han afegit un retret polític en aquesta sentència.
1: Sí, perquè diuen que un cas greu de corrupció com aquest suposa un greu deteriorament de la confiança de la gent en la política i que la corrupció erosiona els fonaments democràtics de l'Estat. És una reflexió final que fan en aquesta sentència sentència que firmen els 7 magistrats del Suprem, entre ells Manuel Marchena. La sentència és ferma i Ábalos i Coldo García només podrien explorar la via del recurs davant del Constitucional, al·legant que s'han vulnerat els seus drets fonamentals.
0: La setmana ha començat ja a tota màquina a Madrid. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats. Fins la propera.
1: Molt moguda. Una abraçada. Adéu.
4: Les 10 i 10 minuts, el cas és que amb la sentència sobre la taula, tant el PSOE com els seus socis de govern han volgut marcar distàncies amb José Luis Ábalos, amb l'exministre, i han criticat, s'han fixat amb el fet que Dialdama hagi pogut esquivar la presó. El Partit Popular ha aprofitat l'ocasió per tornar a exigir a la convocatòria d'eleccions a Pedro Sánchez. Joan Vilaplana, bona nit.
5: Bona nit. Sí, comencem pel govern. Fons de la Moncloa han condemnat el comportament de l'exministre de Transports i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual titular del Ministeri, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
7: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
5: Abans, i en referència de Aldama, Puente havia afirmat a X, a la xarxa X, que la sentència és alliçonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i decideix col·laborar. També s'ha referit a l'empresari, la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
8: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
5: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir amb duresa que convoqui eleccions. El sentim.
9: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
4: I els partits catalans, què n'han dit, Joan?
5: Doncs a X, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i quin contingut té el que queda de legislatura. Rufián també ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per Dealdama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
4: Gràcies, Joan.
0: Avui la crònica judicial té un segon un titular important, i és que el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Anem cap a Madrid. Dani Sainz Beaja, bona nit.
10: Bona nit. El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
11: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
10: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
12: Catalunya nit.

0: On la crisi política és ben oberta és al Regne Unit. El primer ministre Keir Starmer ha anunciat avui que plega del càrrec pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo a partir del juliol com a líder laborista i cap de govern. Serà el setè canvi de primer ministre en una dècada a Downing Street, Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per a les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
2: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa dos anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
1: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
3: Passa un minut i mig d'un quart d'onze. A Colòmbia són moments decisius. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, assegura que continua la cursa per la presidència, tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de las Priella. Cepeda remarca que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit. Iván Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimoni s'agafa com a bo, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i també seguidors no manifestar-se i esperar els resultats finals.
5: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
4: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de las Priella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
0: Els Estats Units han suspès les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels 77 dòlars. Ignasi Abad, bona nit.
6: Bona nit, i això ho acaba de celebrar ara mateix Donald Trump, que està en roda de premsa en aquests moments al despatx oval de la Casa Blanca. Els dos mesos sense sancions al petroli iranià també han de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz. Trump diu que l'estret està obert i que ells se n'ocuparan que continuï estant obert, si no tornaran a posar el bloqueig navals que imposaven. Durant aquest període de 60 dies, deien, Washington i Teheran han de segellar un acord, han de negociar la limitació del programa nuclear de la República Islàmica. De moment, segons el vicepresident J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions iranianes nuclears.
7: Els iranians han acordat convidar els inspectors de la IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
6: En tot cas, el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha matisat que l'entrada dels inspectors es farà d'acord amb el que digui el Parlament i el Consell Suprem de Seguretat Nacional del País Persa. Després de dos dies de negociacions a Suïssa aquest cap de setmana, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià Massoud Pezeshkian viatja al Pakistan, país mediador, recordem, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Baqet Ghalibaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'Iran amb aquest país de l'estret d'Hormuz, i el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio es desplaçarà demà al Golf Pèrsic per supervisar precisament el trànsit de vaixells a l'estret, a veure si s'està fent tal com van acordar.
3: Doncs avui la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant el Parlament que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
8: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: Són les 10 i 21 minuts, fem una pausa per la publicitat i a la tornada tornarem a parlar de la calor d'aquests dies. Ve per demà una nit en alguns punts de Catalunya de molta, molta, molta calor. Ara us ho expliquem.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
12: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
13: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
14: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
15: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
14: Entrades a Teatre Poliorama. Diorama.com.
16: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimma Serrer, Sibení, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
17: La nit dels ignorants s'hereda.
18: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
17: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
17: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
17: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
22: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
23: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Gairebé 42 graus i mig, concretament 42,4. Aquesta és la temperatura màxima que s'ha assolit avui a Catalunya. L'ha registrat la ciutat de Lleida, però diverses poblacions han superat els 41 graus. Avui era el punt àlgid de l'onada de calor, però de cara a demà, nit de revetlla, les temperatures també seguiran sent molt altes. Oriol Pujadó, bona nit.
24: Què tal, bona nit.
0: I això vol dir que aquesta nit costarà dormir a bona part del país, també.
24: Sí, sí, perquè a la façana litoral, entre el Garraf i el Maresme, la Catalunya central i a les comarques de Lleida, de fet, hi ha un avís del Meteocat, un avís de perill, perquè la calor pot ser intensa aquesta nit i matinada. Durant el dia, Lleida ha registrat, com deies, la temperatura més alta, però a banda de Ponent, també Vinebre, la Ribera d'Ebre, ha fregat els 42 graus, i a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'episodi d'altes temperatures, que encara s'allargarà uns dies, com a mínim fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat d'estar alerta durant aquests propers dies.
25: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa, i per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància, també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: Sí, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan, ho dèiem, i després d'uns dies sense gaire pluges, a més, vull dir que això ha disparat el risc d'incendi.
1: Sens dubte, el govern diu que el risc és extrem, per això no s'autoritzen fogueres ni llançament de petards o coets prop de massa forestal. Es fa una crida a la responsabilitat de la població. Aquesta tarda, de fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han presentat la campanya de conscienciació d'aquest estiu, que es titula Foc és foc, que inclou anuncis, recomanacions i consells d'autoprotecció davant d'un escenari de molt perill.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat les comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar, però al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés.
3: Doncs a Lleida, on ja hem dit que avui han arribat aquests 42,4 graus, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albacar.
5: Amb la campanya de la fruita general en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
6: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30.
5: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Unes recomanacions per dir, avui a partir de una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
5: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
26: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
5: L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025, a Ponent.
0: Gràcies, Júlia. L'onada de calor està sent molt important en el conjunt de països europeus, especialment a França. Allà, al sud-est, a Carpentràs, dos nens de 2 i 4 anys han mort després de quedar atrapats dins un vehicle durant aquesta onada de calor que afecta el país. La fiscalia està investigant els fets, tot i que la principal hipòtesi de la seva mort és aquest fet de les altes temperatures. L'episodi amb màximes properes als 43 graus ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de França i s'han cancel·lat les classes en algunes escoles. 13 persones han mort ofegades durant el cap de setmana mentre es banyaven per refrescar-se, justament. És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica. Al sud d'Anglaterra i Gales, les temperatures també podrien arribar als 38 graus fins dijous, i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic.
3: Doncs amb aquestes temperatures, l'Olga Clapés, la nostra companya del Departament d'Assessorament Lingüístic, vol aturar-se en una paraula que ja us podeu imaginar quina és.
27: Ja fa dies que la paraula ha de ser calor. Del llatí calor, que ens ha donat paraules com calent, calefacció, caldo o caldera. No fem cap descobriment si diem que fa calor. I és que ens estem acostant a la canícula, que ve del llatí, del diminutiu femení de canis, gos, i és que canis és el nom que rebia l'estel Sirius, o estel del gos, de la constel·lació Ca Major, molt lligat a aquesta època de calor. Per això els dies de calor, mandra i ganduleria, ens agrada fer el gos. Ja ho ha dit tothom que fa calor, però siguem una mica més originals i busquem alternatives. Podem dir que fa calda, botorn, que fa bobó, xardó, calitja, calorada, quina estuva, quina ardor o caliu, Déu-n'hi-do quina xafogó o fins i tot fito. I encara que l'expressió va fer fortuna, no és el caloret, eh? Sempre caloreta o escalforeta.
23: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: El president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat avui la política de préstecs hipotecaris de l'entitat després de que la Comissió de la Competència hagi situat la gran banca en el punt de mira per pràctiques anticompetitives i els hagi obert un expedient sancionador. Torres s'ha mostrat contrari que el Banc d'Espanya limiti les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, Àngels Lafuente.
8: Davant la investigació engegada per competències sobre els preus de les hipoteques de tipus fix, Carlos Torres diu que el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
11: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
8: Torres ha demanat que no s'intervingui el mercat hipotecari espanyol perquè Defensa és molt competitiu i funciona.
3: Dos quarts d'onze, avui ha mort una d'aquelles persones que quan diguem el nom i cognom molta gent pensarà, doncs sí, em sona molt perquè durant anys apareixia molt als mitjans de comunicació. Ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush, pare, Bill Clinton i George Bush, fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant de la crisi.
0: Novetats en el cas de la mort d'Isaac Andic. La jutgessa que investiga el cas ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari també i les seves filles, que són germanes de l'acusat, Jonathan Andic. La magistrada també ha demanat reconstruir la caiguda juntament amb els forenses, Maria Costa.
12: En total hauran de declarar una dotzena de testimonis, entre aquests també dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa també ha demanat als Mossos que identifiquin els dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per conèixer amb més precisió quin era el seu estat de salut abans de morir. La investigació intenta determinar les circumstàncies de la mort d'Andic durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. El seu fill, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, lloa la figura de Jordi Pujol i reconeix el paper decisiu que ell i el seu partit, Convergència Democràtica, han tingut per a Catalunya. N'ha parlat durant el lliurament del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Anem cap a Sant Cugat del Vallès. Marta Vallès, bona nit.
1: Bona nit. Tota la història del partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, altes i baixes, marxandatge, actes de congressos, tot queda des d'avui custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest matí l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que ell va fundar.
2: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hagués estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer la seva tasca de servei al país.
1: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
3: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser. No serem residual. Ens hem d'oposar amb tota rotunditat.
1: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol ha arribat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrusola.
4: El diputat d'Esquerra i exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha rebutjat cap irregularitat davant del jutge del Tribunal Superior de Justícia que està investigant-lo per uns contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla. De tot plegat, ara fa 7 anys. Cristian Roldán.
5: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Helena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
0: I parlem ara de l'automobilística Ebro, que preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar així fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
6: Doncs sí, això és possible perquè la companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, a ple rendiment, Manel, li permetria produir encara més, tot i que la fabricació s'anirà compassant amb les xifres que aconsegueixin de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
7: L'any passat vam estar al voltant unes vendes al voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem està entre 25-30 mil unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro, també s'està traduint a treballadors.
6: Actualment, segons l'empresa, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu que s'han fet inversions per un total de 150 milions d'euros que inclouen noves seccions de soldadura i pintura a banda de la nova línia de producció. El pròxim objectiu d'Ebro, començar a fabricar a finals d'aquest any o a principi del que ve el primer cotxe elèctric pur. Serà un vehicle amb marca pròpia i un altre tipus SUV del seu soci xinès, Chery.
4: Gràcies, Rafael. I avui hem sabut que Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. A Tarragona, Ricard Buigas.
8: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens a l'R3 durant més de 6 hores.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació cultural.
9: Catalunya nit.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
12: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
11: On es va assajar això?
12: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar. Va veure allò com una aparició.
13: Imagina't, és una visió.
12: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
11: Als Estats Units això acaba amb trets.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
10: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
15: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
14: Per aprofundir en tota mena de temes.
16: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
17: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
10: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
9: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: I atenció especialment si teniu 18 anys o algú a la vora a casa vostra que estigui a punt de fer-ne, perquè els joves nascuts el 2008 ja poden sol·licitar el Bo Cultural Jove al Ministeri de Cultura. Es tracta d'una ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Entre les novetats d'enguany hi ha que l'ajuda també servirà per a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. Els joves disposen d'un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de tot Espanya. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.

0: Així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan una relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumón R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro. Marta Vives.
1: L'amor després de l'amor és un gran tema a la vida i a la ficció. El cineasta Eric Rohmer en va parlar a la seva pel·lícula Trio amb mi bemoll i precisament aquesta història és la que serveix de punt de partida a Després de nosaltres. Nosaltres, el nou musical que sota la direcció de Jumón R i música de Miquel Tejada ens fa reflexionar sobre com sobreviure al desamor quan encara hi ha vincle. Júlia Jové.
2: Una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemoll de Rohmer. I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
1: Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
3: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò, ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
1: Una mirada, per cert, i sobretot en la nostra llengua.
3: Penso que és molt interessant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
1: Les entrades de Després de nosaltres, tant pel Grec com per la temporada al Teatre Texas, ja estan a la venda.
4: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bertesaghi posa a prova el lector el llibre Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que s'ha adaptat ara en la versió també al català, Montse Camps.
5: El protagonista de la història és un corrector de proves que treballa en una petita editorial i amaga 10 errors a cada capítol del llibre. No són casuals perquè proporcionen al lector la clau per resoldre un crim, el de Nicolò Errante, un cèlebre escriptor que mor en circumstàncies estranyes. Un llibre que és enigma i joc i que ha fascinat milers de lectors italians, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica Catalunya Ràdio Stefano Bertesaghi.
6: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
7: Sono l'evoluzione della lingua.
5: Proves sense corregir arriba en català amb edició 62, que ha inclòs les solucions al final, cosa que no fan totes les traduccions a altres llengües. I també s'ha adaptat, per exemple, en comptes dels noms de clàssics italians poc coneguts, hi apareixen clàssics catalans com Víctor Català o Joanot Martorell. Pau Vidal ha estat l'encarregat de fer la traducció i l'adaptació.
8: Són jocs que s'han d'adaptar, que la traducció directa no funciona. El que hem hagut d'adaptar han estat els noms i després, clar, els errors estrictament lingüístics, o sigui, ortogràfics i gramaticals, que en aquest sentit nosaltres ho tenim més fàcil perquè els italians en general es barallen menys per l'ortografia que els catalans.
5: En castellà el publica Seix Barral en traducció de Germán Beritens.
0: Ara que justament demà els alumnes que es van examinar de la selectivitat sabran ja la nota que han tret, la Marta Riezo, l'escriptora i col·laboradora del Catalunya Nit habitual els dilluns, avui posa la mirada sobre justament la conveniència o no d'anar a la universitat.
9: Vosaltres veu anar a la universitat? Quin record en teniu? Jo hi vaig anar, va estar bé, però què voleu que us digui, ni fred ni calor. Tot i així, he recomanat als nebots que hi vagin. També els vaig dir que si s'ho prenen com una continuació de l'escola o una manera de postergar l'entrada al món laboral, no cal ni que es molestin. L'han d'entendre com un espai on desenvolupar el pensament crític, entendre les perverses dinàmiques de grup i intuir una especialitat. És això que el 40% del país creu que no compensen els diners i temps invertits a la universitat. Què voleu que us digui? Em sap greu aquest desencant, perquè tenir l'opció d'estudiar és un privilegi que no tothom té. No hi ha fórmula màgica per sortir endavant al mercat laboral. A la propera dècada, amb la nostra amiga, la intel·ligència artificial, viurem un recalibrament enorme de les professions actuals. Els joves, com sempre, tindran el futur a les seves mans. I potser de manera literal, si trien un ofici manual com lampista, soldador naval o ebenista.
4: Tres quarts d'onze, David Huach, bona nit.
10: Bona nit.
4: Comencem al món dels esports amb una narració d'un partit que ja sabem com ha acabat.
11: S'acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat per res, perquè la victòria serà per l'equip de fora.
10: Doncs el Barça que ha acabat perdent el tercer partit de la final ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, 80-88 ha estat el marcador final, amb una reacció important del Barça, això sí que anava 18 punts per sota, però ha acabat, aconseguit igualar el partit a 73, però aleshores el València li ha tornat la moneda amb un altre parcial que ha acabat decidint el partit. Avui fet inèdit, dos jugadors per sobre d'un 30 de valoració en una final ACB, feia prop de 30 anys que no passava, des de l'any 98. El Barça, però, que s'ha desgastat, com deia l'Ernest Macià en aquesta narració, per poca cosa, perquè haurà de guanyar dimecres, dia Sant Joan, el quart partit per forçar el cinquè, que seria dissabte a les hores a València. Per tant, el Barça, contra les cordes, ha tornat a perdre el factor pista i aquest quart partit, doncs, dimecres, que serà decisiu.
0: Segon document sonor del dia, Leo Messi, que avui l'ha tornat a fer grossa, ha parlat després del partit del seu doblet contra l'Àustria.
12: No, no sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
10: Mirava de triar Messi quin dels 18 gols que ha marcat en Mundials li agrada més, que ell considera el millor, no se n'ha sortit per aquest esgotament que destacava. Avui, dos més al sac de Messi. Els que han permès desempatar amb Miroslav Klose. Messi estava empatat amb Klose, l'alemany, amb 16 gols en total en Mundials, amb els dos que ha anotat avui contra Àustria, en la victòria de l'Argentina 2-0 contra els austríacs. Doncs es col·loca com a màxim golejador històric en Mundials en solitari, i això que amb empat a 0 Messi ha fallat un penal, és a dir, que en podia haver sumat 3, de tota manera, amb 5 gols en aquest Mundial, és el pichichi en solitari de l'actual Copa del Món.
4: 5 gols, el segon partit del Mundial, no està malament, però compte que ve Mbappé per darrere també, eh? Va, i ara escoltem el que ja podem dir ara sí, que és el nou entrenador del Girona.
13: A mi una alegria immensa, la veritat que porto 2 anys aquí, poder tenir aquesta oportunitat per mi és m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
10: És Quique Álvarez, ho havíem apuntat fa uns dies, que agafaria les regnes del Girona en l'any del descens a segona. Així serà, serà doncs, el tècnic del primer equip gironí. Fins ara dirigia el filial del Girona, Quique Álvarez, i en aquesta aventura l'acompanyarà el seu germà, que li farà de segon tècnic, Òscar Álvarez. Per tant, el tàndem dels Álvarez, Quique com a primer tècnic i Òscar com a segon, dirigiran el Girona a l'any en què el Girona buscarà el retorn a primera.
4: Gràcies, David. Fins demà.
10: Fins demà. Adéu-siau.
0: Però ja sabeu que els dilluns sempre parlem una mica més dels esports amb Toni Padilla. Com estàs, Toni?
14: Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Benvingut aquí al Catalunya Nit. Mercès. A veure, dèiem que el Mundial continua i avui vols parlar d'un equip del qual, de fet, n'hem parlat aquí ja i se n'han dit moltes coses. És la selecció iraniana, no? Just ara que parlem si les converses de pau avancen o no avancen amb els Estats Units, hi ha una realitat, que una cosa que és un fet, que és el futbol com a eina diplomàtica. L'Iran, no?, està jugant a aquest Mundial. Ens en pots fer un resum de com és aquest acord, no?, que fa que el futbol doncs, faci que hi ha algunes coses que tiren endavant quan després a la vida doncs, són ben complicades.
14: Sí, increïble que dos estats que estan en guerra i que òbviament no es posen d'acord en els acords de pau, que ara els signem, ara no els signem, sí que s'han posat d'acord per jugar al Mundial de Futbol. No? Aquest és el poder de l'esport rei a nivell de política i també de negocis. Ho hem explicat una mica per sobre. Quan es va fer el sorteig al Mundial no hi havia guerra, per tant semblava que Iran podria jugar al territori nord-americà sense problema. Llavors va esclatar el conflicte bèl·lic, Iran va dir no aniré a jugar als Estats Units, Trump va dir tampoc us vull, però Gianni Infantino, president de la FIFA, va començar a moure una miqueta, va aixecar el telèfon, té bons contactes i va arribar a un acord entre totes les parts que consisteix que els jugadors d'Iran tenen el seu camp base a Tijuana, a l'altra banda de la frontera, és a dir, en territori mexicà, aquí dormen, aquí entrenen, aquí estan tranquils, i quan arriba el dia de partit agafen un avió, volen en territori nord-americà, arriben, baixen, juguen, pugen a l'avió i tornen cap a Tijuana per tornar a descansar. Així no han de fer ni, no han de passar més de 24 hores a territori nord-americà. Aquest és l'acord. De moment han jugat dos partits. Els dos els han empatat a Los Angeles i de moment si guanyen el darrer contra Egipte, a Seattle, doncs fins i tot es poden classificar per la següent ronda.
0: Avui, però, vols parlar-nos del gran heroi de l'equip en l'últim partit contra Bèlgica.
15: Good pass. De Bruyne, excellent control! Must be, surely!
0: El porter.
14: Sí, correcte. Veig que no vols pronunciar el nom agnès.
1: No, ho deixo per tu.
14: Va, correcte, sí. És l'Arides Abayrambat. És el porter d'Iran, un porter ja veterà, que va fer aquesta aturada increïble contra el partit contra Bèlgica, una de les millors del torneig. Li van donar el premi de MVP, de millor jugador del partit. I realment, doncs, va fer una actuació superbia i va fer-ho també defensant que els responsables del règim islamista de Teheran han utilitzat les xarxes socials per polititzar les seves aturades, dient: així defensem la nostra terra. És a dir, yeah, si defensem la porteria, defensem la terra. I fins i tot van agafar, van fer com un mem, una cosa així molt, molt viral, que era que van manipular l'imatge de Abayrambat com si estigués tancant ahir l'estret d'Hormuz, com dient, són molt bons defensant.
1: Sí. És veritat que sempre en situacions complicades el futbol és política. S'acaba convertint en política.
14: Sempre ho és, i han acabat polititzant aquest home, que jo us volia explicar la seva història, perquè la seva història realment és molt emotiva. I et pot realment impactar. Aquest home és molt humil, és fill de pastors nòmades, d'una ètnia, els Luri, que són una ètnia kurda, són una minoria dins Iran. El millor del Mundial de Futbol és que ens permet aprendre geografia molt i antropologia. És a dir, descobrim que no tots els iranians parlen farsi i són perses. Hi ha moltes minories. És un país molt ric demogràficament i el porter, el seu gran heroi, és d'una ètnia kurda. I era pastor. Els seus pares eren pastors, analfabets, que vivien encara a les muntanyes de forma gairebé semi-nòmada, baixaven a la ciutat a vendre els formatges que feien amb les cabres. A baixar a l'escola, ell comença, que passa per una escolarització, comença a jugar a futbol al pati d'escola com tants nens, volia marcar gols, fins que un dia algú es lesiona i diuen, posa't de porter, i va descobrir que tenia molta traça. I va saber un moment que els professors d'escola deien, aquest nano té futur, per què no intenta ser futbolista? I el pare va dir, no, aquest nano el que farà és pujar a les muntanyes a cuidar les cabres amb mi. I quan amb els seus estalvis es va comprar uns guants de porter, el pare els va amagar i li va dir, no, és que defraudaràs la família, tu, som gent molt humil, tu aquí amb les cabres, no? I és que ha de fer, l'Alera Isabel Rambat, amb 15 anys, va marxar de casa, va demanar diners a amics i va marxar a la capital, a Teheran, dient, triomfaré en el món del futbol, amb 15 anys, sense contactes, sense saber res. I va anar a picar les portes dels clubs de futbol i, òbviament, no el volien. Llavors, què va passar? Va acabar vivint als carrers. Va estar més d'un any, amb 15 anys, vivint als carrers, buscant qualsevol tipus de feina. Va ser escombriaire, va ser repartidor de menjar, va treballar a una pizzeria, i en un moment també va treballar netejant cotxes, un d'aquests, doncs, negocis d'anar... Mm. I ell explica que hi ha un moment que arriba un cotxe molt luxós i era el millor futbolista de la història de l'Iran, la Lida Ell, i ell li tremolava les mans dient, estic veient a Lida Ell, no? I el va acabar coneixent perquè la història té un final feliç. Un moment, a un club sí que li fa una prova, comença a jugar, i a partir d'aquí comença a tirar endavant, arriba a la primera divisió, arriba al Mundial de Futbol, i un moment que li canvia la vida, que és aquest. And the referee, on review, gives Portugal a penalty. Ronaldo is denied the boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran, and it comes true tonight. Aquesta narració magnífica que li atura un penal a Cristiano Ronaldo al Mundial de Rússia del 2018, i la narració d'un gran periodista britànic que havia fet documentació i sabia la història, diu, s'ha fet realitat el somni d'infància d'aquest nano que va dormir als carrers de Teheran perquè li aturava un penal a Cristiano Ronaldo. Aquell moment a Iran el van convertir en l'heroi. Des de llavors és un dels millors porters asiàtics, juga sempre, i l'altre dia el van escollir millor futbolista del partit.
1: Home, doncs tenir tot aquest protagonisme no és qualsevol cosa, i més venint d'un partit com l'Iran, que també té poques oportunitats d'exhibició pública, no? Com és per l'Iran jugar aquests partits?
14: És molt tens, perquè a més els partits els ha jugat a Los Angeles, i l'estat de Califòrnia és l'estat del món on hi ha més persones descendents de totes les persones que van fugir d'Iran amb el triomf de la revolució islamista de Khomeini. Molts d'ells simpatitzants de l'antiga monarquia, de l'antic règim del Xa de Pèrsia. Per tant, el lloc on hi ha més opositors a l'actual règim islamista de Teheran és a Califòrnia, i aquí jugava la selecció. Llavors, en els partits, els aficionats porten les banderes amb un lleó al mig, que és la bandera monàrquica de l'època del Xa. Hi ha una sentència que diu que no haurien de poder-la portar, perquè no és una bandera legal en aquests moments, però ells la porten, les autoritats nord-americanes fan la vista grossa, i en cada partit a la senyal televisiva veiem moltes banderes monàrquiques. Llavors, clar, és complicat, perquè els aficionats odien el règim que va crear Khomeini, perquè ells en van fugir, xiulen l'himne, però quan comença la pilota animen la selecció, perquè ells són iranians.
1: Al
14: moment de l'himne hi ha molta tensió, perquè veus diferents tipus de banderes, les monàrquiques, els islamistes, algunes que directament no tenen cap escut, dels que no es volen mullar. Llavors comença el partit i tots s'animen a la mateixa selecció, amb alguna excepció, hi ha alguns molt radicals que van en contra de la pròpia selecció, però en general, ho està veient tothom, el futbol està unint una miqueta tant la diàspora opositora com la gent que està vivint a Iran al voltant d'aquesta selecció, que de moment, mira, encara té opcions de classificar-se.
0: I els jugadors? Clar, oh, tampoc.
14: Per ells... ho passen molt malament, clar, perquè, òbviament, ells viuen en una dictadura, no hi ha llibertat. Recordem que el darrer Mundial, el 2022, el Mundial que es va jugar a Qatar, es va jugar en un moment molt, molt tens, perquè s'havia produït, doncs, l'assassinat d'una jove, la Mahsa Amini, que ja noia que era d'origen curt, també, que portava el vel molt baixat per ensenyar una mica de cabell de forma provocativa. La policia de la Moral la va empresonar, la va torturar, la va assassinar. I van sortir moltes persones al carrer, van haver-hi centenars de morts, i en aquell moment es va jugar al Mundial. I la major part de futbolistes, aquí potser no, però allà els futbolistes són com gent més progressista, i es van negar així a cantar l'himne. I es va entendre que era una forma de donar suport a les manifestacions democràtiques que hi ha al seu país. El que es diu és que el règim els va acollar, els va dir, si no canteu l'himne, no ens doneu suport, la vostra família, que és a Iran, patirà, i el següent partit sí que van cantar l'himne. Però va haver-hi un jugador en concret, que és el Sardar Azmoun, que també és d'una ètnia d'aquestes que hi ha allà, que és d'ètnia turcmana, en aquest cas, va ser el més valent, i va arribar a penjar un missatge a les xarxes socials que deia... Correcte. No em puc quedar callat, i si el càstig és expulsat de la selecció nacional, és un petit preu a pagar per un sol floc de cabells d'una dona iraniana. S'haurien d'avergonyir per la facilitat amb què poden assassinar una persona. Llarga vida a les dones iranianes.
0: Que valent, no?
14: Va ser molt valent, en aquella època jugava a Alemanya, i va haver un moment que el van deixar fora de la convocatòria, el van acabar convocant i va jugar al Mundial i no va cantar l'himne. En aquest Mundial, Sardar Azmoun, que segueix marcant molts gols i segueix sent un dels millors futbolistes, ara mateix juga a Dubai, no ha estat convocat. I és perquè s'ha convertit en un portaveu de la gent que demana més llibertat a Iran. I llavors, clar, els altres futbolistes tenen molta pressió, més jugants als Estats Units, i estan intentant, doncs, buscar un discurs que és el de dir, estem aconseguint unir tothom, és bonic veure els iranians junts a les graderies, el futbol, això, però clar, això ho diuen a la premsa internacional, quan els pregunta la premsa del règim, doncs tots venen a dir, doncs, un discurs molt nacionalista, que sembla que els hi hagi escrit més un propagandista del règim que no passa ells mateixos.
0: Va ser valent, va aprofitar l'altaveu i l'exposició, no?, i ara, doncs, n'ha pagat aquest preu. Molt bé, interessantíssim com sempre, boníssim. Gràcies,
14: moltes
0: Toni
14: gràcies.
0: Padilla, que vagi molt bona bé, nit. Bona nit.
16: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

the truth.

0: Aquesta cançó té missatge. Aquesta cançó té missatge. El tema és quin. Però més amunt no podem anar. Més amunt no podem anar. No sé. Això ha de ser cap avall, suposo. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. És una cançó d'U2 que es diu Night and Day, perquè si no anirem més cap amunt, però farà calor de dia i de nit. Aquesta propera nit i matinada també tenim avisos de calor nocturna, per tant, costarà més de dormir, sobretot a la façana litoral, amb aquestes nits tòrrides, amb valors que no baixen dels 25 graus, i moltes nits tropicals a moltes comarques. Per tant, en aquest sector de Ponent, de la Catalunya central, del prelitoral, doncs aquí les temperatures també els hi costarà de baixar de nit. Però sí, anem una mica cap avall. Demà costarà, i nosaltres anem dient que avui és el dia més càlid, i ho ha sigut perquè hem arribat als 43 graus a Vilanova de Segrià, 42 al Poal, a Lleida, a Torroja Priorat, a Vinebre. Per tant, avui és el dia que s'ha disparat més la temperatura, i demà baixa una mica. Què vol dir baixar una mica? 1-2 graus com a molt. Per tant, continuarà fent molta calor, però sí que potser cap a Ponent els valors més alts quedarien cap als 41 graus. Per tant, encara estem parlant de calor, estem parlant d'onada de calor, el tercer dia consecutiu amb aquesta onada de calor, però sí que el pic de calor, doncs, avui ja l'hauríem superat. Demà, en un dia també molt estable, amb sol al matí, amb alguna boira boirina matinal a la façana litoral, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades i encara seran un pèl més esquifides que no pas avui, força concentrades cap al Pirineu i Prepirineu.
2: Molt bé, semblava a mi una mica de música inquietant, sí. I ja té tot el sentit, perquè realment encara que baixi una mica, si no baixa...
1: És per si no podem dormir, no?
2: Sí, totalment.
0: Exacte.
2: Gràcies, Gemma.
0: Molt bé, bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs intentarem dormir, si no, i si no, mira, ja trobarem alguna cosa per entretenir-nos. Demà aquí les 10,
2: més
0: no?
2: Més i millor.
0: Demà no ho sé, demà no, butlletins
2: no,
0: i prou.
2: No, demà butlletins i prou, i ens no, retrobar-nos, de fet, dijous.
0: Dijous a les 10.

Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que Messi s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials, una altra exhibició, ara entrem en detalls, i la nit que és a punt de començar el França-Irak a Filadèlfia, condestit

0: agafant el rebot i fent gol. És un animal. Ja suma 5 gols al Mundial, tots els que ha fet la selecció de l'Argentina, i és el màxim golejador del campionat. Amb els dos d'avui, Messi s'ha convertit en 18 gols en total en el màxim golejador històric dels Mundials. Supera Klose, Miroslav Klose, l'alemany, amb 16. Mbappé n'ha fet 14 i segur que en sumarà més durant aquest Mundial. Ara té una primera oportunitat en aquest partit entre França i l'Iraq, que acaba de començar. Just Fontaine era un altre davanter francès i encara és el màxim golejador en un únic Mundial. Va fer 13 gols a Suècia l'any 1958, el primer Mundial de Pelé. Si Messi igual això en aquest Mundial, si igual els 13 gols, que és molt difícil, encara té 6 partits per davant, no fa tu el bigoti. L'Argentina suma 6 punts en 2 partits i pràcticament té assegurada la primera plaça del seu grup. Més enllà del Mundial, fora del Mundial, estem immersos en la final de l'ACB. Aquest vespre s'ha jugat al Palau el tercer partit de la final i el Barça ha perdut per 8 punts, 80 a 88. El València ha anat al davant la major part del partit. El Barça ha aconseguit retallar 18 punts de diferència a l'últim quart. Ha empatat el partit a falta de només uns minuts, però el València té un ritme altíssim. El sap mantenir, el pot mantenir, s'ha acabat imposant. I a més té Jan Montero, el base dominicà, que s'ha exhibit avui al Palau Blaugrana, 37 de valoració per a Jan Montero. La final està a 2-1 per al València, 2-1 a sota per al Barça. El quart partit serà dimecres, en 2 dies, demà passat, el dia de Sant Joan, a les 8 del vespre, també al Palau Blaugrana. La final, la veritat és que s'ha complicat per al Barça. Tornant al Mundial, aquesta matinada hi ha 2 partits, a les 2 al Noruega-Senegal i a les 5 de la matinada al Jordània-Algèria. Resultats de la nit, matinada passada per als més despistats: Uruguai 2, Cap Verd 2, compta amb l'Uruguai, que pot quedar fora, i compta amb Cap Verd, que té opcions fins i tot acabar de primera de grup. I Nova Zelanda 1, Egipte 3, primera victòria d'Egipte en un Mundial, gran victòria d'Egipte amb uns minuts de Hamza Abdelkarim, el davanter del Barça juvenil, a la segona part, com el primer dia, i un resultat que ha deixat molt contenta, sobretot, la Sònia Gelmà. Aquesta nit entrarem, atenció, a la concentració d'una selecció que està disputant el Mundial i que té un entrenador català. Segur que sonarà, ja veureu. Ens està esperant. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge, tot el Mundial a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Mundial, dia 12, edició del dilluns 22 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu, sentiu el programa, i també amb la Sònia Salmà, que és dels Estats Units seguint el Mundial. Sònia, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el dia?
1: Molt tranquil, perquè de fet aquí encara no ha acabat i la selecció espanyola s'entrenarà després aquesta tarda.
0: També hi haurà el Ricard Torquemada aquesta nit. Ricard, com estàs?
2: Bona nit, Xavi.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: I aquesta nit tenim un convidat especial a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. És el Pol Julián i Pedrosa, un estudiant de traducció, apassionat del futbol, amb interès per fer periodisme en un futur i que assegura saber-ho tot d'aquest Mundial i del futbol en general. Pol, bona nit, com estàs?
4: Bona nit, molt bé.
0: Benvingut.
4: Moltes gràcies.
0: Quin partit t'esperes amb més ganes a les pròximes hores?
4: El França-Iraq pinta bé perquè podem veure com se les fa França davant Iraq, amb la gran davantera que té, però jo veig amb més interès el Senegal-Noruega amb aquest gran partit entre el combinat noruec i Senegal, que serà molt apassionant.
0: Escolta'm, però com, és a les dues de la matinada. Senegal-Noruega juga a Holland, que és un al·licient, però vaja, no sé si seràs dels pocs al país que es quedin a veure aquest partit, Senegal-Noruega.
4: Clar, però
0: Ricard, Àlex, aquest és clarament partit a la carta demà al matí.
5: Home, clarament.
2: Aquest és temptació de veure-la avui, eh? Jo entenc perfectament el Pol.
0: Sí?
1: Sí. Home, és que aquest que el França-Iraq acabarà a la una, és estar-te una hora despert, fins que comenci.
0: Sí, però demà no treballes ja, tu. No,
4: i demà
0: ja has acabat els exàmens.
4: Sí, he acabat ja els exàmens i cal seguir també a prop a Antonio Nusa, que és un bon extrem.
0: Qui?
4: Antonio Muy Nusa. Bo. Que juga per Noruega, jo crec que el Barça l'hauria de ficar un ull. I a part també amb Odegaard,

0: Sorloth té molt bon equip i Senegal també un equip molt físic i que a la contra pot fer molt mal, com ja va demostrar l'altre dia contra
1: aquí
0: França.
1: Tenim la prèvia del Senegal-Noruega, que ningú no ens esperava, i ens ha fet el Pol Julián, que ens acompanyarà aquesta nit al Club de la Mitjanit. L'Aina Grau és a la producció del programa, el Salva Pous al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi tenim... el control central... la Júlia Aparicio, que sempre està atenta i sempre fa la feina. I també hi ha amb nosaltres el Damià Aguilar. Damià, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Han passat més coses, hi ha més vida més enllà del Mundial, ja hem explicat el quart partit de la final de l'ACB entre el Barça i el València, perdut el Barça. Demà, final de l'Hockey Lliga. Cinquè partit, l'Igualada pot guanyar la Lliga, l'Hockey Lliga a la pista del Liceo.
3: Després d'igualar la final a dues victòries amb els dos triomfs a les comes, l'Igualada té l'oportunitat demà de culminar la remuntada contra el Liceo i guanyar l'Hockey Lliga per primera vegada en 29 anys. El partit es jugarà en plena Revetlla de Sant Joan a Corunya, on la celebren moltíssim, a 8:45 del vespre.
1: I el Barça de Futbol Sala també demà pot ser campió de la Lliga de Futbol Sala a la pista del Pozo Múrcia.
3: Si guanya Múrcia, serà campió després de les dues primeres victòries al Palau Blaugrana. El partit de demà començarà a 8:45. La primera pilota de partit per al Barça de... primera pilota de partit per al Barça de Javi Rodríguez per guanyar la Lliga després de dues temporades sense títol.
1: El Girona ha fet oficial el nom del seu nou entrenador. Serà Quique Álvarez.
3: Les dues últimes temporades havia estat l'entrenador del filial del Girona, amb qui havia aconseguit un ascens. Quique Álvarez serà el successor de Mitchell a la banqueta del Girona a segona. Signa per una temporada i el seu ajudant serà el seu germà Òscar Álvarez. La presentació de Quique serà demà a les 12 a Montilivi.
1: Bona elecció, Quique Álvarez, per al Girona. Ricard i Àlex?
4: Per mi sí. Un tècnic jove per entrenar a segona divisió, per començar una etapa de zero. Abans d'anar a buscar fora, doncs millor mirar dintre.
5: Per mi també ho és, perquè és molt bon entrenador, tant ell com el seu germà, que és l'assistent, tenen molt nivell, ho han fet molt bé el filial, i crec que és una aposta arriscada, com dèiem l'altre dia, però crec que si hi ha algun any que es pot fer és aquest any a segona, perquè el Girona crec que haurà de tirar la gent de la casa i ell els coneix molt bé.
1: Damià, fitxatges al mercat futbolístic.
3: Canales ha fitxat pel Racing. Sergi Canales torna al seu club en el retorn del Racing a primera, i de Michelis deixa el Mallorca, amb qui havia baixat a segona, i fitxa pel Leipzig.
1: Sergio Canales, ens han corregit Sergio per Sergi, però aquest no és càntabre i li diem Sergio Canales. El Barça d'handbol, Dami, ha renovat Blas Yang.
3: Segona renovació dels últims dies després de la de Ingesan. El lateral dret eslové amplia 2 anys més el seu contracte i signa fins al 2030.
1: I avui s'ha presentat el Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet amistós, que jugarà diumenge a Manresa.
3: El seleccionador nacional Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors: Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Ayam Platiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà...
1: Digues el que és important, digues el que
3: i
1: és...
3: I Robert Cossiales, entre els quals, l'important, Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, que segons ha pogut saber 3CatInfo, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial.
1: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Pendents del segon partit d'aquest dilluns, el França-Iraq, que s'està jugant a Filadèlfia. Demà, com va el partit?
1: Minut 9 i 20 segons de la primera part, empat a 0.
0: Condé titular a lateral dret.
1: Confirmat, confirmadíssim. Manté la titularitat al lateral dret.
0: I avui França, deixa'ns, ha canviat una peça de davantera.
1: Sí, Bradley Barcola substitueix el titular a l'atac esquerre, el seu company del PSG, Désiré Doué. Ousmane Dembélé es queda a la banda dreta, Mbappé a la punta d'atac i Michael Olis va a la mitja punta, just al darrere del davanter del Real Madrid.
0: Olis per dins, ja ho va comentar l'altre dia, Ricard i Àlex, a l'estrena contra Senegal, que a la segona part ja va ocupar aquesta posició, sí. I sembla que se l'ha fet seva.
2: Sí, sí, és que jo crec que és com millor funciona Dembélé a la banda i Olis aquí per darrere d'Mbappé. Aviam com si li pot donar continuïtat avui, aquesta connexió Olis-Mbappé, que va funcionar també aquella segona part contra qui era aquell partit?
0: Senegal.
2: Senegal.
3: Sí. Senegal.
4: Sí, sí.
3: Sí, per mi també és un cas molt similar al d'Espanya amb Dani Olmo, no? Per mi Olisée per dins li dona aquest joc fluid que Dani Olmo li vam veure conjuntament amb Lamin en aquest pic dret, no? Ha vingut per quedar-se, ja ho vam dir l'altre dia, jo crec que és un tema molt, molt clar, i compta perquè també novetat al lateral esquerre entra Digne avui.
0: A veure, la Sònia Gelmà m'envia un missatge per via interna, que això queda molt bé dir-ho, però és un WhatsApp, i em diu, pregunta'm per Julián, què ha passat?
5: Que a la zona mixta del partit de l'Argentina ha dit que ha parlat amb el club i que el millor per tots és una transferència. És a dir, que
2: així
5: Julián
2: clau,
5: diu... Mira, és que tinc aquí l'àudio, no sé si...
0: Espera,
5: si...
0: crec que el podem escoltar.
5: El teniu?
0: El Dalet Espocati... m'indica el David Ubach des de la redacció, deu ser l'últim document en aparèixer, és Julián 2, Salva. Ja el podem sentir. A veure què ha dit Julián.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs ha quedat claríssim. O sigui, aquest era el gest que s'havia comentat a les últimes hores que faria Julián Álvarez i ja el tenim aquí, després de la victòria de l'Argentina contra Àustria, dels dos gols de Messi, Julián fa el gest que...
5: És el gest que li reclamava el Barça. Recordaràs que quan explicava la informació, crec que la setmana passada era... Que el Barça esperava un gest de complicitat per part de Julián, que ell havia de forçar una mica per sortir, doncs ja el tenim aquí.
0: Sí, què us sembla, Ricard, Àlex?
2: Doncs era el que semblava que hi era el guió i a la primera que ha pogut ho ha fet. No sé si canviarà gaire les coses, jo tinc la sensació que era el que li tocava a ell, però dubto que això sigui un... punt d'inflexió a la història entre Barça i Atlètic.
0: Sí, a mi em sembla que aquest gest té un valor i no sé si me n'estarà gaire còmode amb un jugador que diu públicament que prefereix marxar i que ja ho ha parlat amb el club, ho diu amb serenitat.
3: Sí, a mi també em sembla un gest més important del que sembla, eh? És a dir, em sembla que ha fet el que ell li tocava o el que menys li demanava al Barça. És veritat que això no esclareix la seva sortida, però és un gest important perquè posa una mica en entredit això, la seva continuïtat a l'Atlético, i veurem com acaba.
0: A mi em sembla que aquesta nit, després d'aquesta declaració, Julián Álvarez no és tan impossible com el veia per al Barça fins fa unes hores o fins fa uns dies.
5: És que, Xavi, no és gens habitual que un futbolista es mulli fins a aquest punt, perquè, evidentment, ara Julián posa en un compromís al club que no se'l pot quedar. Bé, sí, evidentment, després tot s'oblida
0: sí,
5: ràpid,
0: és veritat.
5: Però que els aficionats no començaran... ni els aficionats ni el seu propi entrenador, vaja, no és la millor de les situacions. Jo crec que en el moment en què ell ha fet aquesta declaració pública és perquè també té el compromís o la sensació d'algun club, i vull pensar que és el Barça,
0: sí, home, és el Barça
5: d'anar fort per ell.
0: Sí, sí, el Barça de moment crec que vol mantenir la tranquil·litat durant tot l'estiu. Un moment, novetats a Filadèlfia, Damià.
1: Acaba de marcar França, acaba de marcar Mbappé, un golaç amb l'esquerra, un xut fortíssim, minut 14 de la primera part, França 1, Iraq 0.
0: Tercer gol d'Mbappé en aquest Mundial, 15è gol d'Mbappé a la història dels Mundials, Messi en suma 18 amb els dos d'avui, potser avui encara no l'atrapa, però vaja, la pugna pel pitxitxi del Mundial, per màxim golejador d'aquest Mundial, serà dura entre Messi, Mbappé, perquè no Haaland, perquè no Harry Kane. A veure, ens hem trobat amb aquesta declaració de Julián Álvarez, que ens fa pensar que el seu possible fitxatge pel Barça és una miqueta més a prop, o com a mínim que el jugador argentí s'hi posa bé, que ja ho sabíem, però ho ha fet de manera pública, que és un gest significatiu. I el Barça, el que us deia, pel que ens consta, es vol treballar amb tranquil·litat, l'objectiu és Julián Álvarez. A mi personalment, sovint aquestes setmanes m'ha semblat que era un objectiu gairebé utòpic, molt, molt difícil, per la quantitat de diners que demana l'Atlètic de Madrid, i perquè l'Atlètic de Madrid no el vol vendre a un rival a la Lliga Espanyola com és el Barça. Però vaja, potser això que ha passat aquesta nit canvia
2: tant
0: les
2: de bo,
0: coses.
2: Tant de bo tingueu raó i que ajudi a desencallar-ho. No sé, jo tinc la sensació que el futbol ha canviat molt els últims anys i que els jugadors ja no tenen la paella pel mànec, que hi ha molts interessos, hi ha interessos econòmics, hi ha un grup aquí al darrere que no és ni tan sols el comandament, diríem, de casa de l'Atlètic de Madrid, i que és una cosa que, vaja, jo m'imaginava que passaria, però en el meu horitzó no he tingut la sensació que aquest pas endavant de Julián canviaria les regles del joc. Potser sí, potser era el que esperava l'Atlètic de Madrid, o per afluixar, però tinc la sensació que aleshores ha fet una postura de força que era molt fàcil.
0: Mira, el tornarem a sentir, serem reiteratius, però és que a mi m'ha semblat entendre, he hablado con mi club y lo que quiero es cumplir mi sueño. Oi que he dit alguna cosa així? Anem a comprovar-ho.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Vull complir el meu somni. El millor per a tothom és una transferència, és un traspàs. El Barça s'ha compromès amb Julián Álvarez per intentar fitxar-lo aquest estiu. És que és un pas i una declaració important.
5: Una altra la declaració té una lectura que, òbviament, és la des del punt de vista del Barça, de complicitat, perquè d'alguna manera pressiona l'Atleti de Madrid, però també des del punt de vista de l'Atleti de Madrid, quan un jugador ho diu així de clar i públicament, també davant la seva afició, si ara l'Atleti de Madrid accepta vendre'l, diríem que tindrà coartada de dir, l'havia de vendre, nois, sí, perquè mireu els jugadors que volia marxar. Vull dir que no sé fins a quin punt, fins i tot a l'Atleti de Madrid, és una declaració que li permet rebaixar la seva postura inicial, que probablement sense aquesta declaració era més difícil.
0: A més, Julián Álvarez no és el jugador més popular a la història de l'Atlètic de Madrid, ni el més estimat entre els seguidors matalassers. I aquesta declaració que és serena, no m'ha semblat que vulgui obrir un conflicte molt, molt important, però de fet obre una escletxa entre ell i l'Atlètic de Madrid. Segurament als seguidors de l'Atlètic de Madrid no els hi caurà gaire bé. I tampoc no recordo a Simeone gestionant aquest tipus de situacions, intentant convèncer a la gent.
2: Com amb Joao Félix va tenir moltes anades i tornades.
0: Sí, però amb Griezmann tampoc el van voler convèncer fins al final perquè es quedés, recordes, fa uns anys?
2: No la convenç. El que passa que no sé si és la mateixa situació amb Griezmann que amb Julián. No sé. Bé, cada cas és diferent. El que és evident és que en el full de ruta és aquesta marca es necessitava i ja es té. És a dir, pitjor hauria estat que no l'hagués fet. És evident que si el Barça tenia alguna opció o alguna il·lusió, necessitava aquest pas, i aquest pas Mbappé és el que ha fet el gol.
0: Sí.
2: Julián l'ha fet. Ara falta veure quina importància té per l'Atlètic de Madrid, quina dimensió té per l'Atlètic de Madrid, per Simeone, el gest, que jo crec que per Julián, si tenia aquesta voluntat, com ha demostrat que la té, era imprescindible que ho fes.
0: A veure, seguirem pendents, a veure si arriben més novetats des de Dallas, és on ha jugat l'Argentina, i a veure si hi ha algun altre tipus de declaració de Julián Álvarez, que ja en tenim prou, la veritat. Seguirem en directe al França-Iraq. Damià, en quin minut i amb quin resultat?
1: Minut 19 de la primera part, continua l'1-0 a favor de França.
0: Gol d'Mbappé i continua pressionant la selecció francesa. Ara hem de parlar d'un company de Julián Álvarez a l'Argentina, de Messi.
4: Messi! cerrar el asunto.
0: Així ha narrat José Sánchez a DAZN, el company que col·labora també a la TDT. El segon gol de Messi d'avui era el 2-0 contra Àustria. Ha tornat a estar estel·lar. Leo Messi ha fet els dos gols de l'Argentina i en podria haver fet algun més perquè ha fallat un penal només començar els primers minuts. Algun detall més del partit, Damià, molt ràpid?
1: Bé, fallava aquest penal de VAR en el minut 4. En el minut 38 fa aquest primer gol, un gol amb l'esquerra, agafant el porter austríac a contrapeu.
0: Gol de Messi de tota la vida, gol de Messi de tota la vida. Sí, des de l'esquerra, com feia amb Jordi Alba i va fer l'altre dia en el 3-0 en el debut contra Algèria, doncs avui un gol similar.
1: Bé, podria haver marcat més gols, eh? Messi a la primera part, a la segona Àustria ho ha intentat una miqueta més, però sense èxit. Precisament al 63 entra Julián Álvarez per Lautaro, però vaja, avui només hi ha hagut un jugador d'Argentina al terreny de joc, que és Leo Messi, que ha fet el segon gol al 94 al descompte, insistint dins de l'àrea petita rival. L'Argentina, que es classifica per la següent fase i es posa líder en solitari del grup J amb 6 punts per 3 d'Àustria, a l'espera del Jordània i Algèria, dues seleccions que tenen 0 punts. Si vols saber en quin mundial Messi va fer més gols, el Qatar en va fer 7. El Qatar 2022 en va fer 7, de moment aquí, Estats Units, Canadà i Mèxic en porta 5.
0: Doncs ja té a prop la seva marca personal, la marca de tots els temps en un únic mundial. Són 13 gols de Just Fontaine a Suècia 1958. Al Qatar, Ricard, recordes que vaig perdre el bigoti apostant que si Messi guanyava el mundial amb l'Argentina després de perdre contra l'Aràbia Saudita me l'afaitava?
2: És veritat, no
0: amb el tuit del mundial.
2: Sí, m'ho he refrescat.
0: Sí, sí, doncs ara la juguesca és si iguala, ja no supera, si iguala els 13 gols de Just Fontaine, que és molt difícil, me la faig.
1: Això vol dir que tu et vols treure el bigoti una altra vegada.
0: No en tinc cap ganes, però crec que aquesta és encara més difícil que la de Qatar 2022. A veure.
5: El tercer partit és contra Jordània, Campos.
0: Bé, doncs començaré.
5: Allà pot caure un altre hat-trick.
0: Sí, sí, començaré a buscar
5: no,
0: eines.
5: No, però és que tot i així,
0: per preparar la feitada.
5: Tot i així, li en faltarien molts.
2: Un hat-trick li quedarien 5,
5: sí, sí. Li quedarien 5, sí, li quedarien molts. Jo crec que el tens bastant assegurat aquest cop.
0: Bé, amb Messi jo no estic tranquil del tot. A veure,
5: no t'has de jugar el bigoti.
0: A veure, començaré amb una pregunta molt simple. La pregunta és la següent. Messi és el millor? O sigui, el millor és un concepte molt subjectiu, perquè va a gustos, això del millor. El millor restaurant, a mi m'agrada, doncs, un altre. El millor futbolista, doncs, a mi el millor tenista, qui és millor, Nadal, Federer, Djokovic, doncs, a cadascú que li agradi. Però és que Messi trenca els esquemes. I amb Messi creieu que ens podem permetre el luxe i la llicència de dir que és el millor, Ricard?
2: Aviam, jo crec que és amb molta diferència qui millor juga a futbol. No sé si és el millor jugador del món ara mateix. Perquè quan t'imagines el millor jugador del món, t'imagines capaç de fer moltes coses, i ell és capaç de fer poques, però totes molt bé.
0: I molt incidents en el joc i en el partit.
2: Molt influents. Sí, jo crec que és qui millor juga amb diferència, i que a mi m'agrada més aquest Messi, gairebé que et diria que el Messi de tres quarts de la seva carrera. O sigui, passo del Messi de maduresa a aquest Messi. I en aquest context, ara parlaré de l'obra mestra d'Scaloni, que a mi em sembla que Messi és el Messi que estem veient, perquè l'Argentina és una obra de manual futbolístic, o sigui, és una cosa per emmarcar impressionant, i li genera les condicions adequades perquè aquest Messi, diríem crepuscular, pugui aparèixer i marcar les diferències. Jo diré que fins i tot que per mi és el millor mundial de Messi aquest, o sigui, jo crec que si tenim en compte quin era el seu sostre futbolístic en cada mundial, aquest, de tot dels 6 que ha jugat, és el que està més a prop del seu sostre futbolístic, sense cap mena de dubte.
0: Àlex Almas? Messi és el millor? La pregunta era aquesta.
3: Per mi sí, per mi sí. Si és el millor de l'actualitat, per mi Lamine està molt a prop, però si agafem tota la seva trajectòria, per mi, sens dubte, és el millor jugador de la història. Jo crec que no veurem res igual. I
0: pel que estàs veient en aquest Mundial, amb 5 gols en 2 partits... Amb
2: però una... tu no fitxaries Messi ara.
0: Ostres, jo veient-lo, no ho sé.
2: Tu fitxaries Messi pel Barça?
0: És que no ho sé, Ricard, és tan... O sigui, fa dubtar, és tan superior.
5: No, clar, hauríem de fitxar Messi i Scaloni, no?
2: No el podries fitxar perquè et cansaries de veure el Barça jugant així cada 3 dies. O sigui, et cansaries...
0: Pel ritme, vols dir?
2: Home, clar, perquè és que a l'Argentina jugar, o sigui, jugar a una cosa que no és el futbol, o sigui, no és el futbol del segle XXI, és un altre futbol, a mi em meravella, o sigui, jo estic enamorat, ja m'he emocionat tant que ja he canviat Portugal per l'Argentina, però no és el futbol del segle XXI, i aquesta és la grandesa d'aquest equip, que està jugant al futbol, a un altre futbol, no sé si és el del segle XXII o el del segle XIX o el del XX, però no és el d'ara. O sigui, veure jugar aquest equip amb aquest ritme, fer caure el rival amb la hipnosi permanent, o sigui, els adorm, els centrals com seleccionen, com repeteixen passades amb McAllister fins que poden filtrar-la. Quan la filtren perfecta. Quan han de defensar al darrere, defensen al darrere, perquè com que Messi no pressiona, va caminant, els altres s'han de recollir, però es recullen acceptant cadascú el seu rol, acceptant que allò forma part del pla, fins a punt que els refusos són orientats sempre per la zona que és Messi. O sigui, el tenen permanentment vigilat. Les finalitzacions de les accions, totes són de Messi. Mira, 16 oportunitats de gol ha tingut l'Argentina en dos partits. De les 16, 12 les ha acabat Messi.
0: Això és un 75%.
2: És una animalada. És una animalada. Dic 12 perquè avui n'hi ha hagut una que és gairebé en pròpia porta perquè Alaba ha posat el peu per darrere, Alaba o Schlager i l'ha tret el porter. 12 de 16. O sigui, vol dir que tot l'equip accepta que al final de l'acció és de Messi. El primer gol, Thiago Almada, abans d'obrir les cames, mira on és Messi, gira el cap i diu, ah, està aquí al darrere, espera, no, jo ni la tocaré, la deixo passar perquè ell finalitzi. Tot això està fet amb una delicadesa, amb una sensibilitat, amb una consciència de les limitacions, que jo crec que és molt difícil que aquesta selecció pugui guanyar el Mundial, perquè vull veure quan li arribi un examen gros com s'ho fa, però que mentre sigui capaç d'arrossegar el rival a la seva, al seu fang, al seu terreny, és una selecció imbatible. A mi m'està commovent el que està fent l'equip d'Scaloni. Jo no ho entenc com es pot fer tan bé, o sigui, un pla tan específic. Una selecció, no un equip que entrena cada 3 dies. I aleshores et dic, ostres, això cada 3 dies durant 10 mesos... Jo no sé si és sostenible. A l'Inter Miami, sí.
0: A mi m'està impressionant, Messi. O sigui, el veig levitant i tenint un control sobre tots els aspectes del joc, o els que ell li toquen de prop. Per mi és sorprenent, Àlex.
3: Sí, a veure, és que el Ricard ha tocat diverses coses i totes interessants, no? Primer de tot, a mi el que em té captivat de Messi és la capacitat d'adaptació, és a dir, és un jugador absolutament diferent del que va començar i tots els registres els domina, és a dir, ell ara ja no fa un contra uns, ell ara ja no tira transicions, és a dir, el seu segon gol, com deia el Ricard, és un refús orientat que la recull ell, i ell, en condicions normals, en una altra època, hagués tirat la cursa, no l'ho contra un. Ell frena, busca la jugada i continua sent en el millor amb aquestes altres coses que ara fa i no feia. La segona cosa que em té flipat és que jo em vaig retirar amb 35 cap a 36 anys perquè no podia aguantar el ritme. Ell en té 39 i aguanta cada 3 partits, d'acord que el seu ritme, però...
0: És inferior, encara... ell sí que té uns números de quilòmetres recorreguts molt, sí, inferiors però, a la mitjana, selecciona, sí, però això ja feia fa anys.
3: Però quan arranca i para encara continua sent molt, sí, elèctric, sí. Encara continua recuperant molt bé cada 3 dies, a mi això em té captivat. I després, és cert que hi ha un context, i parlarem d'Scaloni, per mi és un entrenador infravalorat, perquè avui, per exemple, fa un moviment que em sembla fantàstic, que és que a Àustria li planteja un partit a l'inici on Argentina es queda trebat fins a la pausa d'hidratació, no? Posant un 4-4-2, molt tancats a dins i no podia contactar amb Messi, no? El que fa Argentina és fer sortida de 3, com va dir el Ricard ara, o amb McAllister o amb Enzo, fixa les bandes amb els dos laterals, i per tant què fa això? Que crea un espai molt més gran a dins i va insistint en les passades fins que troba Messi. Fixa't que Messi fins a la pausa d'hidratació només havia intervingut 15 vegades i des de la pausa d'hidratació fins al final en fa 68, que no és que sigui una barbaritat, però les 68 són de molta qualitat, arriben els dos gols, arriben les jugades de perill, i per tant és una cosa que es busca Messi. I deixa'm afegir que parlava el Ricard del primer gol. El que fa Almada és que el segon gol crec que és Nico, no? que podia, tenia opció de xut, i busca Messi perquè l'acabi ell.
0: Sí, clar, el busquen, és evident. Una mica a la selecció espanyola passa amb Lamine Yamal, a l'Argentina més accentuat encara amb Messi. Són 2:15 de la nit. Fa uns minuts, Julián Álvarez, des de Dallas, després del partit de l'Argentina, que ha guanyat 2-0 contra Àustria, amb dos gols de Messi, ha dit que ha parlat amb l'Atlètic de Madrid i que la millor sortida per a tothom és sortir traspassat aquest estiu i que aquest seria el seu somni. Ha dit això Julián Álvarez. A veure com afecta això a la seva possible arribada al Barça. I estem parlant de Messi. A tu com t'ha deixat l'actuació d'avui, Sònia?
5: Mira, jo ara estava pensant, sentint el Ricard i l'Àlex, de quan el 2013 un Messi que anava coix, la seva entrada al camp va hipnotitzar el PSG fins al punt que el Barça va acabar remuntant aquella eliminatòria.
4: Sí.
5: Crec que ell és que continua generant aquesta sensació als equips rivals, és a dir, tu tens Messi al camp i saps que potser ara ja això no pot fer sprints gaire llargs i no té el que tenia fa 10 anys, però saps que si t'agafa una pilota a la frontal de l'àrea te la clavarà. I estic d'acord amb el Ricard, jo tampoc no el fitxaria, tot i veure'l així, tot i estar d'acord en que fins i tot està jugant millor ell individualment que en el Mundial de Qatar. I jo crec que ja no està per jugar així 9 mesos en aquest nivell i en aquest ritme, però que en aquest Mundial, que és si abans del Mundial teníem dubtes sobre quin seria, si aquest seria el Mundial de Lamin o si seria el Mundial de Mbappé, jo crec que és l'últim Mundial de Messi.
2: No el tenia apuntat ni a la segona llista de jugadors, o sigui, per mi era un repte veure quin paper, no, li donava Scaloni i com s'adaptava el que necessitava l'equip, i a mi és, per mi és clarament el Mundial de Messi, perquè com diu la Sònia és que ha aparegut, bueno, vaja, com a mínim per mi, per sorpresa, per la porta del darrere, però vaja, tirant-ho tot a terra.
0: Pol, tu què has de dir-nos de Messi?
7: Per mi Messi segueix sent el millor i ho podem veure en cada jugada que veiem d'ell. Pot ser que ha perdut aquesta finesa i aquest punt de velocitat, però segueix sent el millor. I també el veig bastant més alliberat, perquè els últims mundials és veritat que tenia aquesta pressió d'Argentina, del país enrere, del fet de no guanyar el mundial i el fet d'haver aconseguit ja el darrer mundial. Jo el veig més alliberat i per això no, ningú es pensava que jugaria així tan bé, però ho estava mostrant, que segueix sent el millor, perquè cada vegada que toca la pilota passen coses, i tots els xuts, les jugades d'atac passen per ell, i com diuen els companys, segueix sent el millor.
0: A mi m'ha sorprès avui la voracitat del 2-0. O sigui, com ha anat a buscar i a repetir l'acció a l'interior de l'àrea. Era el temps afegit, minut 94, i fins que no ha fet el segon, ha rebentat la bola i ha passat entre les cames d'un defensor i al costat del peu d'un altre que estava sota pals, no ha parat. Messi ha parlat a Dallas després del partit, Damià?
1: Ha parlat. Leo Messi li han demanat per aquests 18 gols que té ara mateix com a màxim golejador històric en Mundials, li han demanat concretament si en tenia algun de favorit.
8: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: I també ha valorat així la victòria que dona a l'Argentina el passaport per la pròxima fase.
8: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
0: Messi suma 5 gols en 2 partits al Mundial. Dues preguntes ràpides. A veure, veient-lo avui, creieu que competirà el Pichichi del Mundial a Mbappé, Haaland, Kane, Sònia?
5: Jo, mira, quan l'última vegada que ens vas preguntar això vaig dir que Mbappé seria el màxim golejador.
0: Comences a dubtar,
5: però,
0: eh?
5: Però començo a dubtar. Exacte. Jo crec que ho competirà. Continuo pensant que, perquè Mbappé, bé, portem mitja hora de joc i ja en porta un, i és possible que avui torni a marcar-ne 2 més, però continua, ara ja veig que hi ha partit.
0: Ricard, Àlex,
2: sí, el competirà clarament.
3: Jo crec que acabarà Kane com a màxim golejador, però que el competeix, d'això no hi ha dubte.
0: I l'utopia dels 13 gols ningú no la veu, no? Puc estar tranquil amb el meu bigoti.
5: Jo crec que pots estar tranquil i jugar-te alguna promesa i tot.
0: Home, què vols més, Sònia?
5: No ho sé, sobre qui guanya el Mundial.
2: Però el que has de fer és que no arribi a Messi, el repte.
0: Però és que, clar, ara estic en mans de Messi. I a les peus de Messi.
2: Clar, perquè si se n'assabenta potser sí que te'l vols fer.
0: L'Argentina suma dues victòries i 6 punts i més que probablement acabarà primera de grup aquesta primera fase. Ara tornem, que encara ens queda Mundial. Espera un moment, que em diuen que podem connectar amb un argentí que ahir va fer dos gols, que ahir va fer dos gols. Es tracta del jugador de l'Igualada, Matías Pascual, que demà juga a l'Hockey Lliga al cinquè partit de la final a la Coruña, a la pista del Liceu. Matías, bona nit.
4: Hola, buenas noches.
0: Com estàs?
4: Muy bien, muy bien.
0: Hauria de començar per l'hoquei, però hi ha Messi, i Messi trenca tots els esquemes. Com t'has quedat tu amb el que ha fet Messi aquesta tarda contra Àustria?
4: No, increíble, increíble, la verdad. Bueno, hemos estado acá con la familia viendo el partido y es de loco el cómo ha empezado el Mundial, los partidos que lleva, los goles que está marcando y el nivel que tiene, que no deja, creo que no deja de sorprender y a todos los argentinos, obviamente, que nos llena de orgullo.
0: ¿L'has vist en família, el partit?
4: Sí, lo hemos podido ver en familia, ya que el horario lo ha permitido. El primer partido lo vi al final yo solo, que me levanté temprano para verlo, y nada, disfrutándolo muchísimo.
0: ¿Qué us heu dit entre vosaltres? ¿Com heu criat els gols de Messi?
4: No, una locura, mi hijo pequeño también, imagínate, mi hijo juega al fútbol y está como loco con el Mundial, con Messi y todo, y obviamente que bueno, nosotros también. Bueno, como se vive, ¿no? Al final, Argentina, bueno, toda la familia se vive muy intenso.
0: ¿Tú el vas a arribar a conèixer, Messi, dels teus anys al Barça?
4: Me crucé con él muy poquitas veces, la verdad. Pero bueno, porque al final nosotros entrenábamos en el Palau y tampoco teníamos mucho... Nos podíamos llegar a ver, sí, ellos estaban aparte. Y la verdad que no tuve la suerte de poderme cruzar muchas veces, pero sí que alguna vez me he encontrado.
0: ¿Ets molt futboler, tú?
4: No, sabes que no, al final no puedo seguir mucho el fútbol, no lo he seguido y bueno, al final estoy más por el hockey y el deporte en el que me encuentro, pero obviamente que la selección y todo esto lo sigo.
0: I a la selecció argentina, que en aquest Mundial de 2026, la veus arribant tan lluny com al Mundial de 2022 a Qatar?
4: Bueno, esperemos que sí. De momento se van dando los resultados y la verdad que se ve con... Hay una buena sensación, ¿no? A nivel de equipo, que por ahí eso es muy importante, ver la solidez del equipo. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? El apoyo que hay, sobre todo también la contención hacia Messi, y yo creo que eso es fundamental.
0: Vinga, va, parlem d'hoquei. Demà us jugueu l'hoquei lliga amb l'Igualada a Riazor. Nervis, tensió, tranquil·litat, tu ja ets veterà i tens molta experiència. Com estàs vivint aquestes últimes 24 hores abans del partit decisiu de la temporada?
4: Y la verdad que con muchas ganas ya de poder afrontar este partido. Al final es una final, realmente, ya ahora sí que es el último partido de la temporada. Por ahí lo comentábamos con algunos compañeros de que hemos llegado hasta el último partido de esta temporada y con posibilidades, ¿no?, de afrontarlo, que esta final no empezamos del todo bien con estos dos partidos que perdíamos. Un escenario duro que tuvimos, pero logramos sobreponernos y llevar al quinto partido y por lo menos hay muchas ganas de poder ya jugarlo y estar ya en la pista.
0: ¿Viatgeu demà mateix el dia del partit?
4: Sí.
0: Escolta'm, tu vas jugar al Liceu fa uns anys i saps com se celebra la revetlla de Sant Joan a la Corunya. Us han posat un horari una mica estrany, a 2:15 del vespre, el 23 de juny, en plena revetlla que a Corunya se celebra moltíssim.
4: Sí, la verdad que creo que un horario, bueno, no sé si complicado o qué, pero sí que es curioso, ¿no?, porque coincide con esta celebración, que es, como decías, ¿no?, ahí en Corunya se vive mucho, y no solo allí, sino en varias partes. Però bueno, és lo que hay, és lo que toca i tendremos que estar allí.
0: Molta sort en aquest partit definitiu de la final de l'Hockey Lliga. Matías Pascual, moltes gràcies i bona nit. És Matías Pascual, jugador argentí de l'Igualada, que demà juga a l'hoquei Lliga a la pista del Liceu. Damià, com va el França-Iraq?
1: 39 de la primera part, continua la victòria parcial de França per 1-0 davant d'Iraq, amb aquest gol que ha fet Mbappé al minut 13 de la primera part. Iraq ha posat l'autobús al darrere, però no renunciant de tant en tant a intentar fer algun contraatac.
0: França 1, Iraq 0, de moment els últims minuts de la primera part. Ara tornem, que encara ens queda Mundial i hem d'anar al bàsquet, que avui el Barça ha perdut contra el València a la final de la CB.
9: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
13: 27 d'agost de 1942.
12: I el número de la sort, el
13: 7.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: En 3 minuts són 3 quarts de 12 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Sabeu que cada nit hi som durant tot el Mundial, de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, per seguir tot el que dona de si aquest Mundial, que de moment és molt, i també està donant molt de si la final de la CB, tot i que avui no hi ha bones notícies per al Barça, que ha perdut el Palau Blaugrana contra el València, el tercer partit de la final. Ha perdut de 8, Barça 80, València 88. L'Ernest Macià està fent gestions per intentar parlar amb algun jugador del Barça. Em sembla que ara podrem saludar Tomàs Satoranski, però abans, Damià, com continua el França-Iraq? I està plovent molt ara a Filadèlfia.
2: Una aiguat. És que en aquest partit abans hi havia hagut alerta prèvia per mal temps. Ja saps el que passa als Estats Units, que no obren les portes si la cosa no afluixa. Però ara comença a caure una aiguat molt potent. Minut 42 de la primera part, França 1, Iraq 0. Ha marcat Mbappé al minut 14.
1: Tomàs Satoranski, bona nit.
3: Buenas noches.
1: Quina llàstima.
3: Sí, difícil, ¿no? Ahora sentíamos que estuvimos, ¿no?, en un partido al final cuando hemos vuelto, pero con ellos es un partido de parciales, son muy físico, muy rápido, más jóvenes que nosotros, y si queremos ganar esta serie, esta liga, tenemos que eliminar los parciales suyos, porque eso nos está matando ahora.
1: Hi ha hagut un moment a l'últim quart que ho ha empatat el partit després d'anar perdent de gairebé 15 punts o de 15 punts, que semblava que la remuntada era possible, però després ells no baixen el ritme i fa la sensació que sempre us porten al límit.
3: Sí, bueno, es verdad, normalmente cuando yo creo que estuvimos en un momento 18 puntos abajo y nos he hecho una defensa especial que nos dio la vida, pero bueno, la clave fue que ellos se han puesto tan pronto por delante de tantos puntos, y luego obviamente cuando te haces una remontada así te quedas muy cansado, ¿no? Y había momentos, algunas posiciones claves donde no hemos atacado bien, y bueno, ellos ya después encontraron la manera de cómo atacar la defensa.
1: I el partit de dimecres, que és molt compromès per vosaltres perquè no teniu marge d'error, com l'afrontes, com te l'imagines?
3: Hay solo una manera de cómo confrontarlo, ¿no?, en una final, y hay que forzar el quinto partido, y realmente la gente estuvo increíble hoy. Espero que lo van a igualar el miércoles, el ambiente, y tenemos que pensar solamente en de cómo eliminar nuestros fallos, y primero, si quieres ganar contra estos, recuperar bien y poner nivel físico. Creo que podemos subir un poco más todavía, pero este día y medio será clave en la recuperación, cómo prepararnos, y bueno, intentando forzar este quinto partido, donde obviamente puede pasar de todo, pero solo pensando en eso que te digo.
1: Gracias, Tomás.
3: Vale, muchas gracias. Buenas noches.
1: Ernest, la cosa es complica. Avui el València ha estat superior al Barça. Hi ha hagut un moment que ha empatat el partit a l'últim quart, però el València manté el ritme i el Barça no hi arriba.
4: Avui jo crec que psicològicament ha de desgastar una mica, perquè el Barça perdia de 18 i ha arribat a empatar, i en aquell moment d'embranzida semblava que el Barça guanyava el partit. Ho semblava. Però hi ha hagut un triple i una falta de 3 tirs, i això ha refredat la reacció, i bé, doncs el Barça es queda amb la mel als llavis i amb només un partit, que si perd doncs farà el València campió, i la veritat és que la gent de València ho veuen a tocar, i per tant doncs el Barça haurà de sortir amb una mentalitat de ferro per intentar el que no és gens fàcil, però aquests xavals són molt joves i també han de saber guanyar el títol. Per tant, queda la incògnita de saber què passarà dijous.
1: Vols ser optimista, però costa.
4: Sí, tot costa, però a part que tot costa, jo crec que el físic, havies d'haver vist a Tomàs Satoranski quan estava donant l'entrevista, estava recolzat endavant, amb els colzes sobre una taula perquè li fa mal l'esquena, òbviament, no? I crec que és encomiable l'esforç que està fent per jugar, i avui ha jugat bastant bé, tenint en compte la lumbàlgia aguda que té des de fa 2 mesos.
1: El quart partit dimecres a les 8 del vespre és el dia de Sant Joan, festiu a Barcelona, al Palau Blaugrana, eh? En directe, com tota la final, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Sí, Xavi, és així. Recordem que el Barça ja ha perdut una lliga en Sant Joan contra el Madrid. Esperem que no passi... Això va ser el 2007, esperem que no passi aquesta vegada.
1: Gràcies, Ernest, bona nit.
4: Vagi bé.
0: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
5: Petardos PM. Més de 50 lots i packs estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud PM.
0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Petardos CM, que esclati tot el que vulgui, demà a la nit alguns ho passarem malament. Però vaja, els que no ens agraden tant els petards, els agraïm molt el patrocini, però és que la veritat és que és difícil sortir al carrer, depèn de quines zones, envoltat de sorolls i d'ensurs pirotècnics. Però vaja, Damià, els partits del Mundial a les pròximes hores, quins són?
2: Aquesta matinada a les dues, Noruega-Senegal, a Nova Jersey. Noruega té 3 punts perquè tenen una victòria del mateix grup de França. Els vikings estan eufòrics i els senegalesos es queixen que no cobren, que mengen malament i el seu entrenador no té contracte. Més tard, gairebé a primera hora del matí, a les 5, hi ha el Jordània-Algèria a Califòrnia. Aquest partit és el que pot marcar que l'Argentina passi de fase com a primera de grup matemàticament en cas d'empat.
1: I aquest dimarts juguen Portugal i Anglaterra.
2: Sí, Portugal a les 7 de la tarda contra l'Uzbekistan amb la intenció de sumar la primera victòria després de l'empat inicial i sorprenent contra el Congo. Veurem si Cristiano es manté com a titular i a les 10 de la nit demà Anglaterra i Ghana van guanyar totes dues el primer partit, Anglaterra contra Croàcia, deixant molt bones impressions, i Ghana contra Panamà.
1: És a punt d'acabar la primera part a Filadèlfia, en aquest França-Iraq.
2: 30 segons perquè han marcat 3 minuts de descompte. 30 segons perquè s'acabi aquest partit, continua guanyant França per 1-0.
1: Ja no plou tant, no? Ha baixat una miqueta la intensitat de la pluja.
2: Una miqueta, és que sí, ha estat un aiguat de 10 minutets, però molt potent.
1: Serà demà, també juga de matinada, la matinada de dimarts a dimecres, a la 1, en plena revetlla, jugarà el Panamà-Croàcia. Serà el segon partit de la selecció de Panamà que entrena Thomas Christiansen, que es va estrenar amb una derrota cruel al temps afegit contra Ghana a la primera jornada d'aquest Mundial. El cos tècnic de Thomas Christiansen, que és ex del Barça, a la selecció de Panamà, hi ha un català. És Javi Sánchez Jara, també ex del Barça, als anys 90, és del Maselles, el Sagrià, molts el recordareu pel bigoti, i el podem saludar. Javi, com estàs?
6: Molt bé, què tal tot?
1: Molt bé. Vosaltres, com va l'experiència al Mundial?
6: Bé, la veritat que molt bé. Bueno, llàstima del primer partit, però bueno, és el que hi ha. Amb aquests nivells, a la mínima que falles, te condenen. Llavors, bueno, s'aprèn de tot.
1: Clar. El Javi, el recordareu, exjugador del Barça, moltes temporades al planter, va debutar amb el primer equip en l'època de Cruyff, Lleva del Mini, aquell bigoti inoblidable. Encara el mantens?
6: Sí, no, ja no. I això es va acabar fa temps.
1: Quan?
6: Ja fa anys, quan vaig acabar de jugar al futbol, jo crec que als 2 o 3 anys ja me'l vaig treure.
1: Sí, home, era un gran tret distintiu.
6: I tant que sí, Bueno, ja va durar anys, eh?
1: El Javi és ajudant del Thomas Christiansen a la selecció del Panamà, que està disputant aquest Mundial, ja va jugar un partit contra Ghana, va perdre el temps afegit, una llàstima, 1-0 contra la selecció africana. Des de quan ets ajudant del Thomas a Panamà?
6: Pues fa 5 anys i mig, ja portem 5 anys i mig, sí, aquest procés i l'anterior que vam arribar, ben començat el procés anterior del Mundial de Qatar, sí, ja portem anys, sí.
1: I en què li ajudes exactament?
6: Bueno, sóc el seu assistent, bueno, pues treballem junts, tenim un noi espanyol que fa el programa físic i, bueno, és una federació que no té recursos que poden tenir unes altres. Al final, Thomas necessita una persona de confiança que li digui si crec que està algo malament, igual jo si li dic, perquè conec fa molt temps, i als altres pues igual els costa una miqueta més, no?
1: Vosaltres us teniu molta confiança. A quina edat us vau conèixer?
6: Pues jo vaig coincidir amb el Thomas a l'any 89, 90 o així, perquè vam coincidir al Barça B,
1: sí.
6: I vam estar un parell d'anys, com va arribar, me'n recordo el primer dia que va arribar, a més, amb un traje rosa, sí, va ser un fenomen, sí. Aquella època.
1: I fins avui.
6: Sí. I bueno, després vam anar a Osasuna i, bueno, després vam conseguir diversos puestos i amb els veteranos, després, bueno, la veritat és que tinc relació de fa molts anys, sí.
1: I ara esteu junts en aquesta aventura a la selecció del Panamà, que es va classificar pel Mundial i que l'està disputant a Estats Units, al Canadà, que és on juga el pròxim partit contra Croàcia i contra Mèxic. A veure, el debut contra Ghana, 1-0, veu defensar molt bé tot el partit i el temps afegit. Els ganesos van fer gol. Quina ràbia. Ara teniu Croàcia i, per tancar sí. La fase de grups, Anglaterra. La veritat és que no heu tingut un grup gaire fàcil, Javi?
6: Bueno, la veritat que no, però bueno, tots els grups són difícils, eh? Tots els que estan aquí, al final, són tots difícils. Però bueno, lo bo és que la sensació que et queda l'altre dia va dir, va, si és gana i és un equip que veus, és que el que és gana el tot el planter sobrepassa amb diners, amb qualitat dels equips on estan, amb tot, i veus que estàs bé i que pots competir amb ells i que els pots... I jo crec que això és una de les coses que Tomàs ha aconseguit aquí a Panamà, fer-li veure al jugador que és capaç de competir a qualsevol si estàs ben ficadet, estàs ben defensivament i tu tindràs al final la pilota un moment i si ets capaç de fer cosetes sempre hi ha oportunitat de fer coses. Llavors, anem a veure, ja sé que es toca a Croàcia i ells ho saben i saben el que és, però nosaltres els intentem donar les eines suficients perquè compitin bé i anem a veure què passa. Hi ha massa sorpreses aquest Mundial, a veure si som capaços de ser un altre nosaltres. Anem a veure.
1: L'objectiu que sembla que teniu a la selecció del Panamà està clar, que és intentar passar a la primera fase i arribar als setens de final. Per què no? L'obligació, els deures que us posen des de la federació, des de l'afició del Panamà al país... són aquests o ja s'entén que sent el Mundial és una gran fita, és una bona fita i passar la fase de grups amb aquest grup potser seria massa exigent?
6: Nosaltres el que està clar és que hem portat a Panamà al segon Mundial, que és un fet importantíssim del país. Jo crec que a Tomàs això ha canviat la mentalitat. O sigui, ara no hem vingut aquí al Mundial a firmar autògraf, a demanar autògraf amb els altres i fer foto. No, nosaltres hem vingut aquí perquè volem competir, perquè hem demostrat que hem competit amb Estats Units, amb Mèxic, amb Copa Amèrica, amb Uruguai, i hem estat bé. Llavors, si nosaltres hem pogut fer això, és perquè no podem competir amb un Mundial. I el primer partit ho van demostrar que el futbol és injust a vegades, com va ser l'altre dia, però que no tenim que fer-nos menys amb ningú. I ara tenim Croàcia, clar, que tenim Croàcia, millor. Això és que si juguem contra Croàcia és que ens hem escut estar aquí per jugar amb Croàcia i amb Anglaterra.
1: I Anglaterra... Anglaterra, digues a la federació, a veure què
6: es diuen. La federació, no es pressiona de cap mena. El que sí, el país està volcadíssim. L'altre dia un noi que és un cantant molt famós aquí a Panamà que es diu Rookie, que venia amb uns companys i va dir, jo des de que no veia boxear a mano de Pida Durán, nunca havia vist al país tan volcado con algo como ahora con la selección. I és veritat, això ho ha aconseguit Tomàs. Ha aconseguit que tot el país estigui pendent de que el president doni festa als col·legis a la tarda perquè veure com juga la selecció de Panamà. Això ho hem fet nosaltres, sí, és un luxe. Si guanyem un partit, de puta mare, si guanyem els 6 punts, bé, sí, però la gent està contenta
1: si guanyeu els 6 punts, Javi, es donen les claus del canal de Panamà, tu.
6: Escolta, ojalà. Lo que no quedarà és per nosaltres, això ja t'ho puc dir.
1: Escolta'm, Anglaterra és el tercer rival, força bé el primer partit contra Croàcia, sobretot la segona part, van augmentar el ritme, i és un altre nivell,
6: És una bogeria i nosaltres vam veure abans, va jugar l'últim partit amb Costa Rica, que és veí nostre i sabem com és, i és que va un ritme però no sol amb la pilota, és que quan no té la pilota encara el ritme és més gran, o sigui, per robar la pilota és un calori. Sí, és un... El Anglaterra estarà allà,
1: Per
6: lluitar per lo de més. Jo crec que sí.
1: Quina selecció t'està agradant més?
6: La Terra podria ser, i jo crec que França i Argentina estaran allà. Sí. I Espanya, claro. I Espanya.
1: Teniu gaire temps de veure partits del Mundial entre la preparació,
6: sí, sí, perquè tenim moltes hores, Estem al Biscamp i estem concentrats, i hi ha tenis, hi ha ping-pong, hi ha de tot, ho tenim, però clar, al final es fa llarg, perquè són molts dies junts.
1: Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Dona-li records al Tomàs Christiansen de part nostra, d'acord?
6: Li dono de la vostra part, no us preocupeu.
1: Una abraçada i molta sort per el partit contra Croàcia i també contra Anglaterra.
6: Moltes gràcies, una passada molt forta.
1: El Javi Sánchez ara el recordàveu,
7: Sí, sí, defensa Paparra.
1: Tant al dret, no? Després de sortir del Barça van a Osasuna, com ens deia ara, recordar algun altre equip de primera divisió. Sònia, molt ràpid, a la selecció espanyola avui, jornada de tranquil·litat i relax després del 4-0 contra l'Aràbia Saudita.
8: Sí, han tornat a calmar-se els ànims, Ja et dic, entrenament aquesta tarda, però tot torna a la normalitat.
1: Tot torna a començar. Ricard, molt ràpid també, l'Uruguai de Bielsa creus que passa la primera fase?
7: S'ha complicat molt la vida,
1: eh? És que si perd contra Espanya està fora, sí, l'empat sí. Encara li donaria alguna opció, però ho té complicat, eh?
7: Sí, s'ha complicat molt la vida, perquè sobretot no sé quin és el sostre possible. Li veig una falta de qualitat a la zona del mig camp, que és on s'emmarquen les diferències, on es poden activar els davanters. Molt important, està jugant molt més per fora que per dintre, perquè per dintre és veritat que han hagut de jugar dos partits com a dominador, sí. I a ells els agrada més ser reactius. Veurem si amb Espanya se senten més còmodes i poden treure més rendiment, però fins ara poca cosa.
1: El divendres a la nit, la nit de divendres a dissabte, juga aquest Espanya-Uruguai. Espanya està classificada per la segona fase i cal veure en quina posició acaba, i Uruguai se la juga, perquè si perd està fora, si empata ho té complicat, i si guanya es classifica, evidentment. Ho hem de deixar aquí la nit, que recordeu, Julián Alers fa només una estona i públicament que li ha demanat a l'Atlètic de Madrid que negociï per ell una sortida, que el traspassin, sisplau. No ha citat el Barça, però ha dit que vol complir el seu somni. Sònia Salmà, des dels Estats Units, el Ricard Torquemada i l'Àlex Almas, gràcies una nit més per ser el Mundial al Club de la Mitjanit. Fins demà.
7: Adéu, Xavi.
8: Fins demà.
1: I gràcies també al Pol Julián Pedrosa per acompanyar-nos aquesta nit.
9: A vosaltres.
1: T'ho has passat bé?
9: Sí, molt sí? bé.
1: Doncs
9: sí.
1: Quan vulguis, repeteixes.
9: Molt bé, moltes gràcies. Ai, ai.

0: Moment de tancar el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada per Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha seleccionat Haya Haya, la cançó oficial del Mundial de Qatar l'any 2022, que van composar Trinidad Cardona, Davido i la cantant qatariana Aisha. Haya Haya en àrab vol dir som-hi, som-hi. Damià, el descans del partit entre França i Iraq.
1: Guanya França 1-0, gol d'Mbappé.
0: Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure la segona part del França-Iraq. El partit és ara el descans, com deia el Damià. O si allargueu fins i tot amb el Noruega-Senegal, que comença a les dues i que seguirà de manera molt pròxima al Pol, o el Jordània-Algèria, que comença a les 5. Aquest ja té delicte. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El PSOE i els seus socis de govern han marcat distàncies amb l'exministre José Luis Ábalos, sentenciat aquest dilluns a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. Fonts de la Moncloa han censurat el comportament de l'extitular de Transports i la resta de condemnats, entre els quals hi ha l'exassessor d'Ábalos, Coldo García, a qui li ha caigut una pena de presó de 19 anys. L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, ha respost als periodistes d'aquesta manera.
2: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera. Ni más ni menos.
1: La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, s'ha mostrat sorpresa pel fet que l'empresari Víctor de Aldama, que va col·laborar amb el Tribunal Suprem, no ingressarà a la presó.
4: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: De la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir eleccions.
5: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
1: Tot i això,

0: aspirar al 2025 nivells de contaminació superiors als nous límits que la Unió Europea aplicarà a partir del 2030. A més, tota la població va estar exposada a valors per sobre del que recomana l'OMS. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
1: La aviació és el principal agente que està incrementant el consum de combustibles fòssils. El impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
2: Aquest dimarts es reprenen a Washington les converses entre representants dels governs del Líban i Israel per implementar l'alto el foc pactat a l'abril. Els Estats Units han establert un mecanisme de vigilància de l'alto el foc al país àrab amb l'objectiu d'evitar que els atacs d'Israel i Hezbollah facin descarrilar les negociacions de pau amb l'Iran. Pel que fa a l'acord de pau entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit aquesta nit que si l'Iran el respecta, no hi haurà represàlies.
3: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
0: L'estat espanyol, els joves nascut el 2008, per tant, els qui enguany fan 18 anys o ja els han fet, ja poden sol·licitar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura. Es tracta d'una ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades a activitats culturals. Entre les novetats d'aquest any hi ha que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals.

0: Així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan la relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro i es podrà veure a l'Espai Texas fins al juliol.
1: Aquest nou musical de creació en català s'inspira lliurement en la pel·lícula francesa Trio en mi bemoll, d'Eric Romer. Com explica la seva protagonista, Júlia Jové, Després de nosaltres parla sobre com sobreviure al desamor quan encara hi ha un vincle entre l'exparella.
2: Sobre la idea de fer una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemoll de Romer, no? I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com, no?, miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
1: Després de la seva estrena al Grec, a finals de juliol, el nou musical Després de nosaltres farà temporada al mateix Espai Texas a partir del setembre.
0: Els esports, el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
1: El Mundial de Futbol, Argentina ha superat per 2-0 a Àustria amb doblet de gols de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric en Mundials amb un total de 18 dianes. Per cert, que Julián Álvarez assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi. En aquests moments hi ha un partit del Mundial en joc. Està al descans el partit entre França i l'Iraq amb resultat favorable als francesos amb un gol d'Mbappé, 1-0 al descans.
0: I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la temporada segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
7: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
8: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
9: Sí.
8: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
4: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
10: És veritat que la cara estava rara.
4: Era Shakira o no era Shakira?
10: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Havia de ser un dilluns normal, de calorada intensa, ja sense escoles, i deixeu-m'ho dir, amb menys gent de la de sempre a tot arreu i més turistes que mai descarregant maletes dels taxis que venen directament de l'aeroport. He vist cares de sorpresa avui, per sobre del que és habitual, per això sí, han estat cares de «oh, que bonic», «oh, que bé estar en aquesta ciutat», i pel volum de l'equipatge he pensat que aquella família de 5 s'hi estarien uns quants dies a Barcelona. Jo havia d'anar per feina, perquè avui la llista de coses a fer era molt més llarga que la resta de dilluns, i ara confessaré per què. Doncs perquè faré 2 dies de vacances just després de Sant Joan. De manera que avui és el meu últim dia de la setmana i tornaré a ser amb tots vosaltres diumenge que ve a les 12 de la nit. Però, com sempre, tranquils, us deixo en bones mans amb en Domènec Subirà, que m'agafarà el relleu les 2 pròximes nits després de la revetlla, que no hi ha ignorants. Per tant, demà a la nit no hi ha ignorants perquè és la revetlla. Per això avui, a més de la jornada laboral, havia de deixar feina feta de la setmana que ve, anar a buscar la coca de llardons per dur-me-la i demà estalviar-me les cues, que la coca de llardons aguanta, eh? Que m'ho ha dit la pastissera, que aguanta, cap problema. Deixar la casa en condicions, fer la maleta i no deixar-me res. I anar a buscar un vestit nou per la graduació de la meva filla, que serà 2 dies després del seu aniversari. I tanta celebració mereixia alguna cosa nova, no sembla? I després d'haver fet una primera incursió en una botiga que no ha acabat amb res que em fes el pes, finalment la segona ha estat un èxit i he fet allò típic que fan les adolescents: fer-me una foto mentre me l'emprovava i enviar-la a la família. I hi ha hagut fumata blanca, tot i que el vestit és negre i que jo al principi el volia de color poma verda. Imagina't el canvi. Però al final el mirall decideix. Només espero que la coca de Sant Joan no desmereixi la imatge que avui he vist al mirall. En menjarem poqueta, per si les mosques. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 10 minuts. Doncs arrenquem aquest segon dia de la setmana ja per nosaltres, aquest dilluns a la nit, que per nosaltres ja és dimarts. Per tant, nosaltres ja estem en modus pre-revetlla, per entendre'ns. D'aquí unes horetes, unes quantes horetes, serà la revetlla de Sant Joan, però per nosaltres ja és dia 23. Us espero al 93207474 si encara no heu començat la revetlla, allò en 24 hores abans, per fer preguntes, per dir respostes, reflexions, queixes, felicitacions, tot allò que us vingui de gust a través del 93207474 o, com sempre feu, deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, això d'aquella frase típica de què s'ha de fer quan perds una cosa i quina oració has de fer, a quin sant has d'encomanar, això continua, porta cua i continua. Han passat els dies, però continua. Perquè avui l'Àngels, des de Lleida, ens explica una altra de nova.
2: Això de trobar les coses, la meva padrina saps que ens feia fer un pare nostre Santa Elena. I nosaltres, hasta les meves filles, ho fan alguna vegada. I mos dona resultat, eh? Un pare nostre, Santa Elena. I no ho trobem, si no és al moment, dic un rato, ho volen demà.
0: Doncs mira, de Sant Cucufate i aquella oració, diguéssim, peculiar a un pare nostre, Santa Elena, que o sigui, tothom més o menys ens sabem el pare nostre, no? El recordem, el tenim aquí darrere del cervell, que quan l'hem de dir, doncs, acaba sortint. Fàcil, si funciona, escolta'm, doncs, benvingut sigui, Àngels, moltes gràcies per compartir-ho a través del programa. La Menxo, des de Marçà, també diu: la tradició de recitar la fórmula adreçada a Sant Cugat ve, i això és el que explica la Menxo, de la devoció popular a Sant Cugat, un màrtir vinculat a l'actual Sant Cugat del Vallès. Diu: amb el temps, el sant es va convertir folklòricament en un patró d'objectes perduts. Veus? Doncs això funciona així. I l'Eulàlia diu, parlant de refranys per trobar coses perdudes, la meva àvia, que era de Tona, a Osona, en deia una que a la família encara conservem. Veus? Aquí en tenim una altra, eh? No només Santa Helena i Sant Cugat, sinó la Mare de Déu de Puig diu, i ens escriu què deien, eh? Mare de Déu de Puig, l'agulla feu-me trobar, una agulla de cap o de cosir que sigui bona per mi. Ella ho pronunciava amb vi. Mare de Déu de Puig, l'aigua feu-me trobar, una aigua de cap de cosir que sigui bona per mi. Com he dit, la tradició continua amb els seus nets i netes, besnets i besnetes. És ben català i funciona força, també ens diu l'Eulàlia. Crec que aquest santuari està a Sant Julià de Vilatorta. Entenc que és el santuari de Mare de Déu de Puig. Doncs mira, ja tenim una altra manera de trobar objectes perduts. Un, dos, tres, eh? N'hem descobert en aquest programa. Està molt bé. Va, al 932017474 i tenim en Jaume des de Maçanet de la Selva. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, com estàs?
3: Mira, bé.
0: Molt bé.
3: Bé, gràcies a Déu. Avui he fet servir Renfe.
0: Ah, i què?
3: Bueno, jo de tant en tant el faig servir, eh? No, no sóc l'usuari d'aquells de diari, eh? Però hi ha una cosa que jo moltes vegades baixo el clot.
0: Sí.
3: I resulta que una persona allà diu, oye, ¿dónde están los lavabos? Dic, no, ja no ho sé, pregunto aquí al bar. Hi ha un bar allà petit.
0: Clar.
3: I el del bar li diu, no, aquí no hi ha lavabos. Dic, conya. Ah. Han estat molts mesos canviant rajoles del costat, han canviat el sostre, han tret les portelles que hi ha per poder sortir, allò que poses el bitllet i surts.
0: Sí.
3: Tot això ho han arreglat, el bar de bé. Allà hi ha el centre de, no sé si és d'indigestió o de gestió de rodalies.
0: De gestió.
3: No sé, eh?
0: De gestió deu ser.
3: Sí, suposo que posa gestió, però bueno, la indigestió t'agafa tu quan has de fer alguna cosa.
0: Ja.
3: L'escala que hi ha mecànica que puja des de baix de l'andana, quan s'espatlla, bueno, setmana, eh?
0: Ja. No l'arreglen d'un dia per l'altre, no?
3: No, que va. Ja. També han posat també un ascensor que no sé si van estar quasi bé 8 mesos per fer-ho. Que va des del nivell de la planta que va en comunicació amb l'estació de la línia 1 del Clot fins a baix. I després hi ha dues escales mecàniques que un se suposa que un deu ser per pujar i l'altre per baixar. La de pujar algun dia funciona. La de baixar, aquestes, jo per mi que la tenen ja està desconnectada. Però, en fi, és aquell xicot que va sortir amb allò que va... que sortia de l'estació de Sants, que va dir, això és Campixa i Rellisca?
0: Sí, sí, ja me'n
3: recordo. El clot, el de Rellisca, potser sí, eh? L'altre...
0: Campixa no pot ser, no pot ser.
3: Això ja és més difícil. I clar, si han estat fent obres, hi ha espai allà, eh?
0: Ja m'ho penso que hi ha espai.
3: Vull dir, no sé, home, tampoc es tracta de posar jacuzzis.
0: Que no costa tant posar un parell de no? Clar. Una estació que passa molta gent, també.
3: El bar és molt petitot, i clar, tampoc no... Si vas
0: doncs
3: allà,
0: ja
3: no, no
0: sé. Si algú baixa al clot, que sàpiga que no hi ha lavabos.
3: Sí, que o ha de pixar el tren o a la via.
0: D'acord. Espero que ni una cosa ni l'altra, eh? Ni una cosa ni l'altra, però vaja. Jaume,
3: no.
0: Moltes gràcies per fer-ho públic, així ja sabem... On...
3: Sí, és que, mira, una altra casualitat que avui he anat, si estic despert, trucaré.
0: Doncs vinga, estàs despert i has trucat. Estupendo, moltes gràcies. Que vagi molt bé. No, i ara només faltaria. Una abraçada, bona
3: vinga,
0: nit.
3: Vinga, a veure, adéu.
0: Adéu. La Mercè des de Moja, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, Mercè?
4: Molt bé. Només que, Marta, la meva àvia, que tenia moltes frases fetes, ella, si perdia alguna cosa, deia caritat al dimoni, perquè el dimoni no molt de caritat.
0: Ah, sí, això ens ho va dir ahir, em sembla, algú també. Caritat al dimoni, el mateix, no? I també li funcionava?
4: Sí, a vegades sí. Pues, i deia això, caritat al dimoni, perquè el dimoni, nenes, no em vol de caritat.
0: Clar.
4: I diu, bueno, àvia, doncs pues mira, farem cas quan perdíem una cosa.
0: Molt bé.
4: Sí, sí. Doncs... Bueno, que tinguis bona revetlla i
0: igualment.
4: Bons quants dies i bona graduació.
0: Sí,
4: també.
0: Moltes gràcies,
4: vinga,
0: Mercè.
4: Bona
0: abraçada,
4: nit.
0: Bona nit.
4: Bona nit.
0: Adéu. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca, bona nit.
5: Hola, bona nit. Bé, procuraré ser breu. Com es podria demostrar? Perquè mon germà ha estat a la presó, té una col·lecció de multes, bé, és un fitxatge del bo. Però què ha fet? Que no sé com s'ho ha fet, però s'ha borrat l'historial de tot el seu passat. I ara és un paio normal i corrent com podria ser qualsevol altre, val? Aleshores, què passa? Que s'ha associat, diguem-ho així, amb ma mare i avui mateix li ha dit que ja s'ha anat a la policia i tal. O sigui, això va de debò. I s'han posat d'acord que jo maltracto a ma mare, que jo la crido i que la maltracto, i amb aquest argument, si ve la policia, jo vaig cap a fora, però a l'instant. Vull dir, i això és poca broma, saps que això va de debò.
0: Ja,
5: aleshores, com, la pregunta és, com podria fer perquè si ve la policia, perquè clar, un policia no és un veí, és un policia.
0: No, és una autoritat, està clar.
5: Clar, aleshores, com tindria potestat un policia per esbrinar a veure si és veritat o no, de que s'ha borrat un historial que déu-n'hi-do, o és mentida, perquè jo quedi com un mentider i com un boig, dic amb la veritat per davant, sisplau.
0: Ja.
5: Però clar, si s'ha esborrat l'historial, el que mentiria seria jo, perquè no es pot demostrar que mon germà
0: ha estat a la presó i tot això que dius. Doncs a veure si algú ens pot explicar si això es pot demostrar i si realment es pot fer, això d'esborrar-se un mateix l'historial delictiu a través d'alguna manera. D'acord, Manel?
5: Clar. Perfecte. És que 5 cops a la casa, déu-n'hi-do, per això.
0: No, per això. A veure si algú et pot ajudar. Gràcies, Manel.
5: Gràcies.
0: Que vagi bé, bona nit.
5: Moltíssimes gràcies, merci.
0: Adéu. L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
6: Bona nit. Mira, la meva mare que tenia... Bueno, els avis eren de les castigues profundes.
0: Sí.
6: I la meva mare això es repetia de tant en tant, deia. Lo que no se lleva los ladrones aparece por los rincones.
0: Ah, però això no és cap sant ja, eh? Això
6: no,
0: ja no,
6: no
0: és cap sant,
6: ja,
0: això.
6: No, era un lladre, pues.
0: Claro. Espera, que m'ho estic apuntant.
6: Lo que no se lleva los ladrones aparece por los rincones.
0: Los ladrones... Ah, està bé. Com volem dir? Al final ho trobaràs, no?
6: Ja ho trobaràs.
0: Claro,
6: ja,
0: per los rincones.
6: No t'amoïnis.
0: Està bé, també, aquesta. I deu ser de la zona d'on tenen els avis, no?
6: Sí, de Palència.
0: De Palència. Sí. Que bo. Doncs mira, ja en tenim un altre. Escolta'm, al final farem un llibre de totes les maneres que hi ha de trobar coses. Moltes gràcies, Àngel.
6: Vinga, adéu-siau,
0: bona nit. Entre els sants i les frases fetes i les maneres de dir, escolta'm, està molt bé. La Montse, des del barri del Poblenou, a Barcelona, ens ha deixat un missatge, entenc que va escoltar la conversa que vam mantenir ahir amb Jaume Figueres, perquè diu la Montse, fa poc vaig tenir la sort de poder saludar el senyor Jaume Figueres, un boníssim cronista, al Cinemes Renoir. Després d'escoltar l'entrevista, ho entenc, ja que diu que va al cinema 2 cops per setmana. Doncs sí, Montse, és normal que si tu vas al mateix cine, al final un dia o altre acabes coincidint amb en Jaume Figueres, perquè ella està al dia i va com a mínim 2 cops per setmana. L'Arià, una altra pregunta que vam fer, com es deia, els tropezones al gazpacho, i algú ja ens ho va respondre, però l'Arià ens diu, he sentit que se'ls diu entrebancs, que és el mateix que ens deia ahir un oient. La Magda diu, per quin motiu es toleren els petards? Està clar que a la Magda no li agraden gent, perquè si no, no faria aquest missatge amb aquest to. I l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, que no és un podcast, però gairebé, perquè és una reflexió molt ben argumentada, una mica llarga, sobre les multes per veure al carrer.
7: La setmana passada, una oient va explicar el cas d'un familiar, crec que era la neta, que havien anat a les portes d'una discoteca o una sala de festes a Barcelona, i que allà doncs havien fet alguna, havien consumit doncs, alguna cosa, o no sé, una Coca-Cola, refrescos o el que sigui, no sé. I que al cap de moment doncs va anar un policia secreta, de paisà, els hi va ensenyar la placa i els hi va imposar unes multes que si es paguen ràpid són 150 euros i si no les pagues de seguida són 300 euros per persona. Per consum de el que sigui. No sé si, bueno, està prohibit beure, o no sé si també està prohibit menjar pel carrer, bueno, ho desconec. Però en aquest cas és el tema de beure. Però el que volia dir és que aquesta és una pràctica que té la policia recurrent i que és una pràctica que es fa amb mesures recaptatòries totalment, no? És, doncs, igual que es va a vegades, hi ha un tema de multes, de dir, bueno, doncs vinga, hem de trobar una sèrie de persones i els hem de multar i hem d'arribar amb un import determinat, doncs el mateix fan amb la gent jove. Aleshores, el que fan és que a totes les zones on saben que la gent es pot reunir, etc., el que fan és van donant voltes, van vigilant, i quan més o menys ja tenen clar que és un grup que generalment no ho posaran cap mena de resistència, no hi haurà cap mena de problema, probablement les famílies tinguin suficients recursos per pagar aquestes multes, o sigui, llavors ho fan. Van allà i, bueno, i miren que sigui un grup bastant nombrós, perquè, clar, miren això també, que hi hagin bastant... No agafen un, sinó que són grups, doncs 8, 9, 10, 12 persones, cada un, doncs, multipliquem, i aquí ja tenen feta la jornada i aquí s'acaba. I, en canvi, amb una companya que li va passar a la seva filla, a no res, a uns molt pocs metres, hi havia un altre grup que aquests estaven consumint, però fumant marihuana, etc. Bueno, amb un aspecte ja molt diferent, persones que podien ser més conflictives, que potser podia haver-hi alguna mena de violència, etc., i no els van multar. Només van multar els que van veure, bueno, no són perillosos, semblen bons nanos, les famílies pagaran les multes si no les poden pagar ells, i, bueno, doncs jo et multo. Llavors, quin sentit té això?
0: Doncs és una reflexió interessant que ens ha deixat l'Àngels, dels que veuen que sí que pagaran, que allà els hi posem la multa, i els que ens porten problemes potser que més val no els hi posem, en fi. I la Fina des de Nou Barris, perquè hi havia alguns oients van trucar queixant-se de la seva reflexió sobre que si a Espanya se li havia de dir la roja o no, doncs ella ha fet avui aquest missatge i amb això tanquem la polèmica.
8: Escuchaba un señor que discrepaba en su libertad y parece ser que se molestaba de mi intervención. Bueno, este señor le ha interpretado mal. A mí lo que me gusta es llamar a las cosas por su nombre. No me gustan los apodos. La Roja, como otros países, tienen apodos, pues son eso, apodos. Y permítame la libertad de, y el gusto personal y particular, de llamar a las cosas eso, por su nombre, como yo le respeto a usted, que no le guste la Roja. Bueno, tiene su gusto personal, adelante, ¿eh? Para eso está la sana discrepancia, pero por favor no me meta en política, ninguna connotación política, porque a mí no me gusta, es más, me da asco. Pienso que la política, a mi edad, que tengo unos cuantos años, pues es para cuatro zorros que viven de ella y que regularmente nos hacen eso, enfrentarnos a unos con otros, y eso a mí no me gusta. Dejémoslo para ellos. Nosotros pagamos impuestos y tenemos suficiente. Vivamos felices, alegres, contentos, bailemos y dejemos de meternos unos con otros. Permitirnos unos a los otros discrepar y no amar a las cosas que no nos gusten. Ese creo que es un derecho que tenemos, ¿no es verdad? Por lo tanto, yo a mí no me gusta la Roja, me gusta llamar a las cosas por su nombre, no me gustan los apodos. Mire usted, una libertad y un gusto, pues como otra cualquiera.
0: Cadascú a la seva manera de pensar i de dir les coses, i aquí totes estan permeses, sempre ho dic, sempre que tinguem respecte cap als altres. Va, que d'aquí a 3 minuts, ara ja no sé ni comptar, 3 minuts arribarem a 2:15 de la matinada i arriba aquest moment.

0: Illes de Pau.
1: Avui ens preguntem quina pau pot trobar algú que viu als marges de la societat. Us heu plantejat mai com és el dia a dia d'una persona sense sostre? I com són les seves nits? Més enllà de la intempèrie, de la indiferència i del desarrelament, com es poden sentir segurs? Tenen sempre por de les agressions? En Santi, nascut a Terrassa fa 59 anys, va viure 5 anys al carrer a Barcelona. La nostra companya Judit Perpinyà ha anat a parlar amb ell a la Fundació Arrels. Ell va ser usuari de l'entitat i ara hi fa de voluntari.
2: Bona nit, gent de la nit dels ignorants.
3: Passo el dia a Barcelona col·laborant amb la Fundació Arrels, que havia sigut usuari, i bueno, i això. Sí. I torno cada dia, i a Terrassa només estic per dormir, perquè allà és molt avorrit.
4: És un pis també de Fundació Arrels?
3: No, és un altell on estaven les golfes, que és del meu germà. Té el segon pis llogat i ja l'estic jo, que era un espai on estaven els antics dipòsits de l'aigua, quan l'aigua no era directa, que era per dipòsit, uh-huh. I allà tinc un espai, no és un habitatge, però, bueno, però jo estic dormint i estic cobert de la pluja i del fred, que és el problema d'estar al carrer, la pluja i el fred i la inseguretat. Clar. Que puguin agredir, o com l'ha passat a molta gent.
4: Havies fet, perquè si tens una incapacitat, tu havies treballat?
3: Sí, 20, quasi 20 anys cotitzats. Vaig començar a treballar als 16 anys. 70% de discapacitat.
4: I, per tant, ara em deies que et falta poc per la jubilació.
3: Bueno, 60 ara al juliol, doncs si és el 67 en queden 7 anys.

0: tu et sona això de la nit dels ignorants?
1: Em sona des dels anys 80, des de que tenia 17 anys o així, ho havia escoltat amb el Cuny, sí, l'havia escoltat molt. Ara ja no tant, perquè ara ja com m'aixeco d'hora i quan treballava doncs m'aixecava d'hora, però abans l'escoltava molt als anys 80, sobretot a l'estiu, quan tenia vacances.
0: I et recordes especialment de l'etapa de la Sílvia Tarragona?
1: Sí, la Sílvia Tarragona, sí, vaig anar a veure el programa en directe abans de l'estiu del 98, seria abril, que estava jo sola als seients.
0: I havies trucat mai al programa, Santi?
1: Això em sembla que no. A trucar, fer preguntes o fer respostes, no.
0: L'escoltaves i prou.
1: L'escoltava i ja estava oient i ja està. M'agradava molt, sí, estava enganxat.
0: Tothom, segurament tots, no? Tenim moltes vides. Però tu en tens tres. La primera vida,
1: sí,
0: de la que un dia vas sortir i vas passar a una segona vida on vas viure al carrer.
1: Sí.
0: I una tercera, quan vas deixar de viure al carrer, que entenc que és la que vius ara.
1: Sí, des del 2018 ja no vic al carrer.
0: Què tenia de bo la primera, la segona, i què té de bo la tercera?
1: Bueno, jo de nen i d'adolescència, o la primera etapa de la meva vida, la meva cunyada m'ho va dir, que jo vaig tenir una infantesa i una adolescència molt bona. No em faltava de res. El meu pare es guanyava bé la vida, no feia falta que la meva mare treballés, perquè el meu pare era soci fundador d'una empresa de carrosseries, treballava per la General Motors i per la SEAT, i guanyava bé la vida. Tenia inclús un apartament a Vilanova i la Geltrú, a part de Terrassa, i bueno, no va faltar res, però els problemes van vindre després. Vaig estar bé, tenia a la part de l'adolescència molts amics, moltes amigues, gent sana, i anàvem a discoteca i m'ho passava bé, no. Bé, sí, sí. Oh, I cannot explain, every time it's the same. Oh, I feel that it's real, take my heart. Dels anys 80 tinc molt bon record de la música que d'aquella època. Maris. La música dance d'aquella època, la italo-dance, que li dèiem, la música espagueti, sí, que venia d'Itàlia, cantaven en anglès, però es feia a Itàlia. Aquella música era molt maca. Ara a la música no m'agrada. Bueno, tampoc l'escolto, però aquella música a les anys 80 es va fer molt bona música en tots els estils.
0: Recordes una cançó que t'agradés especialment?
1: Pues, sí, un grup que es deia Modern Talking.
0: Sí?
1: Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry Lady. Sí, aquell, i després en Mi Commission, que era un cantant italià.

0: quien. Madonna va seguir molt, que Madonna era, jo tenia discos d'ella, era el meu ídol. Sí, sí, sí, aquella època va ser molt maca. Tenia feina, havia estalviat molts diners, me'n vaig anar a l'Emili amb molts diners, estalviats, i això que jo gastava molts diners en roba, a mi m'agradava vestir bé. Mm-hmm. La meva mare es ficava les mans al cap, volent dir, hòstia, com pots pagar això per una camisa o per un pantaló? No, si m'agrada vestir bé, i tot això estalviava, i me'n vaig anar a l'Emili amb un bol coixí. Jo vaig fer els 16, jo faig els anys al juliol, però vaig sortir de FP, I a l'octubre o al novembre vaig entrar a una empresa, una bona empresa, que era la segona o la tercera més important que havia a Espanya, de material clínic per hospitals, que treballaven per molts hospitals del món. A part de l'estat espanyol i Catalunya, per molts hospitals del món fèiem les mascaretes, les bates, pel clínic també, els guants, les metges, fèiem moltes coses, tot per hospitals.
1: De cop aquesta vida s'acaba i saltes a una altra vida que és molt més fosca. Suposo.
0: Sí, però va ser molt... Jo, això, la més fosca aquesta del tapar al carrer va ser pel 2011, que tenia uns 40 i pico, 45 o 46 anys. Que, bueno, a mi el que em va passar és que jo tenia la planta baixa amb herència. I jo havia sigut esportista tota la vida, esportista federat, em cuidava bé físicament i tot, i menjava bé.
1: Quin esport practicaves, Santi?
0: Taekwondo. Sí, i va haver una època que... Bueno, no va ser això el que explicaré ara, el que em va deixar al carrer. El que em va deixar al carrer és que em vaig quedar sense feina i em vaig quedar sense diners i, bueno... Però també que a mi una noia, entre cometes, una amiga, entre cometes, jo tenia depressions, perquè l'ho era de la meva mare, tenia problemes. I em va dir, pues jo tinc una cosa que pot ajudar. I em va convidar a cocaïna. I em vaig enganxar a això. I m'ho podia permetre. Tenia estalvis, tenia diners i això, però això és molt car i m'ho vaig fondre tot. I la meva cunyada em va dir que jo li devia diners a CaixaBank, a la Caixa, no amb una quantitat astronòmica, però li devia diners, que m'enviaven cartes que regularitza això, de la visa de crèdit i tot, que té diners a crèdit. Uh-huh. I la meva cunyada, que tothom a la família parlava malament d'ella, pues em va dir que em prendrien la planta baixa, al banc, i va dir que se la deixés al seu fill i que a mi em posaria usufructuari, però se m'han enganyat, no, ni usufructuari ni res, se la vaig passar directament sense diners ni res, i bueno, i em vaig quedar penjat, vaig quedar sense res, i vaig estar dormint en pis amb ells, però després em van anar a Tarragona, i bueno, i...
1: Aquesta etapa, no sé quants anys va durar, Santi.
0: El què? L'etapa que... Al carrer?
1: Sí.
0: 5 anys i mig, però s'han de descomptar 8 mesos que vaig estar a un espai del Raval que es diu Vincles, que és de Filles de la Caritat, que encara existeix, uh-huh, que està al carrer Arc del Teatre, que allà és un espai que dormen uns 6 homes i poques dones, i allà ho vaig trobar perquè vaig sortir d'un ingrés del clínic a psiquiatria, perquè vaig tindre un brot psicòtic arrel de la substància aquesta, i van ingressar, i allà en tenien sedat, allà en pastillat, i bueno, ja... I vaig sortir d'allà i vaig parlar, i una persona em va dir que allà podia dormir, vaig anar allà, vaig parlar amb un educador social i em va dir, bienvenido.
1: I vas instal·lar 8 mesos, dius.
0: Sí, vaig estar 8 mesos. El que passa, podia estar més, perquè allà no deien, que tal dia si tens que sortir, allà podies estar... Els vaig a visitar tant en tant, a les monges. Mm-hmm. I bueno, després ja vaig parlar amb l'altre germà, i on viu, hi ha l'Altella dalt, i bueno, perquè no tenia... Amb aquell germà no tenia molta relació, no veia, i a part que quan ets addicte a una substància, doncs la família s'aparta una mica, no ho entenen. I bueno, i després ja vaig parlar, ja vaig dir que havia deixat això, i jo quan em van ingressar al clínic ho vaig passar malament, vaig dir, doncs aquí hem arribat, que no ho passo bé consumint això, és una merda. I bueno, i ara tinc la llibertat de portar pocs o molts diners a la butxaca i tinc la llibertat de gastar-m'ho amb menús. Avui he anat a esmerçar una cafeteria per vindre aquí a prop, a Terrassa, quan m'he aixecat a les 7 del matí, que ja em coneixen, que inclús em cobren menys del que val l'esmorzar. El jefe em diu, per ser tu, val això. I els cambrers em cobren el que tenen que cobrar, però el jefe em cobra menys.
1: Veig que disfrutes anant a esmorzar, fent un bon esmorzar, trobant un bon lloc de menú.
0: És molt agradable anar fora. El que no era agradable és els menjadors socials, perquè els menjadors socials, i ara, jo des del 2018 no hi vaig... hi ha molta gent que no hi va per l'ambient que n'hi ha. A part de la qualitat del menjar, que no està fet en cura, pues la gent que hi va, que si va begut, que si un no s'ha dutxat, que si l'altre es baralla, que si l'altre és violent, que si no sé què, jo havia vist baralles, jo havia vist inclús un intent d'apunyalament a un menjador que anava a apunyalar un a l'altre, que es va amb el ganivet de menjar, tallar la carn, es veu que es van discutir i l'altre va agafar la taula va aixecar, va volcar tot el menjar i tots els plats per posar-se-la d'escut perquè no el punxés. I jo deia, hòstia, vaya merda. I era molt desagradable, i ara per sort ja no hi vaig a menjadors, ara m'ho pago jo. I voluntaris d'Arrels que parlo amb ells al centre obert, diuen, ens encanta que vagi i diuen, si voleu menjar bé, pregunteu-li al Santi entre ells. El dimecres vaig anar amb una voluntària que ve aquí, que es diu Elena, que em dona repassos d'anglès, perquè a mi la Rocío aquí de la troballa em va trobar una escola d'anglès aquí al Gòtic que em toca anar avui, d'una i mitja a tres.
1: Estàs després fent cursos d'anglès?
0: Sí, jo havia estudiat anglès al col·legi i tenia, bueno, el que passa que en 59 anys costa. I aquesta voluntària que es diu Elena, pues, els dimecres suament dona repassos del que hem fet la setmana. Pues aquest dimecres em va dir, un dia tengo que ir contigo a los menús donde vas tu. I em vaig anar pagant, no em va deixar pagar, m'ho va pagar ella. I el dimecres d'abans, dos dimecres m'ho va pagar aquest senyor que és economista, i després el dijous aquest voluntari del centre obert que els dimecres em va pagar un altre menú.
1: T'agrada això, de recomanador de menús.
0: Sí. He tingut sort amb els menús, he trobat sort amb els que he trobat, que es menja bé i a preu competitiu.
1: I d'aquests anys, encara que fossin pocs, que vas estar vivint al carrer,
0: sí,
1: tu tenies alguna activitat, algun moment que estaves tranquil, que et senties segur?
0: Bueno, jo movia molt per la biblioteca, sobretot a l'Eixample, aquella que hi ha entre València i Mallorca. Anava molt a la Pàmies, em sembla que és. Sí, per internet, per veure vídeos musicals de Madonna, de l'època aquella de l'Italo Dance. Sí, allò ho veia molt. I per mirar el correu, també. I per les tardes anava Arrels, al centre obert. Bueno, allà em dutxava, allà passava la tarda i, bueno, però sempre estava agotat, trist, agotat físicament, mentalment, amb una motxilla amb el sac de dormir a sobre que passava lo seu, i em pensava que no podia sortir mai d'allò que no podia sortir, esperant perquè jo cobrava treballava alguna vegada a algun lloc, però cobrava el PIRMI, que era una quantitat petita, i només esperant a cobrar per consumir, i eren sense viure ja, i ara gaudeixo del que hem parlat, dels menús, de vindre aquí i col·laborar amb Arrels, i ara ja estic tranquil i qualitat de vida.
1: Un dia bo vivint al carrer era un dia que no t'agradissin, que poguessis dormir tranquil?
0: Jo no podia dormir tranquil. Jo havia dormit amb un altre company, que era un bon company, al parc de la Ciutadella, davant del Parlament, que estava vigilat pels Mossos. Però tot això em van robar les bambes de sota del banc. I allà havia molta inseguretat, perquè allà roben molt i tal. Dic, me'n tinc anar a un lloc més tranquil, que pugui dormir tranquil. I me'n vaig anar a prop de Sis, del centre aquest on vaig esmorzar. Allà la Via Augusta, a Sarrià. Com allà és la zona alta, doncs aquesta gent que roba no arriben tant perquè es mouen més per l'Eixample o per aquí, i allà no arriben tant, i allà no passava ningú per la nit. Podia dormir més tranquil de que no et robessin i no, que no fessin mal. I allà m'havien ajudat, allà gent, veïns m'havien donat diners per anar, quantitats simbòliques per anar a esmorzar, m'havien portat cafès amb llet, una parella em va portar sopar, que eren de l'Església Evangèlica, em van portar a la seva església, em vaig vindre a menjar el seu cult a la missa d'ells, però em van donar de sopar, em va donar un senyor un sac de dormir, jo que el que tenia, un coixí, i allà s'estava, entre cometes, més tranquil. Però tot i això, bueno, allà a prop, a la Bona Nova, a un caixer de CaixaBank, el 2006 van cremar una dona, i era zona alta, però no estàs exent a ningú lloc. Però allà estaves, jo on no hagués dormit ni de conya és al Raval o a l'Eixample, i menys en cap de setmana, zones que surt la gent de discoteques i van beguts, i
1: aquest és un problema, és una amenaça.
0: Sí, jo, a mi no m'han agredit, però he escoltat a gent que sí, inclús vaig escoltar a gent, inclús a alguns se li han orinat a sobre.
1: Per tant, no n'hi ha cap d'Illa de Pau.
0: No.
1: Per un sense sostre.
0: No.
1: Però tu vas passar pantalla.
0: Sí.
1: I com es fa això, Santi?
0: Passar pantalla, bueno, pues, demanant, bueno, ja, com t'he dit abans, amb el meu germà vaig parlar, que no tenia molta relació, i després Arrels m'ha ajudat molt.
1: Què t'agrada d'aquesta vida que tens ara?
0: Pues la tranquil·litat, saludar gent, vindre a dir bon dia a una persona, sí, que no sé, que t'aprecien i que jo els aprecio, I que el dia dilluns a divendres ho tinc planificat i faig coses aquí, vaig a la ferreteria o vaig a portar coses al centre obert o vaig a la llar Pere Barnés i porto els tàpers perquè sopin al pis zero. Sempre hi ha feina, sempre hi ha algú que fer.
1: Un dia que t'agradi? Què fas un dia que t'agradi?
0: Arribo ben d'hora, aixecar-me ben d'hora, inclús agafo el tren a les 5:15 a Terrassa. Arribo a Sarrià a les 5:30. Després agafo el metro i vaig a Sarrià a esmorzar a l'entrepà a Sis, al centre aquest. Això m'agrada, i veure la treballa social de Sis, que m'havia visitat als hospitals, m'havia ajudat, que és molt maca, es diu Jessica, la conec des del 2011.

0: I parlo amb ella i ella m'havia... Ella patia quan em veia que havia consumit i que tenia psicosis i que li venia, hòstia, que m'estan perseguint, que no sé què, que sento això, que sento l'altre, doncs ella patia, hòstia, i ara està contenta que estic net.
1: Encara hi tens tracte amb ella?
0: Sí, vaig allà cada dia, sí, la vaig a saludar al seu despatx a les 8 del matí, sí, amb les altres educadores.
1: El tracte amb la gent t'agrada?
0: Sí, m'agrada molt. Sí, i jo soc molt introvertit, molt tímid i molt introvertit, eh? Però ara m'agrada parlar... Ara, per exemple, aquesta entrevista m'agrada explicar la meva vida i amb els voluntaris del centre obert que vaig a parlar allà, doncs m'agrada parlar amb ells. Ah, on has menjat avui? Que has menjat? I bé, no sé què. Sí, m'agrada.
1: Santi, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Aixecar-se d'hora a Terrassa, venir aviat a Barcelona,
0: sí.
1: Anar a veure la Jèssica, que és la treballadora social que el va ajudar,
0: sí.
1: I anar a dinar de menú,
0: sí.
1: És l'Illa de Pau d'en Santi.

0: I escolta la Madonna, segur que també és la seva illa de pau, la d'en Santi, a qui agraïm moltíssim que hagi dit que sí a fer aquesta conversa amb la Judit. Són 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-207-474. Ens truca en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit, Aina. Marta.
0: Com estàs?
1: Es veu que és la meva hora, aquesta.
0: És la teva hora, és la teva hora.
1: De fet, deu venir perquè jo, com que vaig néixer a 1:15...
0: Oh, doncs està clar. Clar.
1: És l'hora que desperto jo.
0: Clar, és la teva hora, la teva hora punta, és aquesta.
1: Molt bé. Ah, això mateix, deu ser això. Sí, sí. Bueno, allò de trobar les coses.
0: Sí.
1: La meva àvia sempre deia, també com aquella senyora ha dit per d'allò, rezarem un pare nostre, Santa Helena gloriosa, que va fer trobar la creu de Cristo.
0: Veus? Sí. Santa Helena, també. Resar Santa Helena.
1: Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, que es va passar al cristianisme.
0: D'acord, molt bé.
1: Bueno, després avui, amb els meus treballs que faig d'això del llibre sobre l'Empordà,
0: sí,
1: he tingut l'ocasió de visitar l'alcaldessa de la Tallada. I després de fer tots les preguntes que jo li tenia sobre els detalls i coses, doncs m'ha cridat l'atenció que ja he vist unes pancartes, si ja sabia alguna cosa, però plàter, no el plàter. I dic, bueno, què és això del plàter? Doncs això del plàter són les sigles d'un pla sectorial territorial de les energies renovables de Catalunya.
0: Sí.
1: Bueno, que està molt bé, això de les energies renovables, però són com els contenidors, que ningú els vol a la porta de casa.
0: Exactament, sí, sí.
1: Però, esclar, aquí què passa? Sobretot de la fotovoltaica i l'eòlica,
0: Sí.
1: Resulta que això ho fa la Generalitat, o ho promou, o imposa. Imposa, més que tot. D'aquí ve, que és com una mena de queixa, no? Que, per la imposició, que la Generalitat ha assignat una quantitat de megabytes d'eòlica per comarca.
0: Sí, sí.
1: I una quantitat de megabytes de fotovoltaica per municipi.
0: Sí.
1: I, esclar, vull dir, mira, te toca, és com d'allò, aquell Mas Ferrer, com fa Mas Ferrer, ho dic bé, allò aquell que fa...
0: El Quim Mas Ferrer.
1: En Quim Mas Ferrer,
0: sí,
1: que tira el dard.
0: Sí, i toca aquí.
1: Els de la Generalitat tiren el dard i va en aquest ajuntament o en aquesta comarca, pam, pam, pam. Suposo que no és exactament així, perquè hi deuen haver estudis i tot això, no? Però, que esclar, que allà hi volen posar, doncs, els molins de vents, aquí a la Tallada.
0: A la Tallada d'Empordà.
1: A la Tallada d'Empordà. Per què els volen posar aquí? Perquè aquesta està situada una subestació elèctrica des de fa molt temps, que ja és per l'electricitat convencional, no? Ja serveix per això, però se n'aprofiten d'això perquè que està a Bellcaire, aquesta subestació, Doncs, mira, entre la Tallada i Bellcaire, doncs hi posarem els no sé quants molins de vent.
0: Els molins de vent, sí, sí.
1: I ja està. És clar, ningú els vol. Inclús han fet una consulta ciutadana i amb un 63% de participació i amb un 98% d'en contra.
0: Clar. Sí.
1: Però, és clar, això vull dir, han donat 3 mesos per fer al·legacions i, bueno, i no han consultat els ajuntaments ni res. O sigui que és la llei d'en barons que fan el que els hi passa pels pam-pam.
0: Pa-pam. Allò que...
1: Que penja.
0: Anava a dir, allò que amb el sant Cucufate se li lliga, doncs això mateix.
1: Sí.
0: Anava a fer aquest link.
1: Sí, també.
0: Perquè ens entenguem.
1: Doncs,
0: molt bé.
1: Doncs és una queixa contra la imposició. Uh-huh. Vull dir que ens queixem, digui, a vegades que ens han imposat des de Madrid, des de Brussel·les, però és que des d'aquí també imposem, o també ens imposen, governi qui governi, i això sense consultar. I, bueno.
0: Sí.
1: I aquí ho teniu.
0: Aquí ho teniu, aquí sí. Doncs feta la queixa, Joaquim. Moltes gràcies.
1: Sí. No es mereixen.
0: Vinga, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. No, bon cap de setmana bona no. Nit, bona revetlla, volia dir.
1: Bueno, bona revetlla.
0: Jo ja estic eufòrica perquè tinc 2 dies de festa. Mare meva. Vinga, una abraçada. Ja. Bona nit.
1: Adéu, igualment. Adéu.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us van mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Catalunya Ràdio.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, no, te'n falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
4: al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
8: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: 8 minuts i arribarem a la 1 de la matinada, 9320-7474, i si no, els whatsapps del programa. Però ara us explico una cosa, perquè la setmana passada diversos oients vau explicar que sou fans de la Renaixença, que alguns fins i tot l'escolteu al migdia a la ràdio i després el torneu a mirar al vespre a la tele, allò en companyia d'algú més de la família. Però més enllà de les floretes, que és evident que n'hi ha moltíssimes dels oients dels ignorants cap en Peyu, alguns de vosaltres us vau queixar del vocabulari, dient que a vegades en Peyu se li escapa una mica, que és una mica barruer. I jo vaig dir, escolta'm, li direm a en Peyu, a veure si vol dir alguna cosa. Alguna cosa. I el noi, doncs, ens ha volgut respondre aquí a la nit dels ignorants.
10: Bona nit, gent de la nit dels ignorants, estimats. Aviam, mira, és un problema meu, el tema del... Primer, agrair-vos que ens escolteu a la Renaixença i que ens mireu a la tele i on te sigui. El problema del vocabulari barruer, assumeixo que és un problema meu, és genètic. Vaig explicar-vos una anècdota que li va passar al meu avi, que teníem un restaurant a Cal Peyu, i el meu avi renegava molt, sempre feia el cago amb Déu, el feia anar tota l'estona. I llavors un guàrdia civil, en aquella època on aquí governava en Paquito, li va dir una vegada, diu, senyor Esteban, oiga, no puede ser, cago en Déu todo el rato, cago en Déu. I el meu avi li va contestar textualment, ja lo sé, ja, però és que cago en Déu, me sale. Per tant, ho intentaré corregir, però serà difícil perquè, va, ho portem a la sang. Una abraçada a tots.
0: Doncs mira, l'avi també es va quedar descansat, eh? Ja està, ja per tots els que veu dir que l'escoltàveu i això, doncs ja enteneu una mica el tema genètic que té, però que ho procurarà. Per tant, nosaltres ja hem fet la nostra feina, ara ja depèn d'uns i dels altres. Va, que us dic alguna pregunta que encara no té resposta del que hem fet les últimes setmanes, per si algú s'inspira i ens vol contestar i vol trucar al 93207474 o deixar un missatge al WhatsApp del programa. Per exemple, en Martí, des de Sant Pere de Riudebitlles, demanava, és veritat que els peixets de plata fan malbé els llibres? Els peixets de plata són aquells bitxets que apareixen en els moments més inoportuns, en llocs que dius, ara aquest bitxo què fa aquí? Sí, és veritat, entre els llibres, però a vegades també per la humitat o en algun lloc allò que apareix que dius, ara què fa aquí? I corren molt, quan el vols enxampar, la feina que tens. Això és el que demana el Martí. En Josep Lluís des d'Horta diu, encara existeixen els locals after hours? aquests cobren tardíssim i encara tanquen molt més tard. En Joaquim, justament des de la Bisbal d'Empordà, ens deia: si cau un llamp o un cable d'electricitat en un llac o en un riu i algú s'està banyant, a quina distància d'estar per no electrocutar-se? Aquesta encara no ha fet ningú la reflexió, ningú ens ha contestat què pot passar aquí. En Miquel de Sabadell vol saber què és la serotonina i com afecta les emocions. L'Àngels, des de Lleida: com és que els jugadors de golf només porten un guant? I la Maria, des del barri de Gràcia de Barcelona, diu: algú coneix un remei casolà per pal·liar les molèsties de l'hèrnia de hiat? Remei casolà per la hèrnia de hiat. Tot això són preguntes que, si us ve de gust, doncs 93-201-7474. I ara us convido a això.

Dijous 2 de juliol a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem l'últim programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant. Per tant, l'última nit dels ignorants d'aquesta temporada. I què volem? Doncs volem fer una festa. Una festa en petit comitè i tothom a casa també, però una festa aquí. Per això ens hem decidit a fer el programa en públic, fins a ocupar les 16, 18 cadires màxim dels màxims per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que aquell dia podeu continuar trucant al 93-201-7474, però farem un final de festa pels de casa, com deia, i un final de festa pels que hi hagi aquí. Què heu de fer si voleu venir? Doncs escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic, però sobretot, molt important, necessitem el vostre nom complet i el número del DNI, perquè són instruccions de seguretat per poder entrar a la casa. Si hi ha més persones que cadires, doncs farem un sorteig, us trucarem, us ho direm per antena, les dues coses, ens assegurarem que heu rebut el vistiplau final i que podreu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir i que no té possibilitat d'escriure el correu electrònic perquè no en té, no en sap, que li digui a l'Aina, i ho tindrem també en compte. Però vaja, que principalment ho volem a través del correu. Recordeu que la cita és dijous 2 de juliol, de 12 a 2 de la matinada, que per nosaltres, com us deia, ja serà divendres dia 3. Estem preparant coses diferents, estem preparant converses, direm ignorants, alguna actuació, no vull donar masses detalls, i alguna altra sorpresa, que jo us dic que us agradarà molt, perquè ja ho sé que us agradarà molt, i a nosaltres ens fa molta il·lusió. Per tant, aconseguirem omplir aquestes cadires, encara que sigui de 12 a 2 de la matinada. Tenim oients que en lloc d'estar al llit amb la ràdio sota el coixí s'atreveixen a venir aquestes dues hores aquí. Si no volen les dues hores i volen marxar abans, tampoc ho tindrem en compte. Però i fer la festa final de temporada de la primera temporada dels ignorants? Omplirem? Vosaltres què creieu? Va, doncs ignorants@catradio.cat, i si algú no sap escriure un mail, doncs que truqui a l'Aina a la via tradicional i li digui. I com que ja m'he fotut aquí un podcast jo també explicant tot això, Oriol, hem de canviar el Show Must Go On de Queen per la sintonia final, perquè no, com ho veus això? Perquè és que arribem al final, gairebé és la una de la matinada, tinc ja aquí els companys dels serveis informatius i ara el que no farem és passar una trucada perquè no tenim temps de passar cap altra trucada. Si algú ens vol trucar al 93-201-7474 serà a partir de la una, perquè ara ja no tenim temps, perquè arriben les notícies. I tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Tenim molta feina per fer encara, perquè no hem sentit a la Sílvia Andrés amb el que ha decidit fer abans de l'estrena. Tenim un altre capítol del Tercera Generació, l'Aina, que evidentment té el seu resum de la setmana passada. Tenim moltes coses per fer i poc temps. Així que, si voleu, 93-201-7474, després del butlletí de la una. Fem aquesta petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els líders europeus i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky han agraït aquest dilluns la feina de Keir Starmer al capdavant del govern britànic després que el primer ministre hagi anunciat que deixarà el càrrec. Després de 2 anys al capdavant del primer govern laborista del Regne Unit post-Brexit, Starmer fa un pas al costat per la pressió del partit davant les últimes desfetes electorals. Garanteix que hi haurà una transició ordenada amb el seu substitut.
2: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
1: L'home que es perfila com a substitut de Starmer, el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha pres possessió del seu escó al Parlament aquest dilluns. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
1: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado.
3: Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors

0: així fins a les 30.000 unitats.
1: La companyia automobilística ha estrenat una segona línia de muntatge que a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz, president del grup Ebro Motors.
2: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25.000 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
1: El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre de tipus SUV del seu soci xinès Chery.
0: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho fa per complir el seu somni.
3: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols del Leo Messi, que converteix l'ex blaugrana en el màxim golejador històric dels Mundials amb un total de 18 gols.
1: Per cert, la selecció espanyola s'ha vist obligada a suspendre l'entrenament d'aquest dilluns per una tempesta elèctrica.
0: I una tempesta elèctrica, precisament, és que el que està fent endarrerir la represa del partit que enfronta a aquesta hora França amb l'Iraq. A la mitja part hi ha hagut aquesta tempesta, s'ha hagut de suspendre el partit que s'està jugant a Filadèlfia. El resultat parcial a la mitja part és d'un a 0 a favor de França amb gol de Kylian Mbappé.
1: El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
6: Prova a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
7: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
8: Ah,
7: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò, per què m'enganyasse, Maria Dolores? Per què m'enganyares, Maria Dolors?
8: Que maco.
9: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
7: Exacte.
9: No?
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
11: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
12: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
10: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
13: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
10: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93207474. Veig l'Aina, que no està parlant amb ningú. Com és possible? Com és possible que ningú estigui trucant en aquests moments, quan sempre que fem el butlletí de la una ja comencen a sonar els telèfons i l'Aina no dona l'abast? Què està passant abans de la revetlla de Sant Joan? Que esteu ja de descans, de relax, que tothom dorm bé a partir d'ara ja. Mira que amb aquesta calor no hi ha Déu que dormi, eh? O sigui, aquesta nit jo no sé ni... O sigui, m'he llevat a les 9 del matí, estava desperta perquè no es podia dormir més. Era inviable dormir amb aquesta calorada. Jo no sé, Oriol, com ho fas tu per dormir al revés del món amb aquesta calorada? Perquè, clar, dormir amb l'aire condicionat tampoc seria bo. Jo tenia un ventilador, però llavors també em fa por el ventilador, perquè si et toca molt directament el coll o la cara, després la gent té tortícolis i coses rares, o t'agafa un cop d'aire, que diuen, un cop de... Em sembla que es diu així. No, vull dir que tampoc m'agrada dormir amb molt d'aire a la cara, però sí que costa una mica dormir amb aquesta calor, però veig que no, que ja comenceu a despertar-vos i que comenceu a trucar al 93207474. Saludem en Jaume des de Reus. Bona nit, Jaume.
1: Bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, aquí esperant les festes de Sant Joan.
0: Aviam si anem a saltar els focs. Saltareu els focs i hi haurà foc a l'ambient, també, mare de Déu. Amb aquesta calor, pobres.
1: Oh, vaja, que és veritat. Ara que el més greu fora que hi hagués un pam de neu, en aquest temps.
0: No, això no ho volem.
1: Llavors fora molt complicat, això.
0: No.
1: Mira, jo et vull tornar a felicitar perquè, si et recordes, un dia vaig estar parlant amb tu sobre les sardanes,
0: sí.
1: i he vist que de tant en tant poso sardanes,
0: sí.
1: I bueno, això és una cosa molt bonica i molt bona per la sardana, ja que semblava que estava encara una mica amagada. Veig que comença a sortir alguna...
0: Treu el nas. Sí. Però saps què ens passa a vegades, Jaume, ara que treus el tema? Que busquem coses noves i hi ha molta gent nova que està fent sardanes i que després no les trobem per poder posar-les. No estan editades o no estan a les plataformes i costa, saps? És curiós,
1: sí.
0: És curiós. Perquè l'Oriol ha fet l'exercici d'anar a buscar fins i tot joves compositors que en fan i després no les trobes per poder emetre-les per la ràdio. I això fa molta ràbia.
1: Sí. Jo, modestament t'ho dic, en tinc unes 20.000, 20 no sé quantes mil de sardanes.
0: 20.000 sardanes tens, mare meva? Potser que et demanem el llistat a tu? Perquè, clar, Déu-n'hi-do.
1: Sí. Bueno, és que estem connectats amb autors, amb gent, i sempre ens envien una estrena d'aquí, una altra estrena d'allà. Després envia aquestes altres persones que les col·leccionen i vas preguntant, escolta, si en té aquesta sardana, no la tindries pas, i te l'envien. És un món.
0: Clar, però te les envien, però potser no estan editades, no?
1: No, sí, normalment si te les envien és perquè hi ha hagut alguna cobla que les ha registrat.
0: Ja.
1: Sí, si no, no estarien. El que passa és que potser a vegades hi ha títols una mica desconeguts i bueno, pues costen de trobar, i clar, això, si estàs dins el món de la sardana, sí que coneixes molts títols, molts autors, molta gent, i llavors pots començar a deliberar, a parlar, a explicar i coses d'aquestes.
0: Clar. Doncs escolta'm, si un dia ens calgui et farem una consulta perquè ens tinguis alguns títols, Jaume?
1: Ah, sí, i tant, amb molt de gust.
0: Molt bé.
1: I si no els tinc jo, se'm trobals també, eh? Perquè jo conec
0: perfecte.
1: Un senyor que en té 40 no sé quantes mil, les té totes.
0: Mare meva, doncs mira.
1: Són un grup de persones que quan hi ha una estrena, un o altre grava aquella sardana.
0: Està bé.
1: I les tenen totes col·leccionades, totes. N'hi ha un munt. I llavors, amb
0: aquest senyor... Clar, però també ha de tenir un so bo per poder emetre's, eh? Vull dir, que, saps què vull dir?
1: Bueno, ho tenen molt com a col·lecció, perquè són 3 o 4 que sempre van. Sempre se n'estrena de sardanes.
0: Sí, ho hem vist.
1: Allà on vas, una sardana.
0: Ho hem vist. Molt bé, Jaume.
1: I és un món molt bonic.
0: Molt bé.
1: Bueno, avui estava pensant en una anècdota que vaig tindre i vam posar una sardana que porta per títol Alegoria.
0: Sí.
1: I espera que no sortirà el to. no és igual. Alegoria.
0: Te la busco.
1: És una sardana molt bonica i penso que sí que la tindreu perquè és bastant popular, aquesta sardana.
0: Josep Albertí, pot ser?
1: Albertí, sí. Sí, Josep Albertí. Sí, sí, segur. Bueno, doncs pues mira, si la poses l'escoltarem.
0: Doncs vinga, apuntada queda, perfecte. Molt bé, Jaume.
1: Que tingueu una bona revella, passeu-ho bé i a disfrutar de la vida aquí a ballar sardanes.
0: Sí, senyor. Molt bé. Gràcies, Jaume. Bona nit.
1: A tu.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs mira, la buscarem. Aquesta, jo diria que aquesta no l'hem posada mai, perquè a vegades en posem alguna i dic aquesta ja l'hem posat alguna vegada. Però diria que aquesta, prenem nota, no l'hem posada mai. Però abans, perquè ara és la 1:13, jo crec que és el moment de deixar passar la Sílvia Andrés.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: Penúltima setmana de la temporada i arriba un poti-poti de recomanacions i curiositats culturals en forma de cinema i dansa. L'estiu és l'època ideal per gaudir tranquil·lament de la cultura. Comencem amb el cinema. Si hi ha un clàssic entre clàssics de l'estiu a Barcelona són les nits de cinema a la Sala Montjuïc. 23 anys celebrant-se i són un èxit de públic que omple el castell de Montjuïc d'algunes de les millors pel·lícules de l'any i també grans clàssics. Hem parlat amb la directora de Sala Montjuïc, Nathalie Modigliani, que ens comenta el calendari d'enguany que no és l'habitual.
4: Doncs aquest any arrenquem una mica més tard perquè hi ha hagut obres a Montjuïc i per tant hem hagut d'esperar una mica a tenir l'okay del districte i de l'Ajuntament i arrenquem el 10 de juliol. Cicle dura fins al 5 d'agost. Aquest any concentrat una mica les sessions perquè normalment en fèiem 3 a la setmana, aquest any són 4 i tenim sessions els dilluns, dimecres, divendres i dissabte.
3: La Nathalie ens presenta la programació d'aquest any.
4: La programació està en la línia de totes les edicions passades, és a dir, és una barreja de bons títols que han passat per la cartellera d'aquest últim any i alguns clàssics que sempre recuperem i que penso que és bastant màgic tornar-los a veure en pantalla gran, com poden ser Thelma i Louise o Fargo i aquesta de los Tenenbaums que fa 25 anys.

0: Jo crec que la peculiaritat d'aquest any i és que hi ha una collita molt bona de pel·lícules espanyoles. Normalment no acostumem a projectar-ne tantes, però obrim el festival amb Flores para Antonio, que és un documental preciós, i després seguirem amb Los Domingos, Tres Adioses de la Cuixet i Sirat, que ens agrada barrejar títols així més antics i aquest tipus de cinema que li diem una mica comercial de qualitat, no? A vegades doncs, hi ha pel·lícules d'autor, però sempre mirem que pugui arribar a un públic molt ampli.
1: Recordem que les entrades van dels 9 euros als 12, depenent de si porteu de casa la tombona o no. Podeu comprar les entrades al web del Sala Montjuïc, però alerta, perquè hi ha sessions, com per exemple les de la pel·lícula Martí Suprem o Hamed, que ja no queden entrades.
0: Ara mateix tenim, em sembla que 5 o 6 soldats. És veritat que hem començat a vendre molt d'hora perquè alguna sessió forma part del grec i llavors, tal com va anunciar la seva programació al grec, nosaltres també vam sortir cap a mitjans d'abril. Però sí que és veritat que bueno, ja portem uns anys que abans de començar el festival ja està tot venut. I bueno, doncs és una alegria i una tranquil·litat i pensem que tornarà a passar el mateix aquest any que el 10 de juliol. Jo veig que sí que un altre cop ho tindrem tot venut, no? I us animo molt a comprar de forma anticipada perquè s'acabaran les entrades segurament aviat.
1: La Natalia ens explica quin creu que és el secret de l'èxit del cinema a la fresca.
0: La gràcia de Sala Montjuïc és el pack, gent que ve amb el seu pícnic, deixem que la gent entri amb el seu propi pícnic. El fossat del castell de Montjuïc és un espai màgic, que n'hi ha pocs a la ciutat, la veritat. L'any passat que vam haver de buscar un lloc alternatiu perquè es feien obres, doncs ens va ser molt complicat trobar un lloc també emblemàtic amb aquest tipus d'aforament, no? Vam acabar les tres xemeneies i també va anar molt bé, però el fossat del castell realment, bueno, de fet el nostre trailer ja ho diu, tornem a casa, és un entorn espectacular. La fórmula, aquesta fórmula de concert, pícnic, concert i cine és la mateixa des de fa 23 anys. És un cinema a la fresca, però realment amb unes condicions gairebé d'una sala de cinema tancada, no?
1: A més, a la Sala Montjuïc, com sempre, acaben amb una sessió sorpresa. Tota una tradició.
0: És una pel·li que compleix 10 anys aquest any i que va ser un gran èxit el 2016, que, doncs, que podeu seguir les pistes de les xarxes socials, anirem desvelant a poc de quin tipus de pel·lícula es tracta i així és com tanquem cada any el festival.
1: Però l'estiu també significa que, com cada any, fidel a la seva cita, torna un altre dels clàssics a la ciutat de Barcelona. És el moment de saltar de les pantalles del cinema a les sabatilles de ballet per ballar amb el Llac dels Cignes. Al final d'agost, el ballet de Kif és fidel a la seva cita amb la ciutat condal. L'Ignacio Iturrarte és coordinador general d'Espanya i Portugal del ballet de Kif i presenta els trets principals del Llac dels Cignes.
2: El títol més interpretat del ballet clàssic en el món, l'obra més universal d'un compositor universal com és Tchaikovsky. Una companyia que cuida enormement el cuerpo de baile, que cuida los solistas, que cuida todos los detalles y que la suma de cada uno de los detalles, desde cuerpo de baile, solistas, atrezzo, vestuario, telones, hace que el resultado final sea absolutamente extraordinario. Y sí que quizás haría un llamamiento, ¿no?, al público que no va a ver ballet porque cree que esto es para entendidos. Creo que debemos derribar esos muros en las artes escénicas en general.
1: També ens reflexiona sobre el director de la companyia.
2: El Ballet de Kif és una companyia fundada por Víctor Ishuk, que es también su director artístico, fundador y director artístico. Víctor Ishuk es una eminencia del ballet en Ucrania. Es un artista muy joven, 41 años, pero que ha tenido la suerte de formarse, de vivir, de beber, dijéramos, de las mejores maestras y maestros del ballet clásico. Él es muy talentoso. Para Víctor, la dirección de su compañía y el estar trabajando meticulosamente en absolutamente todo con su compañía, porque el Ballet de Kiev no es una compañía que se formó hace muchísimos años. tiene 10 años largos de vida.

0: Com ens agrada saber coses dels aspectes més desconeguts dels espectacles, vam voler saber quan es comença a preparar una gira d'estiu com la que porta durant dues setmanes el Ballet de Kif a Barcelona.
1: Pero en la génesis de un espectáculo de estos estamos hablando de que comienza como año y medio, dos años antes. Es empezar a ver cómo podemos estar en Barcelona, en qué fechas podemos estar en Barcelona. Luego está todo el trabajo artístico, desde la dirección artística. Para que un espectáculo en el teatro funcione, se empieza a trabajar un mes, como año y medio, dos años antes, pero no se deja de trabajar hasta el último minuto en el que salen los artistas.
0: I també vam voler descobrir si els papers dels ballarins i ballarines principals tenen covers i com es preparen els espectacles. L'Ignacio ens desvella alguns d'aquests misteris que rodegen el món de la dansa.
1: En los papeles principales hay entre dos y tres parejas, dijeron. Papeles principales que hay hasta tres solistas y hay hasta dos. Entonces se van rotando y turnando. Pero sí que quiero explicar una cosa. La bailarina, el bailarín, el artista en general, lo que quiere es estar en el escenario. Esa artista necesita salir a bailar. Esa artista necesita que el público se emocione con su arte. Entonces, para que entendamos qué ocurre, ahora ya solo hablo de una bailarina o un bailarín antes de que salga a bailar. Ha tenido hora y media de clase y hora y media de ensayo.
0: Però no puc acabar aquesta peça sense fer referència a tres grans festivals a terres gironines que fidelment marquen les nits d'estiu a casa nostra, com són el Festival de Cap Roig, el de la Porta Ferrada i el de Peralada. I és que l'estiu, a banda de patir calor, també ens ofereix l'oportunitat de gaudir de la cultura d'una manera molt més relaxada i sota l'atenta mirada dels estels. Okay for now.
2: Una de la matinada, 23 minuts. Gràcies, Sílvia. 93207474, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ara hi tenim en Magí Anguet des de Vilafranca. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal?
3: Mira,
2: com... Digues, dic, com estàs?
3: Ah, bé, bé.
2: Bé.
3: Sí.
2: Digues.
3: Ahir que vaig veure que havies dit que el dia 2 plegaves per vacances, però...
2: No, no, jo no plego. La programació acaba aquella setmana. La programació d'hivern.
3: El programa acaba el dia 2, no?
2: Sí, el 3.
3: No, bueno, jo el que volia...
2: El 3, sí.
3: Volia preguntar, doncs, bueno, que no vas dir quin dia tornareu a engegar. No sé si teniu preparats els ignorants, la Catalunya Ràdio, suposo que com sempre serà música, o sigui que sou un genis, 20 emissores que emeten 24
2: no,
3: hores.
2: No, música, vaja, no sé, hi ha una programació d'estiu que jo ara no me la sé, a partir de la setmana següent, diguéssim. Nosaltres la programació acaba, ara t'ho dic, diguéssim que acaba el 5 de juliol, perquè és diumenge, per entendre'ns tothom. Per tant, nosaltres acabem la nit del 2 al 3, correcte, i llavors comença la programació d'estiu. I tornem el diumenge 30 d'agost. Tornem a estar aquí.
3: No, com que això no ho havies dit.
2: No ho havia dit.
3: Sí, per això dic que ens fotran, com sempre, música aquí, que bueno, de música hi ha d'allò. Dic, per què no poseu algun programa o per què no poseu la nit dels ignorants de fa 35 anys, que, bueno, vull dir, suposo que faria gràcia en tothom.
2: Ah, què vols dir, la repetició de fa 30 anys, no?
3: Sí, home, també serà que no repetiu programes a Catalunya Ràdio i totes, vaja.
2: No, bueno, jo crec que a la nit, a les 12, faran programes diferents. Cada dia un programa diferent, diria,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, però de música.
2: No, perquè jo sé que, per exemple, les dones i els dies el repeteixen de matinada. Vull dir que no són de música. Segur que no. Vull dir que no. Però no em sé la programació, eh?
3: Millor que no hagi. Perquè, si no, clar, s'ha de tirar de les espanyoles, perquè llavors les
2: no,
3: de més ja no...
2: No, tu aquí, a Catalunya.
3: Sí, home, sí. Si no m'agrada, jo vaig allà on m'adon la gana.
2: Ah, exacte, això sí. També. Només faltaria.
3: Bueno, veure, aquesta pregunta digues. Ja està contestada, perquè aquesta no conta, perquè te l'he fet en tu i sí que no conta.
2: No conta, no pateixis.
3: L'altre volia dir que ara fa 60 o 70 anys, inclús més, no? Que quan algú tenia hepatitis, se'l feia anar cada dia al riu o a la riera durant 3 o 4 hores cada dia a veure com corria l'aigua. Normalment ja es buscaven un salt d'aigua i asseguts allà en una cadira, doncs se l'anaven mirant i sembla ser que a còpia de mesos, doncs mira, es curaven. Llavors, això en deien, que l'hepatitis no ho deien, deien icterícia, tot i que la gent en deien que es tornaven grocs perquè estaven histèrics. O sigui que llavors la canalla ens deien que no ens hi acostéssim, que s'encomanava, però nosaltres, com que no havíem vist mai una persona groga, ens hi acostàvem a poc perquè no ens veiessin, i que si se'n donava compte aquell que estava assegut allà, ens fotia fora. Bueno, la qüestió que mai havíem pogut veure un home de color groc. No sé si algun ignorant se'n recorda d'això, perquè clar, ja fa anys, però bueno.
2: Jo no havia sentit mai això del salt d'aigua.
3: Bé, tu ets més jove que jo, esclar.
2: Però me'n fa gràcia, vull dir, ho trobo interessant.
3: Sí, vull dir, havia d'anar a veure l'aigua com corria, però 3 o 4 hores cada dia allà assegut i no treure la vista de l'aigua. I mira, no sé quants mesos trigaven, però es veu que es curaven, no sé. Els pobles que no hi havia riu devien morir.
2: Pobra gent. Ah, doncs va, a veure si algú recorda i ho pot compartir.
3: Doncs res més, vinga, bones vacances.
2: Que vagi bé, adéu-siau. Bona nit. Mira, com veus, sempre aprenem coses. Això jo no ho havia sentit mai de ningú. Vull dir que és interessant, si algú recorda. Suposo que és que, clar, és estar-te a l'aire lliure, no? Que toqui l'aire i... Però mirar l'aigua com corre, això no ho havia sentit mai. Ho trobo graciós, interessant, vaja. Va, que d'aquí 3 minuts arribarem a 2:15 i ja som en disposició d'oferir-vos un nou capítol del Tercera Generació.
4: Tercera Generació.
0: L'Eugènia, de 78 anys, i en David i en Joan, de 17, són tres dels protagonistes del Tercera Generació d'aquest mes de juny. Ells són usuaris del projecte de salut que uneix la gent gran de Sallent i els alumnes del PFI de l'Institut Llobregat. Cada setmana comparteixen una estona d'exercici físic i conversa al Parc de Salut del municipi. L'Eugènia està tan contenta que l'any que ve hi vol continuar.
5: I tant, ja ho he demanat, aviam si podria entrar. Sí. És que jo abans de jove havia nedat, era nedadora, i llavors ja ho vaig deixar i ara estic bastant cascada de l'esquena i tinc de fer coses perquè no pot ser.
2: I li puc demanar al seu entorn familiar què pensa d'aquesta activitat que està fent vostè?
5: Estupendo. Sí, tant el meu fill com la meva filla, sí, volen que surti i que em distregui.
0: Aquest curs ja s'acaba, però quina és la via perquè la gent gran de Sallent pugui participar d'aquesta activitat? Respon l'Ester Vila, la infermera responsable del projecte.
6: Clar, tot depèn. Per exemple, ella, que ja ho ha comentat, va sorgir de la Laia, la fisioterapeuta, d'aquí al CAP fa unes grupals, doncs, per gent que té mal d'espatlla o té mal de cadera, i llavors ella mateixa ja valora que aquelles persones se'n poden beneficiar. També nosaltres, a nivell de consulta, tant metges com infermeres, quan passem consulta, que veiem que aquella persona se'n pot beneficiar, tot l'equip sap que hi ha aquesta activitat a fora i que se'n poden beneficiar. Llavors és simplement el que se n'encarrega, no? Diu, aquesta persona voldria participar-hi. Doncs cap problema. En principi no hi ha... No hem hagut de dir mai a ningú que no. Per què? Perquè tampoc no hi ha hagut molt volum de persones, no? Vam dir que com a molt 15 persones, doncs de moment a 15 tampoc hi hem acabat arribant.
0: I ara que això ho poden estar escoltant altres responsables de salut d'altres poblacions, potser es pot exportar a altres municipis?
6: Bueno, tothom que disposi. És important també tenir un bon parc de salut perquè realment aquest parc que tenim aquí muntat és molt xulo. Vull dir, hi ha moltes màquines, hi ha molta varietat i el lloc on està posat, que sí que queda una mica apartat, però et dona també opció a que de seguida ets a la natura, no? Fan la caminada i fan la caminada per camp, no fan la caminada per... com es diu?
2: Sobre asfalt, no?
6: Exacte, sí. Per asfalt. Fan una caminada per camp, que això també sempre és d'agrair. I suposo que això també ho afavoreix, no? I tenir un bon parc, eh? Que per exemple, soc d'un altre poble, visc en un altre poble i no hi ha aquest parc que hi ha aquí. Hi ha dues màquines i prou. I aquí, clar, hi ha tanta varietat que tots els usuaris, no?, tenen una màquina alhora. que no han de fer cua per entrar a la màquina, i això crec que també és important.
2: Un parc que està obert sempre a qualsevol persona que el vulgui utilitzar, sempre que tinguin clar com funcionen les màquines que hi ha, esclar.
6: Jo de vegades sí que veig gent, i també t'he de dir que veig gent d'altres temporades, val, que ara no venen. Per exemple, jo tinc una pacient meva que va dir, és que a mi aquell horari no m'acaba d'anar bé, va anar-hi uns quants dies l'any passat, i ara ella, quan li va bé, se n'hi va. Per què? Perquè ja sap com funcionen les màquines, ja sap quina li va més bé, quina li va més malament. Vull dir que també ens serveix, no, com per empoderar les mateixes persones, que quan no hi ha l'activitat també poden anar, i ara ja sabeu com funcionen, no, aquelles màquines també.
2: Tots els alumnes que participen al projecte tenen una nota d'aquesta activitat, ens deia el Xavi, el seu professor, perquè forma part del currículum dels estudis. Una activitat, diu el Xavi, que suposa que el comportament dels nois i noies amb la gent gran sigui molt diferent del que després tenen a l'aula de l'Institut Llobregat.
7: Aquests alumnes, quan van a fer l'activitat física i es troben allà amb els usuaris que són gent gran, canvien automàticament el seu comportament total. Vull dir, són unes altres persones, i ho dic així davant d'ells també, perquè és així, vull dir, no són els mateixos, o sigui, no tenen la mateixa actitud a la classe amb mi, amb els meus companys, que quan estan, doncs, amb els usuaris. Vull dir, l'actitud canvia cap a bé, vull dir, són molt més respectuosos, el seu vocabulari és molt més dòcil, ells també, doncs, baixen una mica les revolucions, i, òbviament, com que al final agafen confiança, doncs, amb les persones que estan, doncs segur que parlen de moltes més coses que poder amb mi no parlarien.
2: I en Joan i en David hi estarien d'acord?
8: Bueno, no és que a classe ens portem malament, però, bueno, no estem com amb pressa d'acabar. O sigui, tenim més paciència. Tenim més paciència, fem les coses amb més calma, però, bueno, a classe tampoc ens portem malament.
9: Jo, la veritat és que parlo per mi, sóc molt transparent, i com sóc a classe, sóc a casa i sóc amb els avis, i parlo com si estigués parlant amb amics normal.
2: I arriba l'hora de fer-ne les valoracions. L'Ester Vila ha vingut amb els deures fets i el resultat no pot ser més esperançador.
6: Bé, vam fer una avaluació en la prova pilot, i ara aquest any ho hem tornat a fer, que de moment només hem fet abans de la intervenció, diguéssim, hem fet com si fos un estudi, no? I vam fer una avaluació del nivell de risc social, del nivell d'activitat física que feien, i també vam fer el benestar emocional, risc social i activitat física. Els hi fem un mini qüestionari abans, i llavors, ara quan acabin l'activitat, l'últim dia passarem una altra vegada exactament els mateixos qüestionaris, i llavors veurem la diferència que hi ha abans i després d'haver fet l'activitat. Sí que és cert que la primera vegada amb la prova pilot ho vam fer, i realment hi va haver un augment tant de socialització com el benestar emocional també va millorar. I llavors l'últim dia també els hi fem una enquesta de satisfacció per saber, a veure com s'han sentit durant l'activitat, i aquesta enquesta també la passem amb ells i amb tots, diguéssim, tant amb els usuaris com amb els joves.
2: Una enquesta que l'Eugènia respon sense dubtes.
5: Ai, doncs jo estic molt contenta i em trobo molt més bé, i no sé, i amb aquest jovent ho passo bé.
2: I el Joan i el David, que esperen que el Xavi els posi una bona nota, quina valoració en fan de l'exercici cada setmana amb la gent gran de Sallent?
8: Jo la valoro molt positivament. La veritat que, bueno, també a vegades aquí a l'institut pots estar una mica més estressat, també totes les 6 hores aquí tancat us ofusca una mica, i així és una mica de desconnexió també. I, bueno, també va bé per socialitzar més, i també al final et sents orgullós de fer feliç a la gent gran.
4: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un moment
0: món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
0: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
0: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Com es diu el teu fill?
13: Es diu Fortià.
7: Fortià, ja hem acabat.
13: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació familiar.
7: No, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barcelona, molta sort.
14: Moltes gràcies.
7: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
2: Dos quarts i sis minuts de dues, hora de saber quins moments de la setmana anterior destaca l'Aina Grau.
15: Bona nit, Marta. Quants santcucufats ha resat els darrers dies o, per sort, no has perdut res? Aquest màrtir cristià del segle IV, originari del nord d'Àfrica, evangelitzador a Barcelona i mort decapitat, va ser el protagonista de l'última nit de la setmana. Ens el presentava la Carmen des d'Andorra.
16: Jo m'he encomanat a Sant Cucufat i jo voldria fer la pregunta. Per què no s'encomanden al Sant Cucufato quan se nos perd algo perquè no los busqui, no ajudi a trobar-lo?
2: Que això deu ser Sant Cugat, no?, en català, Sant Cucufato, o no?
16: Sant Cucufato, no sé, no l'he sentit en castellano, no sé com se diu.
15: La trucada de la Carmen va generar diverses respostes i experiències.
17: Sant Cucufato, sens dubte, és Sant Cugat.
18: La meva sogra em va ensenyar l'oració de Sant Cucufato. Un mocador o algo,
2: sí,
18: un tros de roba i se li fa un nos. I llavors es diu, Sant Cucufate, Sant Cucufate, los cojones te ato. Si no aparece, no te los desato. Quan s'espera algo, agafem un mocador, li fem un nos i el deixem en algun racó fins que apareix.
2: I apareix? També et funciona o no?
18: Llavors ja s'ha de fer el nos, pobret.
19: Acabo de llegir que aquest sant el van matar, el van degollar. I diu que era patró dels japruts i dels petits robatoris.
15: Però de totes les aportacions referents a Sant Cucufat, em quedo amb el missatge final de la Marisol, que ens trucava des del Pallars Jussà.
20: Tenia un familiar i en tinc un altre que els hi funciona. Però també s'ha de dir ben dit i ben fet, eh? Jo no hi soc gaire fanàtica perquè em diuen tu és que no ho fas bé perquè això es fan fer. S'ha de tenir fe, o ja en tinc de fe, però mira, penso, i ho acabo trobant també.
2: Et funciona, ja està, això és el que conta, tu. És el
20: I sembla tonteries, però són tonteries que ajuden a viure. La coseta...

0: No sé si a l'Amèrica del Sud també veneren Sant Cucufat, però sí que veneren l'expressió a su orden. Això és el que ens explicaven els oients.
1: Mira, jo fa res poquet, el pare té 88 anys, i fa res poquet que hem posat una cuidadora, i aquesta noia és de Venezuela. I a mi també em va sobtar, però sempre que parlem, a tu orden, a tu orden. Quan m'acomiado d'ella, per exemple, dic, bueno, ja fins al migdia, eh? A tu orden, a tu orden.
2: Vol dir disposició per servir, una cosa com d'educació, que pot ser de diversos països latinoamericans, Mèxic, Colòmbia, Venezuela, Argentina, o sigui, és una resposta que poden dir-ho ells perfectament com una senyal d'educació.
3: Mira, l'expressió aquesta de suardes és una expressió de cortesia, eh? És com estic al teu servei i m'entens, vull dir, és la manera de donar les gràcies.
4: Jo em sembla que aquí a Catalunya tenim una expressió que no és que es faci servir molt sovint, però algunes persones sí que la fan servir o la fan servir. I és que quan algú et diu això, gràcies, no? Doncs nosaltres diem a disposar. A disposar vol dir el teu servei, el que deia aquella noia, o a tu disposició en castellà, però és una expressió que es fa servir i que doncs semblaria una mica relacionada amb aquest a su orden, oi?
0: Per saber-ne més detalls, li consultem a José Enrique Gargallo, que és catedràtic de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB.
5: A la orden, per a la nit dels ignorants. Cerco el Diccionario de Americanismos, que coordinen les diverses acadèmies de la llengua espanyola, de fet, l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola, sota l'entrada Orden, i em trobo un munt d'informació relativa a països de l'Amèrica hispana, d'Hispanoamèrica. A la Orden, com a fórmula, com a locució, s'atribueix a més de mitja dotzena de països com a resposta de cortesia a paraules de gratitud i es remeta a sus órdenes, també com a manera d'oferir-se a una altra persona. I així com de a la orden es fa una remissió a sus órdenes, passa recíprocament el mateix. De a sus órdenes es fa una remissió a la orden amb atribució a diversos països de l'Amèrica hispana, resposta cortès, expressió de cortesia per respondre a la presentació d'una altra persona, fins i tot a Costa Rica i Bolívia, ús per a presentar-se davant una persona fins ara desconeguda, com és el meu cas, davant de vostès, a la orden.

0: Breument entrem al món religiós perquè la Constança, des de Sabadell, va demanar per què enterren els papes amb tres taüts diferents. Aquesta és la resposta que li va donar el Quim des del barri de Sant Andreu de Barcelona.
1: Hi ha una explicació per cada taüt, diguem, no? I llavors això ve dels enterraments del papes ve d'unes diferents ordres i cada taüt compleix una funció pràctica, diguem, no?
2: Sí.
1: El primer taüt és de xiprer i forrat amb vellut. En vellut carmesí. I el cos del papa és a dins d'aquest taüt, diguem, no?
2: Uh-huh.
1: I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat. I també es col·loca també, sí, un tub de metall amb un pergamí que té detallada la seva vida i obres, diguem, no?
2: Déu-n'hi-do.
1: Aquest és el primer.
2: Aquest és el primer. Molt bé.
1: El segon taüt està fet amb metall de zenc, i aquest taüt de zenc va col·locat dintre un tabú de xiprer i se segella.
2: Sí.
1: I s'introdueix dins el cos del papa, diguem,
2: sí,
1: entre aquest desenc i el de fusta.
2: I el de fusta, molt bé.
1: Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja uh-huh. que evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem,
2: molt
1: no?
2: Bé.
1: I el tercer...
2: Tercer
1: i últim taüt està fet amb una fusta d'omeller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no? I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i rigor estructural.
2: Uh-huh.
1: I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu. Yeah.

0: I amb aquesta música de l'infern acabem, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. Ens la feia l'Osvald, des de Planoles.
1: M'agrada molt un grup de música que és els ACDC.
2: Sí.
1: I el nom no sé massa ben bé d'on...
2: D'on ve?
1: Que s'asseguin, you know,
2: sí, de què vol dir exactament, no?
1: Sí.
2: Ens ajudeu a donar-hi resposta?
1: Sí.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa al relat del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts. Aquí trobem contes que exploren la maldat humana. I la història que llegirem avui es titula Teseu. Té una dedicatòria que diu: per molts teòrics, que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim no és més que una convenció literària. Teseu. I comença així. 1. T'agrada Petrarca? Silenci. Es va ajupir per posar-hi el nivell de la dona, que estava en una posició molt incòmoda, amb les mans lligades al darrere, per evitar el cara a cara, malgrat que ell s'ocultava rere una màscara que recordava un heroi grec. Ella a calar els ulls. Estava a punt de dir-li alguna cosa, però s'hi va repensar. Llambregar cap a l'intrus i abaixar els ulls una altra vegada. Sí, moltíssim, va confessar amb un fil de veu. L'home va agafar el llibre i el va llançar a la llar de foc. Ella es va limitar a empassar-se la saliva i esforçar-se per no vessar ni mitja llàgrima de più belli occhi che mai splendesse. Perdoneu el meu italià, eh? No hauries de ser aquí, tu, va dir l'home, com si la renyés. Això és casa meva. Què hi heu vingut a fer? Quina mariconada, Petrarca, va fer ell, pensarós, mentre s'incorporava. Mira que torno a cridar. L'home ni es va tombar mentre revisava l'estanteria. Es va limitar a dir: ja t'he advertit que com facis un altre crit, et mato. Però què heu vingut a fer, eh? Què voleu? Jo no tinc... Volem alliberar-te de 3 pintures molt valuoses i de 5 incunables preciosos. Llavors ella no es va poder estar de fer un crit i l'home se li acostà i li pegà un cop de puny a la boca. A dalt, la fressa dels seus companys va aturar-se per uns segons. Tranquils, va dir Teseu cap amunt des del primer graó de l'escala, i a la dona, que sagnava i tenia un parell de dents trencades, jo ja t'havia avisat. Si ho tornes a provar, et taparé la boca i t'ofegaràs. Tu decideixes. Una estona de silenci, la dona esverada mirant cap al sostre perquè sentia la fressa que feien els de dalt i dient en una mena de gemec inacabable: no us endugueu els incunables, que em moriré de pena. Com si li vingués de lluny, va sentir com l'home de la màscara deia: t'agrada, Monteverdi? Però va decidir no respondre. L'home se li va posar al davant amb un LP i el va treure de la funda, i ella va tenir esma de pensar: oh, no, no, no, aquest no. T'he preguntat si t'agrada Monteverdi, estimada. Ariadna el va mirar desafiadora. Ja el pots llançar al foc, va respondre. Amb les dents trencades no se t'entén gens. I posant-se-li a la vora, amb el disc a la mà, sacrílega, va repetir sense cridar, però molt enervat, que si t'agrada o no, només et pregunto això, cony. Mira que és fàcil de contestar. I se li va atensar agafant el disc amb els dits, protegits amb guants finíssims, grapejant els solcs sagrats com si la volgués fer testimoni privilegiat de la profanació, i va dir amb heroica paciència: t'agrada o no t'agrada, sí o no? Tant a la vora de la cara que li podia llançar capellans als ulls. La dona va dir i es va arronsar d'espatlles abatuda. L'home, com a resposta, li va esberlar el disc al cap i ella va sentir com Volgigi, Teseo mio, Volgiti, Teseo, oh Dio, li vessava pels cabells gastats, amb els bocins del disc destrossat, i va pensar: maleït siguis, com si fos Anaxos maleint Teseu, assassí de monstres i del meu cor. I el favor que et vaig fer portant-te a la vora del Minotaure només va valdre un bon clau, estimat Teseu maleït. Jo, en canvi, i Ariadna no va poder més i es va posar a plorar. I a dir, que volia dir, per què em feu això? Què us he fet jo? Que si t'agrada Ligeti, o com collons es digui. Van passar-se sang i mocs i algun tros de dent. Va respirar fondo i va dir de manera prou entenedora: m'encanta, estimat Teseu. Què has dit? Que m'encanta. No, no, després. Després de quan? No em prenguis el número. Teseu va seure davant d'Ariadna, aixarrencat, provocatiu, amb un somriure, a punt de jubilar-te i te m'insinues? Et va la marxeta, oi, iaia? La resposta d'Ariadna va ser un udol profund, potent, enrabiat, mostrant la boca ensangonada. La reacció de l'heroi i atenent fill d'Egeu va ser tan ràpida i contundent que quan baixaven els argonautes amb el velló d'or, Ariadna ja havia solcat l'Àqueron i era a l'Hades. Què has fet, animal? Per què heu trigat tant? La caixa era molt malparida i, assenyalant Ariadna, què li has fet? Re. No acabeu mai i ella vinga a cridar. Està avornida, tranquils. Vinga, fotem el camp. Dos. La senyora de qui no he retingut el nom i que exercia de mestra de cerimònies va dir, i ara, per acabar l'acte, dues intervencions més. Prendran la paraula dos exalumnes, un de recent i un d'antic, en representació de les moltes generacions que han tingut la sort de ser alumnes de la professora Granell. La primera era una noieta que es veia molt afectada, quasi superada per la mort de la Granell i, sobretot, per les circumstàncies tràgiques que l'envoltaven. Va llegir amb veu tremolosa un text molt previsible, interromput per un parell d'empassades de saliva per evitar el plor. Per sort, va ser breu, perquè hauria incomodat tots els presents que qui venia a col·laborar es convertís en protagonista d'un espectacle no demanat i lamentable. Al final, va repetir allò de les circumstàncies tràgiques i es va treure amb rapidesa un mocador. Quan van dir el meu nom, em vaig aixecar i vaig anar cap on era la noia que encara no aconseguia desar el mocador i doblegar el full amb el breu text que havia ploriquejat. Amb un gest quasi paternal, li vaig xiu-xiuejar: ho has fet molt bé, estigues tranquil·la. I la noieta va sortir disparada cap a la seva cadira perquè no volia de cap manera ser a la vista de tothom quan esclatés a plorar. Un cop sol, davant del perill, vaig evitar de mirar el taüt. En canvi, vaig passejar els ulls per tota la sala, plena com un ou, i tothom mirant-me. Vaig ficar les dues mans a les butxaques de l'americana. En una hi tenia dos recordatoris dels dos últims funerals, a l'altra no hi havia res. Em vaig cordar el botó central de l'americana i, mirant els presents als ulls, vaig dir: t'agrada, Petrarca? Silenci. Estic convençut que aquest inici els va desconcertar. Vaig mirar a banda i banda. La nena dels ploricons em mirava amb la boca oberta, sense pensar i sense parar de plorar. La resta, si fa no fa. Després d'aquests moments de silenci vaig repetir la pregunta i llavors vaig continuar la improvisació. Ariadna Granell, la mestra de molts dels presents, em va preguntar això el primer dia de classe quan va començar el curs ja fa una bona colla d'anys. No va dir "us agrada Petrarca", sinó que em va mirar i em va preguntar si m'agradava Petrarca. Glups, vaig pensar. Jo què sé, i ara què li dic? Després he esbrinat que cap primera classe del curs no començava amb aquesta pregunta, però en cada primera classe mirava de desconcertar l'audiència amb una altra pregunta o un gest o una imatge per tenir-los al puny. Vaig fer el gest del puny tancat envoltant d'un silenci dens perquè sabia que els tenia a la butxaca i vaig reblar el concepte: per tenir-nos al puny durant tot el curs. Això va anar així, i puc dir sense mentir que ens vam arribar a fer amics en la mesura que una dona sàvia i generosa es pot fer amiga d'un pelacanyes ignorant, atònit, perquè la primera pregunta que em feia a l'esperada classe d'Història de l'Art era sobre literatura. Si m'hagués preguntat "t'agrada l'embol", no m'hauria estranyat tant. Jo? Doncs que si t'agrada Petrarca, suposo que sí. Ho suposes? Què vols dir? És que encara no l'he llegit. Doncs hi posarem remei. Escolta això. Escolteu-ho tots, és clar. I l'Ariadna Granell es va posar a recitar passejant per l'aula i mirant-nos als ulls. Da più belli occhi a dal più chiaro viso, che mai esplendese e da più bei capelli, che facean loro el sol pare membelli, dal più dolce parlare e dolce riso. I no us puc recitar el sonet sencer perquè he de reconèixer avergonyit que, tot i que l'havia memoritzat convençut que en ma vida no l'oblidaria, fa temps que no sóc capaç de reproduir-lo sencer. Algun company imprudent va dir: però això és literatura i no art, oi? La Granell li va somriure i va dir-nos a tots, però mirant-lo a ell, Si el miracle s'esdevé mitjançant les paraules, en diem literatura. Si s'esdevé etèriament durant un temps concret, en diem música. I si el miracle s'esdevé en un espai material concret, en diem pintura, fresc, retaula, escultura. I si el miracle és l'espai que crees, en diem arquitectura. El cas és que hi hagi un miracle. I la meva feina durant aquest curs, si en sé prou, és la d'explicar-vos miracles. Va mirar els alumnes amb un somriure dissimulat. Potser hauríem de demanar que ens canviïn el nom de l'assignatura. Davant d'aquella audiència dolorosa que em mirava amb ulls plorosos, vaig haver de callar perquè, tot i que presumeixo d'home dur, m'havia emocionat amb la simple rememoració d'una història inventada. És que sóc molt sensible. I per no espatllar l'atmosfera i, sobretot, per evitar de dir alguna inconveniència o fer una relliscada de la qual m'hagués de penedir més endavant, vaig decidir plegar amb un gràcies per haver-nos obert els ulls, estimada Ariadna Granell, inoblidable professora d'Història dels Miracles. I vaig fugir, mirant de no imitar en excés els moviments de l'estudiant tendre que m'havia precedit. A la sortida de la capella on s'havia celebrat el cerimonial laic, en repartien el recordatori que vaig guardar a la butxaca corresponent. Quasi de seguida em va abraçar furiosament una parenta de la difunta i em va dir a cau d'orella que estava convençuda que la policia els acabaria trobant. Jo li vaig respondre que n'estava convençut també. I després un senyor que em va assegurar que era el degà em va dir que era ell el qui m'havia convençut per telèfon d'intervenir avui. Ah, tant de gust, li vaig respondre. I vam encaixar i em va felicitar per uns mots tan ben dits. I té la meva targeta, que algun dia em plauria tenir una xerrada més distesa. Ja m'havien dit alguns companys teus que ets bo parlant en públic i molt agraït per haver-hi accedit, i etcètera, etcètera. Em vaig guardar la targeta a la butxaca dels recordatoris, vaig mirar de fugir barrejant-me amb la multitud supervivent que se saludava amb entusiasme, com si a dintre no haguessin estat amb el cor encongit. Vaig sentir damunt meu mirades de solidaritat, de simpatia, d'agraïment, mentre jo m'esmunyia cap cot, el cor bategant perquè trobava extraordinari, fins a un extrem inimaginable, que 300 o 400 persones, moltes de les quals antics alumnes, s'haguessin empassat aquella bola sobre les classes de la Granell. Com que sabia que havia comès el gran disbarat de la meva vida, vaig entendre que el que havia de fer amb urgència era tocar el 2. Vaig dirigir-me cap a l'avinguda i vaig fer aturar un taxi providencial. Un cop dins el cotxe, es va posar suaument en marxa i em va allunyar dels grups de gent que davant del tanatori s'acomiadaven amb aquella alegria. I tres, per a molts teòrics, que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim no és més que una convenció literària, senyal que només són teòrics. Els més perspicaços, però, defensen que qui ho fa és perquè sap que viurà una sotregada tan intensa i única, un pessigolleig a l'estómac tan profund, que seria un error renunciar a viure'l. Quan vaig rebre la trucada del degà invitant-me a participar activament en el funeral que s'endevinava massiu, vaig comprendre que em confonia amb el meu cosí, que fa 20 anys que viu al Canadà i que es diu com jo. Podem comptar amb tu? Vaig sentir una batzegada d'una intensitat tan bèstia que no vaig ser capaç de negar-m'hi, i el resultat ha estat brutal. Visc una convulsió, un daltabaix d'adrenalina, que em durarà anys, i m'agrada. Em sento invencible, com si fos un heroi grec sempre victoriós. Digueu-me Teseu. Doncs acabem així. La nit dels ignorants torna el 24 de juny, Sant Joan, a les 12 de la nit, però, com us he dit, es deixo en bones mans, tant la nit de dimecres com la de dijous, el programa el farà el Domènec Sobirà. Cuideu-lo molt. Una servidora tornarà diumenge dia 28 a les 12 de la nit. Bona revetlla i, per avançat, felicitats a tots els Joans i Joanes. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell General del Poder Judicial ha obert la porta aquest dilluns a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària del Poder Judicial decidir si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
4: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
3: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha citat per a aquest dimecres Begoña Gómez perquè li lliuri el passaport en compliment de les mesures cautelars que li ha aplicat el jutge. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció. El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes, i el seu exassessor, Koldo García, a 19, mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó. El Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
5: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
3: Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable de Montblanc a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts.
5: Aquest dimarts es publicaran les notes de la...